0: Cristina Narbona ha declarat aquest dimecres a l'Audiència Nacional pel cas Leire. Veu indicis preocupants contra l'exmilitant socialista en els informes de la Guàrdia Civil, però assegura que no sabia res de les maniobres de Leire Díez ni de les clavegueres del partit. Són declaracions a la sortida dels jutjats.
1: Pero que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
2: El PSOE amplia la distància respecte al PP, malgrat els casos que esquitxa l'entorn de Pedro Sánchez i la condemna a l'exministre Ábalos. Si ara es fessin eleccions al Congrés, el Partit Socialista guanyaria els comicis amb el 33% dels suports, 8 punts més que el PP. Vox es mantindria com a tercera força, baixant mig puny. Esquerra en pujaria gairebé un, mentre que Junts recularia unes dècimes, el mateix que li passaria a Sumar. Després de la sortida de Junts del govern tripartit de Girona, Esquerra es queda al govern municipal en espera de la redistribució de carteres que els proposi l'alcalde Lluc Salelles.
0: En un comunicat, els republicans diuen que la sortida de Junts del govern obre una situació d'incertesa institucional. Des del PSC, el partit que va guanyar les darreres eleccions, consideren demostrat que el pacte tripartit ha estat un fracàs. El regidor socialista Maxi Fuentes ha dit que s'ofereixen per negociar i aprovar els pròxims pressupostos.
3: Col·laboració total per aturar aquesta paràlisi. Això què vol dir? Vol dir diàleg, vol dir mà estesa, vol dir oberts a la col·laboració, vol dir des de la setmana vinent o des de quan l'alcalde vulgui, disposició absoluta a debatre, a arribar a acords per exemple, als propers pressupostos.
2: Esports, l'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol que es disputarà diumenge. A la segona semifinal, jugada aquesta nit a Atlanta, els actuals campions s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclosa als últims instants, amb gols d'Enzo Fernández i Lautaro Martínez, que han capgirat el que havia fet també a la segona part el nou blaugrana Gordon.
0: L'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, ha arribat aquest dimecres a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica que pas previ a firmar pel Barça fins al 2031.
2: I el Barça femení, la davantera noruega Caroline Graham, ha renovat fins al 2028. Txell Font, portera de 21 anys procedent del Barça B, fitxa pel Badalona Woman.
4: Fins aquí les notícies.
5: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
4: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
5: DJ Trapella.
6: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
4: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
7: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
4: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
7: Música catalana refrescant i emergent.
4: Els dissabtes a les 6 de la tarda...
7: Sona Nou.
4: Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
7: Escolta'ls abans que ningú.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Benvinguts, balleu, balleu. Arrenca la pista de fusta. La discoteca dedicada aquella que un dia vam posar en òrbita. Travesses tota l'emissora, arribes a un pati ple de burilles on fumen els dolents. I al costat d'un vespino rovellat, matrícula d'argentona, una porta. L'empenys i baixes. Arribes al final i un cop has obert la cabina, Miqui Puig als plats. El dijòquei Galta Vermella et saluda i et diu hola. Ja hi som. Cada dia de dilluns a dijous. A les 8 del vespre. A les 20 hores. Sempre que ho desitges, a 3CAT Cultura. A l'aplicació per mòbil o tauleta. I els servidors de streaming. Gairebé un mans.

Quin tros de balada sintètica. AC83, Almost Human. Podria ser perfectament una banda sonora d'una pel·lícula que ens vam perdre quan érem adolescents. O un exercici de retrofuturisme. Increïble. M'inclino més pel segon. L'amor sobre Saturn. Hiperstellar.

tornem a presentar-te a Marta Pinel, brasileira fincada a Berlín. Té un toc tropicalista dintre de la seva part sintètica. I aquest Ubermoto, com si viatgéssim en una ciutat a les fosques, amb els llums, amb els fars, els vehicles a motor, electrificant, enigmàtica i molt electro.

0: tots els grups que ens obelleixen i que ens agraden en aquest separador. Arriben Layo i Busbaca amb el seu Busbaca, el projecte ballable. Això es diu Two Times.
1: It's just a pure expression of joy, like a celebration.

el volumen 2 dels House Sons de Bushbacca. Tenim alades com aquest Two Times, mestre de mestres britànica des dels anys 90 a les cabines i a la producció. Durant una època feia Speed Garage amb Lion Bushbacca i ara torna a les arrels. El house pur i dur, trencador amb pocs elements, d'autor de Detroit, i ens deixa que el cap se'ns en vagi. Això es diu Two Times, és Bushbacca, i això és el més nou del CD Sound System, amb un remix de Tom Sharkett. Bongos, sintetitzadors i tota la mandanga que ens agrada del CD Sound System. I com no, la veu del mestre de mestres.

era la cançó que tancava This Is Happening, el disco del 2010 del CD Sound System, i ara Tom Sharkett la revisa i li fa aquesta preciositat d'edit, un edit que només es havia punxat a l'NTS, aquella ràdio que a mi m'agrada tant. I ara el planxen en vinil i tots a córrer. Torna Just Like Heaven, tota Cody Curry, i aquesta cançó on te'm quedaria a viure. You Can't Get It Fit Ara, Cody Curry.

0: Som davant d'una de les peces de la temporada. Cody Carry. De veritat que allò que diu la fulla de promo, compro. Jamiroquai, Masters of Works i tot targem una batedora. Però amb la frescura d'algú d'ara mateix, Cody Carry, el britànic, i aquesta Just Like Heaven. És house, és garage, és tantes coses que m'avelleixen i que només puc fer que somriure i compartir-la amb vosaltres. Sou a la pista de fusta. Emissió radiofònica d'ICAT, la de ball, la de cada tarda, la secta. Ara de dilluns a dijous, ara a les 8 del vespre, i sempre al teu cor.
1: Maquen música a l'FM, al mòbil o al portàtil.
2: És diabòlica.
1: Sempre hi ha lloc per ballar.
2: És la música.
1: Quan el rellotge marca les 8,
2: electrònica.
1: El cos et demana pista de fusta.
0: No sé si esteu preparats per això. El projecte es diu Ace on the Base, jugant amb lo d'Ace of Base. Santiago. Ace on Base en Santiago. Això es diu Marginal. T'agafarà per la solapa i et portarà a la pista. I veuràs com la teva parella et seduirà. I acabaràs posant el rentavaixelles al ritme d'això. Marginal. Marginal.

que més m'agrada de peces com aquestes és veure com alguns dels puristes, tant sigui d'una música com de l'altra, rasguen les vestidures. Ronsen el morro i no ho acaben de veure. Es diu Marginal. Ells on de Beis i Santiago fan una mica de perreo, una mica de mené el bullarenque que deia aquest, i a mi això què vols que et digui?

Sabeu que aquells que venen a casa es diuen ideal per elles? Això és ideal per la matinada, per quan el set ja és amunt amunt, per mantenir, per fer un moment d'aquells on el baix house et porta. Castion és un artista de l'estat espanyol. Sergio Dean col·labora amb les veus d'aquest Guanacom i el segell Retail Records

0: Bruto, Lina Leon, G. Warren i aquest 5678, jugant amb tantes coses, amb tants elements, que no sabríem per on començar. Novetats que arriben a la pista, novetats que gaudim junts i que encara són mínimes amb les que queden.
1: Question for today, who stole the soul?
2: Qui no balla no és viu.
1: Who stole the soul?
2: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Who stole

Mentre els artistes es debateixen, els Sleaford Mods agafen el toro per les banyes. Megaton diu que això és una merda, que parlem molt de guerra però només mirem cossos de gimnàs. I donen tots els drets a l'associació War Child, aquesta que està amb els nens desvaluts en els conflictes bèl·lics, a casa sempre dels Sleaford Mods, perquè són de barri obrers, perquè ens encanten. Overmono i High Contrast, If We Ever. De veritat, poseu a bon recés tot el vidre.

0: Gent de Gales s'ajunten i fan coses. Hemos hecho cosas, podrien dir. Overmono eren tan fans de High Contrast que van dir que volien fer-ne un remix per jugar i van doblar l'aposta i la cançó de Drum and Bass del 2011. S'ha convertit aquest estiu en habitual amb els sets d'Overmono i és una cançó sacsejadora que t'agafa per les solapes i et diu que sí, que en la soroll hi ha bellesa. La pista de fusta ha arribat al final, aixecant roda. Com no podria ser d'una altra manera. I aquí ho deixarem, amb la música de Basic Instinct, que des de Berlín ens prepara una increïble Only You. Em dic Miqui Puig, Miqui Puig els plats, sempre per tu, al teu servei. Quan la pista et necessiti, ja ho saps, on som. A les tardes, dedicat a les 8 del vespre.
1: Punta de fusta. Ara, de dilluns a dijous, el mateix batcanal de sempre. Pista de fusta. Ara, de dilluns a dijous, el mateix batcanal de sempre.

0: With you by my side, just you and me. It's like drinking wine, just you and me. Getting tipsy.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
3: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Aquest dijous serà un dia clau per a la llei d'amnistia. D'aquí a poques hores, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'ha de pronunciar sobre si aquesta llei és aplicable a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació. El president de la Generalitat, Salvador Illa, espera que el Tribunal de Luxemburg es decanti a favor de l'amnistia i reclama als tribunals espanyols que siguin ràpids a l'hora de prendre nota.
4: Pido que la sentència sea clara. Yo no albergo ninguna duda sobre la llei d'amnistia y, sobre todo, pido que, si es clara, se aplique con diligencia y sin más dilación.
3: Doncs bé, el Tribunal Constitucional espera conèixer la sentència europea per decidir si mou fitxa i demana al Suprem que els amnistiï. Depenent de com declara sigui la resolució d'aquest dijous del Tribunal Europeu, el Suprem espanyol tindrà més o menys marge per acudir de nou als tribunals comunitaris i dilatar així el retorn de Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig a Catalunya. El Tribunal Europeu també es pronunciarà sobre si l'amnistia és vàlida pels CDRs acusats de terrorisme. Repàs més breu, altres informacions, en Alfonso.
5: La inflació repunta una dècima al juny a Catalunya pel final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas. Ara l'IPC se situa en el 3,2%. Això ha fet de retruc que les despeses vinculades amb l'habitatge s'hagin enfilat un 4% a Catalunya. Del cistell de la compra s'han encarit sobretot els ous, la carn de boví i el peix. Els sindicats reclamen salaris més alts per reduir aquest impacte de la inflació. Òscar Riu, de la UGT.
6: La nostra ciutadania no pot assumir sense l'augment dels salaris. És per això que fem una crida a contenir aquest augment dels IPCs i, sobretot, augmentar els salaris.
3: Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, ha entregat al jutge els bitllets d'avió per justificar que va volar a Londres la setmana passada per la graduació de la seva filla. En canvi, ha presentat un recurs a la petició del magistrat que l'obliga a acreditar que va fer servir el passaport només per entrar al Regne Unit. En el seu escrit, la defensa de Gómez recorda que les autoritats britàniques ja no estan per segells físics als passaports.
5: Els bombers estabilitzen els dos incendis que s'han declarat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i a Querol, a l'Alt Camp. Durant tota aquesta nit i matinada, els efectius continuaran remullant la zona i asseguraran el perímetre. A Sant Quirze Safaja, el foc ha cremat un centenar d'hectàrees i ha obligat a desallotjar una casa de colònies, un centre de menors i un càmping.
3: Europa reforça la capacitat armamentística d'Ucraïna amb un acord per augmentar conjuntament la producció de drons, que s'han convertit en els protagonistes de la guerra d'Ucraïna amb Rússia.

0: L'anunci el feia ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
1: Aquest acord unirà l'enginy ucraïnès i la capacitat industrial d'Europa. I amb aquest acord el nostre missatge és clar. Ara és el moment d'invertir a Ucraïna, perquè això significa invertir a Europa i invertir en la nostra seguretat comuna.
0: França ha aprovat finalment aquesta nit la llei que regula l'eutanàsia i l'ajuda a morir.
2: El text ha tirat endavant a l'Assemblea Nacional després d'un periple parlamentari marcat pels desacords amb el Senat, que des del 2025 havia tombat la llei fins a dues vegades. La nova legislació permet l'eutanàsia i el suïcidi assistit a persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal i amb un patiment que considerin insuportable. Des de l'Associació pel Dret a Morir Dignament celebren que el text hagi tirat endavant.
3: Avui és un dia històric perquè per primera vegada a França tindrem una legalització de la mort assistida, basada tant en el suïcidi assistit, en què la persona ingereix la substància per si mateixa, com en l'eutanàsia, per als casos en què la persona no pot fer aquest acte pel seu compte.
0: Esports, l'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, amb remuntada inclosa als últims minuts.
2: L'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, ha arribat aquest dimecres a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica, pas previ a firmar pel Barça fins al 2031.
0: I el Tour triomfa l'esprint del noruec Soren Vareskiol a la 11a etapa. Ha estat la més ràpida de la història del Tour amb una velocitat mitjana de 51 km per hora. La general continua manant amb autoritat Tadej Pogacar.
4: Fins aquí les notícies.
5: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
4: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
6: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
7: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per tres accidents.
8: No podem acceptar que hi hagin...
7: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
9: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els detectius investiguen cada vegada més...
4: Catalunya Migdia.
10: Cada dia a les dues.
7: I a partir de les tres...
10: L'espai de reflexió a la tertúlia.
4: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
5: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.

Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Hem començat avui amb música de la Marta Pérez des de les Illes, i és que avui farem programa d'aquells que ens agrada de... una mica d'inventari del producte de proximitat, quilòmetre zero, gent que fa coses doncs, a tocar de casa, o diguéssim que en els països catalans en general. De l'últim àlbum de la Marta Pérez, que es diu Turning Point, que un dia d'aquests us el posaré a l'aparador perquè val molt la pena, passant per el nou treball de Sidoní, que avui serà el protagonista de l'aparador, i seguint per coses noves i algunes que ja coneixeu. Però tot avui producte de proximitat.

Preciosa cançó a manera de single que han publicat el Jordi Lanuza, el que havia sigut doncs inspirador. Ara em quedarà com de broma fàcil d'una banda que es deien Inspira, era l'alma mater d'aquella banda i que també té carrera en solitari al costat de la Mar Pujol. Una Mar Pujol que últimament la veiem col·laborant al costat de molts artistes catalans i tots ells molt interessants. Això es diu Mentre dorms, cançó dedicada evidentment que a un infant. I un single... Suposo que no anirà més enllà en aquesta col·laboració, però la veritat és que les dues veus empalten a les mil meravelles. Aquests dies ja s'ha presentat la programació del Vida. No hem arribat al Nadal, però ja sabem tot el que passarà l'estiu que ve. Entre altres coses, m'imagino que per aprofitar les campanyes nadalenques per vendre entrades o abonaments. I en el Vida hi haurà la presentació oficial del que serà el nou àlbum de la Maria Arnal.

Maria Arnal, això es diu Ama. De moment només tenim aquest single, la Maria Arnal, ja ho recordareu tots, que abans formava duet amb el Marcel Bagés, van decidir separar les seves carreres artístiques i a partir d'aquí cadascú ha continuat fent coses diverses. La Maria Arnal ha fet ja unes quantes col·laboracions, ha publicat alguns singles, alguna cosa amb alguna banda sonora, ha presentat algun espectacle també, diria que a l'última edició del Sónar, però ara presentarà nou àlbum de cara a l'estiu vinent i ho farà en el Vida. Ja podeu anar consultant perquè estan la gran majoria de festivals d'estiu programats i ens alegrem molt de que alguns d'aquests artistes estiguin en aquests cartells perquè a vegades costa de trobar en aquests artistes o en aquests cartells més internacionals artistes catalans. I una de les últimes descobertes que hem fet és el Silvio, des de Reus, amb aquest últim àlbum que ha publicat i que el vam posar a l'aparador ara fa pocs dies, que es diu Infinita Primavera, un disc que ressona a Bon Iver i a moltes altres coses interessants. Això es diu Ja m'he tornat a distreure.

No sé si mai arribarem a veure en els festivals que només són de música catalana que es fan en el nostre país, que no són pocs, artistes com Silvio. Però fora interessant, també, de tant en tant, que obrissin portes i la ment a anar més enllà de les coses que estan sonant com més de moda avui en dia, el Marjador Casgrasses, doncs la música urbana en català, o el mestissatge, i sinó que de tant en tant també es poguessin sentir algunes veus que discrepen una mica d'aquest estil o d'aquests camins. I un altre dels músics favorits d'aquest programa de casa nostra, que és The New Raymond, el Ramon Rodríguez, també publica nou àlbum, el vam passar per l'aparador, que es diu Ocurrimos Lejos, i té cançons meravelloses com aquesta.

Frente a la Bahia, de Ocurrimos Lejos, l'últim àlbum de The New Raymond. Us explicava quan el vam posar a l'aparador del programa que a mi em recordava una mica la manera de fer d'aquell primer inigualable disc que es va dir A Propósito de Garfunkel, i amb el que vam descobrir a New Raymond o al Ramon Rodríguez amb una nova aventura més enllà de Madí i altres coses en les que hi havia estat involucrat. I avui us deia que el Delicatessen, aquí a KTFM, a l'aparador del programa, hi posem un disc esperadíssim, perquè van anar publicant alguns singles, algunes cançons ja mesos enrere. També vam estar ja fa, jo a mi em sembla que fos l'any passat, però no va ser aquest any, vam anar a una audició de la que us n'he parlat també, en la que ens van deixar fer un tast de l'àlbum, i ara per fi ja està a disposició de tothom. Aquest nou treball que es diu Catalan Graffiti, del Sidoní, el primer àlbum que canten íntegrament en català.

Sí, es diu aquesta cançó, és la primera de les tres que us he seleccionat avui a l'aparador del programa d'aquest Catalan Graffiti, nou àlbum de Sidoní. Des del primer dia que el vaig escoltar no se m'acut dir una altra cosa que és un disc de Sidoní i que l'únic que canvia és la llengua. Musicalment sonen igual de bé que sempre i em sembla que és una d'aquelles bandes que té un segell molt i molt personal, malgrat que veuen de les fonts des dels Beatles, passant per moltes altres coses del món del pop, però amb un segell personal que han aconseguit després de tants anys i de tanta fidelitat en aquest trio del Sidoní. I la veritat és que aquí l'única cosa que canvies la llengua, i per nosaltres fantàstic, al més a més de que algú tingui aquest atreviment, algú que viu sobretot molt dels festivals que es fan a Espanya, doncs de fer un disc íntegrament en català. I algú això podria considerar com Cançons que maten, que és justament el títol d'aquesta cançó que us he seleccionat perquè escolteu ara.

Escoltant a Sidonia avui en l'aparador del programa, és curiós perquè moltes bandes de les anomenades indies catalanes van començar cantant en anglès, després es van passar, és el cas per exemple de Mishima o és el cas de Love of Lesbian, algunes com Mishima es van tirar al català, d'altres com els Love of Lesbian es van tirar al castellà, i ara en el cas de Love of Lesbian, per exemple, el Santi Balmes està dient que farà ell particularment, com a Santi Balmes, un o dos discos cantats en català. En el cas de Sidoní, doncs, també ha fet aquest retorn i jo crec que en aquest cas no podríem analitzar-ho com una qüestió purament d'exercici monetari o de buscar una sortida, ja que està funcionant tan bé avui en dia. És evident, no? Coses que passen tan estranyes com lo del Soques Grasses omplint 4 estadis olímpics, doncs no es pot veure negoci. Però jo crec que és més aviat una necessitat, unes ganes creatives d'apostar per una cosa diferent, entre altres coses, el disc de Sidoní, aquest Catalan Graffiti, es presenta ben aviat a Madrid i ho fan amb una data ja en sold out i crec que n'anunciaven una segona. Per tant, doncs crec que és més aviat una necessitat creativa que no buscar-li tres peus al gat de perquè algú canvia la llengua amb la que normalment s'expressava. Dit això, anem amb l'última de les tres cançons que he seleccionat d'aquest Catalan Graffiti de Sidoní. Això es diu Et puc odiar molt més.

fet un canvi de registre, hem passat del pop a la ranxera, ranxera així, denominació d'origen, molt personal, de la mà de l'Albert Pla i del Sebastián Teixeira, d'aquesta banda que es diuen La Vela Puerca. Perdóneme, es diu la cançó, últimament fent molts amics, amb el Casey va fer un primer single i sembla que fent molts amics l'Albert Pla amb aquestes noves cançons que està publicant. I els que també, déu-n'hi-do, els amics estan fent darrerament són la Ludwig Band, com a mínim així es va comprovar l'última visita que van fer a la sala Apolo, que la van posar fins a la bandera. Jo crec que cada dia hi ha més fans d'aquestes bandes en el nostre país que es dediquen a rascar guitarres elèctriques.

Últim single publicat en aquest 2025 de la Ludwig Band, que es diu On t'has ficat aquesta nit. Banda que està funcionant a les mil meravelles, coses que ens posa contentíssims. Abans deia que determinats artistes en els festivals així íntegrament de música en català, més o menys ja podeu imaginar a quins festivals em refereixo, és poc habitual veure doncs, bandes, què sé jo, com per exemple Neu Raymond, la Marta Pérez, el Jordi Lanuza, la Mar Pujol, Silvio, però les guitarres sí que s'hi estan colant, i sobretot amb algunes bandes com poden ser la Ludwig Band, com poden ser per exemple Remei de Calafresca, o poden ser també d'en Peralbo i el Comboi. Però hauríem d'anar obrint una mica més el catàleg, perquè hi ha moltes coses interessants. Escolteu, si no, aquest noi de Mallorca que es fa dir Guille Will, amb la seva banda que es diuen The Waves.

Guille, Will and the Waves, des de Mallorca. L'últim àlbum que va publicar, crec que és de l'any passat, era com molt acústic. Jo el vaig veure en directe a Mallorca, el tio és un salvatge, amb la seva banda a damunt d'un escenari. I ara, de moment, té dos singles publicats, un d'ells és aquest Please Don't Go, sona molt a Beatles, i sona molt a, doncs això, aquest pop dels 60-70, com podia ser, per exemple, el cas de Sidoní. Dono una idea, juntar-los a tots dos en un mateix concert, amb Guille, Will i els The Waves, fent de taloners de Sidoní. I anem amb més coses, en aquest cas canviem ara també de registre, tot i que després tornarem a les guitarres. Això se m'ha saltat en el... però és igual, les dues coses m'encaixen. Aquestes explicacions que donen la Zelosa de les nenes de ciutat, nenes de comarques que baixen a Barcelona i que parlen amb ironia del que significa viure a la gran ciutat, acompanyades i amb la complicitat d'aquesta banda que es diuen Habla de mi en presente.

Estava pensant ara que aquesta cançó Nenes de ciutat de Alosa amb Habla de mi en presente no dista tant de la història que explica on t'has ficat aquesta nit de la Ludwig Bank que sentíem ara fa un moment. Potser menys històries amoroses de pel mig, però sí d'algú i de les seves relacions tòxiques amoroses amb la ciutat de Barcelona. I em venia al cap també una cançó d'ara fa molts anys que es deia Les mitgeres al descobert de Sant Josecs, del seu primer àlbum, que també parlava d'això, de la gent de comarques que estudiava a Barcelona i al cap de setmana tornava cap al poble. Alosa i Habla de mi en presente. I aquestes són Mourn, tornem a les guitarres. Una altra de les bandes que ens alegrem que tornin. Van començar molt joves i ara ja amb una mica més de veterania acaben de publicar un nou àlbum. Un trio català amb dues dones al capdavant, filles de The New Raymond, que es fan dir Mourn a l'àlbum Letra Ligada.

Gràcies per ser-hi, com sempre. Atenció demà perquè farem un programa molt especial. Escoltarem la música que s'escoltava quan encara Franco era viu. Ja sabeu que aquests dies s'ha parlat molt això del 50 aniversari de la mort de Franco. Doncs a Catalunya hi havia gent molt, molt atrevida que feia coses espectaculars. Això serà demà, aquí a la mateixa hora. Fins aleshores, ja sabeu, sigueu molt exigents amb la bona música.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea anunciarà avui si la llei d'amnistia pot ser aplicable a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els altres líders del procés en les causes per malversació. En funció del que digui aquesta sentència europea, el Tribunal Constitucional pot demanar al Suprem que amnistiï l'expresident a l'exili i que li aixequi l'ordre de detenció. Junts i Esquerra confien que la justícia europea avalarà la llei d'amnistia i aplanarà així el camí per a la tornada de Carles Puigdemont i l'aixecament de la inhabilitació de Junqueras. De totes maneres, mantenen la prudència i no s'acaben de refiar del Suprem. Josep Rius, portaveu de la Direcció Nacional de Junts.
3: I el que després faci la justícia espanyola és del tot imprevisible sempre, però en qualsevol cas doncs hi ha el Tribunal Constitucional i el Suprem que alguna cosa hi tindrà a dir segur.
2: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea també es pronunciarà sobre la validesa de l'amnistia pels CDRs acusats de terrorisme. Més informacions, en Alfonso.
4: El risc d'incendis manté nivell màxim en 107 municipis per aquest dijous, amb el risc més alt a les comarques de Ponent i de la Catalunya Central. També es manté prohibit l'accés a 6 espais naturals, mentre que es reobren el de Montserrat i el de Sant Llorenç del Munt. Sergio Delgado, sotsdirector de Protecció Civil, en declaracions a 3CAT Info.
5: Hem de recordar que hi ha una sèrie d'espais de massissos que està restringit als accessos, que hi ha una sèrie de mesures prohibides de desenvolupar en el medi natural i que tothom, abans de fer una activitat en el medi natural, consulti aquestes mesures, s'asseguri que pot realitzar aquesta activitat en el medi natural i, en general, mantingui aquesta prevenció.
2: La directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2 declaren aquest dijous com a imputats davant del jutge del cas Leire, que investiga les clavegueres del PSOE. Segons el sumari del cas, l'exmilitant del partit Leire Díaz va parlar diverses vegades amb González i hi ha almenys 3 trobades acreditades. El jutge els interrogarà sobre les presumptes maniobres de Leire Díaz perquè la Guàrdia Civil obrís almenys 3 expedients interns als agents del cos que investigaven casos de presumpta corrupció a l'entorn del PSOE amb l'objectiu d'espantar-los i que deixessin d'investigar.
4: Desarticulen a Barcelona un grup especialitzat en estafes financeres massives que actuava usurpant la identitat de les víctimes. Els delinqüents aprofitaven documents robats per suplantar les víctimes i contractar crèdits o altres productes financers al seu nom sense que ells ho sabessin. Hi ha 5 persones detingudes i s'han intervingut 1.600 DNIs, passaports i carnets de conduir robats.
2: 2 persones han estat detingudes aquest dimecres a Palma per haver vandalitzat 5 immobiliàries de Mallorca. Les dues activistes han estat detingudes per haver fet pintades als locals i han estat acusades de danys i delictes contra el patrimoni. Un centenar de persones s'han concentrat als jutjats de Palma per protestar contra aquestes detencions. Mig miler de persones han assistit aquest dimecres al vespre al minut de silenci que s'ha fet a Manlleu, a Osona, per recordar els 2 germans d'11 anys que dilluns es van ofegar al terra.

0: a la zona de la Devesa.
1: Hi han assistit el conseller de Justícia i molts alcaldes de la comarca i també hi ha hagut molta presència de la comunitat ghanesa i de l'escola on estudiaven els menors. Molts veïns estaven consternats per la tragèdia.
2: Molt malament, perquè uns nens tan macos i jovenets i bessons i que passés una cosa d'aquestes és inesperada i no t'ho esperes.
3: Cada vegada hi ha més canalleta, les piscines no són suficients, agafen calor i tenen el riu a mà. I no són conscients del perill que és el riu.
1: Segons han explicat els familiars aquesta emissora, les dues criatures no sabien nedar. De fet, la principal hipòtesi dels Mossos és que es tracta de dues morts accidentals.
0: Esports, l'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol diumenge. A la segona semifinal, jugada aquesta nit a Atlanta, els actuals campions s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, amb remuntada inclosa en els últims instants.
1: L'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, ha arribat aquest dimecres a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica, pas previ per firmar pel Barça fins al 2031.
0: En bàsquet, el base argentí Nicola Provitola torna al Joventut fins al 2029, un cop desvinculat del Barça. I el Barça ha comunicat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nevo, procedent del Milà, també fins al 2029.
4: Fins aquí les notícies.
5: A casa i al Sudan.
6: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Ni rei. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
6: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Som 3CAT.
1: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
0: Al gener del 1999, troben unes restes òssies en una parcel·la de la urbanització de Cal Esteve, a Sant Salvador de Guardiola. El propietari de la finca volia plantar unes oliveres al jardí de casa i ha contractat una empresa d'excavacions per fer els treballs. Quan la pala mecànica ha foradat el terra, han sortit uns ossos. En un primer moment, no hi han donat importància i han continuat treballant, fins que l'excavadora ha destapat un crani. Aturen els treballs i el propietari de la finca avisa la Guàrdia Civil.
2: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. El cas que iniciem avui va començar amb la troballa accidental d'un esquelet. Uns ossos que amagaven molts secrets i que es van anar descobrint a poc i al llarg de molt temps. Especialistes en ossos, una arqueòloga, els investigadors a la Guàrdia Civil i el pas del temps van ajudar a avançar en la investigació. En el capítol d'avui ens fixarem en els detalls que s'amagaven al voltant i a dins de l'esquelet. Petits detalls, però sorprenents. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
3: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
0: Crims. Per què matem?
3: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
0: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
2: Sant Salvador de Guardiola és un municipi que està al sud de la comarca del Bages, a 15 minuts en cotxe de Manresa. Agrupa 11 nuclis de població. Això vol dir que és un municipi molt dispers, amb cases que tenen parcel·les molt grans. Sant Salvador de Guardiola va créixer molt de pressa a partir dels anys 80. Si llavors només tenia 800 habitants, ara en té una mica més de 3.100. Perquè moltes segones residències s'han convertit en residència habitual i perquè s'hi han anat construint noves urbanitzacions. Policialment, la història que us expliquem comença l'any 1999 a la finca número 55 d'un d'aquests nuclis de nova creació, la urbanització de Cal Esteve. I el primer protagonista és l'Albert Miralda, que aquell any treballava amb una excavadora.
4: La parcel·la té 10.000 metres i el propietari, doncs, ens va encarregar la feina de que volia plantar oliveres a tocar la casa, com si fos una mica el jardí de casa i això. Nosaltres vam començar a fer forats per obrir, per plantar oliveres, que ell volia plantar oliveres, i jo no sé si era el segon o el tercer forat que vam obrir. Allò amb la màquina fas el forat, comencen a sortir ossos i ell... el propietari de la casa, de seguida va dir para, que això podria ser una persona. I clar, evidentment, jo recordo, jo això sí que ho recordo com si fos ara mateix, allò de dir, què vols que sigui una persona? Això deu ser uns ossos d'unes restes animals o alguna altra cosa.
2: L'Albert, que després va ser alcalde de Sant Salvador de Guardiola durant 11 anys, del 2007 al 2018, al 1999 ja coneixia molt bé el municipi.
4: Cal Esteve és una urbanització que no tot és primera residència. Cal Esteve hi ha molta segona residència, gent de Barcelona o de l'entorn de Barcelona que es van comprar una casa per passar el cap de setmana o per vindre a passar les vacances. I no sé, jo crec que estem a l'entorn del 40% d'ocupació, 50% d'ocupació de les cases que hi ha en aquell moment. Bueno, que hi ha ara, vaja. O sigui, ara a Cal Esteve em sembla que té 200, hi ha uns 200 habitatges, aproximadament.
2: A diferència de la resta d'urbanitzacions de Sant Salvador de Guardiola, Cal Esteve té una peculiaritat.
4: La població és molt rotativa perquè té una dificultat afegida, que és que necessites, per moure, necessites vehicle propi. O sigui, no hi ha transport de viatgers. Un municipi de menys de 10.000 habitants no està obligat a tindre transport urbà de viatgers, i per tant la gent, per desplaçar-se, per anar a comprar, per anar a treballar, per anar a fer qualsevol cosa, per portar els nens a escola, per anar a fer qualsevol gestió, necessita tindre vehicle. I això fa que la gent, a partir d'una certa edat, es ven l'habitatge. I això, si miréssim la rotació dels propietaris de les cases de Cal Esteve, passa sovint.
2: Si actualment Cal Esteve no té xarxa pública d'autobusos, imagineu-vos 40 anys enrere.
4: I el 81 menys. L'única vegada que es va intentar fer una mica de connexió amb autobús, amb una iniciativa que va sortir entre l'Ajuntament i l'Associació de Veïns, es va provar de fer un autobús a la carta, per dir d'una manera, en funció de les necessitats, i acordar unes hores concretes, i va fracassar perquè la distància de les cases que et deia abans, el punt de recollida de viatgers era tan gran, perquè has de pensar que a Cal Esteve hi ha 15 o 16 quilòmetres de carrers asfaltats. Per tant, tu imagina't per bellugar-te per dintre caminant, si vols arribar d'una punta a l'altra o un punt central, és complicat de poder-hi arribar. L'any 81 jo crec que estava a les beceroles tot plegat de tot això, de qualsevol iniciativa de poder moure gent, perquè jo crec que el 81 encara hi havia menys gent resident fixa, perquè era molt segona residència, perquè Cal Esteve va néixer molt com a segona residència.
5: Llavors, quines possibilitats tenies de sortir de l'urbanització si no tenies cotxe?
4: A través d'un taxi, trucant un taxi, és l'única possible, trucant un taxi de Manresa que vingués a buscar.
2: Fixeu-vos en la pregunta que ha fet la Lídia Oriols a l'exalcalde. I fixeu-vos que l'Albert ens ha parlat de l'any 81 i de les dificultats de moure's per l'urbanització si no tenies cotxe particular. Ja sabrem més endavant per què. Ara som al 99, que és el moment en què el cas comença des del punt de vista policial. Són 4:45 de la tarda del dimarts 5 de gener i l'Albert acaba de destapar amb la seva excavadora uns ossos a la parcel·la número 55 de la urbanització Cal Esteve.
4: Fer cullerada de terra amb la màquina, sortir terra i sortir ossos.
2: Ja hem dit que en un primer moment l'Albert no hi dona importància perquè creu que són restes d'un animal. Es comença a fer fosc i aturen els treballs. L'endemà és dia de Reis, festa. El propietari de la finca està intranquil i no para de donar-hi voltes perquè pensa que es pot tractar d'una persona. Hi ha un os que li sembla que podria ser d'un braç. 3 dies més tard, el divendres dia 8, reprenen els treballs i tornen a remenar el forat.
4: I llavors ho vam tornar a moure una mica i llavors sí que ja vam veure que ja sortia com una mica de cap i ho vam parar. I llavors el propietari ja va trucar a la Guàrdia Civil perquè vingués a veure tal com estava, i que jo sempre havia pensat que després la Guàrdia Civil ens trucaria, que hauríem d'anar a fer a testificar o a donar explicacions, però no. Mai ningú ens ha demanat res. Bueno, la primera vegada que ho explico és amb vosaltres. Home, no sé, et sorprèn, evidentment, perquè suposo que estem acostumats a veure-ho a les pel·lícules, però que et passi tu allò a la primera fila, pues, et sorprèn i et deixa molt parat perquè no... Bueno, i esperes que sigui una equivocació, que realment que sigui un animal, que ens haguéssim equivocat en aquell diagnòstic inicial que vam fer, no? Però malauradament va ser així.
6: En aquell moment, la troballa de les restes òssies va passar quasi inadvertida. Aquest que sentireu ara és l'advocat Xavier Alsina, que més endavant intervindrà en el cas i que, casualment, viu a Sant Salvador de Guardiola.
7: Jo visc al poble baix, més a prop de Manresa. I sí, potser sí que ho vaig veure al Regió 7, potser sí, que vaig veure la notícia al Regió 7, però en aquells moments, aquell any, i mira que la màquina excavadora és d'un amic meu, la que va trobar els restes, però no es va donar la circumstància de que en parléssim. Ha sigut ara que ho he rememorat i fins i tot un dia em vaig parlar amb el noi que va anar a fer l'excavació. És que no s'ho imaginaven de cap de les maneres que allà poguessin tenir un cadàver d'una persona. El propietari actual, el del Pino, també és una persona que conec, no és que ell parli o siguem amics, però que la conec de vista perquè fa molts anys que hi viu allà, no? I, I és allò que et sorprèn, no? Que vagi a passar al teu poble, però no, jo del 99 no es viu aquest cas. Més enllà de lo que puguis llegir el Regió 7, que jo sàpiga no es comenta. O sigui, encara l'altre dia fent el cafè sé que n'hi havia un de la tertúlia que deia, sí, el del Pino es pensava que li pagarien el jardí nou, que li farien el jardí nou. O sigui, si en parlen és pel fet aquest sobtat d'aquest moment concret de que troben els ossos i que li remenen tot i li van excavar tot per acabar de trobar el crani. Fa bastanta impressió de veure el crani. Però d'aquella persona, algú ha parlat amb mi després, sapiguent que jo l'advocat, però poquíssimes persones més s'han preguntat d'on era, què hi feia, ha passat desapercebut.
2: Aquell any, el 99, la policia responsable de les investigacions al territori era la Guàrdia Civil. En el moment que es dona l'avís a la Benemèrita, no està clar que es tracti d'un homicidi ni se sap l'antiguitat dels ossos. El propietari ho fa més per quedar eximit de responsabilitats i tenir la consciència tranquil·la. Com que al cap i a la fi es tracta d'una persona morta, la denúncia va a parar al Departament d'Homicidis i se n'ocupa l'agent Carlos García Espejo.
8: Automáticamente nos dan aviso al grupo homicidios de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona. Nos trasladamos con nuestro equipo de criminalística, pasamos comunicación a la autoridad judicial y se presenta allí junto con el médico forense para ejercer el acta de levantamiento del cadáver.
2: El propietari ha posat en un cubell de plàstic els ossos que ha tret la pala excavadora i la resta de l'esquelet ha quedat dins el forat. Passades les 5, una unitat de la policia judicial hi arriba per fer la inspecció ocular. També hi va l'equip forense. El 8 de gener del 1999, el sol es va pondre a les 17:39, segons dades de l'Observatori Astronòmic Nacional. Com que la llum natural va marxant, la policia decideix acordonar la zona i exhumar les restes òssies l'endemà, 9 de gener. La fossa queda tapada amb plàstics. En haver-hi només ossos, el procediment per fer-ne l'aixecament i la posterior autòpsia és molt diferent. Sense teixits tous, serà més complex saber qui és l'individu i com va morir. Els forenses creuen que la persona més idònia per fer l'anàlisi de les restes òssies que s'han trobat a Cal Esteve és el doctor Lluís Guerrero, que sentirem ara.
9: A l'any 1999 ens avisen uns amics que aleshores eren els forenses de Manresa, que era el doctor Vidal i el doctor Jiménez. Ells eren coneixedors de lo que podíem fer nosaltres en un estudi amb restes òssies i les dades que en podíem treure. I ells, pues, com que estaven en un procés d'exhumació d'un esquelet, van dir, carai, doncs aquí les persones més indicades són en Lluís Guerrero i la Judit Soler, que aleshores ella i jo treballàvem junts.
2: El doctor Guerrero és especialista en cirurgia cardiovascular i és una autoritat en el camp de l'antropologia física de restes osteològiques, és a dir, ossos. Fa més de 50 anys que es dedica a l'antropologia prehistòrica. Les tècniques d'estudi són aplicables en qualsevol circumstància, ja sigui l'exhumació de fosses de la Guerra Civil, de personatges històrics com reis o bisbes, o en casos més recents com el que us estem explicant. Amb el seu historial professional, els forenses de Manresa creuen que ell podrà extraure el màxim d'informació de l'esquelet trobat a Sant Salvador de Guardiola.
9: És intentar reconstruir qui era la persona que tenia aquells ossos que nosaltres hem trobat. Aleshores, a partir d'aquí, intentem determinar pues, el sexe, la talla, l'edat, el número d'individus que hi han, que si era destre, que si era esquerrà, que si havia fet servir més grups musculars d'una banda o de l'altra i, per tant, podem inferir doncs, quin tipus d'activitat física o professió podia tenir. Podem deduir la patologia, moltíssimes coses. Tot això ho definim amb una sola paraula, que seria osteobiografia. Aleshores, doncs, aquí l'antropologia física forense, però només d'ossos, d'osteologia, ens porta a lo que dic, a l'osteobiografia, a reconstruir la vida d'aquella persona.
2: Ens havíem quedat al moment en què el doctor Guerrero rep la trucada dels seus col·legues forenses de Manresa.
9: En aquell moment que avisen, jo, com a metge, estic treballant a la Clínica Sant Josep i havia d'operar, no podia desplaçar-me, i li vaig dir a la Judit Soler, escolta, vés-hi tu i fes l'exhumació i després ja estudiarem els ossos conjuntament. I van així. Jo sóc metge, la Judit Soler és arqueòloga. És una arqueòloga que molt interessada en l'antropologia, per tant estava aprenent antropologia i m'ajudava.
2: L'endemà que la Guàrdia Civil hagi rebut l'avís, el dissabte 9 de gener de 1999, la Judit Soler es desplaça a la urbanització de Calesteve, a Sant Salvador de Guardiola, a la finca número 55, que ja heu sentit que té una hectàrea de terreny, més o menys com el camp del Barça.
7: Era molt proper a la casa. Això era, res, devia estar 20 metres de la casa. O sigui, era molt proper. Que passa que sí que és cert que en el lloc, clar, són cases que d'una casa a l'altra podien ser 150 metres o 200 metres d'una casa a l'altra. Per tant, són cases que estan en un entorn molt tranquil. I jo suposo que això devia ajudar que les coses passessin de la manera que van passar, no?
2: En el cas de la parcel·la on s'ha fet la troballa, l'esquelet està enterrat a 110 metres exactes de les finques veïnes, tant la de la dreta com la de l'esquerra, i a uns 3 metres de distància del carrer. La finca té una tanca molt baixa i no hi ha cap tipus de porta d'entrada, és a dir, es pot accedir sense cap impediment al terreny des de qualsevol punt. La fossa, per tant, es pot veure des del carrer. La Judit s'hi atansa.
9: Va la Judit i veu que la meitat superior del cos ja ha estat desplaçat per la pala de la retroexcavadora, però que l'altra meitat de la cintura en avall encara està in situ. En aquesta fossa era una fossa que la van fer molt mal girbada. La devien fer doncs, amb mitjans manuals, amb una aixada o amb un pic o el que sigui. I era molt més fonda d'una banda que de l'altra. La banda més fonda estava, arribava a uns 80 centímetres sota el nivell del sol i la part menys fonda, més soma, estava a uns 20, 25, 30 centímetres. En la part més fonda havien situat l'extrem del cap i tot aquest cos l'havien embolcallat amb un llençol, estava bocaterrosa, i l'eix de les cames estava una mica desviat respecte a l'eix del cos i els genolls una mica flexionats, de tal manera que els peus s'acostaven encara més a la superfície. Per tant, és estrany que fins i tot gossos o animals, allà hi ha porcs senglars, doncs no haguessin fet un forat i haguessin tret part de les extremitats. Aquest forat estava fet en les argiles naturals del terreny i ho havien reblit amb sorres i materials de construcció i elements diversos de qualsevol manera.
2: El doctor Guerrero ha parlat d'un llençol. Això serà important. És un llençol de color blanc. No queda clar a les diligències, i ningú ens n'ha parlat, de que es trobés cap altra peça de roba, el que fa pensar que probablement a la persona la van enterrar nua. Al costat de l'esquelet sí que s'hi troben altres objectes, que consten als documents policials. Lídia Orriols, explica'ns quins, sisplau.
6: Es troba una bossa de plàstic transparent amb una inscripció en color blau que diu Roca. Una altra bossa de plàstic transparent també amb la inscripció de color blau Mutexa. I encara dues bosses de plàstic més transparent amb la inscripció en color negre Sudo i al fons color taronja. Un rotllo de cinta adhesiva de color vermell i una capseta buida d'aquelles on se solen guardar cargols o tacs.
2: Continuem. La Judit Soler fa l'exhumació amb molta cura i descobreix una cosa que deixarà glaçada tota la comitiva judicial i policial. De seguida sabrem què és, però fa un moment el doctor Guerrero ens parlava de la fossa.
9: Dona un perfil de la persona que fa l'enterrament, dona un perfil molt concret de com és. Et dona doncs, una informació de conjunt de com es va fer, amb quina intenció es va fer. La primera és que no en sap gaire, de què va. Segona, que va començar a fondo i segurament es va cansar, per tant físicament pues, tampoc devia estar gaire acostumat a fer-ho això, es va cansar i per tant la resta de la inhumació és més soma, no? I a tot això, doncs el fet de que el cos estigui desviat d'eix, que les cames estiguin doblades, que estigui boca terrosa, tot això indica pues, que el que fan és no fer un enterrament respectuós del cadàver, sinó de tirar-lo de qualsevol manera dins del forat, no? Fer una fosa d'aquesta manera pues, també indica pues, això, també indica una precipitació i un intent pues, claríssim d'ocultació, no? No estem fent una fosa rectangular, ben traçada, homogènia en les seves parets, homogènia en la seva profunditat. Bueno, és fer una cosa a correcuita per, en fi, per ocultar el cadàver i no fer absolutament res respectuós.
2: Ja us hem dit que la meitat de l'esquelet de cintura en avall està intacte. L'excavadora no l'ha mogut de lloc. És quan analitza aquesta part que la Judit fa el descobriment que us dèiem.
9: La troballa més interessant en aquell moment va ser la d'un fetus, l'esquelet d'un fetus, a dins de l'espai de lo que seria la pelvis. Vam estar molt de sort en que el cos del fetus estava in situ. No es veuen uns ossets molt petits que bueno, que qualsevol persona no instruïda en el tema podria confondre'ls amb el d'un animaló. Podria dir, pues, bueno, no ho sé, pot ser d'un conill o pot ser de... I no, evidentment. Un fèmur d'un fetus d'aquest tamany doncs, pot tenir pues, 3 centímetres a tot estirar. I, per tant, estem parlant d'ossos petits, francament petits.
8: El dia era bastante triste, estaba gris, hacía frío, pensaba que era en enero, San Salvador de Guardiola. Y bueno, ya cuando te dicen que también puede existir restos de lo que es un feto, pues ya te toca un poco más, ¿no? La fibra, te quedas un poco más triste. Pero bueno, estamos para eso y para trabajar.
10: I'm ready, my lord.
0: Crims. Amb Carles Porta.
2: El fet que s'hagi trobat l'esquelet d'un fetus dins la pelvis deixa poc marge de dubte que l'ossada és d'una dona. La Judit recull tots els ossos i els posa en caixes precintades. Són les 13:45 del dissabte 9 de gener del 99 i la comitiva judicial i forense porta les capses al dipòsit de la funerària del Bages, on demà el doctor Guerrero reconstruirà els ossos en forma anatòmica, és a dir, recompondrà l'esquelet i en farà l'estudi antropològic. La Guàrdia Civil ha començat a fer investigacions i no els consta cap denúncia per desaparició d'una dona embarassada. Ara ens detindrem en l'estudi antropològic que el doctor Guerrero fa a l'esquelet trobat a Sant Salvador de Guardiola. És un informe molt detallat.
9: La pelvis és la caixa negra de la informació del sexe. Però el sexe també es representa en el crani. Les faccions d'una persona, les faccions de les parts toves, el que veiem quan mirem una persona, estan determinades per la forma del crani. Hi ha una superposició de capes, però el que dona la primera forma és el crani. Per tant, això ja ens dona molta informació també. I hi ha pues, tota una sèrie de característiques que són diferents d'un home a una dona, de la mateixa manera que la cara d'un home i una dona són diferents. El tipus de front, el front d'una dona és molt més verticalitzat, molt més, una mica més estret, és més gràcil, un home doncs, té el front normalment més inclinat enrere, té uns arcs superciliars més sortits, el gruix de les òrbites és gruixut, els de les dones és primet, és tallant, quasi bé. En aquest cas, l'esquelet de la dona embarassada doncs no oferia gaires dubtes, però tot i així doncs, vam fer tot l'estudi doncs, de la pelvis que corresponia a una dona.
2: L'estudi antropològic dona més dades de la dona.
9: Embarassada de 5 mesos, perquè es determina a partir de les dimensions dels ossos fetals. La dona té una una talla, o tenia una talla aproximada de 1,71 m d'alçada, o sigui, era més aviat alta, amb una variació de 3,5 cm per sobre o per sota, en tot cas, alta. La robustesa dels ossos era molt poca, o sigui, activitat física no se n'hi suposava pues, cap. Era destre, tenia signes de gestació anterior, o sigui, unes petites alteracions òssies que són força típiques de gestacions prèvies, però que es poden donar també amb dones que no hagin tingut cap fill, però amb un marge de probabilitat baixa. O sigui, cap al 4% de dones que no han tingut cap fill poden tenir aquesta alteració. En aquest cas hi era.
2: El doctor Guerrero intenta establir-ne l'edat.
9: Aquest era el gran problema d'aquest esquelet. La maduració dels ossos amb el pas dels anys ens portava a que la forquilla de variació era molt gran i ens donava una edat d'entre 25 i 45 anys. És clar, això és una forquilla molt gran, molt gran. I tot i que jo pensava de que havia d'estar en la part molt més baixa de la forquilla, és clar, si això anava a un jutjat i s'havia d'exposar en termes d'evidència científica i sustentar-ho científicament, la forquilla l'havíem de dir la que era, de 25 a 45. Però per nosaltres tenia un valor central d'uns 33 anys, uns 7 anys i mig per sota o per sobre. I jo m'apuntava per sota.
2: Ara sabrem per què sortia una forquilla d'edat tan àmplia.
9: Quan una persona para el seu creixement, es para perquè una zona cartilaginosa que tenen els ossos llargs es torna os, es solidifica, i llavors ja no pot créixer més l'os, ja queda com un mineral. Aleshores, durant un temps queden traces visibles d'aquella zona de creixement que s'ha ossificat. I ella ja ho tenia tot ossificat i no quedaven ni traces ni res de res. I la dentició era ja amb queixals del seny, doncs ens posava una edat de 25 cap amunt, que té el topall inferior, no? I, per una altra banda, totes les sutures d'articulació dels ossos craneals estaven soldades, cosa que es produeix amb edats molt més avançades. Es produeix doncs, 45, 50... Doncs aquí teníem una sèrie de variacions de comportament de la maduració òssia que eren una mica atípiques.
2: La raça també és un element essencial per poder identificar la dona.
9: Les característiques del crani d'aquesta dona, que era un crani molt llarg i estret, juntament amb una cara molt alta, o sigui, llarga i estreta, aquests trets es donen de forma molt generalitzada en els escandinaus. Però això no vol dir que sigui escandinau una persona que tingui això, perquè de gent així també n'hi ha aquí. Per tant, aquí vam establir que tenia una morfologia europea occidental amb una tipologia que recordava els cranis escandinaus.
2: Un dels aspectes més importants per la resolució d'aquest cas és saber quants anys feia que estava enterrat el cos de la dona.
9: Normalment aquest tipus de recerca normalment la fan els forenses, eh? I tenen mitjans químics i histoquímics per determinar això. Nosaltres, si ens havíem de limitar simplement els recursos de l'antropologia, teníem l'aspecte de l'os. L'aspecte de l'os, quan és un os antic, té el mateix to de color que la terra que l'envolta. O sigui, tot es fa uniforme. En aquest cas concret, els ossos eren grisos, mentre les terres eren aquell marrón característic de les argiles, no? Per tant, era un color que semblava més de putrefacció, recent. Tenien un aspecte com greixós, per tant, no era os sec, antic. Aleshores vam serrar una part d'un còndil del fèmur per veure què passava amb la part interna de l'os. Al serrar-lo vam veure que la part esponjosa de l'os encara era greixosa i desprenia una olor cadavèrica important. Això, normalment, alguns tractats forenses et diuen que això acaba perdent-se a partir dels 15 anys de l'enterrament. Per tant, vam dir, pues bé, no pot tenir més de 15 anys.
2: Aquesta és la part alta de la forquilla. Sobre la part baixa, l'informe que va fer l'any 99 el doctor Guerrero diu això.
11: En ningún caso quedaban restos de ligamentos ni otros elementos articulares, lo que induce a creer que el enterramiento tuvo lugar hace más de 5 años.
2: L'esquelet s'ha trobat al 99. L'anàlisi antropològica ha determinat que les restes òssies tenen una antiguitat d'entre 5 i 15 anys. Els experts van considerar que si ens situem a la part alta de la forquilla, 15 anys, la dona embarassada hauria mort al 1984 i en la part baixa de la forquilla al 1994. Encara no sabem quina és la causa de la mort, l'aspecte més important de l'informe antropològic forense. En aquest sentit, el mateix estudi recorda que un esquelet és molt més difícil d'interpretar que un cadàver perquè no hi ha teixits tous.
9: Vam revisar tots els ossos de l'esquelet per constatar totes les lesions. Aleshores, ens vam trobar amb dues lesions que les dues eren situades a l'extrem cefàlic. Per una banda, teníem una mandíbula inferior amb una fractura una mica sinuosa que anava de la part dreta de la barbeta cap a la dentadura, cap a la línia mitja de la dentadura. Per la part de darrere d'aquesta mandíbula vam veure que l'os trencat no havia perdut continuïtat. O sigui, passava allò que passa quan es diu que són fractures amb canya verda. Quan trenquem una canya, se'ns trenca, però no perd la continuïtat. No podem separar els extrems, queden units. Aquestes fractures amb canya verda moltes vegades són característiques de l'últim moment de la vida. S'ha fet en vida de la persona i, per tant, no ha tingut lloc després. Després, quan es trenca l'os, es trenca del tot. Per tant, teníem una fractura, en principi, en vida de la mandíbula.
2: I ara sentirem quina era la segona lesió.
9: Hi havia també lesions importants a nivell del crani. Mirant-ho bé, hi havia tot de fractures radiades del crani, però, en concret, hi havia una fractura una mica arrodonida al parietal esquerre i més petita per la banda de fora i més gran per la banda de dintre, i a l'altra banda, a la dreta, era més petita, hi havia també orifici, i era més petit per dintre que no pas per fora. Aquest tipus de lesions i amb fractures radiades de tota la volta, això en principi era característic d'un tret de bala. Un tret de bala pot fer això, pot fer esclatar el crani, cosa que va passar. Es van portar tota de la banda dreta, de la banda esquerra es va portar una bona part del crani, i aquestes lesions més grans per la banda de sortida que de la d'entrada són típiques dels projectils. I vam establir quina era la direcció del tret, que era d'esquerra a dreta, una mica de darrere cap endavant i una mica de dalt cap a baix.
2: L'estudi antropològic forense determina que la dona embarassada va morir d'un tret i que la seqüència dels fets podia haver anat així.
9: Com a hipòtesis no demostrable, hi hauria, potser, primer, li van trencar la mandíbula d'un cop i una vegada a terra, potser van rematar la feina. El cap en posició lateral, segurament van així, perquè una seqüència inversa seria una mica estranya, que primer li disparessin i la donen per morta perquè li han atravessat el crani, després no tindria gaire sentit trencar-li la mandíbula. Tampoc fora impossible, no fora impossible, que la mandíbula també es trenqués amb el tret. Però bueno, és una possibilitat molt més remota, que les zones de força del projectil acabessin fent una fractura a més llocs que els del crani. Però bueno, és una possibilitat molt més remota. A la Judit Soler li va causar molta impressió, doncs, acostumada com estava a excavar restes prehistòriques, li va causar molta impressió, doncs, estar estudiant, excavant un esquelet de fruit d'un assassinat. Això després em passa també una mica a mi, i quan acabes l'estudi i el lliures, dius, bueno, pues, tant de bo ara agafin el responsable, no? Perquè jo he fet la meva feina, nosaltres hem fet la nostra feina, ara algú ha de fer la que quede.
0: Crims. Per què matem?
2: La investigació del cas de Sant Salvador de Guardiola està a mans de la Guàrdia Civil, que es troba amb un primer obstacle per poder avançar en la recerca.
8: La problemática que nos encontramos en este lugar es que la víctima estaba sin identificar. Eso conlleva que nos retrase mucho las investigaciones, porque no puedes abarcar el ámbito social, el ámbito familiar, el ámbito laboral. No puedes intentar hacer indagatorias con manifestaciones, con testigos. Entonces te resulta muy, muy problemático el hecho de no poder tener identificado ese cadáver.
2: Els investigadors fan un primer intent per identificar la dona.
8: Nosotros lo que hicimos fue ponernos en contacto con todos los cuerpos policiales de España. Soltamos lo que se suele llamar un índice negro a nivel Interpol también, para poder saber si había alguna desaparición de las características que nosotros teníamos, primero a nivel nacional y posteriormente a nivel mundial.
2: Fem un resum de les característiques de la dona assassinada que ens ha explicat el doctor Guerrero i altres que també recullen a l'informe forense.
6: Era una dona d'1,71 m d'alçada, aproximadament. La forquilla d'edat que sortia de l'estudi antropològic era molt àmplia, d'entre 25 i 45 anys. Per la forma del crani, la víctima era europea occidental, amb uns trets que recordaven les persones escandinaves. Pel que fa a la patologia, al final de la columna vertebral tenia una articulació anormal de l'última vèrtebra lumbar amb la primera sacra. Tenia el dit gros del peu dret orientat no cap a la dreta, com seria normal, sinó desviat cap a l'altre peu, i les cames les tenia lleugerament en X, és a dir, que ajuntava una mica els genolls.
2: La Guàrdia Civil rep la resposta de la resta de policies nacionals i internacionals.
8: No dio ningún resultado, claro. No coincidía, y las que nos podían mandar pues tampoco coincidían con nuestra víctima.
2: La Guàrdia Civil estira un altre fil. El Departament de Criminalística extreu l'ADN de la dona. Del fetus no ho pot fer perquè la tècnica encara no està prou desenvolupada. Ara caldrà veure si la base de dades hi ha alguna coincidència de perfil genètic que permeti saber qui és la víctima.
8: Tenemos un programa que se llama Fénix en el que todas las policías españolas volcan los ADNs de los cadáveres sin identificar. También tenemos una base que se llama PDRH, que es de personas desaparecidas y restos humanos, que es lo que hacemos. Con esas personas desaparecidas, que sus familiares, pero familiares, dan el ADN, se cotejan con los restos humanos que nosotros localizamos en cualquier sitio, ¿no? Que están sin identificar. Entonces todo eso va a una misma base de datos y todas las policías vertemos esos datos en una misma base de datos. Y dentro de la Unión Europea esos datos se pueden compartir entre todas las policías de las que componemos la Unión Europea. Entonces nosotros pudimos sacar el ADN de la mujer, en este caso, de la víctima, pero del feto, con los medios que se tenían de criminalística en los años 90, en el año 99, les resultó muy, muy difícil.
2: Mentre esperen l'informe de l'ADN, la policia interroga els veïns de la zona. És 24 de gener de 1999. Hem posat veu al que consta als documents policials.
12: ¿Recuerda quién vivía en la parcela donde han aparecido los restos óseos?
13: Las primeras personas que vivieron en la casa creo recordar que fue hace unos 16, 17 años. Pero solo estuvieron viviendo como un año. Vivía un matrimonio y tres hijos. Dos eran varones y una niña. Tenían edades comprendidas entre 5 y 10 años aproximadamente. Desconozco los nombres de estas personas y no sé dónde pueden vivir ahora, ya que no tenía ninguna relación con ellas.
2: Si ho recordeu, l'esquelet trobat a Sant Salvador de Guardiola té una antiguitat màxima de 15 anys i aquest matrimoni amb tres fills va viure a la finca fa uns 16 o 17 anys. Més o menys coincideix en el temps, però el veí no ha donat cap dada als agents que els permeti localitzar la família. Els investigadors fan una altra gestió. Consulten qui ha viscut a la casa i aquí sí que hi ha una cosa que els crida l'atenció.
8: Cuando empezamos a realizar investigaciones sobre quién estuvo en esa parcela durante este periodo tan dilatado de tiempo, entre 5 y 15 años, se nos aparece una persona que había nacido en la RD antigua, en la antigua Alemania.
2: ¿Per qué els agents es fixen en aquest home nascut a l'antiga RDA? Recordeu que les restes òssies estaven embolicades en un llençol i que us hem dit que aquest llençol serà important?
8: Los dos cadáveres estaban envueltos en una sábana y la etiqueta de esa sábana venía en alemán. Algo que nos chocó un poco.
2: La Guàrdia Civil investiga l'home alemany i les altres persones que van viure a la finca.
8: Teníamos a una persona que era alemán y bueno, nos centramos un poco más en él. Pero claro, no podíamos demostrar ese vínculo entre autor y víctima. Entonces estábamos un poco parados, no podías ir a, como decimos nosotros, a por él, ¿no? Porque no podías demostrarle nada. Entonces, es preferible esperar un poco y poder ir ya al juzgado con unas pruebas y unos indicios bastante fuertes, como por el hecho de que hubiera estado en esa parcela no significaba absolutamente nada, igual que otros tres propietarios más que habían estado en esa parcela, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos más centrados en el tema de la identificación de la víctima. Sabíamos que, porque suele pasar en este tipo de hechos delictivos, en estos homicidios, en el momento en que podemos identificar a la víctima, tenemos un 80% ganado.
2: Sense la identificació de la víctima, els investigadors no acaben de trobar la manera de vincular algun dels inquilins als cadàvers i tampoc no veuen clar que interrogar-los els ajudi a resoldre el cas.
8: No llegamos a interrogar a ninguno por el hecho de no querer un poco dar pistas de las investigaciones que estábamos llevando. La investigación prefiere no hacerlo. Nosotros seguíamos con la idea de poder identificar ese cadáver a través de alguien que aportara ADN y presentara una denuncia de la desaparición. Por eso constantemente, cada 6 meses, cada año, volvíamos a mandar a Interpol, a los compañeros de Policía Nacional, oye, ¿tenéis alguna denuncia? Oye, y tal. Bueno, seguíamos con la idea esa de poder identificar a ella. Es que si no iba a ser misión imposible el poder detener a una persona, a no ser que fuera esa persona que se autoinculpara, ¿no? Pero no tenías ni, había pasado mucho tiempo, no había muestras de ADN, no había restos orgánicos que pudiéramos cotejar con otras personas, aparte de las que teníamos ya, de la víctima y del feto, pero no podíamos cotejar con nadie, ¿no? Entonces era complicado.
2: La Guàrdia Civil compara l'ADN de la víctima amb els perfils genètics que hi ha a la base de dades i busca coincidències amb les denúncies per desaparició, fins i tot als arxius de l'Europol i l'Interpol. Cada mig any rep la mateixa resposta.
8: Cada ciertos meses o a lo mejor al año volvíamos a mandar, porque a lo mejor se había producido ya esa denuncia de desaparición, pero la respuesta siempre era negativa. You want it
11: darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
2: L'any 2000 pensen que potser és possible fer un retrat robot a partir del crani de la víctima. Escoltem el doctor Lluís Guerrero, l'especialista en ossos que va intervenir en el cas.
9: Dibuixar un crani llarg i estret amb una cara llarga i estreta, doncs és fàcil. També sabem que el nas era estret i llarg i que les òrbites eren altes i arrodonides. Amb tot això es pot fer, i sabem també com era la mandíbula, sabem com eren els pòmuls, sabem tot. En base a això es pot fer una foto robot, que és clar, una foto robot sempre és molt poc precisa, però quan no es té res més, més val això que res. I en aquest cas es va fer.
8: En este caso la hizo con el pelo corto, no sé por qué, pero todos los rasgos físicos de la cara, tanto nariz, el vello, que es muy difícil también, pero lo hizo bastante, muy, muy, muy acertado.
5: Ojos.
8: No eran hundidos, eran unos ojos así como abiertos, la nariz la tenía delgada, labios finos.
2: La Guàrdia Civil envia el retrat robot a totes les policies i espera que aquesta vegada hi hagi alguna concordança o es pugui encendre alguna llum. El retrat robot, que ja heu sentit que el Guàrdia Civil ens ha fet una miqueta d'espoiler, de moment tampoc donarà cap resultat. Quan ja han passat 5 anys des que es va trobar l'esquelet, la investigació està estancada. El 21 d'octubre del 2004, la magistrada Rosa Maria Gutiérrez Fernández, del jutjat d'instrucció número 4 de Manresa, dicta aquesta interlocutòria.
14: Los hechos investigados son constitutivos de infracción penal, si bien no existen motivos lógicos suficientes para atribuir su perpetración a persona alguna determinada, y por ello es procedente decretar el sobreseimiento provisional de estas actuaciones.
8: Claro, cada año, cada 6 meses estés intentando localizar a esa persona y poderla identificar, ¿no? Pues se supone que tiene una familia detrás, que tiene pues unas amistades, algo, ¿no? Y bueno, no poder decir o no poder hablar con la familia y decirle, pues mira, ha pasado esto.
6: Les restes òssies de la dona i el fetus estan dipositades a la funerària del Bages.
7: Fins al 2005-2006, que van demanar al jutjat d'instrucció que, per favor, a veure què havien de fer d'aquella caixa amb les restes d'aquest cadàver que no sabien qui era, que no les tinguessin més allà en el tanatori. I llavors el jutjat va demanar a l'Ajuntament un nínxol i l'Ajuntament els va cedir un nínxol des del 2006 al cementiri de Manresa, però que van estar molts anys en la funerària que fa les funcions de forense en aquella època. Ara ja no es fan autòpsies als jutjats d'instrucció de Catalunya. Es fan totes a l'Institut Anatòmic Forense o de Medicina Legal, que en diuen, d'aquí a Barcelona.
8: Estaban enterrados madre y hijo, estaban enterrados en el mismo nicho. O sea, y lo que era el feto estaba en una cajita, aparte. Entonces, no fue muy fácil el poder diferenciar un hueso del feto de uno de la madre, ¿no? Porque siempre puede haber algún tipo de contaminación o algo si están juntos y eso tanto tiempo. Pero no, en este caso tuvimos la prudencia en el año 99 de separar lo que eran los restos de tanto de la mujer como del feto.
2: Fixeu-vos que l'agent d'homicidis de la Guàrdia Civil, Carlos García Espejo, diu que van tenir la prudència de separar les restes òssies de la dona de les del fetus. Ho van fer així perquè ja hem vist que a la dona li havien pogut extreure l'ADN, però al fetus no. Ja veurem si aquesta precaució de la Guàrdia Civil va servir per alguna cosa. Aquest cas, que avança tant a poc, tindrà molts girs encara, i molt peculiars, però us ho explicarem el proper capítol. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
11: Crims. Cas d'avui, Lídia Oriols. Revisió de guions, Imma Falcó. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Oh,

0: thought I knew.
1: Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Prova de foc avui per a la llei d'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea decideix si aquesta llei pot ser aplicable a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els altres líders del procés en les causes per malversació. En funció del que digui aquesta sentència europea, el Tribunal Constitucional pot demanar al Suprem que amnistiï l'expresident a l'exili i que li aixequi l'ordre de detenció. Junts i Esquerra confien que la justícia europea avalarà la llei d'amnistia i aplanarà així el camí per la tornada de Puigdemont i l'aixecament de la inhabilitació de Junqueras. A Esquerra, però, no les tenen totes amb els tribunals espanyols. Elisenda Alemany n'és la secretària general.
2: L'Estat, diria en general, no ens posa mai les coses fàcils. Sí que som optimistes amb la sentència del TJUE en el sentit que posarà davant del mirall l'Estat espanyol i els seus dèficits democràtics.
1: El tribunal també es pronunciarà sobre la validesa de l'amnistia pels CDRs acusats de terrorisme. Repàs ara altres informacions en Alfonso.
3: Els bombers estabilitzen els dos incendis que s'han declarat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i a Querol, a l'Alt Camp. Durant tota aquesta nit i matinada, els efectius han continuat remullant la zona i assegurant el perímetre. A Sant Quirze Safaja, el foc ha cremat un centenar d'hectàrees i ha obligat a desallotjar una casa de colònies, un centre de menors i un càmping.
1: La falta d'habitatge assequible s'està convertint en un llast per a les empreses a l'hora de contractar personal, perquè els candidats al lloc de treball i renuncien perquè no poden pagar el lloc on viure. La patronal Pimec alerta que les empreses no poden implantar els seus plans de creixement per les dificultats d'ampliar la plantilla. Antoni Canyete és el president de Pimec.
4: Que no es puguin cobrir llocs perquè no n'hi ha habitatge o perquè l'habitatge que n'hi ha té uns costos que fa impossible que n'hi hagi o es pugui produir la contractació, el problema va més enllà de l'àmbit social.
3: El Regne Unit vol limitar l'accés dels adolescents a les xarxes socials amb un toc de queda a les nits per als joves de 16 i 17 anys. També se'ls limitaran les funcions més addictives, com la reproducció automàtica de vídeos. La mesura complementarà la prohibició de les xarxes per als menors de 16 anys anunciada el mes passat.
1: La campanya de vacunació de la grip i la Covid començarà el 5 d'octubre, una mica més tard que la de l'any passat. El motiu és el retard en la producció de les vacunes, que l'OMS ha recomanat actualitzar els virus que ja circulen. La cita prèvia es podrà demanar des del 27 de juliol. Una última entrevista imaginada entre Montserrat Roig i Maria Aurèlia Campmany. Aquesta és la proposta teatral que es va estrenar ahir a la Sala Atrium de Barcelona dins la programació del Festival Grec.
3: Es tracta d'un text de Marc Monegal dirigit per Raimon Molins que parteix de la idea d'una conversa fictícia entre dues grans pensadores de la Catalunya del segle XX. L'entrevista se situa al dia de la inauguració dels Jocs Olímpics del 1992, quan feia poc més d'un any que havien mort. Roig tenia 45 anys i Campmany 73. L'actriu Anna Güell ha explicat a Catalunya Ràdio el punt de partida.
5: Suposada entrevista, no? Quan elles ja no hi són a la realitat, no? Que és una mica abans de l'inici de les Olimpiades, perquè d'alguna manera elles han treballat per aquesta Barcelona preolímpica i llavors es fan aquest joc, tornar-se a veure i tornar a parlar sobre tot, no?
3: L'obra es podrà veure a la Sala Atrium fins a finals de juliol.
1: Esports, l'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol que es disputarà diumenge. A la segona semifinal,

0: Jugada ahir la nit a Atlanta, els actuals campions es van imposar per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclosa als últims moments. El gol dels anglesos el va fer el nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon.
1: L'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, ha arribat aquest dimecres a Barcelona per passar avui la revisió mèdica, pas previ a firmar pel Barça fins al 2031.
0: El Barça femení, la davantera noruega, Caroline Graham, ha renovat fins al 2028. Txell Font, fitxa pel Badalona Women, la portera de 21 anys, arriba procedent del Barça B.
1: El Tour de França triomfa l'esprint per al noruec Soren Berenskiol a l'onzena etapa després dels 161 quilòmetres de perfil pla entre Vichy i Nevers. Ha estat l'etapa més ràpida de la història del Tour, amb una velocitat mitjana de 51 quilòmetres per hora. Cap canvi a la general, on continua manant amb autoritat Tadej Pogačar.
2: Fins aquí les notícies.
3: Atenció, atenció, a tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte. Es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
2: A la Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
3: Parlarem de gastronomia.
2: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
3: La Fonda.
2: D'una a dues.
3: Vinga, va, a la caixa.
4: Qui diu que a l'estiu no passa res?
5: Un Mundial de futbol amb 104 partits.
4: El mercat del Barça de Flick.
5: La sortida del Tour des de Barcelona.
4: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
5: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
4: La recomposició del Girona segona.
5: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
4: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
5: El sol o a l'ombra.
4: Escolta el Tot Costa.
6: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Aquest dijous al matí, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciarà sobre la llei d'amnistia als líders del procés. I al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 10, farem un especial informatiu amb Ricard Ostrell per seguir-ne l'última hora. Amb un ampli desplegament, us oferirem totes les reaccions i l'anàlisi en profunditat. El posicionament de la justícia europea sobre la llei d'amnistia, aquest dijous a partir de les 10, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya Ràdio.
2: Som
6: 3CAT.
7: Què? Què s'ha de fer avui?
8: Res de bo. Si el Manu es poguessin fer el vermut.
9: Bueno, un vermut o una copa de vi. Bueno, de fet, és el tema que la nostra convidada domina.
8: Ep, això m'interessa.
9: Home, avui ens visita la Marta Clot, sommelier i divulgadora de món del vi.
8: Què dius ara?
9: Sí.
8: Estem a punt de viure el millor programa que s'ha fet de la Renaixença fins al dia d'avui?
9: A més, nosaltres parlarem sobre com fer un tast de vins.
8: Collons, programa rodó.
9: Llàstima que haurem de fer allò del gos, que a mi no m'agrada gens. Perquè si no, avui quedava tot perfecte. Per què dedicarem el capítol...
8: El porró!
9: El porró!
8: El porró! Ara, hòstia! Ara, per fi! Ha costat prou! Ara hi ha algú que comença a posar ordre a aquest programa.
9: Home, portem 29 programes, ja tocava.
8: Hòstia, és que a vegades no s'entén res, eh?
9: És veritat.
8: Entrevistem un enterra morts en un programa dedicat a la roda, o entrevistem en Joan Pera el dia de la Carmanyola.
9: No s'entenia res.
8: No s'entén res.
9: Avui sí. Avui algú que ha pensat.
8: I tant.
9: Entrevista una sommelier, secció de tast de vins, dediquem el programa al porró.
8: Ara sí, és que no s'entenia res fins ara, eh? El director devia fotre algun ultimàtum, un empeio.
9: Segur.
8: O es comença a entendre aquest programa, o tothom al carrer.
9: Al carrer, tothom... Xxt, ojo, que arriba el jefe.
10: Déu vos guard.
11: I visca el bany!

0: La Renaixença.
1: Qui el porró no sap alçar, no és bon català. Això és el que diu la saviesa popular. Tampoc ara ens emmerdarem a discutir què és o què significa ser bon català.
2: Tu ets bon català, Piu?
1: Jo no comencem, he dit no ens emmerdarem.
2: No, però no, tu què has fet per Catalunya?
1: Res.
2: Home, res no. Res, collons, alguna cosa has d'haver fet.
1: Coses, en fi, tonteries. Posar la moreneta aquesta en el programa i bueno, poca cosa bueno, més.
3: Mira, mal m'està dir-ho, però jo sí que sóc bon català.
1: Tu?
2: Tu? Què has fet tu per Catalunya?
3: Bueno, res, però...
2: Llavors, què dius?
3: Bueno, és el que fem els catalans, no? Bueno, anem fent.
2: Això sí.
3: Jo vaig fent.
2: Sí, sí.
1: Ah, és el que ha de fer un català.
2: Sí, sí, és així.
3: Català,
2: ha de...
3: Vaig fent.
1: Vinga, va, parlàvem del porró.
3: Home. Això sí, això ho ha inventat un català, no?
1: Bueno.
3: Hòstia, és que si no m'emprenyaré, eh?
1: Doncs no ho ha inventat un català.
2: Ja devia ser un francès, collons de francesos, tu.
3: No, Cardis, paia, un castellà?
1: Què?
3: Ho ha inventat un castellà, això?
1: No, jo no ho he dit, això. Ah. No. L'invent és de Catalunya, però no el va inventar ningú en concret. És un invent dels catalans així en general.
2: La mare que em va parir, eh? Sí, no? Amb això som modestos, eh? Inventem una cosa única al món i sobretot que no surti ningú i que ha sigut ella.
3: Entre tots!
2: Jo vaig ser el broc gros i un petit i entre tots!
3: Ho fem entre tots!
1: El porró més antic que es conserva a tot el món és el monestir de Poblet, data del segle XIV.
3: Visca Catalunya!
1: És un estri de la farmàcia del monestir. Té forma de porró, però aquest concretament devia tenir algun ús farmacèutic. Vull dir que no es feia servir per beure vi. Tot i així, hi ha documents molt antics que ja parlen del porró com el coneixem avui en dia. Els artesans vidriers catalans van agafar molta anomenada al segle XVIII fabricant aquest estri que no es feia enlloc més del món, eh?
2: Això
1: és d'aquí, eh?
2: Això és d'aquí. És català, això, eh?
1: Després, la pagesia i les classes populars se'l van fer seu.
3: A cada casa de pagès n'hi havia un.
2: I tant.
3: Ara arriba un de treballar i té s'ha de... Trenyigula. Aixeca el porró.
1: És que, escolta, com a estri per beure i per compartir la beguda amb més gent...
2: Sensacional.
1: És de lo millor, no?
2: Sí, sí.
1: És que és lo més higiènic, perquè... Hòstia, jo me'n recordo, quan jugava a futbol quan era petit, anar passant l'ampolla i anar mamant tots de l'ampolla...
2: Ara, fàstic.
3: No t'hi has de... Vull dir, no has de xuclar, eh?
1: Això ja ho diem, però hi ha gent que s'hi amorra.
2: Sí, home, sí.
1: Hi ha gent que s'hi amorra. En canvi, el porró, pots fer-ho des de lluny.
2: Home,
1: sí. Vull dir que, hòstia, no? A futbol anar mamant tots de l'ampolla. Pues,
2: foteu porrons. Porró. Foteu porrons a les banquetes.
1: Clar.
2: Ara.
1: Clar. Els jugadors del Barça.
2: T'imagines?
1: No? Hòstia. Vaja. Jo.
2: Ter Stegen un bon porró de vingre... anar a dir vin graciosa perquè t'emmetrà.
3: No, però és que és de les poques coses... Ara me n'adono, eh?
1: De què?
3: És de les poques coses encertades que heu dit avui en aquest programa, eh? Des de que vam començar l'1 de setembre, eh?
1: Sí.
2: Fins avui no hem dit res encertat.
3: Hòstia, això de tenir porrons a les banquetes del Camp del Barça seria de
2: puta. És bona idea, això.
1: És bona idea, és bona idea. Ja ho proposarem a la porta. Carles Soriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez. Benvinguts a La Renaixença.

0: tal com tu reivindiques que els jugadors del Barça beguin en porró,
1: sí,
0: jo vull reivindicar una altra cosa que s'ha perdut i que crec que s'hauria de tornar a instaurar.
1: El què?
0: Ara us ho dic. A la Nacional 2...
1: Cuidado,
0: que hi
1: ha coses que ja està bé que s'hagin perdut.
0: No, ni cadires plegables ni matalassos. No, res. Al seu pas per Abrera hi havia una sèrie de restaurants on es paraven a dinar els camioners, els turistes que pujaven a Montserrat.
2: Sí, clar que n'hi ha de restaurants.
0: Sí, clar que n'hi ha de restaurants, però no fan el que es feia anys enrere.
1: Què es feia?
0: A fora, als restaurants, hi havia un porró de vi i s'oferia vi gratis a la gent que parés i fos capaç de beure aixecant el porró amb una sola mà.
1: Mira que maco.
3: Era ben parit,
1: això. Està molt bé, això.
0: A vegades no era fàcil, perquè eren porrons molt grossos.
1: Sí, és ben bé que és una altra època.
0: I tant, és una altra època.
1: O sigui, a peu de carretera, la Nacional 2, i imaginar-te una tauleta amb un porró de vi, la gent parant amb el cotxe, quatre intermitents, trago de vi gratis i continua la marxa, eh?
3: Vinga, abans la gent aguantava més,
1: sí,
3: Peyu.
1: Sí.
0: Ara tindríem el control davant i darrere.
1: Home, és que...
0: Era una estratègia de màrqueting perquè la gent parés a dinar. Era una estratègia que va començar un senyor que es deia Joan Joera, el 1840.
1: Mira si n'és d'antic d'això.
0: Va posar un porró i més tard, ben a prop, es va obrir un altre restaurant, que es deia Cal Ginesta, que per fer-los a competència van posar dos porrons.
3: Sí, senyor.
0: Per tocar els nassos.
1: És la competència que m'agrada, aquesta.
3: Sí, un.
1: Jo dos.
3: A veure, aquí.
0: Doncs llavors, el restaurant original del Joan Joera va afegir-hi dos porrons més. Així que ja tenim el mític restaurant Els Tres Porrons.
1: Mira.
0: Amb eslògans publicitaris tan espectaculars com aquest que us diré ara, que diu... Ho diuen per tots cantons. Mongetes amb botifarra, Els Tres Porrons.
1: Bravo. Mira, molt bé.
0: Què us sembla?
1: Bon màrqueting.
2: Jo aniria cada setmana.
1: Ja no es fan anuncis com abans, de veritat.
3: Ja
1: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
4: Sàvia per conèixer. Avui ens visita una sommelier que té més de 600.000 seguidors a les xarxes socials. O sigui que...
1: Comença a ser boja coneguda, eh?
4: Potser és més coneguda del que diem, sí.
0: Sí.
4: El seu objectiu és que el vi esdevingui una beguda molt més accessible i també vol reivindicar els vins de Catalunya.
2: Molt bravo.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Marta Clot.
2: Vinga! Clot!

0: Marta Clot, què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Bé, què has esmorzat avui?
1: Avui una llesca de pa amb tomàquet amb una mica de pernil.
0: Pernil salat.
1: Pernil salat.
0: I per beure, vi?
1: Cafè amb llet.
0: Cafè amb
1: llet. No, vi no.
0: No?
1: Cafè amb llet, cafè amb llet.
0: No es pot beure vi?
1: Vi només els esmorzats de forquilla.
0: Val.
1: Com avui no m'he esmorzat de forquilla, avui un cafè amb llet i...
0: Molt bé, molt bé. Beure vi per esmorzar, no sé si, a part de la forquilla, no, eh? Vosaltres en beveu
2: sí.
0: De vi?
2: Sí, sí tant. Molts dies.
3: Sí, sí,
2: molts dies. Un dònut i un got de vi, ja dius.
1: Diuen que lliga bé, els dònuts amb vi.
2: Sí, sí, sí.
0: I amb porró i fent passar el reguinyol i pel mig del forat del dònut.
2: Mentre rosego.
0: El porró, què penses tu del porró? Quina opinió tens del porró?
1: Doncs mira, que a mi el porró és un element simbòlic català que m'encanta, m'agrada reivindicar-lo. De fet, l'any passat em van fer ambaixadora del porró.
0: Mira,
1: a la Fira Agost.
0: Es fa pinta que es guanyen molts calés amb
1: sí,
0: això.
1: Sí. Ui, sí, moltíssims, moltíssims. I m'encanta com a símbol d'això de reivindicar el vi com una cosa més popular, més accessible, més de compartir, d'aquests moments socials, no? Que sembla com últimament el vi ha esdevingut una cosa molt elitista, com de prendre-la amb la copa perfecta, clar, en el moment perfecte, i el porró, òbviament no hi posarem un vi boníssim, però un vi jove, senzill, fàcil per compartir, doncs és fantàstic.
0: Clar que sí.
2: Has de dir que nosaltres, la meva colla, molts cops el cava hi fotem.
0: Amb
1: sí,
0: el porró.
1: És que amb el cava és fantàstic. Cava o espumós és fantàstic.
0: Sí. Molt bé.
1: Inclús un dia vaig fer un còctel amb el porró. Mira, i llavors, guapíssim.
2: Veus? Sí. Molt bé.
0: I el vi amb got de plàstic, què? Això és un sacrilegi?
1: Mira, jo reivindicaria el vi amb got de plàstic a les festes majors.
0: També?
1: Sí, home, amb un got, un vi senzill. Sempre parlem de vins senzills, amb aquestes coses, que després ningú es fiqui les mans al cap d'aquesta boja que està dient un vi boníssim amb got de plàstic.
0: I
1: no, però...
0: què passa? El bo, si el tires al got de plàstic, es desfà el plàstic o...?
1: No, no ho he provat.
3: Canvia el gust, canvia el gust.
1: Però hauríem de
0: li canvia el gust?
2: Aquest en sap, eh?
0: Aquest en sap,
2: aquest
0: de,
2: en sap de vi.
1: Sí, en sap una mica, crec.
3: Sí, bueno, sí.
1: No, òbviament, la manera per, o sigui, la bona manera de degustar un vi, d'apreciar-lo, de notar tots els seus aromes, sabors, és amb una bona copa.
0: De vidre.
1: De vidre, exacte. Però, òbviament, doncs, com a també, que és un dels meus objectius de reivindicar el vi en aquests moments també més socials, doncs, per què no un vi senzill en una barra de festa major,
0: sí,
1: begut amb un got de plàstic.
3: O amb llauna.
1: Amb llauna, també hi ha llaunes.
3: Clar.
1: Bueno, és que jo estic molt oberta amb aquestes coses
0: sí,
1: i crec
0: sí,
1: que
0: sí, sí,
1: és
0: sí,
1: molt important.
0: Abans d'avançar més, pels que no hi entenem ben gota, com és el meu cas, diguéssim...
3: La gent més burra.
0: Sí, sí, gràcies. Quina diferència entre un vi car i un vi barat, a banda del preu? Perquè jo... quina és la diferència?
1: Clar, si posem en els dos extrems, estaria, diguéssim, la qualitat del vi. Òbviament, un vi molt senzill de vins d'aquests de supermercats, que hi ha en alguns lineals vins de 2 euros i poc, que és obvi que la qualitat del raïm no serà tan bona com un vi que sí que té, que, doncs, que té un preu més elevat, doncs, perquè el preu del raïm i tot el seu procés doncs, és de més qualitat.
0: Ja. Yeah. A mi saps què em passa? A mi em sap greu preguntar perquè quedo malament.
2: No, pregunta, Peyu.
3: Bé que t'atreveixes amb altres coses.
0: Sí, però
3: que penses que quedes malament. Però, i bé que quedes.
0: Però amb el, com dius?
2: Que totes les entrevistes que has fotut que has quedat molt malament amb tothom, que no vindrà pas d'una de dinxurinera.
3: Vols... O sigui, en silenci.
4: Vols... És molt mac aquí el programa.
0: Vols posar-t'hi tu avui aquí? Si et sembla que vas de fer-ho més bé, vols fer-ho tu, Xuriguera?
3: No, tira.
0: Ah, no, ho dic perquè...
3: És que el batlle.
0: Però vull dir que està... A la gent, als restaurants, per exemple, a mi em passa que em fa com vergonya preguntar sobre el vi perquè no hi entenc res. I jo penso, un vi que estigui bé i ja està.
1: Mm. Sí, passa molt això de que a moltes persones els hi fa com por, vergonya, per preguntar sobre vi o inclús parlar-ne en moments socials amb diferents persones. I és una cosa que crec que és molt important que canviï, perquè nosaltres no en sabem de gairebé de moltes coses que utilitzem en el nostre dia a dia o d'aliments que mengem en el nostre dia a dia, no els coneixem. I no ens qüestionem de si en podem menjar o no, de si us podem demanar o no, en canvi amb el vi sí que passa. Llavors crec que això és molt important canviar-ho, perquè el vi forma part de la nostra cultura, del nostre territori,
0: fa
1: moltíssims anys que bevem vi, que elaborem vi, i és una llàstima doncs, que s'hagi creat com aquesta barrera invisible que no té cap mena de sentit.
0: Quan érem petits, la Geva, vosaltres devíeu esmorzar pa amb vi sucre quan érem petits.
2: Bueno, jo a casa meu tenia un porró allà a sobre,
0: sí.
2: El meu pare tenia el gros i me'n van regalar un de petit, que tenia 4 dits de graciosa i una gota de vi. I jo quan arribava de classe, cinquè de Geva, clic, clic, trago de vi graciosa.
0: I què? I
2: així s'ha quedat.
3: Així està.
0: No sé si hauríem de tornar-lo a posar de moda.
2: Amb seny, sí.
0: El pa amb vi sucre per esmorzar.
2: Home, i tant, enviem berenar. anat, uns gatarrassos a la tarda.
1: Potser ara per un nen no, però per un adult, com a esmorzar d'adult, un pa amb vi sucre. Perquè...
2: Bé, sortíem a jugar a futbol i acabàvem a patacades cada dia.
1: Clar.
3: Esteu ajuntats ja el vi amb la violència i l'alcoholisme.
5: Ai, oh.
3: Sou vosaltres.
5: Que ha saltat. Sou ja vosaltres el, que... el purista del vi.
3: La senyora Clot no està parlant d'això, eh?
0: No.
3: Està tenint un discurs molt maco i de ment molt oberta. Vosaltres ja us relacioneu amb merdes.
0: No.
2: Quan es parla de vi,
0: no es pot parlar. No es pot parlar.
2: Pots sortir de la sala, sisplau.
0: Com hi arribes al món del vi, tu, Marta?
1: Doncs hi arriba una mica de casualitat. Jo, quan acabo batxillerat, decideixo fer un curs de pastisseria. No veia clar això d'anar a la universitat. M'apunto un curs de pastisseria, estic treballant com a pastissera en diferents llocs així xulos.
0: Sí.
1: I arriba un moment, clar, jo tenia 23 anys, era superjove, i és allò que et planteges de què vols fer el rest de la teva vida, si dedicar-te a això o no, i de casualitat, allò mirant per internet, em va sortir un curs d'iniciació al tast de vins. Jo no en tenia ni idea, Peyu, de vi, ni, no era bevedora de vi, bevíem el típic vi barat amb les amigues quan sortíem i tal, però vaig dir, hòstia, mira, no en tinc ni idea d'això, em sembla interessant.
0: Provem-ho.
1: M'apunto, m'agrada, i dic, hòstia, doncs, pot ser xulo, de, com a complement també aquesta part més de la pastisseria, doncs poder, jo què sé, en un futur fer maridatges de dolços i vins, el que sigui. Total, que m'apunto al curs de sommelier al CET, allà començo a estudiar, diguéssim, més en sèrio, i d'aquí passo a una botiga de vins i després ja és quan començo el tema de xarxes.
0: Xarxes socials.
1: Xarxes socials, forte.
0: I ara és la teva feina.
1: Ara és la meva feina.
0: O sigui, ara tu estàs vivint exclusivament de fer divulgació sobre el món del vi a les xarxes socials.
1: Sí, sí, és així.
0: D'on venen els ingressos d'això?
1: Doncs de col·laboracions que fas amb marques, amb cellers, tastos, presentació d'esdeveniments o de programes, etc.
0: Això és delicat per això, perquè llavors, clar, si et paguen les marques, llavors quin vi recomanes? El que t'estan pagant o el que realment has de recomanar perquè és el bo?
1: Clar, no. Òbviament, el tema és que tu quan col·labores amb una marca és perquè aquests vins t'agraden.
0: Ja t'agraden
1: i els vols recomanar i no hi ha cap problema en fer-ho perquè darrere hi hagi una col·laboració pagada. Mm-hmm. Però que tu treballis amb una marca no vol dir que després no puguis parlar d'altres vins.
0: Correcte.
1: Llavors, de fet, la gran majoria de creadors de contingut, gràcies a aquestes col·laboracions, no és el que després et permeten a tu fer contingut fora d'aquestes col·laboracions pagades, recomanar en coses que també pot ser interessant per la gent que et segueix.
0: Sí. T'has negat mai a fer promoció d'algun vi?
1: Sí, moltes.
0: Sí.
1: Sí.
0: Vins que no t'agraden.
1: Vins que no m'agraden, no, que no té cap mena de sentit de recomanar allò, el missatge que es vol donar. He rebutjat bastantes coses.
0: És que no direm quines ara, no?
1: Ara no direm
2: quines. Sí,
1: després, si voleu, us les dic.
0: Algunes sí.
3: La vegada que li he dit, recomana el meu vi.
1: Ui, sí, d'ell, molt pesat, eh?
0: Sí?
3: Ui, no m'ha volgut recomanar mai cap.
2: Vols que te'l recomani jo, a les xarxes?
1: Si no me n'envia cap, no el puc tastar.
0: Clar, envia-n'hi. Primer l'has de fer, que jo també el vull tastar i encara no l'has fet, el vi.
3: Tu també, tu i la teva dona, perquè no sou pesats.
0: Home, sempre a Xuriguera porta'ns vi. No, ara estem, no sé quin any passa, es veu que han de passar 300 anys abans no es fa el vi. No sé.
2: Jo, si vols, et puc portar la graciosa.
0: Vale. La fas tu?
2: La compro, però te la porto.
0: Com definiries els vins catalans? Què els diferencia? Perquè aquí ens fem molt el xulo del vi de Catalunya. Mm. És especial per alguna cosa en concret?
1: Sí, mira que et diria que una de les coses que fa especials els vins catalans, més enllà doncs, de la qualitat, que per suposat doncs, la tenim, són aquestes varietats tradicionals que tenim, que són varietats que sobretot es troben aquí a Catalunya i que fora no hi són, o si hi són, són en una petita part. Jo crec que el que dona molta singularitat als vins de qualsevol territori, en aquest cas doncs, això de Catalunya, són precisament les varietats, com el Trapat, el Xarelo, les Carinyenes, la Malvasia de Sitges, varietats que són típiques d'aquí.
0: Això no hi és a altres llocs del món, no?
1: Xarelo, fora de Catalunya,
0: no
1: gairebé
0: existeix.
1: No en trobem.
0: Per
1: potser
0: no...
1: hi ha algun boig que en té plantat, per exemple, a Mèxic en tenen, de Xarelos,
0: sí,
1: que en van plantar, però vull dir que és una varietat tradicional catalana.
0: Fixa't.
1: Sí.
0: Només ho tenim nosaltres, això.
1: Imagina't, eh?
3: Sí.
1: És maco, eh?
0: Amb matisos, eh? Sí.
3: Amb matisos, però estic d'acord amb el seu discurs.
1: Òbviament és això, que fora de Catalunya pots trobar algunes d'aquestes varietats en altres llocs.
3: També pots trobar Gewürztraminer a Catalunya.
0: Eh?
3: També pots trobar Gewürztraminer a Catalunya.
0: Què són Gewürztraminer?
1: És una varietat de raïm. Sí, és la varietat més difícil de pronunciar, potser.
0: Sí.
1: Però sí, és això, les varietats nostrades.
0: Hi ha gent que cola Gewürztraminer per Xarelo?
1: No es pot.
0: I parlant des de la ignorància completament.
1: El Gewürztraminer és una varietat de la zona d'Alsàcia, Alemanya, que és molt aromàtica, és molt perfumada.
0: Val.
1: Llavors el xarel·lo no és tan aromàtic, llavors no es pot colar. Però sí que és veritat que, com en diu la xuriguera, d'aquí a Catalunya, a part d'aquestes varietats tradicionals, també tenim plantades moltes varietats forànies, com poden ser el cabernets, merlots, etc, que són varietats que es van portar aquí, es van posar de moda en cert moment, es van començar a plantar, però ara sí que la tendència és de tornar...
6: Recuperar-lo nostre.
1: Recuperar-lo nostre.
6: La renaixença del vi.
1: Ara.
6: Marta, jo et proposo situacions, tu recomanes vins sempre, i tu m'has de dir, a veure, quin vi i marida més bé amb la situació, diguéssim, no? Per exemple, per anar a passar el dia amb uns amics a la platja.
1: Doncs jo aquí posaria unes bombolles, un ancestral que normalment van amb xapa i l'obres així pim-pam, no fa falta portar obridor, amb la cullera o amb qui sigui ho pots obrir.
6: O
1: un vi...
2: O un quinto.
6: Un quinto també.
1: No hi ha quintos. Bueno, hi va haver un celler que va fer uns quintos una vegada de vi novell, d'atrapat, però el format quinto amb vi... No funciona, no agrada.
6: No
1: és que no agradi, és que és poc... És laboriós, és més costós i no... Mm-hmm. Potser no...
3: O surt a compte.
6: Una primera cita amb una persona que has conegut en una aplicació de cites, quin vi s'ha de veure?
1: Jo aquí potser apostaria per un vi negre jove, suau.
6: Negre, jove, suau.
1: Sí, que no sigui molt intens. O un blanc, tot i que perquè és que, clar, el negre, depèn de com, potser... A vegades, si és un negre amb una mica de cos, et pot deixar els llavis així tacats. Mm-hmm. I, clar, llavors, si vas bevent i quedes amb els llavis negres, dius, potser no és el més estètic del món, eh?
3: Jo encara ho trobo més atractiu.
6: Tu t'agrada, eh?
3: Jo, com la veig, tacada.
1: Hòstia.
3: Amb els llavis. Negre. Amb pastil, que li ha passat una mica...
2: Això també, per una primera cita, que també d'això, un quinto, també.
1: A tu t'agraden molt els quintos, eh?
6: Tu morides tot amb un quinto.
2: Així no em foto nerviós.
6: Sí. També dona la sensació, a vegades, que hi ha algunes recomanacions, jo ho veig amb experts, no, això marida amb allò... Ah, maridarà amb el que vulguis, també, una mica.
1: Sí, exacte. Vull dir, sí que hi ha, òbviament, hi ha harmonies d'aliments i menjars que funcionen molt bé, però al final jo sempre dic que tu t'has de prendre el vi amb el menjar que vulguis i el vi que tu t'agradi. Sí, com tot.
6: Saps? I hi ha algun truco? Perquè a vegades jo, quan vaig a algun restaurant, allò que fas, dius, va, avui anirem a un restaurant una mica més carot, i et deixen tastar el vi.
1: Sí.
6: Quan no hi entens absolutament res,
1: ui,
6: i el tastes, jo és que no sé què dir.
1: T'ho juro, és que això és una cosa que a mi em posa molt nerviosa.
6: Sí?
1: Perquè són protocols que s'han fet, sobretot potser en restaurants així més d'alt nivell, no? Però que és una cosa que potser s'acostuma a fer a vegades en altres llocs, i moltes vegades m'he trobat que el cambrer o la cambrera t'ho està fent i tampoc no sap per què t'està fent allò. Llavors són protocols que al començar les posa nerviós la cambrera, no sap per què ho ha de fer.
6: No ho feu.
2: Has de dir-li al cambrer, per què me'n poses?
6: Exacte, no ho feu.
1: Però sí que és veritat que es fa perquè tu puguis detectar si el vi està a la temperatura correcta, que no tingui
6: cap error,
1: etc.
6: Ho provi el cambrer.
1: Estic d'acord.
6: Ja està, no?
1: Estic d'acord, és que...
6: Mira, ara provo jo una mica. Mira, està bé, ja te'l puc servir.
1: Sí.
6: Ja està.
2: Una altra copa.
6: Exacte, no compartir la mateixa copa. Com vas de català, Marta?
1: Ui, bé, suposo.
6: Aviam, comprovem-ho.
1: Aviam.
7: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
6: La paraula d'avui és malsucós.
1: Val.
6: A, malsucós, que té poc suc. Es diu d'algú que és eixut, mal amorós.
3: Aquell teu marit és un malsucós. Sembla mig imbècil.
6: B, malsucós. S'utilitza en termes culinaris per definir els arrossos caldosos que solen fer-se amb cassola de terra.
2: Com li agrada l'arròs, senyora? Més aviat sec o li agrada més un tipus d'arròs malsucós?
6: O C, malsucós. Planta aromàtica extremadament tòxica, pròpia del desert del Sàhara.
8: El meu avi el va matar el saharauis d'un dard enverinat amb malsucós. Va quedar rígid de cop i va caure rodó.
1: Doncs la última m'ha agradat molt, però diré la A.
6: La A, malsucós, sí, que té poc suc. Correcte! Ué! Un tio ben eixut.
1: M'ha agradat, eh? La incorporaré. Sí?
6: Malsucós.
1: Malsucós.
6: Quan coneguis un tio que sigui una mica mija d'allò...
1: M'agrada.
6: Aquest tio és un malsucós.
1: M'agrada.
6: Presidents de la Generalitat de Catalunya. N'hi ha hagut 133. No cal que comencem pel primer, comencem per l'actual. 133è.
1: El Salvador Illa.
6: 132è.
1: Pere Aragonès.
6: 131è.
1: En Joaquim Torra.
6: 130è.
1: Carles Puigdemont.
6: 129è.
1: José Montilla.
6: 100...
1: Ai, no, Artur Mas, Artur Mas! Me'ls havia estudiat.
6: Anaves bé, eh?
1: Merda, m'he liat.
6: Sí.
3: Puc saber fins a on arribàvem?
1: Fins a Vilamala.
3: Sí, sí.
0: Vilamala.
3: Sí.
0: Ja ho aconseguirem, que tot Catalunya se'ls sàpiga de memòria. Marta, gràcies per acompanyar. Tens molta pressa?
1: No.
0: No, perquè no ho fem habitualment, però si et vols quedar en Xuriguera i en Feixedes, avui tenen una secció que ens explicaran com fer un tast de vi.
1: Llavors,
0: com que va més o menys amb la teva temàtica...
1: Val.
0: Doncs
3: podem tenir una conversa.
0: Exacte, així sí, la fem conjunta.
3: La fem petar.
2: Entre especialistes, sí. Boníssim.
0: Vinga, sí, va,
2: boníssim.
0: Endavant.
9: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. L'únic programa fet des de la sisena zona.
3: Tu, avui no parlàvem del porró.
2: Sí, bueno, encara de rato que no s'ha dit res del porró.
0: Bueno, hem de fer això del tast de vi.
2: Val, però del porró no hem dit res, eh?
0: És igual.
2: Val. Doncs avui us ensenyarem a tastar un vi. Som-hi.
0: Tu, Marta, si veus alguna cosa que no quadra, intervé, eh?
1: D'acord.
2: Que Xuriguera.
3: Jo, per tastar un vi, hem dit sempre que... Veiem, quants sentits tenim, els humans?
0: Cinc, no?
3: Cinc eren? Sentits.
2: Sí. Vista, olfacte, gust, tacte i oïda.
3: Sí, es veu que l'oïda i el tacte diuen que no es fan servir per tastar un vi.
0: Ah, no?
3: Jo d'entrada el tacte el faria servir. Més que res per agafar la copa.
0: Sí. Sí, però no pots notar res del vi amb el tacte. No?
3: Bueno.
1: Però en boca sí, no? El tacte amb la llengua.
3: Ara,
2: molts cops, jo que no em serveixen, per mirar la densitat del vi, foto el dit a dins.
1: Ah, també. Mira, molt bé.
2: I això és tacte.
1: Això
3: Marta,
1: és tacte.
3: Que diguem, com s'ha d'agafar una copa? Perquè també hi ha tota una sèrie de merdes aquí per agafar la copa.
2: Com ho suporto?
1: A veure, la copa té la tija.
3: La tija, sí.
1: Que
3: el peu.
1: És la cosa més pràctica per agafar-la.
0: Sí.
1: Llavors, hi ha gent que diu això, que si l'agafes aquí s'escalfa el vi. Òbviament, si el tens 10 minuts així agafat, doncs se t'escalfarà.
0: Com s'ha d'agafar, Xuriguera?
3: Mira, que no caigui terra.
1: Exacte.
3: És la manera.
2: És una bona manera, aquesta.
3: És la manera. Més que res, perquè fots un merder si cau la copa a terra
1: i
3: vidres trencats i no... Vull dir, com s'agafa la copa? Ben agafada, que no caigui terra.
0: I ja està.
3: Com veus que ja no pots agafar la copa, para de beure vi.
2: Sí, això també passa.
0: Això és un bon símptoma.
2: I normalment t'ho ha de dir el del costat. Un mateix a vegades no s'ho veu. Però en canvi, un del costat va dir prou, has de fotre-li cas i dir prou. Saps què?
0: Prou.
2: A mi, tu, Xuriguera i la Marta, que en sabeu, a mi el que em costa més és això, un vi jove o un vi vell. No sé com s'ha de dir. Que la llàgrima, diu, mira la llàgrima. I jo miro els cambrers...
0: Què és la llàgrima?
2: La llàgrima al cambrer, deu voler dir. Si plora, és que el tio sap que allò és dolentíssim. I mentre te'l serveix, plora, ho han dit, hòstia, estem cardant una enredada.
0: Déu-n'hi-do, eh?
2: És això, no, la llàgrima?
3: No, què és la llàgrima, Marta?
1: Ui, la llàgrima és molta tonteria, a vegades també, ja t'ho dic. La llàgrima és la densitat del vi, que ja pot venir per l'alcohol o pel sucre, o depèn de quina copa també va s'enganxar més o menys.
0: Com queda enganxada a la copa de vidre, digues.
1: Sí. Això...
0: Va, un cop tenim la copa agafada...
2: Nas, el nami m'agrada olorar-lo.
0: Allò s'ha de fer voltar, no? No ho feu voltar?
3: Bueno, primer, està bé olorar-lo abans de fer-lo voltar. Fer-lo voltar, bàsicament, oxigenes.
0: Oxigena.
3: Vol dir fotre aire en el vi.
0: Sí.
3: Si el vi fa temps que està embotellat, que fa temps que porta anys...
2: Temps que on és temps?
3: Jo què sé, 10 anys.
0: 10 anys?
3: Home, esclar.
2: 10 anys un vi.
3: Sí, que val. Llavors, clar, llavors sí que val la pena fer-lo voltar i tal, però és que fotem cada cosa a vegades.
1: Sí. A mi el tema del voltar sí que m'agrada, eh? Però
2: perquè fas una mica
3: la xula. Hi ha gent que s'hi entreté, eh?
2: Perquè fas una mica la xula, Marta.
0: Per què?
1: No, perquè sí que és veritat que el tema de quan tu... O sigui, el tema del voltar fa que es despertin tots aquests aromes, no? Que les partícules aromàtiques es posin en contacte amb l'oxigen i es desprengui i les puguis notar millor. Sí que no fa falta que sigui un vi excessivament vell, però un vi, doncs, que jo... És que qualsevol vi, si tu el remenes, notaràs molt millor que
2: aquest aroma.
1: No és obligatori fer-ho.
2: Ho heu fotut tant de moda que hi ha gent que ho fa amb la Fanta.
0: Sí.
2: Veus un tio remenant una Fanta, saps? Sí. Una Fanta, hòstia!
0: Hi ha gent que ho fa voltar tot.
3: Hi ha gent que fot el nas a la Fanta, també, eh?
8: Jo trobo que me l'han d'explicar, el vi, perquè fins que no me l'expliquen no noto tot el...
3: Ja, però un cop t'ho expliquen, et fan... Tu notes el que...
1: Et suggestiona. Sí, això passa moltes
0: que el trobes de seguida. Ah, val, llavors.
8: No m'he menjat mai un roure.
0: No.
2: Saps què hi fa molt, també? Si amb un amic obres una ampolla de vi, què, aquest vi? Està bé, està bé. M'ha costat 34 euros, és boníssim. Ah. Llavors tothom el troba bo.
0: Sí.
2: És una altra cosa, també, que...
0: Tens, i amb això acabarem, Marta, tens algun vi molt car guardat a casa o no?
1: En tinc algun.
0: Sí?
1: Sí.
0: Quin preu?
1: No sé,
3: ja vindrem.
1: Sobre uns 100 euros, 150, no són caríssims.
6: No, bueno, encara.
3: Sí. Jo soc del parà que no hi ha cap vi que valgui més de 100 euros. Vull dir, sí, a l'hora de fer-lo,
6: sí,
3: no hi ha cap cost, no hi ha cap procés per fer el vi que et suposi que puguis posar 100 euros en aquell collons de vi.
1: Clar, llavors ja entren aquí... Puri final.
6: L'altre...
3: Marketing.
1: Bueno, exclusivitat. Sí.
6: Marta, et seguirem a les xarxes socials. Gràcies per venir avui a la Renaixença.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Yes.

0: Què estem escoltant, Arnau? Què és això? Ska? Una mica d'ska?
1: Avui escombrem cap a casa amb aquest pas al porró de Boom Boom Fighters i Kukapi, un projecte musical amb arrels jamaicanes creat entre Mataró i l'Alt Empordà.
2: Ah.
1: I és ben cert que a Jamaica hi tenen productes amb peculiaritats extraordinàries, però mira, què vols que digui? El porró només el tenim aquí i cal reivindicar-lo.
0: Sí, senyor. Maco. Els Boom Fighters, eh? Doncs escoltem una mica de Boom Boom Fighters i tornem amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la nevada de 1887.

0: Avui tenim una gossa de 5 anys.
1: Mira.
0: La Nika, de la raça Akita Inu.
1: Akita Inu?
0: Millor estic farta, ja.
2: Només Akita Inu...
0: Estic farta de dir coses rares. Akita Inu, Akita
1: Mato. Només venen que gossos orientals.
0: Japonesos?
1: Sí.
0: Te'ls miren així una mica,
1: no? Envieu-nos gossos...
0: Un gos d'atura.
1: Un gos d'atura català.
0: Cosa...
3: No ho sabia jo.
0: Cosa nostrada.
3: De tants races i de tants puestos. Sí. Estic aprenent tant.
0: Sí, veus? Sí.
3: Aquest programa
0: a veure la foto. La foto és, és una gossa que per la foto...
3: Ja són macos.
1: És maco, sí. És maco.
3: Ja són macos.
0: Oi que sembla petitona?
3: Sí.
0: Doncs es veu que és enorme.
1: Ah, sí?
0: Es veu que és enorme, sí, sí. La Nika és de Vitòria i és una enamorada dels peluixos.
1: De Vitòria?
0: De Vitòria.
1: Sí que ens envien fotos de lluny, la gent.
3: Ens escolten a Vitòria?
1: Es veu que sí.
3: És basca? Vitòria Gasteiz?
2: Una gossa basca que ve de la Xina?
0: I que li agraden els peluixos.
1: Mira.
0: Es veu que en té un munt i s'enfada moltíssim quan els hi toquen. O sigui, que no li toqueu els peluixos.
1: No li toqueu els peluixos.
0: Perquè amb ells se sent... Exacte.
1: Ah, bueno.
0: No em toqueu els peluixos.
1: Exacte.
0: Perquè amb ells se sent segura. Cada cop que veu algú estrany del balcó, fuig i s'amaga entre els peluixos.
1: Doncs a Vitòria és cada dia, això.
0: Això passa molt. En Gerard i la Gemma la tenen molt, molt, molt mimada. Va néixer poc abans del confinament de la Covid-19 i de manera que es va anar fent gran acostumant-se a ser a casa i sense ningú que l'emprenyés.
1: A no sortir,
0: no veia ningú, per això l'emprenyen tant,
3: ja
0: els estranys.
3: Sí, sí.
0: A la Nika li encanta jugar amb l'aigua i es veu que només menja pinso si li barregen... Mira, ja ens ha sortit fina aquesta també. Si li barregen amb formatge ratllat.
1: Ah!
0: Tot passa millor amb formatge ratllat.
3: La meva filla, el que passa és que el pinxo no em menja, la meva filla. Però també formatge ratllat...
1: A tot arreu, a tot arreu.
0: I, per cert, també li fan pànic els llocs desconeguts.
4: Doncs la Nika tindrà un passeig difícil, perquè la història d'avui la comencem a un lloc desconegut per ella i l'acabarem a un altre lloc bastant desagradable. Ara per ara, us puc dir que som a Barcelona l'1 de març del 1981.
1: Avui passegem el gos pel segrest d'en Quini.
3: Gràcies.
1: Ens situem als afores del Camp Nou, on fa uns minuts s'ha disputat el partit de la 26a jornada de Lliga que enfrontava el Barça contra l'Hèrcules.
3: Me'n recordo perfectament.
1: Ah, sí?
3: Home.
1: Bon partit, eh?
3: Home, no això m'ho... Però, hòstia, bon partit, sí.
1: Ens hem perdut el partit perquè ens han negat l'accés a l'estadi, perquè no s'hi permeten gossos, i nosaltres anem amb la Nika, recordeu.
3: Clar.
1: És una llàstima perquè el Barça ha guanyat per 6-0.
3: Bon partit.
1: Allò sí que ha sigut un passeig.
3: Bon partit.
1: De l'Hèrcules, sobretot.
3: Sí.
1: L'estrella del partit ha estat el davanter Quini, que ha marcat 2 gols. És el màxim golejador de la Lliga i ha demostrat un cop més que està molt en forma. En Quini és un dels primers jugadors a abandonar els vestidors. La seva dona està tornant amb avió des d'Astúries i ell l'anirà a recollir a l'aeroport.
3: Que maco.
1: És un detall ben maco.
3: Home, un jugador del Barça, vaig buscar la dona.
1: Home, quan tornes d'Astúries que et vingui a recollir en Quini.
3: Sí, sí, sí.
1: Ben maco, això.
3: I tant. A mi no m'havia vingut a recollir mai en Quini.
1: Qui et venia a buscar a l'aeroport, a tu? Poder ningú.
3: Ara em ve tristesa.
1: La sortida de l'estadi és lenta. El carrer és ple d'aficionats que l'aturen per demanar-li fotografies i autògrafs. Finalment, en Quini marxa i nosaltres ens quedem passejant pels afores del Camp Nou amb la nostra gossa enorme.
3: A veure, Peyu, l'any 1981, voltar pels voltants del Camp Nou no és un lloc gaire agradable per passejar.
1: Cuidado.
3: No, vigila, perquè et trobaràs...
5: Bueno, has d'anar preparat.
3: Has d'anar coses.
1: Has d'anar amb la ment oberta.
3: Bastant oberta.
1: Bueno, fins ara...
5: I més coses.
3: Hola, guapo.
1: Ara, bueno, ara més o menys, eh? No?
3: No, fa temps que no hi vaig. No escriu a ningú ara al camp.
1: No, no, clar. Ara.
5: Som del Girona, nosaltres.
1: Ja. Fins ara la Nika ha estat un pèl nerviosa. Hi havia massa gent. Ara que els carrers s'estan buidant, la Nika torna a estar tranquil·la. El passeig s'ha allargat fins més tard de les 12 de la nit. De cop i volta, als voltants de l'estadi s'omple de policies. Sembla que en passa alguna de grossa.
3: Ara pla.
1: Ai. Què ha passat? Què ha passat?
3: Han robat algú?
5: Que es crema. Hi ha un incendi.
1: Com que hi ha una mica de desgavell, lliguem curt la Nika i aprofitem la incertesa per entrar a l'interior del recinte. Si parem l'orella, podrem escoltar els treballadors del club i esbrinar què diantre passa.
0: Però de debò que ningú l'ha vist per enlloc?
6: Ningú.
0: No, ni cap veí, ni cap dels treballadors de l'aeroport.
6: No, no.
0: És que no pot ser.
6: Ningú en sap res. No. A més, amb una cosa s'ha esfumat.
3: Però a veure, bé que ha sortit de l'estadi, ja s'hi ha signat autògrafos, sí. Els aficionats, sí. Els altres desgraciats mai s'aturen, eh?
0: No.
3: Però ell sempre es para fotos,
0: sí,
3: autògrafos...
5: Una heu mirat aquí a les afores del camp? Els futbolistes ja sabeu que van molt calents, eh?
0: Vull dir,
5: un...
7: No, a veure...
0: Oh, que no, que no.
1: El que sentim fa pinta que algú ha desaparegut, però encara no sabem qui.
0: És impossible que sigui les afores del camp. En Quini no és d'aquesta mena d'homes.
3: Em diguessis en Schuster? Ah. Vale, li veig Schuster, allà, sí, amb aquella Schuster. Melena rossa allà, hola guapo, hola guapa, saps? I, però en Quini no.
0: A Quini no.
3: A més, en Quini, hosti, li arribava la dona d'Astúries, eh?
1: Ah, sí, sí. Que vulguis que no.
3: Home, això pesa la història, saps?
1: Ja sabem el que ha passat, ha desaparegut en Quini. Ai. Resulta que abans d'anar a l'aeroport, en Quini ha passat un moment per casa i en aquest moment és quan se li ha perdut el rastre. La seva dona, que l'esperava a l'aeroport, s'ha començat a preocupar al cap de dues hores d'esperar sense que en Quini arribés.
3: Home, clar.
1: Dues hores, eh?
3: Clar,
0: ja hauria agafat un taxi, ja.
3: Sí, sí. No hi havia mòbil, eh?
1: Aquella... És veritat, és veritat. Ah. És veritat. Llavors ha trucat a un company d'equip per preguntar-li si sabia on era. Després de constatar que ningú sap on para i que el cotxe d'en Quini és aparcat a casa del jugador, s'ha decidit avisar la policia, que desplega un dispositiu per trobar en Quini. La nit pinta llarga, així que agafem la Nica i fem una capcinada amb ella en un racó dels despatxos del Camp Nou. Per sort ens han deixat un peluix del Barça perquè dormi tranquil·la.
3: Quin detall.
1: Sí, perquè li agraden molt els peluixos.
3: Sí, i és del Barça.
1: Ha de ser el Cat. Bueno, l'any 81
0: no existia.
1: Devia ser un peluix d'en Jordi Culer. Sí.
3: O d'en Núñez, directament.
1: L'endemà, a primera hora, ens desperta el batibull de policies i periodistes que han vingut a les oficines del camp. La desaparició d'en Quini és portada als diaris i ha provocat una allau de nervis entre familiars i membres del club.
3: Imagina't.
1: Per la seva banda, la policia està segura que la desaparició d'en Quini es deu a un segrest. Si es confirma, es tractaria del segon segrest mediàtic que hi ha en curs, ja que a hores d'ara a València també hi ha un empresari segrestat.
7: Ai, mare de Déu. És el del Mercadona?
1: No, home, no. L'any 81 encara no...
7: Ah, no?
1: No.
3: Bueno, ja, també, si ho fos...
1: Què passa?
3: T'he vist molt preocupat, eh?
1: Sí. Te'l sents molt teu.
3: Ets molt del Mercadona.
1: Ets molt d'en Roig.
3: Ets més del Mercadona que del Barça, tu poder.
7: Oh, bueno, del Barça tampoc és exclusiu. Saps?
1: La família del jugador no entén com algú pot haver segrestat en Quini. És un futbolista que no ha fet mai cap gest polític per convertir-se en un objectiu d'una banda terrorista.
7: No.
1: I tot i ser un home de diners, tampoc és el més ric de la ciutat.
7: Tampoc.
1: Recordeu, a l'època en què estem, els jugadors no cobraven les fortunes que cobren avui en dia, eh?
0: Ah, no?
1: No, es veu que no. Es veu que abans era normal.
3: Bueno, no, tampoc normal no, eh?
1: Bueno, no cobraven com un electricista.
3: No.
1: Però tampoc cobraven com ara.
3: No.
7: Que depèn de quin electricista...
1: Sí, sí.
7: Vull dir, foten unes facturasses...
3: No, tant, no. N'hi ha un que fa factura quan està i posa l'escut del Barça. De tant que cobra.
1: Tothom va molt peix. Un dels qui més hi va és el president del club, en Josep Lluís Núñez, que ja fa una estona que és a les oficines. Per cert, sapigueu que el primer que ha fet quan ens ha vist ha sigut preguntar a veure si havien pagat el peluix del Barça que porta el nostre gos a la boca.
0: Hosti, tu.
1: Escolti, el peluix se tenia que pagar, eh? Entremig de l'enrenou, arriben dues notícies preocupants. Ens informen que, a més d'en Quini, hi ha un altre jugador que tampoc s'ha presentat a l'entrenament.
3: Calla, boig.
1: L'Alan Simonsen.
3: Hosti, un altre segrestat.
1: Ojo, eh?
3: Hosti,
1: sí. En un dia te desapareixen dos jugadors del Barça, eh?
3: Els dos bons, eh?
1: Imagina't.
3: L'extrem dret i el del centre, eh?
1: Com ara, si un dia de Lamine Yamal no se presenta...
3: Exacte, i el Lewandowski.
1: I el Lewandowski.
3: T'imagina't, eh? Segrestats.
7: Bueno...
0: No doneu idees, hosti.
7: En Simonsen encara no ho sabem.
1: No, en Simonsen encara... No,
7: bueno. I en Quimi no... En Quimi,
1: tampoc.
7: Com es diu?
3: Quimi, no. Quimi és el d'Arbúcia.
1: Quimi.
7: No està confirmat, Quimi. Encara.
1: La segona notícia arriba des de Madrid i encara és més preocupant. Un diari diu que ha rebut una trucada anònima que confirma que en Quini està segrestat.
7: Està confirmat.
1: I que només serà alliberat si es paga un rescat de 350 milions de pessetes.
3: Oh, carai.
0: Un bas.
1: És una bestia... Bueno, a aquella època una bestiesa de diners, eh?
3: I tant.
1: Bueno, i ara també.
7: 50 milions.
1: Al saber les dues notícies, la Nica s'ha amagat sota un sofà amb el peluix enganxat a les dents. I el president Núñez gairebé ha fet el mateix.
3: A veure, sisplau, qui ha estat l'animal que li ha dit al president que demanen 350 milions de pessetes per deixar lliure en Quini?
7: Bueno, li he dit jo, eh?
3: Hòstia, a veure, però ets beneit o què, noi?
0: Què li has dit?
3: Va,
0: què li has dit?
3: Bueno, no saps com es posa aquest home amb diners? Una mica de tacte, què li has dit?
7: Bueno, no li he dit pas així a lo loco, eh?
3: Bueno, però què li has dit?
7: Ho he suavitzat tant com he pogut, però noi, s'ha desmaiat igualment.
3: A veure, tu exactament què li has dit?
7: Li he dit, mira, pel rescat, senyor president, ens demanen 350.000 pessetes. No milions. Ostres. 350... Però no, ha caigut blanc, ha quedat blanc.
0: A veure, caigut... tenim novetats de l'altre desaparegut, eh? Ja. En Simonsen hi ha arribat a l'entrenament. Mm. Diu que ha decidit venir peu i que se li ha fet tard.
1: Hòstia, això és així, eh? Aquesta dada és totalment certa. L'altre jugador desaparegut ha arribat a l'entrenament 2 hores tard perquè ha decidit anar a l'estadi a peu i ha calculat malament la distància.
3: Collons de hippie, també.
1: Molt bé, també.
3: Hòstia, això és ser curt, eh?
1: Anar a l'entreno a peu també és... Nano, ja correràs després.
3: No, a més, exacte. No calcular? Ja ho saps, que vius a l'altra punta de Barcelona.
1: I decidir-ho just el dia que acaben de segrestar el teu company.
3: No, és que hi ha cada fenomen que hi ha...
1: Passen les hores i la certesa que en Quini ha estat segrestat cada vegada té més força. No és fàcil confirmar-ho, perquè a més de la trucada anònima que reclama els 350 milions de pessetes, n'arriben moltes altres que resulten ser simplement bromes de mal gust.
3: Cabrons, la gent.
1: La gent també, a vegades...
3: Sí.
7: Els anys 80, cuidado, eh?
3: Sí.
7: Hi havia molta mala llet,
3: eh? Bueno, nosaltres amb en Ramon Cabra trucàvem, forns de pa, fent càrrecs de pa.
1: Qui és en Ramon
3: Un
1: Cabra?
3: Un amic meu d'Arbúcies.
1: I quina broma fèieu?
3: Ens guardarà 10 pans rodons per demà. Quin nom? Dèiem el nom d'un veí del poble.
1: I no els passava.
0: Però ets ben malparit, tu.
1: No els passava a buscar.
3: No vam saber com acabava. A vegades veies algú amb dues bosses de pa. Mira, és aquest.
1: Mare de Déu.
7: Això és un reconeixement.
3: Però amb això d'en Quini no vam trucar mai, eh?
1: No.
0: No vas ser tu, no?
1: No. Qui sí que va trucar per fer una broma en el segrest d'en Quini és una gent que es van fer dir el Batallón Catalano Espanyol. Un hipotètic grup terrorista del qual ningú ha sentit a parlar que assegurava que havia segrestat en Quini per evitar que un equip separatista pogués guanyar la Lliga. Aquesta és real, eh?
7: Aquesta...
1: La van fer una gent. Mira.
3: Sí.
8: Vamos a llamar al Quini.
9: ¿Cómo nos llamamos?
8: El Batallón Catalano Español.
9: ¡Toma!
8: Lo vamos a pasar más bien.
1: Noi.
9: Ponme otra.
1: La policia dona poca credibilitat a aquesta mena d'anònims i treballa amb la hipòtesi que el segrest l'han perpetrat delinqüents de poca volada, empesos a segrestar per necessitats econòmiques, simplement.
7: La pobresa, noi.
1: La pobresa.
7: Pot ser.
1: Les hores passen lentes i es fa tard i nosaltres ens comencem a fer la idea que la passejada de la Nica serà de les llargues. Sí. Per tant, ens acostem a les paradetes que hi ha a tocar del camp per comprar-li uns quants peluixos que la facin sentir acompanyada durant les nits que passarem al Camp Nou. Ni us podeu imaginar la clavada que ens han fotut pels collons de ninotets.
0: És que no hi pots comprar res allà, eh?
1: És caríssim.
3: No, i a dins. Compra't una samarreta.
1: I un Frankfurt. Sí. Compra't un Frankfurt.
3: Hòstia, eren boníssims, però aquella època.
1: No sé, ara, quan amb el Camp Nou, amb l'Spotify, aviam els Frankfurts. Els hem
0: d'anar
1: a provar
0: un dia.
1: Anem a provar un dia els Frankfurts.
3: Anem-hi. Fem una excursió, però res, ni partit ni res.
1: No, el partit tan fa. Venim a provar els Frankfurts.
3: I el ketchup. Veiem quin ketchup tenim.
1: Ja està. Com li dius, el ketchup?
3: Ketchup.
1: Ketchup.
3: El ketchup.
0: El ketchup.
1: Passen els dies sense que la situació es desencalli. Fa tant que som aquí que fins i tot la Nica es comença a sentir-se com a casa. Ella és l'única que sembla calmada. La resta de la gent està nerviosa perquè les negociacions amb els segrestadors han quedat en un punt mort. La família d'en Quini i els membres del club estan molt nerviosos. Ni tan sols els tranquil·litza que la policia els asseguri que tot anirà bé. Ara que hi ha els primers contactes telefònics amb ells, han confirmat que són delinqüents de perfil baix, gent que difícilment seria capaç de fer cap bestiesa.
4: Aquí la policia. Amb qui parlo?
10: Què passa, meñico?
1: Aquest és el segrestador, eh?
10: Sí. Mira, chico, que somos los secuestradores del Quini. A ver qué pasa con los millones que nos tenéis que pagar, coño.
1: A mi em segresten un familiar. I sento això...
10: Eh?
1: I penso... És mort.
0: I es pell.
7: No saps pas si és andalús o si és manyo...
1: No.
7: O és una barreja de tot.
10: Què passa? Soy manyo, coño.
1: Ara soy vasco,
10: coño.
1: En la trucada, l'home que telefona es presenta com el presumpte segrestador d'en Quini i reclama els diners del rescat.
7: Senyor policia, digue-li que el senyor Núñez es nega a pagar el que demanen. Diu que vol una rebaixa en el preu del rescat.
4: Ja ho ha sentit, senyor segrestador. En Núñez exigeix una rebaixa.
10: ¿Para qué me dices eso, mañico? ¿Y pues? Estamos pa tonterías, ¿eh? ¡Me cago en Dios! ¡Me voy a mis pau el Núñez este, pequeñajo!
1: Primer, el segrestador es mostra contrariat per la proposta de rebaixa, però tarda poc a acceptar el tracte, un fet gens habitual en casos com aquest.
10: Mira, mañico, de acuerdo. 100 millones y cerramos el trato.
1: El segrestador accepta 100 milions sense negociar gaire, confirmant als agents que no es tracta de delinqüents professionals, sinó de gent que necessita diners de manera urgent. De fet, ho indica això i dues coses més. La dificultat del segrestador per dissimular l'accent aragonès i la seva incontinència verbal. Es veu que no calla ni sota l'aigua.
10: Y bueno, ¿qué tal, pues, en Barcelona? ¿Qué tiempo hace? Es bien bonita la ciudad, ¿eh? Yo estaba ahí con mi mujer, mi cuñada.
11: Cállese.
10: Y estuve en un Frankfurt ahí.
11: Cállese.
10: Hostia, me gusta. Vale, vale. Que soy secuestrador, ¿eh?
11: Claro, que tiene el teléfono punchado.
10: Me cago en Dios, me lo he dicho antes.
11: Es de primera básica de segrestador.
10: Ya callo.
11: Si mai segrestes algú, o sigui, que et delati el teu accent, ja has de ser idiota. Però si et presentes dient, què passa, manyico, que ja cotes bastant...
3: Sí.
11: Heu de mirar de no fer-ho, això.
3: Vale.
11: Les negociacions van per bon camí, tot i que encara falta per l'alliberament d'en Quini. Mentrestant, nosaltres distraiem la Nica sortint a passejar pel barri de les Corts, acostant-nos al Camp Nou cada cop que hi ha un partit. Pel que podem deduir de les cares de pomes agres dels aficionats amb qui ens creuem, el Barça està notant la baixa d'en Quini. Sense el seu millor golejador i amb la resta de companys molt tocats anímicament pel segrest, l'equip passa una mala ratxa que li està fent perdre molts punts. I mira que tenien el campionat a tocar, eh?
3: Sí.
11: Abans del segrest d'en Quini, anaven segons a 2 punts del primer classificat. Però les 4 jornades que s'han jugat amb en Quini segrestat, no s'ha guanyat ni un sol partit. Hi ha tantes cares llargues que fins i tot la Nica sembla tristoia.
0: Doncs compra-li un peluix, Peyu.
11: Oh, no, i són molt cars, tu, hòstia.
0: No, sí, és veritat, ja en tenim un.
11: Fa 20 dies que en Quini està desaparegut. A casa seva estan destrossats i l'única esperança que els queda és adonar-se que els segrestadors també se'ls està fent llarga la situació. El segrest els fa bola i el més trist de tot és que van tan curts de calés que les estan passant magres per poder mantenir el seu hostatge.
4: Aquí la policia. ¿Amb qui parlo?
10: ¿Qué pasa, manico? ¿Qué secuestrador, coño, que hace días que no hablamos? Mira, que te llamo para ver si podéis hacer pago del rescate, que nos hace falta el dinero.
11: Qui truca és el segrestador que demana una certa celeritat a l'hora de fer el pagament del rescat d'en Quini.
10: Que el Quini este come como un jabato, cabrón. Me cago en Dios, se está acabando el dinero.
11: El segrestador comenta ara que necessiten els diners per poder alimentar en Quini, que el nano menja molt.
3: Senyor policia, miri, de part del senyor Núñez, digui-li al segrestador que el pagament no s'ha fet perquè el president vol una nova rebaixa.
11: Collons, en Núñez, també.
3: Sí,
11: també,
3: sí. Si pogués ser, 100 milions li semblen molt, ara.
4: Però si ahir li semblava bé, a veure,
11: ja.
4: Quina quantitat proposa, ara.
3: Mira, proposa 5.000 pessetes i 2 entrades per venir al camp.
0: Oh!
3: Què li sembla?
12: Com s'estimava en Quini, el president.
0: Sí.
11: Va estar allà des del primer dia,
3: Sí.
11: Recolzant-lo, Ja no hi haurà més rebaixes. Al final, al Barça no li queda més remei que desembutxacar els 100 milions de pessetes pactats amb els segrestadors. Els diners s'ingressen en un compte d'un banc suís i poc després de l'ingrés, un dels segrestadors ja està traient part dels cèntims a les oficines del banc. Un error de principiant que permet detenir-lo de manera immediata. Molt bé, també, aquest, eh?
0: Sí,
11: molt bé.
0: Llarg.
12: Eren tios intel·ligents.
11: Sí. L'enganxen a la sortida del banc i no cal ni fer-li un interrogatori perquè admeti el que ha fet. El segrestador s'enfonsa i ho confessa tot. El segrest, el lloc on amaguen en Quini i el nom dels seus 2 còmplices.
3: Ole.
12: Bravo, bravo.
11: Bon company, bravo.
3: Sí.
11: Quan aneu a segrestar algú, assegureu-vos d'amb qui ho feu, també. Resulta que en Quini l'han tancat a un taller mecànic de Saragossa, on el custodien els còmplices del segrestador, 2 homes que, com ell, no tenen antecedents ni experiència prèvia en la delinqüència. Eren 3 homes desesperats, perquè feia anys que estaven a l'atur i creien que amb aquell segrest doncs se'ls hi acabarien els problemes. Quan l'avís arriba a Barcelona, ens unim a la munió que es dirigeix cap al lloc on hi ha en Quini. A l'obrir la porta del taller de Saragossa ens trobem amb una estampa ben curiosa. Un dels segrestadors està en calçotets fent-se una truita de patates.
12: Vull tenir gana, clar.
11: Noi, no saps mai quan t'enganxarà la policia.
12: Clar,
11: no estàs preparant. Quan ens veu, no ofereix resistència. Simplement indica amb el dit la trampeta que hi ha a terra és el lloc on amaguen en Quini. A l'oblir-la, ens hi trobem en Quini, mort de por amb una mala cara horrible. No li tindrem en compte. El pobre s'ha passat els últims 24 dies...
0: Déu-n'hi-do.
11: ...tancat en un espai de 10 metres quadrats. L'alliberen sa i estalvi. Tenim final feliç.
3: Bravo.
0: Però feliç per tothom?
11: Eh?
0: Vull dir que... Què?
11: Què
0: la gossa?
11: Què? Ah, la gossa! La Nica.
0: Feliç, no? També?
11: La Nica és...

0: Era difícil que li passés res. La Nica ha estat perfectament durant totes les passejades que ha fet. I han estat unes quantes, perquè el segrest s'ha allargat. Qui no està tan bé són els segrestadors. El jutge els imposa una condemna de 10 anys i els obliga a pagar 5 milions de pessetes d'indemnització a Quini. Ell, però, el jugador del Barça, va rebutjar aquests diners i va perdonar els tres homes.
1: Bon tio, Quini.
2: Molt bé, Quini.
1: Bravo, Quini.
3: Bon nano.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
1: I en el vostre esprit.
4: Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà aquest dijous si la llei d'amnistia és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació, i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència europea podria aplanar el retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Estabilitzats els dos incendis que s'han declarat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i a Querol, a l'Alt Camp. Els bombers aprofitaran la baixada de temperatures i l'augment de la humitat de les pròximes hores per assegurar els perímetres. En el cas de Sant Quirze Safaja, les flames han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping. Més de mig miler de persones s'han concentrat a Manlleu, Osona, per recordar els dos germans d'11 anys que dilluns van morir ofegats al riu Ter. Ha estat un minut de silenci sentit en què han participat familiars, companys de classe i mestres a banda de veïns del poble. Segons els familiars, les dues criatures no sabien nedar i, de fet, les dues morts s'investiguen com un fet accidental. Els Estats Units bombardegen l'Iran per cinquè dia consecutiu i amenacen d'atacar infraestructures energètiques si Teheran es nega a reprendre les negociacions. La República Islàmica respon amb atacs a països aliats de Washington, com Jordània, Kuwait i Bahrein, i adverteix que pot bloquejar altres rutes marítimes de l'Orient Mitjà, a més de l'estret d'Hormuz. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, veu indicis preocupants en els informes de la Guàrdia Civil contra Leire Díez. Davant del jutge ha afirmat que no sabia res de les maniobres de l'exmilitant del PSOE per desactivar investigacions judicials a l'entorn del partit. Narbona s'ha desvinculat de les clavegueres del Partit Socialista. El final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas fa que la inflació pugi una dècima a Catalunya al juny. Això ha fet encarir les despeses relacionades amb l'habitatge en un 4%. Els sindicats demanen que s'apugin els sous per contenir l'augment del cost de la vida. El director musical del Liceu, Josep Pons, s'acomiadarà del Coliseu de la Rambla el 24 de juliol amb la 8a Sinfonia de Mahler. Deixarà la direcció de l'orquestra del Gran Teatre després de 14 anys.
1: Esports.
2: L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclosa als últims instants amb gols d'Enzo Fernández i Lautaro Martínez, que han capgirat el que havia fet també al segon temps el nou blaugrana Gordon. L'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, ha arribat aquest dimecres a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica, pas previ a firmar pel Barça fins al 2031. El Barça femení, mentrestant, la davantera noruega Caroline Graham ha renovat fins al 2028. I en bàsquet, el base argentí Nicola Provitola torna al Joventut fins al 2029, mentre que el Barça ha comunicat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà, fins al 2029 també.
0: I el temps, dijous, augmentarà la inestabilitat i afluixarà una mica la calor al migdia. Mínimes tropicals a l'interior i tòrrides a la costa. Al matí serà força ennuvolat, amb pols sahariana i algun primer ruixat a l'Alt Pirineu. I a la tarda cauran més ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu. Les màximes recularan, però a Ponent i la Conca de Tremp encara quedarem a prop dels 40 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Aquest dijous, dia clau per l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà si aquesta llei és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència pot aplanar el camí per al retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats.

0: Luxemburg, Bruno Fortea Miras.
1: A diferència dels líders, aquesta sentència sí que pot tenir efectes directes per als 12 activistes del CDR acusats de terrorisme. Si el Tribunal de Luxemburg avala l'amnistia pel que fa al terrorisme, aquests membres dels Comitès de Defensa de la República quedarien a un pas de ser amnistiats. En canvi, és més complexa la situació de Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics afectats per la malversació i que estan o bé inhabilitats o bé a l'exili. Els jutges europeus decidiran si són amnistiats les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. I el Tribunal Constitucional espanyol espera aquesta sentència per decidir si demana al Suprem que amnistiï Puigdemont i que aixequi l'ordre de detenció que pesa sobre ell. Com més clara sigui la sentència europea d'aquest dijous, menys marge tindrà el Suprem espanyol per portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont i dels exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. De moment, l'única opinió que ha sortit de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que en la gran majoria dels casos orienta la decisió final dels jutges. I en aquest cas, l'advocat general va avalar la llei d'amnistia, tant pel que fa al terrorisme com pel que fa a les despeses del procés.
0: Ha estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, després de cremar un centenar d'hectàrees. Les flames, que han començat aquest dimecres al migdia, han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping de la zona i a confinar algunes masies. L'evolució del foc és bona i els bombers aprofitaran les millores meteorològiques de les pròximes hores per assegurar el perímetre. Unitat mòbil a Sant Quirze Safaja, Matilde Seoane i Cèlia Forment.
2: El foc s'ha declarat a la zona de Puig d'Olena, just per sobre del càmping Lilla, i segons els bombers no hi ha hagut ni danys materials ni estructurals, tot i que les flames han calcinat 97 hectàrees. Les properes hores, els cossos d'emergència continuaran remullant la zona per evitar revifalles, com ha explicat Joan Reyes, sotsinspector dels bombers i cap de planificació de l'incendi.
3: Baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables, i demà veurem, no?, al pic del migdia, o novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà doncs la prova del cotó, no? Si el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
2: Alguns dels veïns de Sant Quirze Safaja que han patit per la proximitat de les flames lamenten que no hagin rebut una alerta és alerta als mòbils.
4: M'he espantat molt perquè he vist el fum realment a prop. Es veia molt fum, es veia com molt extès i com que cremava molt, amb molta força, i ha sigut una mica... que a mi m'ha espantat bastant. Ens ha estranyat molt els veïns, que l'altre dia, igual que ens van arribar una alerta de que ens confinéssim, avui no ens ha arribat cap alerta.
2: Com a mesura preventiva s'ha evacuat la casa de colònies Camp Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Les persones evacuades han estat reallotjades als pavellons de Sant Quirze, Safaja, Centelles i també Aiguafreda. També s'ha ordenat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casanova i de l'hostal rural Mas Blanc i un centre d'acollida d'animals que queda dins d'aquest perímetre. L'alcalde del municipi veí, Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, ha explicat a 3Cat Info que posen a disposició instal·lacions per totes aquestes persones desallotjades.
5: Donar aquest suport també logístic, policial, també de protecció civil, ADFs, doncs al municipi de Sant Quirze Safaja, municipis veïns, i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya, perquè avui és aquí i demà podem patir-lo en un altre municipi.
2: Els municipis de Sant Feliu de Codines i Vigues i Riells, que també ha posat a disposició tots els ADFs per frenar l'incendi, comparteixen l'espai natural de Sant Miquel del Fai, que tenia ja tots els accessos tancats per les altes temperatures i on les flames no han acabat accedint.
0: En paral·lel, els bombers també han estabilitzat les dues represes de l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que s'ha declarat aquest migdia. Han cremat 14 hectàrees aquestes represes, segons les dades dels agents rurals. Tarragona, Jordi Barranca.
6: Afecten els termes municipals de Querol, a l'Alt Camp, i de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Un cop l'han donat per estabilitzat, els bombers mantenen dotacions terrestres treballant-hi després que els mitjans aeris s'hagin retirat al vespre. Les represes han cremat 14 hectàrees, la qual cosa fa pujar a 162 les hectàrees cremades pel foc originat diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, segons les dades dels agents rurals. Aquest dimecres també els alcaldes de la zona s'han reunit amb el president de la Generalitat i la consellera d'Interior. Els han reclamat més recursos per l'extinció d'incendis i també per la gestió forestal. Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat els focs declarats en aquesta zona l'última setmana.
0: I tot i que Catalunya ha superat el pic de la tercera onada de calor, el risc d'incendis manté nivell màxim en 107 municipis per aquest dijous. Segons l'última actualització del Pla Alfa, els agents rurals mantenen el risc més alt a les comarques de Ponent i de la Catalunya Central. També es manté prohibit l'accés a 6 espais naturals, mentre que reobren el de Montserrat i el de Sant Llorenç del Munt. Sergio Delgado és sotsdirector de Protecció Civil amb declaracions a 3CAT Info.
7: Hem de recordar que hi ha una sèrie d'espais de massissos que està restringit als accessos, que hi ha una sèrie de mesures prohibides de desenvolupar en el medi natural i que tothom, abans de fer una activitat en el medi natural, consulti aquestes mesures, s'asseguri que pot realitzar aquesta activitat en el medi natural i, en general, mantingui aquesta prevenció.
0: 220 municipis de 25 comarques estaran al nivell 3 del Pla Alfa, que preveu un risc alt d'incendi.
8: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Més de mig miler de persones han fet sentir el seu condol als familiars dels dos germans d'11 anys que dilluns es van ofegar al riu Ter a Manlleu, a Osona. Ho han fet en un minut de silenci colpidor, en què han participat amics i mestres dels dos menors i també veïns del municipi. Segons els familiars, les dues criatures no sabien nedar i, de fet, la principal hipòtesi dels Mossos és que es tracta de dues morts accidentals. Manlleu, Unitat Mòbil, Xavier Cussó i Nati Adell.
9: Aplaudiments finals per culminar un minut de silenci colpidor i dolorós amb la família de les víctimes, el conseller de Justícia, molts alcaldes de la comarca i molta presència de la comunitat ganesa i també de la comunitat educativa on estudiaven els menors. I veïns també de Manlleu afectats per la tragèdia que viuen així.
10: Molt malament, perquè uns nens tan macos i jovenets i bessons i que passis una cosa d'aquestes és inesperada i no t'ho esperes.
11: Cada vegada hi ha més canalleta, les piscines no són suficients, agafen calor i tenen el riu a mà. I no són conscients del perill que és el riu.
9: Plors i tristesa per dir adéu als menors del barri de l'Erm que es van acostar al riu per refrescar-se abans d'anar a casa i no en van sortir amb vida. Els infants no sabien nedar i la família no sabia que estaven al riu. Ens ha avançat aquesta emissora un familiar amb Berlús.
12: Els nens no sabien nedar i estan jugant i va passar això i ja està. No sabien nedar els nens. Es pensaven que els havien sequestrat o alguna cosa. Els pares no sabien que estan al riu, perquè els nens sempre juguen aquí a prop. A vegades aquí a l'escola Puigdegut fa com portes obertes i pots anar a jugar quan vulguis. I no sé com han arribat allà al riu i no sabien res.
9: Un minut de silenci dur que recorda molt el que van viure amb la mort de 5 adolescents en un incendi d'un traster aquí a Manlleu. Aquest dijous farà just 5 mesos. El municipi encara no s'ha recuperat d'aquella tragèdia quan ha arribat aquesta altra, l'ofegament doble de dos germans bessons. Tot fa pensar que va ser un accident.
0: 13 ferits han estat traslladats a l'hospital perquè un arbre ha caigut sobre el porxo d'una masia mentre un grup de nens i monitors hi estaven dinant en una excursió. Ha passat aquest dimecres a Batet de la Serra, a Olot, a la Garrotxa. Una de les monitores ha resultat ferida greu i l'han traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona amb una fractura i un traumatisme. Girona, Laia Claret.
13: Eren 22 persones, de les quals 16 eren menors d'edat i tenien entre 9 i 11 anys, i els altres 6 eren adults. En un primer moment s'ha parlat d'un accident en una casa de colònies, però no és així. Eren un grup que estava dinant sota el porxo d'una masia per protegir-se del sol, i un arbre molt gros ha caigut sobre el porxo, que era de bigues de fusta i teules. El SEM ha atès 22 persones, totes, però 13 les han traslladat a l'hospital. Hi ha una monitora ferida greu amb una fractura i un traumatisme i l'han traslladat al Trueta. Un menor ferit menys greu amb una fractura i l'han portat a l'Hospital d'Olot. I 11 ferits lleus, 8 adults i 3 menors, els quals també els han portat a l'Hospital d'Olot. Els menors que no han hagut d'anar a l'hospital els han traslladat al Centre Cívic Cal Fuster d'Olot perquè les famílies els anessin a buscar. Els cossos d'emergència han rebut l'avís cap a les 3 de la tarda de dimecres. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat els Mossos, els bombers, 5 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs.
0: Els Estats Units bombardegen l'Iran per 5è dia consecutiu amb l'objectiu de minvar les capacitats militars de la República Islàmica i dificultar que ataquin més vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. El president Donald Trump ha admès en una entrevista a la cadena Fox que, malgrat els atacs nord-americans, Els iranians continuen sent perillosos i insisteix que Teheran vol negociar.
14: Hem reduït la seva capacitat de llançar míssils en un 88%, gairebé el 90%, però això no vol dir que no continuïn sent perillosos. Són gent fastigosa, però volen arribar a un acord. Us dic que volen un acord.
0: Trump vol forçar la represa de les negociacions amb amenaces d'atac sobre infraestructures energètiques i viàries, però no diu quan es farien.
14: No m'agrada posar terminis, però ho saben de sobres, ja saben de què va. Val més que es portin bé.
0: I el president iranià, Massoud Pezeshkian, assegura que defensarà el país dels atacs nord-americans, que, segons diu, no porten enlloc.
15: Els Estats Units continuen amb la seva retòrica buida i persisteixen en les seves accions. Però la pregunta és, han aconseguit els objectius sobre el terreny? Qui han aconseguit aquells que pretenien destruir Iran? Nosaltres defensarem cada pam del nostre territori. I les declaracions irrespectuoses són pròpies d'ells, no de nosaltres.
0: L'Iran, que ha tornat a atacar objectius dels Estats Units a Jordània, Kuwait i Bahrein, adverteix ara que podria bloquejar altres vies regionals de transport marítim, a més de l'estret d'Hormuz.
8: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
16: Dijous encara mantindrem aquestes temperatures altes durant la nit i matinada a costat de dormir, temperatures i nits tropicals a comarques interiors, nits tòrrides a la façana litoral, força núvols, aquest cel tapat, aquesta xafogó molt marcada a tota la façana litoral, amb una mica més d'inestabilitat de cara a aquest matí migdia cap a punts de l'Alt Pirineu i també alguns ruixats o tronades a més comarques cap al Pirineu Prepirineu de cara a la tarda. Fins i tot algunes doncs, una mica més significatives. A més, encara amb pols sahariana i, per tant, acompanyades de fang. Un cel ennuvolat també de cara a la tarda, estones algunes clarianes i unes temperatures que al migdia sí que començarien a desinflar-se una miqueta. Farà calor, però ja els valors més alts tocarien els 38 o 39 graus cap a ponent. Divendres no variarà gaire el termòmetre. Si fa no fa, potser baixa una miqueta més. I aquesta seria la tendència. Tindrem temperatures altes per l'època, estem en plena canícula, però ja no tindrem aquests valors tan disparats.
8: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Declaració destacada a l'Audiència Nacional pel cas Leire. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, veu indicis preocupants contra l'exmilitant socialista en els informes de la Guàrdia Civil, però assegura que no sabia res de les maniobres de Leire Díez, a qui coneix des del 2017, ni de les clavegueres del partit. Són declaracions a la sortida dels jutjats.
17: Pero que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
0: El jutge ha citat la presidenta del PSOE en qualitat de testimoni per uns missatges en què l'exmilitant socialista li oferia ajuda per capgirar les investigacions a l'entorn del partit i de Pedro Sánchez. Cristina Narbona ha explicat que li va comentar a Díez que ho derivava tot a Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, i que després ja no en van parlar més.
17: Jo li havia derivat a Santos Cerdán. I Santos Cerdán, preguntado por mí unos días después, me había dicho que no había traído nada de interés.
0: Abans de Narbona, dos fiscals han reconegut que es van reunir dos cops amb Leire Díez, a qui asseguren que no coneixien, i també amb un dels advocats de Santos Cerdán. Han dit que els van oferir informació sobre la trama d'hidrocarburs, però que no la van fer servir i que després van explicar les reunions a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. I Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, ja ha entregat al jutge els bitllets d'avió amb què va volar a Londres per la graduació de la seva filla. Li dona els bitllets, però recorre la petició que l'obliga a acreditar que va fer servir el passaport només per entrar al Regne Unit. En el seu escrit, la defensa de Gómez adverteix que les autoritats britàniques no estampen segells físics als passaports. L'advocat acusa el jutge Juan Carlos Peinado de reclamar una prova diabòlica i l'insta a dirigir-se al Regne Unit per certificar ell mateix els registres d'entrada i sortida de la dona del president espanyol. Tot això mentre cueja la condemna al germà del president espanyol Pedro Sánchez, inhabilitat per prevaricació. Alberto Núñez Feijóo ha assegurat davant la plana major del PP europeu reunida a Madrid que Espanya pateix l'amenaça d'una democràcia debilitada i ha inclòs Sánchez en el grup de líders autoritaris.
18: Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen, y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
0: Des de la Moncloa, ministres com Arcadi Espanya i Pablo Bustinduy qüestionen la sentència a David Sánchez i insisteixen en la seva innocència. Mentrestant, el PSOE amplia la distància respecte al PP segons el baròmetre del CIS, malgrat els casos que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez i la condemna a l'exministre Ábalos pel cas Mascaretes. Segons l'última enquesta, si ara es fessin eleccions al Congrés dels Diputats, el Partit Socialista guanyaria els comicis amb el 33% dels suports, 8 punts més que el PP. Vox es mantindria com a tercera força i baixaria mig punt. Esquerra en pujaria gairebé un, mentre que Junts recularia unes dècimes, que és el mateix que li passaria a Sumar. Pel que fa a preocupacions, segons el CIS, el que més amoïna els ciutadans és l'habitatge. La immigració, però, es cola en la segona oposició per sobre dels problemes polítics, la corrupció i el frau i l'economia. Més qüestions. Esquerra Republicana es queda al govern de Girona en espera del repartiment de carteres que els proposi l'alcalde Lluc Salellas després de la sortida de Junts. El PSC, el partit que va guanyar les eleccions, diu que es demostra que el pacte tripartit ha estat un fracàs i allarga la mà per aprovar els propers pressupostos. Girona, Núria Peraire.
19: En un comunicat, Esquerra diu que la sortida de Junts del govern obre una situació d'incertesa institucional i destaca que valoraran la proposta que els faci arribar l'alcalde properament. El regidor del PSC, Maxi Fuentes, ha qualificat el pacte de govern de Guanyem Junts i Esquerra de fracàs i diu que s'ofereixen per negociar i aprovar els pròxims pressupostos.
20: Col·laboració total per aturar aquesta paràlisi. Això què vol dir? Vol dir diàleg, vol dir mà estesa, vol dir oberts a la col·laboració, vol dir des de la setmana vinent o des de quan l'alcalde vulgui, disposició absoluta a debatre, arribar a acords per exemple, als propers pressupostos.
19: Al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Lluc Salellas ja s'obria a negociar amb la resta de partits durant els 10 mesos que queden abans de les eleccions municipals de l'any que ve.
21: Comptem que temes transcendentals els podrem negociar directament també amb ells per poder ser aprovats a nivell de ple i, si no, doncs, també existeix doncs, la possibilitat de que algun tema en què ens puguem posar d'acord doncs, puguem acordar-lo amb el Partit dels Socialistes de Catalunya i, a partir d'aquí, doncs, tirar endavant.
19: La portaveu de Junts, Gemma Geis, s'ha compromès a donar suport a allò que sigui bo per la ciutat.
0: La inflació puja una dècima al juny a Catalunya pel final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas i se situa en el 3,2%. Això ha fet que les despeses relacionades amb l'habitatge s'hagin enfilat un 4% a Catalunya. Aquest encariment ha coincidit, a més, amb l'alça de preus habitual a l'inici de la temporada turística, on els paquets de viatges han pujat gairebé 8 punts. Del cistell de la compra s'han encarit sobretot els ous, la carn de boví i el peix. Els sindicats reclamen mesures públiques per reduir la inflació. Òscar Riu és membre de la UGT.
22: La nostra ciutadania no pot assumir sense l'augment dels salaris. És per això que fem una crida a contenir aquest augment dels IPCs i sobretot a augmentar els salaris.
0: Per demarcacions, els preus van repuntar a Barcelona i Tarragona i, en canvi, es van moderar a Lleida i a Girona. Josep Pons s'acomiadarà del Liceu amb la 8a Sinfonia de Mahler. El director musical del Gran Teatre tanca així una etapa de 14 anys en el càrrec. El mestre Pons ha fet balanç d'aquests 14 anys al capdavant de l'orquestra del Liceu i assegura que ha aconseguit que sigui una formació de primer nivell i atractiva.
23: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda. Volen venir.
0: Josep Pons ha dirigit al Liceu 84 títols diferents en 360 funcions i assegura que marxa havent aconseguit tot el que s'ha proposat. La darrera peça que dirigirà com a titular serà la 8a Sinfonia de Mahler el 24 de juliol, una peça que ell considera que és l'Everest del món sinfònic. El director britànic Jonathan Nott substituirà Pons a la direcció musical del Liceu a partir de la temporada vinent.

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol. I és que la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions, els argentins, s'han imposat per 1-2 a Anglaterra in extremis, remuntada inclosa, per tant, als últims instants de l'enfrontament. Una Anglaterra que, després d'una primera meitat molt discreta per part de tots els equips, de seguida en parlarem, s'ha avançat al tram inicial de la represa, al minut 55 de partit, per tant, el 10 del segon temps, amb un gol del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, que ha rematat al segon pal una bona centrada des de la banda dreta atacant dels anglesos. Argentina s'ha estirat, ha fet una passa endavant amb diverses ocasions clares de gol per haver empatat el partit, no ho ha aconseguit fins que al minut 85 l'1-1 ha arribat de les botes d'Enzo Fernández, amb un xut llunyà des de fora de l'àrea, i 7 minuts més tard, ja dins de l'afegit, Lautaro Martínez ha fet l'1-2 definitiu al minut 92 de partit, per tant, al 2 del temps extra, en rematar una centrada a l'interior de l'àrea. Tots dos gols argentins, per cert, han sortit de les botes de Leo Messi, que ha donat les dues assistències per accedir a la setena final mundialista de l'Argentina. Han acabat declaracions a cop calent per començar del seleccionador argentí Lionel Scaloni als micròfons de Televisió Espanyola.
3: La camiseta lo amerita, dar todo hasta el final, no guardarse nada, y han demostrado una vez más que lo sienten como uno más, así que contentísimo.
2: Scaloni, que ha lluat doncs, la lluita i la capacitat de reacció del seu conjunt per capgirar un partit que tenien molt coll amunt, després d'un enfrontament ben aspre, molt intens i fins i tot farcit de picabaralles i interrupcions, donada la rivalitat històrica entre totes dues seleccions. L'Argentina, doncs, que passa a una final que jugarà diumenge a Nova Jersey contra la selecció espanyola.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Mundial a banda, parlem encara de futbol amb diversos aspectes relatius al Barça, per exemple, com el fet que l'alemany Karim Adeyemi hagi arribat a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica. És el pas previ a segellar el seu fitxatge pel Barça per les 5 properes temporades. Un Barça que ha fet més proves mèdiques complementàries a Frenkie de Jong, que té una lesió al genoll dret sense especificar. Ara, a jugador i club han d'acabar de decidir si el migcampista neerlandès segueix un tractament conservador o bé si passa pel quiròfan. En funció d'això, el temps de recuperació serà més llarg o més curt, però en qualsevol cas no seran 6 mesos, perquè no són els lligaments creuats els que estan afectats. Mentrestant, Barça banda, l'espanyol masculí marxa cap a Navata, ho ha fet aquest dimecres, i a l'alta temporada hi farà l'estada de pretemporada fins al 22 de juliol i jugarà dos amistosos, aquest dissabte amb l'Olot i dimarts contra el Pau de la segona divisió francesa. Més futbol per explicar que la Lliga Femenina, Caroline Graham, ha renovat amb el Barça fins al 2028. La davantera noruega, un extrem de 31 anys, va arribar al 2019 al Club Blaugrana. També a la Lliga Femenina, Txell Font fitxa pel Badalona Women, la portera de 21 anys, deixa doncs el Barça bé i fitxa pel conjunt badaloní.
4: És un projecte que des del principi ha confiat en mi. Crec que estem creixentment igual que jo i estem en el mateix punt i crec que ens pot aportar coses positives als dos. Sobretot vinc amb moltes ganes de tenir molts minuts i de poder aportar el meu granet de sorra a l'equip.
2: Precisament sense moure'ns del Badalona, Vicky Losada, nou fitxatge de l'equip badaloní en format sessió via Bristol City anglès, ha parlat del tot costa de Catalunya Ràdio sobre el seu canvi d'aires, precisament.
5: Supercontenta. Feia temps que volia tornar a casa i la veritat que molt contenta d'arribar amb aquest nou projecte, amb el Badalona, i amb moltíssimes ganes de començar.
2: I a la segona divisió masculina, mentrestant, el Girona ha renovat el porter del filial Sergi Puig, de 28 anys, fins al 2027, i li ha fet fitxa del primer equip. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Nicola Provítola, el base argentí, torna al Joventut per les tres properes temporades. Firma, per tant, fins al 2029 amb l'equip verd i negre per encetar la que serà la seva segona etapa a Badalona. El Barça, per la seva banda, ha anunciat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà.
6: Sí, el meu objectiu principal és guanyar. Això és el que vull. Puc aportar a l'equip en defensa, rebots, finalització, lideratge i caràcter.
2: Nascut fa 28 anys a Texas, Nebo té passaport eslové i firma per 3 temporades. I d'altra banda, la Puel de Jerusalem ha oficialitzat el fitxatge de Tomas Satoranski, el basatxec ex del Barça, per les dues properes temporades. També en bàsquet, a l'ACB el Manresa ha anunciat l'arribada de l'epivot búlgar Jordan Minchev, que fins ara ha jugat al Chemnitz de la Lliga Alemanya. Minchev firma fins al 2028 amb el club manresà.
0: 3CAT Info.
2: I el Tour de França triomfa l'esprint per al noruec Soren Guarnesiol de l'1X a l'11a etapa, després de 161 quilòmetres de perfil pla entre Vichy i Nevers. A la general, Tadej Pogacar continua com a líder.
0: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà aquest dijous si la llei d'amnistia és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació. I també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència europea podria aplanar el retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Estabilitzats els dos incendis que s'han declarat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja, al Moianès i a Querol, a l'Alcamp. Els bombers aprofitaran la baixada de temperatures i l'augment de la humitat de les pròximes hores per assegurar els perímetres. A partir d'ara us explicarem que Ucraïna ha atacat la principal central elèctrica de la regió de Crimea i més d'una vintena de vaixells russos amb drons al mar d'Azov, que se sumen al més d'un centenar que l'exèrcit ucraïnès ha bombardejat amb drons en els últims dies. Us explicarem també que França ha aprovat la llei que regula el suïcidi assistit i l'eutanàsia. El text ho permetrà a persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal i amb un patiment que considerin insuportable. I segons Pimec, 6 de cada 10 empreses veuen com a l'hora de contractar hi ha candidats que es fan enrere per la dificultat de trobar habitatge a un preu assequible.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que l'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclosa als últims instants amb gols d'Enzo Fernández i Lautaro Martínez, que han capgirat el que havia fet també al segon temps el nou blaugrana Gordon.
0: I el temps aquest dijous tindrem un matí ennuvolat, encalitjat i càlid, amb mínimes tropicals a l'interior i tòrrides a la costa. A mig matí hi haurà algun primer ruixat a l'Alt Pirineu i a la tarda cauran més ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu. La calor serà intensa però no extrema i els valors més alts seran a Ponent i a la Conca de Tremp, rondant els 40 graus. Aquest dijous, dia clau per l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà si aquesta llei és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència pot aplanar el camí per al retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Luxemburg, Bruno Fortea Mires.
3: A diferència dels líders, aquesta sentència sí que pot tenir efectes directes per als 12 activistes del CDR acusats de terrorisme. Si el Tribunal de Luxemburg avala l'amnistia pel que fa al terrorisme, aquests membres dels Comitès de Defensa de la República quedarien a un pas de ser amnistiats. En canvi, és més complexa la situació de Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics afectats per la malversació i que estan o bé inhabilitats o bé a l'exili. Els jutges europeus decidiran si són amnistiats les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. I el Tribunal Constitucional espanyol espera aquesta sentència per decidir si demana al Suprem que amnistiï Puigdemont i que aixequi l'ordre de detenció que pesa sobre ell. Com més clara sigui la sentència europea d'aquest dijous, menys marge tindrà el Suprem espanyol per portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont i dels exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. De moment, l'única opinió que ha sortit de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que en la gran majoria dels casos orienta la decisió final dels jutges. I en aquest cas, l'advocat general va avalar la llei d'amnistia, tant pel que fa al terrorisme com pel que fa a les despeses del procés.
0: Estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, després de cremar un centenar d'hectàrees. Les flames, que han començat aquest dimecres al migdia, han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping de la zona i també a confinar algunes masies. L'evolució del foc és bona i els bombers aprofitaran les millores meteorològiques de les pròximes hores per assegurar el perímetre. Unitat mòbil a Sant Quirze Safaja, Matilde Seoane i Cèlia Forment.
4: El foc s'ha declarat a la zona de Puig d'Olena, just per sobre del càmping Lilla, i segons els bombers no hi ha hagut ni danys materials ni estructurals, tot i que les flames han calcinat 97 hectàrees. Les properes hores els cossos d'emergència continuaran remullant la zona per evitar revifalles, com ha explicat Joan Reyes, sotsinspector dels bombers i cap de planificació de l'incendi.
5: Baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables i demà veurem, no, el pic del al migdia, novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà doncs, la prova del cotó, no? Si el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
4: Alguns dels veïns de Sant Quirze Safaja que han patit per la proximitat de les flames lamenten que no hagin rebut una alerta és alerta als mòbils.
1: M'he espantat molt perquè he vist el fum realment a prop. Es veia molt fum, es veia com molt extès i com que cremava molt, amb molta força, i ha sigut una mica... que a mi m'ha espantat bastant. Ens ha estranyat molt els veïns que l'altre dia, igual que ens van arribar una alerta de que ens confinéssim, avui no ens ha arribat cap alerta.
4: Com a mesura preventiva s'ha evacuat la casa de colònies Camp Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Les persones evacuades han estat reallotjades als pavellons de Sant Quirze, Safaja, Centelles i també Aiguafreda. També s'ha ordenat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casanova i de l'hostal rural Mas Blanc i un centre d'acollida d'animals que queda dins d'aquest perímetre. L'alcalde del municipi veí, Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, ha explicat a 3Cat Info que posen a disposició instal·lacions per totes aquestes persones desallotjades.
6: Donar aquest suport també logístic, policial, també de protecció civil, ADFs, doncs al municipi de Sant Quirze Safaja, municipis veïns, i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya, perquè avui és aquí i demà podem patir-lo en un altre municipi.
4: Els municipis de Sant Feliu de Codines i Vigues i Riells, que també ha posat a disposició tots els ADFs per frenar l'incendi, comparteixen l'espai natural de Sant Miquel del Fai, que tenia ja tots els accessos tancats per les altes temperatures i on les flames no han acabat accedint.
0: En paral·lel, els bombers també han estabilitzat les dues represes de l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alcamp, que s'han declarat aquest migdia. Han cremat 14 hectàrees, segons les dades dels agents rurals. Tarragona, Jordi Barranca.
7: Afecten els termes municipals de Querol, a l'Alt Camp, i de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Un cop l'han donat per estabilitzat, els bombers mantenen dotacions terrestres treballant-hi després que els mitjans aeris s'hagin retirat al vespre. Les represes han cremat 14 hectàrees, la qual cosa fa pujar a 162 les hectàrees cremades pel foc originat diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, segons les dades dels agents rurals. Aquest dimecres també els alcaldes de la zona s'han reunit amb el president de la Generalitat i la consellera d'Interior. Els han reclamat més recursos per l'extinció d'incendis i també per la gestió forestal. Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat els focs declarats en aquesta zona l'última setmana.
8: 3Cat Info.
0: L'exèrcit ucraïnès ha atacat la principal central elèctrica a Sebastopol, a la regió de Crimea, que produeix gairebé el 50% de l'electricitat de la península. És un atac que se suma als que Kiev ha llançat els últims dies amb drons contra un centenar llarg d'embarcacions al mar d'Azov, sobretot vaixells, petroliers i mercants, amb l'objectiu d'aïllar la península. En paral·lel, Ucraïna ha firmat amb la Unió Europea un acord per augmentar conjuntament la producció de drons. L'anunci l'ha fet la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
9: Aquest acord unirà l'enginy ucraïnès i la capacitat industrial d'Europa. I amb aquest acord el nostre missatge és clar. Ara és el moment d'invertir a Ucraïna, perquè això significa invertir a Europa i invertir en la nostra seguretat comuna.
0: I el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat que abans que s'acabi el 2026, Ucraïna produirà míssils Patriot.
10: Esperem que abans d'acabar el 2026 tinguem la capacitat tècnica de produir míssils Patriot, fets per l'equip ucraïnès, míssils americans produïts per les nostres pròpies forces.
0: Rússia, per la seva banda, ha fet a les últimes hores almenys 6 morts al nord d'Ucraïna i al sud, a Odessa. Una trentena de països es reuneixen a Madrid per debatre com salvar la cultura palestina. Els ministres de Cultura espanyol i palestí han inaugurat la primera conferència en què buscaran suport econòmic i polític per aconseguir la recuperació cultural de Palestina després de la destrucció de Gaza. Madrid, Àngels Lafuente.
11: Unificar esforços per fer de la cultura un punt de trobada i de pau. Aquest és el principal objectiu i el repte d'aquesta primera conferència, un espai pensat perquè els responsables de cultura dels diferents països debatin i concretin fórmules de col·laboració directa amb el sector cultural palestí. Una iniciativa per donar resposta a l'impacte que el genocidi està tenint sobre la cultura i el patrimoni material i immaterial del poble palestí. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
12: No hay fronteras ni vallas para la poesía, para el arte, para la música, para la creación, ni para las comunidades que se tejen en torno a la cultura. La cultura es un salvoconducto imprescindible para la memoria y el futuro de un pueblo.
11: El que pretén la conferència és donar suport no només polític sinó també econòmic per recuperar el teixit cultural de Palestina. I és que segons el subdirector de Cultura de la UNESCO, Nayet Al-Fayed, el 76% dels actius culturals de Gaza estan danyats per un valor superior als 183 milions de dòlars. I davant d'aquest escenari ha demanat el suport de la comunitat internacional per rescatar i protegir aquest patrimoni. El Museu del Prado ha acollit els assistents de més de 30 països, representants d'organismes com la UNESCO o la Lliga Àrab, i un altre museu madrileny, el Reina Sofia, servirà per a la foto de família davant del Guernica, el símbol de la resistència d'un poble a la guerra i la destrucció.
0: I en parlàvem al sumari. França ha aprovat definitivament la llei que regula l'eutanàsia i l'ajuda a morir. El text ha tirat endavant a l'Assemblea Nacional després d'un periple parlamentari marcat pels desacords amb el Senat, que des del 2025 havia tombat la llei fins a dues vegades. La nova normativa permet l'eutanàsia i el suïcidi assistit a persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal i amb un patiment que considerin insuportable. El pacient haurà de presentar una sol·licitud per escrit que serà avaluada per un equip mèdic i, si rep el vistiplau, la decisió haurà de ser ratificada després d'un període de reflexió de 2 dies. Des de l'Associació pel Dret a Morir Dignament celebren que el text hagi tirat endavant.
8: Avui és un dia històric perquè per primera vegada a França tindrem una legalització de la mort assistida, basada tant en el suïcidi assistit, en què la persona ingereix la substància per si mateixa, com en l'eutanàsia, per als casos en què la persona no pot fer aquest acte pel seu compte.
0: Tot i quedar aprovada, abans que la llei pugui entrar en vigor, serà examinada pel Consell Constitucional la petició del primer ministre, Sebastián Lecornu, que en revisarà alguns punts, entre els quals el termini de reflexió. I encara en plana internacional, el Regne Unit vol limitar l'accés dels adolescents a les xarxes socials amb un toc de queda les nits per als joves de 16 a 17 anys. També se'ls limitaran les funcions més addictives, com la reproducció automàtica de vídeos. La mesura complementarà la prohibició de les xarxes socials per als menors de 16 anys anunciada el mes passat. Londres, Quim Olivares.
13: Els britànics de 16 i 17 anys tindran activat per defecte un toc de queda a les xarxes socials entre la mitjanit i les 6 del matí. Se'ls inhabilitaran funcions addictives com mirar vídeos online que s'activen automàticament un darrere l'altre, o se'ls reforçarà també la protecció davant la intel·ligència artificial que dona consells no verificats sobre salut mental. Això i la prohibició total de les xarxes socials per a menors de 16 anys anunciada el mes passat els millorarà la capacitat de concentració, la qualitat del son i la vida familiar, segons l'executiu. Els activistes valoren la mesura, però la troben poc ambiciosa. Sentim Ellen Rum, que va perdre el seu fill de 14 anys en un repte viral online, en declaracions a l'emissora BBC4.
14: Crec que és bona qualsevol cosa que millori la seguretat dels nens online, però no va prou lluny. Els adolescents que estan acostumats a les xarxes socials simplement desactivaran aquesta funció i continuaran fent scrolling, així que no és prou bo. Crec que la responsabilitat ha de recaure en les empreses tecnològiques.
13: El govern britànic que espera començar a tramitar la llei al Parlament a finals d'any per tenir-la enllestida la primavera del 2027.
0: Sis de cada 10 empreses han vist com a l'hora de contractar hi ha hagut candidats que es feien enrere per la dificultat de trobar habitatge a preu assequible. Ho diu un informe de la patronal Pimec. Segons l'estudi, les empreses veuen frenat el seu creixement, ja que hi ha projectes que no es poden tirar endavant per la impossibilitat d'ampliar la plantilla. Pel president de Pimec, Antoni Canyete, aquesta situació afecta la competitivitat.
15: Que no es puguin cobrir llocs perquè no n'hi ha habitatge o perquè l'habitatge que n'hi ha té uns costos que fa impossible que n'hi hagi o es pugui produir la contractació, el problema va més enllà de l'àmbit social.
0: El president de l'Observatori de la PIME a Catalunya, Oriol Amat, ha explicat al Catalunya Vespre que això provoca una pressió sobre els sous.
16: Hi ha també una part important de persones que renuncien inclús quan ja tenen l'oferta i, per tant, les empreses troben que han d'incrementar els preus, diguem-ne, la retribució que tenien prevista per a aquell lloc de treball.
0: Segons l'enquesta, la situació és especialment complicada a l'hora de cobrir vacants de tècnics qualificats amb sous inferiors a 35.000 euros. A més, s'hi afegeix el problema de la mobilitat. La poca oferta d'habitatge fa que augmentin els desplaçaments en unes vies que sovint ja estan saturades o tenen un transport públic deficient.
17: 3CAT Info.
0: L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal reclama a les administracions públiques un ajust de 10.000 milions d'euros per complir amb les regles fiscals acordades amb Brussel·les. La presidenta de l'AIREF, Inés Olóndriz, ha advertit que Espanya ha de prendre mesures abans no expiri el 2028 al límit per equilibrar els comptes.
17: Seria necessari que l'administració central, más las comunidades autónomas, pero sobre todo la administración central, adoptasen medidas por el importe equivalente a 6 dècimes de PIB.
0: En el seu informe sobre l'execució pressupostària, l'Autoritat de Responsabilitat Fiscal recull que la despesa computable de l'administració de l'Estat ha crescut el doble que la de les comunitats. L'AIREF veu risc d'incompliment en els límits de despesa a la Generalitat i entre els ajuntaments que assenyala hi ha el de Barcelona. En conjunt, l'informe destaca que els ingressos estan creixent gràcies a l'augment de la recaptació pel bon comportament de l'economia, però també alerta que les despeses han augmentat per sobre del previst i per això calcula que el dèficit públic espanyol creixerà aquest any fins al 2,6% del PIB.
18: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
19: Dijous encara mantindrem aquestes temperatures altes durant la nit i matinada a costat de dormir, temperatures i nits tropicals a comarques interiors, nits tòrrides a la façana litoral, força núvols, aquest cel tapat, aquesta xafogor molt marcada a tota la façana litoral, amb una mica més d'inestabilitat de cara a aquest matí migdia cap a punts de l'Alt Pirineu i també alguns ruixats o tronades a més comarques cap al Pirineu, Prepirineu de cara a la tarda. Fins i tot algunes doncs, una mica més significatives. A més, encara amb pols sahariana i, per tant, acompanyades de fang. Un cel ennuvolat també de cara a la tarda, estones algunes clarianes i unes temperatures que al migdia sí que començarien a desinflar-se una miqueta. Farà calor, però ja els valors més alts tocarien els 38 o 39 graus cap a Ponent. Divendres no variarà gaire el termòmetre. Si fa no fa, potser baixa una miqueta més. I aquesta seria la tendència. Tindrem temperatures altes per l'època, estem en plena canícula, però ja no tindrem aquests valors tan disparats.
18: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'aeroport de Lleida-Alguaire tindrà el segon hangar d'avions més gran de Catalunya. És una iniciativa privada que permetrà fer el manteniment d'una cinquantena d'aeronaus cada any. Lleida, Júlia Albacar.
20: El nou hangar tindrà 6.000 metres quadrats i donarà feina a unes 150 persones. I faran manteniment de Boeing 737 Family i Airbus A320, dels més comuns en l'aviació comercial. El projecte sorgeix d'una iniciativa privada i Michael Bobrowski és el responsable.
21: Volem començar a treballar al novembre amb 5 línies de producció. Això vol dir tenir 5 avions un al costat de l'altre. Però veiem que vinguin de companyies europees i també espanyoles.
20: S'ha escollit Alguaire pel clima, el preu i la ubicació. A més d'estangar, el govern vol construir un segon més petit i amb això s'esgotarà el sòl industrial de l'aeroport. Per això la previsió serà poder-lo ampliar en un futur. El projecte costarà 10 milions d'euros.
0: Unió de Pagesos alerta que la calor i els preus baixos d'aquesta campanya faran perillar la rendibilitat d'algunes finques de fruita perquè no es podran cobrir els costos de producció. També remarquen que el canvi climàtic convertirà en insostenibles alguns conreus, com la pera. Lleida, Júlia Albacar.
20: Els calibres de la fruita han quedat curts perquè amb la calor els arbres s'han deshidratat i el fruit no s'ha acabat desenvolupant tant. I tot i que els quilos aniran a la baixa, el preu de venda continua sent baix per la pressió de les grans empreses. Ho explica Narcís Poc, responsable nacional del sector de la fruita d'Unió de Pagesos.
22: I ara la sensació que hi ha, doncs, o que més que una sensació és una realitat, és que la gran distribució a nivell europeu doncs, no vol pagar el preu que correspondria per assumir tots aquests costos de producció.
20: Costos de producció, segons el sindicat, que han pujat un 20% entre gasolina, energia, embalatges i mà d'obra i amb el preu de venda actual no es pot assumir en molts casos aquest augment. A més, la pujada de les temperatures derivada del canvi climàtic ha fet que alguns sectors, com el de la pera, hagin encadenat campanyes nefastes.
22: El canvi climàtic doncs, ens empenyi a canviar els cultius, a buscar varietats que siguin més tolerants a aquests estressos de calor que estem patint últimament o canviar els cultius directament i buscar d'altres tipus de fruites que es puguin conrear amb temperatures més elevades.
20: Aquest any la calor també ha afectat conreus com la maçana, en què la fruita ha quedat tacada pel sol.
18: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Desarticulat a Barcelona, un grup especialitzat en estafes financeres que actuava usurpant la identitat de les víctimes. Els delinqüents aprofitaven aquests documents robats per suplantar les víctimes i contractar crèdits o altres productes financers al seu nom, sense que ells ho sabessin. Hi ha 5 persones detingudes i s'han intervingut 1.600 DNIs, passaports i carnets de conduir robats. El sergent Joan Pere García, cap de la unitat d'investigació d'Horta-Guinardó, explica el modus operandi que tenien.
2: Amb la documentació sostreta i utilitzant persones amb semblança física de la víctima, suplantaven la seva identitat i aconseguien les dades bancàries, amb les quals es dedicaven a contractar, doncs, per exemple, targetes de crèdit, es desplaçaven a establiments de joc d'apostes on feien reintegraments en metàl·lic fins a esgotar pràcticament el límit de les targetes fraudulentes.
0: Segons els Mossos, aquest grup va arribar a obtenir més de 131.000 euros en només 12 dies. La investigació continua oberta perquè encara s'ha d'analitzar bona part de la documentació intervinguda i els Mossos no descarten identificar noves víctimes.
18: 3CAT Info.
0: 9 de cada 10 universitaris troben feina 3 anys després d'haver-se graduat. És una de les conclusions principals de l'enquesta sobre inserció laboral dels titulats en graus, màsters i doctorats que ha fet l'ACU, l'Agència de Qualitat Universitària. Els graduats de Salut i Enginyeria són els que tenen feines relacionades amb els estudis i millors sous i contractes, mentre que a l'altra banda se situen els d'Humanitats. De fet, els de Medicina i Odontologia cobren pràcticament el doble que els graduats en Història. La directora de l'ACU, Mercè Gisbert, considera que les universitats podrien fer una millor orientació laboral.
3: Hi ha carreres que la seva estructura és molt professionalitzadora i és el cas de totes les carreres de l'àmbit científico-tècnic i ciències de la salut, i les carreres d'Humanitats i Ciències Socials sempre han sigut carreres molt més àmplies, molt menys orientades només a un tipus de titulació.
0: Per primera vegada, els contactes personals i familiars deixen de ser la via principal d'accés a una primera feina. Ara ho són la iniciativa pròpia, les pràctiques o els portals web. A més, 7 de cada 10 graduats diuen que repetirien els estudis.
5: Era com tronar amb les sabates que fallava. I què passa quan et treus les sabates? Que la ferida és pura. Però em quedo descalço perquè no hi havia cap altre model. Era allò o res?
0: Una última entrevista imaginada entre Montserrat Roig i Maria Aurèlia Campmany. Aquesta és la proposta que s'ha estrenat a la Sala Atrium de Barcelona dins la programació del GREC. És un text de Marc Monegal, dirigit per Raimon Molins. Barcelona, Marta Vives.
23: Quan teòricament va tenir lloc aquesta entrevista, ni Campmany ni Roig eren vives. De fet, el 1992, el dia de la inauguració dels Jocs Olímpics, feia poc més d'un any que havien mort les dues, amb un mes de diferència. Roig en tenia 45 i Campmany 28 més. Anna Güell ens explica el joc.
24: Suposada entrevista, no? Quan elles ja no hi són, a la realitat, no? Que és una mica abans de l'inici de les Olimpiades, perquè d'alguna manera elles han treballat per aquesta Barcelona preolímpica i llavors es fan aquest joc, tornar-se a veure i tornar a parlar sobre tot, no?
23: Alumna i mestra van esdevenir amigues, còmplices i referents l'una per l'altra. Berta Girau t'ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
25: És a través d'aquesta amistat, veus com es barallaven, s'estimaven, s'admiraven, esbruixaven, i com, tot i pensar ideològicament diferent en alguns punts de vista, connectaven profundament i això feia que s'estimessin.
23: I en aquesta entrevista hipotètica descabdellen com una troca de llana vermella temes com el feminisme, la llengua, la política, les classes socials, la literatura o el periodisme. És en la pell de dues actrius que s'han mimetitzat en aquestes dones poderoses, no des de la imitació, sinó a través de la creació, l'emoció i el poder de les paraules dites des d'un gran convenciment. Ha estat una bona idea tornar, diuen Morris, els personatges, i a nosaltres en rebé l'enyor, però també el convenciment que ha estat ben bé així.
0: I Judit Colell dirigeix la pel·lícula Mestres, un homenatge a les dones que van mantenir l'herència de l'escola republicana durant el franquisme. Una producció que s'està rodant en localitzacions de Cardedeu, Mataró i Barcelona. Mestres parla de les professores que l'any 1941 van crear les escoles lliures per fer front al franquisme. De portes en fora eren institucions que complien les exigències de la dictadura, però de portes endins feien un ensenyament semblant al de les escoles de la República i que pretenia formar el pensament crític. La directora Judit Colell creu que és molt rellevant reivindicar aquell esforç, però també homenatjar els educadors d'avui.
1: És importantíssim donar veu de nou, fer un homenatge a aquestes dones valentes, a aquestes mestres, i a la vegada també reivindicar la importància de l'educació, de retre homenatge als mestres d'avui en dia i també reivindicar la importància que té l'educació dels nostres infants per crear aquests ciutadans que no es creguin les mentides, aquests ciutadans que tinguin capacitat de pensar, de reflexionar.
0: La pel·lícula està inspirada en la pedagoga Carme Serrallonga, fundadora de l'escola Isabel de Villena, on va estudiar a Colell.
18: Esports.
0: Amb David Ubach.
4: L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions, els argentins, s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclosa in extremis als últims instants. I això que els anglesos s'havien avançat ja a la represa, al minut 55 de partit, amb un gol del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, que ha rematat al segon pal una bona centrada des de la banda dreta. Gordon, doncs, que ha fet l'1-0 després d'una primera meitat molt aspra per part de tots els conjunts. Argentina ha fet una passa endavant fins que al tram final aconseguint neutralitzar el marcador ja al minut 85, gol d'Enzo Fernández amb un xut llunyà des de la frontal de l'àrea, que ha fet l'1-1, i a l'afegit de l'enfrontament Lautaro Martínez en rematada cap una centrada de Messi al 92 ha establert l'1-2 que ha donat la victòria al combinat argentí. Messi, que ha fet l'assistència del segon gol argentí, també ha donat l'última passada abans del gol de l'empat d'Enzo Fernández. Un Messi que, doncs, ha estat protagonista a l'hora que la seva selecció accedeixi a la seva setena final mundialista. En acabat, el seleccionador argentí Lionel Scaloni ha parlat als micròfons de la televisió espanyola, on ha lloat la convicció del seu conjunt.
6: La camiseta lo merita, dar todo hasta el final, no guardarse nada, y han demostrado una vez más que lo sienten como uno más, así que contentísimo.
4: La final Espanya-Argentina jugarà, com dèiem, diumenge a Nova Jersey.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Més enllà del Mundial, en clau Barça, destaquem que l'alemany Karim Adeyemi ja ha arribat a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica. Si és satisfactòria i la supera, doncs, firmaria pel club blaugrana fins al 2031. 5 temporades. També al Barça, Frenkie de Jong s'ha sotmès a proves mèdiques complementàries arran de la lesió que té el genoll dret, una lesió encara sense especificar, i ara a dubtar entre club i jugador per la decisió de seguir tractament conservador o bé passar pel quiròfan. En funció d'això, el temps de baixa de De Jong serà més llarg o més curt, però en qualsevol cas no arribaria als 6 mesos perquè no hi ha afectació als lligaments encreuats. Mentrestant, l'Espanyol ha arrencat ja l'estada de pretemporada nevat a l'Alta Empordà des d'aquest dimecres i que s'allargarà fins al 22 de juliol. A la Lliga Femenina de Futbol, Caroline Graham ha renovat amb el Barça fins al 2028. La davantera noruega de 31 anys va arribar el 2019 al club blaugrana. Mentrestant, la portera Txell Font fitxa pel Badalona Women procedent del Barça B. I a la segona divisió masculina, el Girona ha renovat el porter del filial Sergi Puig, de 28 anys, fins al 2027 i li ha fet fitxa del primer equip. Obrim ara bloc poliesportiu.
18: L'actualitat esportiva a fons.
4: Ho fem parlant de bàsquet i del fitxatge de Nicola Provitola, ja desvinculat del Barça, pel Joventut. Així doncs, el base argentí de 36 anys viurà la seva segona etapa a Badalona. Un Barça que, per la seva banda, ha comunicat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà.
7: Sí, el meu objectiu principal és guanyar. Això és el que vull. Puc aportar a l'equip en defensa, rebots, finalització, lideratge i caràcter.
4: Nebo té passaport eslovè i firma per 3 temporades. I un altre ex del Barça, Tomas Satoranski, ha firmat per 2 anys per l'APOEL de Jerusalem. També en bàsquet, el Manresa ha fitxat l'alipivot búlgar Jordan Minchev per 2 temporades procedent del Chemnitz, de la Lliga Alemanya.
18: 3CAT Info.
4: I al Tour de França hi ha hagut triomf a l'esprint per al noruec Soren Wierenskiöld de l'equip 1X a l'11a etapa, de 161 quilòmetres, principalment plans entre Vichy i Nevers. Ha estat l'etapa més ràpida de la història del Tour de França amb una velocitat mitjana de 51 km per hora. Cap canvi significatiu a la general, doncs Tadej Pogacar continua com a líder, tot i l'ensurt que ha patit en el transcurs de l'etapa.
9: Avui tot ha estat sobreviure. He tocat

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. D'entrada, com estem? Doncs amb molta, molta calor, perquè ens llevem amb temperatures tropicals a tot el país, tret del Pirineu. De fet, hem deixat una nit roent a bona part de Catalunya, amb un termòmetre que en molts punts del país no ha baixat en tota la nit dels 25 graus. Ara mateix en tenim 27 a la zona universitària de Barcelona, 26 a Malgrat de Mar i 30 graus, tot i que només són les 7 del matí a Margalef. Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ahir vam superar els 40 graus en molts punts del país. Avui què tenim?
1: Avui en principi no. Vull dir que després d'aquesta nit bastant de mal dormir, almenys el dia serà de més ben transitar. Un dia que també comença amb ruixats que estan caient en aquests moments en alguns punts de l'Alt Pirineu, però també en algunes àrees de la Ponent i fins i tot de les Terres de l'Ebre. A mesura que avanci el dia, els ruixats quedaran, creiem, bàsicament en l'àrea del Pirineu i Prepirineu. Localment podien descarregar amb intensitat, per tant, doncs, precaució, perquè poden anar acompanyats també de ventada forta i de, potser en algun moment, fins i tot una mica de calamar-se. I a la resta del país serà un dia entrenyinat, un altre cop un dia amb sol, però amb aquest sol esmorteït, i amb temperatures que quedaran entre els 38-39, potser algun 40 a les comarques de Ponent, però almenys no serà tan calorós com el d'ahir.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Per tant, aquesta calor que avui afluixa una miqueta, perquè realment les últimes hores han estat complicades, insistim que hem deixat una nit en què ha fet moltíssima calor, en què ha estat complicat dormir amb aquestes temperatures i aquesta nit roent que avui, ara ens deia el Tomàs Molina, ha d'afluixar una micona. Els incendis, com els tenim? Doncs si fa no fa com ahir a última hora. Hi ha un centenar encara de municipis en risc extrem, això sí, però la bona notícia és que els focs que ahir van provocar més d'un ensurt, sobretot al Moianès, ja estan tot estabilitzats, ja estan tots estabilitzats. Avui, al Matí de Catalunya Ràdio, el tema és l'amnistia. Avui, programació especial a partir de les 10 per seguir el primer pronunciament de la Justícia Europea sobre la llei d'amnistia.
2: Queda levantado el veto del Senado a la proposición de ley orgánica de referencia y, por tanto, ratificado el texto inicialmente aprobado por el Congreso. No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión y muchísimas gracias a todo el mundo.
0: Ja fa més de dos anys d'això, més de dos anys després que la llei d'amnistia s'aprovés al Congrés i després de les traves que han posat alguns dels tribunals espanyols, avui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública una decisió que és probable que en els casos més mediàtics, com el del president Puigdemont o Oriol Junqueras, no tingui efectes com a mínim immediats, però que sí que pot marcar el camí del que vindrà en els pròxims mesos. A partir de les 10, amb el Ricard Ostrell al capdavant, seguirem en directe el pronunciament del tribunal des de Luxemburg i en diversos experts en desgranarem el contingut. Seguirem totes les reaccions i, sobretot, analitzarem quines conseqüències pot tenir aquesta decisió que s'espera des de fa molts dies.
3: Quan totes les parts estan d'acord, quan l'advocat general ho explica d'una manera tan clara, tot ens fa pensar que la sentència demà ha d'anar bé.
0: És el que ens deia tot just ahir, aquí, al Matí de Catalunya Ràdio, un dels afectats per aquesta decisió, l'eurodiputat electe de Junts i exconseller Toni Comín. Avui, el que fa la Justícia Europea és resoldre dues preguntes, que és com es coneixen les qüestions prejudicials que li han fet dos tribunals espanyols. D'una banda, el Tribunal de Comptes, i de l'altra, l'Audiència Nacional. El Tribunal de Comptes li ha preguntat a Europa per les despeses del referèndum, i aquí la clau serà veure fins a quin punt la sentència es mulla sobre l'aplicació de l'amnistia en el cas en què podria haver-hi malversació. Com diem, però, en el cas de Carles Puigdemont és més que probable que avui el camí no s'aclareixi del tot, perquè després que es pronunciï la Justícia Europea s'ha de pronunciar el Constitucional, que això serà passat l'estiu, i després el Suprem, i això pot trigar mesos i mesos. En qualsevol cas, el president Illa demanava aquesta setmana que l'ideal seria que es fes via.
4: Pido que la sentència sea clara, yo no albergo ninguna duda sobre la ley de amnistía y sobre todo pido que si es clara se aplique con diligencia y sin más dilación.
0: Aquesta és una de les carpetes, insistim, la carpeta que li ha traslladat a la Justícia Europea al Tribunal de Comptes de què passa amb la malversació i sobretot què passa amb els diners del referèndum si això pot afectar els fons europeus. Hi ha una segona carpeta que afecta una dotzena de CDRs acusats de terrorisme. En aquest cas, si el pronunciament favorable a l'amnistia, la causa sí que podria decaure immediatament i aquestes persones serien amnistiades. Insistim, a partir de les 10 seguirem en directe la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, analitzarem les conseqüències, analitzarem en quins escenaris ens situa, amb un programa especial aquí a Catalunya Ràdio, dirigit i presentat pel Ricard Ostrell. Aquest serà un dels temes del dia, l'altre...
5: Va Messi! Va Messi, mete el centro!
0: L'Argentina serà el rival d'Espanya a la final del Mundial d'aquest diumenge. Nova remuntada agònica, els de Leo Messi van...

0: guanyar Anglaterra per 2-1, i això s'ha celebrat aquesta nit també a Catalunya. Així sonaven, per exemple, els carrers de l'Hospitalet de Llobregat aquesta nit, amb milers de persones en alguns moments, milers d'aficionats argentins celebrant el passi a la final, en la qual Leo Messi s'enfrontarà a la Lamine Yamal.
1: Ah, conozco a los jugadores también, me he enfrentado, lo sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo, y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
0: Diumenge, final del Mundial, Espanya-Argentina. Així comença el dijous. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
2: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'agora del matí, Ignacio Rigau, Assumpt Descart, Jordi Mir i Marc Bataller, però de moment... A les 7 i 7 minuts, abans de començar d'aquí a 3 hores aquest especial sobre la decisió europea de la llei d'amnistia, que coneixerem a partir de les 10, repassem alguns dels principals titulars del matí, encapçalats per aquests de l'amnistia, amb el Pol Foradada, el Marc Jurado i la Sílvia Comet. Què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: El que dèiem, primera sentència.
4: De la justícia europea sobre l'amnistia, el Tribunal de Justícia de la Unió farà públic avui, a partir de les 10, un primer posicionament que ha de marcar els pròxims passos dels tribunals espanyols, tot i que en els casos, sobretot, els de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o la resta de líders del procés, difícilment tindrà efectes immediats. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avui el que fa és respondre dues qüestions, una sobre la malversació i una altra sobre el terrorisme.
5: Sobre la malversació, la consulta la va fer el Tribunal de Comptes espanyol i bàsicament ha de dir si les despeses de l'1 d'octubre van suposar un perjudici contra els interessos de Brussel·les. I la segona carpeta, l'Audiència Nacional ha preguntat si aplicar l'amnistia als CDRs vulneraria la lluita contra el terrorisme que impulsa la Unió. Això últim sí que s'ha de resoldre avui i hauria de ser d'aplicació instantània.
0: Anem a Luxemburg. Bruno Fortea Mires.
6: Com més clara sigui la sentència europea d'avui, menys marge tindrà el Tribunal Suprem espanyol per tornar a portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont. El Tribunal de Luxemburg decidirà si es poden amnistiar les despeses del procés i del referèndum, i això també podria resoldre la inhabilitació de Junqueras, però supeditat als tempos dels tribunals espanyols. En canvi, per als 12 activistes del CDR acusats de terrorisme, la sentència d'avui sí que pot tenir un efecte més directe si els magistrats europeus avalen la llei d'amnistia. De moment, l'única opinió que tenim de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que acostuma a orientar la decisió final dels jutges i que en aquest cas va validar la llei d'amnistia. Des de Luxemburg, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Bruno. Seguirem avui a Luxemburg i tornarem, però de moment, analitzant altres qüestions de la llei d'amnistia, la primera cosa és, no és immediat.
7: Sí, un dels interrogants d'avui és fins a quin punt la sentència es mullarà en el cas de la malversació. El que ha de resoldre és la causa del Tribunal de Comptes, on es demana 3,1 milions d'euros a diversos alcàrrecs, exmembres del govern o l'expresident Artur Mas, per finançar el referèndum o per impulsar l'acció exterior del govern.
4: Però després hi ha l'acusació per malversació, que continua viva al Tribunal Suprem, contra Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva. Aquest tribunal, el Suprem, els acusa d'haver-se enriquit perquè van pagar amb diner públic unes despeses que, si no, haurien hagut de pagar de la seva butxaca. A la llei d'amnistia, aquesta, l'enriquiment personal, era precisament una de les excepcions per no aplicar el perdó. I avui no és clar si això quedarà resolt. Per tant, avui el Suprem no aixecarà l'ordre d'atenció contra Puigdemont.
0: Marca el camí.
5: La sentència d'avui sí que pot marcar el camí d'aquests encausats, però igualment els ritmes els marcarà la justícia espanyola. El Tribunal Constitucional espera, s'ho ha imposat, la sentència d'avui, per resoldre en cascada els 7 recursos d'empara dels líders del procés que fa mesos que estan encallats, i ja ha avisat que no s'hi posarà fins al setembre o l'octubre.
7: I tot apunta que no serà fins que es mulli el Constitucional que el Suprem hi dirà la seva. I això és clau perquè, en últim terme, el tribunal és qui ha d'aplicar l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de líders.
0: Jové i Salvador.
4: Aquests dos alts càrrecs d'Esquerra estan acusats de malversació, desobediència i prevaricació. La Fiscalia demana 7 anys de presó per Jové i 6 per a Salvador, i el seu judici està aturat justament perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va elevar també el cas a la justícia europea.
5: Avui el Tribunal Europeu no el resol directament, però sí que resol l'única part que impedeix aplicar-los l'amnistia, que és la interpretació del delicte de malversació. Per tant, si avui la sentència els és favorable, l'amnistia també els podria arribar ràpidament.
0: Optimistes.
7: Junts i Esquerra confien que la justícia europea avalarà la llei d'amnistia i aplanarà així el camí per la tornada de Carles Puigdemont i l'aixecament de la inhabilitació per Oriol Junqueras. De tota manera, mantenen la prudència i no s'acaben de refiar del Suprem, que serà qui en tindrà, com dèiem, l'última paraula.
0: Més detall, Jordi Corbalan.
3: Carles Puigdemont fa temps que es manté volgudament allunyat del focus públic. Més que mai, els seus, amb els alcaldes al capdavant, esperen la tornada del seu líder per remuntar les enquestes, però són prudents i aguanten l'alè. Josep Rius, portaveu de la Direcció Nacional.
8: I el que després faci la justícia espanyola és del tot imprevisible sempre.
3: Esquerra també són optimistes de cara a la sentència d'avui, però tampoc les tenen totes amb els tribunals espanyols. Elisenda Alemany és la secretària general.
9: L'Estat no ens posa mai les coses fàcils. Sí que som optimistes amb la sentència del TJUE en el sentit que posarà davant del mirall l'Estat espanyol i els seus dèficits democràtics.
3: Ni Junts ni Esquerra esperen moviments immediats del Suprem després de la sentència d'avui. Jordi Corbalan per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts per arribar a un quart de 8. Cas Leire.
4: La directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2 declaren avui com a imputats davant del jutge que investiga les suposades maniobres per torpedinar causes que esquitxessin el PSOE. Segons el sumari del cas, l'exmilitant socialista Leire Díez va parlar diverses vegades amb González i almenys 3 trobades acreditades.
5: El jutge Santiago Pedraz ha imputat els números 1 i 2 de la Guàrdia Civil pels delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia. En aquesta causa hi va declarar la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Va admetre que coneixia Leire Díez des del 2017, però va negar tenir constància de la trama oculta.
10: Però que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
0: Els bitllets d'avió.
7: Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, ha entregat al jutge els bitllets d'anada i tornada a Londres per justificar que va volar la setmana passada a la capital britànica per assistir a la graduació de la seva filla.
4: En canvi, ha presentat un recurs a la petició del magistrat que l'obliga a acreditar que va fer servir el passaport només per entrar al Regne Unit. En el seu escrit, la defensa de Gómez recorda que les autoritats britàniques ja no estampen segells físics als passaports.
0: Protesten.
5: Uns 40 veïns del barri de Sant Roc de Badalona que ahir a la nit van tallar la C31 per queixar-se de la quinzena de migrants que encara campen a la zona després del desallotjament de l'antic Institut B9. Segons la policia, la tensió es va desencadenar arran d'un incident relacionat amb un gos, que en funció de les diverses versions no queda clar si seria d'un dels desallotjats o d'un dels veïns de Sant Roc.
7: Durant la protesta es van proferir insults racistes contra els migrants, tot i que fonts coneixedores del cas asseguren que el grup que ha quedat acampat no sol generar molèsties. A les xarxes socials, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha lamentat la suposada pallissa que, segons ell, un migrant hauria donat al gos i ha afegit que el més normal seria que aquesta persona fos en un centre d'internament d'estrangers.
0: Continua el risc.
4: Màxim d'incendis en 107 municipis catalans avui dijous. La majoria se situen a les comarques de Ponent i també a la Catalunya Central. També segueixen tancats 6 espais naturals, mentre que es reobriran el de Montserrat i el de Sant Llorenç de Munt.
0: I estabilitzats?
5: Els diversos focs que ahir van cremar. El que més va preocupar és el de Sant Quirze Safaja, al Moianès, on les flames van cremar un 100 d'hectàrees. Els bombers també han estabilitzat les 2 represes de l'incendi declarat diumenge a Aiguamúrcia, que va començar a Querol i Pontons.
0: Cèlia Forment.
11: El foc s'ha originat a la zona del Puig d'Olena, a Sant Quirze Safaja, i ha calcinat 97 hectàrees, tot i que no ha provocat danys materials ni estructurals. S'ha evacuat un càmping, una casa de colònies, un centre de menors i un refugi d'animals, i els municipis veïns han ofert equipaments per acollir les persones desallotjades. Joan Reyes, cap de planificació dels bombers, demana seguir les indicacions dels cossos d'emergències.
12: Hi ha hagut gent que s'ha autoevacuat, no és la millor de les solucions. Recordar des de bombers els missatges que estem donant últimament, l'autoevacuació pot comportar-nos a exposar-nos a la situació de més risc.
11: L'objectiu dels bombers és mantenir les flames dins del perímetre marcat, en previsió de controlar-lo entre aquest dijous i divendres. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
7: Per 5è dia consecutiu, els Estats Units han continuat bombardejant objectius militars de l'Iran per debilitar la seva capacitat d'atacar més vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. El Comandament Central Militar nord-americà ha informat de 2 onades d'atacs a les últimes hores.
0: Washington, Oriol Serra.
13: Els Estats Units han continuat bombardejant objectius iranians per 5è dia consecutiu i Donald Trump manté el seu to amenaçador i despectiu cap a l'Iran. Ho ha tornat a fer a peu de l'helicòpter oficial abans de a dirigir-se a una cimera anual sobre negocis militars i tecnologia a Pennsilvània.
14: No m'agrada posar terminis, però ho saben de sobre, ja saben de què va, val més que es portin bé.
13: Els Estats Units han reprès el bloqueig de l'estret d'Hormuz i fins i tot han interceptat un petrolier iranià que es dirigia a l'illa de Kark, un enclavament estratègic per a la indústria del petroli iraniana. Ara per ara no hi ha senyals d'una represa de les negociacions, si bé la retòrica apunta que hi ha més interès en reprendre-les que no pas en una escalada bèl·lica. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Morts civils.
4: El mes de juny va ser especialment dur a la guerra d'Ucraïna. Els atacs russos van deixar 1.400 ciutadans morts. És la xifra més alta en només un mes des del 2022 i significa, per exemple, un 24% més que el juny de l'any passat.
5: Europa ha decidit reforçar la capacitat armamentística d'Ucraïna amb un acord per augmentar conjuntament la producció de drons. L'anunci el feia ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
15: Aquest acord unirà l'enginy ucraïnès i la capacitat industrial d'Europa. I amb aquest acord el nostre missatge és clar. Ara és el moment d'invertir a Ucraïna, perquè això significa invertir a Europa i invertir en la nostra seguretat comuna.
0: I es queda.
7: Esquerra no abandonarà el govern de Girona, com ha fet Junts. Per ara s'espera veure com queda del repartiment de carteres que els proposi l'alcalde Lluxarelles. Ahir en aquest programa en van parlar amb el mateix alcalde i amb la ja exvicealcaldessa de Junts, Gemma Geis.
16: Comptem que temes transcendentals els podrem negociar directament també amb ells per poder ser aprovats a nivell de ple, i si no, doncs també existeix doncs, la possibilitat de que algun tema en què ens puguem posar d'acord doncs, puguem acordar-lo amb el Partit dels Socialistes de Catalunya.
17: Temes claus no estaven d'acord. Quan demano més capacitat d'endreça, capacitat de gestió, més empenta, doncs, òbviament, nosaltres estem compromès a la ciutat i serem responsables.
0: Per culpa de l'habitatge.
4: 6 de cada 10 empreses han vist com a l'hora d'intentar contractar treballadors hi ha hagut candidats que han rebutjat les ofertes per la dificultat que tenien a l'hora de trobar un habitatge a preu assequible.
0: Rafael de Ribot.
18: Són dues de les conclusions de l'enquesta que ha fet la patronal Pimec. El president de l'Observatori de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, Oriol Amat, ha explicat al Catalunya Vespre que la situació provoca també una pressió sobre els sous.
19: Hi ha també una part important de persones que renuncien inclús quan ja tenen l'oferta i, per tant, les empreses troben que han d'incrementar, diguem-ne, la retribució.
18: A més, s'hi afegeix el problema de la mobilitat. La poca oferta d'habitatge fa que augmentin els desplaçaments en unes vies que sovint ja estan saturades o que tenen un transport públic poc fiable. Rafael de Ribot, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Eutanàsia.
5: França ha aprovat definitivament la llei que regula l'eutanàsia i l'ajuda a morir. El text ha tirat endavant a l'Assemblea Nacional després d'un periple parlamentari marcat pels desacords amb el Senat, que des del 2025 havia tombat la llei fins a dues vegades. Abans d'entrar en vigor, però serà examinada pel Constitucional a petició del mateix primer ministre.
7: La nova normativa permet l'eutanàsia i el suïcidi assistit a persones majors d'edat que tinguin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal i amb un patiment que considerin insuportable. Des de l'Associació pel Dret a Morir Dignament celebren que el text hagi tirat endavant.
20: Avui és un dia històric perquè per primera vegada a França tindrem una legalització de la mort assistida basada tant en el suïcidi assistit, en què la persona ingereix la substància per si mateixa, com en l'eutanàsia, per als casos en què la persona no pot fer aquest acte pel seu compte.
0: No sabien nedar.
5: Més de mig miler de persones van participar en el minut de silenci ahir a Manlleu per recordar els dos germans d'11 anys que dilluns es van ofegar al riu Ter, a la zona de la Devesa del municipi osonenc. Els Mossos ho investiguen com un fet accidental.
0: Manlleu, Natia Dell.
21: Minut de silenci colpidor amb la família de les víctimes i una alta presència de la comunitat ghanesa per donar-los suport. Autoritats també com el conseller de Justícia, alcaldes de la comarca i també veïns de Manlleu.
22: Uns nens tan macos i jovenets i bessons i que passés una cosa d'aquestes és inesperada.
23: Cada vegada hi ha més canalleta, les piscines no són suficients, agafen calor i tenen el riu a mà. I no són conscients del perill que és el riu.
21: Un familiar dels menors, en Berlús, ha avançat aquesta emissora que els infants no sabien nedar.
24: Els nens no sabien nedar i estan jugant i va passar això i es pensaven que els havien sequestrat o alguna cosa. Els pares no sabien que estan a riu, perquè els nens sempre juguen aquí a prop.
21: Des de Manlleu, Nàtia Dell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 13 ferits.
7: I traslladats a l'hospital per la caiguda d'un arbre sobre el porxo d'una masia, mentre un grup de nens i monitors hi estaven dinant en una excursió. Els fets van passar ahir a la tarda a Batet de la Serra, Olot, a la Garrotxa.
0: Més tard.
5: La campanya de vacunació de la grip i la Covid començarà el 5 d'octubre. Això és una mica més tard del que és habitual i el motiu és el retard en la producció de vacunes que l'OMS ha recomanat actualitzar els virus que ja circulen. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, explica que s'incidirà especialment en la vacunació de mestres i professors.
1: Pateixen l'impacte de la infecció perquè, com justament veieu abans, els nens són els que més s'infecten i són els que transmeten, no? Estem en converses amb el Departament d'Educació.
5: La cita prèvia es podrà demanar a partir del 27 de juliol.
0: 3 anys.
7: És el que triguen a trobar feina. De mitjana, 9 de cada 10 universitaris després d'haver-se graduat. A més, els graduats de Medicina i Odontologia cobren pràcticament el doble que els d'Història. És la conclusió d'una enquesta sobre inserció laboral de l'Agència de Qualitat Universitària.
0: 7:21, moment d'anar a la informació esportiva amb el Robert Prat. Robert, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Leo Messi lidera la remuntada de l'Argentina, que guanya 2-1 a Anglaterra i, per tant, jugarà a la final del Mundial.
2: L'Argentina ho torna a fer. Els argentins van ser capaços de remuntar el gol inicial de Gordon pels anglesos amb dues assistències de Messi a Enzo Fernández i Lautaro al límit del temps, minuts 85 y 92.
6: Es que es muy difícil todo el proceso que viene haciendo, jugando la quinta, creo que son finales seguidas, jugando una final del mundo otra vez, dos seguidas, es una locura, ¿no? Y si faltaba algo era ganar la Inglaterra en una semifinal y volver a meter en una final.
2: Leo Messi també ha valorat la final contra la selecció espanyola.
6: Ah, conozco a los jugadores también, me he enfrentado, lo sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo, y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
2: El seleccionador Lionel Scaloni elogia Messi i el que representa.
8: Y ojalá los españoles estén contentos que Argentina está en la final, que tantas alegrías le ha dado Leo Messi a ese país. Jugando tanto tiempo, espero que sepan entender la gran diferencia de este jugador que para mí, ¿qué más tiene que hacer para ser el mejor futbolista de la historia? Ya no hay ningún tipo de dudas.
2: L'Anglaterra-Argentina va ser un partit molt dur, continua espica baralles des del primer minut, ple d'interrupcions, poc futbol, l'Argentina jugarà la final contra Espanya diumenge a partir de les 9.
0: I al marge del Mundial, el Barça ja té a punt el fitxatge de Karim Adeyemi.
2: Ja és a Barcelona, pendent de passar revisió mèdica i firmar contracte per 5 temporades. De Jong va passar més proves mèdiques, ha de decidir si passa pel quiròfan o segueix un tractament més conservador. El pronòstic de baixa és inferior a 6 mesos, s'ha descartat un trencament dels lligaments encreuats. Nicola Provitola torna al Joventut de Badalona, 3 temporades, serà la segona etapa del base argentí a la penya i el Barça incorpora el pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà, i el Manresa, l'alè pivot búlgar Jordan Minshew.
9: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
25: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
26: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
9: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
4: el 54.312, de la sèrie 35.
9: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: Vinga, que està acabant el Mundial, però encara ens queden històries històriques per explicar. Pels supersticiosos, les malediccions que rondaven les tres seleccions semifinalistes rivals d'Espanya.
4: Sí, comencem pel rival, per França. Mai una selecció que tenia el vigent guanyador de la pilota d'or a les seves files havia aconseguit guanyar mai el Mundial.
27: Es Dembélé, con la pelota en sus pies, el mejor yo lo soñé, que al final su balón llegue.
4: La pilota d'or que se l'ha emportat aquest any Dembélé, dimarts va ser un dels jugadors més discrets. De fet, l'equip li va posar un 2, la nota més baixa de tot l'equip. L'altra eliminada, i Anglaterra.
28: Well, it's just incredible, his campaign, his tournament, how he carries that team is just absolutely incredible.
4: O els directors i directius de la Federació Anglesa no són supersticiosos o no van pensar quan van contractar l'alemany Thomas Tuchel, que mai una selecció ha guanyat un Mundial amb un seleccionador estranger a la banqueta. I el rival d'Espanya diumenge a la final, l'Argentina, també haurà de buscar trencar un malefici.
3: Va Messi, mete el centro, gol, Lautaro!
4: I és que mai una selecció que ha arribat a la cita mundialista com a primera del rànquing de la FIFA s'ha acabat emportant el títol, i Argentina era número 1 de la FIFA a mitjans de juny. És un rànquing que és cert que existeix només des de fa una trentena d'anys, però també és un malefici que encara està per trencar.
0: De fet, Pol, parlant de malediccions, Argentina ja en va trencar una amb el títol del Mundial de Qatar d'ara fa 4 anyets, no?
4: Sí, la història remunta a Mèxic 86. Per aclimatar-se a l'altura i a les altes temperatures, la selecció aleshores entrenada per Bilardo va fer un estatge a Tilcara, això és al nord d'Argentina, més de 2.400 metres d'altura. Es diu que els jugadors van aprofitar aquells dies per anar a veure la verge de Copacabana de l'Abra de Punta Corral. I li van fer una promesa: si guanyem el Mundial, tornarem. Van guanyar, però no van tornar.

0: I el país Argentina va estar 36 anys maleint aquest deute espiritual. Se'n culpava sempre els diferents fracassos a les següents cites mundialistes de no haver tornat a veure aquesta verge. Alguns dels protagonistes van negar que s'hagués fet aquella promesa, però segur que més d'un després de la final de Qatar va respirar més tranquil.
1: 3 minuts i arribarem a 2:15. Gràcies, Pol. Fem ara l'habitual repàs a l'actualitat televisiva, el més destacat amb la Mariola Cubells.
2: Estic encara més confosa i més trista que ahir amb el tema de les retransmissions dels Sant Fermins a la tele pública. Per què? Doncs perquè els espais que Televisió Espanyola està emetent durant la festa sota el títol Vive Sant Fermín fan rècord d'audiència. Ahir, els 3 minuts que dura un dels famosos encierros a les 8 del matí va tindre un 58,9 de quota amb 1.130.000 espectadors. La millor des de l'any 2019. Doncs està tot dit.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens presenta la minissèrie Tiptoe.
3: Nou drama firmat pel britànic Russell T. Davies, creador de joies com Es Pecat o Years and Years. L'acció ens porta al Manchester a l'actualitat. Arrenca amb una escena d'impacte i immediatament retrocedim 10 dies per conèixer dos veïns. Un és un electricista infeliçment casat i l'altre és un orgullós propietari d'un pub freqüentat per la comunitat LGTBI+. Quan entren en conflictes, desferma l'odi i un veïnat aparentment normal acaba sent obertament hostil amb els gais i transsexuals. La sèrie està protagonitzada per David Morrissey i Alan Cumming, un tàndem extraordinari. S'estrena avui a HBO Max.
1: I per arribar a 2:15 repassem alguns dels protagonistes de l'any amb el Jovany i companyia. Ara que fa calor, ens convé recordar aquest que refresca.
4: La borrasca molt potent i molt desplaçada cap al sud.
5: ¿Te has fijado tú que las peores borrascas siempre tienen nombre de tipa?
6: No és veritat.
7: No comencem, no, i sempre ho ha de portar tota la mateixa...
5: No te me pongáis histèrica, que no estoy opinando, son factos.
7: No digui histèriques.
5: No, estos
6: mira,
5: son datos.
6: No fa rei algú la borrasca Leonardo, per exemple, que és un,
5: pero nada,
6: un nom d'home.
5: La de ahora se llama Marta, si no estás jodiendo bien. Y antes tuvimos a Emilia... A Ingrid, a Cristín...
7: Sí, sí, però també hi ha noms masculins,
5: Las peores de todas, ¿cuáles fueron? Filomena i Glòria. ¿O no?
7: Sí,
5: o no.
7: Fa uns anys de Glòria i Filomena.
5: I esta virulència sabeia que se debe, ¿no?
6: Al canvi climàtic, senyor Rubiales, evidentment.
7: El feminisme.
5: No,
7: feminismo.
5: Esto pasa desde que hay lo del feminismo, tío. Porque antes la lluvia no tenía esta mala leche.
6: Pero
5: desde que se llaman Marta, Cristín y tal, las tormentas tienen como una maldad, de querer hacer algo... dañino por dentro.
6: Yo sí que
5: ¿sabes?
6: Tengo ganas plan, de hacerle algo dañino por
5: daño
6: dentro, señor
5: psicológico.
6: Rubiales.
5: Sí. ¿Sabes? Yo tengo una canción para Marta.
1: ¿Ha aportado una canción para Marta?
5: Una canción para Marta que la vamos
6: Marta?
5: A poner.
7: Marta.
6: Marta.
5: Soy el
7: número uno. ¿Dónde ha traído eso?
6: Marta. Marta.
8: Cuando pueda te
6: vacuno.
5: Ah, pisa.
6: La verdad. La verdad. Es que, por favor, Marta.
5: Es daño psicológico, tío. Maldad, maldad. Son malas.
1: Dos quarts de vuit.

0: Avui a Catalunya Ràdio, programació especial per seguir el primer pronunciament de la Justícia Europea sobre la llei d'amnistia. Programa especial a partir de les 10 amb el Ricard Ostrell per aquesta llei que, recordareu, es va aprovar al Congrés ara fa 2 anys, però els tribunals espanyols, alguns d'ells com a mínim, s'han negat a aplicar-la en alguns casos a l'espera precisament del que digui avui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. La sentència, que coneixerem avui a partir de les 10, és probable que en els casos més mediàtics, com els de Carles Puigdemont o Oriol Junqueras, no tingui efectes com a mínim immediats, però també és veritat que podria marcar el camí del que vindrà en els pròxims mesos. A partir de les 10 seguirem en directe el pronunciament del Tribunal des de Luxemburg i amb diversos experts en desgranarem el contingut, seguirem per descomptat totes les reaccions, però sobretot analitzarem quines conseqüències pot tenir a partir d'ara.
1: Quan totes les parts estan d'acord, quan l'advocat general ho explica d'una manera tan clara, tot ens fa pensar que la sentència demà ha d'anar bé.
0: Això és el que ens deia ahir, aquí, al matí de Catalunya Ràdio, un dels afectats, l'eurodiputat electe de Junts, Toni Comín. Avui, pel que fa a la justícia europea, el que fa és resoldre dues preguntes que han fet d'una banda el Tribunal de Comptes espanyol i de l'altra l'Audiència Nacional. La primera sobre les despeses del referèndum. Aquí la clau serà veure fins a quin punt la sentència es mulla sobre l'aplicació de l'amnistia en els casos de malversació. Com diem, però, en el cas de Puigdemont és probable que avui això encara no s'aclareixi del tot. La segona carpeta afecta una dotzena de CDRs acusats de terrorisme. Aquí, si el Tribunal de Justícia de la Unió Europea diu cap problema en amnistiar-los, la causa sí que podria decaure de manera immediata i la seva aplicació sí que seria imminent. I pel que fa als esports, Robert Prat.
2: Leo Messi lidera la remuntada d'Argentina als últims minuts, 2 assistències de gol, minuts 85 i 92, 2-1 davant Anglaterra. Els argentins jugaran diumenge a les 9 la final contra Espanya. Adeyemi és a Barcelona per passar revisió mèdica abans de fitxar pel Barça i De Jong no té afectats els lligaments del genoll. La seva baixa serà inferior a 6 mesos.
0: Gràcies, Robert. I pel que fa al temps, hem deixat enrere una nit francament complicada per dormir, amb temperatures molt i molt altes. Abans dèiem que era una nit roent, no ben bé. És una nit tòrrida perquè no hi ha hagut mínimes de 30 graus. Però vaja, aquesta calor que avui, en principi, Tomàs Molina hauria d'afluixar.
3: Avui serà un dia encara calorós, però menys que ahir. En principi, avui no s'haurien de superar els 40 graus en lloc del país. Com a molt s'arribaria als 38-39 a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, amb un dia un altre cop molt entrenyinat, amb presència de pols en suspensió, amb alguns ruixats que estan descarregant, de caràcter molt febli, que estan descarregant en àrees del Pirineu, Prepirineu i les comarques de Ponent. Al llarg de la tarda aquests ruixats persistiran a l'àrea del Pirineu i Prepirineu. Localment podria haver-hi alguna tronada molt localitzada. I la temperatura, amb tendència doncs, a mantenir-se amb la baixa els propers dies, amb una calor menys intensa de cara als propers 2 dies.
0: Gràcies, Tomàs. La mobilitat a aquesta hora com la tenim? Sílvia Andrés, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. 9 matí de retards a les línies R13 i R14 entre Riu Milans i Vilaverd. Es segueix treballant per solucionar l'incidència. També veiem que el tren que tenia previst arribar a Barcelona-Sants des de Girona a 8:15 porta mitja hora de retard. A la capital catalana, metro i autobusos a l'hora.
0: I a les carreteres com les tenim? Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Doncs tenim lentitud a l'AP7 entre Cerdanyola i Badia del Vallès en sentit nord per un accident ja retirat. Direcció Barcelona, hi ha retencions també a l'A2, a Pallejà, la B23, del Papiol a Sant Feliu de Llobregat, la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat i un clàssic a les rondes, sobretot sentit Llobregat a aquesta hora.
0: Gràcies, Claudi. Fins ara.
5: Fins ara.
0: Avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, una mica més. Ignacio Rigau, Jordi Mir, Marc Bataller i Assumpta Escarp. Moment de fer un cop d'ull a la premsa. Comencem, com sempre, per les portades i les opinions més destacades. Pol Foradada, Marc Jurado, com esteu? Bon dia.
6: Bon dia.
0: Si ahir era Espanya, avui és el torn de l'Argentina de Leo Messi a totes les portades.
7: I concretament del capità de Messi, l'ex-blaugrana és el protagonista de les fotografies de portada als diaris com l'Ara, La Vanguardia o El Periódico.
8: Messi porta l'Argentina a la final, diu l'Ara, l'Argentina de Messi, rival d'Espanya, titula La Vanguardia després d'una remuntada èpica contra Anglaterra, i afegeix El Periódico.
7: I a Madrid, una èpica argentina desafia Espanya, diu El País, mentre que El Mundo parla de la finalíssima.
8: Més temes d'avui, el Suprem esperarà el Constitucional per aplicar l'amnistia, tema d'obertura de La Vanguardia.
7: A poques hores del pronunciament, aquest matí a les 10 de la Justícia Europea sobre la llei d'amnistia, el diari argumenta que les ordres d'arrest sobre Puigdemont i altres líders es mantindran fins que resolgui el Tribunal Constitucional.
8: I a les pàgines del País, l'independentisme confia en l'aval europeu a l'amnistia.
7: Altres temes que trobem a les portades. La manca d'habitatge frena el creixement econòmic català. Ho llegim a l'Ara.
8: Editorial també sobre aquesta qüestió. Llegim que 2 de cada 3 pimes del país asseguren que han tingut problemes per cobrir vacances abans amb els candidats que volien.
7: I quin és el motiu? Doncs que s'han fet enrere quan han vist que tindrien problemes precisament per trobar un lloc assequible on viure.
8: Ho diu un estudi de l'APIMEC que també recull la portada del periòdico.
7: Un diari que obre edició també explicant que la Unió Europea facilitarà les fusions bancàries transnacionals.
8: I una més per acabar, l'Ara explica que el nou i flexible Sant Jordi Club hi cabran fins a 9.000 persones.
0: Continuem el repàs a la premsa. Què hi ha llegit avui la periodista Neus Bonet?
6: Reflexiona Daniel Innerarity al País sobre la importància del que anomena el consentiment dels perdedors en una democràcia. Si unes eleccions són legítimes, s'ha d'acceptar el resultat perquè, si no, es deteriora la qualitat democràtica. La política actual, marcada per la polarització, fa percebre la derrota electoral com un fracàs definitiu i els partits tendeixen a qüestionar la legitimitat del govern. Espanya diu que això s'accentua en la dreta i conclou que una democràcia sana necessita bons guanyadors i també bons perdedors, capaços de respectar les regles democràtiques.
9: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el morrit. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
12: Qui diu que a l'estiu no passa res?
13: Un Mundial de Futbol amb 104 partits.
12: El mercat del Barça de Flick.
13: La sortida del Tour des de Barcelona.
12: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
13: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
12: La recomposició del Girona segona.
13: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
12: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
13: El sol o a l'ombra.
12: Escolta el Tot Costa.
14: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 8:15, escolteu el matí de Catalunya Ràdio, repassem la premsa, en concret altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Comet i la Sílvia Andrés. El sonso de la Costa Brava s'acaba.
16: Els pescadors gironins que es dediquen a pescar sonso a Catalunya han deixat de feinejar 6 mesos abans del previst i alerten que amb prou feines queda espècie per capturar. El problema no és d'ara, sinó que ja fa uns anys que des del sector veuen com cada any hi ha menys sonso al mar. Ho llegim al diari de Girona, que explica que els pescadors de sonso han treballat poc més de 2 mesos i mig del 9 que tenen permís per fer-ho. Des del sector reclamen que s'investigui el motiu de la desaparició progressiva de l'espècie. En aquest sentit, sospiten de les depuradores que eliminen els nutrients del mar.
0: Un GPS proposa les rutes més fresques per desplaçar-se per Barcelona.
17: L'aplicació té la gràcia que et dirigeix per les zones amb més ombra de la ciutat comtal. Ho llegim al portal BTV, que explica que l'app de l'àrea metropolitana proposa carrers amb poc desnivell, amb voreres amples i amb poc trànsit. De moment, aquesta eina només està disponible a la pàgina web i haurem d'esperar el 2028 per tenir la versió per als telèfons mòbils.
0: I uns misteriosos claus rovellats apareixen a la platja de la Mora de Tarragona.
16: Els banyistes de la platja van quedar sorpresos per l'aparició de centenars de claus i grapes oxidats que ràpidament van ser retirats de la sorra. No està clar quin és el motiu de l'aparició d'aquests objectes. Una possibilitat seria que fossin restes de les fogueres de Sant Joan, ja que la fusta que es crema porta aquest material. L'explicació més plausible és que els claus arribessin al mar i els corrents marins els haguessin tornat a portar a la riba. Ho llegim al diari de Tarragona.
0: I es ven una illa belga.
17: L'illa es diu Ux, forma part del riu Mosa, al sud de Bèlgica. És una illa força verge, amb molta vegetació. El preu sorprèn perquè demanen 95.000 euros, xifra que està per sota del cost mitjà d'un pis de moltes ciutats europees. El problema és que en aquesta illa no s'hi pot fer cap mena de construcció perquè és un paratge natural protegit. És a dir, compres una illa on només pots passejar. Malgrat aquest impediment, l'illa està tenint molt èxit i hi ha moltes ofertes de compra. Ho llegim al HuffPost.
0: I aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb la Mireia Isard i l'Albert Duran.
18: Doncs avui és dia de mirar diaris anglesos a The Times. El partit d'ahir ocupa gran part de la portada digital. Un carrusel de fotografies va encapçalat pel titular Anglaterra eliminada per un Messi màgic paga el preu per haver-se replegat. A The Guardian es posen més tràgics i asseguren que un gol doble a la desesperada de l'Argentina trenca el cor d'Anglaterra en una dramàtica semifinal del Mundial. A l'altra cara de la moneda, la premsa argentina diu: una gran imatge de Messi eufòric mantejat pels companys ocupa la portada de la Nació i titulen Són argentins. La selecció nacional ha tornat a captivar el cor de la nació. El Clarín trien una imatge del mateix moment i també parlen del cor. Diuen que els futbolistes van lluitar amb el cor pur. De fet, tota la pàgina principal del diari està dedicada a la semifinal èpica que es va viure ahir, amb diferents cròniques i articles d'opinió.
19: A la premsa econòmica, el diari Cinco Días diu que el Ministeri de Transport rebutja davant de Brussel·les adaptar l'ample de via ibèrica a l'europeu perquè costaria 30.000 milions d'euros. El Ministeri ho considera difícilment assumible perquè comportaria un gran impacte sobre la circulació de trens durant uns 30 anys. A l'Economista fan referència a una sentència del Suprem que estableix que tallar el subministrament dels serveis bàsics a uns ocupes no es pot considerar un delicte de coaccions. Només serà delicte quan les persones hi viuen de manera legal. D'aquesta manera es protegeix els llogaters que no puguin pagar. Finalment, Alon Economia assegura que l'aeroport del Prat augmentarà aquest estiu la seva capacitat programada fins als 44 milions i mig de seients, un 5,7% més que el mateix període de l'any passat, segons dades de la Cambra de Comerç de Barcelona. També hi haurà 11 destinacions més, de les quals 4 són intercontinentals: Seattle, San Salvador, Lima i Agadir.
0: Minuts i arribarem a 7:45. Continuem repassant la premsa. Ens falta l'esportiva, Robert Prat.
2: Doncs que els argentins se'n surten de totes. Remuntada, remuntada, i ara els espera la final. No será la copa de Jamal. La Vanguardia remarca que l'Argentina de Messi serà el rival d'Espanya, una Argentina eterna en una remuntada de llegenda, en un partit amb molta càrrega simbòlica que Argentina va jugar amb molt cor. Sergio Heredia diu que al minut 1 Paredes va clavar el colze a Bellingham. Una declaració d'intencions del partit: matar o morir. Joaquín Luna afegeix que per quarta vegada en aquest Mundial l'Argentina va resoldre el final. Una dada dolenta per Espanya, bona pel futbol. Vamos a...

Esportiu parla d'un Messi sobrehumà, immortal, una final de bojos contra Messi, remarca el diari Esport, un problema per a Espanya, escriu Albert Masnou. Santi Nolla, El Mundo Deportivo, parla de la final de Messi contra Lamine.

0: periòdico diu que l'Argentina deshonora Anglaterra amb una remuntada tramada entre el cor, la ràbia i els cops de geni de Messi. El diari Ara explica que Barcelona es converteix en Buenos Aires per unes hores. Catalunya celebra el triomf argentí amb cúmbia, bombos i banderes argentines. A El País destaquen les declaracions del seleccionador argentí, que diu que els seus jugadors són com indis, s'han creat en situacions extremes i no tenen por a res. El Marca parla de la final més bonica del món.
1: I dels esports a la premsa del cor, Sílvia Andrés.
2: Doncs la família reial noruega està contenta perquè la princesa Mette Marit ha rebut l'alta un mes després de sotmetre's a un trasplantament de pulmó. Avui faré diversos apunts. El primer, trobo que van ser molt ràpids a trobar un donant de pulmó compatible. Deu ser que Noruega és petita. Mentre això passava, el seu marit, el príncep hereu Hakon, va rebre la selecció noruega de futbol davant el Palau Reial. Hakon anava tocant el tambor mentre 90.000 persones feien el rem viking, ara tan de moda. Segon apunt, si ets príncep i toques el tambor amb alegria, que no se't vegin a la camisa les marques de suor a les aixelles. És de poc polit. Amb tanta distracció, la família reial va aprofitar per treure de la presó el fill gran de Mette Marit, l'ovella negra de la família, condemnat per violació i maltractaments. Últim comentari. D'això, a casa meva se'n diu intentar marcar un gol per l'escaire.
1: Mira, Isar, bon dia de nou.
3: Molt bon dia.
1: Vinga, qui fa anys avui?
3: Fa anys un bateria que segur que has sentit mil vegades. Rocks! Stewart Copeland, el percussionista de The Police, fa 74 anys. Un altre músic, Rubén Blades, figura clau de la salsa llatinoamericana, en fa 4 més. I l'acordionista sabadellenc Carles Velda, 54. També està d'aniversari un mite del ciclisme. Miguel Indurain bufarà 62 espelmes. La tenista Margaret Court celebrarà el seu 84è aniversari. Al llarg de la seva carrera va acumular 24 títols individuals de Gran Slam, més que cap altra jugadora de la història. Per últim, la barcelonina Maria Escoté fa 47 anys. És una de les dissenyadores de l'estat més influents i ha vestit artistes com Miley Cyrus, Beyoncé, Rosalía o Zendaya.
1: Això pel que fa als aniversaris i al santoral, Mireia.
3: Avui se celebra un d'aquells sants que et donaran feina. Avui sí. Avui és la Mare de Déu del Carme, patrona dels mariners. Cert. Per tant, felicitats a les Carmes, Carmines, Maries del Carme i totes les derivades possibles. I com que sé que ho estàs esperant, també és Sant Eustaqui, Ainelda i Sisenant.
1: Sisenant, eh?
3: Sisenant.
1: Cada dia veig... No m'hi he sentit mai.
3: Jo també no els coneixia.
1: Gràcies, Mireia.
3: Adéu.
1: Vinga, cada estiu, cada matí, a aquesta hora, una recomanació literària des d'una llibreria.
4: Soc la Carla Esquerrà, de la Lluerna Llibreria de Ripoll. Aquest estiu us recomanem no anar a Mallorca, però en canvi llegir el poemari Entrefort, de la Maria García Garau. Ella, filla de mallorquins que s'enyoren, ens regala un poemari que vagareja entre els paisatges de naturalesa salvatge i el col·lapse malaltís cap on hem empès l'illa i la resta de món que habitem. La Maria serà el Pirineu Terra de Versos d'enguany, així que a Mallorca no, però traieu al cap el Festival de Poesia de Ripoll i la Seu d'Urgell.
1: Passant 2 minuts de 7:45, escolteu El Matí de Catalunya Ràdio i aquests són els sons del matí.
5: Els sons del matí.
6: El Tribunal de Luxemburg decidirà si es poden amnistiar les despeses del procés i del referèndum. I això també podria resoldre la inhabilitació de Junqueras, però supeditat als tempos dels tribunals espanyols.
7: I el que després faci la justícia espanyola és del tot imprevisible sempre.
8: Sí que som optimistes amb la sentència del TJUE en el sentit que posarà davant del mirall l'estat espanyol i els seus dèficits democràtics.
9: Però que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
10: El foc s'ha originat a la zona del Puig d'Olena, a Sant Quirze Safaja, i ha calcinat 97 hectàrees.
11: Hi ha hagut gent que s'ha autoevacuat. No és la millor de les solucions.
12: Gemma Esclaus no estaven d'acord.
13: Bé, aquella necessitava doncs, explicar algun tipus d'argument, no? Perquè no s'explica aquesta sortida.
14: Col·laboració total per aturar aquesta paràlisi. Vol dir diàleg, vol dir mà estesa, vol dir oberts a la col·laboració.
1: Aquests són els sons del matí, ara les paraules del dia amb el Marc Jurado. Posicionament.
15: Acció de posicionar-se, el DIEC no recull aquest substantiu, però sí l'és a dir, referit a adoptar una posició, prendre partit. Qui haurà de definir-se avui és la justícia europea sobre l'amnistia a les 10, programa especial amb Ricard Ostell al capdavant i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
1: Canícula.
15: Període d'unes 4 a 6 setmanes que comprèn una part del juliol i gran part de l'agost, durant el qual sol fer molta calor. Avui és 16 de juliol i, per tant, podríem convenir que la canícula comença ara. També podríem convenir, però, que una cosa t'hauria teoria i l'altra la pràctica. Aquest pas haurem de dir que la canícula comença l'1 de juny.
1: Viu!
15: Que no és mort, també caire, que en Tell hauríem de matar el viu d'aquesta peça amb la llima. Ara bé, la cosa canvia quan hi posem davant alguna cosa. Ésser viu, una fe pot ser viva, intensa i penetrant, o la música també pot ser en viu. Precisament el Sant Jordi Club es transformarà en la primera gran sala de l'Estat pensada exclusivament per la música en viu de format mitjà i cabran fins a 9.000 persones.
1: Posem-hi tres xifres també amb l'Albert Durant. 20.
16: És el nombre de persones que han mort ofegades des del 15 de juny a Catalunya. 11 s'han ofegat a les platges, 6 en piscines i 3 en aigües interiors. En comparació amb el mateix període de l'any passat, s'han ofegat 5 persones més.
1: 9.000.
16: És la capacitat que tindrà el futur Sant Jordi Club, gairebé el triple de les 3.500 persones actuals. El projecte guanyador del concurs, que s'ha fet per renovar l'annex al Palau Sant Jordi, també inclou millorar la connexió amb el sector sud de l'anella olímpica i la restauració del paisatge dels voltants.
1: 152.
16: És el nombre de robatoris de cable que hi ha hagut a Rodalies des de començaments d'any, només 32 menys dels que hi va haver durant tot l'any passat. A Catalunya es produeix un 38% dels robatoris de cable que hi ha a tot l'Estat.
1: Hem fet tres paraules, hem fet tres xifres, tres imatges del dia amb el Pol Foradada. A la primera, Leo Messi, un company de la selecció argentina, el porta sobre les espatlles. L'ex blaugrana alça els braços, canta, somriu, l'envolta la resta de jugadors de la selecció argentina que celebren la classificació per la final.
17: Una Argentina que aquest Mundial s'ha abonat a l'èpica va remuntar ahir un gol de Gordon amb dues dianes al minut 85 i 92 per classificar-se per la final de diumenge contra Espanya. Aquesta vegada Messi no va marcar, però sí que va donar el segon gol amb una centrada mil·limètrica amb la cama dreta, que poques vegades li havien vist.
1: A la segona imatge, desenes de persones davant de l'Ajuntament de Manlleu, cares tristes, cares serioses, un minut de silenci estan fent. Un minut de silenci per la mort de dos germans bessons de 11 anys que es van ofegar al riu Ter.
17: Al costat de l'alcalde Arnau Rovira i del conseller de Justícia Ramon Espadaler, els dos pares de les criatures, fins a mig miler de veïns d'aquesta localitat usonenca que van voler acompanyar-los ahir després de la tragèdia. L'alerta es va activar dilluns a la nit quan els petits no havien tornat a casa. Els cossos de seguretat els van trobar dimarts al migdia.
1: I encara una tercera imatge, en la qual veiem una estructura de ferro. Aparentment semblen unes obres, però Júlia Albacar, què estem veient?
18: Doncs es tracta de les obres per construir el segon hangar més gran de Catalunya, a l'aeroport de Lleida-Alguaire. L'impulsa una empresa privada i es dedicarà al manteniment d'aeronaus, un sector clau per a aquest aeroport. S'espera que pugui estar enllestit al novembre i tindrà un cost aproximat de 10 milions d'euros.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquesta notícia que circula. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, diu que no permetrà mai que s'implanti la llei islàmica a Itàlia. Marc Amorós, bon dia.
19: Bon dia. Giorgia Meloni ha fet aquestes declaracions a Brussel·les després d'una reunió de la Comissió Europea. Li preguntaven sobre la polèmica entre Espanya i França després de les paraules de l'expresident Mariano Rajoy sobre la selecció francesa. Recordem que Rajoy va dir que la selecció de França jugava sense francesos. Doncs bé, preguntada al respecte, Meloni va expressar el seu rebuig a les paraules de Rajoy, però va voler deixar clar que amb ella el govern Itàlia no permetria mai la llei islàmica. La sentim.
20: We won't allow Sharia law to be implemented in Italy. I'm Giorgia Meloni. I'm Christian. I'm a daughter of Italy.
19: No permetrem que s'implementi la llei Sharia a Itàlia. Soc Giorgia Meloni, soc cristiana, soc filla d'Itàlia, diu Meloni en les seves declaracions. Per últim, Meloni va dir que a la selecció d'Itàlia això no li passaria mai perquè no és com la selecció francesa.
1: I això és real o és fals?
5: El Matí de Catalunya Ràdio. Si busques un híbrid endollable, a MG Quadis British t'oferim l'MG HSPF des de 299 euros al mes. Més tecnologia, més confort i 7 anys de garantia. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a quadisbritish.es. Cada dia més a prop teu a les nostres instal·lacions de Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. Quadisbritish.es.
21: El Matí de Catalunya Ràdio.
19: Vinga, va, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, diu que no permetrà mai que s'implementi la llei islàmica a Itàlia, és una notícia falsa. Meloni no ha dit mai això. El vídeo és original d'una antiga compareixença seva, però la seva veu ha estat clonada amb intel·ligència artificial. De fet, en les imatges de la compareixença original, Meloni parla en tot moment en italià, no en anglès, com hem sentit en aquesta notícia falsa.
1: Gràcies, Marc.
19: Adéu, bon dia.
1: Ara mateix falten 7 minuts per arribar a les 8 del matí. Moment, com sempre, aquesta hora de repassar els titulars del dia en dos minuts amb el Marc Jurado i la Sílvia Comet. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avui resol si la llei d'amnistia es pot aplicar a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els altres líders del procés encausats per malversació.
15: En funció del que digui la sentència europea, el Tribunal Constitucional pot demanar al Suprem que amnistiï l'expresident a l'exili i que li aixequi l'ordre de detenció.
1: Recordem que avui el Tribunal analitza aquestes dues causes, una al voltant del Tribunal de Comptes, l'altra al voltant del CDR, en funció de què digui una cosa o l'altra. Doncs això es podria estendre o no a Junqueras i Puigdemont. Ho analitzarem a partir de les 10 en un programa especial aquí a Catalunya Ràdio. Més coses. La directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, avui declara com a imputada davant del jutge del cas Leire, un cas sobre les suposades clavegueres del PSOE.
0: El jutge sospita que Leire Díez va pressionar la directora perquè expedientés els agents del cos que investigaven casos de suposada corrupció en l'entorn del PSOE i el govern espanyol. Ahir va declarar la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.
9: Pero que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organitzando una trama dentro del partido.
1: I Begoña Gómez ja ha entregat al jutge els bitllets d'avió amb els quals va volar a Londres per la graduació de la seva filla.
15: Li dona els bitllets però recorre la petició que l'obliga a acreditar que va fer servir el passaport només per entrar al Regne Unit. En el seu escrit, la defensa de Gómez adverteix que les autoritats britàniques no estan pen segells físics als passaports.
1: A Catalunya avui són 107 els municipis que estan en el risc màxim d'incendi.
0: També es manté prohibit l'accés a 6 espais naturals, però s'ha reobert el de Montserrat i també el de Sant Llorenç del Munt. Protecció Civil reclama extremar les precaucions, encara que el pic d'aquesta onada de calor ja hagi passat.
1: Recordem que les bones notícies de les últimes hores és que els incendis que hi teníem estan tots estabilitzats. Ara mateix no tenim cap incendi fora de control a Catalunya. A les 8 serem a l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, on les flames han cremat un centenar d'hectàrees. I també d'aquesta nit els Estats Units han continuat, 5è dia consecutiu, bombardejant objectius militars a l'Iran per debilitar, diuen, la capacitat de Teheran d'atacar vaixells comercials a l'estret d'Hormuz.
15: El Comandament Central Militar Nord-Americà ha informat d'almenys dues onades d'atacs mentre Trump no afluixa les amenaces a Teheran.
1: I arrenca el Talar Music Experience, una de les cites musicals més destacades de l'estiu al Pirineu.
0: La Fúmiga de Ginestà inauguraran el festival aquesta nit acompanyats de Mont DJ i donaran el tret de sortida a 3 dies de concerts a l'Okiosk, a la vora del Pantà de Sant Antoni.

0: 4 minuts i arribarem a les 8.
1: Avui encara un dia de calor, però menys calor que ahir. Avui no esperem temperatures que arribin ja als 40 graus, quedaran 38-39 a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, a l'interior de les comarques gironines, en un dia en conjunt variable, amb alguns ruixats que cauen aquestes hores en àrees del Pirineu, Prepirineu, també algun punt de les comarques de Ponent. A la tarda els ruixats persistiran al Pirineu i Prepirineu, localment podrien tenir caràcter de tempesta, i la temperatura els propers dies continuarà amb una certa tendència de baixa de cara a divendres i dissabte, amb un temps estable en conjunt, amb força sol al llarg dels propers dies.
0: I el trànsit, com el tenim a aquesta hora? Clàudia Serra, bon dia de nou.
2: Bon dia, doncs, direcció Barcelona. Tenim les retencions als punts habituals, a les vies d'accés a la ciutat. Destaquen les dues rondes, sobretot en sentit Llobregat. A aquesta hora, retencions també a la C58 de Terrassa-Sabadell en sentit sud, C17 de Parets a Granollers sentit nord, C59 de Caldes de Montbui a Palau-Solità i Plegamans en direcció sud, i a la C60 a la Roca del Vallès en sentit Granollers.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
2: Fins ara.
3: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
4: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
5: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
6: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per tres accidents.
7: No podem acceptar que hi hagin...
6: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
8: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els detectius investiguen cada vegada més...
4: Catalunya Migdia.
9: Cada dia a les dues.
6: I a partir de les tres...
9: L'espai de reflexió a la tertúlia.
4: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
3: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
9: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Dos minuts i arribarem a les 8. Cada dia a aquesta hora sentirem un oient del programa que vol dedicar una cançó a una persona especial. Això ho podeu fer enviant una nota de veu al 636-360609. 636-360609. És el que ha fet Albert.
10: Bon dia. Voldria dedicar la cançó ara de l'Exam Busto a la Sònia. Una cançó molt especial per nosaltres, per una dona molt especial. Ara sí que sé.

0: Carles Puigdemont, Oriol Junqueras. Recordeu que la llei d'amnistia està aprovada, que s'ha aplicat, però que hi ha alguns tribunals que han arrossegat els peus, per ser suaus en alguns casos. Avui això pot canviar o no en funció de què digui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Ho seguirem en directe a Catalunya Ràdio amb un programa especial amb els serveis informatius de la casa i el Ricard Ostrell a partir de les 10, perquè a partir de les 10 és quan s'ha de conèixer aquesta decisió. Analitzarem exactament què és el que es decideix, què pot passar, quina reacció ja, perquè per avui hi ha anunciades diverses compareixences. Tot això a partir de les 10, ara en parlarem també a l'Àgora, però tot això a partir de les 10 amb el Ricard Ostrell. D'altra banda, una altra de les notícies, segurament la que tots hem notat en primera persona. La calor. Continua fent molta calor. Hem deixat enrere una nit tòrrida, amb temperatures molt altes. Hem deixat un dia enrere en què les temperatures van arribar als 40 graus. I avui, Tomàs Molina, bon dia.
1: Molt bon dia. Avui no.
0: De calor farà, però avui no.
1: Avui no arribaran als 40 graus. Sí. Es quedaran els 38-39, que déu-n'hi-do, especialment a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, potser també a l'interior de les comarques gironines, amb un dia una mica més inestable. De fet, hi ha tot ruixadets que no acaben d'arribar al terra i que alerta a vegades van acompanyat de cops de vent sobtats, de situacions de ventada que un no acaba de saber d'on prové. Són aquestes acumulacions d'aquest aire tan càlid que provoquen comportaments diguem-ne que menys habituals dels que estem acostumats, diem esclafits càlids, que baixa de cop una ventada allò molt sobtada i que ens sorprèn. Per tant, precaució amb aquestes situacions. En un dia que serà majoritàriament assolellat, a la tarda repetiran els ruixats en àrees del Pirineu i la temperatura continuarà amb una certa tendència a la baixa de cara a demà passat, diumenge i dilluns, però tornen a pujar les temperatures.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara. Fins ara. Tot això ens deixa en una situació, com ara deia el Tomàs, en què, evidentment, el risc, per exemple, d'incendis continuen sent molt alt. En un centenar de municipis catalans, el risc d'incendi és molt alt. La bona notícia és que ara mateix no tenim cap incendi fora de control a Catalunya. Per exemple, el de Sant Quirze Safaja, que afectava un centenar d'hectàrees ahir al vespre, es va donar per estabilitzat. L'amnistia i la calor i els risc d'incendi són dels grans temes amb els quals comença aquest dijous, però hi ha una altra cosa, clar.
2: Va, Leo, va Messi! Va Messi, va intercept!

0: L'Argentina ho ha tornat a fer, nova remuntada agònica i contra l'Anglaterra, i jugarà la final del Mundial contra Espanya. I així ho celebraven milers de persones a l'Hospitalet de Llobregat. Eren milers d'argentins i argentines que celebraven el passi de la seva selecció a la final del Mundial diumenge. Per cert, que abans de saber-se el rival, l'Ajuntament de Barcelona va anunciar que instal·larà una pantalla gegant a la capital catalana, al barri de les Corts, per veure aquesta final del Mundial. Hi haurà controls d'accés i no s'hi podrà entrar al qual, segons ha dit el consistori. Arribem així a les 8 i 4 minuts. Vinga, comencem amb el tema del dia, que és aquesta decisió de la Justícia Europea sobre l'amnistia, que seguirem amb un programa especial a Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrell al capdavant i els serveis informatius de la casa a partir de les 10. La llei d'amnistia, recordem que està en vigor des de fa 2 anys, se n'han beneficiat aproximadament unes 300 persones, però hi ha tribunals espanyols que han optat per no aplicar-la. L'amnistia, agafant-se amb alguns, diguem-ne, buits legals o amb algunes interpretacions molt qüestionables. Alguns d'aquests tribunals el que han fet és consultar la Justícia Europea. Escolta, què hem de fer? Què hem de fer amb aquesta llei d'amnistia? I avui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea respon 2 d'aquestes consultes. Una, sobre si les despeses de l'1 d'octubre van perjudicar els interessos europeus. I 2, si amnistiar el CDR vulneraria la lluita europea contra el terrorisme. Això és el que es decideix. Això és el que es diran avui. A partir d'aquí, podríem dir, i ara ho explicarem amb calma, però podríem dir que hi ha 2 carrils. Un, els efectes immediats que això pugui tenir. Per exemple, si la Justícia Europea diu que sí es poden amnistiar el CDR, això molt probablement tindrà efectes immediats. Segon carril, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o altres casos. Per exemple, aquests 2 que hem dit, recordem que el Suprem no els va voler amnistiar i van presentar recurs al Tribunal Constitucional. El Constitucional ha de respondre a la tardor. I el dubte és si la decisió que avui coneguem pot afectar en el que decideixi el Tribunal Constitucional al setembre o a l'octubre. De fet, el Tribunal va ajornar la seva resposta una mica deliberadament. Va dir, primer vull sentir a veure què diu Europa i després decidiré. Aquest és una mica el panorama que val la pena que entrem a desgranar. Anem en directe a Luxemburg, la seu del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Bruno Forte Amires, què tal, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, Freddy, bon dia.
0: Tot això ho sabrem a partir de les 10 i recordem, Bruno, una cosa important, eh? Generalment el Tribunal segueix la tesi de l'advocat general que fa tot just unes setmanes avalava l'amnistia.
1: Sí, va avalar, d'una banda, l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre.

0: d'octubre, cosa que afecta els líders polítics, i d'altra banda també va avalar l'amnistia per al delicte de terrorisme, que afecta en aquest cas els activistes dels CDRs. En el 80% dels cops, la sentència final dels jutges europeus acaba coincidint amb l'opinió prèvia de l'advocat general, però aquí no hi ha res escrit i una de les grans incògnites del dia també és veure fins a quin punt es pot mullar el Tribunal de Justícia de la Unió Europea pel que fa al delicte de malversació, sobre el qual, en principi, no tindria per què pronunciar-se de forma explícita. Com més clara sigui la sentència d'avui, menys marge tindrà després el Tribunal Suprem espanyol per tornar a portar el cas a la justícia europea i dilatar així l'aplicació de l'amnistia per als líders independentistes.
1: Gràcies, Bruno. Per tant, a partir de les 10. Fins ara.
0: Fins ara, adéu.
1: Amb el Bruno Forter, que també parlarem a l'Àgora, però és a partir de les 10 quan s'ha de conèixer aquesta decisió. Ho ha dit ell molt bé, com més clara sigui la justícia europea, menys marge hi haurà per aplicar-la en un sentit o en un altre. Insistim que tècnicament avui el que fa la justícia europea és respondre al Tribunal de Comptes espanyol, a l'Audiència Nacional, els pot dir sí, els pot dir no, aplicar l'amnistia als seus respectius encausats. Però a partir d'aquí, cap de política de Catalunya Ràdio, Raül Flores, com estàs? Molt bon dia.
2: Bon dia, Freddy.
1: Aviam, hi ha moltes preguntes que t'hem de fer, Raül, perquè el tema és enrevessadot, eh? En funció del que digui el Tribunal de la Justícia de la Unió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. La gran pregunta, Carles Puigdemont o Oriol Junqueras, podran tenir l'amnistia allò immediatament?
2: Doncs d'entrada, no. No a una amnistia immediata per poder tornar a Catalunya en el cas de Puigdemont, ni tampoc una retirada de la inhabilitació fins l'any 2031 que té Oriol Junqueras, el líder d'Esquerra Republicana. Ara bé, si la sentència d'avui és favorable, poden tenir l'amnistia pels casos de malversació que estan lligats a un altre tribunal, el Tribunal de Comptes, que aquests sí que són els que resol avui directament la justícia europea. O sigui, poden tenir properament una amnistia una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, entre ells aquí hi ha, a banda de Puigdemont i Junqueras, també l'expresident Artur Mas.
1: És veritat, Artur Mas, sí, sí.
2: Exacte, els investiguen en aquest cas per si van fer servir fons públics per finançar el referèndum de l'1 d'octubre i també per tota la branca de l'acció exterior de la Generalitat. Ara bé, en quins casos l'amnistia pot tenir un paper que sigui molt més complicat i també un paper molt més lent? Doncs amb el gran gruix de casos, tots aquells que depenen del Tribunal Suprem. Principalment perquè avui la justícia europea no resol cap pregunta directa, no resol cap dubte relacionat amb la causa de l'1 d'octubre que està al Tribunal Suprem, on els jutges Pablo Llarena, Manuel Marchena es neguen a aplicar l'amnistia a Puigdemont, a Toni Comín, a Lluís Puig per una banda i també a Oriol Junqueras, a Jordi Turull, a Dolors Bassa i a Raül Romeva per l'altra. Avui el TJUE dirà si aquesta suposada malversació ha afectat els interessos de la Unió Europea i una de les claus de les que haurem d'estar pendents aquest matí amb la lletra petita de la sentència és si entra a valorar si els líders del procés van malgastar diners públics per complir un objectiu personal, interpretant que aquest supòsit quedi exclòs de l'amnistia. Per tant, la sentència d'avui pot no afectar immediatament l'amnistia a Puigdemont i Junqueras, que són en els seus casos principals, però sí que serà clau pels propers capítols que hem de veure.
1: És important destacar això, que són dues causes diferents. La del Suprem, que és qui ha arrossegat els peus, com dèiem abans, a l'hora d'aplicar l'amnistia a Puigdemont i Junqueras, entre d'altres, i després hi ha el Tribunal de Comptes, que és aquesta causa, que és la que avui sabrem. Però és important destacar això, Raül. Per què serà clau, això que sabrem avui a partir de les 10?
2: Doncs mira, Freddy, primer perquè el Tribunal Constitucional està esperant, de fet s'ho ha autoimposat, la sentència d'avui del TJUE per resoldre en cascada els 7 recursos d'empara dels líders del procés que porten mesos encallats a dalt tribunal. I el Constitucional no s'hi posarà ràpid. Podria fer-ho aquest mateix mes, de fet té un ple previst aquest mateix mes, però ja ha anunciat que els començarà a resoldre tornant de l'estiu, setembre-octubre. Què passa amb aquests recursos? Doncs d'entrada, una resposta favorable avui hauria de guiar, com a mínim guiar, si no condicionar, la resolució d'aquests recursos perquè acabin resolent-los a favor de l'expresident Carles Puigdemont i també dels exconsellers, i per tant que el Constitucional acabi demanant al Suprem l'aplicació de l'amnistia. Però encara que passi això, encara que el Constitucional resolgués a favor dels recursos, la pilota continuaria estant a la teulada del Suprem, que és qui, en última instància, ha d'aplicar l'amnistia als líders polítics de l'1 d'octubre. I aquí hi ha preguntes que mirarem si podem resoldre durant aquest matí. El Suprem podrà plantejar nous dubtes a la justícia europea? Aquesta és fonamentalment la pregunta més clau, perquè depenent de la contundència, de la claredat de la sentència d'avui, ho podrà fer o no. Si aquí hi ha arguments genèrics, segurament encara hi haurà camí per dilatar encara més l'aplicació de l'amnistia, però si avui dono una fórmula més concreta, més concloent, segurament aquí el marge interpretatiu ja quedarà molt reduït.
1: És el que dèiem abans, el que deia el Bruno, eh? Com més clara sigui, el marge de maniobra és més petit.
2: Ah, exacte.
1: Ho dic perquè és important, perquè això molta gent aquests dies s'està preguntant, però això vol dir que Carles Puigdemont podrà tornar? Doncs, aviam, posem per cas que el Tribunal... Fem a fer política o ficció. Posem per cas que avui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea faci un pronunciament en favor dels interessos de Carles Puigdemont. Fins i tot en aquest cas, ha de venir el Constitucional a la tardor i després d'això, el Suprem ha de dir què vol fer.
2: Sobretot,
1: en última instància, hi ha diverses pantalles encara.
2: Exacte. A no ser, però aquí és un escenari que ningú preveu, que el Suprem, diguem-ne, s'avancés i digués, escolta'm, ja en dic prou, amb aquests arguments ho puc aplicar. Aquest és un guió que ara mateix, segons totes les fonts que anem consultant, és improbable a hores d'ara.
1: En canvi, on sí podem veure moviments, ho dèiem abans, és aquesta causa dels 12 CDR acusats de terrorisme. Per què amb això sí que podem veure algun canvi?
2: Doncs, fonamentalment, perquè avui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sí que respon directament als dubtes que li va fer l'Audiència Nacional sobre l'aplicació de l'amnistia en aquest cas concret. Per tant, si segueix les conclusions de l'advocat de la Unió Europea, que vam saber aquest novembre, avui podem veure una resposta contundent a favor de l'amnistia en els casos de terrorisme. I la defensa que avui podem veure és que justament l'amnistia que recull aquesta llei s'ajusta totalment a una directiva europea que recull que terrorisme es pot aplicar només en aquells casos on realment hi ha hagut violència i crims contra la humanitat, que és evident que en el cas dels CRRs això no ha existit. Per tant, en aquest cas, si avui hi ha una sentència favorable en la línia de l'advocat general aquest novembre, sí que podem veure com properament ja se'ls hi apliqui l'amnistia en aquests 12 CDRs, perquè tota la via de recursos i de dubtes ja s'haurà esgotat.
1: I el mateix pot passar en el cas de dos ex alts càrrecs de la Conselleria d'Economia del 2017, com són Josep Maria Jové i Lluís Salvador, oi?
2: Sí, estan acusats de malversació, de desobediència i de prevaricació. La Fiscalia demana 7 anys de presó per Jové, 6 pel Salvador. El seu judici està aturat. Avui el TJUE no resol directament aquests dubtes que també estan sobre la taula de la justícia europea, però sí que avui parla d'un delicte, que és el de malversació. Si avui també hi ha una resposta favorable a la interpretació d'aquest delicte de malversació, podem veure com al final el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que és el que té la carpeta d'aquest cas, ja es dona per respost. I, per tant, els dubtes que hauria plantejat poden avui haver-se esvaït. Per tant, en aquest cas podem veure també una aplicació de l'amnistia en el cas de Jové i de Salvador.
1: Tot això ho sabrem a partir de les 10 del matí. Cap de Política de Catalunya Ràdio, Raül Flores, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies, Freddy, bon dia.
1: Continuem parlant amb el Raül Flores, perquè avui insistim, en parlarem ara a l'Àgora d'aquí una estona, en parlarem a partir de les 10 amb aquest programa especial dirigit i presentat pel Ricard Ostrell. Si us recordeu, a principi de setmana parlàvem aquí al matí de Catalunya Ràdio amb el catedràtic de Dret Constitucional Javier Pérez Royo, i ell deia una tesi que ha sorprès una mica, perquè ell deia que en funció de què digui avui la justícia europea, deia que Carles Puigdemont pot tornar a Catalunya ja.
3: Carles Puigdemont, en mi opinión, en el momento en el que se conozca la sentencia el jueves, si la sentencia es la que se espera que sea, Carles Puigdemont debería plantearse retornar a Cataluña inmediatamente. Es decir, tiene que correr ese riesgo.
1: Corre aquest risc vol dir corre el risc que el detinguin, perquè l'ordre de detenció continua vigent. L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, va qüestionar aquesta interpretació. Avui el mateix Boye compareixerà amb Junts un cop es conegui la decisió de la justícia europea. També ho farà Esquerra. Els uns i els altres, juntaris i republicans, es declaren raonablement optimistes, però com deia el Raül, recorden que l'última paraula la té sí o sí el Suprem, Jordi Corbalan.
4: Carles Puigdemont fa temps que es manté volgudament allunyat del focus públic. Més que mai, els seus, amb els alcaldes al capdavant, esperen la tornada del seu líder per remuntar les enquestes, però són prudents i aguanten l'alè. Josep Rius, portaveu de la Direcció Nacional.
5: I el que després faci la justícia espanyola és del tot imprevisible sempre.
4: Esquerra també són optimistes de cara a la sentència d'avui, però tampoc les tenen totes amb els tribunals espanyols. Elisenda Alemany és la secretària general.
6: L'Estat no ens posa mai les coses fàcils. Sí que som optimistes amb la sentència del TJUE, en el sentit que posarà davant del mirall l'Estat espanyol i els seus dèficits democràtics.
4: Ni Junts ni Esquerra esperen moviment immediats del Suprem després de la sentència d'avui. Jordi Corbalan per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Jordi. I a Madrid, què diuen? Doncs el govern espanyol també avui mira cap a Estrasburg i enmig dels atacs a Luxemburg, disculpeu, on hi ha la seu del tribunal, mira cap a Luxemburg, i enmig dels atacs de la dreta, que continua acusant a Pedro Sánchez de cedir davant de l'independentisme, també confien que a partir d'avui es comenci a avalar l'amnistia. Anem a Madrid, Tania Tàpia, molt bon dia.
7: Què tal? Bon dia. Sí, l'espera de la Moncloa és que la decisió sigui clara, que no doni marge d'interpretació. Primer el Constitucional, després el Suprem, i que s'acabi, per tant, aplicant ja del tot una llei avalada pel Constitucional i que, com recordava aquest dimarts des de la Moncloa, la portaveu de l'executiu, es va aprovar fa ja més de 2 anys per ampliar la majoria al Congrés. Sentim el Massaet, ministre.
8: Sea clara, sea contundente y que se aplique esta medida de gracia con la diligencia y sin más dilación. Consecuencias se están viendo en las calles de Cataluña, donde prima la convivencia y la prosperidad.
7: L'aplicació completa de la llei i el possible retorn de Puigdemont són 2 cims que poden fer reconduir la relació amb Junts en el tram final d'una legislatura molt complexa per a Pedro Sánchez. Avui, un cop es conegui la decisió de la justícia europea, s'espera una reacció del govern espanyol des de la Moncloa.
1: I n'estarem pendents, evidentment, d'aquesta reacció de la Moncloa, com deia la Tània. A partir de les 10, programa especial a Catalunya Ràdio sobre la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sobre la decisió al voltant de l'amnistia, amb Ricard Ostrell, a partir de les 10.

0: Aquest és sense cap mena de dubte un dels grans temes del dia. L'altre, un dels grans temes de l'estiu, continuen sent els incendis. La bona notícia del matí és que no en tenim cap fora de control ara mateix a Catalunya. Ahir van aguitejar durant unes hores del de Sant Quirze Safaja, al Moianès, on les flames van cremar un centenar d'hectàrees, però ahir, última hora del vespre, primera hora de la nit, el van donar per estabilitzat. Anem en directe cap a aquest incendi, el d'incendi de Sant Quirze Safaja. Cristian Roldán, què ens expliques? Bon dia.
1: Bon dia, Freddy. Doncs, com deies, ahir va quedar estabilitzat i durant tota la nit una quarantena de dotacions han treballat sobre el terreny i han aconseguit consolidar el perímetre que ahir al vespre ja van delimitar els bombers. A veure, s'han utilitzat drons per sobrevolar la zona buscant punts calents, on després, això sí, actuaven els efectius, pel que ens comentaven els bombers. Ara, amb la sortida del sol, ja s'activaran els mitjans aeris i també es farà un nou reconeixement per tal de supervisar l'estat de l'incendi i determinar l'actuació de les pròximes hores. Pel que ens comenten, la intenció és aprofitar al màxim aquestes primeres hores del matí abans que les temperatures tornin a enfilar-se i entri el vent de sud, és a dir, la marinada, i compliqui les tasques d'extinció, com ha passat durant les últimes setmanes. Tot i que no ha provocat danys materials, això sí, el foc ha cremat un centenar d'hectàrees i ahir es van evacuar preventivament un centre de menors, una casa de colònies i també el càmping L'Illa, aquí situat en aquest territori del terme municipal de Sant Quirze Safaja. Protecció Civil manté l'ordre de confinament a l'hostal rural Mas Blanc, al Pla de la Casanova i a la Rovireta, situats als termes municipals de Sant Quirze i també de Sant Martí de Centelles. L'ordre, ens comentaven des de la Protecció Civil, afecta prop d'un centenar de persones. També val a dir, les carreteres dels voltants continuen tallades, a mancar que la inspecció que es farà des de l'aire, com us comentava, permeti reobrir-les al llarg del matí. També els cossos d'emergències ens expliquen que no estan deixant accedir a la zona aquells veïns que ahir es van autoevacuar durant la tarda i que després que s'estabilitzés l'incendi porten hores demanant tornar a casa seva. Pel que fa a les causes de l'origen del foc, els agents rurals segueixen investigant i de moment no descarten cap hipòtesi.
0: Cap hipòtesi, eh? Això és important, perquè amb aquestes coses...
1: Sí, exacte.
0: Perquè avui portem uns quants incendis amb sospites de provocats, fins i tot.
1: Exacte, aquí és una mica on una de les hipòtesis en què estan treballant els agents rurals i que de moment no descarten. No vol dir que tinguin indicis que els apuntin cap aquí, però tampoc que els demostrin el contrari.
0: Gràcies, Cristian. Fins ara.
1: Fins ara, Freddy.
0: En directe al Cristian Roldán des d'aquest incendi de Sant Quirze Safaja al Moianès. Insistim, l'incendi està estabilitzat, però com ara ens explicava ell, hi ha diverses mesures que es mantenen, els confinaments o fins i tot aquestes evacuacions, aquests veïns que s'han autoevacuat que no es deixen tornar a casa. En fi, els bombers, per donar bones notícies, també han donat per estabilitzades les dues represes de l'incendi que es va declarar a Aiguamúrcia, que van començar a Querol i Pontons. Com és habitual, durant tota aquesta nit hi han seguit els bombers treballant i Jordi Barranca.
2: S'han originat els termes municipals de Querol a l'Alt Camp i de Pontons en el Penedès després de treballar-hi tota la tarda. A última hora del vespre els bombers l'han pogut estabilitzar. Les represes s'han originat poc després que els alcaldes de la zona reclamessin tant al president Illa com a la consellera Parlon més recursos per extingir incendis i per la gestió forestal. A tot això també continua la cerca de la persona que hauria provocat els focs en aquesta zona l'última setmana. Des de Tarragona, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Jordi. També és important això, perquè aquests són els tres incendis que van haver-hi en molt poc temps, en poc terreny, diguem-ne, Aiguamúrcia, és on ho sentint directe aquí a Catalunya Ràdio. La consellera Parlon parlava de la possibilitat d'incendis provocats i encara es continua buscant aquesta persona, com deia el Jordi. En fi, aquestes són les bones notícies. No tenim cap incendi fora de control. Les dolentes és que el risc continua sent alt, molt alt, de fet, màxim, en un centenar llarg de municipis catalans. La majoria a les comarques de Ponent i a la Catalunya Central, Oriol Pujador.
3: La majoria de municipis amb el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim, estan a comarques de Ponent i de la Catalunya Central. Protecció Civil demana extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi. Sergio Delgado és sotsdirector de Protecció Civil en declaracions a 3Cat Info.
4: Hem de recordar que hi ha una sèrie d'espais de massissos que està restringit als accessos, que hi ha una sèrie de mesures prohibides de desenvolupar en el medi natural i que tothom, abans de fer una activitat en el medi natural, consulti aquestes mesures, s'asseguri que pot realitzar aquesta activitat en el medi natural i, en general, mantingui aquesta prevenció.
3: 220 municipis de 25 comarques estan en nivell 3 del Pla Alfa, que preveu un risc d'incendi alt. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Oriol. Tot això en aquestes temperatures que continuen sent molt altes. Abans el Tomàs Molina es deia que avui afluixaran una mica. Com a mínim no obtindrem el rècord que vam tenir ahir amb temperatures de més de 40 graus a zones de, per exemple, com el Vallès o també en alguns punts de la ciutat de Barcelona. Però aquestes altes temperatures ja fa dies que alertem que tenen i tindran conseqüències. Una de les més visibles és en el camp. Unió de Pagesos alerta que aquesta calor s'afegeix a la crisi dels preus i que això pot fer perillar la rendibilitat d'algunes finques. Juli Albacar.
5: Els calibres de la fruita han quedat curts perquè amb la calor els arbres s'han deshidratat i el fruit no s'ha acabat desenvolupant tant. I tot i que els quilos aniran a la baixa, el preu de venda continua sent baix per la pressió de les grans empreses. Ho explica Narcís Poch, responsable nacional del sector de la fruita dolça d'Unió de Pagesos.
6: Ara la sensació que hi ha, doncs, o que més que una sensació és una realitat, és que la gran distribució a nivell europeu doncs, no vol pagar el preu que correspondria per assumir tots aquests costos de producció.
5: Costos de producció, segons el sindicat, que han pujat un 20% entre gasolina, energia, embalatges i mà d'obra, i amb el preu de venda actual no es pot assumir en molts casos aquest augment. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Júlia. 9 minuts i arribarem a 8:45.
7: Al Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
1: Quica Nazaret.
2: Quan estàs bé fora del camp, doncs dins del camp no estaràs bé segur. I això em va passar.
1: L'eclipsi amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
3: Aquest tren té un retard de 90 minuts.
4: Sí! Sort que he portat nous! Yeah, yeah, yeah.
5: La teva vida necessita Alesto. Amb Lidl Plus 200 grams de nous per 1,99. T'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
6: La cultura és allò que tu vius. El que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3Cat.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio.
9: 8 i 23 minuts, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Repassem ara els bàsics del matí amb el Pol Foradà, de la Sílvia Comet i el Marc Jurado. Molt bon dia.
10: Bon dia.
9: Una de les notícies de, una notícia d'aquesta nit. Hem tingut algun moment de tensió a Badalona per una protesta veïnal d'aproximadament una quarantena de persones que han arribat a tallar durant un moment la C31.
11: Durant la protesta es van llançar insults racistes contra els migrants que encara campen a la zona després del desallotjament de l'antic institut B9. Segons la policia, la tensió es va desencadenar arran d'un incident amb un gos que, segons les diverses versions, no queda clar si seria d'un dels desallotjats o d'un dels veïns de Sant Roc.
12: Fons coneixedores del cas asseguren que el grup que ha quedat acampat a la zona no sol generar molèsties i que l'animal està ben cuidat. A les xarxes socials, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha lamentat la suposada pallissa que haurien donat al gos.
9: I una previsió destacada per avui també han de declarar els metges que van atendre el nadó suposadament maltractat pels seus pares.
13: Ho fan com a testimonis. El cas es continua investigant. La fiscalia va apuntar ara fa uns dies que al pare se li podria atribuir un delicte d'intent d'homicidi. L'Hospital Vall d'Hebron, que va atendre el nadó, ha presentat al·legacions a l'expedient que li va obrir el govern, que li va obrir el Departament de Salut, suposadament per no haver activat prou de pressa els protocols.
9: I parlant d'hospitals, es continuen atenent també les 13 persones que van quedar ferides quan un arbre va caure sobre una masia quan un grup de nens i monitors hi dinaven durant una excursió a Batet de la Serra, a Olot, a la Garrotxa. Una de les monitores està ferida greu, Laia Claret.
14: Eren 22, 16 dels quals eren menors d'edat i tenien entre 9 i 11 anys. Els altres 6 eren adults. En un primer moment es va parlar d'un accident en una casa de colònies, però no era així. Eren un grup que estava dinant sota el porxo d'una masia per protegir-se del sol i un arbre molt gros va caure sobre. El sistema d'emergències mèdiques va atendre les 22 persones, totes, però a més 13 les van traslladar a l'hospital. Hi ha una monitora ferida greu amb una fractura i un traumatisme que van traslladar a l'Hospital Trueta i un menor, ferit menys greu, amb una fractura a l'Hospital d'Olot. I 11 ferits lleus, 8 adults i 3 menors, que també van anar a l'Hospital d'Olot. Els menors que no van hospitalitzar els van portar al centre cívic Cal Fuster d'Olot perquè les famílies els anessin a buscar. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Mentrestant, també s'investiga la mort dels dos germans bessons d'11 anys que es van ofegar en un riu, en el riu Ter, a Manlleu.
11: Els Mossos ho investiguen com un fet accidental i alguns testimonis apunten a Catalunya Ràdio que els dos germans no sabien nedar. Justament ahir, a Navarra, una dona i els seus dos fills menors d'edat van morir també ofegats mentre es banyaven en una presa.
9: I als Estats Units, aquesta pròxima matinada, ho explicarem demà al matí, Donald Trump ha de fer aquest famós discurs que ha anunciat per televisió, un discurs on, pel que s'ha dit, es preveu que es bombi una altra vegada la tesi de possible frau electoral, en principi, sense absolutament res que ho demostri.
12: Ella ha promès una gran notícia en aquest sentit. Pel que ha transcendit, Trump abordarà en aquest discurs la seguretat electoral i les màquines de votació. El pròxim desembre hi ha eleccions als Estats Units on els republicans podrien perdre la majoria al Congrés.
9: Un Donald Trump que, mentrestant, va dient que sí, que guanyarà la guerra de l'Iran. Aquesta nit han seguit els bombardejos. Washington, Oriol Serra.
15: Els Estats Units han continuat bombardejant objectius iranians per cinquè dia consecutiu i Donald Trump manté el seu to amenaçador i despectiu cap a l'Iran. Ho ha tornat a fer a peu de l'helicòpter oficial abans de dirigir-se a una cimera anual sobre negocis militars i tecnologia a Pensilvània.
16: No m'agrada posar terminis, però ho saben de sobre, ja saben de què va, val més que es portin bé.
15: Els Estats Units han reprès el bloqueig de l'estret d'Hormuz i fins i tot han interceptat un patrulier iranià que es dirigia a l'illa de Kark, un enclavament estratègic per a la indústria del petroli iraniana. Ara per ara no hi ha senyals d'una represa de les negociacions, si bé la retòrica apunta que hi ha més interès en reprendre-les que no pas en una escalada bèl·lica. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
9: I parlant dels Estats Units, atenció amb això, perquè ha sortit el Pentàgon per anunciar que donarà testosterona als soldats.
13: El secretari de Defensa ha anunciat que cada any l'exèrcit farà anàlisi de testosterona per als militars més grans de 30 anys per assegurar-se així que tenen textualment una bona base biològica. Aquells soldats que en tinguin una suposada deficiència se'ls oferirà un tractament perquè se n'injectin.
9: En fi. Vinga, una altra previsió destacada per avui, en aquest cas a Madrid. Declara la directora general de la Guàrdia Civil pel cas Leire. Tornem a la capital espanyola, Tània.
8: Sí, bon dia de nou. I ho fa com a investigada per suposadament haver col·laborat amb les clavegueres del PSOE que buscaven frenar o condicionar investigacions que afecten el partit i l'entorn de Sánchez. Haurà de declarar davant del jutge Pedraz i aclarir de què va parlar en dues reunions que ha reconegut ella mateixa que va tenir amb Leire Díaz, de qui coneixia de feia temps. Diu que no van durar més estona que el que fa prendre un cafè, però que Pedraz vol saber què li va demanar Leire i sobretot si González va fer moviments, per exemple, per apartar algun dels investigadors d'aquests casos. Fa just un mes, el Senat, quan encara no estava imputada, negava qualsevol relació amb la trama.
10: No he frenado ni he interferido investigación alguna.
8: La Moncloa manté el suport a González, tot i la imputació. PP i Vox exigeixen la seva dimissió i també la del seu superior, el ministre de l'Interior.
9: Gràcies, Dani. Fins ara.
8: Fins ara.
9: Mentre també Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, ha entregat al jutge els bitllets d'anada i tornada a Londres per justificar que sí que hi va anar, que sí que hi va volar per assistir a la graduació de la seva filla.
11: En canvi, ha presentat un recurs a la petició del magistrat que l'obliga a acreditar que va fer servir el passaport només per entrar al Regne Unit. En el seu escrit, la defensa de Gómez recorda que les autoritats britàniques ja no estan pen segells físics als passaports.
9: Per aquestes causes ja fa dies i dies que Feijóo carrega contra Sánchez. Ahir, però, va pujar una miqueta més el to. El va qualificar d'autoritari en una trobada amb líders conservadors europeus.
17: Para reconocer a un autoritario no hace falta preguntarle qué piensa. Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen, y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
9: I encara en la crònica política hem d'explicar que Girona, Esquerra diu que en principi no abandonarà el govern municipal de la ciutat, com ha fet Junts.
12: Per ara s'espera veure com queda el repartiment de carteres que els proposi l'alcalde Lluc Salellas. Ahir en aquest programa en vam parlar amb el mateix alcalde i amb la ja exvicealcaldessa de Junts, Gemma Geis.
18: Comptem que temes transcendentals els podrem negociar directament també amb ells per poder ser aprovats a nivell de ple i si no, doncs també existeix la possibilitat de que algun tema en què ens puguem posar d'acord puguem acordar-lo amb el Partit dels Socialistes de Catalunya.
19: Temes claus no estaven d'acord. Quan demano més capacitat d'endreça, capacitat de gestió, més empenta, doncs òbviament nosaltres estem compromès a la ciutat i serem responsables.
9: Hem arribat a 8:45. De seguida expliquem encara alguna cosa més de la jornada, tot i que el dia ve molt marcat, evidentment, per aquesta decisió europea sobre l'amnistia. Recordeu, a partir de les 10, programa especial. Però ara val la pena que fem un cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Com la tenim? Sílvia Andrés, bon dia.
20: Bon dia. Hi ha retards a les línies R13 i R14 que superen els 20 minuts. Hi ha hagut un robatori de coure entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí que afecta la infraestructura. També veiem que el tren que tenia previst arribar a Barcelona Sants des de la plana Pic a Moixons a les 8:37 porta 30 minuts de retard. Pel que fa a l'aeroport del Prat, opera amb normalitat. Només destacar que el vol de Ryanair cap a Edimburg, que sortia a 8:45, ho farà finalment 2 hores més tard.
9: I a les carreteres, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
21: Bon dia.
9: Punts vermells a aquesta hora?
21: Mira, en tenim dos principalment, una a la C32 a Vilanova i la Geltrú en sentit Barcelona, on hi ha un carril tallat per un vehicle que s'ha incendiat, hi ha retencions des de Cubelles, l'altra a la 2 entre Pallejà i Sant Vicenç dels Horts, molta densitat per un vehicle avariat.
9: I punts taronja.
21: Els accessos de Barcelona, encara a aquesta hora, a B20, a Santa Coloma, a C58, a Montcada, tot en sentit Trinitat, també a la Ronda, sobretot sentit Llobregat, i a la C59, a Caldes de Montbui, en sentit sud, cap a Santa Perpètua de Mogoda.
9: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
21: Fins ara.
22: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
9: El temps marcat per la calor, però afluixa una mica, no? Tomàs Molina, bon dia de nou.
23: Afluixa una miqueta, però augmenta la inestabilitat. Ara el Servei Meteorològic de Catalunya acaba d'emetre un avís de vigilància per temps violent que pot afectar sobretot el Pallars Jussà, Pallars Sobirà, també l'Alt Urgell, podria arribar també a l'Alta Ribagorça. Estan creixent nuclis convectius, nuclis de tempesta que podrien anar acompanyat de ràfegues ràfegues de vent fortes, més de 90 km per hora, i fins i tot de pedra, que podria arribar fins als 2 centímetres de diàmetre. Per tant, doncs, precaució amb aquesta situació de tempestes que afecta l'àrea de l'Alt Pirineu en un dia que, ho dèiem, tindrà temperatures relativament més baixes que les d'ahir, per sota dels 40 graus ja, amb un dia amb grans clarianes a la major part del país, però amb aquesta inestabilitat que no acabarà de desaparèixer en tota l'àrea del Pirineu i que caldrà seguir per veure com evoluciona la possibilitat d'aquestes tempestes al llarg de la tarda.
9: Tomàs, deies que aquest avís de vent i pedregada fins i tot tota la zona del Pirineu, l'Alt Pirineu.
23: Sobretot pel que fa al Pallars Jussà, Pallars Sobirà i també l'Alt Urgell.
9: Gràcies, Tomàs.
0: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i Esclat.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
24: El matí de Catalunya Ràdio.
9: En un dia marcat per la decisió de la Justícia Europea sobre l'amnistia, us seguirem en directe en un programa especial a partir de les 10, però també de les últimes hores, un altre titular que ens ha cridat molt l'atenció és que 6 de cada 10 empreses han vist com a l'hora de contractar treballadors han vist que hi ha hagut aspirants o candidats que s'han hagut de fer enrere, no perquè no els agradés la feina o perquè les condicions no els agradessin, sinó perquè s'han vist incapaços de trobar habitatge a un preu assequible. Així ho diu una enquesta de la PIMEC, Rafael de Ribot.
25: Són dues de les conclusions de l'enquesta que ha fet la patronal PIMEC. El president de l'Observatori de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, Oriol Amat, ha explicat al Catalunya Vespre que la situació provoca també una pressió sobre els sous.
26: Hi ha també una part important de persones que renuncien inclús quan ja tenen l'oferta i, per tant, les empreses troben que han d'incrementar, diguem-ne, la retribució.
25: A més, s'hi afegeix el problema de la mobilitat. La poca oferta d'habitatge fa que augmentin els desplaçaments en unes vies que sovint ja estan saturades o que tenen un transport públic poc fiable. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
9: I també de les últimes hores, França ha aprovat de manera definitiva la llei que regula l'eutanàsia i l'ajuda a morir.
13: Un text que ha tirat endavant a l'Assemblea Nacional després d'un periple parlamentari marcat pels desacords amb el Senat, que des del 2025 havia tombat la llei fins a dues vegades. Abans d'entrar en vigor, això sí, haurà de ser examinada pel Constitucional, a petició del mateix primer ministre. Des de l'Associació pel Dret a Morir Dignament celebren que el text hagi tirat endavant.
27: Avui és un dia històric perquè per primera vegada a França tindrem una legalització de la mort assistida, basada tant en el suïcidi assistit, en què la persona ingereix la substància per si mateixa, com en l'eutanàsia, per als casos en què la persona no pot fer aquest acte pel seu compte.
9: I hem de parlar de les xarxes socials. Aquesta setmana, ho explicàvem aquí al programa també, la Unió Europea ha fet la seva proposta per regular o per limitar l'accés de les persones més joves a les xarxes socials. El Regne Unit ha anat una passada més enllà, el Regne Unit que vol limitar l'accés a xarxes socials a partir dels 16 anys. El Regne Unit ha plantejat una mena de toc de queda, és a dir, que els joves de 16 i 17 anys no s'hi podrien connectar a les xarxes durant la nit. Anem a Londres, Quim Olivares.
28: Els britànics de 16 i 17 anys tindran activat per defecte un toc de queda a les xarxes socials entre la mitjanit i les 6 del matí. Se'ls inhabilitaran funcions addictives com mirar vídeos online que s'activen automàticament o se'ls reforçarà la protecció davant la intel·ligència artificial que dona consells no verificats sobre salut mental. Això i la prohibició total de les xarxes socials per a menors de 16 anys, anunciat el mes passat, els millorarà la capacitat de concentració, la qualitat del son i la vida familiar, segons l'executiu britànic. Els activistes valoren la mesura, però demanen que les grans plataformes tecnològiques assumeixin la responsabilitat i no recaigui en els adolescents. El govern britànic espera tenir enllestida la llei la primavera del 2027. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Gràcies, Quim. De seguida anem als esports, però abans, algun apunt musical. El director de l'orquestra, Josep Pons, tancarà el pròxim 24 de juliol la seva etapa de 14 anys al capdavant de la direcció musical del Gran Teatre del Liceu.
12: Pons ha fet balanç d'aquesta etapa assegurant que ha aconseguit que sigui una formació de primer nivell.
29: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda. Volen venir.
9: I més música. Els Deep Purple actuarà en el Sant Jordi Club el pròxim 19 d'octubre i justament ara s'ha sabut detalls dels canvis que es volen fer al Sant Jordi Club.
12: Es transformarà en la primera gran sala de l'Estat pensada exclusivament per a la música en viu de format mitjà. El projecte duplicarà l'aforament actual fins als 9.000 espectadors i millorarà l'acústica del recinte amb tecnologia puntera.
9: I encara alguna cosa més parlant del festival grec. Una última entrevista imaginària entre Montserrat Roig, i Maria Aurèlia Capmany és la proposta que s'ha estrenat a la Sala Atrium de Barcelona. Marta Vives.
4: Una última, una hipotètica entrevista entre Capmany i Roig, en la pell de dues magnífiques actrius, Anna Güell i Berta Girau, que s'han mimetitzat en aquestes dones poderoses, no des de la imitació, sinó a través de la creació, l'emoció i el poder de les paraules dites des d'un gran convenciment. I a partir d'aquí, com una troca que es descabella, alumna i mestra parlen de temes com el feminisme, la llengua, la política, les classes socials, la literatura o la maternitat. Berta Giraut.
5: Es barallaven, s'estimaven, s'admiraven, esbruixaven, i com, tot i pensar ideològicament diferent en alguns punts de vista, connectaven profundament i això feia que s'estimessin.
4: Ha estat una bona idea tornar, diuen Morris els personatges, i a nosaltres ens revé l'enyorança, però també la convicció que ha estat ben bé així. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
9: I una cosa més, avui comença el Talarn Music Experience, Pau Rovira.
6: La Fumiga i Gin està inaugurant aquesta nit el festival acompanyats de Mon DJ. Demà actuaran Buos, Les que faltaven i Bushido, mentre que dissabte tancaran aquesta primera tanda de concerts God Save the Queen, Maria Jaume i Adrià Giné. L'organització espera milers d'assistents en una de les cites musicals més consolidades aquí al Pirineu. És el director del festival, Ramon Mitjana.
7: Amb grups tan importants com és la Fumiga, que fa la gira de despedida, com vosaltres sabeu, amb l'únic concert que farà la província de Lleida. El mateix dia que acompanyarà Ginestà, que es presentarà el seu nou disc. El dia següent fan la gira de 20 anys de Buos. És l'únic concert que ve a la província de Lleida.
6: Des de Talarn, Pau Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Vinga, anem als esports.

0: I a banda del Mundial, Robert, el Barça ja té a punt el fitxatge de Karim Adeyemi.
1: És a Barcelona, ha de passar la revisió mèdica i firmar contracte, 5 temporades. De Jong va passar més proves mèdiques, ha de decidir si passa pel quiròfan o segueix un tractament conservador. El pronòstic de baixa inferior, en principi, als 6 mesos, perquè s'ha descartat un trencament dels lligaments encreuats. I Nicola Provito la torna al Joventut de Badalona, 3 temporades, serà la segona etapa del base argentí a la penya.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecte a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: A Gandia, València, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 10 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 535.773 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que a tu també et vagi molt bé forever, juga a l'Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
6: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
5: A més, té un 98% de carn.
6: És natural que es noti, oi?
5: Doncs sí, natural.
7: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
8: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.

0: Rádio acompanha a Lombagens.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Qui diu que l'estiu no passa res?
3: Un Mundial de Futbol amb 104 partits.
2: El mercat del Barça de Flick.
3: La sortida del Tour des de Barcelona.
2: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
3: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
2: La recomposició del Girona segona.
3: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
2: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
3: El sol o a l'ombra.
2: Escolta el Tot Costa.
4: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.
5: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
6: Aquest estiu, crims.
5: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
6: A Catalunya Ràdio.
7: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
6: Posem llum a la foscor.
8: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
6: Què va passar? Qui ho va fer?
9: Preguntava a tot el món què ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
6: I per què?
10: No sé per què cogí el martillo i el pegué.
6: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
11: Comencem.
12: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
6: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
12: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
2: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio amb l'advocat Ignacio Rigau, amb l'exdiputat Assumpta Escarp, amb el doctor en Humanitats i expert en moviments socials Jordi Mir i amb el periodista Marc Bataller.
13: I de què hem parlat abans d'entrar, Pol?
2: El Marc no s'ha atrevit a venir amb la samarreta d'Argentina avui a l'etapa del matí de Catalunya Ràdio. I la tenia sobre el llit.
13: Sí, no
14: en tenia dues, una d'en Maradona,
13: sí,
14: que és un dels meus grans mites, sí, i una d'Argentina, així, una espècie de polo, però he pensat, ah, no facis el friqui, perquè només entra a la porta et diran on vas amb la samarreta i ja m'ho heu dit, sense portar-la.
13: Imagina't
14: si la porto.
13: Aquí hi ha el Pol que explica aquestes coses. Alguna cosa més, Pol, que hagin explicat?
2: No, s'ha parlat molt del partit de diumenge, un partit bastant morbo, amb moltes capes, que també doncs, aquestes famílies amb pares que potser no han anat mai amb la selecció espanyola, però que ara tenen fills que s'hi senten identificats. Mm. Una mica el moviment social que hi ha al darrere d'aquest Mundial.
13: Sor Lucía Caram, molt bon dia.
15: Molt bon dia.
13: Com està?
15: Bueno, emocionada i infartada també, perquè aquest Mundial ens està infartant a tots, però bueno, nosaltres tenim l'avantatge que hem descobert que tenim un gran equip, però tenim davant Messi, que continua sent el gran mestre de les jugades, però podríem fer-lo una mica abans, eh? Ens tenen fins al final del partit, que jo no és cristià tractar-ho d'aquesta manera.
13: Miri, anava a dir-li això, eh? És a dir, per aguantar aquests partits de la selecció argentina s'ha de tenir fe, eh? Perquè déu-n'hi-do.
15: Clar, és el que apel·laven tots ahir quan em veien que estava mig desesperada. Però tinc la convicció de que tenim un gran equip i dissabte passat estava a l'aeroport davant d'una botiga que venia en la samarreta d'Argentina i d'Espanya i vaig fer un TikTok, un vídeo dient no, la final serà aquesta. I serà aquesta i mira, jugarà en realitat el Barça, sí, perquè és el que hi ha a la selecció, contra l'equip, contra la selecció argentina i Messi. Es podran també trobar cara a cara Lamine, que és la promesa, però també amb el mestre, que és Messi. Mm. I, bueno, pues, suposo que patiren molt, però crec que el final serà el que esperem els argentins i espero que els catalans estiguin amb mi aquest dia.
13: Anava a dir això, amb el cor dividit o no? És a dir, anem amb Argentina...
15: No, en absolut. El tema és que els jugadors del Barça, bueno, pues, bueno, es portes al cor, però no, aquí l'Albiceleste anem per la quarta copa, Messi s'ho mereix, ens ha donat moltes alegries i el futbol per nosaltres és quasi com la fe pels argentins.
13: Ara que la sentia la veu una mica fònica, pot ser? Això és de cridar o és l'Alzheimer?
15: De cridar, de cridar ja a la nit. Sí. Vam cridar amb totes les oportunitats que teníem i semblava que aquesta porteria estava blindada, però bueno, finalment pues ha arribat el que tenia que arribar i quan va acabar i vam esclatar amb crits i ja està. Avui al matí quan estàvem pregant no podia parlar, ara ja he recuperat una mica la veu, però bueno, así que, però bueno, molt contenta, amb ganes de veure la final la veuré amb un nens d'Ucraïna que estaré just, acabaré d'arribar a Polònia, a la frontera, i la veurem allà. I bueno, això de la càbala que fan els argentins, que l'han de veure en el mateix lloc i de la mateixa manera, per mi ha estat impossible. Però, bueno, la celebraré amb els nens ucranians que ja els he enganyat i els he dit que han d'anar per Argentina.
13: ja els han enredat. Quan se n'hi va cap a Ucraïna, el mateix diumenge?
15: Em vaig el diumenge, sí, a la tarda. Així que, pues, arribaré i serà arribar i triomfar. Patir una estona abans. Els argentins diem que tenim de patró en aquest moment a Favaloro. Favaloro era un gran cardiòleg argentí que va morir. I, bueno, pues ara és que és el nostre patró absolut, perquè tots estem patint, però, bueno, el final és el que esperem i espero que els espanyols entenguin que la victòria serà per nosaltres.
13: Sor Lucía Caram, no la fem parlar més, així pot recuperar la veu després dels crits d'ahir. Moltíssimes gràcies, una abraçada.
15: Moltes gràcies, una abraçada.
13: Adéu, adéu. En fi, el Marc no ha volgut venir amb la seva samarreta, però, escolta, ja veus que entonaves amb el que deia Sor Lucía Caram, eh? Vull dir que...
14: Sí, jo la veritat és que vaig amb Argentina... Bueno, vaig amb Messi.
13: Sí.
14: D'acord. Tot i que també és cert que, malauradament, aquest Mundial no he tingut la meva selecció per poder animar. Mm. No he tingut la selecció catalana. M'agradaria que passés com a Gran Bretanya, que fins i tot Escòcia ha pogut jugar aquest Mundial i es podia haver enfrontat contra Anglaterra, tot i que no es van arribar a creuar. I, per tant, en aquest sentit, des d'un punt de vista de sentiment, espero que guanyi Argentina. I des d'un punt de vista futbolístic, crec que serà un partidàs.
13: Sí, eh?
14: És el partit que tothom esperava... aquella final que s'havia de jugar que es va acabar anul·lant per la guerra, el campió d'Europa contra el campió d'Amèrica, i veurem. Jo crec que fins i tot Espanya és favorita, en aquest sentit, perquè ahir Anglaterra va cometre el greu error de quan marca l'1-0 tirar-se enrere.
13: I molt, eh?
14: I molt enrere. I molt. Van sortir 4 o 5 centrals, que va sortir un central que no sé quin nom té, que em feia 6 com Messi. Mira, a mi que m'agrada molt les sèries, vaig pensar, mira, és com la muntanya de Joc de Trons, aquell que hagi... I dic, què fa Tuchel, que tira enrere, i a partir d'aquí, sí, doncs, sí. Va ser un festival, i un apunt més, em va sorprendre encara com Messi, caminant, pot condicionar el joc, i que ens hem perdut 3 o 4 anys de Messi al Barça encara.
13: Ai, sí. A sobte, com ho veus tot plegat?
11: Bueno, jo ho veig una mica indirectament, eh? Jo sí. Passo per casa, vaig fent, vaig sentint, criden... I jo sí. Vaig
14: no el vas veure, doncs, tot?
11: No el vaig veure tot perquè estava en un sopar, però vaig arribar a la... perquè era un sopar d'aquests dureta, però vaig arribar
14: important.
11: A la part important, que era la remuntada i tal. Però, bueno, és que, de fet, no vaig poder parlar amb ningú perquè van arribar, es van assentar tots, o sigui que jo vaig anar fent les meves coses. No, jo... A mi m'agradaria que guanyés Espanya, m'agradaria que també la selecció catalana pogués jugar, però en aquest cas hi és. Però a mi el Messi aquest que tu deies caminant va recordar l'única vegada de la meva vida que vaig poder anar a l'estadi del Maracuyá a Rio de Janeiro.
14: Maracanà.
11: Que és brutal. I és que allà, llavors, aquest sentiment és una mica el que m'ha quedat i el que m'agradaria seguir en directe, perquè l'important en aquests partits deu ser ser-hi, no? Com dius, ser allà i poder-ho viure. Però bueno, el veurem, jo no aniré a la pantalla, senzillament, estaré passant per allà mentre ells estan allà cridant com en
13: Pensava
11: arrumes.
13: Això, tu com a exregidora de seguretat, aquestes coses deuen ser complicades de gestionar,
11: Sí, sí. Ara abans fèiem broma una mica i parlàvem, no?, de que els nanos joves hi volen anar i pateixes a segons quines edats, i després dius, no entrarà l'alcohol, però surts del que és el perímetre i tens alcohol a dojo. Costa molt controlar el perímetre i controlar lo de fora. I sobretot, costa després la sortida. Mentre la gent està allà, d'alguna manera la gent està, no? Però les sortides són perilloses, perquè, bueno, has d'intentar que la gent evacuï i se'n vagi, però sempre pot quedar alguna cosa.
13: Jordi, tu no sé si ets molt futbolero, Jordi.
16: No especialment, però ho seguim. I a casa no som una casa de fanàtics, tot i que el gran, bueno, li ha anat despertant l'interès i es dedica al vòlei, però el futbol no l'havia practicat mai, però bueno, li fa gràcia tant Messi com Yamal i companyia. I em sembla interessant aquesta disjuntiva que has plantat plantejava sobre els fills o filles de pares, mares, famílies així, no favorables a la selecció espanyola, com estan veient amb preocupació en alguns casos. Però jo tinc la impressió que estem barrejant coses que no necessàriament les hauríem de barrejar. No perquè jo sigui dels que diu el futbol no té res a veure amb la política, em costaria trobar coses més relacionades amb la política que el futbol, però tinc la impressió que quan aquesta joventut s'està relacionant amb l'equip, la selecció espanyola en aquest cas, bàsicament s'està relacionant amb jugadors que li agrada com juguen. I em sembla molt saludable que, lluny d'aquestes passions patriòtiques que veiem en un Mundial particularment, la nostra joventut el que estigui és veient gent que li agrada com jugar a futbol i que vol que els hi vagi bé. I poca cosa més.
13: Ignacio, sí que ets poc futbolero, em sembla, no?
17: Poc futbolero, sí. Jo no puc aportar massa com a opinió futbolística. És veritat que com a opinió, diguem, desinformada, diré que em fa il·lusió que guanyi Espanya. També em fa il·lusió com a profilaxi, fins i tot, pàtria, perquè si guanya Argentina serà molt difícil tractar amb argentins perquè t'ho estaran recordant permanentment. Qualsevol cas, jo crec que és aquest estiu està sent una mica, diguem, complicat, no només per les zones de calor, sinó l'ambient ja està una mica caldejat, i veure la gent molt engrescada, en un sentit molt blanc, en el sentit, diguem, més passional, però amb tot, amb una afició, doncs, molt agradable, molt juvenil, molt jove, jo crec que estem tenint, diguem, un motiu d'alegria, uns motius d'alegries amb poques, diguem, amb poques ombres, si és que té el cap, si és cap ombra.
14: Per què em vas mirar?
13: No, perquè pensava que em miraves perquè volies dir alguna cosa. No.
11: Ja, Marc, estàs aquí.
14: Sí. No.
13: Guàrdia,
14: no. Parlant del que deia en Jordi, és cert que jo em trobo a casa amb uns fills adolescents, molt del Barça, i que veig com a vegades celebren els gols d'Espanya.
13: Sí, està passant, això.
14: I em costa d'entendre des d'un punt de vista futbolístic i fins i tot del que hem parlat a casa algun cop, des d'un punt de vista nacional. És igual. Però sí que està passant. Perquè ells se senten identificats i diuen, i potser tenen certa raó, jo no la comparteixo,
13: són nanos
14: no
13: molt
14: puc
13: joves,
14: anar en contra
13: no?
14: d'en Cobercí.
13: Yeah.
14: O d'en Lamine. No. Perquè són aquells els quals animo cada setmana. I m'ho diuen, i tu pare, el quals vas cada 15 dies a veure'ls al camp del Barça. M'intenten entrar en aquesta contradicció.
13: Sí.
14: Jo els dic, no té res a veure, però és cert que t'hi trobes, però aquest fenomen.
16: Tu creus que si Cobercí el proper campionat internacional jugués per Catalunya, t'estarien animant Catalunya?
14: Espero. Si no,
13: espero, diu.
14: Els he educat molt malament.
16: Vull dir que no.
14: Si no, després ja... Mira, nens, marxeu.
11: Perdona, o els has educat amb la capacitat de la diversitat,
13: el contrari.
14: És que el futbol aixeca passions. Aquells que ens agrada el futbol, i a vegades el barregem massa, segurament en política, tot i que és indestriable, no em crec, el que deies abans, que estaves completament d'acord amb mi, que política és futbol és política, no es pot destriar. Doncs ara tenim aquesta passió que malauradament ens fa perdre els estreps.
13: I a més a més, en una setmana on justament això s'ha barrejat molt, és a dir, amb la història de Mariano Rajoy. Home. I aquest article, el debate parlant de
11: que
13: França
11: no
13: juga...
11: Disculpat,
13: al contrari,
17: no ho farà.
13: Al contrari, va fer un segon article dient s'ha de tenir sentit de l'humor i, escolta, només ens demanen nosaltres que ens disculpem, els altres no es poden disculpar.
14: I el problema és que escriu tan malament.
17: Perquè no escriu, dicta per telèfon.
13: A mi m'havien dit això.
11: Dicta per telèfon.
14: Són frases supercurtes. I els que ens agrada el futbol dius, com aquest home
13: no sé
14: el paguen per ser analista.
13: No sé si és veritat, però a mi m'havien dit que és una nota de veu, que ell envia una nota de veu al final del partit.
14: Abans ho feia amb l'ABC, ara amb el debat.
17: És com quan llegeixes una transcripció d'un discurs de Donald Trump.
13: Exacte.
17: Que anar-lo composant és complicadíssim.
13: És molt complicat. Sí. Però Jordi, n'hem parlat, això, aquests dies de... A França, sobretot, és un país amb aquestes coses molt sensible, i l'altre ja parlàvem amb el Manuel Valls, que estava molt enfadat, i molt dolgut, amb Mariano Rajoy, i quan li dèiem, fins i tot l'extrema dreta francesa se n'ha desmarcat, ell deia, bueno, aviam, el pare de l'actual líder del partit, Jean-Marie Le Pen, va dir si fa o no fa el mateix fa més de 20 anys.
16: I l'actual, diguem, líder, Marine Le Pen, el 2010, quan se li pregunta si ella se sent representada per la selecció francesa, en aquell cas en el Mundial que guanya Espanya, ella diu que no.
13: Sí. O sigui,
16: el 2010 ella diu que no. Llavors, em sembla superinteressant pensar quina evolució ha fet Marine Le Pen entre el 2010 i el 2026 i quina evolució ha fet Mariano Rajoy entre el 2010 i el 2026. I aquesta evolució té molt a veure amb com Marine Le Pen, des de fa temps, està intentant que no se l'identifiqui com a extrema dreta, i això fa, per exemple, que des de fa temps intenti impulsar un tipus o en les seves propostes, per exemple, de naturalesa social, intenti apropar-se a un centre o fins i tot a una socialdemocràcia amb algun d'aquests elements i que s'allunyi del que ella mateixa havia proposat. Mm. En canvi, jo crec que la frase de l'article de Mariano Rajoy no es pot entendre sense la disputa que hi ha amb Vox per el terreny electoral. Llavors, aquest és un missatge adreçat a totes aquelles persones que tenen un tipus de missatge que se'ls està portant cap a Vox perquè entenguin que el Partit Popular és el seu lloc on han d'estar. Mm. I això em sembla que és fonamental que ho tinguem present, perquè quan algú diu que en la selecció francesa no hi ha francesos, està fent un acte de totalitarisme tremendo. Per molta gent és com jiji, jaja, Mariano Rajoy, ja el coneixem. Mm. Però és un element d'exclusió tremendo.
13: Mm. Dèiem això, Ignacio, és a dir, fins a quin punt és Mariano Rajoy sent Mariano Rajoy o fins a quin punt hi ha una idea
17: d'aquesta? Jo crec que l'estem donant, i no és perquè no cregui en la sociologia, en la teoria del llenguatge, en com fins i tot les bromes són probablement el canal més fàcil per introduir una idea complicada, no? No, l'humor és una cosa molt seriosa, tant en la seva vessant política com en la seva vessant performativa, sens dubte. El cas concret de l'article Mariano Rajoy, jo crec que no li hem de donar tantíssimes voltes, de fet, no li hem de donar ni una. Estem parlant de, no oblidem, és una broma, estic convençut, perquè els he tractat molt, de gallec vell, en el sentit de la típica retranca gallega on jo m'imagino enviar la nota de veu o dictant-ho per telèfon o fins i tot escrivint-ho fent com una petita rella per si mateix sense donar-li major volta. Això pot ser o pot ser la porta d'entrada a una prospecció sobre per què es fan aquesta classe de bromes? Sí, sens dubte. Ara
13: dit, fas una broma a partir del...
17: Sí, a partir si de quatre França elements de la
13: si
17: realitat...
13: Si tu dius que França juga sense francesos és perquè d'alguna manera creus que hi ha persones que no són franceses només perquè tinguin un altre color, no?
17: És veritat que jo crec que en el context futbolístic jo crec que està precisament... És un bon

0: una broma d'un vell gallec.
1: Assumpte.
2: Sí, un vell gallec, però que és expresident del govern, i això és com un estat civil, eh? Vull dir que ho ets tota la teva vida, expresident d'un govern, i per tant les teves paraules segur que són... te les escolta o te les llegeix molt més, i les interpretaran molt més, per tant has de tenir molta, molta més cura, no? I jo crec que en el fons, encara que pugui ser una broma, et surt el que ets. I aleshores jo crec que, sobretot, si, no? si ell fa les cròniques com les fa, doncs et surt el que ets. I per tant, és aquest PP molt més dretà, molt més mirant cap a l'extrema dreta, però sobretot amb un component racista. És a dir, a Europa ets blanc, i ja dic, no dic amb els uns blaus perquè serien pocs ja, però de veritat que jo crec que en el fons... Quan tu fas una broma, quan tu fas... La teva manera d'expressió surt el que ets, i amb ell li surt, perquè ni tan sols és capaç de dissimular.
3: Marc. Sí, és el sinònim de l'extrema dreta, i que a França aquest debat ja fa temps que hi és. Ara ho recordaves, amb el Mundial que va guanyar França el 98, Le Pen també va criticar la selecció francesa, perquè segons ell hi havia jugadors com Zidane o Desailly que no havien nascut a França. I ara també ho estava repassant, i a l'Eurocopa del 2024... també va haver-hi certa polèmica, hi havia unes eleccions generals a França i van sortir jugadors de la selecció francesa, com Dembélé o el mateix Mbappé, demanant el vot per les esquerres.
1: Sí.
3: Perquè hi havia... Tornava a haver-hi aquest debat de què passava en el seu país, i Dembélé va dir, és el moment de mobilitzar-nos contra la dreta i l'extrema dreta.
1: En aquest Mundial hi ha una roda de premsa d'Mbappé, que hi ha un periodista que no... I es veu que Mbappé no el veu, i el periodista li diu, estic aquí, a l'extrema esquerra. Sí. I Mbappé diu, bueno, menys mal que no estàs a l'altra banda. Sí.
3: Dit això, del que deia l'Ignacio, segurament aquest bon home s'ho agafa com una broma, però és que és un expresident espanyol, i ha de ser conscient del que diu i del que deixa de dir. I jo crec que les seves paraules, a part de ser broma, també denoten, no?, aquesta manera de fer últimament del PP, d'acostar-se molt més cap a Vox, d'intentar ja fer aquest pacte de la prioritat nacional que intentaran estendre si malauradament guanyen les eleccions espanyoles. I, per tant, broma, broma sí, però denota tot el que està passant per sota.
4: Podríem entendre que és una broma, o no, però el context és... va molt més enllà. Em recordo, després del primer partit de la selecció espanyola, que no és precisament exitós...
3: Contra Cap Verd.
4: Comencen a sortir alguns articles, ara no parlo de comentaris en xarxes socials, articles, per exemple, en relació a... el poc element patriòtic de la Minya Mal, perquè en les seves botes porta les banderes del seu pare i la seva mare i no porta la bandera espanyola. I ens estem passant de què ponen teu DNI a si la teva sang és pura o no. I a Espanya, de sang pura, diguem, tenim una llarga història, diguem-ho així. Doncs jo crec que podem entendre que és una broma, però en el context aquesta broma alimenta i no s'ho pren com una broma.
1: 9 i 5 minuts, seguim a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. D'aquí menys d'una hora començarà el programa especial de Catalunya Ràdio per seguir la decisió de la justícia europea sobre la llei de l'amnistia. Cap de política de Catalunya Ràdio, Raül Flores, com estàs? Molt bon dia.
5: Bon dia, Freddy, molt bé.
1: Ara amb el Raül analitzem què pot passar avui, què s'ha d'aclarir, quins interrogants poden quedar. Però abans anem a Luxemburg. Bruno Fortemires, com estàs? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia, Freddy.
1: El Bruno és qui seguirà aquesta decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Primer de tot, Bruno, això com anirà? El Tribunal surt a les 10, però no només es pronuncia sobre això, eh? Hi ha altres decisions avui.
6: No, sí, exacte. A més, el juliol acostuma a ser un mes intens al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Els jutges acostumen a rematar molta feina abans de les vacances i avui el Tribunal de Luxemburg es pronuncia sobre una trentena de casos, entre els quals n'hi ha els dos que ens interessen a nosaltres, que són els de l'amnistia. Recordem que hi haurà dues sentències separades, diferents, una pel que fa a l'amnistia per al delicte de terrorisme, en el cas que afecta els activistes dels CDRs, i l'altra sentència pel que fa a l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. Això serà una cascada. Sortiran els jutges de la gran sala del TJUE a cantar les sentències, i per detectar quan sigui el torn d'aquestes dues sentències de l'amnistia, el més fàcil serà afinar bé l'orella. Quan escoltem que el president del tribunal parla en castellà, doncs és probable que siguin els dos casos de l'amnistia.
1: Per tant, això, a partir de les 10, aquesta cascada de decisions que deia el Bruno, hi ha molta expectació, Bruno, perquè a vegades havíem vist mobilitzacions de partits independentistes, però no consta, no?, que ningú hagi convocat res aquesta vegada.
6: El que hem vist, tranquil·litat absoluta aquí a Luxemburg i a la seu del tribunal, cap expectació al carrer, només hi ha companys periodistes que ens hem desplaçat expressament per cobrir la lectura d'aquest...

0: aquestes dues sentències. De fet, ja és simptomàtic que aquí a Luxemburg, en principi, tampoc esperem que hi parli ningú, ni que hi reaccioni ningú, cap dels afectats per a la sentència. Vull dir, els partits polítics independentistes, per exemple, Junts i Esquerra, han anunciat convocatòries de premsa, però, si no vaig errat, crec que són des de Barcelona, així que aquí... purament burocràtic, diguéssim, el dia d'avui. Escoltar el tribunal i prou.
1: Doncs escolta, Bruno, tornarem a connectar amb tu a partir de les 10 en aquest programa especial per anar-ho explicant en directe. Moltíssimes gràcies. Fins ara.
0: Gràcies a tu. Fins ara.
1: El Bruno Forte, mires des de Luxemburg. Deia, dos dels expedients, Raül, que tenim pendents. Un, perquè recordem que tot això el que va és, o sigui, s'aprova la llei de l'amnistia, hi ha tribunals que l'apliquen, hi ha tribunals que no, hi ha tribunals que li diuen a Europa, diu, escolta, què hem de fer? I, o sigui, aquí hi ha dues grans preguntes que li fan al Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional. Ho dic perquè, ho deies tu abans molt bé, en funció de la decisió, això no vol dir que a Carles Puigdemont o Oriol Junqueras se'ls pugui aixecar automàticament la inhabilitació. No?
2: Exacte, aquesta és una de les claus del dia. Aquí, partint de zero, és el que tu ara apuntaves, Freddy, hi ha diversos tribunals, en el cas d'avui l'Audiència Nacional i també el Tribunal de Comptes, que abans d'aplicar l'amnistia eleven preguntes, eleven dubtes a l'última instància, que en aquest cas és el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Avui, les que ha de respondre directament és sobre la malversació en el cas del Tribunal de Comptes. Per entendre'ns, aquí hi ha més d'una trentena d'exalts càrrecs del govern de la Generalitat en tota l'etapa del procés, entre ells els expresidents Puigdemont, Mas, també l'ex vicepresident Oriol Junqueras, entre molts altres els càrrecs, i aquesta causa està vinculada a les despeses de l'1 d'octubre i també a l'acció exterior. Però amb el delicte acusació de malversació. I l'altra, on ara hi entrarem, però sí que pot haver-hi uns efectes més ràpids, és la de terrorisme, que són 12 CDRs, una causa que té oberta l'Audiència Nacional. Avui respon directament sobre
1: aquestes
2: dues coses. Una d'elles, terrorisme, ja és una resposta directa. Si avui aquí hi ha un aval, seguint el que va dir el novembre l'advocat general de la Unió Europea, podem tenir una amnistia relativament ràpida. Veurem quins són els temps, però al final ja hi ha un camí judicial esgotat. Per tant, els efectes aquí poden ser immediats. Què passa amb Puigdemont, Junqueras i altres líders independentistes que estan al Tribunal Suprem? Doncs passa, bàsicament, que el Tribunal Suprem no ha preguntat res al TJUE. Com que no ha preguntat res, no es donarà directament per resposta. Però aquí hi ha un element clau que sabrem no tant quan sentim aquest advocat parlant en castellà d'aquí molt poca estona, sinó quan llegim la sentència, que veurem quina és l'envergadura i la claredat i la contundència definitiva de la sentència. Si és contundent i és molt clara i va més enllà amb el delicte de malversació, anar més enllà vol dir si entra a detallar o a negar fins i tot que hi hagi hagut un enriquiment personal, això pot tenir uns efectes al Tribunal Suprem, que és qui en última instància ha de decidir si aplica l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i altres líders independentistes. Aquest és un escenari que, ens diuen fonts de l'entorn, no és el més probable, no és el que més s'espera. No hi ha hagut cap filtració, això també val la pena dir-ho. No hi ha hagut cap filtració, com passa en molts altres casos. Per tant, no sabem...
1: Això ja és notícia.
2: Exacte.
1: Gairebé, sí.
2: Sí, l'única filtració, si em deixes fer la trampa, perquè no era una filtració, era l'opinió de l'advocat general, que es compleix en un 80% dels casos. Hi ha un 20% en què no es compleix. Val? Però aquest és a grans trets l'escenari. Per tant, uns casos, bàsicament terrorisme, però no només, també Jové i Salvador. Ells estan al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aquí sí que es va elevar una qüestió prejudicial, uns dubtes de la justícia europea. Avui no responen directament, però pot ser que el tribunal es doni per respost, per dir-ho d'alguna manera, depenent de la claredat i de la concreció que hi hagi del delicte de malversació.
1: És que això és important, perquè la qüestió de la malversació és, quan es fa la llei d'amnistia, el que es diu és la malversació és amnistiable sempre i quan no hi hagi hagut un enriquiment personal.
2: Exacte.
1: El que diu el Suprem és, ja, però com que aquesta gent va fer servir els diners públics, tècnicament, com que hagués hagut de fer servir els seus i va fer servir els públics, tècnicament això és un enriquiment personal. I aquí és on algunes esperances hi ha que avui diguin alguna cosa, però és important dir el que tu deies. El Suprem no li ha preguntat res, per tant això no ho contestarà directament. Si es pronuncia i fins on vulgui arribar, és una prerrogativa del tribunal, diguem-ne.
2: Exacte, exacte. I per tant, l'altra pregunta, que és quan podem veure, si és que podem veure aquesta aplicació de l'amnistia a Puigdemont i Junqueras, entre d'altres. Doncs, quines són les properes peces? Primera, la que avui podem tenir. A partir d'aquí, hi ha 7 recursos d'empara des de fa mesos al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional s'autoimposa, perquè tampoc hi està obligat, a esperar a respondre'ls un cop conegui la sentència d'avui. Però, a més, ja ens diu, no el respondré aquest juliol, quan ja tinc un ple convocat. M'esperaré respondre'ls a partir de setembre i octubre. Amb la resposta d'aquests recursos, entre d'altres, pot dir Tribunal Suprem ha d'aplicar l'amnistia. els líders del procés, que queden pendents a tenir-la. Alguns ja la tenen. I de l'altra, aixeco o no l'ordre de detenció a Carles Puigdemont, que és un dels motius que impedeix en aquests moments que pugui tornar a Catalunya. Clar, això ho veurem a partir de la tardor, i ho veurem amb els tempos també que decideixi el Tribunal Constitucional. El primer dels magistrats que ha de resoldre aquests recursos, el de Jordi Turull, és un magistrat conservador. Veurem si surt a la primera o si això encara es dilata molt més.
1: A partir de les 10 començarem a tenir algunes respostes. No totes, encara? No totes.
2: Tot es fa esperar, i en política a vegades els temps sí que es dilaten.
1: Cap de Política de Catalunya Ràdio, Raül Flores, moltes gràcies.
2: Gràcies.
1: A partir de les 10, aquest programa especial amb el Ricard Ostrell per analitzar tot això que ara ens explicava el Raül. Però de moment saludem a l'advocat Marc Molins. Marc, com estàs? Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: De què diries que hem d'estar més pendents avui, amb això que ara explicava, amb aquest escenari que tindrem avui a partir de les 10?
3: Era molt curosa l'explicació que esteu fent, és a dir, hem d'estar molt pendents, evidentment, del fallo, del sentit d'aquestes dues qüestions, d'aquestes dues sentències que ens ha de notificar el TJUE, però, en definitiva, més enllà de l'anunci, després caldrà veure el wording, no? la redacció d'aquestes sentències i en quina mesura i en quins extrems afecten els diversos casos que estan en marxa.
1: Perquè la qüestió de la clau és de la malversació, com dèiem, aquesta interpretació que n'ha fet el Suprem de la malversació per evitar l'amnistia, per exemple, a Carles Puigdemont, i aquí és on hi entra el wording aquest que deies tu, no, Marc? És a dir, en funció de si el tribunal es vol mullar més o es vol mullar menys.
3: Efectivament. És a dir, explicàveu molt bé, aquestes sentències de la gran sala del Tribunal de Justícia no tenen una aplicació directa. El que la ciutadania, el que estem acostumats a veure, perquè estadísticament és el més probable i és el majoritari, és que una sentència resol un conflicte entre dues parts. En aquest cas, el que fa el TJUE és suggerir una interpretació, més que suggerir, imposar una interpretació del dret. Però després, qui ha d'aplicar aquesta interpretació és cadascun dels tribunals que està tractant d'aplicar aquell dret. Per tant, només és una orientació vinculant, però una orientació, però que va dirigida, en definitiva, als tribunals que estan resolent conflictes, no? Per tant, no té aquesta aplicació directa i immediata, en el sentit d'aplicació vinculant del dret, sinó que només suggereix una lectura, una interpretació, que ha d'aplicar cadascun dels tribunals interns, en aquest cas el Tribunal de Comptes, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Suprem i l'Audiència Nacional, que són qui tenen assumptes vius en aquests moments sobre la taula amb aquesta matèria.
1: I a mi és una cosa també interessant que et volia preguntar, que és que cadascun d'aquests tribunals, a partir d'aquesta aplicació d'instàncies superiors, té un marge per aplicar-ho o no. És a dir, posem per cas que fins i tot el Constitucional digui a la tardor, no, escolti, la malversació és amnistiable, aquesta gent se'ls ha d'amnistiar. El Suprem això ho pot dilatar o pot no fer-ho directament, no? Tècnicament pot no fer-ho, no, Marc?
3: Efectivament. Tornant a la primera pregunta que em feies, per mi el més important és veure si efectivament, com molts esperem, no? Si efectivament el TJUE, el Tribunal de Justícia de la Unió, dona l'enèsim respaldo, l'enèsim suport als mecanismes de solució col·lectiva que ens vam donar a través de la llei col·lectiva, a través de la llei d'amnistia, no? Si dona aquest suport, sempre hi ha aquest marge interpretatiu al que et referies, és a dir, el Tribunal Suprem, a qui se li indica com interpretar el dret, sempre podria buscar un nou argument, buscar una interpretació coherent però diferent, és a dir, sempre ho podria fer, no? Perquè és que el dret és especulatiu i, per tant, dona lloc a la interpretació. Sempre ho podria fer, però probablement el més important sigui aquesta idea de suport, de validació, de coherència legislativa a un mecanisme de solució que ens vam donar a nivell col·lectiu a través del Parlament amb la llei de l'amnistia, no? Si això és així, el Tribunal Suprem, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Comptes podrien continuar buscant algun subterfugi argumentatiu, però cada vegada és més complexa perquè cada vegada és és superior, no?, l'autoritat que està validant la interpretació de la norma.
1: I després, en el cas que sí que hi ha una cosa més immediata, és en la qüestió del CDR, del terrorisme, perquè això, recordem que en aquesta gent se'ls va acusar de terrorisme, i en la llei d'amnistia es va dir absoldrem els condemnats per terrorisme sempre i quan no hi hagi violència, no hi hagi morts, perquè ens entenguem, no? En el cas que això rebi el vistiplau, llavors això en principi sí que és bastant directe, no?
3: Sí, és més directe perquè el concepte és menys opinable, no? La capacitat d'abstreure's d'aquesta interpretació que imposa el Tejue és molt més difícil, és a dir, aquella discrepància sobre si era o no era terrorisme a determinades conductes és molt difícil de bypassejar, no? És a dir, si el Tejue ens diu no, això no és terrorisme, no entra dintre del concepte, serà molt difícil per part de l'ens nacional cridat a aplicar aquesta sentència discrepar del que li pugui dir el Tejue. Per tant, no té aplicabilitat directa, no té aplicabilitat directa, però la capacitat de sostreure's de la interpretació suggerida pel Tejue per part dels nostres tribunals és mínima.
1: És important això, perquè fins i tot en aquest cas és important el que deies al principi. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea diu una cosa, però després, en aquest cas del CDR, que aquí els va condemnar a l'Audiència Nacional, l'Audiència Nacional ha de dir, d'acord, doncs amb el que m'ha dit el Tribunal Europeu, faig una cosa o faig una altra. És que fins i tot en aquest cas, que és més directe, ha de passar així, no?
3: Aquesta és la clau per entendre correctament el que passarà aquest matí, no? Aquesta és la clau, és a dir, insisteixo, el que estem acostumats a veure, perquè estadísticament és el més habitual, és com un tribunal resol directe i efectivament un conflicte entre dues parts. En aquest cas, hi ha parts processals que litiguen, però sempre litiguen sobre la interpretació del dret. Una vegada el Tejue es manifesta i ens diu el dret s'ha d'interpretar d'aquesta manera, el que és vinculant és aquella forma d'interpretar. Però no és directament aplicable, sinó que és cadascun dels tribunals nacionals que està resolent el conflicte qui, en base a aquella suggerència, ha d'acabar dictant les resolucions coherents amb tot plegat. No? Però insisteixo, aquesta és la clau, no és directament aplicable, només és una font o una pauta d'interpretació del dret.
1: Marc Molins, tornem a parlar d'aquí una estona amb la decisió ja per mirar de treure'n l'entrellat. Moltíssimes gràcies, Marc, com sempre.
3: A vosaltres per la confiança.
1: Una abraçada a l'advocat Marc Molins. Hem volgut fer una mica de prèvia i després ja, amb la decisió allò negre sobre blanc, mirarem el wording, com deia el Marc, per veure què pot passar a partir d'ara. Ignacio, un altre advocat, com ho veus tot plegat? És un entrellat complicadot, però vaja, és a dir, un pas necessari per saber una mica cap on ha d'anar tot plegat, no?
4: Sí, sens dubte. A part, abans de res, volia també donar una salutació al Marc Molins, perquè va ser professor meu, de dret penal. Excel·lent professor. Per una altra banda, jo crec que ara, des de quasi el judici del procés, no? L'anomenat judici del procés al Tribunal Suprem, fins avui dia, la població en general espanyola ha anat aprenent sobre el dret processal i sobre els temps processals, que són lents, són solemnes, són fins i tot rituaris, en molts casos. En el cas de les qüestions prejudicials, com deia el doctor Molins, el Marc, el que ofereixen és una interpretació conforme, és a dir, una manera de donar llum a determinats preceptes obscurs de la regulació europea. A partir d'aquí, el iter processal encara és molt llarg. És a dir, primer s'ha d'acollir, primer hem de saber si la resolució d'aquestes qüestions prejudicials és suficientment clara o no.
1: Clar.
4: Perquè, per exemple, en aquest mateix procediment també ha intervingut la Comissió Europea emetint una opinió que només deia que podia, la llei d'amnistia podia suposar cert obscurantisme respecte del rastreig de l'ús de fons públics. Però ja està, això no significa res, és més aviat una valoració política o financera, però no jurídica. Podria passar més o menys el mateix respecte d'alguns dels fronts que ofereixen els diferents procediments que han elevat qüestions prejudicials. Els diferents tribunals, inclosos els administratius, com és el de comptes, podrien acabar dictant algun tipus de resolució que, podrien incorporar una part de la interpretació del Tejue, podrien també separar-se en altres, o fins i tot podrien donar com a resultat algun tipus de sentència amb la qual les parts discrepessin. I això obriria la via dels recursos, obriria també una nova via, la d'empara no, perquè alguns ja la tenen esgotada o ja la tenen oberta, però hi hauria altres, la possibilitat d'empara, i tornar al Tejue, en aquest cas, no per la via de la qüestió prejudicial, sinó per la via del propi recurs, sobre el tema concret. Ja no estaríem parlant de demanar al Tejue que interpreti, sinó demanar al Tejue que resolgui, no? Per tant, encara jo crec que queda molt un recorregut processal i jo crec que tot, entre tots la mataron ja això ja se murió, no? Perquè per un costat la llei d'amnistia imposava uns terminis impossibles de complir en qualsevol procediment judicial, diria, no? I en aquest encara més perquè són especialment complexos, perquè la llei d'amnistia deia això s'ha de solucionar en 2 mesos, això era impossible, era un brindis al sol. I per una altra banda, tot i que la lentitud moltes vegades exaspera, aquesta lentitud jo crec que s'ha d'interpretar o hauria de ser acollida per la població espanyola, per l'audiència en general, com les moltíssimes garanties que ofereix el sistema. Que més enllà del que es pugui dir de l'offer o menys l'offer, de si els jutges instructors tenen més o menys opinions, tenim moltes instàncies, molts recursos, molts instruments jurídics perquè si hi ha una injustícia que es purifiqui, si hi ha una mala interpretació que es purifiqui, i acabem sempre, finalment, amb la interpretació més correcta conforme a la llei. Aquí no s'està parlant, insisteixo, de la validesa de l'amnistia, que ja va quedar validada per Tribunal Constitucional, més enllà de les opinions polítiques que tinguem de l'amnistia. Aquí s'està parlant de com s'encaixa una amnistia, diguem, amb clarobscurs dins de la regulació europea i dins del cas concret.
1: Sumta.
5: No, jo crec que han passat 9 anys, eh? Jo crec que la justícia pot ser garantista i, per tant, els tempos de la justícia són lents, però és que deixa de ser justícia. És a dir, quan les coses es resolen i encara el d'avui té una perspectiva de no resolució, o sigui, de continuïtat, de que hi caben recursos, jo crec que es perd la garantia i realment el que guanya és aquesta sensació de que al final la justícia deixa de ser justícia. Aquí va haver, en un moment determinat, una voluntat clara del legislador. I la voluntat del legislador, el 24, va ser molt clara. No? Hi ha una llei d'amnistia, és una aposta per la convivència. Llavors, és que ho estem veient amb masses coses, aquestes interpretacions que fa la judicatura sobre i que torça la voluntat del legislador, o ho ha intentat, o ho estava fent ara amb la llei de l'eutanàsia, també, no? És a dir, és molt fort aquesta capacitat de la judicatura, de certs sectors de la judicatura, de torçar el que és claríssimament la voluntat del legislador, que és el que en el seu moment es va opinar. Jo crec que el Raül i el Marc Molins ho han explicat molt bé, jo crec que en general ho venia sentint aquest matí, expliquem molt bé, mira que és difícil, els dos recursos i tant. A mi deixeu-me ser una mica escèptica, perquè jo crec que no serà tan clara el que digui el TJ, perquè per regla general, quan et mires una mica el que... sempre sobrevolen, no? No hi ha un compromís, diríem, i per tant, com que s'ho miren a distància, no tenen per què baixar excessivament. I, per tant, jo crec que aquí podem tenir un problema d'interpretació i de que no s'apliqui, o de que realment el Tribunal Suprem no canviï la doctrina. Veurem també què fa el Tribunal Constitucional. Té 4 vots conservadors, el primer recurs és un ponent conservador, la llei d'amnistia, quan el Tribunal Constitucional la va avalar, va tenir 4 vots particulars, és a dir, que no serà d'això. Ara estava pensant amb la doctrina Parot, de fet, amb la doctrina Parot, el Tribunal Suprem va canviar la doctrina d'aplicació i va aplicar la doctrina Parot. O m'equivoco, o estava... No he tingut temps d'acabar-ho de mirar, però vull dir que, en final, seria això, no?, que el Tribunal Suprem canviés la interpretació que fa de la llei d'amnistia pel que fa a la malversació i, per tant, aplicar a la doctrina Parot, que recordareu que va treure de la presó a molta gent.
1: I tant. Marc. Sí, aquests dies, evidentment, tot el focus s'ha centrat en aquest debat jurídic, recursos, més recursos, és que no haurien d'haver arribat aquí. O sigui, es tracta d'un debat polític, d'un conflicte polític. Fa 2 anys i mig que es va aprovar una llei d'amnistia que era bastant clara, tot i que digués alguna cosa a l'Ignacio, era bastant clara. I jo sempre havia entès i havia ensenyat al col·legi que hi havia un tal Montesquieu que parlava de la separació de poders. El legislatiu, l'executiu i el judicial. Això és el que em van ensenyar...
5: Està apunyalat el Montesquieu.
1: Sí, però jo, diguem-ne que ja soc un senyor que ja tinc cap a 50 anys i això em van ensenyar. Separació de poders.
2: Era francès i tampoc agrada molt a Stonsky.
1: Exacte. Però depèn d'aquí.
6: Aquest clar. Era francès de debò.
1: Aquest ho era. No era d'un altre origen.
6: No, els altres també ho són, eh?
1: Tornaré a parlar del Mundial?
6: Sí, tira.
1: Repeteixo, separació de poders que no s'ha aplicat. I, per tant... Aquí ja no estem parlant, que també, de si Puigdemont o Junqueras o Turull, estem parlant de democràcia, sí, o democràcia no. O sigui, a quin cap entra que un Parlament escollit pel poble aprovi una llei que després un tribunal no vulgui aplicar i que a sobre busqui subterfugis dient que haver-hi un enriquiment personal. Abans ho explicaves, Freddy, de com han justificat aquest enriquiment. És que és surrealista.
7: Allà ningú es va posar un euro a la butxaca. El que ven a dir és que ho hauries d'haver pagat tu perquè era un acte privat i no el govern. D'acord, podria dir, mira, fa poc presentes el pla de barris del govern i també és un acte privat, potser. Entén-me. O sigui, com es pot justificar que hi ha hagut enriquiment? Evidentment, aquí el que hi havia és una manera de venjar-se, de dir, nosaltres hem fet, Tribunal Suprem, una sentència condemnatòria i ara ve l'altre braç, el braç legislatiu, a dir-nos que ha d'haver-hi una amnistia. Per tant, això no ho acatarem. Però és que hi ha hagut situacions tan absurdes en tot aquest temps. Per exemple, Junqueras explicava que quan estava a la presó no podia fer classes ni d'història ni de filosofia perquè consideraven que era una eina de manipulació massiva cap als presos. Com es pot entendre això? Realment, ho estem gairebé justificant, o estem normalitzant que es parli de que eina de manipulació massiva fer classes d'història? La veritat és que hem viscut uns episodis molt i molt bèsties que, repeteixo, que ara estan emmascarats dins aquest debat jurídic tan i tan complex, que els advocats han explicat molt bé, que l'Ignacio també ha explicat, que segurament estem davant d'una justícia garantista molt lenta, molt lenta. Ara, és que no hauríem d'haver arribat mai aquí, perquè estem parlant de política i de resoldre un conflicte polític.
1: Jordi.
8: Un parell de coses. Per una banda, molt a favor del garantisme que ens explicava l'Ignacio. Jo crec que tothom voldria ser tractat amb les màximes garanties possibles, i si aquests processos ajuden a que errors, confusions, males pràctiques puguin ser, diguem-ho així, tretes del text definitiu, doncs benvinguda sigui. Per altra banda, tenim la impressió, o podem tenir la impressió, com ara plantejant el Marc, que algunes d'aquestes consultes, ja no recursos, sinó consultes, tenen menys a veure amb la voluntat de garanties com amb la voluntat de disputar el procés que encara està en joc. És a dir,
7: d'entorpir-lo, fins i tot, d'endarrerir-lo.
8: Si la cosa fos de consultar, jo m'ho llegiria d'una altra manera, però hi ha temptacions, diguem, hi ha evidències que ens fan pensar que això no va només de consultar. Va a veure de quins són els recursos que tinc a la meva disposició per aconseguir portar aquest partit a la pròrroga, anar als penals, allargar-ho, suspendre el partit, si no el puc guanyar, que se suspengui el partit i anar avançant en aquesta direcció.
7: Estem parlant del Mundial tota l'estona, eh?
8: Les metàfores futbolístiques sempre funcionen.
6: Sempre funcionen molt bé.
8: I ens ajuden a entendre coses.
5: Més tant, que els símils de la salut.
8: Millor.
6: També.
8: I la segona qüestió que apuntava en Marc Molins, que deia: el dret és especulatiu. Cosa que em sembla molt necessària que ho plantegi algú amb la seva autoritat, perquè moltes vegades tenim la impressió de que allò que es diu amb una toga, amb un... és gairebé paraula divina. I diu, no, això és molt especulatiu, per tant està obert a interpretacions. I això ens porta, jo crec, a l'escenari de quan un fa una amnistia, o quan s'intenta avançar una amnistia, què és el que hauria d'estar per sota d'aquesta voluntat? És la voluntat del retrobament, de superar episodis viscuts, i com que un té la impressió, de que ja tenim també evidències, de que això no passa en diferents àmbits, aquesta és una disputa oberta, i per tant aquest dret especulatiu l'utilitzarem. Una cosa en positiu pot ser, i això és una hipòtesi, que el Partit Popular, que podria semblar que ara està esperant l'ocasió de poder retrobar-se amb Junts, no?, sigui menys beligerants del que ha sigut en els últims anys en aquesta qüestió. Però a la vegada continuem amb certes disputes en la part, diguem-ho així, de la dreta o l'extrema dreta, que potser no ens ho permetran. Jo crec que aquests elements els hauríem de tenir presents, eh? El dret com a element especulatiu i la necessitat que tenen determinats espais de continuar la disputa per altres mitjans.
1: Hem arribat a 9:45. Anem a publicitat un moment de res i de seguida continuem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio.
9: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. A Gandia, València, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 10 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 535.773 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a l'Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de 120 milions.
10: Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
13: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc espremut. La gran diferència.
14: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
15: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
16: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natur està elaborat amb peces fresques i senceres?
17: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
16: A més, té un 98% de carn.
17: És natural que es noti, oi?
16: Doncs sí, natural.
18: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
19: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
23: Te'n recordes aquella furgoneta? Doncs s'està movent.
24: AP7, la narcopista.
25: Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna al seu moment.
26: L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tota Europa.
27: Continuï tot recte 30 minuts.
24: AP7, la narcopista.
28: Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
26: AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí.
24: Aquest dissabte a les 2 del migdia.
22: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
22: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Estem fent una mica de prèvia a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio amb l'Ignacio Rigau, el Jordi Mir, l'Assumpte Escar i el Marc Bataller d'aquesta decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la llei d'amnistia. Recordeu que d'aquí 25 minuts, a partir de les 10, Catalunya Ràdio comença un programa especial amb els serveis informatius de la casa i amb el Ricard Ostrell per explicar en directe la decisió i les seves conseqüències. Dèiem que avui hi ha dues carpetes a la taula del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Una té a veure amb les despeses de l'1 d'octubre i si això d'alguna manera constitueix amb el Barça o afecten els interessos europeus, que és el que dirà avui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i de l'altre, aquests CDRs que estaven condemnats per terrorisme, que l'amnistia preveia amnistiar el terrorisme, i avui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha de dir si això encaixa amb el dret europeu. Saludem ara mateix el Martí Majoral, que és portaveu d'Alerta Solidària. Senyor Majoral, què tal? Molt bon dia.
29: Hola, molt bon dia.
1: Què n'espereu d'aquesta decisió d'avui del Tribunal de Justícia de la Unió Europea? Quines sensacions hi ha?
29: Bé, el més fàcil d'esperar és que la resolució sigui una calca de l'informe que ja va emetre l'advocat general del mateix tribunal, que és un informe doncs, tècnic, jurídic, que acostuma a marcar la línia que seguirà la sentència final, i en aquell informe el que es venia a dir era que la llei d'amnistia doncs, no contravenia el dret de la Unió i que, per tant, l'amnistia era vàlida i que s'havia d'aplicar l'amnistia als nostres companys CDRs.
1: Hi ha una altra qüestió, que és fins a quin punt serà prou clar avui la decisió.
29: Efectivament.
1: No, no sé quina... Amb això sí. També li demano el mateix, quina sensació teniu?
29: Sí, bé, aquest és el punt més incert. És a dir, nosaltres, per simplificar-ho tot molt, podríem dir que hi ha tres escenaris possibles, un en el que una resolució molt clara a favor de les nostres tesis, a favor de l'amnistia, una altra resolució que no desitgem de cap de les maneres, que fos molt clara, en contra de l'aplicació de la llei d'amnistia, però després també hi ha la tercera opció, que és que hi hagi matisos i condicionants i bé, doncs, determinats elements que puguin suggerir interpretacions diferents diferents, amb les quals, en posterioritat, els diferents tribunals es puguin agafar per intentar allargar més encara el patiment. Anem a dir les coses clares. Nosaltres, en el cas aquests dels CDRs, tenim un procés penal obert a l'Audiència Nacional, i va ser l'Audiència Nacional com fa un any i mig que vam plantejar l'amnistia i que se'ns va dir això ho ha de resoldre Europa, però el mateix tribunal admetia que les previsions de la mateixa llei eren bastant clares en l'aplicació al cas que ens pertoca. Per tant, hem passat un any i mig d'una nova batalla en una jurisdicció que no era la que ens pertocava, on hem hagut d'anar fins a Luxemburg, on hem hagut d'estar-nos tot aquest any i mig, recursos, diners i patiment, per confiar que de nou la pilota torni allà d'on no hauria d'haver sortit, que és a la taulada de l'Audiència Nacional. Mm. I bé, ells, com que no van voler aplicar l'amnistia en el seu dia i ens la van enviar a Europa, doncs hem d'entendre que tindran ganes de llegir-se bé la lletra petita de la sentència per trobar aquests matisos, aquests condicionants, aquests elements de dubte que puguin doncs, utilitzar-los ells per seguir-nos fent la guitza i la vida impossible.
1: Clar, és que en aquest cas és veritat que hi ha això, abans ho repassàvem, és a dir, els tribunals després, en aquest cas l'Audiència Nacional té el seu marge, però clar, en aquest cas, per poc clar que sigui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, és més directe que en la qüestió de la malversació, no? Si diu, escolta, la definició europea de terrorisme és aquesta i, per tant, aquesta gent pot ser perfectament amnistiable, el marge hauria de ser més petit, però vaja, sentint-lo no sé si ho tenen, sí, si ho pensen així.
29: Clar, és que fixa't que la nostra sorpresa és que en el debat, en el plenari que vam realitzar fa un any allà a Luxemburg, nosaltres vam plantejar una sèrie d'argumentacions jurídiques que afectaven a l'arrel del debat, que és el dret comunitari. Mm. Quan tu poses una llei en qüestió en aquest tribunal, és perquè l'estàs posant en contradicció amb el marc comunitari, amb les lleis, les normes que regulen la Unió Europea. En canvi, les defenses dels interessos espanyolistes, inclosos alguns dels lletrats que van intervenir, doncs, molt ancorats a la dreta i a l'espanyolisme, la veritat és que van fer una exposició d'arguments polítics poc acurats a la terminologia jurídica, que van forçar a l'advocat general del tribunal a haver de respondre a aquests arguments. I aquests arguments van ser respostos per descartar-los tots i cada un d'ells. D'acord? O sigui, fins aquí tot va bé. Però ells van intentar introduir elements de dubte que són més polítics, de dubte general sobre la capacitat d'un estat d'introduir una llei d'amnistia parcial, el seu mètode d'aprovació, etcètera, etcètera, etcètera. Tota una sèrie d'elements que s'escapaven, de fet, de les preguntes estrictes que havia remès l'Audiència Nacional i fins i tot que s'escapaven del que és el propi debat jurídic que s'ha de tenir al si del Tribunal de Justícia. I, clar, aquests punts són punts que, un cop són posats sobre la taula, hauran de ser atesos, hauran de ser respost. Doncs la contestació que es doni a aquests elements són els que poden introduir alguns matisos, algunes coses. Mm. Bé, espero poder-vos dir d'aquí una hora que res d'això ha passat, que la sentència ha sigut clara i favorable i que passem a la següent etapa, que és plantar-nos de nou a Madrid a dir, senyor jutge, és increïble dir-ho, però senyor jutge, apliqui la llei.
1: Clar, i aquesta següent etapa és en funció, com vostè deia, en funció de la claredat de la sentència, és la que també immediata no és, vull dir, és la que també trigarà uns mesos ben bé, no?
29: Sí, efectivament. Nosaltres voldríem creure que davant del patiment de 12 persones encausades amb unes restriccions doncs, de projecció de vida molt, molt greus, doncs, el tribunal hauria de ser sensible i respondre ràpid i en una setmana aplicar-los l'amnistia. Però bé, som amb les mans dels qui som i l'estat espanyol, malgrat la sentència d'avui i malgrat la llei d'amnistia, l'estat espanyol manté la seva capacitat repressiva, el seu sistema repressiu està intacte i ningú ha netejat les clavegueres de l'estat. Per tant, d'il·lusions poc aviat el compromís de seguir lluitant dur cada dia.
1: El Martí Majoral és portaveu de l'Alerta Solidari. Moltíssimes gràcies. Parlem amb la decisió ja presa també per analitzar-la. De debò que gràcies.
29: Molt bé. Gràcies a vosaltres.
1: Fins ara, una abraçada. En fi, hi ha aquesta cosa, Ignacio, també, que és interessant a debatre, fins i tot des d'un punt de vista jurídic, no? Que és el marge que els hi queda als altres tribunals per anar en un sentit o en un altre. L'altre dia llegia, per exemple, ho tenia aquí davant, que hi ha un jutjat de Tenerife del 2020 que va anul·lar un article dels estatuts d'una associació que només permetia homes, que no permetia les dones, i el Suprem va tombar la sentència i va avalar, va dir. Per tant, diu, vostès poden continuar vetant, poden continuar vetant a les dones. Això es porta al Constitucional, el Constitucional li dona la raó a les dones, per tant, ha de dir, Suprem, has de fer marxa enrere, fa un any i mig d'això, i el Suprem encara no ho ha aplicat, diguem-ne, no? Per tant, és curiós, sobretot, no el cas del Tribunal Suprem, que el marge que té fins i tot per, perdoneu-me, desobeir el Constitucional és ampli. O no?
0: A veure, hi ha una cosa que a mi m'agrada repetir, tant quan dono classe com quan parlo amb clients, i és que la llei i les sentències no són com programes d'ordinador que tu els instal·les i canvia la societat, yeah, no? O canvia la realitat particular d'una persona, no? D'un encausat. No és tant que el Suprem tingui marge per desobeir, com que el Suprem té marge per executar, i aquí els temps d'execució moltes vegades són molt lents, i després hi ha vegades que hi ha marge també d'interpretació de com s'ha d'aplicar una resolució, per exemple, d'un altre tribunal que et vincula d'alguna manera, un canvi de llei que et vincula a un cas concret d'una altra manera, o fins i tot un canvi dels fets que vincula d'una manera o una altra. A vegades veus que un cas al jutjat es pot, per exemple, pausar o detenir simplement perquè tens dos procediments paral·lels que estan enjuiciant els mateixos fets, no? Seria un cas d'acumulació de causes, de sobte mor una de les parts i la successió processal per als hereus també deté tot el cas durant un any i mig. Això passa molt a la nostra justícia, al nostre sistema, i potser la reflexió és més ampla, no és tant en aquests casos concrets hi ha una malícia particular dels tribunals respecte de les parts, que no ho crec, i en qualsevol cas és una reflexió que crec que entretenir-la tampoc ens portaria masses conclusions, tant com la llei processal, i en particular la llei processal penal, estan molt, només em surt l'expressió en castellà, que són molt encarcarades, no? Estan molt encarcarades, que diem en català. I provoquen aquests terminis llargs i aquestes, per pura garantia, per el procediment per escrit, per com tots els ressorts de la pròpia administració de justícia són lents, provoca aquestes situacions de, fins i tot, certa antinòmia en moltes circumstàncies. En el cas, per exemple, de l'associació que mencionaves, sí, jo no crec que el Tribunal Suprem estigui desobeint tant com simplement no s'ha posat a obeir. Que també és molt diferent.
1: És una mica el mateix, no?
0: No tant. I això,
1: és a dir, en termes legals no ho sé, però en termes humans dona una mica la sensació de dir... Perdó, és una mica Aznar. Ningú no m'ha de dir a mi qui em va dir quantes copes tengo que beber. No. Vostè m'ha de dir com he de fer la sentència? Doncs ara jo miraré, arrossegaré els peus. Ho dic en plan provocador, Ignacio?
0: Sí, però jo és que, de veritat, jo no interpretaria, jo no extrauria una... com si els organismes judicials tinguessin tanta voluntat o una voluntat tan clara. És simplement que s'han de posar a aplicar o a extendre els efectes d'una interpretació a la realitat institucional i de fet. Jo estava pensant, mentre les diferents persones intervenien, no? En casos molt més senzills. Per exemple, jo porto casos tan senzills com proveïdor entrega mercaderies i no li paguen. És un tema tan senzill com això. Això té previst a la llei un procediment molt concret, que és un procediment monitori, que en cas de discussió es converteix en un procediment verbal. Això és dret civil bàsic, bàsic, bàsic, bàsic. Porto 3 anys. 3 anys. Un tema de Monistrol de Montserrat. 3 anys. No. Imaginem, per tant, si un tema tan senzill que és no m'has pagat unes mercaderies i no hi ha més volta de full, no hi ha més volta de full, són 3 anys, què no serà un procediment que deriva de, per posar-ho en termes poc conflictius, el major repte que ha viscut la Constitució, l'Estatut i les institucions que depenen i es deriven d'aquestes dues...
2: Però és molt trist, això, Ignacio, realment.
0: És molt trist, sí, sí.
3: Que deixa de ser justícia.
0: Sí, i tant de bo...
2: Tant els proveïdors com aquesta situació.
0: Sí, sens dubte. Jo crec que perquè a Espanya això també fa de mal dir. Ja s'enfada molt quan s'ho dius, però falten el doble de jutges. Falta el doble de jutges i l'entrada hauria de ser molt més senzilla. Però això els jutges no ho volen. Vull dir, pel fet que em relacioni molt amb ells, no significa que els defensi més.
1: Però no ho volen, per què? Perquè estem parlant que anem molt saturats.
0: No deixen de ser un cos que l'accés és molt, molt, molt difícil, són molt, molt, molt bons juristes, però sí, acaben tenint aquesta sensació com... patrimonial o tancada del seu
1: cotarro.
0: Cos.
1: Anem a dir el cotarro.
0: Sí, cotarro.
1: Sí, assumpte.
3: No, és una entrada elitista. Qui es pot permetre passar-se 2 o 3 anys de la seva vida sense...
2: I a vegades amb
0: cognoms. Cinc.
3: Sí.
0: Més aviat cinc.
3: Elitista, molt... Sí, de pares a fills i de tiets a nebots, diríem. I, per tant, jo crec que obrir facilitar, ajudar que hi hagi més gent que hi sigui i tal, vol dir democratitzar també la justícia, i les associacions conservadores jo crec que no estan per això. Així ja vam veure la posició que van tenir quan el ministre Bolaños va fer el plantejament de la llei que es va fent, i així...
0: Les progressistes tampoc estaven massa a favor.
3: Anem passant. Però bueno, en tot cas, jo sí que volia dir, jo és que ara quan parlava amb Martí Mayoral pensava... Clar, confiem molt en el que va dir l'advocat general, no? Sí. I per tant, abans comentàvem amb l'Ignacio, que és una figura que està molt bé, perquè sense ser tribunal dona aquesta visió més... Però jo, a vegades, tinc els meus dubtes. És clar, imagina't que què passa si en lloc de caure en el 80% caiem en el 20%. Clar, és que el conflicte polític que se'ns... no? que pot venir és una miqueta... Jo crec que amb el tema terrorisme sembla com més clar, no? Tinc com més... L'altre, potser també per les persones que hi ha implicades, només que hi hagi una mica de poca claretat, jo crec que donarà peu a que s'hi enganxin. I després, passant en termes polítics, perquè ho deia abans el Marc, això és un tema polític absolutament, clar, aquí el PP també té un problema, no? Què fa? Es posa al costat de Vox i reivindica que el Tribunal Suprem faci, o intenta allargar la mà a Junts per Catalunya perquè en un moment donat pugui tenir una opció? Vull dir que jo tampoc els hi auguro. En el fet, a veure, si ens entenem, són la causa, perquè si en lloc d'abordar un conflicte polític no s'haguessin posat sota les faldilles de la toga, doncs potser no estaríem en aquest moment. Però sí que és veritat que també... Ens ho mirem molt des d'aquí, des de la posició, per exemple, de Junts i les dificultats de tenir un lideratge, etc. Però l'anàlisi de què farà el PP, jo crec que el Jordi ho apuntava abans, i és important, també.
1: Marc. Un parell de punts de la justícia i un altre més polític. Abans comentàvem que la sentència no s'ha filtrat. Ja et dic que si arribes aquí, avui ens haguéssim aixecat totes les portades de tots els diaris amb la sentència filtrada.
4: L'Ignacio
1: va dir que sí. Per tant, alguna cosa es fa diferent a Europa, sortosament. Dos, estem dient que el Constitucional té un ple el 20 de juliol i que no pot resoldre els recursos. A veure, si més no, debata'ls. O sigui, estem dient, no, ens anirem al setembre-octubre amb aquella tranquil·litat. El mateix portaveu d'Alerta Solidària estava parlant d'un patiment d'una sèrie de gent que porten anys i panys. Suposo que perquè aquests jutges deuen pensar, ja no els vindrà 3 o 4 mesos. Però, ostres, senyors, segurament si fos qualsevol altra professió et dirien el 20 de juliol ho has de tenir resolt. O si més no, estudiar-ho. I després ja dels temes polítics, a Madrid... ja des del punt de vista de PSOE corre també una miqueta el rum-rum que diu ja ens va bé que sigui el setembre-octubre perquè si realment s'aplica llavors l'amnistia doncs potser Junts ens donarà suport als pressupostos. Aquí tothom està intentant jugar les seves cartes a veure què passa, què deixa de passar, aquests pressupostos que...
4: De fet, hi ha opinadors que diuen que justament això està fet expressament per això.
1: Correcte.
4: És a dir, que la majoria progressista del Constitucional ho ha deixat per allò per fer-ho coincidir.
1: Jo, si realment per sort, el president Puigdemont pot tornar, Junqueras deixa estabilitat, no donaria per fet que Junts digui que sí als pressupostos. Com sembla que va dient els socialistes, perquè recordem que això veu d'una promesa d'investidura. No té absolutament res a veure. Per tant, aquesta tàctica que diuen alguns opinadors, o que si més no la Moncloa es deixa anar, jo no la veig gaire clara a fora dels socialistes.
4: Jordi.
5: Que, al final... acabem barrejant tantes coses,
4: sí, tant,
5: que les persones que ens escolten pensen, però això va de pressupostos o va de dret?
4: Bueno, és que hi ha la part política,
1: tot,
4: és que és tot, clar.
1: Malauradament va de tot.
5: Clar,
4: que una dels interrogants que també és a fer és si la decisió d'avui tindrà més validesa política que jurídica. Vull dir, a veure quina és, però això també és un dels interrogants que tenim.
5: Clar, és que... explico una petita batalleta quan...
4: Sí, mira, farem allò... No, farem allò de fer un cliffhanger, que diuen ara sentirem la batalleta del Jordi, però abans hem de tornar a Luxemburg amb el Bruno Forte. Bruno, com estàs? Bon dia.
6: Hola, bon dia, Freddy.
4: Tenim algun detall més de quan sabrem la decisió? Sabíem que és a partir de les 10, però ja podem explicar alguna cosa més.
6: Sí. Sabem, abans t'he dit en l'última connexió, que això seria una cascada de sentències, una trentena de casos que es llegien, doncs bé, ens han dit que anirà relativament ràpid per als dos que ens interessen, per les dues sentències de l'amnistia de les quals n'estem pendents. Seran la quarta i la cinquena que es llegeixin. Aproximadament podem comptar que per cada lectura de mitjana posa-hi uns 3 minuts, Per tant, sobre les 11 entre, i 20...
1: Abans,
6: cosa,
1: exacte, sí. Abans, entre un quart i 20 hauríem d'estar d'alguna cosa.
6: Efectivament, efectivament. Ja hauríem de tenir les dues sentències damunt de la taula, ja s'hauria d'haver produït la lectura de les dues sentències. Aquí també paga la pena dir una cosa, que és que és probable que no entenguem res o que ens costi bastant desxifrar el que digui.
1: Clar.
6: Perquè acostuma a ser una lectura molt tècnica, una mica farragosa, no? on el jutge fa esment a la directiva X/punt... vull dir, pot ser que ens costi una mica. Per això estarem pendents també del comunicat de premsa, que ens han dit que ens el donaran tan aviat com puguin, per tenir també la fotografia completa per saber en quin sentit van els pronunciaments del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
1: Bruno, mil gràcies, parlem d'aquí una estona.
6: Vinga, fins ara.
1: El corresponsal de Catalunya Ràdio Brussel·les, avui a Luxemburg, seguint aquesta lectura de les decisions del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Seran la quarta i la cinquena, avui n'hi ha una trentena de decisions cada dia, seran la quarta i la cinquena, doncs el que dèiem, més o menys, aproximadament a un quart d'onze ja hauríem de saber alguna cosa, i ho explicarem en directe en aquest programa especial de Catalunya Ràdio, que començarà d'aquí 8 minuts mal comptats amb el Ricard Ostrell. Jordi, la batallita, va.
5: Bon, pensant,
1: que t'he tallat, disculpa.
5: Només faltaria. Pensant en la gent que ens escolta i en aquesta confusió de territoris en els que ens podem moure. Quan vaig començar a fer classes, ja fa 20 anys, recordo una reunió de professorat en què una professora de llarg recorregut, molt respectada, en un moment determinat, amb una vivacitat considerable, diu, però els estudiants han de pensar que les notes són objectives. No? Perquè... efectivament, les notes no són objectives, i especialment en determinats àmbits de coneixement,
1: clar,
5: en què si tu li estàs demanant que faci una reflexió, podeu pensar en quantitat de disciplines en què això no és així, no? Doncs han de pensar que són objectives, o hem de dir que no ho són, i explicar quins són els criteris perquè els utilitzem, no? I això ho portava a la qüestió del dret perquè... enllaçant amb el que ens ha dit abans el Marc Molins sobre el dret especulatiu, jo crec que la ciutadania que ens escolta ha de ser conscient de que aquí no hi ha una objectivitat inqüestionable i que precisament com que no hi ha aquesta objectivitat inqüestionable, la disputa política entra per tot arreu. El problema és, des de la meva percepció, que no és que el dret no sigui objectiu, com tantes coses de la vida no són objectives inqüestionablement, sinó que hi ha qui ens vol fer creure que ho són si li convé, o ens farà creure una altra cosa si no li convé. És a dir, com intentem enganyar la gent o manipular la gent per fer veure que les coses són d'una manera o d'una altra. Per tant, a favor d'aquest coneixement transparent, de dir, mira, això serà interpretable, i després donem eines per entendre per què les reaccions que veurem seran amb diferents interessos, no? I que això pot portar a determinats discursos que ens semblin que estan fora de lloc, depenent de la manera que tenim nosaltres de pensar, però s'expliquen per determinades qüestions, no? Per mi és fonamental que entenguem, per exemple, quan debatem sobre terrorisme, no? El concepte de terrorisme... podem veure-ho des de l'àmbit del dret, però bueno, és dels conceptes més polititzats que hi ha al llarg de la història, perquè el mateix que passa per ser terrorista depèn de quin moment de la societat estiguem.
0: És un heroi nacional.
5: Llavors, aquesta definició mateixa de terrorisme és una disputa, és una definició en disputa que en aquest cas està servint perquè hi hagin persones a qui no se li apliqui l'amnistia. Quan jo crec que les persones que vam viure tots aquells fets aquí diria que en general, més enllà de les posicions polítiques que tinguem, no vam tenir la percepció que estàvem assistint a actes terroristes. No obstant això, la disputa permet aquest qüestionament.
0: Sí, respecte, per exemple, a la valoració de terrorisme, jo crec que ja tenim forces interpretacions i fins i tot la llei és suficientment clara, tant la llei nacional com diguem, les interpretacions que ens han anat donant des d'Europa o la regulació europea, on els fets que podrien ser considerats terrorisme suposaria considerar-los terrorisme una interpretació completament exorbitant. Perquè jo crec que sí que van ser fets greus, com per exemple l'assalt a l'aeroport per Tsunami Democràtic, per exemple, però no poden ser considerats terrorisme. I de fet, la llei d'amnistia parlava ja no només de terrorisme, sinó delictes de terrorisme que suposessin atemptat greu contra la salut o la vida o la tortura, etc. No? O actes de tortura, que jo crec que aquí l'encaix és molt obvi. Una altra cosa és que que aquí, per això el dret no deixa de ser, sí, especulatiu, no deixa de ser una disciplina humana i, per tant, plena d'errors, no és objectiva, o no és només objectiva, és veritat, però aquí tenim, per exemple, un problema d'encaix, que és, pot una norma de rang nacional, d'àmbit nacional, aparèixer per interpretar o fer una mica de pessigolles a la regulació europea? I això, per exemple, obre dubtes interpretatius. Yeah. Una altra cosa, per exemple, del que hem parlat relativament poc, és, una cosa és la malversació. La malversació es veu transformada per una reforma del propi govern Sánchez on apareix aquesta idea de la malversació amb intenció personal. Per distingir entre la malversació, diguem, feta específicament pensant probablement en el procés, no? Que és un àmbit d'inversió dels diners que no era lícit, però no era personal, no hi ha enriquiment personal, i la malversació de tota la vida de senyor que des del poder públic es posa diners a la butxaca. Però que això també és una transformació, és un enrariment de tot el debat que estem tenint jurídicament parlant. Però per altra banda tenim la responsabilitat comptable, que és la del Tribunal de Comptes, que és, no és, tot i el nom, tribunal, és un tribunal administratiu.
1: Cert.
0: No, és un jutjat, és un tribunal administratiu, i podríem tenir, després d'aquesta, podríem arribar a un port que, després de les sentències de les qüestions prejudicials, on no hi hagués delicte de terrorisme, no hi hagués, no es considerés que hi ha delicte de malversació, però hi hagués responsabilitat comptable. Tot dient, això va ser un ús il·lícit o no tolerat o no autoritzat de diners, i per puresa, perquè per sobre de tot la Unió Europea no deixa de ser un òrgan financer, doncs, i per puresa financera, aquests diners s'han de reintegrar. I estaríem parlant, de nou, dels casos, per exemple, de Rigau, Mas, etc., que van haver de...
2: A mi costa molt parlar
0: mig, no?
2: De malversació quan l'únic que es va fer va ser votar. Una. Sí. Dos, estem parlant, ho deia en Jordi, no?, que a vegades és interpretable, que és poca objectivitat de la llei.
1: Sí.
2: Si els jutges no fessin política, segurament seria molt més objectiva. I això és el que està passant aquí. Ho estem veient en certs casos a Madrid, perquè no ens enganyem, hi ha certs casos de certa política o de l'Ofer, digui-li el nom que vulguis, l'Ofer no m'acaba d'agradar, segurament política,
1: yeah.
2: I per tant, tot seria molt més clar.
1: Dos minuts ara falten per arribar a les 10 del matí, dos minuts falten per començar aquest programa especial de Catalunya Ràdio per seguir aquesta decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, programa amb els serveis informatius de la casa i presentat i dirigit pel Ricard Ostrell. Ricard, com estàs?
7: Què tal? Molt bé, eh?
1: Tot a punt?
7: No com sempre, però és la gràcia, és la màgia del directe, és la màgia, sí, de la ràdio.
1: Ja ho has vist que ho sabrem relativament d'hora, ens deia la Bruna,
7: sí,
1: Forte, eh?
7: Sí, sí, ho estava escoltant. En fi, estarem pendents, sobretot perquè hem de distingir el que serà la malversació del terrorisme, i aquí també veurem si hi ha matisos o si és prou clara la sentència, com ara dèieu. Ja estem aquí en aquest estudi que hem muntat especial per seguir-ho amb el Jordi Cominal. Hola, Jordi, què tal?
8: Bon dia, què tal?
7: La Nebrera, Montserrat, què tal? Bon dia. En Joan Puigcercós, bon dia, Joan.
10: Molt bon dia.
7: En Pere Rossinyol, bon dia.
11: Què tal, bon dia?
7: També en Raül Flores, que també està per aquí. Hola, Raül.
12: Hola, Ricard, bon dia.
7: De seguida ens hi posem, Freddy.
1: Això serà programació especial per seguir totes les conseqüències, perquè recordem, Ricard, que hi ha d'haver-hi compareixences també dels principals líders polítics.
7: Sí, espereu la compareixença d'Oriol Junqueras, també de Jordi Turull i també de Gonzalo Boye, i veurem també si el president de la Generalitat acaba també compareixent i altres reaccions que pugui haver també des de Madrid.
1: De seguida, aquest programa, Ricard Ostrell. Ricard, fins ara.
7: Fins ara.
1: El programa especial de Catalunya Ràdio per seguir aquesta decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea al voltant de la llei d'amnistia. Ens deia abans el Bruno Forte que seran la quarta i la cinquena decisió judicial que avui es facin públiques. Això vol dir que d'aquí un quart d'hora mal comptat, en principi, ja ho hauríem de saber. Ignacio Rigau, Jordi Mira, Assumptes Car, Marc Bataller, moltíssimes gràcies. Cuideu-vos molt.
7: Bé, a vosaltres.
1: Ho deixem aquí. De seguida continua i comença aquest programa especial a Catalunya Ràdio per seguir no només la decisió, que també, sinó els seus possibles efectes, per analitzar-la i, com deia abans l'assumpte, per intentar entendre-la, perquè això molt probablement tindrem un llenguatge legal al que ja ens tenen acostumats. De seguida, programació especial a Catalunya Ràdio per seguir la decisió europea sobre la llei d'amnistia.
13: El matí de Catalunya Ràdio.

0: A aquesta hora, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciarà sobre la llei d'amnistia als líders del procés. En directe a Catalunya Ràdio i 3Cat Info comença un programa especial informatiu per seguir-ne l'última hora. I amb un ampli desplegament informatiu segueix totes les reaccions i l'anàlisi a la Ràdio Nacional de Catalunya. Endavant, Ricard Ostrell.
1: Senyores i senyors, bon dia, són les 10 i a aquesta hora sabrem què diu el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la llei d'amnistia. Concretament, en dos punts clau, la malversació i el terrorisme. D'una banda, els jutges hauran de determinar si amnistiar la malversació vulnera els interessos financers de la Unió Europea. De l'altra, si l'amnistia és compatible amb la directiva europea contra el terrorisme en el cas dels CDRs. La previsió majoritària és que la resolució serà favorable. L'advocat general de la Unió Europea ja va avalar aquesta llei el novembre passat. El seu criteri no és vinculant, però sovint acaba marcant el sentit d'aquesta sentència. Ara bé, prudència. La Comissió Europea va defensar una posició diferent i es va alinear també amb tesis contràries a l'amnistia. D'aquí a pocs minuts sortirem de dubtes i durant les properes 3 hores analitzarem totes les conseqüències amb experts i també amb protagonistes, perquè els efectes polítics poden ser immediats, però els judicials probablement no tant. Si es confirma el que s'espera, la sentència reforçarà la tesi que la llei s'hauria d'haver aplicat plenament des d'un primer moment, però no tancarà aquest conflicte. Les ordres de detenció contra Carles Puigdemont no desapareixeran automàticament, tampoc la inhabilitació d'Oriol

0: Són les 10 i 2, un recorregut, el de l'amnistia, que ha estat llarg i on els seus protagonistes ho han viscut així des del 2017.
1: Queda aprobada la propuesta de aprobación de las medidas a las que se refiere el artículo 155 de la Constitución.
2: Y ha decidido convocar elecciones en Cataluña.
3: El independentismo lo que pide, algo que desde luego este gobierno no va a aceptar.
4: Vamos a conceder una amnistía a las personas encausadas por el proceso.
5: Votem que sí, quan l'amnistia compleix amb les expectatives que teníem.
6: Queda levantado el veto del Senado.
7: Europa ha pregonado a los cuatro vientos que la amnistía apuntala a la normalización institucional y política en Cataluña.
8: És un bon dia per tot un país.
9: Aquesta llei no és perdó, és victòria.
10: Referent a la llei d'amnistia, he donat la raó a la majoria que vam apostar i apostem per la convivència i per mirar endavant.
0: I per seguir en directe la lectura de la sentència i totes les reaccions que hi haurà durant tot el matí, tenim un ampli desplegament al matí de Catalunya Ràdio en aquest programa especial i també amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio. I comencem en aquest cas a Luxemburg. Bruno Fortea, què tal? Bon dia.
11: Hola, Ricard, bon dia.
0: De moment al tribunal no el veiem, eh?
11: No ha aparegut. Els jutges acostumen a ser força puntuals avui, però de moment no veiem els jutges a la sala. Sí que hi ha gent del públic. Seguim esperant, doncs, que apareguin aquests jutges que han participat en aquesta sentència. L'han redactada jutges de la gran sala del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, la sala reservada per als casos més complexos i més rellevants. Però com a anècdota, Ricard, us podem dir que avui llegiran les dues sentències de l'amnistia des d'un altre espai, perquè la gran sala del TJUE aquí i Luxemburg és en obres.
0: Això serà des de Luxemburg. Ho seguirem amb Bruno Fortea i també pendents de la reacció del Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
12: Què tal, Ricard? Bon dia.
0: Amb un president, Salvador Illa, que ja va demanar aquesta setmana als tribunals que facin via amb l'amnistia.
12: Sí, està convençut que la literalitat de la llei és clara i en els últims dies, de fet, el president ha elevat el to per reclamar a la justícia espanyola que tingui en compte aquesta amnistia que va aprovar el Congrés, una aplicació que permetria que Puigdemont i Junqueras puguin ser els rivals de Salvador Illa a les urnes en igualtat de condicions. A Palau ja fa setmanes que han situat l'aplicació total de l'amnistia com una de les prioritats d'aquesta segona part de la legislatura, juntament amb el nou finançament autonòmic, ara que el govern està a un mes de l'equador del mandat i amb els pressupostos aprovats.
0: Puigdemont, que no està previst que faci avui cap compareixença, Junts sí que n'ha convocat una al migdia, al voltant de les 12 del migdia. Serà a la seu de Junts. Allà hi tenim el Jordi Corbalan. Jordi, bon dia.
13: Bon dia. Doncs el que us podem explicar ara mateix és que aquí a la seu de Junts està reunit el nucli dur de la direcció, connectat per videoconferència en Waterloo amb el president del partit, Carles Puigdemont. Hi ha també des de fa una bona estona l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, i més tard hi ha prevista una reunió de tota la direcció permanent del partit per analitzar la sentència de la justícia europea. Esperen que sigui una sentència que avali l'amnistia i que deixi poc marge de maniobra a la justícia espanyola per tal que el Suprem pugui acabar aixecant les ordres de detenció contra l'expresident i els exconsellers Puig i Comín. En tot cas, la prudència és màxima i ningú ja s'atreveix a posar dates en el calendari. No seria la primera vegada que se'ls desinfla una expectativa favorable.
0: Serem a la seu de Junts amb Jordi Corbalan, també a la seu d'Esquerra Republicana amb Marta Corbalan, també prevista una compareixença, una reacció d'Oriol Junqueras, el president d'Esquerra. Marta?
14: Hola, bon dia. Esquerra, són optimistes amb la sentència d'avui. Esperen que la resolució de la justícia europea aplani el camí per aixecar la inhabilitació d'Oriol Junqueras perquè es pugui presentar de candidat a les pròximes eleccions catalanes previstes en principi per al 2028. Ara bé, tot i que aquí es respira un cert optimisme, també hi ha una certa dosi de prudència perquè no les tenen totes amb els tribunals espanyols, especialment el Suprem, que és qui al final ha d'acabar aplicant l'amnistia. Un cop es faci publicar la sentència, el mateix Junqueras en farà una valoració ràpida. Aquesta compareixença està prevista molt aviat, cap a 2:15 del matí, i demà pronunciarà una conferència més extensa a Madrid.
0: I també estarem pendents del que digui la justícia europea, en aquest cas l'amnistia a Madrid, tant la Moncloa també o els tribunals. Quina serà la seva posició, la seva reacció? Tania Tàpia, bon dia.
15: Què tal, bon dia? Doncs mira, la Moncloa prepara una resposta un cop es conegui la decisió de la justícia. No sabem, però encara, en quin format. Sabem que algun ministre sortirà a valorar-ho, i és que en el si del govern espanyol confien que la decisió els farà costat. Fa temps que reclamen una aplicació total de la llei i que això els ajudi a treure de nou Junts a la majoria de la investidura. Als tribunals avui no es mourà res. El Constitucional analitzarà la decisió ja després de l'estiu i el Suprem, que s'ha negat a amnistiar la malversació, esperarà saber com ho interpreta el Constitucional abans de fer cap moviment.
0: Tot això ho seguirem amb aquest ampli desplegament informatiu, també amb el cap de política de Catalunya Ràdio, Raül

Hi ha moments al calendari que van molt més enllà d'una data assenyalada. Són aquells que en un poble com el nostre doncs s'acaba retrobant amb la seva identitat, amb els seus carrers plens de vida i amb les persones que li donen sentit. A Sant Just d'Esvern, aquest moment ja té data, del 29 de juliol al 6 d'agost, celebrarem una nova edició de la Festa Major. Aquesta setmana a la Rambla hem tingut l'oportunitat de conversar amb la regidora de Cultura, Eva Miñarro, que doncs, ens va explicar la programació combinant doncs, aquesta tradició, música, cultura popular i activitats per totes les edats. Però més enllà dels concerts, els espectacles o les activitats infantils, hi ha un element que mereix una mirada especial, la participació. La creació de la nova coordinadora de festes és una bona notícia, és el reflex d'un relleu generacional i també d'una manera d'entendre la festa com un projecte col·lectiu construït entre entitats, voluntariat, veïns, veïnes, perquè aquesta Festa Major no només la fa un ajuntament, sinó la fa tota una comunitat. També és una bona notícia recuperar activitats tan esperades com els jocs d'aigua, els tobogans que s'instal·len al carrer Tudona després dels anys marcats per la sequera, que no permetien doncs, realitzar aquesta activitat. Ara torna al cartell de Festa Major una de les activitats familiars més esperades. O també continuar donant protagonisme a la cultura popular, als gegants, a les cercaviles, a les tradicions que passen de generació en generació i que expliquen qui som. I és especialment encertat que el pregó el pronunciï Soledat Sant Serafini, una persona que ha demostrat i ha deixat una gran empremta en la vida cultural del municipi. Reconèixer aquells que han contribuït a fer créixer el poble és també una manera de construir el futur. La Festa Major també serà música, des de les barraques fins a les nits temàtiques, passant per les propostes pel públic familiar. Però la diversió només es completa quan va acompanyada de respecte. Per això cal posar en valor iniciatives com la campanya Tinguem la Festa en Pau, els punts segurs i també els espais de salut, perquè celebrar també vol dir cuidar-nos els uns als altres. Queden pocs dies perquè els carrers tornin a omplir-se de festa, retrobaments i moments compartits. Serà temps de fer poble, de sortir al carrer i de recordar que les millors festes són aquelles en què tothom hi té cabuda. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla. I arrenquem, com sempre, donant un cop d'ull al sumari d'avui, dijous 16 de juliol del 2026. Arrenquem amb les notícies de Sant Just. Tot seguit també farem un repàs a les portades dels diaris d'avui dijous amb Mariona Sales, cap d'informatius. Seguirem avançant en el nostre magazín, avui amb les efemèrides i amb la carta del dia amb la Palmira Vedell i també parlant del temps amb en Carles Rius. Després dels butlletins de les 11, avui entrevista del dia a l'alcalde de Sant Just d'Esvern, Joan Bassaganyes. En aquest primer tram de l'entrevista li realitzarem les preguntes que s'han confeccionat des de la redacció d'aquest magazín i en el segon tram l'espai és vostre, l'espai de l'alcalde Respon, on totes aquelles preguntes que ens heu abocat a l'Instagram i a l'X de Ràdio d'Esvern, doncs nosaltres les traslladarem al Batlle de Sant Just per tal de que les respongui al llarg del magazín d'avui. Bé, doncs tot seguit, després d'aquest espai, d'aquest bloc de l'alcalde Respon, marxarem als butlletins de les 12 i seguirem amb Co-Shelling, amb Frank Rigol i en teatre amb Maica Dueñas. Sigueu benvinguts i benvingudes un matí més a Ràdio d'Esvern. Soc Daniel Martínez, és un plaer estar amb vosaltres aquí al 98.1 FM. Arrenquem, com sempre, amb una mica de música per posar-li alegria i ritme al dijous, aquest 16 de juliol, que ve doncs, amb ganes de seguir gaudint d'aquest mes calorós, però sobretot amb bona companyia radiofònica. Bon dia, això és Doctor Prats. Energia.

0: Garantim els teus drets.
1: Els bars i restaurants han d'indicar l'import total dels preus amb l'IVA ja inclòs.
0: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
2: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
3: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor Envici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
4: T'he dit que no em venia de gust.
5: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
6: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
7: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
8: Deixa'm estar pesat.
7: Ui, ui, ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
9: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.

0: Passen 2 minuts d'un 11:15 del matí. Marxem ara a l'espai de notícies a nivell santjustenc. Saludem a Mariona Sales, cap d'informatius de Ràdio Desvern. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Dani.
0: Comencem amb els 3 titulars de la jornada. Avui parlem de que ja es pot consultar la programació completa de la Festa Major de Sant Just 2026. També parlarem de la Coral Harmonia. La gent gran, doncs, actua, en aquest cas, a la missa dominical de Televisió Espanyola. També ens ho van fer saber aquí a Ràdio Desvern l'altre dia amb aquesta visita mensual de l'Associació de Gent Gran, amb molta il·lusió, moltes ganes, tornar en aquesta missa de la 2, en aquest sentit, des de Sant Cugat. I també parlarem avui de l'AMB, que presenta nous estudis per reforçar l'adaptació dels municipis a la calor extrema. Comencem parlant de cultura, Mariona.
1: Sí, comencem parlant doncs, de que l'Ajuntament de Sant Just ha publicat a la seva pàgina web la programació completa de la Festa Major 2026, que se celebrarà del 29 de juliol al 6 d'agost. I és un web municipal que recull tota la informació detallada dels actes previstos, amb els horaris, les ubicacions i l'organització de cadascuna de les activitats. La programació inclou propostes per tots els públics, amb activitats tradicionals, culturals, esportives i musicals. Entre els actes previstos hi ha el pregó de Festa Major, cercaviles, concerts, sopars populars, espectacles familiars, cinema a la fresca, sardanes, activitats juvenils, havaneres, correfoc i l'espectacle de foc, així com diverses iniciatives organitzades per les entitats del municipi. A més de les activitats diàries, el programa també recull altres propostes que es desenvoluparan durant la Festa Major, com són, exemple, el concurs de decoració de balcons o les geoceas, amb tota la informació sobre el seu funcionament i el calendari.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs doneu-li un cop d'ull perquè es veu de conya, oi, Mariona?
1: Es veu molt bé,
0: es veu molt bé.
1: Està molt ben fet.
0: I tant que sí. Passem a l'espai d'avui, que destaca doncs, també l'acció de l'Associació de Gent Gran, i en aquest sentit doncs, seguim amb la mateixa línia, parlant de cultura.
1: Sí, parlem de la Coral Harmonia de la Gent Gran d'aquí Sant Just, que participarà en la missa dominical de Televisió Espanyola el diumenge 26 de juliol, en una missió que es retransmetrà des de 11:15 del matí a les 11 des de Sant Cugat del Vallès. L'actuació tindrà lloc en el marc de la celebració litúrgica que Televisió Espanyola emet cada diumenge. És una activitat organitzada per la Coral Harmonia de la Gent Gran i s'emmarca en l'àmbit d'acció social i gent gran.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs així tanquem amb l'última notícia del dia.
1: Doncs parlem de medi ambient i en concret és que l'àrea metropolitana de Barcelona ha presentat els resultats de diversos estudis sobre la calor extrema i les mesures d'adaptació que impulsen els municipis metropolitans durant la jornada tècnica La calor a l'àrea metropolitana de Barcelona, coneixement i acció. És un fet que ara és molt necessari perquè cada cop ens fa més calor, els estius cada cop són més insuportables i en concret a l'àrea metropolitana de Barcelona amb aquesta xafogor que ens mengem cada dia que ja et dic que cada dia és més insuportable. Llavors, doncs, les ciutats i els pobles s'han d'adaptar a aquesta calor per fer la vida més fàcil als seus habitants. I és que les anàlisis constaten que els períodes de calor intensa són cada cop més llargs i que l'impacte sobre la salut és més elevat entre les dones, les persones majors de 85 anys i la població amb un índex de vulnerabilitat al canvi climàtic molt alt. Entre els treballs presentats destaca un estudi sobre la relació entre calor i mortalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona entre el 2002 i el 2022, que conclou que el risc de mortalitat augmenta a partir dels 32 graus i que el 2022 es van registrar 1.060 morts atribuïdes a la calor entre el 15 de maig i el 15 d'octubre. La jornada també ha servit per donar a conèixer nous estudis sobre ombra urbana i itineraris climàtics, així com eines com el cercador d'itineraris frescos, que facilita desplaçaments a peu per recorreguts amb més confort tèrmic. I a més s'han compartit experiències municipals per reforçar l'adaptació dels espais públics davant l'augment de les temperatures, com és, per exemple, doncs, posar tendals als parcs per crear algunes ombres més perquè la gent que vagi pel carrer o que vagi passar una estona al parc doncs, pugui tenir un lloc on no està directament sota el sol.
0: Doncs donem un cop d'ull als 3 titulars de la jornada de forma ampliada. Avui hem parlat de que ja es pot consultar la programació completa de la Festa Major de Sant Just Desvern 2026. El web municipal reuneix tota la informació dels actes previstos amb horaris, ubicacions i detalls de les activitats que tindran lloc del 29 de juliol al 6 d'agost. També parlarem de fet de la notícia doncs, que hem comentat. En segon lloc, la Cura a l'Harmonia de la Gent Gran actuarà a la missa dominical de Televisió Espanyola. La formació participarà en la retransmissió del diumenge 26 de juliol des de Sant Cugat del Vallès en una missió prevista de 10:45 del matí fins les 11 del matí del mateix diumenge. I també hem tancat doncs, amb l'AMB, com bé deia la Mariona, parlant de que presenta nous estudis per reforçar l'adaptació dels municipis a la calor extrema. Les anàlisis alerten de l'augment dels episodis de calor intensa i també del seu impacte sobre la salut i s'incorporen doncs, eines per planificar espais urbans més resilients i confortables. Fem una petita pausa, tornem de seguida amb les portades dels diaris. Fins ara.
2: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
0: I ara, portades de diaris. Marxem a parlar de les notícies d'avui, dijous 16 de juliol, en caire més nacional i internacional. Doncs com ho fem? Com cada dia, repassant les portades, les principals portades dels diaris catalans. Mariona, comencem amb la portada del diari Ara.
1: Doncs el diari Ara obre amb la crisi d'habitatge, dient que la manca d'habitatge frena el creixement econòmic català. Segons Pimec, la meitat dels negocis encastats renuncien a augmentar el seu volum pel problema residencial. El Consell de Treball de Catalunya adverteix que la crisi immobiliària llastra el benestar i crea desigualtat. En fotografia principal, veiem a Messi celebrant doncs, la victòria ahir a les semifinals contra Anglaterra. Diu Messi porta Argentina a la final. La vigent campiona serà la rival d'Espanya diumenge, després que Messi obrés ahir un nou miracle futbolístic. Amb Anglaterra guanyant 0-1, gol del blaugrana Gordon, el 10 es va carregar l'equip a l'esquena i va assistir Enzo i Lautaro per portar l'1-2 final. Mm-hmm. Més notícies d'avui del diari Ara. Veiem gairebé 2.000 euros, la diferència de sou en funció del grau universitari que s'ha cursat. Ja vaig veure que deia que els graduats en Medicina i Odontologia cobraven, doncs, com a mínim el doble que els graduats en Història. Vaig veure que aquest titular relacionat amb aquesta notícia ahir corria per xarxes socials, que bé, no sorprèn, no?
0: Home, no ho direm massa perquè si no ningú estudiarà Història.
1: No, però no ho defensem.
0: Exacte.
1: Però no sorprèn.
0: No, exacte. Sí, no, la veritat és que aquesta diferència salarial és patent i en aquest sentit, doncs, bé, a la gent encoratjar-la a que estudiï el que li vingui de gust estudiar, tot i ser conscient, no?, perquè també és important ser conscient que hi ha carreres doncs, que són més complicades que d'altres a l'hora de trobar feina, Mariona.
1: Sí, 100%, però clar, a l'hora de la veritat, vull dir, hem de treballar per dignificar totes les feines perquè totes són necessàries. Necessitem historiadors, també necessitem metges, també necessitem humanistes, també necessitem enginyers, vull dir, es necessita de tot perquè una societat funcioni, necessitem artistes. Després, a l'hora de la veritat, tothom vol consumir art d'alguna manera o altra, i els artistes són persones generalment molt precaritzades. Per tant, doncs és això, hem de reivindicar la dignificació de totes les feines, de totes les carreres, perquè com a societat, si volem funcionar bé, tot és necessari.
0: Un speech amb el qual no hi vull afegir res, perquè és un speech perfecte, per tant, ho deixem aquí i marxem a les dues darreres notícies de l'Ara.
1: L'Ara també parla de Gibraltar avui a la seva portada, dient que retira la tanca i Sánchez celebra l'acord històric. I tanquem portada del diari Ara parlant del nou i flexible Sant Jordi Club, que hi cabran fins a 9.000 persones.
0: Està bé, no?, que Barcelona tingui un nou espai en el de complexitat mitjana, no? Perquè si no és com espais molt grans o espais més reduïts, i tenir un espai doncs amb cabuda de 9.000 persones, doncs interessant també aquesta aposta que vol fer doncs amb el Sant Jordi Club Barcelona. Perfecte, marxem a la segona portada del dia, marxem al periòdico en català. El periòdico que obre també amb el nou Sant Jordi, que en aquest sentit doncs el nou Sant Jordi Club doncs coronarà el hub municipal de l'Anella Olímpica, i és aquesta la notícia amb la qual avui omplen el logotip, la icona del periòdico, que és aquesta P que es va omplint dia rere dia de personalitats, d'imatges icòniques, i en aquest sentit podem veure doncs el Sant Jordi Club. Marxem a parlar també del primer dia sense fronteres a Gibraltar. El Penyal viu amb expectació la retirada simbòlica de la reixa en presència de Pedro Sánchez des del costat espanyol. L'acte de demolició d'aquesta reixa a Gibraltar és la imatge del dia. Marxem a parlar també de la primera gran remodelació després de la crisi del 2008. La Unió Europea facilitarà les fusions bancàries transnacionals. Ampliem una mica d'informació pel que fa a aquesta notícia. El periòdico accedeix a l'informe de la reforma de la banca que prepara Brussel·les, que pretén simplificar el marc regulador. Marxem a parlar de futbol. El Mundial, Leo Messi celebra el segon gol de l'Argentina en aquesta imatge que podem trobar avui a portada al periòdico en català, marcat per Lautaro Martínez al minut 93, i en aquest sentit doncs l'Argentina, rival d'Espanya, després d'una remuntada èpica contra Anglaterra, 1-2. Tanca en portada amb tres notícies, nota de tall més alta, les claus de l'èxit del doble grau de dret i relacions internacionals, incivisme, parlant de botellons i burilles que exposen Collserola a un greu risc d'incendis. I tanca en portada amb competitivitat, Pimec alerta que la crisi de l'habitatge també castiga les empreses. Mig minut per 11:15, marxem a La Vanguardia.
1: La Vanguardia obre amb les conseqüències del procés. El Suprem esperarà el Constitucional per aplicar l'amnistia. La justícia europea es pronuncia avui sobre la llei, però les ordres d'arrest sobre Puigdemont i altres líders es mantindran fins que resolgui el Tribunal Constitucional. Fotografia principal, veiem que cau l'últim mur de l'Europa continental. Pedro Sánchez va fer servir ahir el recurs a la caiguda del mur per referir-se al desmuntatge del reixat que separava Gibraltar del territori espanyol, en virtut de l'acord assolit amb el Regne Unit, que permetrà doncs al Penyal mantenir-se dins de la Unió Europea i, per tant, subjecte a Schengen. Només uns metres separen una de les zones més riques d'Europa d'una altra molt deprimida. I veiem en fotografia doncs el moment de la retirada d'aquesta tanca amb el nom de Gibraltar.
0: Has anat alguna vegada a Gibraltar?
1: No hi he anat mai.
0: Jo vaig anar una vegada i em van demanar el DNI per una cervesa.
1: Ah, sí?
0: És l'únic lloc on m'han demanat el DNI per una cervesa.
1: No, doncs mira.
0: Sí, bueno, allà hi ha Anglaterra, o sigui que són els anglesos que em tenen mania.
1: Són els anglesos que...
0: Em tenen mania, no volen que... Bueno, pateixen per la meva salut i no volen que begui cervesa, està molt bé.
1: No he anat mai a Gibraltar, però... A veure, m'agradaria anar a tot arreu, per tant, doncs m'agradaria anar-hi. I em fa molt curiós el dialecte, que si es pot dir que parlen allà, el llanito, que és mig castellà i mig anglès, mig castellà amb accent andalús, evidentment, i anglès, com si visquessin al centre de Londres. I clar, és curiós, perquè normalment doncs no tens un... O sigui, si ets castellà no parlant, no sols tenir un superaccent anglès. Clar, aquesta gent ha après l'anglès igual que el castellà, i que és territori britànic, per tant tenen tots un accent britànic perfecte, i és graciós com van canviant una paraula dita amb un perfecte accent andalús i la següent paraula amb un perfecte accent britànic.
0: És molt curiós. La veritat és que és un espai bastant curiós de visitar, perquè sembla que estiguis en un lloc... Sembla que estiguis a Gran Bretanya, perquè els carrers i tot t'ho recorden, però alhora, doncs, és això, vas escoltant el castellà, aquest perfecte andalús que comentaves. No sé, és bastant atípic el que es troba a Gibraltar, i l'entrada, sobretot, jo la recordo com bastant fresca, no?, entrar amb el cotxe i bé, tots els controls... tot això doncs, que ara s'està dient doncs, que s'anirà retirant, no? En aquest sentit veiem com se'n retira aquest mur, aquesta tanca que separava, que dividia aquests termes, i en aquest sentit també quan arribes a un punt d'aquesta entrada, d'aquest accés, et trobes amb la pista d'aterratge de l'aeroport, i que està enmig de la carretera, és a dir, els cotxes han de parar perquè passa pel mig la pista d'aterratge i d'enlairament de l'aeroport. I és bastant curiós, són aquestes coses que no estem acostumats aquí a veure-les.
1: Ja, normal, normal. Doncs bé, de moment, adéu a aquesta tanca.
0: Molt bé, doncs tanquem... Perdó, no ho he fet a propòsit, no. Tanquem amb les tres últimes notícies de La Vanguardia.
1: Marxem a parlar de l'Argentina de Messi, rival d'Espanya. Els de Scaloni es fiquen a la final del Mundial després de remuntar contra Anglaterra 1-2. També veiem que les pràctiques ja són la principal porta d'entrada a una primera feina. Un macroestudi revela que els joves troben ocupació més ràpid. I últimes dues notícies de La Vanguardia. Veiem el nou Sant Jordi Club, que tindrà millor acústica i més capacitat. I marxem per tancar portada de La Vanguardia a Dakota del Sud. Diu, l'esquelet d'un tiranosaure es ven per 50 milions.
0: Déu-n'hi-do. Última portada del dia, el Punt Avui, que destaca, en aquest cas, doncs, a l'entrevista, Albert Jané, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. En una cita seva diu, el diari Avui continua sent el meu contacte amb el món. Pel que fa a l'Observatori Municipal, s'aturen al Masnou, la piscina municipal es reobre. Entrevista a l'alcalde Jaume Oliveres i al cap de l'oposició, Sergi Amat. Pel que fa, doncs, a la imatge del dia, veiem un estant ple de llibres i és, doncs, terra de llibres. Catalunya, i molt singularment Barcelona, concentra un sòlid sector editorial que és referència a escala estatal i també a Hispanoamèrica. Pel que fa a l'espai del Daí, avui el signa Lluís Simón Rabaseda, l'Iran, terra de patiment. Els Estats Units tornen a bombardejar un país que viu sota una calor extrema, una llarga sequera i la repressió interna. A les cròniques, abans que arribés el rei i Gibraltar derroca el mur. Tanca en portada amb l'esportiu, l'Argentina de Messi lluitarà contra Espanya per repetir títol. Dues assistències del crac en la recta final frustren Anglaterra 1-2. Doncs això és tot. Mariona, t'escoltem com sempre els butlletins de les Hores en Punt i també l'informatiu Edició Migdia.
1: Exacte, Dani, ens escoltem ara.
0: Molt bé, fins ara. I amb vosaltres, petita pausa musical, us deixem amb aquest hit, que potser serà el de l'estiu, no ho sé, això ja ho decidiran els oients, de l'estiu, aquesta cançó de Sutherland, aquest tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu, aquí, a Ràdio Desvern.

I ara marxem a les efemèrides. Repassem les principals efemèrides d'avui 16 de juliol. Comencem amb l'any 1920, amb el Tractat de Saint-Germain-en-Laye. S'acorda, doncs, la pau després de la Primera Guerra Mundial i es desmembra l'imperi austro-hongarès. Marxem ara també a l'any 1945, quan els Estats Units duen a terme la primera explosió atòmica al desert d'Alamo Gordo, a Nou Mèxic. És la prova Trinity de 21 quilotones. També parlem de l'Uruguai. A l'any 1950 conquista la Copa del Món de Futbol en derrotar el Brasil per 2-1 a l'estadi de Maracanyà, en aquest cas, doncs, en el partit conegut com el Maracanazo. També a l'any 65 s'inaugura el túnel del Mont Blanc als Alps, que uneix França i Itàlia. 3 dies després s'obre el trànsit. I anem tancant també aquest bloc amb alguna efemèride més, com per exemple una més propera. L'any 2023, Carlos Alcaraz guanya el seu primer Wimbledon després de derrotar el serbi Novak Djokovic a la final. Als naixements trobem a Joshua Reynolds, pintor anglès, que naixia l'any 1723. A l'any 1872, en Roald Amundsen, explorador noruec. I també tenim, per exemple, el naixement de Miguel Indurain, ciclista espanyol, ara també amb el pas del Tour per aquí, per Barcelona, amb aquest gran départ. Aprofitem per destacar el naixement de Miguel Indurain, ciclista espanyol que naixia l'any 64. I també tancarem amb una efemèride musical que està relacionada amb els naixements, però ho farem després, d'aquí una estona. Ara abans toca, doncs, acomiadar-nos d'aquella gent que va morir tal dia com avui. Destaquem, per exemple, a l'any 1990 a Miguel Muñoz, exfutbolista i entrenador espanyol, que ens deixava tal dia com avui. També ens abandonava a l'any 91 Robert Motherwell, pintor nord-americà. Alcides Guiga, futbolista uruguaià i heroi del Maracanazo, que parlàvem abans, que ens deixava l'any 2015, i també Jan Birkin, en aquest sentit, doncs, cantant i actriu britànica, que moria l'any 2023. Avui es celebra també el Dia Mundial de la Serp, també destacar, doncs, aquesta efemèride, aquella gent que tingui serps a casa. No sé si és legal tenir serps a casa ara. Ara tinc el dubte, jo crec que sí, no? Bueno, depèn de la serp, no ho sé. En fi, marxem amb la efemèride musical del dia. Avui celebrem el naixement també d'Anton Álvarez, cantant espanyol, conegut artísticament com C. Tangana, que naixia l'any 1990, i en aquest sentit us deixem amb aquesta cançó seva, amb aquest Tu me dejaste de querer.

0: Dos minuts per arribar a 10:45 del matí. Seguim aquí a la Rambla, seguim a Ràdio Desvern. Estem escoltant aquest Tu me dejaste de querer de C. Tancana per passar a parlar de la carta del dia, per passar a saludar a la Palmira Vedell. Palmira, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs? Benvinguda al programa.
1: Bé, bé, estic bé, estic bé.
0: Aquestes calors, com les portes?
1: Doncs, mira, a casa meva estic força bé.
0: Ah, bé.
1: Tinc ventiladors i... Bé, ara a la que et mous una mica i estàs...
0: Ja comences a suar, eh?
1: Sí, sí, però fa el carrer, és foc, eh?
0: Sí, sí, la veritat és que sí, que estan sent dies una mica durs.
1: Sí, sí.
0: Tocaran a la platja i a la piscina, a refrescar-se una mica.
1: Això.
0: Palmira, tot teu, quan vulguis.
1: Vinga, doncs.
0: Amb la carta del dia.
1: El Rajoy ha tornat. Ja el trobava a faltar, eh? Mentre ell va ser president del govern d'Espanya, no ens faltaven anècdotes i, sobretot, quan feia discursos, alguns dels quals van ser cèlebres, per tanta incoherència junta. Ara fa d'articulista. I, és clar, coneixent el seu estil, ja tenim l'atzagaiada servida. Eh? Ha volgut opinar sobre les seleccions del Mundial de Futbol i s'ha posat de peus a la galleda. Ha fet una demostració de racisme i d'ignorància, com sempre. Segons ell, a la selecció francesa no són tots francesos, perquè hi ha jugadors de raça negra. Espavilat ell, eh? Com si hagués descobert la sopa d'all. Hem d'entendre que la seva percepció de país, de nació i nacionalitat, és molt a la seva manera. I el senyor Macron, en plan, i tu més?, l'ha contestat dient-li que la selecció espanyola tampoc són tots espanyols. Doncs hi ha bascos i catalans. Que consti que això ho ha dit el Macron, eh? Nosaltres no hem dit ni viu, eh? Ara ja veurem què dirà de la selecció rival que diumenge ha de jugar amb l'Espanyola. Mentre els VIPs s'entretenen, lluny de casa, els contactes i els milions van d'una butxaca a l'altra com si fossin un mocador de mocar. Ja hi ha qui fa estudi sobre les hores de son. Ara ja és un altre tema, eh? Hi ha qui fa estudis sobre les hores de son que es perden amb aquestes calorades que sembla ser, no són poques, eh? Bé, quedem pendents que no augmentin els focs. Pendent de les temperatures que tampoc augmentin. I menys encara els accidents que provoquen víctimes mortals i de totes les edats. I ara, doncs, esperàvem la veu del Tejue i hi ha parlat, ha dit, doncs, que endavant l'amnistia, que és possible, per tant, doncs, tenim els polítics contents, segons quins. En fi, guardeu-se de la calor i a veure si la setmana que ve ha baixat una mica la temperatura.
0: Doncs, Palmira Vedell, una abraçada molt gran, cuida't molt, esperem que així sigui, que algú t'escolti allà dalt i que ens baixi una mica aquesta calor, perquè no pot ser. Quina calorada, Déu-n'hi-do.
1: Molt bé, doncs, fins la setmana que ve.
0: Una abraçada.

0: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
1: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.
2: Sis minuts per arribar a les 11 del matí. Saludem en el Carles Rius, que ja el tenim aquí als estudis de Ràdio d'Esvern. Carles, bon dia.
3: Molt bon dia, què tal?
2: Perdona, benvingut al programa, tranquil.
3: Estic a Roma.
2: Sí, sí, estàs mirant doncs això, no? Les estacions meteorològiques de Sant Just i aquestes
3: sí.
2: coses. Sí, sí, molt bé.
3: Va, avui afegim un altre ingredient, un altre rècord d'aquests meravellosos de que bonic és l'estiu, episodi número 25. Avui el que hem fet és, com que no passa absolutament res, continuem absolutament igual. Hi haurà petits canvis de cara als propers dies, però tampoc no és que evolucioni molt l'anticicló ni que arribin pluges en els propers dies. Parlem de dades de Sant Just. Per exemple, avui ens hem mirat des del 16 de juny, d'acord? Fins al 16 de juliol, que és avui. D'acord, doncs d'aquests 30 dies que portem des del 16 de juny al 16 de juliol, només dos nits hem baixat dels 21 graus. Dos nits. El 18 i el 19. No, perdó, el 17 i el 18 de juny. La resta han estat nits tropicals. Això és una autèntica animalada. Això no passa ni amb canícules d'altres anys. O sigui, durant l'època més càlida de l'any no passa. Aquesta és una dada per tenir en compte, de dir, vale, que bonic que és tot això de l'estiu, però realment tenir 28 nits tropicals de 30 dies és una autèntica animalada. I diem tropicals perquè han estat superiors als 21 graus, però és que en portem 4 o 5 d'aquests 28 que són nits tòrrides. I saltem al segon tema que volíem comentar avui, nit tòrrida. Lo d'aquesta nit ha estat de traca i pandereta. Molta gent haurà dit avui ha estat insuportable i horrorós i realment tenen tota la raó. Si us aportem unes quantes dades, són esfereïdores. Realment és al·lucinant. La mínima avui a Sant Just ha estat de 27 graus, amb un nivell d'humitat que des de la nit ha estat sempre entre el 70 i el 80%. Això ens porta a dir-vos que aquesta nit, pel que fa a l'índex de calor, l'aixafogó, la coneguda aixafogó, sí, no s'ha baixat en cap moment durant tota la nit dels 30 graus. O sigui, la sensació del cos durant tota aquesta nit ha estat de 30 graus. I una altra dada important que també volíem aportar avui abans de no acabem aquest espai és el dia d'ahir. Aquest 15 de juliol, la temperatura no és que fos allò de dius, uau, quina temperatura més alta vam tenir, vam arribar als 35 graus, que és una temperatura normal, però aquí tenim un pro molt potent, i és que la humitat la vam tenir altíssima durant tot el dia. I vam fer rècord de sensació a Sant Just, rècord de temperatura de xafogó, que està mal dit, però perquè així en plan col·loquial queda molt entès. El rècord ahir va ser que a Sant Just, si combinàvem temperatura, humitat i vent, se'ns va disparar el termòmetre fins als 46,1. És el rècord absolut. O sigui, dimecres passat, dia 8, vam estar amb 38 graus, però en cap moment es va arribar a temperatures tan altes, tan superiors als 40 graus, com aquests 46,1 que vam assolir, és rècord d'aquest 2026, i jo crec que molts anys enrere, que això es va assolir a la 1 del migdia d'ahir. Recordem també una altra dada curiosa d'aquesta nit i d'ahir al migdia. Ahir al migdia es van girar unes ventades brutals. Hi havia algunes tempestes que són seques, són tempestes que se senten els llamps, els trons, que arriba a precipitar en algun moment, però és tanta la calor que hi ha al terra que quan cau l'aigua s'evapora abans de que caigui a terra. O sigui, pots notar una goteta a la cara, però a terra no arriba perquè s'evapora. Doncs bé, això va provocar uns vents bastant potents i n'hem tingut dos episodis. Un a la una del migdia, quan es va arribar a aquests 46,1, perquè era un aire supercalent que entrava a Sant Just, per això teníem aquesta sensació de 46 i per això vam arribar als 35,6 ahir per culpa d'aquest vent a la una del migdia. Aquest vent va arribar als 50 km/h, però és que aquesta matinada cap a les dues s'ha arribat a un cop de vent de 65 km/h. Són puntuals, no sé, de dir, ostres, està fotent vent tota la nit. No, no, és un moment puntual que gira el vent, agafa molta empenta, perquè si ara miréssim el radar estem veient que durant la nit i aquest matí hi ha moltíssimes tempestes arreu de Catalunya, tempestes que allà on cauen doncs refresca força, però bàsicament estem parlant de que tenim unes quantes tempestes cap a la Noguera, la Segarra, a l'Urgell, també cap al Pallars Jussà, també cap a l'Alt Urgell, tota aquesta zona interior de Catalunya. En aquests moments el radar ens marca tempestes. Aquestes tempestes també doncs han estat durant el matí, ara n'entren algunes pel Pla de Lleida, que també podrien descarregar, i també tenim algunes precipitacions bastant importants en aquests moments cap a la zona de la Cerdanya i del Berguedà. Encara que veiem doncs, que el temps no passa absolutament res, sí que és cert doncs, que s'estan formant tempestes. Aquesta tarda aquestes tempestes podrien avançar una miqueta i podrien arribar fins i tot al Vallès, o sigui que cap al Montseny no es descarta la possibilitat d'alguna descàrrega. Avui temperatures que tiren avall. Si ahir vam arribar als 35, avui ens quedarem amb 32. Ara, en aquests moments a Sant Just tenim una temperatura de 30 graus, amb una sensació de gairebé 36. És calor intensa, perquè el termòmetre sí que té tendència a anar baixant al llarg dels propers dies. Avui podem arribar als 32-33, però la xafogor serà molt empipadora els propers dies. Això no ens ho traurem de sobre. Sí que veurem un mercuri més normalitzat, però la xafogor ens dispararà i la sensació de calor serà molt punyetera. Demà divendres, sol, amb alguns nuvolets, temperatures que tornen a baixar un palet més. Si avui veiem els 33, demà ens quedarem amb el 31. Però aquest 31 amb xafogor servirà de ben poc, sobretot a la costa. A l'interior es pot dormir una miqueta més bé. Les nits també seran molt empipadores els propers dies i de cara al cap de setmana seguim parlant de temps estable, amb el sol com a protagonista, potser diumenge alguns núvols més, i el que també es va confirmant és aquesta normalització, molt a poc durant el cap de setmana i sobretot la setmana que ve, de les temperatures. Normalització en canícula vol dir que cada dia estarem entre 30 i 31 graus i que en funció de la humitat que tinguem doncs respirarem una miqueta menys. Una dada que volíem destacar i que ens porta molts dies enllà, però que volem compartir-la amb vosaltres. Avui els mapes ens diuen que a partir del diumenge 26 la màxima a Sant Just estaria al voltant dels 27 graus. O sigui que és una notícia molt bonica i que podria arribar al cap de aquest cap de setmana que ve, no? El següent ens podria arribar entre el 25 i el 26 de juliol, podríem tenir una baixada de temperatures. I l'última dada, pluges. No se'n veuen per enlloc. Fins a finals de mes, de moment, no es veuen pluges.
2: Mare de Déu. Això comença a agonitzar ja, sí. Una mica. Mm-hmm. Bé, doncs res, haurem d'esperar o fer la dansa de la pluja. No sé si en saps tu alguna dansa de la pluja.
3: No sé la cançó de la dansa del sabre, però dansa de la pluja no.
2: No em preguntaré més, no vull preguntar més. Carles Rius, gràcies, cuida't. Fem una pausa pels butlletins, tornem de seguida amb l'entrevista del dia. Avui a l'alcalde de Sant Just, Joan Passaganyes. Fins ara.
4: Catalunya diu sí al futur. La decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és una molt bona notícia per a Catalunya, per a Espanya i per a la democràcia. La sentència referma, de nou, la voluntat de la immensa majoria de catalans i catalanes de seguir avançant cap al futur. L'amnistia validada per la Unió Europea obre un futur d'esperança i de lideratge per Catalunya. Crec necessari fer memòria. El 30 de maig de 2024, la llei orgànica 1/2024 d'amnistia per a la normalització institucional, política i social a Catalunya fou aprovada per la majoria absoluta del Congrés dels Diputats, que és la representació sobirana del conjunt de ciutadans i ciutadanes espanyols. El 26 de juny de 2026, el Tribunal Constitucional, l'intèrpret suprem de la Constitució,

Bon dia, passen 8 minuts a les 11, us informa Mariona Sales Vilanova. L'Ajuntament de Sant Just d'Esvern ha publicat a la seva pàgina web la programació completa de la Festa Major 2026, que se celebrarà del 29 de juliol al 6 d'agost. El web municipal recull tota la informació detallada dels actes previstos, amb els horaris, les ubicacions i l'organització de cadascuna de les activitats. La programació inclou propostes per a tots els públics, amb activitats tradicionals, culturals, esportives i musicals. Entre els actes previstos hi ha el pregó de Festa Major, cercaviles, concerts, sopars populars, espectacles familiars, cinema a la fresca, sardanes, activitats juvenils, havaneres, correfoc i l'espectacle de foc, així com diverses iniciatives organitzades per les entitats del municipi. A més de les activitats diàries, el programa també recull altres propostes que es desenvoluparan durant la Festa Major, com el concurs de decoració de balcons o les geocees, amb tota la informació sobre el seu funcionament i calendari. I pel que fa a cultura, la Coral Harmonia de la Gent Gran de Sant Just participarà en la missa dominical de Televisió Espanyola el diumenge 26 de juliol en una missió que es retransmetrà de 10:45 del matí a 11 des de Sant Cugat del Vallès. L'actuació tindrà lloc en el marc de la celebració litúrgica que Televisió Espanyola emet cada diumenge i l'activitat és organitzada per la Coral Harmonia de la Gent Gran. S'emmarca en l'àmbit d'acció social i gent gran. I pel que fa a medi ambient, l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha presentat els resultats de diversos estudis sobre la calor extrema i les mesures d'adaptació que impulsen els municipis metropolitans durant la jornada tècnica, la calor a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, coneixement i acció. Les anàlisis constaten que els períodes de calor intensa són cada cop més llargs i que l'impacte sobre la salut és més elevat entre les dones, les persones majors de 85 anys i la població amb un índex de vulnerabilitat al canvi climàtic molt alt. Entre els treballs presentats destaca un estudi sobre la relació entre calor i mortalitat a l'àrea metropolitana entre 2002 i 2022, que conclou que el risc de mortalitat augmenta a partir dels 32 graus i que el 2022 es van registrar 1.060 morts atribuïdes a la calor entre el 15 de maig i el 15 d'octubre. La jornada també ha servit per donar a conèixer nous estudis sobre ombra urbana i itineraris climàtics, així com eines com el cercador d'itineraris frescos que facilita desplaçaments a peu per recorreguts amb més confort tèrmic. A més, s'han compartit experiències municipals per reforçar l'adaptació dels espais públics davant l'augment de les temperatures. I això ha estat tot. Tornem amb més informació al butlletí horari de les 12. Fins ara.

0: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Gualden, Torreblanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
1: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern. Seguim a la Rambla, passant 4 minuts d'un quart de 12 del migdia. I ara és moment de l'entrevista a l'alcalde Joan Bassaganyes. Encarem aquesta segona hora del programa amb l'entrevista del dia en la que repassarem l'actualitat municipal amb l'alcalde de Sant Just Desvern, Joan Bassaganyes. Joan, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui posarem el focus en el ple ordinari del mes de juny, que va abordar qüestions de gran impacte per al futur del municipi, com la futura zona de baixes emissions, la fiscalitat turística, la gestió tributària, entre altres temes d'actualitat política i ciutadana. Parlarem també dels preparatius de la Festa Major 2026, que arriba amb novetats destacades i una aposta per reforçar la participació entre les entitats i la ciutadania. I, evidentment, també tindrem el bloc de l'alcalde Respon amb les preguntes que ens heu adreçat des de casa vostra a partir de les xarxes socials. Comencem parlant del primer bloc, que avui el destinarem doncs, a parlar del ple, d'aquesta aprovació inicial del projecte de zona de baixes emissions i de la nova ordenança que regularà l'accés, la circulació i l'estacionament de determinats vehicles al municipi. Què representa per Sant Just, alcalde, aquest primer pas cap a la implantació de la ZBE?
1: Doncs, en primer lloc, el compliment d'una normativa que ve d'Europa i que s'ha d'implementar a tota l'àrea metropolitana i que, de fet, ja s'està implementant a diferents nivells, en diferents municipis. Per tant, primer hi ha un aspecte legal i després hi ha una voluntat de que aquesta implantació sigui molt gradual perquè, si bé compartim l'objectiu final d'aquesta normativa, també hem d'explicar que a Sant Just ara mateix no tenim un problema a nivell de qualitat de l'aire i que tenim un parc de vehicles altament renovat. Per tant, tenim molts pocs vehicles que no compleixin amb la normativa que reclama l'ordenança i per aquest motiu no creiem que ara estiguem en una situació tan necessitada com per fer una aplicació ràpida i contundent d'aquesta normativa. En tot cas, com no podia ser d'una altra manera, ens anirem posant al dia gradualment en compliment de les normatives que són d'origen europeu però que tenen la seva traslació a nivell estatal i autonòmic i també dir-ho que ho farem d'una manera molt, molt gradual pel que et deia abans, perquè no tenim un problema asfixiant ara mateix.
0: Hem arrencat parlant de les ZBE, de la zona de baixes emissions. Ens agradaria concretar una mica més de com afectarà la ciutadania i també acabar d'aclarir una mica aquest període d'adaptació que comentava, alcalde.
1: Sí, la normativa s'acabarà aprovant de manera definitiva a finals d'any o a principis de l'any que ve. Però com tota normativa, després s'ha de complir. I per complir, doncs, s'han d'establir uns mitjans que permetin detectar aquells cotxes o vehicles que no compleixen amb la normativa i que, per tant, serien penalitzats en cas de creuar el municipi de Sant Just. En aquesta segona fase encara no ens hem posat un calendari precisament pel que et deia, perquè no creiem que sigui un problema d'urgent necessitat a corregir ara mateix i perquè tenim un parc de vehicles que pràcticament en la seva totalitat ja compleix amb els estàndards que demana la legislació a nivell estatal, no? Per tant, a curt termini la ciutadania visualitzarà pocs canvis. És probable que de cara a 2027-2028 doncs ja s'observin la instal·lació d'algunes càmeres o d'alguns dispositius ja específicament col·locats per poder detectar aquests vehicles que no compleixen amb la normativa. També creiem que d'aquí a 2027-2028 ja, amb el ritme que estem tenint de renovació del parc de vehicles, ja pràcticament arribaríem a cobrir, si no el 100%, sí que pràcticament el 100% dels requisits que ens demana la normativa estatal.
0: Encetem el segon bloc de l'entrevista d'avui. El ple també va aprovar per la via d'urgència el recàrrec sobre l'impost a les estades en establiments turístics. Molta gent que ens estigui escoltant dirà, bé, però Sant Just no és Barcelona, bé, però sí que és cert que ara i cada vegada més ha incrementat doncs, a aquella gent no?, que per congressos, per activitats vàries a Barcelona venen a descansar a Sant Just per desconnectar una mica no?, del rebombori de la ciutat. Bé, doncs, posant una mica de context, avui volíem parlar sobre aquest tema perquè ens agradaria saber també doncs, per què s'ha considerat necessari doncs, incorporar aquest recàrrec sobre la taxa turística a Sant Just. Alcalde, expliqui'ns una mica també doncs, com s'ha desenvolupat tot plegat.
1: Bé, jo crec que haurem d'anar una mica no, en el context global de l'economia catalana i en aquest sentit sí que recomano la lectura de l'informe Fènix en què explica que una excessiva dependència del turisme i especialment si aquest turisme és de poc valor afegit el que acaba provocant és un empobriment de l'economia catalana. L'informe el que recomana és que el turisme que ha d'haver-hi, que evidentment ha de seguir existint, doncs el que hem d'intentar és que sigui un turisme de qualitat. Eh? I una de les fórmules per garantir que aquest turisme és un turisme de qualitat doncs passa perquè doncs hi hagi una fiscalitat sobre el turisme. Jo recordo fa anys que va haver-hi molt debat quan es va estipular que en algunes comunitats autònomes d'Espanya hi havia d'haver-hi taxa turística perquè el turisme és veritat que generava ingressos però també generava moltes despeses i que una part d'aquestes despeses s'havien de recuperar per aquesta via a nivell fiscal, doncs va haver-hi molt debat. Passats els anys, jo crec que s'ha anat assumint per part de tothom que si volem tenir un turisme de qualitat, el que no podem és subvencionar indirectament turistes que venen d'altres països, en alguns casos de països més rics que el nostre, i que troben aquí unes vacances molt low cost, precisament perquè no tenim una fiscalitat adaptada a les despeses també que acaba provocant o que acaba generant el turisme. I jo crec que en aquesta filosofia doncs, s'ha d'emmarcar aquesta voluntat de l'Ajuntament doncs, de gravar activitats turístiques que si bé és veritat que generen ingressos, també generen despeses. I la gràcia d'aquest recàrrec, que des de fa poc temps podem cobrar als ajuntaments, és que deixa un ventall d'oportunitats a l'hora de gastar aquests ingressos prou ampli com perquè ens permeti a les administracions doncs, cobrir una part de la despesa que genera aquest turisme. Per exemple, en matèria de seguretat, en matèria de neteja, recollida de residus, etc etc. Per tant, ens ajudarà a nivell pressupostari a compensar l'esforç que es fa rebent turistes. No? En el cas de Sant Just no estem parlant d'una afluència massiva de turistes com pot passar en altres indrets de Catalunya, però sí que és veritat que, com bé deies, en els darrers anys sí que hi ha hagut un increment substancial de les pernoctacions. Hem tingut també han aflorat apartaments turístics, etcètera, etcètera, que sí que han fet que si bé Sant Just no sigui un municipi turístic, sí que té turistes i també té les externalitats que provoquen els turistes, les bones però també les dolentes.
0: Per tant, aquests diners, aquests recursos es destinaran doncs a millorar i adaptar també al municipi, que aquestes persones doncs, que vinguin i que també doncs, pernoctin a Sant Just es trobin al poble en condicions. És així?
1: Efectivament, així és.
0: Molt bé. Perfecte, doncs passem al tercer bloc. Parlem avui també de convivència, d'actualitat municipal, perquè durant el ple també es va fer la lectura del manifest institucional amb motiu del 28 de juny, el Dia Internacional per l'Alliberament LGTBI. Recordem que Barcelona també celebra aquest cap de setmana de forma multitudinària, però Sant Just també es va viure doncs, en un parell d'ocasions, un parell d'activitats no?, relacionades en aquest àmbit. Quin valor té mantenir aquest tipus de posicionaments institucionals en defensa dels drets i la igualtat? I si creu que d'alguna manera el col·lectiu LGTBI ha trobat un lloc segur a Sant Just?
1: Bé, jo crec que en termes generals Sant Just és un lloc segur per a aquest col·lectiu. Això no vol dir que no tinguem fets aïllats de discriminació cap a persones LGTBI, perquè n'hem tingut. No hi ha hagut fets greus, però sí que hi ha hagut situacions molt lamentables que evidentment no ens podem permetre com a societat. I aquest tipus de dies, aquest tipus de manifestos, aquest tipus de posicionaments públics, el que serveixen és perquè aquella gent que no respecta a les persones que tenen una orientació sexual diferent a la seva, sàpiguen que quan tinguin conductes incíviques o intolerants, doncs tindran un ajuntament o una administració a davant seu. Jo crec que aquest és el missatge que s'ha de llançar i aquest és el motiu pel qual jornades com aquesta segueixen tenint sentit avui, el 2026, a Catalunya.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs ara sí, també enfilant la recta final d'aquests blocs, recordem, són blocs temàtics enfocats en preguntes relacionades amb el ple municipal, també amb l'actualitat santjustenca. Ens queden dos d'aquests, després ja passaríem a l'espai de l'alcalde Respon. Obrim ja el quart meló, el quart bloc, parlem en la recta final del ple, les famílies i el grup de suport de Tardor Absolució van demanar a l'Ajuntament que estudiï la possibilitat de personar-se en el procediment judicial o d'oferir algun tipus de suport institucional, recordem, fent una mica de repàs, aquells dos joves encausats pels fets ocorreguts durant les festes de tardor de l'any passat. Prèviament, cap a les 7 de la tarda, una setantena de persones es van concentrar davant de l'Ajuntament, on van llegir doncs, un manifest en suport dels dos joves. Posteriorment, una quinzena de representants del col·lectiu va assistir a la part final del ple per traslladar aquest missatge davant de la Corporació Municipal i també reclamar el compromís del consistori mentre la causa judicial continuï oberta. Alcalde, com afronta el govern municipal una qüestió tan concreta com la petició de suport institucional als dos joves encausats?
1: Bé, el suport institucional existeix, perquè nosaltres també estem treballant i ho estem fent de valent perquè aquest cas es pugui arxivar. Creiem que és l'escenari ideal per a tothom i en aquest sentit vull també destacar que altres administracions, no totes implicades en aquesta qüestió, també han estat i segueixen estant per la labor de que l'arxiu sigui la solució a un problema que no s'havia d'haver produït mai. És veritat que la línia amb la qual vam estar treballant, si bé en un moment determinat semblava que tenia moltes possibilitats de progressar adequadament, finalment aquestes bones expectatives es van veure truncades amb un informe final de la Fiscalia que ens va tornar una mica la partida de sortida. I això va ser el que va generar aquesta reacció del col·lectiu de suport a aquests dos joves de Sant Just i d'Esplugues que ara mateix tenen un procés judicial en marxa. Des de Sant Just, des de l'Ajuntament de Sant Just, hem seguit oferint a aquestes famílies, especialment a la família de Sant Just, el nostre recolzament a nivell jurídic per recuperar la via de l'arxiu com la via que entenem que és la menys traumàtica i si bé és difícil, i en aquests moments és més difícil que fa 3 mesos, doncs creiem que continua sent possible. Insisteixo, però, reconeguent el fracàs de les primeres gestions, que no han anat com esperàvem, i també la dificultat de que en aquesta segona instància aquesta via pugui acabar positivament. Però que sigui difícil no vol dir que no ho haguem d'intentar, i això és el que nosaltres estem fent. Creiem que aquesta via és l'adequada i és la més útil. Altres peticions que se'ns han fet, com que l'Ajuntament es personi com a acusació popular, les hem descartades, primer, perquè jurídicament no podem presentar-nos com una acusació popular davant d'un cas que no es pot considerar com un cas d'odi o discriminació. Estem parlant de si l'actuació dels Mossos va ser bona praxis o mala praxis, però en cap cas creiem que estiguem davant d'un cas en què concorrin els delictes d'odi i de discriminació per part dels agents del cos de Mossos d'Esquadra, que són aquells casos en els que s'obre la porta per poder personar-nos com a ajuntament, com a acusació popular. Hem encarregat un informe jurídic que ha estat avalat pels nostres serveis jurídics també, que descarten que aquesta possibilitat pugui ser plantejada per part de l'Ajuntament. I, per altra banda, doncs, si volem, i aquí és una qüestió més d'oportunitat, que aquest cas es pugui arxivar, doncs nosaltres també necessitem que el cos de Mossos d'Esquadra estigui per la labor de que aquest cas es pugui arxivar. I a dia d'avui, crec que des de Mossos d'Esquadra, i m'agradaria ser molt prudent en el meu pronunciament, també estan per la labor de que s'aturi una potencial escalada d'aquest cas. I crec que això és un fet que valorem positivament i que hem de conservar. I llavors, entrar en una guerra de manifestos, de declaracions, de recursos, pensem que pot anar en detriment d'aquesta via i, en conseqüència, pot acabar provocant que aquesta situació empitjori encara molt més per les dues persones encausades.
0: Per tant, amb el context, amb tota la informació sobre de la taula, quin missatge trasllada a les famílies i a la ciutadania?
1: El missatge que trasllado a les famílies és el que els he trasllado en les reunions que tenim, que són d'àmbit privat i que crec que s'han de mantenir en l'àmbit privat. Nosaltres estem parlant amb les famílies, i especialment la família de Sant Just, i tot el que hem de dir ho traslladem en aquest àmbit privat, i les famílies, amb tota la informació que tenen per part de la seva advocada, per part dels nostres serveis jurídics, i per part de la informació que he pogut anar recollint jo personalment, doncs han de prendre les seves decisions. Són lliures de prendre les seves decisions, i jo crec que, si bé és evident que el no arxiu d'aquest cas ha estat una molt mala notícia i que ha generat molta frustració en les famílies i en els amics, doncs també pensem que les decisions s'han d'anar treballant conjuntament perquè puguin ser més eficaces. I en això estem.
0: Molt bé, doncs passem a l'últim bloc d'aquest espai, doncs, preparat i treballat per la redacció d'aquest programa. Marxem a parlar de la Festa Major d'aquí pocs dies. Sant Just donant el tret de sortida a una nova edició de la Festa Major, en aquest cas la del 2026, que celebrarà des del 29 de juliol al 3 d'agost, amb una jornada final el 6 d'agost, el Dia dels Patrons, coincidint, com dèiem, amb la festivitat dels Sants Just i Pastor. Aquesta edició arriba amb novetats de destacades com la creació de la coordinadora de festes, i tindrà com a pregonera Soledat Sant Serafini, artista i fundadora del Carrau Blau. Alcalde, que representa pel municipi que Soledat Sants sigui l'encarregada de pronunciar aquest pregó?
1: Bé, doncs és el reconeixement a una persona que, si bé no és de Sant Just, perquè ella viu a Barcelona, ha deixat una petjada profunda a moltíssimes persones de Sant Just. A vegades diem que el principal tret característic o la principal virtut que té Sant Just és el talent humà. I si el talent humà que hi ha a Sant Just doncs, creiem que no ha caigut del cel, ha estat en part també per la presència de Carreu Blau amb la Soler Sans al capdavant durant tants i tants anys, educant a través de les arts plàstiques a centenars d'alumnes que han passat per les aules de Carreu Blau. Per tant, és una persona que ha deixat una profunda petjada en la nostra, o una part de la nostra població, i per aquest motiu creiem que mereix, doncs, aquest honor de poder ser la pregonera a la Festa Major d'enguany. Que també he de dir que a ella i a la seva família els hi ha fet molta il·lusió aquesta oportunitat, no?
0: Parlem també d'una de les novetats d'aquesta Festa Major, de la coordinadora de festes. Ens agradaria saber quin paper tindrà aquest nou espai de participació ciutadana i quin balanç fa l'Ajuntament en resposta que ha tingut fins ara.
1: Bé, jo crec que aquest any ha arrencat una mica tard, no? Però de cara a l'any que ve estic convençut que podem tornar una mica al que va ser l'origen, el nucli, no? A la Festa Major de Sant Just tothom sap que durant molts anys era una festa major amb poca participació. La gent aprofitava aquests dies ja per començar les vacances i ben pocs eren els que es quedaven a viure la Festa Major. El gran èxit, el punt d'inflexió a partir del qual la Festa Major de Sant Just va començar a agafar volada, va ser quan des de l'Ajuntament es va fer com una delegació de funcions a l'hora d'organitzar la Festa Major en entitats juvenils, sobretot juvenils del poble, també altres entitats, però portant la batuta a les entitats de juvenils del poble perquè fossin elles qui, amb el suport de l'Ajuntament, organitzessin la Festa Major, perquè elles millor que ningú sabien quins eren els desitjos, els anhels, les aficions de la gent jove del poble. I crec que va ser un èxit. El que passa és que és veritat que en els últims anys, doncs, el pes de les entitats havia anat minvant una mica i el pes de l'Ajuntament havia augmentat. I una mica la voluntat d'aquesta coordinadora és tornar a aquests orígens en què el pes de la Festa Major el portaven des de les entitats, cosa que a mi em sembla que si ha funcionat en el passat ha de també poder tornar a funcionar d'ara endavant. Aquest any ens hi vam posar potser una mica massa tard, hem quedat amb una fórmula híbrida, però tant de bo que de cara a propers anys aquesta coordinadora englobi a més entitats, sigui representativa de tot el teixit associatiu que tenim a Sant Just, i tant de bo poguéssim fer aquesta delegació gairebé total de l'organització de la Festa Major de l'Ajuntament a aquestes entitats, no? Però per això cal que tinguin més musculatura i que siguin representatives del teixit associatiu que tenim al nostre poble.
0: I finalment, per tancar aquest bloc i donar pas també a l'espai de l'alcalde Respon, un missatge als veïns i veïnes perquè gaudeixin d'aquesta Festa Major.
1: Bueno, un doble missatge. El primer de tot, als veïns que no els agrada tant la festa o que la viuen d'una forma diferent, aquests dies són dies en què hi ha molèsties, que no ens hem d'enganyar. Són dies en què les festes acaben tard a la nit, que pot ser que hi hagi més brutícia de la que hi ha habitualment. Doncs són dies en què hi ha molèsties que intentem que es corregeixin ràpidament o que es mitiguin en la mesura del possible, però és innegable que hi haurà gent que aquests dies, doncs, patirà molèsties. I el que els volia demanar, el primer missatge que volia llançar, és que tinguin paciència aquests dies, perquè la Festa Major només passa un cop a l'any i també hem de buscar un equilibri en què la gent jove i no tan jove de Sant Just també durant uns dies s'ho pugui passar bé. I després l'altre missatge dirigit a aquestes persones que gaudiran més intensament de la Festa Major i que participaran d'aquestes activitats, especialment de les activitats nocturnes, que és on acostumem a tenir els principals focus de problemes. Els demano, doncs, que gaudeixin les festes amb civisme, amb respecte cap a les altres persones, i sobretot evitant situacions que acabin desembocant en baralles, en incidents, en confrontacions, que són situacions que acaben rebentant una festa major, encara que aquesta vagi molt bé. Incidents d'aquest tipus acaben malmetent festes que potser en el 99% de la seva celebració han transcorregut amb harmonia i amb alegria. Demanar-los sobretot això, que respecte, i si detecten persones o actituds confrontatives, de persones que venen a provocar, que sisplau avisin ràpidament els serveis de seguretat, ja siguin policia local, Mossos d'Esquadra o servei de seguretat privada, perquè aquestes persones puguin ser ràpidament desallotjades dels recintes on es facin les festes.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs ara sí, tanquem, com ho fem sempre, amb aquest torn obert de preguntes, amb l'alcalde Respon. Com sempre, ens heu fet arribar les preguntes a través de les xarxes socials, les hem agrupat per temàtiques, per facilitar també les respostes, i en aquest sentit doncs arrencarem amb el Complex Esportiu Municipal La Bonaigua. Primera pregunta, alcalde, el gimnàs municipal tanca cada any la piscina interior durant tot el mes d'agost, suposadament per tasques de manteniment. Hi ha usuaris que consideren que aquest tancament és excessiu i demanen que l'Ajuntament intervingui perquè la piscina interior es mantingui oberta durant l'agost, especialment per les persones que només disposen d'aquell temps, doncs, per nedar durant les vacances estivals. És una opció que es podria estudiar?
1: De fet, en els últims anys, la Bonaigua ja obria. La piscina no tancava tot l'agost, ja obria bastants dies a l'agost. Aquest any no podrà ser així perquè s'ha de canviar el vas de la piscina, que els usuaris de la Bonaigua, de la piscina de la Bonaigua, saben que ha patit filtracions i, per tant, li convé una renovació important que es farà durant el mes d'agost, que és quan creiem que té menys afectació, i que segurament tindrà una durada de 3-4 setmanes i d'aquesta manera, per tant, abarcarà pràcticament la totalitat del mes. O sigui que enguany és per motius d'obres de millora que s'han de fer, no només de manteniment, sinó obres importants en el vas de la piscina.
0: Seguint el Complex Esportiu Municipal, ens pregunten si es podria ampliar l'horari i que obri també els diumenges a la tarda, ja que hi ha moltes persones que treballen que només tenen disponibilitat aquest diumenge a la tarda, no? I que ara mateix doncs, no està operatiu el gimnàs.
1: Que passa, els diumenges a la tarda també s'han de fer tasques de manteniment. És una instal·lació que té un ús molt, molt intensiu i els diumenges a la tarda entenem que és un dia, primer, de descans de treballadors que estan en el dia a dia en el complex de la Bonaigua i, segona, d'aquells que no ho estan, que puguin fer aquestes feines de manteniment que en el dia a dia els hi costa més de poder fer.
0: Mm-hmm. Després també ens pregunten, seguim al SEM, al Complex Esportiu Municipal, com pot ser que el gimnàs municipal presenti, segons alguns usuaris, un estat de conservació deficient quan la quota supera els 60 euros mensuals. També es queixen que, tot i pagar tot l'any, a l'estiu no poden gaudir de la piscina exterior perquè està molt plena. Es planteja revisar aquesta situació, alcalde?
1: Bé, el gimnàs municipal, a mi no em consta que estigui en mal estat. Si és així, ho mirarem, però el que segurament és veritat és que és un gimnàs que s'ha quedat petit. Jo crec que és més un problema d'espai que no pas de manteniment. De totes maneres, ho mirarem. I després, el mateix et puc dir respecte a la piscina exterior. És evident que s'ha quedat petita per la dimensió que té Sant Just, i estem treballant amb dos projectes que permetin ampliar en un futur no molt llunyà els espais de piscina exterior de Sant Just. Una a la Bonaigua i una altra en un altre indret.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs marxem ara a parlar dels espais infantils i els refugis climàtics. Ens pregunten, quan es dissenyi un parc infantil nou, es podria prendre com a referència altres municipis que utilitzen materials naturals, com la fusta, i que incorporen també doncs, més arbres d'ombra, o també veles o paviments de materials més adequats? Moltes famílies consideren que els parcs actuals no són funcionals durant l'estiu.
1: Bé, ja cada cop es fa més. De fet, els parcs que es dissenyen actualment ja es fan amb processos participatius en els quals participen infants, i aquest és un element que sempre surt, el de les ombres. Per tant, ja es va incorporant, potser no en la totalitat i no de forma 100% satisfactòria, però aquesta mirada ja s'ha incorporat en el disseny dels darrers parcs que s'han fet. Dit això, és veritat que aquí tenim com una contraposició, perquè per un costat volem arbres que facin ombra, que siguin generosos a l'hora de fer ombra, perquè és cada cop més necessari, i a la vegada hem de trobar aquelles espècies que funcionin amb poca aigua, perquè també pel que apunten les tendències climàtiques, cada cop tindrem períodes de sequera més extensos en el temps, i per tant el nostre arbrat, la nostra vegetació, haurà de ser el més autòctona possible per poder sobreviure a aquests períodes de sequera sense necessitat de reg intensiu. I a vegades aquests dos paràmetres són difícils de fer, de conciliar, i de trobar espècies que donin resposta a les dues necessitats. De totes maneres, estic d'acord amb aquesta reflexió, i també estic d'acord en que també hem d'incorporar elements artificials, com els tendais. De fet, ja s'ha fet a recents actuacions, perquè la necessitat d'ombres cada cop és més important i més evident, no?
0: Uh-huh. Diverses famílies també demanen més espais interiors on els infants puguin jugar i socialitzar els caps de setmana, especialment durant els mesos de més calor o quan fa mal temps. Ens pregunten si l'Ajuntament contempla crear o habilitar algun espai d'aquest tipus, i per altra banda, i enllaçant també aquesta pregunta, ens consulten si seria possible obrir la vagoneta també els caps de setmana de juliol, tenint en compte que és un refugi climàtic.
1: Bé, la vagoneta abans estava tancada, l'hem obert ara els mesos de juliol, especialment quan hi ha onades de calor. Hem de dir també que amb poca assistència de persones. I després, quan demanem totes aquestes coses, també hem de ser conscients de que són despeses que estem demanant a l'administració i que han de tenir un retorn. Obrir equipaments per obrir no té massa sentit si després, quan els obrim, resulta que hi ha poca afluència de públic. En la vagoneta hem fet un testeig, ara quan hi ha períodes de calor l'obrim com a refugi climàtic, cosa que, insisteixo, fins l'any passat no passava, i tots aquests canvis els anirem fent gradualment també si veiem que la ciutadania després respon. Sí que tenim voluntat d'ampliar la xarxa de refugis climàtics. Ara mateix, perquè un equipament pugui tenir l'etiqueta de refugi climàtic, ha d'estar validada per l'àrea metropolitana. Hem demanat, i ha de complir una sèrie de requisits, hem demanat a l'àrea metropolitana poder ampliar aquesta xarxa de refugis climàtics, i de cara als propers anys, doncs, és evident que gradualment s'aniran incrementant. Però també vull posar el focus en que tots aquests increments han de ser graduals, i també s'han d'anar supervisant si tenen després la demanda que esperàvem o no. Perquè, com dic jo abans, com deia abans, són despeses que demanem al pressupost municipal, per tant, són diners que surten dels impostos dels ciutadans i han de tenir un retorn social, o si no, doncs, malauradament, estarem generant unes dinàmiques que poden acabar sent molt, molt perverses, no?
0: Uh-huh. Molt bé, marxem.
1: O molt irresponsables.
0: Marxem a una pregunta, alcalde, que nosaltres no tenim massa context, aviam si vostè pot o sap de què s'està parlant. La pregunta diu, quan s'obriran les zones de jocs d'aigua del Parc de la Pau?
1: Doncs quan puguem fer la segona fase de l'obra de la Pau. La voluntat que tenim...
0: És a dir, la segona fase hi ha la idea de...
1: Segona i tercera fase ja incorporen jocs d'aigua, sí.
0: Mm-hmm. Entesos.
1: El que estem estudiant és precisament en aquesta línia de que estem notant que els estius cada cop són més calorosos i que hi ha més necessitat d'ombra i també d'aigua per refrescar, que independentment del projecte de la plaça de la Pau, que seguirà el seu ritme, doncs pugui haver-hi una actuació de xoc més immediata de cara a l'any vinent en algun altre parc. Això ho estem valorant i és probable que d'aquí un temps puguem donar alguna resposta en aquest sentit. Ara mateix s'estan demanant pressupostos a empreses que es dediquen a construir aquest tipus d'instal·lacions i mirarem en quin indret, més enllà del projecte de la Pau, es pot col·locar per tenir aquesta funció social.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs ara sí que li demanaria concreció i que sigui breu, perquè ens queden bastantes preguntes.
1: No estic sent breu, veig.
0: Sí, més encara, no, més que res, que és que ens queden moltes preguntes, em sabria greu perquè ja marxem de vacances i no m'agradaria quedar-me en coses amb el tinter. Molt bé, doncs, mobilitat i via pública. Quan està previst millorar l'asfaltatge del carrer Indústria? Les persones que hi circulen en bicicleta expliquen que hi ha molts sotracs a causa del desgast.
1: Doncs el carrer Indústria no és dels que tenim detectats que està en pitjor estat. No em consta que tinguem aquests problemes. En tot cas, caldria que ens digués aquest oient en quins punts exactament. Així com tenim alguns carrers que ara hem fet unes obres d'asfaltat en diversos carrers, en continuarem fent. Carrer Tudona, per exemple, carrer Eter, sí que tenim detectats que hi ha soterracs importants. En el cas del carrer Indústria, no, m'haurien de situar on estan aquests soterracs. El carrer Indústria el que sí que està malament és, però no són per on circulen les bicicletes, els espais asfaltats on aparquen els cotxes amb bateria. Aquí, fruit de les arrels dels arbres, sí que tenim alguns trossos aixecats, però en la zona de rodadura de vehicles no em consta que tinguem espais malmesos, però si aquest oient ens els indica, ho podem fer actuacions puntuals.
0: Doncs en el mateix comentari que ens ha escrit, si ens està escoltant,
1: que sisplau, ens ho faci arribar. Sí.
0: Ens ho faci arribar. El carrer que comunica Masllui amb el centre del poble, passant per la Passera, es troba en molt mal estat, tot i que és una zona de molt trànsit de camions i passen també moltes famílies amb cotxets perquè connecta amb el CAP, amb el casal de joves i altres serveis. Hi ha prevista alguna actuació per millorar aquest itinerari?
1: Sí, entenc que és el carrer Juan Ramón Jiménez. El que sí que hem de fer, però no serà immediat, però és, com diu l'oient, o l'oienta té tota la raó del món, cal millorar la vorera que va entre Avinguda Riera i el carrer Monturiol. És una vorera que encara és molt industrial i aquest carrer és evident que cada cop hi passen més persones a peu que venen de la Passera i, per tant, aquesta vorera sí que és cert que s'ha de remodelar. Jo crec que és un projecte potser d'aquí un any, dos anys, es podria implementar, sí.
0: Mm-hmm. Parlem ara d'autobusos, parlem
1: buscant,
0: de Masllui.
1: Perdona, l'equilibri, continuen sent naus industrials, per tant, continuarà havent-hi trànsit de camions, però jo crec que podem trobar fórmules satisfactòries per les dues necessitats.
0: Molt bé. Com deia, estem parlant ara d'autobusos que tenen dificultats per passar pel carrer Rosa Leveroni. Està previst ampliar la vorera o actuar en aquest punt?
1: Sí, tenim tres punts on hi ha tres girs que són complicats pels busos articulats. Un és precisament Narcís Monturiol, Ramon y Cajal Monturiol i Juan Ramón Jiménez. Aquí és un punt que cal millorar. El segon és a la cruïlla del carrer Masllui amb Rosa Leveroni i el tercer, Rosa Leveroni i Rosa Luxemburg. Hem fet un projecte de millorar aquests creuaments. Hem rebut finançament de l'àrea metropolitana i la idea és que a finals d'any comencin les obres per millorar aquests tres girs.
0: Uh-huh. Parlem de la línia X30, que ens pregunta que encara que disposi d'autobusos articulats, que diuen que no sempre circulen d'aquesta manera, però això ja és una cosa que ho deixem també per la resposta de l'alcalde. Diu que els usuaris asseguren que continuen anant molt plens des que arriben a Sant Feliu. Està previst augmentar la freqüència o incorporar noves línies de bus?
1: No, el que, a veure, els busos sí que són tots articulats. Altra cosa és que puntualment algun d'aquests vehicles articulats hagi hagut d'anar a fer un manteniment o una reparació i col·loquin substitutòriament un vehicle estàndard. Però ara sí que tots els vehicles que circulen en aquesta línia són tots articulats. Jo crec que aquesta és una línia que té molt èxit. Des de l'àrea metropolitana en són conscients i crec que sí que hi ha una voluntat en propers contractes de millorar la freqüència. Sí. Uh-huh. Sobretot ara que, com molt bé diu l'oient, va fins a Sant Feliu.
0: Doncs tanquem amb una última pregunta. Parlant de neteja de residus, en gairebé 2 anys d'implantació del nou sistema de recollida de residus, a l'oient li agradaria saber quantes denúncies s'han interposat per abandonar deixalles a la via pública, i diu que alguns veïns denuncien que és habitual veure bosses d'escombraries fora de contenidors, amb els problemes de brutícia, plagues i presència d'animals que això comporta. Es preveu reforçar el control i fer complir amb més contundència la normativa?
1: Sí, n'hem posat en alguns llocs on hem detectat bateries molt crítiques. Me'n recordo al començament de fer els tancaments, que teníem una bateria molt problemàtica al carrer de Can Candeler, a Can Biosca, amb Girona. Però és veritat que seguim tenint bateries on hi ha incivisme. En aquest sentit, apuntar dues coses. La taxa de residus, a partir de l'any que ve, tindrà una part variable que penalitzarà aquelles persones que no obren mai el contenidor, que són les que deixen les deixalles a fora. Per tant, aquestes persones d'entrada pagaran més que les que fan un ús correcte de la targeta. I segona, és veritat que hem de fer controls, però també vull que la gent entengui que la policia local, a banda d'aquestes funcions més de civisme, també té funcions de prevenció o de millora de la seguretat ciutadana. I en aquests moments, en el context que ens trobem a nivell de país, creiem que, tenint en compte que encara no han arribat a Sant Just els Mossos d'Esquadra que estem esperant, que ens diuen, ens prometen que arribaran a partir de l'agost, estem posant molt més el focus en matèria de seguretat ciutadana que no en compliment d'aquestes normes. No dic que aquestes normes no siguin importants, però gestionem recursos limitats i hem de prioritzar. I ara mateix establim prioritats en matèria de seguretat ciutadana que no pas en compliment d'aquestes ordenances. Jo crec que també això s'ha de poder explicar a la ciutadania amb total franquesa i transparència.
0: Passa un minut de les 12. Crec que ho hem assolit i li agraeixo la concreció, alcalde, perquè eren moltes preguntes i hem aconseguit transmetre aquesta resposta. Era la nostra voluntat que, abans de marxar de vacances d'estiu, tots els oients tinguessin les seves respostes a casa. Per tant, li agraeixo aquesta concreció. I res, desitjar-li molt bones vacances d'estiu i la temporada vinent seguirem aquí al peu del canó per plantejar-li les preguntes que aquesta redacció es fa i que també els nostres oients des de casa anoten i ens envien.
1: I desitjar també molt bona festa major.
0: Bona festa major, alcalde.
1: Abans que les vacances.
2: Anem amb les reaccions a aquesta notícia. Natàlia Ramon.
3: El líder d'Esquerra, un dels afectats per aquesta sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, ha celebrat que avali la llei d'amnistia i que reconegui que és un conflicte polític que s'ha de resoldre amb democràcia. Oriol Junqueras ha dit que amb la decisió del TJUE no n'hi ha prou, que ara toca que els tribunals espanyols apliquin la llei.
4: Però la sentència d'avui no és suficient. Ara correspon a l'Audiència Nacional, al Tribunal de Cuentas, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, aplicar la sentència sense més dilacions.
3: El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha reivindicat aquesta sentència del TJUE també com una victòria del seu partit, que va insistir a blindar-la molt més perquè pogués beneficiar tothom i no només uns quants. Segons Turull, la decisió del Tribunal de la Unió Europea suposa un toc d'atenció sever a la justícia espanyola.
5: La llei d'amnistia és una esmena a la totalitat a una

0: Definitivament, tancar aquesta causa.
1: També el president Salvador Illa avisa els jutges espanyols que ja no els queda cap excusa per no aplicar l'amnistia als líders del procés. Illa ha sortit a celebrar la decisió del Tribunal de Luxemburg en una compareixença en català, castellà i anglès. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
2: Bon dia, sí. Salvador Illa ha estat dels primers a comparèixer per dir que és una gran notícia per la democràcia i pel futur del país. I en els tres idiomes s'ha mostrat convençut que amb l'opinió del màxim tribunal europeu ja no hi ha cap més obstacle que bloquegi l'amnistia i ha enviat aquest missatge a la justícia espanyola.
3: Què més cal per aplicar la llei de manera divigent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
2: Albert Prat, Catalunya Ràdio, Palau de la Generalitat.
4: Aquesta notícia del dia, l'actualitat segueix marcada pel risc d'incendi. Una quarantena de dotacions terrestres i dos mitjans aeris dels bombers de la Generalitat treballen per controlar l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès. El foc, que ahir al vespre va quedar estabilitzat, ha cremat un centenar d'hectàrees. Es manté el confinament de diverses cases aïllades i també un hostal rural. Anem cap allà. José Antonio Rodríguez, Cristian Roldán.
5: Bon dia. De moment es manté el confinament de l'hostal rural Mas Blanc i de l'entorn de l'antiga masia de la Casanova, tots dos a Sant Quirze Safaja, i també de la masia històrica de la Rovireta, Sant Martí de Centelles. L'alcalde accidental de Sant Quirze Safaja, Josep Lluís Roger, demana paciència.
6: Estan insistint que la gent no es mogui, que no vingui. Ja estan expressant intenció de venir a recollir coses i tal, i el missatge és que de moment no.
5: Tot i això, en els pròxims minuts aquesta ordre es podria aixecar perquè l'evolució de l'incendi continua sent favorable. De fet, un veí ens explicava com va viure l'inici del foc.
7: Vam tindre sort que després va fer un canvi de vent i va tirar més cap a Centelles, i es va frenar, doncs, que vingués cap aquí a casa. Vam posar la bomba que tenim un llac, la bomba amb les mangueres, i totes les mangueres en direcció on venia el foc.
5: Cristian Roldán, Tomàs, José Antonio Rodríguez, Catalunya Ràdio, Sant Quirze Safaja.
4: I avui també és notícia que han repuntat els naixements a Catalunya després de 17 anys de descensos. Són dades provisionals de l'Institut d'Estadística de Catalunya. El 2025 van néixer més de 54.000 infants. És un 0,8% més que l'any anterior. Pel que fa als noms més posats, Júlia i Sofia, entre les nenes, i Biel i Nil, entre els nens, són els que lideren els rànquings. Esports, Ernest Macià.
8: Matí de presentacions i revisions mèdiques al futbol masculí de primera divisió. Comencem pel Barça. Estava pendent d'una revisió mèdica, la de l'extrem Karim Adeyemi. Laia Tudel.
9: Doncs l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, que ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça, és el pas previ a firmar el nou contracte amb el club blaugrana fins al 2031. Un cop tingui firmat el contracte, podrà fer ja el primer entrenament sota les ordres de Hansi Flick. Això serà segurament ja demà. Laia Tudel, Catalunya Ràdio, Barcelona.
8: El Girona, aquesta hora, presentació del nou fitxatge Alexander Pixur, dia d'estatge justament de pretemporada, segon dia d'estatge a Navata de l'Espanyol, primer dia d'estatge a Salou del Sabadell, que va arribar ahir a la nit. Notícia de fa pocs minuts, el Barça masculí, el Barça de bàsquet, el base Umoja Gibson jugarà de blaugrana. Gibson ha estat una de les sensacions de la segona competició europea, el CD Vita de Croàcia, 16 punts per partit, i en les properes setmanes tindrà passaport búlgar i no ocuparà plaça d'extracomunitari. El base belga Retino Bassoan deixa el Manresa i fitxarà pel Burgos. El Fiat Girona està pendent del sorteig de la FIBA Eurocup, que es fa ara mateix. L'equip femení, en canvi, jugarà l'accés a la fase prèvia de la competició europea contra qui guanya el partit Panathinaikos en Black. En tenis, Paula Badosa jugarà aquesta tarda contra la russa Ibrahimova. El partit, que és a vuitens de final del torneig de Iași a Romania, no començarà abans de 4:45. I al Tour de França estarem també pendents de la nova etapa d'avui. Recordem que l'Open britànic de golf al Camp Royal Birdake de Southport hi participa el golfista de la Garriga, David Puig.
10: Fins aquí les notícies.
11: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

la seva pàgina web la programació completa de la Festa Major 2026, que se celebrarà del 29 de juliol al 6 d'agost. El web municipal recull tota la informació detallada dels actes previstos, amb els horaris, les ubicacions i l'organització de cadascuna de les activitats. La programació inclou propostes per tots els públics, amb activitats tradicionals, culturals, esportives i musicals, i entre els actes previstos hi ha el pregó de Festa Major, cercaviles, concerts, sopars populars, espectacles familiars, cinema a la fresca, sardanes, activitats juvenils, havaneres, etc. A més de les activitats diàries, el programa també recull altres propostes que es desenvoluparan durant la Festa Major, com el concurs de decoració de balcons o les geoceas, amb tota la informació sobre el seu funcionament i calendari. I encara en cultura, la Coral Harmonia de la Gent Gran de Sant Just participarà en la missa dominical de Televisió Espanyola el diumenge 26 de juliol, en una missió que es retransmetrà de 11:15 del matí a les 11 des de Sant Cugat del Vallès. L'actuació tindrà lloc en el marc de la celebració litúrgica que Televisió Espanyola emet cada diumenge. I pel que fa a medi ambient, l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha presentat els resultats de diversos estudis sobre la calor extrema i les mesures d'adaptació que impulsen els municipis metropolitans durant la jornada tècnica La calor a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, coneixement i acció. Les anàlisis constaten que els períodes de calor intensa són cada cop més llargs i que l'impacte sobre la salut és més elevat entre les dones, les persones majors de 85 anys i la població amb un índex de vulnerabilitat al canvi climàtic molt alt. Entre els treballs presentats destaca un estudi sobre la relació entre calor i mortalitat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona entre el 2002 i el 2022, que conclou que el risc de mortalitat augmenta a partir dels 32 graus i que el 2022 es van registrar 1.060 morts atribuïdes a la calor, entre el 15 de maig i el 15 d'octubre. La jornada també ha servit per donar a conèixer nous estudis sobre ombra urbana i itineraris climàtics, així com eines com el cercador d'itineraris frescos, que facilita desplaçaments a peu per recorreguts amb més confort tèrmic. I a més, s'han compartit experiències municipals per reforçar l'adaptació dels espais públics davant l'augment de les temperatures.

0: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treballs.
3: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
6: Una soledat. La gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Parassi, marimatxo.
9: Estic solo.
10: Terroristes.
11: Parassi, matan.
12: Tot això és odi. Aturem-lo.
13: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern.
14: Is that India? What happened to her hair?

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern. Seguim a la Rambla, encetem la tercera hora del programa aquí a Ràdio Desvern i ho fem, com sempre, doncs, amb ganes de descobrir el següent col·laborador que ocuparà aquests minuts. En aquest cas, avui parlem de co-shelling amb Frank Rigol. Frank Rigol, bon dia.
1: Hola, bon dia, Dani. Bon dia a tothom. Què tal? Com
0: benvingut estem? Al programa, en el darrer programa de la temporada d'enguany. Amb moltes ganes de cloure doncs, aquest espai que durant tot aquest any ens ha donat temps per reflexionar, eines també per donar-li una volta a aquelles coses que ens passen en el nostre dia a dia i també per posar nom a algunes d'elles que a lo millor doncs, mai hi havíem parat atenció o mai les havíem acabat d'etiquetar.
1: Clar. Doncs sí, doncs ha estat una temporada, jo crec, no? fins ara, doncs molt activa, que hem tocat moltes coses, molts temes, no? I doncs, bueno, doncs avui, com deies bé, és el darrer programa de la temporada, uh-huh. Ja fins a passar l'estiu, i doncs sí, doncs espero que avui puguem tractar algun tema també que pugui ser d'utilitat pels nostres oients, no?
0: Totalment, totalment. Hem de ser útils fins a l'últim moment, eh, Frank?
1: Ah, això mateix. Sí, sí, sí, clar. És que si no, quedem, no? Venim aquí a servir, no? Sí, no? És veritat, sí, sí, venim sí. a servir a tothom.
0: Això servei
1: no
0: públic.
1: No servir-nos.
0: Eh? Tinc claríssim, sí, sí, sí.
1: Bueno,
0: molt bé, doncs bé, avui ens formules una pregunta també, no? Perquè
1: sí,
0: ens has passat
1: sí.
0: el material i a mi em semblava molt interessant aquesta pregunta que formulaves,
1: sí.
0: que d'alguna manera
1: sí.
0: Crec que tots i totes en algun moment de la nostra vida ens hem fet, no? Quan m'haig de reinventar?
1: Sí, sí, sí, jo, mira, aquesta pregunta és una pregunta que jo faig servir en les meves conferències que faig, doncs, a centres penitenciaris o doncs a molts locals, no? Moltes presentacions que faig de co-shelling i doncs jo formulo aquesta mena de preguntes perquè m'agrada doncs obrir un debat i obrir també un espai de reflexió per pensar, a veure, exactament què vol dir reinventar-se, no? Què és exactament reinventar-se? No només un tema laboral, que també, però jo parlo més de tema, un tema més personal, no? És a dir, a vegades dius, ostres, la meva vida no té sentit, no li veig el... què és el que em passa, per què no avanço, per què no m'acaba d'agradar el que faig, què és el que m'impedeix continuar o què és el que em bloqueja, no? Jo, uh-huh. jo en aquesta... T'he passat unes diapositives, no?
0: Sí.
1: Dos, en concret, tampoc no n'hi hagueres.
0: Correcte.
1: Però amb una sèrie de punts, no? De punts que faig sobre què entenc quan m'haig de reinventar, no? Com m'haig de reinventar. Jo crec que la reinvenció, cadascú té la seva pròpia responsabilitat, no?, per reinventar-se, que és afrontar els canvis que et porta la vida, no? I la gent no, el que més ens costa és, no, és canviar. Sí, sí, tots volem canviar, molt bé, però quan has de canviar, quan el canvi s'ha de fer efectiu, fa mal, no? No ens agrada, en el fons, vale? Però jo trec una sèrie de punts, no? Uh-huh. d'afirmacions que poden dur a pensar doncs, que és el moment que facis canvis a la teva vida. No? I en el primer d'aquesta diapositiva jo poso, que és molt bàsic, però diu, si dubtes és que no hi ha dubte. Vale? O sigui, què vol dir això?
0: Això no? Jo necessito que m'ho expliquis. Això necessito
1: sí.
0: que m'ho expliquis perquè de debò
1: sí.
0: que m'ha patat el cap, eh?
1: Sí.
0: M'ha patat el cap.
1: Sí.
0: Si dubtes és que no hi ha dubte. Què vols dir amb això?
1: Jo fa molts anys, quan em vaig començar a posar en el món del coaching i tal, i del creixement personal, i vaig sentir una vegada, no, això de dir, si dudes, és que no hi ha duda, no? I, ostres, i vaig pensar donar-hi voltes moltes vegades, i és veritat, o sigui, quan tu de forma recurrent dubtes, pel que sigui, d'una parella, d'una feina, no sé, del que et digui la teva intuïció i tal... O sigui, realment, quan dubtes, és que no hi ha dubte. O sigui, quan, home, no és un dubte puntual, ocasional, d'una cosa en concret, però quan ja aquests dubtes es repeteixen, quan ja venen a la teva ment de forma recurrent, és que realment no hi ha dubte. O sigui, aquell dubte que tu tens se t'està confirmant, no? O sigui, si tu dius aquesta parella ja no fa per mi,
0: uh-huh.
1: o ja no fem pels dos, o ja no... Doncs, i aquesta mena de pensament és persistent en el temps, doncs segurament no hi ha dubte, no? O sigui, potser ha arribat l'hora de reinventar i potser de deixar passar, no? De deixar que aquesta parella marxi, no? Vale? O sigui, és a dir, aquestes diapositives que t'he passat amb aquesta mena de punts són com gadgets que a tu et poden servir per dir, ostres, jo no surto d'aquest dubte, no sé per on tirar, no sé per on anar, per què em passa això, per què? Doncs, carai, potser quan tu dubtes tant d'una cosa, d'una feina o el que sigui, doncs potser ha arribat el moment de reinventar-te, que vull dir canviar la feina. Si no, l'altre dia parlava amb un que havia sigut auditor, havia treballat en una auditoria molt potent de Barcelona, bueno, amb renom internacional, i em deia, mira, és que vaig deixar-ho perquè és que ja no podia més. O sigui, ja treballava en un despatx d'especialitat en una branca del dret diferent, no res a veure amb el món de l'auditoria. I diu, vaig a provar aquí. I jo li vaig dir, doncs, això ho fas perquè és que realment no has trobat encara el teu lloc. I això és normal que ens passi, eh? A tots ens passa. No has trobat el teu lloc en aquest món o no has trobat la parella que realment amb la qual et complementes i vols estar. És a dir, al final dius, ostres, tant insistir en treballar en una auditoria, al final, doncs, una o dos, o pots acabar malalt o pots acabar malament a nivell laboral, no? I està bé que aquella persona que m'ho deia, dic, està bé que hagis dit, s'ha acabat i canvio i començo de zero a un altre lloc. No? Doncs jo ho trobo molt bé, no? Doncs això seria una mica la traducció del si dudes és que no hi ha duda, no? Vale?
0: Jo ara ho he entès bastant millor, eh? Vull dir, quan ens explicaves també el fet aquest, no?, de que a vegades quan dubtem és que allà alguna cosa s'està coent, no? Hi ha alguna decisió que allà s'està ja a punt de prendre, no? Perquè moltes vegades ens passa que estem allà que diem... Perquè potser doncs, tenim por a que ens hem aferrat allò, no?, i tenim por a perdre-ho perquè ho hem idealitzat, perquè ens agrada, perquè hi ha cosa que potser té molt de valor per nosaltres... Però alhora...
1: És la zona de confort,
0: Dani. Totalment.
1: És la zona de confort. I aleshores, ostres, no vols deixar aquella parella, no vols deixar aquella feina, que ja t'aporta aquell confort. I és molt difícil canviar això i dir, no, jo surto d'aquí i vaig reinventar-me, no? Això és el que és més difícil. La gent li agrada el canvi, el que no vol és ser canviada, que això és diferent, vale? D'acord? O sigui que jo crec que aquí està el tema, no? El problema és, si no canvies... de parella, de feina, del que sigui, d'allò que estàs dubtant, potser algun dia te'n penediràs, eh? Vale? Potser serà massa tard, d'acord? Aleshores, doncs, carai, bueno, són cadascú que pensi, eh? Que pensi cap a si mateix i reflexioni sobre això, no?
0: Vale? Totalment, totalment. Passem a una altra d'aquestes reflexions que fas a la diapositiva.
1: Jo també dic, ostres, quan sentis que no ets congruent, no? Què vull dir amb això? Si no hi ha congruència a la teva vida, això és un tema que a mi m'apassiona, eh? El tema de la congruència.
0: A mi també, m'encanta.
1: A mi m'apassiona totalment. O sigui, i això jo ho puc veure amb moltes persones amb les quals tracto i que conec. No són congruents, és a dir, estàs en una relació perquè la zona de confort és tan confortable que no t'atreveixes ni a plantejar-te l'opció de sortir-ne d'aquí, no? I jo veig i ho detecto i penso, ostres, amics meus, eh? Amics, coneguts, clients també, eh? Clients del despatx que venen també per un divorci o no, i que aguanten, el típic, no? Aguanta, no? Això és el que se sol dir, aguanta, no? No, escolta, aguantar porta malalties, aguantar porta rancúnies, aguantar porta ressentiment, aguantar porta pobresa. I jo aquí faria meva aquella cita tan... Bueno, faria meva, no. Vinc a recordar la cita de Gandhi, que a mi em sembla brutal. És una de les cites que més m'han arribat a mi a la meva vida, no? Què deia Gandhi? Diu, la felicitat es produeix quan el que penses, el que dius i el que fas estan en harmonia, no? És a dir, que tot va en una mateixa direcció, no? Per tant, si tu penses una cosa, si tu... ets, no sé, ara vaig posar un exemple, si tu ets antianimalista, doncs potser, no sé, potser no pots menjar carn, no, si menges carn, però per una altra banda et dius que ets, no sé, defensor dels animals, doncs, ostres, potser això és un exemple molt bàsic, no? Però això és crear una incongruència, no? O sigui, o si treballes o si ets, què sé, animalista i treballes en un escorxador, doncs també és una mica estrany tot això, no? Uh-huh. Doncs això ho aplicau a tots els àmbits de la teva vida, no? Si tu no ets feliç en una relació i a tu t'agrada una altra mena de persona o una altra mena de relació diferent, què estàs uh-huh. fent, no? I per què estàs allà, no? Si tu odies l'auditoria, què fas treballant en una empresa d'auditories, amb una auditora, no? Vull dir, què fas allà, no? Pensa-ho realment, no? És a dir, què és el que et fa feliç? Si et fa feliç, doncs, jugar o tractar amb nens o educar nens, doncs, deixa de treballar en una auditoria o deixa de treballar, doncs, en una ràdio, potser, no? Vull dir, uh-huh. dedica't a la pedagogia o una altra cosa, no? Que realment farà més sentit de la teva vida, no?
0: Totalment, buscar un sentit. No, a mi el tema de les coherències, de ser congruent, és un tema que em fascina, que fa molts anys que lluito per ser-ho, sí. I em fa molta ràbia quan no ho soc, m'enfado molt amb mi mateix, quan amb el temps... Quan el temps dic...
1: Costa molt,
0: acabo de fer una cosa que és tan incoherent, tan incongruent amb el que jo sempre predico, i em fa molta ràbia, molta ràbia.
1: Molta ràbia, perquè et traiciones a tu mateix. Mm-hmm. Jo crec que el que fa molta gent és que es traeix contínuament, i trair-te contínuament, de debò, és molt dolent per la salut. O sigui, si la gent sabés lo important que és ser congruent i mostrar-te i dir el que penses amb educació, això és molt important. Jo sempre dic als meus fills, pots dir sempre tot el que penses i a qui vulguis, però vas a fer-ho bé. Vale? I jo crec que si tu ets congruent i expresses, dius el que penses sempre, sense haver d'atacar ningú, vale? O sigui, uh-huh. que jo crec que pots anar per tot el món dient la teva veritat. No hi ha cap problema. El problema és que la gent opina per encaixar o es comporta per no incomodar, no? I uh-huh. aquest és el problema, perquè això tot crea una incongruència enorme, no? I això té un cost, que és la teva pròpia felicitat, no?
0: Sí, sí, totalment.
1: El teu cor ho sap, tu l'estàs traint, no? Quan no ets congruent, no? Uh-huh. I deixa'm dir-te, no és el mateix coherent que congruent. Jo sempre dic coherència té una
0: connotació.
1: Una connotació exacta uh-huh. de passat.
0: Val.
1: Ser coherent és ser coherent avui amb el que pensaves fa 10 anys. No, i això no és veritat. O sigui, perquè tu fa 10 anys ets una persona diferent, igual que jo. Uh-huh. I el que penses avui segurament no ho pensaves fa 10, 15 o 20 anys enrere. Per tant, tu has de ser congruent ara, avui, aquí, amb el que tu penses avui, amb el que tu sents avui, no amb el que eres tu fa 20 anys, ¿vale? Perquè fa 20 anys pensaves d'una altra forma diferent. Per tant, sempre congruència, per a mi, sempre, sempre. Té una connotació totalment diferent. Uh-huh. ¿Vale? Jo també dic, quan no t'agradi el que fas, ostres, si tu no t'agrada una feina, deixa-la. Ah, no, és que, claro, jo pago la hipoteca. Jo ho entenc. Sí, que això ho entenc. Los gastos, tots tenim despeses. Fills, família, càrregues, vull dir, tots hem de pagar coses, hipoteques, quotes, préstecs, però quan et costarà, a quin preu pagaràs això? Vale? Fent una feina que no t'agrada, o sigui, fent una feina que odies fent d'auditor, compte que pots ser superfeliç sent auditor, si t'agrada, clar, però si no t'agrada, la vida és molt llarga. Si has estat tota la vida treballant d'auditor, acabaràs amargat.
0: Uh-huh. Totalment, vale. Totalment, sí.
1: O també dic, quan no estimis on ets, no? Pues, el que deia abans, la teva empresa, la teva feina, una relació amb la qual doncs, no estimes, doncs deixa-la. Uh-huh. Jo crec que si dubtes contínuament sobre aquella empresa, aquella feina, aquella relació, si no l'estimes, si no l'acceptes i ets capaç d'estimar-la amb l'acceptació, millor que passis una altra etapa de la teva vida, un altre nivell, no? Deixa allò.
0: Mm-hmm. Totalment.
1: Jo ho veig així.
0: Sí. No, no, totalment. Moltes vegades ens aferrem allò, a vegades per necessitat, com tu bé comentaves, perquè en moltes situacions doncs, depenem de l'economia, depenem d'aquello ja ho tenim, no? I que aconseguir una cosa nova no és fàcil. Llavors, ho poses a la balança i dius, vinga, va, aguanto una mica més. No? I al final te n'adones i dius, ostres, un cop ho deixes... A vegades mires al enrere i dius, ostres, hagués fet tan bé si ho hagués deixat abans.
1: Clar, clar. Això hi havia una tanatòloga, Elisabeth Kubler-Ross, que ella es dedicava doncs, a seguir, a acompanyar les persones en l'última, diguéssim, ja quan estaven ja en la seva última etapa d'abans de morir, ¿vale? Quan era... Quan ja estaven, sí, en els seus últims sospirs, no? I era, crec que era psiquiatra o psicòloga, no recordo. I aquesta senyora va fer molts llibres, va fer famosa, i ella diu, amb la seva experiència, amb els milers de persones que va acompanyar fins al moment, fins a l'últim instant, fins a l'últim sospir de la seva mort, diu, mai ningú es va penedir per haver dit, ostres, hagués, no sé, per no tenir 10.000 euros més al compte, o per no haver tingut un negoci doncs, més pròsper. La major part de la gent es penedeix per no haver gaudit més de la família o haver gaudit més de la vida i no tant haver sigut un esclau de moltes coses. No? Això diu ella, una persona que, insisteixo, va acompanyar milers i milers de persones fins al moment de la seva mort. I ella el que fa és recollir els testimonis de tota aquesta gent. No? I ella diu això. O sigui, no hi ha ningú que es penedeixi per haver deixat un compte bancari més baix del que és, no? Al contrari, es penedeix de no haver tingut més hores per ell, de no haver-se dedicat al que hauria de dedicar-se o per no haver estat més temps amb la família, no? Curiós, no? Per tant, no esperem a que arribi el nostre darrer moment, no? Per penedir-nos, no? Vale?
0: Totalment. Sí, és així. Alguna cosa més que vulguis destacar? Ens queden 5 minuts.
1: 5 minuts?
0: Sí.
1: Jo diria, fins i tot, diria que això està estudiat, que ser incongruent amb la teva vida o quan tu físicament no estàs bé, pot ser també un tema emocional, no? Un tema d'estrès, un tema emocional. Quan no et sentis bé físicament, això pot derivar fins i tot en una... Les emocions, el malestar en general que puguis tenir pot acabar convertint-se en una malaltia, no? Com les malalties que se'n diuen psicosomàtiques, no? Aquelles malalties que venen propiciades per un estat d'ansietat, de depressió, d'estrès, no? Això, les malalties psicosomàtiques poden acabar fins i tot provocant doncs, fatiga crònica, problemes intestinals... dolors musculars, tot això està demostrat. Per tant, és a dir, la incongruència a la teva vida pot tenir fins i tot una repercussió clara en el teu cos, no? en la teva salut. ¿Vale? I per últim, diu, quan el que fas no tingui cap sentit, no? O cap significat, no? Aquest és el moment de reinventar-te. No? Jo crec que aquest clou una mica tot el que hem vingut dient avui. No? O sigui, escolta'm, si el que fas no té cap sentit, la parella, la feina, la teva vida i tal, doncs és el moment també de reinventar-te, no? I aquí recullo les paraules de Viktor Frankl, no? Que aquell psiquiatre, aquell senyor que va estar en un camp de concentració nazi durant 3 anys, no? Aquell que va fer el llibre aquest tan famós, El hombre en busca de sentido, no?
0: M'encanta aquest llibre.
1: Doncs aquell llibre està molt bé, eh? Està molt bé perquè ell, aquest senyor, és el precursor de la logoteràpia, no? Que bàsicament ve a dir doncs, que la gent ens movem sobretot pel sentit que tenim. És a dir, quin sentit ens dona fer determinades coses, no? I ell deia que la gent, en el camp de concentració, la gent que moria era gent que no tenia res pel que lluitar. És a dir, no tenia cap motiu, cap fita per la que lluitar. Potser la seva família ja havia estat doncs, cremada també en altres camps de concentració o fins i tot la seva estada era tan sumament dura que ja no hi trobaven cap sentit a la vida, no? I gairebé morien doncs, per aquesta falta de sentit, no? Perquè per trobar aquest objectiu de dir, ostres, haig de trobar-hi un sentit per poder sortir d'aquí, no? I ell diu això, que ell es va aferrar al seu sentit, a trobar-hi un sentit a la seva estada en aquell camp de concentració, tot i que havien assassinat també els seus pares, crec, a la seva dona, vull dir que gairebé tota la seva família havia sigut exterminada també, no?
0: Sí, sí.
1: I ell diu que la gent que va sobreviure va ser la gent més forta, diria mentalment, no? Des del punt de vista de que hi trobaven un sentit a la vida, algo pel que lluitar. La gent que no el trobava moria. Vale? És colpidor, però ell ho explica així en el llibre, no?
0: Totalment.
1: I ell se'n va sortir, no? Se'n va sortir. Però ell deia que la gent que va morir era gent que no tenia sentit, que no li trobava realment una fita per la qual lluitar, no? I doncs, abandonaven i morien. Vale? Uh-huh. Per tant, jo crec que hi ha moltes coses que ens indueixen a pensar doncs, que arriba el moment de reinventar-se. No? Reinventar-se vol dir fer canvis a la teva vida, no? Que tinguis el coratge de veure-ho i de fer-ho. No? Això és difícil, no? però és així. No? El que hem de fer és no esperar a que sigui massa tard per penedir-nos. No? Aquí està el tema. No? Uh-huh. Ja per acabar, ara sí, Dani, diu al final, he posat aquesta frase, que a mi m'agrada molt aquesta cita, és del Mario Alonso Puig, i està molt bé, diu, reinventar-se no significa canviar quién se es, pero sí de cambiar la forma de ser y estar en el mundo, ¿no? O sigui, això és reinventar-se realment, no? És a dir, no cal anar-te'n a la Índia, o no cal anar-te'n a Nova Zelanda, o als Estats Units, o a Latinoamèrica, o canviar de... No es tracta d'això. La reinvenció real és canviar la teva manera de ser tu i d'estar en el món, de veure el món d'una altra manera, no? No veure'l com un lloc de bojos, com un lloc de neuròtics, sinó com veure-ho com un lloc amable, no? Perquè al final cadascú veu el món a la seva manera, no?
0: Doncs amb aquest objectiu, Frank, nosaltres intentarem, seguint aquesta estela, veient el món com un lloc amable i sí. Esperem que això sigui així també en la temporada vinent. Està bé veure, doncs, les seves llums i les seves ombres, però una mica d'esperança i tal i com estan les coses geopolíticament i també doncs, no cal anar molt lluny perquè a vegades doncs, aquesta crispació que hi ha en l'ambient, no? I que també genera doncs, malestar, la veritat és que està molt bé tenir espais com aquests per reflexionar, per seguir treballant una mica i per donar-li el coco, que no ens deixin tontos perquè a vegades sembla que les pantalles, les xarxes socials ens redueixin això i l'ésser humà és molt més que tot plegat.
1: És molt més que tot això. Totalment d'acord, Dani. Totalment d'acord.
0: Doncs una abraçada molt gran, Frank, i bon estiu.
1: Gràcies. Molt. Igualment, bon estiu a tu. Forta abraçada, que ho deix molt, i també a nostres oients una abraçada i bon estiu a tothom.
0: Gràcies.
1: Ens retrobem.
0: Cuida't.
1: Gràcies. Adéu-siau. Que vagi bé. Adéu-siau. Adéu-siau.

0: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
1: Garantim els teus drets.
2: Els bars i restaurants han d'indicar l'import total dels preus amb l'IVA ja inclòs.
1: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
3: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
4: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
5: T'he dit que no em venia de gust.
6: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
7: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
8: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
9: Deixa'm estar pesat.
8: Ui, ui, ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
10: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
1: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
11: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
12: Tu sí?
11: Esclar.
13: Marcel, cada cosa on toca, eh?
12: Esclar.
14: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Amb vasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
15: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer.
16: És clar que s'ha de treure la llengua. Però com puc treure la llengua? Com trec la llengua al carrer quan la persona amb qui parlo no treu la llengua? O a la feina, a l'escola, a la universitat, quan a les aules i a les sales de reunions ningú treu la llengua? Com trec la llengua a les xarxes comentant i compartint si la gent m'insulta per treure la llengua? O a internet, quan els cercadors no m'entenguin però jo vulgui continuar traient la llengua? Entra ja a la guia de l'activista pel català i descobreix tot el que pots fer per la llengua.

0: 3 minuts per arribar a 3 quarts d'una del migdia. Saludem ja l'últim espai del programa. Saludem a Maica Dueñas. Maica, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Com estàs? Benvinguda al programa.
1: Igualment. Bien hallado.
0: Bien hallados, aquí.
1: Que decían en castellano, bien hallado.
0: I tant.
1: Doncs estic molt contenta perquè avui parlarem una estoneta amb un gran, gran actor. Que fa molts anys, evidentment, que fa teatre i que ara mateix el podrem veure en directe fent una obra superxula. Ja saps que jo sóc una amant de, de Lorca.
0: Sí.
1: Doncs ara parlem amb ell. Ho tenim preparat, és el Josep Tosar?
0: Sí.
1: Està per aquí?
0: Pep Tosar, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia. Com estàs, guapo?
2: Estic molt bé.
1: Contentíssima de tenir-te aquí en el nostre programa. Bé, estava parlant de que ara podrem veure't en una obra fantàstica, no? Explica'm una mica com ho has muntat, això.
2: Et refereixes a Federico García?
1: Sí, clar, clar. Sí. No, és que sóc una apassionada de Lorca. M'he llegit tot el que hi ha escrit sobre ell, totes les coses d'ell, o sigui que estic supercontenta de que hagis preparat un espectacle sobre ell. Però explica'm una mica què veurem.
2: Sí, bueno, és un espectacle del passat, diguéssim. Federico García el vam estrenar el 2015, i portem 11 anys. És la quarta vegada que fem temporada a Barcelona, hem fet 3 temporades a Madrid, hem estat de gira per tot Espanya i també per l'estranger, i portem quasi 3 mesos aquí al Raval, amb el públic dret a cada representació. És un espectacle, jo crec que és un espectacle amb més bon resultat de tots els que he fet en la meva vida. Federico García, com el títol ja indica, no? És una biografia sobre Lorca, però que tracta de saltar-se al màrtir, o de saltar-se al mite, no? per buscar la part més reconeixible, més humanament reconeixible. No? Vull dir, Lorca, més enllà de ser l'autor de tota aquesta poesia, de tot aquest teatre, va ser una persona com nosaltres, no? Vull dir que va tenir una experiència vital i que, sens dubte, és la que va generar l'obra. És a dir, l'espectacle tracta d'establir unes connexions entre el seu periple vital, les seves experiències viscudes i l'obra que aquestes experiències van generar. Una mica és això. Com està fet això? Doncs està fet amb una narrativa multidisciplinar, no? És un espectacle que participa de la música en directe, en aquest cas d'una música de base flamenca, no només flamenc, és una música de base flamenca. La formació és una cantant, un guitarrista, un percussionista, un bailaor i jo mateix.
1: Que guai, tota una companyia de flamenco. Sí. Que guai.
2: I, bueno, en aquest llenguatge s'hi afegeix el llenguatge documental, no? És unes imatges que jo vaig rodar, unes entrevistes experts en l'obra de Lorca, experts i a familiars. Hi ha una entrevista a la Vicenta Fernández Montesinos García, que era la seva neboda, sí, i la seva fillola, a la vegada, sí. No, la Vicenta.
1: Era padrino, sí.
2: Ell era el padrí de la Vicenta. Es veu que va ser ell que va insistir en que es digués Vicenta, no? com la seva mare. Que la Vicenta no sempre va estar contenta d'aquest nom, perquè els seus amics d'infantesa li deien que esto es nombre de cocinera. I bueno, no sé, l'espectacle posa l'accent en aquestes parts de la seva vida més simples, més reconeixibles.
1: És a dir, que sabrem moltes més coses de Lorca de les que normalment se saben, no?
2: Sí, sens dubte. Sí. No és que hagin, no és que l'espectacle desvelli res que no existís, no? Però posa el focus sobre coses que no sobre només coses, sinó sobre textos que s'han popularitzat molt menys. No? Vull dir, a l'espectacle sí que hi ha referències, però no hi ha cap fragment de teatre, diguéssim, sobretot dels drames rurals, no? que són la part de la seva obra més popularitzada, no? La Bernarda, sí. Les Bodes, etc. No? I en canvi posa més l'accent sobre el teatre impossible, o sobre la poesia de caràcter més vanguardista que no pas al romancero gitano. No? Tractem de fer això, no? D'aixecar la cortina que hi ha darrere del mite per descobrir doncs això, totes les parts de la seva vida i la seva obra que han quedat una mica més difuminades, una mica més allunyades.
1: Josep, suposo que l'obra serà en castellà, no?
2: No,
1: és
2: en iugoslau.
1: Com que en iugoslau? No, home, a veure, t'ho pregunto perquè jo estic acostumada a veure't en obres en català, per això t'ho pregunto.
2: Sí, no. Que jo sàpiga, tot i que hi ha traduccions al català de la Casa Bernarda Alba, per exemple, no seré jo el primer en fer un espectacle sobre Lorca en català, en fer una cosa tan inútil. Així que no, és en versió original.
1: Josep Tosar és un gran home de teatre, ha fet una mica de tot, porta molts anys fent teatre, i jo no sé, ha estat difícil de preparar això? Perquè, clar, jo com a actor sé que has fet moltíssimes coses, però aquí tu te lo guises, tu te lo comes, no? O sigui que és més difícil. Perquè, a veure, tu has treballat amb directors com el Sánchez Sinisterra, com el Mario Gas, quantitat de directors.
2: Sí, però no? Això fa moltíssims anys.
1: Ja, però vull dir que...
2: Des de l'any 93, quan vaig estrenar La història del senyor Sòmer, el meu monòleg, he treballat molt poc per projectes que no fossin els meus.
1: Llavors, és complicat, llavors, això de fer-lo tu mateix tot, per dir-ho d'alguna manera?
2: És molt més laboriós. És complicat, no, en el sentit de que el que tu fas és el que tu has triat i és el que tu t'interessa i per tant et mous en un terreny que tu mateix has generat. Per tant, t'hi mous amb molta més comoditat i t'hi sents molt més segur.
1: Uh-huh.
2: Ara bé, escriure l'obra, en el cas d'aquestes obres biogràfiques que fem, el 80% de l'esforç està en escriure-la. Tant en escriure el guió i rodar les imatges. O sigui, els assajos, així com en una obra de text convencional en el que tu te tanques 2 mesos a dins la fosca d'una sala d'assaig intentant que els actors diguin les frases així com
1: se'n recordin del text.
2: Sí, no, això, un espectacle així, es treballa d'una forma molt distinta. Vull dir, quan una vegada que has configurat el guió, el primer dia que et trobes amb els músics, allò ja està sonant, ja comença a apuntar cap a la inauguració.
1: Saps? Uh-huh.
2: Si la feina del guió està ben feta, el primer dia ja sona. No és lo definitiu, òbviament, però vaja, aquests espectacles els assagem 2 setmanes.
1: Uh-huh.
2: Al cap de 2 setmanes estrenem. És una feina diferent, molt laboriosa, de certa complexitat, no? Però clar, és que quan vam fer Federico,
1: sí,
2: ja havíem fet moltes altres coses amb el mateix format. Havíem fet Esquena de Ganivet, havíem fet Tots aquests tolls, havíem fet La Casa en Obres, havíem fet Poseu-me les ulleres, i havíem fet molts espectacles biogràfics sobre poetes. I a l'hora de fer Federico, sempre, cada vegada que n'hem fet un de nou, hem evolucionat, òbviament, amb el llenguatge, però no hem començat de zero. Ja sabíem el que volíem fer perquè ja ho havíem fet en altres ocasions.
1: Tens moltes tables, que es diu. Portes molts anys dins del teatre, o sigui que me n'alegro moltíssim de que pugueu estar... Esteu al teatre?
2: Digue-ho. Estem al teatre fins al dia 26. Fins aquest diumenge, no, fins l'altre.
1: Bé, o sigui que als oients ja li recordem que queden pocs dies per veure aquesta magnífica obra dedicada a Federico García Lorca, un dels meus ídols. És un monòleg o hi ha més actors acompanyant-te?
2: És que... No, som cinc, i si comptem el documental, doncs som sis. No, és un monòleg, no té res a veure amb un monòleg. És una altra cosa, vull dir... Però això ja ho he explicat ara, si vols ho puc tornar a explicar.
1: Però... No, és perquè el públic s'assabenti que no és un monòleg de bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Que a mi també m'agraden molt els monòlegs, o sigui que no tinc cap mena de problema, però vaja. Bé, doncs estàs fins al dia 26 i espero que vagi molt bé. Jo, evidentment, estaré allà perquè m'agrades tu i m'agrada Lorca, o sigui que m'ho passaré superbé veient aquest espectacle. Moltíssimes gràcies per tenir-te aquí en aquest... No sé si volies afegir alguna cosa. Esteu fins al dia 26, has dit, eh?
2: Sí, estem fins al dia 26, fem funció de dimecres a diumenge. Estem al Teatre Raval, que hem reinaugurat fa
1: prop de tres
2: mesos.
1: Escolta, no hi ha anat encara a la nova ubicació del teatre? Bueno, ubicació no. Està molt canviat el teatre?
2: Està canviadíssim.
1: Sí?
2: Sí. Uau. Radicalment. Tot és nou, vaja.
1: La platea
2: és nova, el bar és nou. Bueno, el bar no és que sigui nou, és que no n'hi havia.
1: No n'hi havia, sí, és veritat.
2: Hi ha un bar d'elegantíssim, la pinta és nova, l'escenari és nou, l'amfiteatre és nou, l'amfiteatre...
1: O sigui que estàs estrenant un teatre, vaja.
2: Sí.
1: Pràcticament ho estàs estrenant, no? Doncs, escolta, me n'alegro molt, perquè, a més, el Raval ha canviat d'amos, no?
2: No, els amos continuen sent els mateixos, que és l'arcabisbat de Barcelona. Aquests no canvien mai, doncs.
1: Vale. Però qui ho porta ara?
2: Ho porto jo.
1: Ah, vale, això, sí. Això. Però abans no? Abans no ho portaves tu, no?
2: No,
1: Ah, d'acord, per això ho he dit. Bé, doncs que et vagi molt bé amb aquesta obra, segur que anirà bé. I ens veurem al Teatre del Raval. I a més estrenarem teatre, això és un luxe.
3: Molt bé, doncs...
1: Gràcies.
3: Gràcies, Pep.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu, Pep. Adéu.
3: Gràcies, Maica. Adéu. Que vagi bé.

Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible el programa d'avui, dijous 16 de juliol. Us ha estat parlant Daniel Martínez. Avui hem parlat de les notícies de Sant Just. També hem fet un repàs a les portades dels diaris i hem seguit amb el temps i amb les efemèrides i amb la carta del dia en el primer tram de programa. Tot seguit, avui, després dels butlletins de les 11, hem tingut l'alcalde Joan Bassaganyes a l'espai de l'entrevista del dia i també amb l'alcalde Respon. Hem tancat el magazín d'avui amb Cou Schelling, amb Frank Rigol i amb Maica Dueñas parlant de teatre. Una abraçada molt gran, cuideu-vos molt i demà seguim aquí a la Rambla 98.1 FM. Adéu-siau.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: Ja es pot consultar la programació completa de la Festa Major de Sant Just 2026. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 16 de juliol. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. La Coral Harmonia de la Gent Gran actuarà a la missa dominical de Televisió Espanyola el diumenge 26 de juliol. L'àrea metropolitana presenta nous estudis per reforçar l'adaptació dels municipis a la calor extrema. Les anàlisis alerten de l'augment dels episodis de calor intensa i del seu impacte sobre la salut i incorporen eines per planificar espais urbans més resilients i confortables. És probable que de cara al 2027-2028 ja s'observin algunes càmeres de la zona de baixes emissions. Entrevista Joan Basaganyes, alcalde de Sant Just. L'Ajuntament de Sant Just d'Esvern ha publicat a la seva pàgina web la programació completa

0: A més de les activitats diàries, el programa també recull altres propostes que es desenvoluparan durant la Festa Major, com el concurs de decoració de balcons o les geocees, amb tota la informació sobre el seu funcionament i calendari. Encara en cultura, la Coral Harmonia de la Gent Gran de Sant Just participarà en la missa dominical de Televisió Espanyola el diumenge 26 de juliol, en una missió que es retransmetrà de 11:15 del matí a les 11 des de Sant Cugat del Vallès. L'actuació tindrà lloc en el marc de la celebració litúrgica que Televisió Espanyola emet cada diumenge. L'activitat és organitzada per la Coral Harmonia de la Gent Gran i s'emmarca en l'àmbit d'acció social i gent gran. Pel que fa a medi ambient, l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha presentat els resultats de diversos estudis sobre la calor extrema i les mesures d'adaptació que impulsen els municipis metropolitans durant la jornada tècnica La calor a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, coneixement i acció. Les anàlisis constaten que els períodes de calor intensa són cada cop més llargs i que l'impacte sobre la salut és més elevat entre les dones, les persones majors de 85 anys i la població amb un índex de vulnerabilitat al canvi climàtic molt alt. Entre els treballs presentats destaca un estudi sobre la relació entre calor i mortalitat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona entre 2002 i 2022, que conclou que el risc de mortalitat augmenta a partir dels 32 graus i que el 2022 es van registrar 1.060 morts atribuïbles a la calor entre el 15 de maig i el 15 d'octubre. La jornada també ha servit per donar a conèixer nous estudis sobre ombra urbana i itineraris climàtics, així com eines com el cercador d'itineraris frescos, que facilita desplaçaments a peu per recorreguts amb més confort tèrmic. A més, s'han compartit experiències municipals per reforçar l'adaptació dels espais públics davant l'augment de les temperatures. L'alcalde de Sant Just d'Esvern, Joan Basaganyes, ha passat pels micròfons de ràdio d'Esvern per analitzar els principals temes de l'actualitat política i social del municipi, marcats pel darrer ple ordinari de juny. Entre els punts més destacats hi ha l'aprovació inicial de la zona de baixes emissions i la implantació d'un recàrrec sobre la taxa turística. Respecte a la implantació de la zona de baixes emissions, Basaganyes ha explicat que es tracta d'un deure legal d'origen europeu, però ha volgut transmetre tranquil·litat a la ciutadania. L'alcalde ha destacat que el municipi gaudeix d'una bona qualitat de l'aire i d'un parc mòbil molt renovat, fet que permetrà fer una aplicació molt progressiva de la norma.
1: Hi ha una voluntat de que aquesta implantació sigui molt gradual perquè, si bé compartim l'objectiu final d'aquesta normativa, també hem d'explicar que a Sant Just ara mateix no tenim un problema a nivell de qualitat de l'aire i que tenim un parc de vehicles altament renovat. Per tant, tenim molts pocs vehicles que no compleixin amb la normativa que reclama l'ordenança i per aquest motiu no creiem que ara estiguem en una situació tan necessitada com per fer una aplicació ràpida i contundent d'aquesta normativa. En tot cas, com no podia ser d'una altra manera, ens anirem posant al dia gradualment en compliment de les normatives que són d'origen europeu però que tenen la seva traducció a nivell estatal i autonòmic i també dir-ho que ho farem d'una manera molt, molt gradual, el que et deia abans, perquè no tenim un problema asfixiant ara mateix.
0: El ple també ha aprovat d'urgència un recàrrec sobre l'impost a les estades en establiments turístics. Tot i que Sant Just no pateix un turisme de masses, el govern local ha detectat un increment de pernoctacions i apartaments turístics. L'objectiu d'aquest recàrrec és atraure un turisme de qualitat i finançar els seus serveis públics perquè aquest sector utilitza. Ha parlat de destinació dels ingressos. Els recursos obtinguts es destinaran a partides de seguretat, neteja i recollida de residus i també de la filosofia de la mesura, evitar subvencionar indirectament serveis que generen despeses extres al municipi. Durant l'entrevista, l'alcalde també ha abordat la petició de suport institucional per part dels col·lectius de suport als dos joves encausats pels incidents de les darreres festes de tardor. Basaganyes ha descartat que l'Ajuntament es personi com a acusació popular per motius jurídics, però ha defensat la via de la negociació discreta per aconseguir l'arxiu de la causa.
1: Però que sigui difícil no vol dir que no ho haguem d'intentar, i això és el que nosaltres estem fent. Creiem que aquesta via és l'adequada i és la més útil. Altres peticions que se'ns han fet, com que l'Ajuntament es personi com a acusació popular, les hem descartades, primer, perquè jurídicament no podem presentar-nos com una acusació popular davant d'un cas que no es pot considerar com un cas d'odi o discriminació, Estem parlant de si l'actuació dels Mossos va ser bona praxis o mala praxis, però en cap cas creiem que estiguem davant d'un cas en què concorrin els

0: delictes d'odi i de discriminació per part dels agents del cos de Mossos d'Esquadra, que són aquells casos en els que s'obre la porta per poder personar-nos com a ajuntament, com a acusació popular. Hem encarregat un informe jurídic que ha estat avalat pels nostres serveis jurídics també, que descarten que aquesta possibilitat pugui ser plantejada per part de l'Ajuntament.
1: Finalment, de cara a la pròxima Festa Major, s'ha anunciat que l'artista Soledat Sant Serafini serà la pregonera i es posarà en marxa una nova coordinadora de festes per retornar el protagonisme organitzatiu a les entitats juvenils de Sant Just. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. L'Ateneu posarà en marxa a partir del 7 d'octubre un nou grup d'iniciació al Bridge, una proposta adreçada a les persones que vulguin aprendre aquest joc de cartes. Les sessions es faran cada dimecres de 3:15 a 1:15 i les inscripcions ja estan obertes. El nou grup oferirà classes d'aprenentatge del Bridge a les instal·lacions de l'Ateneu. Paral·lelament, el grup de nivell mitjà i avançat continuarà amb el seu horari habitual, també els dimecres, a partir de 9:45 del matí. L'activitat és organitzada pel Club de Bridge de l'Ateneu, que amplia així la seva oferta formativa amb un nou grup destinat a persones que vulguin iniciar-se en aquest joc de cartes. Sant Just d'Esvern ja es prepara per una de les cites més emblemàtiques de la seva Festa Major, el Quinabarra. Organitzat per la Colla de Dimonis de Sant Just, aquest correbars itinerant tindrà lloc el pròxim divendres 31 de juliol a partir de les 6 de la tarda, oferint un recorregut que omplirà els carrers de música, tapes i bon ambient. L'itinerari d'enguany recuperarà el format de 6 parades, una més que l'edició anterior, per fer la ruta més dinàmica. El recorregut s'iniciarà a la plaça de la Pau, on es farà l'intercanvi de tiquets i continuarà pel Centre Cívic Salvador Espriu, al carrer d'Ensem Clavé fins a la Sala, la plaça de Verdaguer, al parc de Can Sagrera i finalitzarà a l'esplanada de la Bonaigua, concretament a la barraca de Dimonis. L'activitat compta amb una forta implicació de les entitats locals. L'Esplai, la Sala, la Seia Jove i Vam d'Andarà col·laboraran activament en la gestió dels diferents punts de servei. Segons expliquen els membres de Dimonis, l'ajuda de les entitats és molt important. És una activitat pel poble, que agraeixen molt fortament.
2: Efectivament, com bé has dit, comencem a la plaça de la Pau, començarem sobre les 6 de la tarda a fer l'intercanvi de tiquets i després anirem direcció al Centre Cívic Salvador Espriu. Seguirem pujant pel carrer Ensem Clavé fins al punt de la Sala, pujarem cap a plaça Verdaguer, seguirem per on estaven els juvenívols, que crec que es diu Parc Can Sagrera, si no m'equivoco ara, i acabarem a la barraca de Dimonis. Aquest any, com bé heu pogut comprovar, doncs són 6 punts, a diferència de l'any passat que eren 5, ho hem augmentat una parada, per així fer-ho més dinàmic i tornar al que fèiem abans, que eren 6 punts. Tot això, deixa'm dir, acompanyat de l'Esplai, la Sala, CEAS i Bandandarà, que enguany aquesta edició ens estan ajudant a tirar endavant el Correbars, ja que és molt important també doncs, la participació de les entitats i ho agraïm molt fortament des d'aquí, que ens ajudin a tirar endavant l'activitat.
1: La temàtica escollida per aquesta edició farà viatge als participants fins a Jamaica. L'esdeveniment estarà totalment ambientat en aquest país i comptarà amb la música en directe de la xaranga Trastocats, que ja va participar amb èxit en l'edició anterior.
2: Doncs els recomanaríem que vinguin amb molta energia, ja que, com hem dit, aquest any tornem a portar xaranga, que durant uns anys es va caure, però l'any passat ja vam tornar-hi, i aquest any...
3: Sí, per això portem la xaranga de Trastocats, que l'any passat ens va agradar moltíssim com ho vam fer. Bueno, jo vaig contactar amb ells perquè jo soc una mica músic i se'm van agradar molt com ho van fer i és molt fàcil treballar amb ells perquè tant la comunicació com tot va ser excel·lent i doncs vam contactar amb ells i els vam tornar a agafar per aquest any i res, també els hi vam explicar una mica la temàtica.
2: Exacte, i la següent cosa que anava a dir és també si volen fer l'experiència completa, que em sembla que hi ha gent que personalitza samarretes i coses així. La temàtica d'aquest any, viatgem a Jamaica.
3: Redoble.
2: Viatgem a Jamaica, estarà molt ambientat en això, per això he escoltat les cançons abans, Flow Jamaica, abans que comencéssim l'entrevista.
3: Exacte.
2: I exacte, doncs això, que controlin també, si volen aigua o alguna
3: cosa. Sí, sí, molt de seny, però també molta rauxa.
1: L'organització ha posat a la venda un total de 400 tiquets per un preu de 13 euros de forma anticipada als establiments de Ciabatta de Sant Just. S'ha de pagar en efectiu i el mateix dia de l'activitat se'n vendran 50 més a la plaça de la Pau per 15 euros a partir de 6:15 de la tarda, amb un màxim de 5 tiquets per persona. El tiquet inclou 6 cerveses i 4 tapes. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. El Consorci de Turisme del Baix Llobregat impulsa aquest estiu la campanya El Baix Llobregat, som el teu estiu, que reuneix més d'un centenar d'activitats i experiències per descobrir la comarca. L'oferta, adreçada a tots els públics, inclou propostes de cultura, gastronomia, natura, aventura i platja i es pot consultar al web somelteuestiu.cat. La principal novetat d'enguany és la ruta Baix al Baix Llobregat, Ferrocarrils t'hi porta, creada amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Amb el lema 10 parades, 10 experiències, la iniciativa promou un model de turisme sostenible i de proximitat per descobrir els principals atractius dels municipis de la línia Llobregat-Anoia. La campanya també inclou una àmplia oferta de gastronomia, patrimoni, activitats a l'aire lliure, festivals i festes populars, a més del sorteig d'una escapada per dues persones amb diverses experiències turístiques al Baix Llobregat, en què es pot participar a través del web de la campanya. La secció excursionista de l'Ateneu Sant Justenc, la SEAS, ja ha posat en marxa una nova edició del seu tradicional concurs fotogràfic, un certamen que enguany arriba amb el format digital totalment consolidat. Totes les persones interessades, siguin o no sòcies de l'entitat, tenen temps fins al pròxim 15 de setembre per presentar les seves imatges a través del web oficial de l'entitat. Com és habitual, la temàtica del concurs gira entorn de tres eixos fonamentals: l'excursionisme, la muntanya i la natura. Segons ha explicat Felip Linares, membre de la SEAS, en una entrevista a Ràdio d'Esvern, la intenció de la iniciativa és recollir les instantànies que els amants de la muntanya capturen durant les seves sortides i rutes per llocs com els Pirineus o els Alps.
4: Doncs bé, el concurs fotogràfic és una activitat que ja porta més de 25 anys de solera i la fem sempre coincidint amb l'inici del curs de les activitats de muntanya. De fet, la iniciativa el que pretén és que els socis, inicialment i ara està obert a tothom, puguin ensenyar les seves fotos relacionades amb el món de la muntanya, amb el món de la natura. I per això pues, el que fem és proclamar que el concurs i demanar que la gent presenti les seves fotografies amb el fi de poder finalment fer una exposició que reculli tot el millor que sabem fer en fotos i que també expressi els llocs on normalment ens movem, no? Que solen ser per les muntanyes, Pirineu, Alps, també a vegades d'Amèrica, en fi, una iniciativa molt maca.
1: Per participar-hi cal tenir en compte que es poden presentar un màxim de 3 fotografies per participant, que les imatges han de ser en format digital, amb un pes màxim de 10 megabytes cadascuna, que s'accepten tant fotografies en blanc i negre com en color i en qualsevol tipus d'enquadrament, i que la presentació s'ha de fer sota un pseudònim per garantir que el jurat no conegui la identitat dels autors.
4: És cert que d'ençà que vam canviar la modalitat al format digital, a part d'això, que fa més fàcil que la gent pugui participar, també hem millorat, crec jo, els canals de difusió. Llavors arriba més gent i, de fet, s'ha notat perquè entre una cosa i l'altra la participació ha augmentat moltíssim. Pensar que a l'última edició, com fèiem amb el format clàssic de presentar les fotos impreses, no arribava a 20 les persones que s'hi presentaven, i amb l'última edició de l'any passat vam arribar pràcticament a les 40. D'ençà que fem el concurs amb el format digital, es poden presentar 3 fotos com a màxim per participant, i malgrat que mai tothom presenta 3 fotos, però ens acostumem a un ratio de 3 fotos per participant, o sigui que l'any passat vam estar a prop de les 120 fotos. Molta feina pel jurat.
1: Un jurat format per 5 membres avaluarà de forma individual cada obra basant-se en 3 criteris clau: la creativitat o impacte visual, la tècnica i l'enquadrament. Les 30 millors fotografies a criteri del jurat s'imprimiran i s'exposaran a la sala Piquet durant un mes. Pel que fa als guardons econòmics, el certamen preveu diferents categories amb premis en metàl·lic: 150 euros pel premi a la millor fotografia, 100 euros per la segona millor fotografia, 100 euros per la millor fotografia d'excursions de les SEAS i 100 euros pel premi del públic, que es farà per votació popular. L'entrega de premis es farà en el marc del tradicional sopar de motxilla, l'esdeveniment de retrobada, que serveix com a tret de sortida del nou curs 2026-2027 per les diverses seccions excursionistes de l'Ateneu. Totes les bases detallades i el formulari d'inscripció es poden consultar al lloc web ateneudesvern.cat/SEAS. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. L'artista emergent de Sant Feliu de Llobregat, Adrià Carreras, conegut artísticament com a Cursaz, ha presentat el seu primer àlbum de llarga durada sota el títol ARS, About Rookie Season. Es tracta d'un treball format per 10 cançons que han estat produïdes i compostes íntegrament pel mateix artista, combinant el rap i els ritmes urbans, com amb unes sonoritats més melòdiques properes a l'indie. Després de 4 anys publicant senzills, Cursaz fa un pas endavant amb un disc que aborda les contradiccions generacionals, l'incertesa i la recerca de la identitat pròpia. El títol de l'àlbum, ARS, fa referència a la temporada del rookie, el debutant en l'esport professional, simbolitzant l'ambició i la voluntat de professionalitzar la seva carrera musical.
5: About Rookie Season acaba sent doncs, aquesta forma d'expressar l'ambició que té un artista quan està començant, quan està creixent, i al final arribes en aquest punt que dius, hòstia, doncs necessitàvem un nom que fos potent, volíem unes cicles, també doncs, vinculat a altres artistes referents que tenim, a les que els ha servit molt doncs, utilitzar un nom molt més curt que no un títol molt més, doncs, amb moltes més paraules o més llarg, i llavors al final doncs, acaba resumint el que és l'àlbum, que és doncs, aquesta recerca de l'ambició, aquesta recerca de trobar un lloc i doncs molt vinculat al bàsquet o a qualsevol esport bastant utilitzat dins del món del hip-hop i del rap als Estats Units, sobretot, que era doncs, això, la temporada del rookie. El rookie és el jugador que està per primera vegada o que juga la seva primera temporada a nivell professional, i ens ho vam voler prendre una mica així com poder professionalitzar el projecte, començar a buscar doncs, una manera de trobar un so molt més característic o molt més propi, de començar a expandir una mica la xarxa de persones que coneixem dins del mundillo, i doncs aquí va sortir, va ser quan va arribar el moment aquest de dir doncs què li posarem, i vam dir doncs ARS.
1: Aquest projecte destaca per la seva forta connexió amb el món del disseny, ja que Carreras és estudiant de disseny de moda. La direcció creativa i el disseny gràfic han anat a càrrec d'Abril Fradera, qui ha aconseguit traslladar l'univers musical a un format visual molt potent, incloent-hi elements físics com un anell exclusiu amb les cicles de l'àlbum.
5: Aprofito doncs, per recalcar doncs, el moment aquest de que parlàvem abans de les inicials. Vam creure que era molt important trobar un element gràfic i portar-lo ja a lo físic, que va ser doncs, aquest anell on es veuen les tres inicials de l'àlbum. I doncs, aquesta relació o correlació entre el disseny i la música ha estat gràcies a l'Abril, que és la que ha estat capaç de desenvolupar doncs, tot allò que abans era com un embut molt gran amb moltíssima informació, i doncs, que la vam anar depurant. I doncs és veritat que a nivell disseny de moda o disseny gràfic i música, doncs la sinergia que s'ha acabat generant ha estat molt interessant també doncs, per la gent que després s'ha volgut sumar a col·laborar en quant a estilismes, arroba que ens han cedit, que amb la que estem super agraïts, perquè al final un projecte petit sempre necessita doncs, tirar d'aquest tipus de col·laboracions que et fan créixer, que et donen visibilitat, que ens retroalimentem al final entre tots.
1: Per la realització d'aquest treball, Cursaz ha comptat amb un equip de col·laboradors de confiança, i el músic ha aprofitat per reivindicar la potència cultural del Baix Llobregat, tot i que ha lamentat la falta de suport institucional pels projectes emergents en comparació amb les propostes ja consolidades o comercials. Actualment el disc es pot escoltar a totes les plataformes digitals, mentre l'artista comença a cuinar foc lent les seves properes propostes. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana a Sant Just. Avui a les 7 de la tarda es farà un campionat de e-sports a la sala tallers del Casal de Joves per joves d'entre 12 i 18 anys. I divendres 17 de juliol a 5:45 de la tarda es farà un concert de maneres al Centre Social El Mil·lenari a càrrec del grup Estel de Mar. Algunes activitats de la setmana que ve seran el dimarts 21 de juliol a les 7 de la tarda, que es farà un campionat de pickleball per joves a la sala Utopia del Casal de Joves. També tindrem dimarts a les 7 la conferència La vida secreta dels satèl·lits a la sala Isidor Cònsul de Can Ginestà. I dimarts 21 de juliol a 7:45 del vespre, concert i homenatge al músic Leonardo Balada Ibáñez al Parc de Can Freixes.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. Ja es pot consultar la programació completa de la Festa Major de Sant Just d'Esvern 2026. La Coral Harmonia de la Gent Gran actuarà a la Missa Dominical de Televisió Espanyola. La formació participarà en la retransmissió del diumenge 26 de juliol des de Sant Cugat del Vallès en una missió prevista des de 10:45 a les 11. L'àrea metropolitana presenta nous estudis per reforçar l'adaptació dels municipis a la calor extrema. Les anàlisis alerten de l'augment dels episodis de calor intensa i del seu impacte sobre la salut i incorporen eines per planificar espais urbans més resilients i confortables. És probable que de cara al 2027-2028 ja s'observin algunes càmeres de la zona de baixes emissions. Entrevista Joan Basaganyes, alcalde de Sant Just.

Aquesta ha estat tota la informació dels Àngels Notícies d'avui, 16 d'abril. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Àngels Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.

0: jaciments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: sense pagesia no hi ha sobirania alimentària. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi.

0: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
1: La justícia europea avala la llei d'amnistia als líders del procés i als CDRs encausats per terrorisme. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: Aval clar del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia en una resolució que limita els moviments de la justícia espanyola per continuar frenant el retorn de l'expresident Carles Puigdemont a Catalunya. Els CDRs encausats per terrorisme a l'Audiència Nacional poden ser els primers a beneficiar-se'n, Joan Bota.
2: Hi ha satisfacció, esperança, però també prudència, tant dels directament afectats com dels governs català i espanyol per aquesta decisió de la justícia europea que desestima l'estratègia i els arguments dels jutges de l'Audiència Nacional i el Suprem que s'han negat fins ara a aplicar l'amnistia.
1: Connectem amb Luxemburg, que és on s'ha donat a conèixer la notícia. Bruno Fortea.
3: El tribunal descarta que la llei d'amnistia perjudiqui les finances de la Unió Europea i desarma així un dels grans arguments que els jutges espanyols utilitzen per denegar l'amnistia a l'expresident Puigdemont, l'exvicepresident Junqueras i a la resta de líders polítics. El president del tribunal, Koen Lenaerts, diu que l'amnistia respecta el principi d'igualtat entre ciutadans i que la llei encaixa amb el dret comunitari.
4: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable, también respeta el efecto útil de la directiva relativa a la lucha contra el terrorismo.
1: Immediatament després d'aquesta lectura de les sentències, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, i el secretari general de Junts, Jordi Turull, han sortit a celebrar-la i a exigir als jutges espanyols que deixin d'obstaculitzar l'amnistia.
5: La sentència d'avui valida l'essència d'una llei que va néixer per donar una resposta política a un conflicte polític.
6: És una esmena a la totalitat, a una manera de ser i de fer dels Llarenes, Marchenes i tots aquests justiciers amb toga.
1: També els presidents Salvador Illa i Pedro Sánchez han demanat que les sentències europees d'avui siguin el punt final als entrebancs judicials contra l'amnistia a Espanya. Albert Prat i Dani Sáenz de Aja.
7: Al Palau de la Generalitat, Salvador Illa ha sortit a celebrar la sentència amb un missatge en català, castellà i anglès. Creu que és una gran notícia pel futur de Catalunya i avisa als jutges espanyols que ja no els queda cap excusa.
8: Què més cal per aplicar la llei de manera divergent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full.
9: A Madrid, encarregat de valorar la sentència, ha estat el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que ha aprofitat per treure pit i reivindicar l'amnistia com un èxit rotund i un triomf col·lectiu. Ara no hi ha dubte de l'encaix legal de la llei, diu Bolaños, que veu com el camí s'aplana perquè s'aplique als líders del procés al més aviat possible.
10: Solo se habrá cumplido plenamente la ley cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
1: De seguida ampliarem aquesta notícia, però encara en crònica de tribunals, fa tot just uns minuts, l'Audiència de Madrid ha confirmat el judici amb jurat popular a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, tot i que li aixeca les mesures cautelars. Madrid, Tania Tàpia.
11: Una decisió que ja no es pot recórrer. La dona de Pedro Sánchez anirà davant d'un jurat popular pels delictes de malversació i tràfic d'influències. Creuen els magistrats que està ben motivada la investigació del jutge Peinado en aquests dos delictes, però li treuen els de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. I sorprenen amb una decisió que no estava ara sobre la taula, ordenen Peinado que li torni el passaport i no la faci anar a signar cada 15 dies. Diuen que no hi ha cap indici que faci pensar que pot fugir.
1: Però fora de la política, avui també és notícia el primer repunt en 17 anys del nombre de naixements a Catalunya.
2: L'any passat van néixer un 0,8% més de criatures que l'any anterior. L'edat mitjana en què les mares tenen el primer fill frega els 32 anys i un 46% de les dones que van donar llum l'any passat són nascudes a l'estranger. Els noms més posats van ser Júlia entre les nenes i Biel entre els nens.
1: I avui continuem molt pendents del risc d'incendi, que ara mateix és extrem a un centenar de municipis.

0: Ricard Torquemada. I Karim Adeyemi ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça, firmarà el nou contracte fins al 2031 i demà ja farà el primer entrenament.
1: Com tenim la circulació a aquesta hora? Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Doncs mira, veiem que hi ha lentitud a la C-17 entre Granollers i Canovelles en sentit Vic per a caució per una possible incidència en aquest punt. A la resta de carreteres, però, situació força tranquil·la, sense retencions destacades, tret de punts habituals amb una mica més d'intensitat a les dues rondes de Barcelona.
1: I ens falta el temps.
3: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Dani Ramírez, bon dia.
4: Bon dia.
1: Segueix fent calor, tot i que haguem sortit del pic de l'onada de calor d'ahir, però calor encara en fa.
4: Sí, sí. Sobretot molta xafogor. Ja no parlem d'onada de calor, això es va acabar ahir al vespre, però en canvi estem arribant a 38 graus Artés, i les més altes 40, 42, a Olot, a Horta de Sant Joan, també a Vacarisses o Girona, es van arribar aquests 40 graus. Per tant, fa molta calor, però menys que ahir. Hi ha alguns ruixats, que han deixat fins i tot amb tempesta al matí d'hora. 13 litres per metre quadrat a Tírvia, al Pallars Sobirà, 10 a Pic de Salòria, 5 a la Torre de Cabdella, 5 a Sort o 4 litres a Organyà. Aquesta tarda seguirà fent calor i molta xafogor, pols amb suspensió, aquest cel tan brut, tan enterbolit, i encara algun ruixat al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i punts de Lleida. Fora del Pirineu, poca quantitat i gotes brutes de fang. I, en canvi, el Ripollès, la Garrotxa, l'interior i nord de l'Alt Empordà, algun ruixat amb tempesta pot ser de moderada intensitat i amb ventades, com ha passat fa poca estona a Planoles.
1: Gràcies, Dani. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les dues i gairebé 7 minuts. Com dèiem, la justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí judicial de Carles Puigdemont i d'Oriol Junqueras. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha sentenciat que l'amnistia no va en contra del dret europeu ni en la malversació que afecta els líders polítics de l'1 d'octubre, ni tampoc en el terrorisme, on hi han causats una dotzena de CDRs. Els independentistes i els governs català i espanyol celebren la decisió del Tribunal de Luxemburg i demanen als jutges que ara apliquin sense demores l'amnistia. Comencem per Luxemburg, a la seu del TJUE, on s'ha donat a conèixer la notícia. Bruno Fortea, bon dia.
5: Hola, bon dia, Òscar. Els jutges europeus han descartat que la llei d'amnistia perjudiqui les finances de la Unió Europea pel fet que els líders independentistes no hagin de retornar les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. El president del tribunal, Koen Lenaerts, diu que el dret europeu
6: no se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional.
5: Desarma així un dels grans arguments que els jutges espanyols utilitzen per denegar l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Puigdemont, l'exvicepresident Junqueras i la resta de líders afectats en causes per malversació. D'altra banda, el Tribunal Europeu també avala l'amnistia pel que fa al delicte de terrorisme.
6: La ley de amnistía también respeta el efecto útil de la directiva relativa a la lucha contra el terrorismo.
5: I això afecta els activistes dels CDRs acusats per terrorisme. A l'Audiència Nacional, ara, el Tribunal de Luxemburg també valida el marge de 2 mesos que, en principi, han de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o processades, un cop ja rebuda avui la resposta de la justícia europea, amb una sentència que diu que la llei d'amnistia té un abast ben delimitat, acotat als anys del procés independentista i també assegura que la norma, la llei d'amnistia, respecta el principi d'igualtat entre ciutadans i el principi de seguretat jurídica. Per últim, Òscar, dic que, a més, per carregar-se de raons, els jutges europeus parlen dels objectius de l'amnistia. Diuen que és una norma que busca facilitar la reconciliació política i reduir tensions institucionals.
1: Doncs aquesta és la decisió dels jutges europeus i ara la pregunta és: què passarà a partir d'ara? Bé, doncs l'aplicació d'aquesta amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, entre altres líders del procés, acabarà en mans del Tribunal Suprem. Fonts del Tribunal confirmen que ara no mouran fitxa i que esperaran a la interpretació que en faci el Tribunal Constitucional, com a molt aviat, a la tardor, Txell Vallespí.
7: I és que no se senten interpel·lats per la resolució de la justícia europea i entenen que no estava en joc la seva interpretació sobre no amnistia la malversació perquè recorda

0: no han presentat cap dubte davant del Tribunal de Luxemburg. Per això, tot i la decisió d'avui, que estan estudiant, diuen que esperaran la interpretació que en faci el Tribunal Constitucional, que encara té pendents de resoldre 7 recursos, entre ells els de Puigdemont i de Junqueras. Fonts del Tribunal de Garantia reconeixen que cal temps per estudiar una sentència d'aquesta envergadura. I un cop el Tribunal Constitucional marqui el pas del Tribunal Suprem, el Tribunal o bé el seguirà, aquest criteri que li marqui, o bé, si considera que té marge i està legitimat, podria presentar la seva pròpia prejudicial davant la justícia europea. Això encara endarreriria més l'aplicació de la llei. El Tribunal Suprem, però, de moment, no ensenya les seves cartes.
1: En canvi, en el cas dels CDRs, l'amnistia pot ser molt més a prop. Ara, el tribunal que porta la causa, que és l'Audiència Nacional, és qui haurà de moure fitxa un cop la justícia europea els ha resolt els dubtes que van plantejar Pilar García.
2: Doncs sí, alerta solidària que porta la defensa dels 12 acusats de terrorisme reclamarà a l'Audiència Nacional l'aplicació immediata de l'amnistia. Martí Majoral és advocat d'alerta solidària.
3: La previsió és que l'Audiència Nacional rebi aquesta sentència i deixi passar el temps. Per tant, nosaltres presentarem escrits d'impuls i serem insistents en tots els recursos processals al nostre abast per tal que l'Audiència es mogui i decideixi definitivament tancar aquesta causa.
2: I en el cas dels dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats, en aquest cas, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, doncs també reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podia haver per no fer-ho.
1: Doncs ja hem explicat la notícia d'avui. Què pot passar a partir d'ara? Ens falten les reaccions, que no són poques. Per exemple, Carles Puigdemont qualifica la sentència del TJUE de victòria rotunda de l'independentisme davant els poders de l'Estat. Junts per Catalunya demana als tribunals espanyols que no marxin de vacances sense aplicar abans l'amnistia, tot i que no gosen de parlar de calendari. Seu de Junts, Jordi Corbalán.
4: Pel secretari general Jordi Turull, la sentència europea representa també un aval a la posició de Junts, que en primera instància va votar en contra de la llei d'amnistia per poder-la fer extensiva a tots els represaliats.
5: Avui és una gran victòria, jo crec que és una victòria rotunda de Catalunya en general i també de l'independentisme de manera particular. Avui és un gran pas pels exiliats. De fet, avui Europa els està dient que ja haurien de ser a casa.
4: L'advocat Gonzalo Boye assegura que la llei d'amnistia no té més debat jurídic, no presentarà nous recursos i la pilota, diu, està a la taulada del Constitucional i del Suprem. Del calendari no en parla.
6: Imagino que cuando lean las resoluciones se darán cuenta que las vacaciones deberían de esperar. El Tribunal Constitucional ya llega tarde a resolver esto. A partir de hoy, también el Tribunal Supremo está en condiciones de actuar incluso de oficio.
4: Carles Puigdemont s'ha reunit amb la direcció permanent del partit i aquest migdia, a través d'X, ha avisat que saben qui tenen davant i no es poden cridar engany. El partit diu ara ja no jugarà a Europa, sinó al Bernabéu, amb els àrbitres i el públic decantats cap a un costat.
1: I el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que també ha demanat a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més dilacions ni excuses després d'aquesta sentència europea coneguda avui. Junqueras confia que el veredicte d'avui li aplani el camí perquè se li aixequi la inhabilitació i pugui així ser el candidat d'Esquerra a les pròximes eleccions catalanes que estan previstes per l'any 2028. Seu d'Esquerra, Marta Corbalán, bon dia.
7: Hola, bon dia. El líder d'Esquerra ha celebrat la resolució d'avui i ha exigit als tribunals espanyols que apliquin l'amnistia sense esperar més.
8: Després de la sentència del màxim tribunal europeu, ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'Estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
7: Junqueras ha comparegut a la seu d'Esquerra envoltat de diputats i senadors republicans i de nombrosos dirigents del partit, com Lluís Salvador i Josep Maria Jové, a qui tampoc se'ls ha aplicat encara l'amnistia pels preparatius del referèndum de l'1 d'octubre. Junqueras confia que amb la sentència d'avui es desbrossarà el camí perquè el Tribunal Suprem li aixequi la inhabilitació i pugui ser el candidat d'Esquerra a les pròximes eleccions catalanes el 2028.
8: Espero poder tornar a donar classes a la universitat. I si convé al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets.
7: Tot i les diferències que Esquerra manté amb Junts, Junqueras ha dedicat les seves primeres paraules a recordar que Carles Puigdemont continua a Bèlgica i ha demanat que pugui tornar el més aviat possible sense risc d'acabar a la presó.
1: I dels beneficiats per aquesta amnistia, els impulsors de l'amnistia. El El president Salvador Illa també ha estat dels primers a compareixer per valorar aquesta sentència. Ho ha fet en una declaració en català, en castellà i en anglès. Palau de la Generalitat, Albert Prat, que ha dit el president Illa.
9: Què tal? Bon dia. Sí, el president ha parlat en les tres llengües i des de la Galeria Gòtica de Palau per donar solemnitat a la decisió del Tribunal de Luxemburg.
10: Europa diu sí a l'amnistia. Catalunya diu sí al futur. És una molt bona notícia per a Catalunya, per a Espanya i per a la democràcia.
9: I amb un to desafiant s'ha dirigit als jutges espanyols.
10: Què més cal per aplicar la llei de manera divergent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
9: Gairebé a l'equador del seu mandat s'ha felicitat per l'aposta pel diàleg que van fer els socialistes en el seu dia i ha assegurat que la decisió d'avui, que plana el camí als seus adversaris polítics, és un gran pas pel futur del país.
1: I a Madrid, el govern espanyol fa gala de l'aval de la justícia europea a la llei d'amnistia i afirmen que ja no hi ha dubtes del seu encaix legal. El Partit Popular adverteix, però, que res s'acaba avui i lamenta que el procés quedi sense càstig. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
11: Bon dia. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha reivindicat l'amnistia com un èxit rotund i un triomf col·lectiu després de rebre la validació de la justícia europea. Des de la Moncloa, Bolaños ha afirmat que ja no hi ha dubte que la llei és constitucional i conforme al dret europeu. El canvi ha valgut la pena, Catalunya ja és diferent, ha dit, però ara cal que l'amnistia arribi a tothom.
12: Tras esta sentencia europea, el horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, pero solo se habrá cumplido plenamente la ley cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
11: El PP acata la decisió del TSUE, però la rebaixa perquè diu que s'ha limitat a resoldre uns dubtes. Ara bé, Miguel Tellado ja no parla d'amnistia il·legal, sinó d'amnistia immoral.
13: La pregunta relevante en todo este asunto es si es legítimo, si es moral, si es decente, dar privilegios a un grupo de políticos a cambio de su apoyo.
11: L'expresident José María Aznar ha anat més lluny i lamenta que el procés quede sense càstig.
14: Conviene recordarlo, porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse.
11: Des de Vox diuen que avui ha quedat clar que Espanya està sola en la defensa de la seva unitat perquè no es pot confiar en Europa.
1: I encara un parell de reaccions més. Des del Parlament, els comuns han celebrat una sentència que veuen com una nova bufetada al Suprem i reclamen que s'apliqui de manera immediata. Ho ha explicat la seva líder, Jéssica Albiach.
15: El Tribunal Suprem ja no té cap excusa. I per això ho diem molt clar. S'ha acabat l'absentisme judicial del Tribunal Suprem en el compliment, en l'aplicació de la llei d'amnistia. La llei, per tant, s'ha d'aplicar de manera íntegra i de manera immediata.
1: I la CUP espera que la decisió del Tribunal Europeu permeti arxivar la causa dels CDRs, tot i que no confia en una resolució ràpida per culpa, diu, dels tribunals espanyols. I ha lamentat que la llei d'amnistia continuï sent l'excusa perquè l'independentisme no tingui agenda pròpia. Ho ha explicat el diputat cupaire Xavier Pellicer.
16: La llei d'amnistia ha estat útil i segueix sent útil contra el moviment independentista, perquè precisament el que ha fet és posar damunt la taula un laberint en el qual l'independentisme ha caigut de quatre potes. Un laberint d'una llei que es va aprovar fa dos anys i que segueix mantenint collats a la taula alguns actors independentistes que participen de la dinàmica de l'Estat.
1: Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, deixem aquí tot el que té a veure amb aquesta decisió del TSUE, però hi tornarem a la segona hora del Catalunya Migdia per tal d'analitzar-la. Però no deixem de parlar de tribunals, tot i que ara d'un tema ben diferent. I és que l'Audiència de Madrid ha avalat la decisió del jutge Peinado i envia a judici, per jurat popular, Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. Ho fa per malversació i per tràfic d'influències. Ara bé, corregeix en part la instrucció del jutge i li treu dos delictes. També li aixeca les mesures cautelars i ordena que se li retorni el passaport. Tornem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
17: Bon dia. Cinc magistrats de l'Audiència de Madrid tenien entre mans la decisió des de dilluns. Finalment, avalen que sigui un jurat popular que jutgi la dona del president espanyol i donen per bona la tesi de Peinado, que Gómez es va aprofitar de la seva posició de dona del president per als seus negocis amb la Universitat Complutense. L'envia a judici per malversació, un delicte que sí que pot anar per jurat popular, i també per tràfic d'influències, afirmant que la investigació de Peinado està prou ben motivada amb indicis per fer-ho per aquests dos delictes, però retira dos més els de corrupció en els negocis i els d'apropiació indeguda que Peinado també li atribuïa. Anirà també per davant d'un jutjat popular la seva assessora, la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En canvi, l'empresari i amic seu, Juan Carlos Barrabés, serà jutjat a banda, sense jurat popular. En una resolució de 63 pàgines, l'Audiència de Madrid va més enllà dels recursos que tenia sobre la taula i ordena a Peinado retornar el passaport a Gómez. També l'allibera d'anar al jutjat cada 15 dies, però li demana que estigui localitzable. Argumenta que no es dona la intensitat exigible per afirmar que hi ha un risc de fugida real i efectiu i recorda que Gómez sempre ha col·laborat amb la justícia i que demostra arrelament. I renya Peinado per no haver sustentat, diu, aquest suposat risc de fugida amb dades reals. La decisió de l'Audiència és ferma i no es pot recórrer.
1: Bé, doncs passen 20 minuts de les dues. Ara sí, deixem la crònica judicial. Repunten els naixements a Catalunya després de 17 anys de descensos. Segons dades provisionals de l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'any 2025 van néixer més de 54.000 infants a Catalunya. És un 0,8% més que l'any anterior. El 46% són fills de dones nascudes a l'estranger. I la mitjana d'edat de les mares és de 32 anys, Mar Riera.
18: Tot i que l'indicador de fecunditat continua baixant i marca un rècord des que hi ha dades d'un 1,08 fills per dona en edat fèrtil, l'any passat van pujar els naixements a Catalunya gràcies a la població estrangera. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Elisenda Renteria, investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics.
19: Ha augmentat molt el nombre de dones nascudes a l'estranger i, a més, aquestes dones nascudes a l'estranger tenen una fecunditat una mica més elevada que les dones nascudes a Catalunya i, a més, es concentren especialment en edats reproductives.
18: Entre els nadons de mare estrangera, la majoria són de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. L'edat mitjana de les mares continua pujant, ja és de 32 anys, i a l'àrea metropolitana la fecunditat és encara més tardana, com explica Renteria.
19: Anem enredarint cada cop més l'edat de fecunditat i aleshores això també afecta el nombre de fills per dona, no? Perquè també com més enredareixes la maternitat, doncs també poden aparèixer més problemes de salut i és més difícil tenir fills, no?
1: Va, i ara allò que ens agrada, els tafaners. Quins són els noms més posats entre els nous nascuts?
18: Doncs mira, Júlia lidera el rànquing entre les nenes, seguit de Sofia, Martina i Emma. Entre els nens trobem per primer cop Biel, seguit de Nil i Marc, que torna al podi després de liderar-lo durant més d'un quart de segle. A l'àrea metropolitana destaquen Mateo i Sofia. I com a curiositat, a la llista trobem 5 nens que van rebre el nom de Lamin, cap Rosalia i 6 Daenerys, una de les protagonistes de Joc de Trons.
1: Més coses. Protecció Civil ha desactivat l'alerta Procicat per calor. Pel que fa al risc d'incendis, tot i millorar respecte d'ahir, es manté el risc extrem en un centenar de municipis de 17 comarques diferents. A més, els bombers vigilen amb mitjans aeris petits focs a la Vall d'Aran o al Pallars que s'han declarat en les últimes hores en indrets poc accessibles d'aquestes zones a l'oest del Principat. Estan provocats per llamps de les tempestes i vents que superen els 100 km per hora. Dels incendis que més han preocupat les últimes hores, tant el de Querol a l'Alt Camp com el de Rubió a l'Anoia estan estabilitzats. També està el de Sant Quirze Safaja, al Moianès. S'ha aixecat el confinament de diverses cases aïllades i d'un hostal rural, però es manté al Centre Educatiu de Menors Puig d'Olena. Un centenar d'efectius dels bombers de la Generalitat treballen per acabar-lo de controlar. El foc ha cremat un centenar d'hectàrees. Sant Quirze Safaja, José Antonio Rodríguez, Cristian Roldán, bon dia.
20: Bon dia. Els bombers estan reforçant els treballs per evitar revifalles i focus secundaris ara que entrarà el vent de marinada que podria bufar amb intensitats superiors a 40 km per hora. Sobretot preocupa el flanc dret, la pota nord-est d'aquest foc, la que crema més a prop del centre de menors de Puig d'Olena. Precisament aquest centre d'acció educativa, ubicat a l'antic sanatori del poble, és l'únic indret de la zona on es manté l'ordre de confinament. Les masies dels voltants i la gent del càmping L'Illa ja poden tornar a circular per aquesta àrea. Israel Cosonou és el cap d'intervenció dels bombers.
21: Ara mateix l'únic punt que queda confinat seria el sanatori del Puig d'Olena. Totes les demés restriccions s'han aixecat. De fet, ara estan llançant l'ordre de desconfinament. Per tal, doncs, podria ja restablir la circulació cap a la resta de zones que s'havien confinat prèviament.
20: Tot i això, les flames evolucionen favorablement i si no es produeixen ensurts, s'espera donar el foc per controlat aquest mateix vespre. Els veïns ens expliquen que, amb diferència, la pitjor part la van viure ahir. Al Jaume se li han cremat 50 hectàrees i el Xavi va veure com les flames s'acostaven al seu restaurant.
22: És una mala visió que et trobis així, que se't cremi tot d'aquesta manera, oi? Però, bueno, no hi pots fer-hi res. Ja és qüestió dels mitjans aeris i fins que es pugui aturar el foc.
0: Vam tindre sort que després va fer un canvi de vent i va tirar més cap a Centelles. I es va frenar, doncs, que vingués cap aquí a casa.
20: L'origen del foc encara es desconeix i els agents rurals segueixen sense descartar cap hipòtesi, com, per exemple, que fos provocat.
1: Bé, doncs, en plena onada de calor com la que hem tingut aquests dies, ahir Catalunya va registrar el pic màxim de consum elèctric d'aquest any. Va ser un 10% més que l'estiu passat i el tercer nivell més alt de la sèrie històrica per sobre dels màxims assolits el 2006 i el 2010, Roc Fargas.
2: En el moment més elevat de demanda elèctrica es van consumir 8.100 megawatts, que supera àmpliament el màxim registrat durant l'estiu de l'any passat. El pic es va registrar a les 3 de la tarda, coincidint amb la presència de núvols generalitzada, que va reduir l'aportació de la generació fotovoltaica. Tot i això, l'autoconsum continua contribuint a moderar l'impacte de les altes temperatures sobre la xarxa elèctrica, segons Laura García, vicepresidenta de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers.
3: En un dia assolellat, moltes instal·lacions cobreixen directament una part del consum dels edificis en aquestes hores on hi ha més demanda per l'ús dels aires acondicionats, i això evita que aquesta energia s'hagi de demanar a la xarxa. Sense aquest autoconsum, aquests pics de demanda encara serien més elevats.
2: Ahir s'hi va sumar una avaria en una central nuclear, però la generació elèctrica d'aquesta central es va substituir amb altres fonts d'energia i no ha suposat cap risc pel subministrament. Per reduir la demanda, però, aquesta nit s'ha demanat a les grans indústries que es desconnectessin de la xarxa elèctrica.
1: I atenció, perquè tenim les primeres restriccions d'aigua a la Vall d'Aran com a conseqüència d'aquest episodi d'altes temperatures i de falta de pluges. El poble de Garòs, a Naut Aran, només es podran regar els horts i els jardins durant una hora diària. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
23: Es tracta d'una situació molt poc habitual en este territori on, tot i tenir un clima d'alta muntanya i amb una gran influència atlàntica, fa setmanes que no hi ha pluges generalitzades ni abundants. I amb l'estiu s'omplen les segones residències i també cal regar horts i jardins. Una suma de factors que provoquen que el dipòsit de Garòs, que capta l'aigua directament de la muntanya, no doni l'abast. Els veïns feia dies que es queixaven de manca de pressió a l'aixeta i per això la presidenta de l'EMD, Lina Fanlo, no ha dubtat a adoptar mesures per garantir el subministrament bàsic.
24: Si se gasta més de la que arriba a entrar, pues a la vez el nivell aquest pues coste. Però crec que heu de regular un senyal. De regular era entrada, era gestió d'aigua.
23: Si no plou i la situació no millora, esta restricció per regar horts, prats i jardins només una hora al dia es podria allargar tot l'estiu. Esta setmana el Consell General també ha tancat totes les barbacoes de les àrees de lleure per risc d'incendi.
1: D'aquí a 3 minuts seran 2:45. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.
25: Catalunya migdia. Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo. Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
26: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
27: Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
28: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
29: Sóc el senyor Miller i seré el vostre nou professor d'anglès.
30: A les meves noies els cal ordre. Quin cavaller anglès acceptaria un lloc de professor a la Lliga de Noies Alemanyes de Hitler?
31: Basada en fets reals.
30: Les meves noies no són l'enemic.
31: Són alemanyes, no?
32: Les filles del Reich. Divendres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT, és la gran pel·lícula.
1: Catalunya migdia. Un minut i seran 2:15. Creix l'espiral d'amenaces en el cinquè dia d'hostilitats entre els Estats Units i l'Iran, tot i les crides dels mediadors per reprendre les negociacions. Teheran ha tornat a disparar contra Kuwait, Bahrain i Jordània poc després de rebre projectils nord-americans per impedir més atacs als vaixells. Precisament, un portaveu militar del règim ha avisat que Washington no dictarà com es gestiona l'estret d'Hormuz.
4: Els criminals dels Estats Units continuen amb la seva anarquia i els seus esforços per desestabilitzar la regió. En primer lloc, tornem a enfatitzar que sota cap circumstància i de cap manera permetrem que els Estats Units, com a país estranger i extraregional, interfereixin a l'estret d'Hormuz. Aquesta és la línia vermella inviolable de l'Iran.
1: Però mentrestant, el president nord-americà Donald Trump ha tornat a intimidar l'Iran amb llenguatge barroer. Washington, Oriol Serra, bon dia.
5: Bon dia. Els Estats Units i l'Iran continuen intercanviant atacs militars i també amenaces verbals. En el cas del president nord-americà, el to es manté despectiu, titllant els dirigents iranians de fastigosos i de malalts, i per descomptat, amenaçant. Aquest és Donald Trump parlant a peu de l'helicòpter oficial abans d'assistir a una cimera tecnomilitar a Pensilvània.
6: No m'agrada posar terminis, però ho saben de sobres. Ja saben de què va. Val més que es portin bé.
5: I un cop a la cimera, envoltat de militars i de representants polítics republicans, Trump agafava embranzida penjant-se la medalla d'haver estat l'únic president dels Estats Units que ha agafat el bou iranià per les banyes en 5 dècades.
6: La República Islàmica de l'Iran no està contenta ara mateix. S'hauria d'haver fet fa 47 anys. S'hauria d'haver fet com a mínim durant aquest període de 47 anys, però no es va fer. Altres presidents no van fer el que calia. Ho haurien d'haver fet fa molt de temps. Hauria estat molt més fàcil. Ja veurem si arribem a un acord amb ells o si simplement acabem amb això.
5: Trump, doncs, no tanca la porta del ditjós acord i alhora manté l'amenaça que ja ha fet en d'altres ocasions de bombardejar centrals elèctriques i infraestructures com ponts i carreteres a l'Iran. De moment, els Estats Units es vanten d'haver interceptat per primera vegada un petrolier iranià sense càrrega que es dirigia a l'illa de Kharg, clau per a la indústria petroliera iraniana. L'estret d'Hormuz es manté bloquejat amb cada cop més presència militar nord-americana.
1: I mentrestant, avui, a tot Ucraïna es viu un escenari altament inusual. Molta gent ha sortit al carrer en protesta per la decisió del president Volodymyr Zelensky de destituir el seu popular ministre de Defensa, Xavier Vilà.
7: Sí, Mikhailo Fedorov és un gurú digital de 35 anys popular entre la ciutadania i els aliats occidentals per promoure tecnologies modernes per combatre Rússia i la corrupció. Zelensky, però, l'ha destituït després de només 6 mesos en el càrrec, cosa que ha generat la repulsa de persones com aquesta noia que es manifestava a Kiev.
8: He vingut a defensar la llibertat del poble ucraïnès, d'escollir ministres eficaços que intentin realment dur a terme reformes al nostre govern i no només establir esquemes corruptes. I crec que el seu acomiadament és una bufetada a la cara del poble ucraïnès.
7: Zelensky diu que entén les protestes i que el poble té dret a expressar-se, però que hi havia problemes en el sector militar que calia resoldre. El
9: primer ministre ucraïnès vloge uredu zalu zasidany Verkhovnoye Rady Ukrainy.
1: Tot plegat passa en el marc d'una crisi de govern que ha comportat un nomenament controvertit de Zelensky.
7: Sí, sentíem com el president del Parlament feia oficial l'elecció d'un alt executiu de la indústria energètica com a nou primer ministre. Sergei Koretsky deia a l'estrada que entén el repte que afronta.
10: Soc plenament conscient que aquest hivern pot ser encara més difícil, així que hem d'estar units i decidits.
7: Moscou ja ha reaccionat demanant a Ucraïna que prengui decisions responsables per acabar amb la guerra.
1: Passant 3 minuts de 2:15, tornem a Catalunya perquè un nou sistema de triatge a les urgències dels 8 hospitals de l'Institut Català de la Salut permet que les infermeres atenguin i resolguin casos de pacients amb malalties lleus. Això millora el temps d'espera a les urgències d'una mitja hora de mitjana, Mònica Mas.
23: La meitat de les persones que van als serveis d'urgències és per patologies de baixa complexitat, com cops, talls, refredats o infeccions d'orina, entre molts altres motius. Aquests casos són els que les infermeres poden atendre de manera integral, receptar alguns medicaments, demanar proves com radiografies i donar l'alta si s'escau. Marta Galindo és infermera de l'Hospital de Viladecans. Posa un exemple d'un cas concret sospitós de tenir un còlic nefrític.
11: Nosaltres tenim la capacitat i per mitjançant protocols demanem un sediment d'orina, administrem, si cal, analgèsia, depèn del dolor que tingui, i bueno, esperem els resultats. Quan veig que és patològic i que em pot orientar cap a un còlic nefrític, doncs el meu tractament a l'alta seria, doncs, mitjançant la meva targeta de prescripció, li puc receptar perfectament un ibuprofeno, li puc receptar un paracetamol.
0: A l'Hospital de Viladecans han aconseguit reduir una hora l'espera a les urgències per malalties de baixa complexitat i les infermeres resolen el 20% d'aquests casos. A la resta d'hospitals de l'ICS, menys, uns 30 minuts, perquè aquest triatge avançat encara no funciona a ple rendiment.
1: I encara parlant de salut, neix un nou projecte que vol millorar la prevenció de les infeccions de transmissió sexual entre els més joves. Es diu ITS Ready i és el primer a Catalunya i a tot l'Estat que integra eines digitals per facilitar la prevenció, el diagnòstic precoç i la informació sobre aquestes infeccions. En què consisteix aquesta iniciativa, Toni Fortesa?
3: Doncs el projecte consta de tres eines. La primera és un kit d'automostra per detectar el VIH, la clamídia i la gonorrea des de casa. La segona és una eina per avisar de manera anònima les parelles sexuals d'una possible exposició a una infecció de transmissió sexual. I la tercera és un chatbot amb informació fiable sobre les infeccions de transmissió sexual. Les primeres dades de la prova pilot indiquen que aquest model pot arribar a persones que habitualment no accedeixen als circuits convencionals de diagnòstic. Cristina Agusté és una de les investigadores principals del projecte.
12: El 40% de les persones que han participat en el test jove no s'havien fet mai una prova de VIH, ni tampoc ni TS. Per tant, estem arribant a una població que no s'havia tastat mai. I gràcies a aquesta intervenció, que potser és més còmoda, confidencial, des de casa, doncs estan fent proves. Per tant, esperem que això tingui un impacte molt positiu.
3: Els impulsors preveuen repartir 1.500 kits d'automostra entre joves d'arreu de Catalunya. La iniciativa arriba en un moment en què els diagnòstics d'infeccions de transmissió sexual van en augment, sobretot entre la població jove.
1: Passen 6 minuts de 2:15 de la tarda. Anem a la cultura. Cada vegada hi ha més lectors en català i són més joves. Una constatació que fa el gegant editorial Penguin Random House, que tanca temporada amb dos autors que han trencat totes les expectatives, Regina Rodríguez Sirvent i Gil Prat sobre Roca, a Montse Camps.
0: Sí, el cas més cridant és la novel·la Les calces al sol, de Regina Rodríguez Sirvent, que es porta ja 200 setmanes a la llista dels més venuts. Un èxit cap al director literari dels segells en català del grup, Joan Riambau, demostra que el mercat en català no para de créixer.
13: Cada vegada hi ha més lectors en català. És un mercat que segueix creixent. És un mercat, a més, que s'està reforçant amb lectors joves. Que nosaltres sí que des de la primera setmana del 2026, per primera vegada, els segells de Rosa dels Vents, La Magrana i La Campana lideren aquest segment del mercat per davant d'altres grups.
1: I de cara a la tardor, des de Penguin, continuaran apostant per aquestes noves veus?
0: Sí, com el debut literari d'Eduard Sola, guionista de La Casa en Flames, amb el thriller familiar El Niu, o l'actriu i directora teatral Cristina Genevat, que publica Sorra, amb la qual va guanyar el nou premi Lo Somni, que reconeix la millor obra inèdita.
13: És, de fet, una oda a la llibertat i a la fantasia. És una novel·la escrita amb una gran tendresa i que estem segurs que està destinat a convertir-se en una de les grans novel·les d'aquesta tardor.
0: També el nou thriller d'Oriol Canals, un autorretrat del líder d'Antònia Font, Joan Miquel Oliver, i la sorprenent L'illa de les barretines, d'Aniol Florença, que reconstrueix per primera vegada el periple del tortosí Pere d'Albert, que al segle XVIII va viatjar a una illa perduda als confins de la Terra en nom de la corona espanyola.
1: I dels llibres als festivals de música, amb noms d'allò més coneguts, perquè La Fúmiga, Búhos o God Save the Queen encapçalen el Talarn Music Experience.
14: S'ha acabat perquè sempre s'acaba, s'ha acabat perquè ens falta un final.
1: Un festival, aquest Talarn Music Experience, que dona avui el tret de sortida a la seva desena edició, amb 3 dies de concerts a Lo Kiosk, a la vora del pantà de Sant Antoni. Consolida, doncs, un format que combina música en directe, gastronomia i paisatge. Talarn, Pau Rovira.
15: La Fúmiga i Gin Està inauguren aquesta nit el festival acompanyats de Mon DJ. Demà actuaran Búhos, Les que faltaven i Bushido, mentre que dissabte tancaran aquesta primera tanda de concerts God Save the Queen, Maria Jaume i Adrià Giner. L'organització espera milers d'assistents en una de les cites musicals més consolidades aquí al Pirineu. És el director del festival, Ramon Mitjana.
16: Amb grups tan importants com és La Fúmiga, que fa la gira de despedida, com vosaltres sabeu, amb l'únic concert que farà la província de Lleida, el mateix dia que acompanyarà Ginestar, que es presentarà en el seu nou disc. El dia següent fan la gira de 20 anys de Búhos. És l'únic concert que ve a la província de Lleida.
15: Durant l'agost també hi haurà actuacions a la comarca de Paula Valls, Clara Peia i Judit Nederman. El festival continuarà al setembre amb una nova programació encapçalada per L'Ax en Busto, Burning i La Frontera.
1: I del nord del país al sud. I és que Tortosa es trasllada fins diumenge al segle XVI, l'època daurada de la capital ebrenca, amb la Festa del Renaixement. Enguany s'amplia l'oferta d'espectacles i d'espais. S'han preparat mig miler d'activitats, viatges històrics i noves propostes tecnològiques. Tarragona, Jordi Barranca.
2: Ja fa dies que la ciutat es prepara i avui al vespre es dona el tret de sortida amb l'obertura de portes, el jurament dels procuradors i el pregó de l'il·lustrador roqueteng Ignasi Blanc. Enguany es recuperen iniciatives com els viatges històrico-artístics, alguns dels quals amb molta demanda. Jordi Jordan, primer tinent d'alcaldia i regidor de Cultura.
17: Fins i tot hi ha dos dels viatges històrico-artístics que enguany han programat com a novetat, que les vendes se van exaurir en menys de 24 hores. Concretament estic parlant dels dos vinculats al descobriment també del castell de la Suda.
2: S'estrenen ubicacions com la nau de l'antic balneari d'Empordà. A més, per potenciar la restauració local, aquest any s'ha creat el Renaixement Gastronòmic.
1: Catalunya migdia. 20 minuts per arribar a les 3 de la tarda, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
18: Bona tarda.
1: Ja tenim servida la final del Mundial de Futbol. Argentina-Espanya.
18: Una final molt atractiva i, a més, amb un al·licient destacat. Serà un Messi contra Lamine Yamal.

0: I molt Barça, també, aquesta final. L'Argentina jugarà la segona final del Mundial consecutiva, la setena de la seva història, l'actual campiona del món. Ahir es va tornar a classificar amb un Leo Messi de nou sensacional.
1: Va Leo, va Messi! Va Messi, mete el centro! Gol! Lautaro!
0: Anglaterra 1, Argentina 2, remuntada de l'albiceleste amb un final de partit ple d'emoció. Enviada especial al Mundial des d'Atlanta, Sònia Gelmà, la imatge d'aquest partit va tornar a ser la de Leo Messi.
2: Un Messi eufòric al final del partit, conscient que està vivint un final de relat de conte de fades. La final serà el meu últim partit en un Mundial. Són paraules de Messi, però no són d'ahir. Són del desembre del 2022, el dia en què es classificava per la final de Qatar. Tenia ja 35 anys, massa veterà, van pensar tots, i ell mateix. Però van passar els mesos i poc a poc van creixent la possibilitat de fer un últim ball al 2026. Primer una esperança, després una realitat. I va arribar al Mundial i el hat-trick del primer partit contra Algèria ens indicava que si el 10 de l'Argentina era aquí, no era per ser un secundari. Messi va tornar a ser ahir el referent d'una selecció que arriba alliberada a la final del Mundial després d'haver vençut a Anglaterra, una rival històrica, tot i que era el primer cop que aquesta generació s'hi enfrontava.
3: Lo que nos faltaba a mí y a este grupo, porque este grupo ya no tiene más nada para hacer, ¿no? Creo que es muy difícil todo el proceso que viene haciendo, jugando la quinta, creo que son finales seguidas, jugando una final del mundo otra vez, dos seguidas. Es una locura, ¿no? Y si faltaba algo era ganar la Inglaterra en una semifinal y volver a meter en una final.
2: I com ja va passar contra Cap Verd, contra Egipte, contra Suïssa, l'Argentina va patir. Es va veure al darrere el marcador i es va aferrar a la competició com cap altre equip ho ha fet. Al minut 85, el marcador era d'1-0 pels anglesos, però l'assetjament argentí va acabar tenint èxit, primer amb un gol d'Enzo, de fora de l'àrea, precedit per una passada de Messi, i el gol de la victòria de Lautaro, rematada de cap, a centrada amb la dreta de Messi, al 92.
3: Y creo que si hoy hubiésemos perdido contra Inglaterra hubiese habido gente que hubiese salido a decir alguna boludez y no le dimos la chance. Tuvimos la suerte de ganarlo, de pasar esto también con lo que significaba este partido, porque nosotros sabíamos que con fútbol éramos mejores que ellos. Pero viste, se juegan muchas cosas cuando es un partido de esta magnitud y que pasan cosas. De la historia, que pasa la historia en un partido sin...
2: El gol d'Anglaterra havia arribat al 55, gol del blaugrana Gordon avançant-se a Nahuel Molina, un gol, però, que acabaria sent contraproduent pels seus interessos. Des d'aquell minut fins al 92, quan l'Argentina consuma la remuntada, Anglaterra va tenir un 12% de possessió de pilota. L'equip es va tirar enrere amb la col·laboració del seu seleccionador de Tuchel, que tot i així no es penedia de cap decisió.
4: Ara mateix no em retrec res. L'equip ho ha donat tot i hem estat molt a prop. Hem merescut posar-nos per davant, fer l'1-0. Hem jugat un dels millors partits, potser el millor partit en aquestes circumstàncies. L'equip ha estat de 10, no hem pogut aconseguir l'objectiu, però no hi ha retrets.
2: Anglaterra perdia ahir la seva tercera semifinal de Mundial, 60 anys després d'haver guanyat el 62 el seu únic Mundial. La crítica apunta ja cap a Tuchel i, mentrestant, Harry Kane no va voler aclarir si aquest havia estat el seu últim Mundial, tot i que aquest mes farà 33 anys. L'exemple de Messi l'ajuda a no precipitar-se.
0: Doncs Argentina classificada i ja tenim la final del Mundial, diumenge a les 9, Espanya contra Argentina, una final inèdita, que també viurà en directe a l'altre enviat especial de Catalunya Ràdio, el Roger Arbusà, un partit amb un cara a cara, com dèiem, ben atractiu, com és Messi Lamin, i a més Arbusà amb una relació especial entre els dos seleccionadors.
5: Sí, mai abans s'han trobat en una final Espanya i l'Argentina, i de fet només s'han enfrontat una vegada a la història de la Copa del Món, i va ser fa 60 anys, l'any 66, al Mundial d'Anglaterra, la fase de grups, quan va guanyar l'Argentina per 2-1. La final de diumenge és també el partit que no va poder ser de la finalíssima, aquell partit que havien de jugar a finals de març a Qatar, la campiona de l'Eurocopa i la campiona de la Copa Amèrica, i que finalment no es va poder jugar pel conflicte que hi havia a l'Orient Mitjà. I serà ara sí, com deies, el primer i segurament últim Leo Messi contra Lamine Yamal, un duel generacional amb molta càrrega simbòlica des del punt de vista blaugrana, la llegenda contra el seu hereu, amb Messi podem guanyar amb 39 anys aquest segon Mundial consecutiu. L'ex del Barça veu així la selecció espanyola.
3: Sí, una selección enorme, ¿no? Con grandísimos jugadores, con juego, una selección que conozco bien, que es una filosofía de fútbol donde ya lleva muchísimos años de jugando de esta manera y conozco a los jugadores también, me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
5: Messi, que torna a ser a una final d'un Mundial, i el seleccionador argentí Lionel Scaloni espera que els espanyols, no tots, però la majoria, ho celebrin.
6: Y ojalá los españoles estén contentos que Argentina está en la final, que tantas alegrías le ha dado Leo Messi a ese país, jugando tanto tiempo. Espero que sepan entender la gran diferencia de este jugador, que para mí, ¿qué más tiene que hacer para ser el mejor futbolista de la historia? Ya no hay ningún tipo de dudas. Así que España también lo disfrute, porque yo sé que lo quieren, no todos los españoles, pero gran parte de España lo quieren. Así que nada, saludo grande.
5: Scaloni té una estreta relació amb Espanya i viu a Mallorca i té família a Espanya. Per tant, per ell serà un partit especial i també perquè es retrobarà amb Luis de la Fuente, dos entrenadors que es coneixen molt bé i que han arribat a la final amb un recorregut molt diferent. Scaloni és amic del seleccionador espanyol, va ser alumne seu al curs d'entrenador i a partir d'aquí van establir una forta amistat.
6: Además de haber sido mi profe en el curso d'entrenador, yo tenía una particular relación con él, porque la verdad que me gusta su cercanía y casualmente hoy nos encontramos en una final y recuerdo en Qatar después de un foro de entrenadores, cuando nosotros ya éramos campeones del mundo, yo tuve una linda charla con él, hablamos de cosas que yo creo que a él le ha servido, y no es por ser arrogante, sino en el buen sentido lo digo, y que ha llevado a cabo en su selección de una manera brillante.
5: A tot això, la selecció espanyola ja és des d'ahir a la nit aquí a Nova York, a Nova Jersey, on aquest matí farà el seu primer entrenament per preparar la seva segona final d'un Mundial. Després de la del 2010, la que va guanyar, en canvi, per l'Argentina, serà la setena, de les quals n'ha guanyat tres, l'última en l'últim Mundial, el 2022.
0: I com va viure aquest partit de l'Argentina el Ricard Torquemada? Ricard, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Una altra exhibició de Messi, té 39 anys. Què és el que més t'està sorprenent d'aquest Mundial que està fent Messi?
7: Home, m'està emocionant la seva capacitat per decidir partits, per marcar diferències, per ser indetectable per les millors seleccions com Anglaterra, per veure fer coses que feia 10-15 anys amb la màxima energia i que ara les fa amb saviesa, el moment del canvi de ritme, el moment del canvi de direcció, i que futbolistes privilegiats físicament siguin incapaços de detenir-lo. La seva capacitat per escanejar el partit, per saber on estan les possibilitats, per entendre tot el que passa, el rival, amb el seu equip. Anar amb aquest bisturí pel món que el fa ser l'únic jugador que jugarà tres finals d'un Mundial de titular, que Fu també ho comparteix, haver jugat la del 98, 94, 98 i 2002. Ara torna a estar també amb els Mundials, on tenia un deute fins fa 4 anys, el més damunt possible, o sigui, al capdavant de totes les classificacions, i per tant, simplement acompanya de dades el que per sensacions i per joc ens ha ensenyat sempre.
0: Doncs ja tenim la final, Ricard, Espanya-Argentina. Tindrem encara uns dies per anar parlant d'aquesta final, però en general, què hem d'esperar o què t'esperes d'aquest partit, d'aquesta que li diuen finalisme?
7: Sí, anirem aterrant a poc a la final perquè hem d'ordenar les emocions, però d'entrada la gran favorita és Espanya, que va resoldre amb tanta fiabilitat i tanta contundència el partit contra França, sobretot perquè quan Espanya juga la pilota és d'Espanya i la selecció argentina, tot i que sap competir molt bé, la necessita la pilota. Totes les remuntades les ha fet perquè ha acabat jugant a prop de l'àrea rival i fa difícil pensar que Espanya faci aquest pas enrere que, per exemple, va fer Anglaterra, però que havia fet Egipte, havia fet Cap Verd, gairebé per obligació, que va haver de fer Suïssa per l'expulsió. Costa imaginar-se Espanya en aquest escenari. D'entrada, la selecció de la Fuente, per mi, és la clara candidata.
0: Doncs com diu el Ricard, ho anirem aterrant i seguirem parlant d'aquesta final, també aquí a la Catalunya Migdia. Demà ho tornarem a fer amb tu. Ricard, gràcies.
7: Adeu.
0: Nou minuts i les 3 de la tarda, fem una pausa i seguim.
8: Catalunya Migdia.
9: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I sí. Després a ca la meva mare, Olà. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
10: Molt bé.
9: Arribarem a tot?
10: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
11: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
12: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
14: Per si se't fon, tens la segona al 70 en els gelats sàndwich Maxibon. Si en compres dos, la segona unitat et surt al 70%. I això és un superpreu. Fins al 27 de juliol.
15: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
16: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
18: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Seguim parlant de futbol, en aquest cas del Barça. Karim Adeyemi ja ha passat la revisió mèdica. Ramon Salmurri.
19: Aquest matí ha passat la revisió mèdica després d'aterrar i la tarda a Barcelona. La previsió és que aquesta mateixa tarda es faci oficial el seu fitxatge i demà pugui estar a les ordres de Hansi Flick de cara a la seva primera sessió d'entrenament com a nou futbolista del Barça, on arriba provinent del Borussia Dortmund a canvi de 22 milions d'euros més 7 en variables. En una sessió d'entrenament en la qual no compartirà terreny amb Marc-André Ter Stegen, que avui ja no s'ha entrenat amb la resta dels seus companys a l'espera de resoldre la seva sortida en forma de sessió a l'Ajax.
0: Doncs el Barça, l'Espanyol, que està tenint el seu segon dia d'estatge a Nevada. Manolo González, el tècnic, que treballa amb 30 jugadors aquests dies, molts d'ells al filial, i de moment d'aquests 30, només 3 cares noves, Eudald Serra.
4: I una d'aquestes 3 novetats és el migcampista brasiler, Gabriel Moscardo, que ha arribat a l'Espanyol, cedit pel PSG. Moscardo, abans d'aterrar al club blanc i blau, havia jugat al Brasil primer, i després cedit pel PSG a l'estat francès, estat de Reims francès, i al Braga portuguès, tot i la seva joventut. I d'entrada ja ha pogut comprovar les diferències que hi ha a la pretemporada comparat amb aquestes altres lligues.
20: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil más físico, un proceso más, menos técnico y más físico, y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
4: Moscardo tindrà l'oportunitat de debutar amb l'Espanyol dissabte que ve, el primer amistós de la pretemporada davant l'Olot.
0: I a la segona divisió, el Girona ha presentat un altre jugador, el davanter ucraïnès Oleksandr Fishur. Josep Gaya.
21: És la tercera presentació del Girona d'aquesta temporada. Dimarts va ser el torn d'Ivan González i d'Ivan Morante, i avui ha estat el d'Oleksandr Fishur. El davanter ucraïnès ha arribat procedent del Győr Eto d'Hongria i signa per les properes 5 temporades.
22: Why I'm choose Girona?
23: Per què he triat el Girona? Perquè és un somni des de que era petit. Somiava a jugar a Europa o en una bona competició, també a Espanya. Així que podria dir que era el meu petit somni.
22: Also in Spain, so it's kind of like was my small dream.
21: El Girona també ha anunciat Sergi Puig, porter del filial, com a nova incorporació del primer equip per aquesta temporada. Per la seva banda, el Sabadell ha començat el seu estatge de pretemporada a Salou, on estarà fins al dia 25. Dissabte que ve, a més, jugarà el primer amistós de pretemporada a la Ciutat Esportiva del Castelló.
0: I del mercat de fitxatges de futbol passem al bàsquet, perquè el Barça, Ernest Macià, també ha presentat un nou jugador.
1: Sí, Umoja Gibson, un jugador de 28 anys, el fitxa per dues temporades, és un base nord-americà que no ocuparà plaça d'extracomunitari perquè aviat tindrà passaport búlgar. Gibson ve de l'Olímpia de Ljubljana, ha fet una bona Eurocup, ha sigut un dels màxims anotadors d'aquesta competició, amb 15 punts per partit, i aquestes són les seves primeres declaracions com a jugador del Barça.
2: Hey, what's up, boss of fans?
16: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Per mi és una benedicció ser aquí, amb la meva nova afició. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor. Tinc ganes de conèixer els meus companys de viatge. Fem-ho, som-hi!
1: Doncs vinga, el Barça, que ja ha fitxat, a part d'ell, un altre base, Justin Robinson, així com els interiors Olivier Nkamoa i Josh Nebo. El bàsquet Manresa perden un referent, un jugador que ho ha fet molt bé aquests últims anys, Retino Bassoan, també exterior, fitxa pel Burgos, un equip que té pressupost alt de la part baixa. En bàsquet, l'Uni Girona també es jugarà l'accés a bàsquet masculí a la fase regular de la propera edició de l'Euroliga bàsquet femení contra Panathinaikos o Emlat, un equip grec o un de turc. Dic això també perquè el bàsquet masculí del Girona avui ha conegut també un altre sorteig, en aquest cas el de la FIBA Eurocup, i li ha tocat amb equips com el Levice d'Eslovàquia, l'Ostend de Belga, l'Osloki d'Hongria, no sé si ho he pronunciat bé, el Girona Gora de Polònia i el guanyador del Dinamo de Bucarest, Kosovo. Aquests equips jugaran, doncs, a lligueta, doble partit, apunta la data 7 d'octubre al primer partit.
0: I el Tour de França avui es disputa la 12a etapa gairebé plana i que en un principi ha de suposar una nova oportunitat pels sprinters.
18: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visindavarra.es i guarda'ns el secret.

0: I abans que res, com sempre, Isaac Vilalta, volem saber quina és la situació de l'etapa ara mateix.
1: Situació gairebé calcada com la d'ahir, tu deies, una etapa molt similar, amb quatre escapats, Caruso, Costiu, Berger, Beistrofa, no són ciclistes importants, a falta de 114 quilòmetres, queda moltíssim, li treuen un minut i mig al gran grup.
0: I aquesta edició del Tour, que ha superat ja l'Equador i que encara amb la meitat de les etapes per disputar-se, però podem dir ja que és el Tour de rècord?
1: Sí, per diferents motius. Fixa't, ahir vam viure l'etapa en línia més ràpida de la història, en un dia en què es va rodar 50,9 km per hora i va superar així un registre de fa 23 anys. Ahir mateix l'etapa es va resoldre a l'esprint després de neutralitzar una fuga on hi era Nelson Oliveira. El portuguès és un ciclista singular que fins ara ha completat senceres les 24 grans voltes que ha disputat. De moment va camí d'acabar també aquest Tour. Però si realment hi ha un home rècord, és aquest.
2: Today was all about staying safe.
3: Avui tot ha estat sobreviure. He tocat un bidó amb la roda i gairebé caic. M'he cagat a sobre, m'he vist a terra. Afortunadament, he pogut continuar endavant.
2: All good in the end.
1: Tadej Pogačar, molt clar, tot i que no català, que ahir va estar a punt de caure en aquest Tour que ja ha superat, en què ja ha superat Miguel Indurain en el rànquing de dies lluint el mallot groc i al davant només hi té Inoli Merckx. L'eslové ha guanyat 3 etapes, en suma ja 24, situa 5è en solitari en aquest prestigiós rànquing. Ho té difícil, però no impossible. Si guanya 8 etapes en aquest Tour, i té terreny per fer-ho, assolirà un altre rècord i igualarà la marca que ara mateix comparteixen Pelissier, Mertens i Merckx, que ho va aconseguir en dues ocasions. Tot plegat en un Tour de rècord per les altes temperatures i que pot suposar que Pogačar iguali els 5 títols d'Anquetil, Merckx i Noli Indurain.
4: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: Tens pocs segons, Eudald Serra. Pots dir alguna cosa?
5: Sí, puc afegir que Paula Badosa juga aquesta tarda, 8ens de final de Yassi a Romania contra la russa Ibaragimova.
0: Molt bé, seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
6: Són les 3.
7: Catalunya Migdia.
6: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat totes les reaccions a l'aval europeu a l'aplicació de la llei d'amnistia als líders del procés i als CDRs encausats per terrorisme. També us hem detallat quins efectes ha de tenir aquesta sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el TJUE, i quins són els possibles entrebancs que encara poden posar-hi determinats jutges espanyols. A més, ens hem fixat en la decisió de l'Audiència de Madrid d'avalar que un jurat popular sigui qui jutgi Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per malversació i per tràfic d'influències. L'Audiència treu dos delictes a Gómez i ordena que se li torni el passaport. I també hem repassat els noms més posats als nadons nascuts l'any 2025 a Catalunya. Són Júlia, entre les nenes, i Biel, entre els nens. I la notícia, a part dels canvis en els rànquings, és que hi ha hagut un repunt de naixements i això és el primer cop que passa en els últims 17 anys. Tot això us ho hem explicat a la primera hora. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
8: Doncs que crema un altre foc a la zona d'Aiguamúrcia, a l'Alcalde, a tocar d'on hi ha hagut altres incendis l'última setmana. Tarragona, Jordi Barranca.
9: Els bombers han rebut l'avís fa una hora, és a dir, a les dues. La columna avança ràpid i en ascendent perquè bufa una forta marinada a la zona i es dirigeix, això sí, a una zona de vinyes, la qual cosa hauria d'afavorir els treballs d'extinció. Estem parlant d'un foc originat a la zona de l'ermita de Santa Perpètua, molt a prop d'on s'han originat els focs dels últims dies. De moment, bombers hi treballen amb una trentena de dotacions, 11 de les quals són aèries.
8: Pendents d'aquest foc, us expliquem que l'inici d'estiu aquest any és el més càlid des del 1950, segons el balanç del Servei Meteorològic de Catalunya. Entre l'1 de juny i el 15 de juliol, la temperatura mitjana ha estat gairebé 4 graus per sobre de la mitjana d'aquest període de l'any. El Meteocat atribueix aquests registres a les temperatures excepcionalment altes de les últimes setmanes. Des de finals de juny, Catalunya ha encadenat diverses onades de calor, separades només per pauses molt curtes. La persistència del calor també reflecteix en un altre indicador. Des del 21 de juny, cada dia s'ha superat el llindar de calor intensa en almenys una de les 184 estacions de la xarxa d'estacions estacions meteorològiques automàtiques. El Consell de Seguretat Nuclear avala la sol·licitud per prorrogar el funcionament de la planta nuclear d'Almarat, Extremadura, fins al 2030. El Ministeri per la Transició Ecològica té de marge per decidir el futur de la central fins a la tornada de l'estiu. En aquest període haurà de decidir si tanca definitivament el 2027 el reactor 1 d'Almarat o si seguirà en funcionament entre 2 i 3 anys més. Això té repercussió en les centrals nuclears catalanes, que estan expectants sobre la decisió que pugui prendre el govern espanyol sobre aquesta continuïtat d'Almarat. Tornem a Tarragona, Manel Sastre.
10: Bona tarda. Aquí la pròxima central que ha de demanar autorització de funcionament és Vandellòs 2, que ho ha de fer a finals del 2029. Inicialment hauria de demanar pròrroga per 5 anys, perquè ha de tancar el 2035, però si el govern finalment decideix canviar el calendari acordat amb el sector per apagar les nuclears, podria sol·licitar allargar aquest permís 10 anys més, fins al 2040. Les altres dues centrals a Ascó ja tenen autorització del Consell de Seguretat Nuclear per funcionar fins a la data prevista de tancament, el 2030 i el 2031, en un acord del Consell de Seguretat del 2020 que els gestors de les centrals també podrien demanar prorrogar. En tots els casos, però, les empreses propietàries han de valorar si amb els condicionants tècnics imposats els surten els números.
8: A les Illes, el govern tracta l'eclipsi del 12 d'agost com una emergència per la suma de diversos factors de risc. Avui ha presentat un pla de prevenció a terra, mar i aire per evitar desgràcies personals i al territori. Anem cap allà, Caterina Carmen Jaume.
11: En aquella data, les illes viuran una pressió humana màxima, amb més de 2 milions de persones. Hi ha perill d'incendi, de col·lapse a les carreteres i de malmesa del territori, tant al mar com a la muntanya. Per això, es blindarà l'accés a zones com la Serra de Tramuntana i es vigilaran les embarcacions que surtin a navegar. El govern, però, ens ha demanat als hotels que facin el possible perquè els turistes s'hi quedin a l'hora de l'eclipsi. Sentim la consellera de la Presidència, Antònia Maria Estarelles.
12: La seguretat depèn de que tothom disposi de la mateixa informació i actuï amb la màxima responsabilitat. En aquest sentit, hem fet molta feina en les federacions hoteleres per demanar als hotels que organitzin esdeveniments per veure o seguir l'eclipsi amb l'objectiu que els seus clients no es desplacin.
11: També s'han assenyalat 26 zones oficials d'observació a totes les Balears, que inclouen camps de futbol o, per exemple, la platja de Palma, amb un aforament total de 300

0: de presó per 56 dels processats i perquè considera que els condemnats coneixien des de feia anys els problemes estructurals del pont i la necessitat de fer obres de manteniment que van anar ajornant sistemàticament.
1: Passant gairebé 6 minuts a les 3.
2: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
1: Des d'ara fins a les 4 amb el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital. Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: L'advocada Lourdes Ciuró, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
1: I el també advocat Marc Molins, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Aquí ens hem trobat aquí dins de l'estudi quan hem vingut a fer el programa, perquè com que estàs des del matí, sí, sí, sí, has fet un pla dur aquí, t'has convertit en el teu despatx.
5: Part del mobiliari.
1: Que diu, de fet, el Marc és qui ha donat la notícia aquest matí, a l'especial del matí de Catalunya Ràdio, perquè ha costat una mica discernir exactament què havia dit el jutge.
3: I a altres també us ha passat com a la tele, que hi ha hagut un moment quan estava dient-ho que s'ha com tallat l'estreaming.
1: Sí, sí, sí, sí. En algun moment sí. Teníem el Bruno Forte, però allà, en presència, per tant, ell sí que tenia bon so, però...
3: Caga, perquè has tallat just al moment...
1: Qui ha traduït al llenguatge entenedor les paraules del jutge ha estat Marc Molins, que és qui ha posat una mica llum a la foscor.
5: Molta il·lusió.
1: Lourdes, necessites més metres de taula?
4: Jo crec que no. Jo tinc la cantimplora, el ventall, el mòbil, el carregador...
1: Escolta'm, hi ha hagut un moment que has fet tal desplegament que he pensat, escolta'm, potser...
3: M'estan donant por, aquesta gent, avui, perquè venen amb molts papers, molt preparats.
1: Són gent que hi entén. Vull dir que vinc... a partir d'aquí, ara, no?
4: El Rafa... Ai, el Rafa. El Ferran ve d'estiu avui.
3: Jo vinc amb les meves...
5: La intel·ligència natural.
3: Amb les meves idees.
4: Exacte, amb el que saps.
1: Escolta, més amb una llibreta, eh? Una llibreta. I... molt bé. Ara de seguida anirem amb tot el que ha generat aquesta notícia d'ahir, però em fa l'efecte que la primera cosa que comentareu no tindrà a veure amb això. Tret que ens sorprengui la Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Que cada dijous ens proposa el tema i no crec jo que vagi d'amnistia, TJUE, etc.
6: No va per aquí.
1: Ara hi entrarem, però tu proposes una altra cosa, a veure.
6: Una altra cosa molt relacionada amb un altre dels grans temes d'aquests dies, que és el Mundial, no?
1: Ah.
6: Mm. I quan hi ha Mundial, el món sencer està pendent dels partits de futbol, aleshores que hi ha partit, tot s'atura, pràcticament. Mm. Dimarts, per exemple, jo vaig anar a un sopar, a una casa particular, érem un grup de persones, tothom era fora, en una terrassa preciosa, però el televisor estava encès de la sala d'estar, no? Llavors anàvem seguint el partit des d'allà i de tant en tant entràvem a la casa, fèiem un cop d'ull de la tele i tornàvem a sortir, no? I en el moment del penalti...
1: Molt malament l'organitzador de muntar un sopar quan hi ha partits de futbol mundial, que hi jugui, escolta'm, això molt malament. Però...
6: No, perquè estava organitzat abans de saber que hi hauria aquell partit aquell dia, supòs, no sé. En tot cas, en el moment del penalti va estar molt bé, no? Perquè vam entrar tots a veure el gol. Era com... Tothom va entrar allà com si fos una cosa preparada, no? I per sort érem lluny del nucli urbà, perquè si no hi ha aquest perill que et facin spoilers, no?
1: Ui.
6: I és que per culpa dels diferents tipus de senyal i de processament de dades es pot donar el cas que hi hagi un retard respecte dels veïns o entre les habitacions d'una mateixa casa, no? Llavors, tu veus un partit de futbol i sents tot el barri celebrant un gol 30 segons abans d'haver vist aquell gol, no? Llavors es trenca l'emoció i és bastant frustrant, perquè de sobte és gairebé com veure un partit en diferit. O al revés, tu fa un minut que has vist el gol i de sobte comences a sentir crits i tirar un petards al teu voltant i és desconcertant, perquè tu fa molt de temps que has vist aquella jugada, no? O quan hi ha un penalti, pots saber si marcaran o no pels crits dels altres, moltes vegades, no? No hi ha una sincronització en la celebració de les victòries. I es perd aquell sentiment de conjunt de compartir un moment únic amb la resta de la gent, sinó amb la resta del món, com a mínim a la resta del barri, no? I això és perquè l'streaming i les plataformes de televisió per internet requereixen un procés d'emmagatzematge de memòria que retarda el senyal uns quants segons respecte de la televisió tradicional. De fet, el senyal de TDT és el més ràpid i per això els televisors connectats a l'antena solen anar per davant dels que emeten a través d'aplicacions o ho fan a internet. I, a més, els descodificadors processen la imatge a diferents velocitats depenent de la tecnologia i del model de l'aparell, no? I si un televisor té un sistema de gravació integrat, el senyal també s'endarrereix perquè el disc dur està processant les dades i guardant. Llavors, jo recordo un altre partit, no record quin era, però record que anava pel carrer, i anava sentint cors de gols i d'ulls totalment descompassats, no? Ara, aquella casa d'allà, ara aquella d'allà de Sanos... Llavors, vaig posar-me a pensar en el meu predí, en el meu avi, que no podia veure els partits sencers, perquè ell veia la primera part i es posava tan nerviós, es posava tot vermell, que la segona part se n'anava a una altra sala, amb el transistor...
3: De quina equip era?
6: Del Mallorca.
3: Ah, molt bé.
6: Ho passava malament, pobre.
3: Però ja era de Mallorca anava... o del Constància, no?
6: No, era de Mallorca, era de Mallorca. I llavors anava encenent i apagant el transistor, no? O sigui, és a dir, si hi havia un penalti,

0: apagava el transistor i el tornava a engegar després per veure si havia estat gol o no, no? I ahir pens que li hauria anat molt bé aquest temps actual d'espoiler, no? Perquè ja no passaria tanta pena. Però en general pens que aquest efecte és, més, és una més d'aquelles coses individualitzadores que fa que fins i tot en un mundial, no? Que tothom està pendent d'uns partits, aquests partits no se segresquin per part de tothom en el mateix temps, no? I que això desvirtua encara més la màgia del moment, no? Perquè tu ets, quan tu ets en el camp de futbol, el gol és brutal, perquè ha passat en un instant brevíssim, irrepetible, que la gent del públic ha presenciat en directe i en viu, no? I a la tele veiem la repetició de la jugada. Al camp això no passa, tu no pots veure la repetició de la jugada. I es perd aquest concepte de moment únic i decisiu. I ara, amb aquest desajustament de les transmissions, també es perd la sensació d'haver presenciat en directe aquell moment, no? I res, m'ha cridat l'atenció que d'una banda hi hagi el món sencer pendent d'uns moments decisius i que d'altra banda aquests moments decisius ni tan sols els compartim en directe amb, amb els nostres propis veïns, no?
1: Sí, però a més, amb això hem de fer menys, perquè abans estava perfectament acoblat.
0: És a dir,
1: i estava acoblada la ràdio i la tele.
2: També, sí.
1: És a dir, tu podies fer allò de, no?, treure la veu.
2: Que és de... que ho havíem fet tot, sí, sí.
1: A la televisió i posar la ràdio.
2: Ara ens han obligat, entre cometes,
1: exacte,
2: a tenir algunes eines, per exemple, els telèfons mòbils, per tal d'endarrerir les transmissions anar... i poder, d'aquesta manera, sincronitzar-les amb, les
1: sí,
2: imatges
1: sí,
2: de televisió.
1: És una d'aquestes coses que és veritat
2: però
1: que
2: és molt difícil,
1: és molt emprenyador.
2: Perquè és molt difícil fer-ho des de l'emissora, des d'aquí, perquè, clar, com deia la Llucia, cadascú té un decodificador diferent, un senyal diferent, una plataforma diferent, i llavors és impossible, des del control central, com s'havia fet alguna vegada, d'endarrerir la transmissió uns segons. Això és impossible, perquè llavors no hi ha manera de fer-ho universal.
1: A mi, per exemple, amb això em passa una cosa que jo normalment, quan estic a la cuina, escolto la ràdio analògica, i si algú diu alguna cosa que m'ha interessat molt, vaig ràpid, ho poso al mòbil...
2: Per tornar-ho a sentir.
1: I ho torno... Sí, sí, sí, clar. I ho torno a escoltar al mòbil, perquè va... Que...
2: No, clar, sí, uns segons d'endarrerir.
1: 30 segons,
2: sí, sí,
1: pot ser, no,
2: sí,
1: no sé
2: sí,
1: quan,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, uns quants, clar, sí. Molt bé. Us passa això del futbol, no?
3: No, però jo...
2: O un veí que crida els gols quan no toca?
3: Jo avui hauré de donar explicacions a casa, perquè a mi sí que em passa al carrer que hi ha un delay important respecte a uns veïns, i fa molt temps que abuso d'aquesta circumstància, i jo estem mirant la televisió amb els meus fills i els hi dic amb 2 o 3 minuts d'antelació, fills, ara ve un gol. Llavors, quan marquen el gol, em miren com dient... És brutal, no?, el que sap de futbol.
2: T'estàs guanyant una fama de...
3: De gran entès en futbol, i em pregunten, però com ho fas? Mira, jo veig les posicions i tal. Clar, avui ara... Ara hauré de donar unes explicacions,
2: ara,
3: no?
2: Perquè... Mentre sentia la Llucia, estava intentant buscar el vídeo i no he estat capaç, era a través de X, de l'antic Twitter, es va fer molt viral a la primera fase del Mundial. Jo diria que era un aficionat de Paraguai, que estava en una pantalla gegant, amb tot d'aficionats de Paraguai mirant el partit, i hi ha un moment que mira el mòbil, veu un gol de Paraguai, la cara li canvia, però aguanta, no el celebra, i com un minut després, llavors esclaten tots els gols, i llavors ell també esclata.
1: Això és un bon ciutat.
2: Escolta'm, sí, perquè si en aquell moment salta i crida, hagués aixafat la sorpresa a tots els,
1: aquest home mereix ser president de la República.
2: Jo diria que era Paraguai, no posaria la mà al foc, però recordo que era el vídeo i que realment era fins i tot un punt entendridor, de veure com aquell home aguantava d'allò perquè ningú no notés que ell ja sabia que hi havia hagut gol.
4: Això em passa també a casa. Ahir, precisament, l'últim dia que va jugar a Espanya, em sembla.
2: Abans
4: d'ahir. Imagina't si ho segueixo. Jo sentia que dalt, dient, gol! I dic, mira, ja han marcat, no? Jo estava en un altre lloc. Per tant, sí, aquest delay es produeix. El que passa que a mi m'agrada aquest avançament de la notícia. M'agrada sentir els veïns que criden...
2: Però ja has dit que no t'agrada el futbol.
4: No, és veritat, això s'explica, no? Té una explicació.
2: S'explica que vulguis saber els gols a l'avançada perquè no t'interessa gaire el futbol.
4: Exacte, deu ser per això.
2: Quan juga...
4: No hi ha res, però no sé si ho coherent amb això.
2: En segons quins barris, quan juga el Madrid, quan juga a Espanya, quan juga... A vegades hi ha un gol que si no estàs veient el partit no saps de qui és.
4: Ara, de qui és,
2: exacte.
4: Ara què?
2: És de l'un o dels altres. Llavors no saps... Bé, doncs, que tot sigui això, diguem-ne. Quan estàs molt pendent d'un partit i hi ha algú que té la imatge avançada i per tant t'està aixafant, entre cometes, i t'està fent els spoilers de tot el que passarà.
4: I és veritat, jo la primera vegada que vaig anar al camp del Barça, la primera vegada de la meva vida, esperava la repetició del gol.
2: Ah, ostres,
4: ostres, tu... Pues, ja,
2: encara
4: veure...
2: l'esperes, eh?
4: Sí,
2: encara... molt bé, doncs, Llucia, ànims, si
0: que...
2: vas a un altre sopar en què hi hagi...
0: No, sí, per acabar, res, estic a Palma, som a Palma avui. Va ser molt divertit ahir, ho tinc enregistrat, semblava que érem a Buenos Aires, eh?
2: Sí,
0: aquí s'ha celebrat més l'Argentina que un altre partit.
2: Sí, a Barcelona també hi va haver una nodrida celebració argentina, sí, sí.
0: Sí, sí.
2: Lucía, gràcies, bona tarda.
0: Que vagi molt bé, una ferrada.
2: És un quart de quatre, fem una cosa, com que em fa l'efecte que tots els comentaris sobre la decisió avui del TJUE seran llargs, fem ara la pausa per la publicitat i així ens queda tot net.
5: Catalunya migdia.
6: El Mundial arriba al final. Aquest diumenge a Catalunya Ràdio, la final del Mundial. Qui el guanyarà? Lamine o Messi? Espanya o Argentina? Aquest diumenge a partir de les 8 del vespre, l'Espanya-Argentina en un especial del Club de la Mitjanit amb la transmissió de la final.
7: El Mundial al Club de la Mitjanit.
6: Amb Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, David Clopés, Sònia Gelmà i Roger Arbusà des de Nova York i Xavi Campos. La final del Mundial a Catalunya Ràdio.
8: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio, t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
9: El Tot es pot parlar és un programa nou que posa el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana.
10: El Tot es pot parlar, escoltem directament les persones i aprofundim en les qüestions d'àmbit polític, econòmic, social i cultural que generen més debat.
11: Amb Domènec Sobirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
8: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana,
11: Tot es pot parlar.
8: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.

0: L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Passant 2 minuts d'un 3:15, som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, la Lourdes Ciuró i el Marc Molins. El diem que hem conegut que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia i ha dictaminat que és conforme al dret comunitari. La sentència s'ha llegit a 11:15 d'aquest matí, considera que l'amnistia no perjudica els interessos econòmics de la Unió Europea, tampoc contradiu la llei antiterrorista, que són les dues qüestions per les quals se li havia demanat que es pronunciés. Sobre les despeses del referèndum de l'1 d'octubre i del procés, que és el que s'ha agafat la justícia espanyola per no aplicar la llei fins ara, el Tribunal Europeu diu que són amnistiables i que no van perjudicar les finances europees. Aquest és el primer posicionament de la justícia europea en relació amb l'amnistia que afecta a la causa del Tribunal de Comptes, que reclama a una trentena d'alts càrrecs les despeses del referèndum i, a més, també es podrien desbloquejar els casos que afecten líders independentistes exiliats, Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, i els condemnats per inhabilitació en el judici del procés, com Oriol Junqueras, que era Raül Romeva, Montse Bassa, Jordi Turull, a qui el Suprem va negar l'amnistia pel delicte de malversació. L'altra sentència europea d'avui fa referència al cas encallat a l'Audiència Nacional sobre els CDRs pendents de judici pel delicte de terrorisme. La justícia europea ha dictaminat que se'ls pot amnistiar perquè no contravé la política de la lluita antiterrorista de la Unió Europea. Comentàvem amb el Ferran Casas que hi ha hagut un moment quan ha llegit la sentència del jutge del TJUE, costava una mica entendre-ho tot plegat i hem tirat d'experts, en el cas de Catalunya Ràdio, Marc Molins, que ha estat qui ha confirmat la notícia, podríem dir, en antena, per tal d'entendre exactament el què. No sé si us esperava un pronunciament tan clar del TJUE.
2: Jo crec que sí que era esperable. És a dir, hi havia en aquest cas l'informe de l'advocat general, que l'advocat general, perquè s'entengui bé, a ser una espècie com d'advocat de l'Estat, no? És a dir, és l'advocat dels interessos de la Unió, té una estadística de seguiment, entre cometes, de respecte. No és vinculant al seu dictamen, però en un 80% de les ocasions es segueix, i Spielman ja havia anticipat el seu criteri en el sentit que la llei d'amnistia era perfectament ajustada al dret de la Unió Europea. Per tant, era previsible, sempre hi ha un factor d'incertesa, que té aquest 20% de desviació estadística, però era una possibilitat certa i que jo personalment i crec que molts celebrem d'una forma molt sentida.
3: I a més una cosa també molt important, és a dir, també es podia especular amb el fet de que segons el contingut de la sentència, segons l'abast i l'extensió de la sentència a nivell de detall, es podien també suggerir noves qüestions prejudicials que doncs el Tribunal Suprem s'aferrés per intentar provocar nous pronunciaments i per tant aturar,
1: allargar
3: exacte, l'aplicació d'aquesta llei. Home, jo crec que és una sentència que entra amb les qüestions del moll de l'os, entra en tot allò que podria ser les persones que van presentar la qüestió de prejudicialitat, doncs el fet de la malversació, el fet del terrorisme, ho queda molt clar, i difícilment es podrien ramificar aquestes qüestions amb altres, per exemple, doncs, que fos una malversació per, doncs, jo què sé, a nivell o un enriquiment personal. Jo crec que tot això no hi cabria i que si en cas de que es presentés una qüestió de prejudicialitat procediria la inadmissió a tràmit. Per tant, no... Molt, molt clara i, evidentment, ens en felicitem i moltíssim.
4: Sí, jo crec que no... És dir, que hi havia un cert optimisme entre els afectats i entre els partits independentistes en què això havia d'anar bé, però també s'esperaven que hi hagués alguna ombra. I pel que sembla, doncs, el dictamen és molt contundent, més enllà de donar la raó i dir que no contravé les directrius europees en matèria de corrupció i de terrorisme, i no deix cap ombra, no? Clar, jo crec que aquí una mica el que hi ha és que la justícia espanyola, a diferència del que passa amb l'europea, és previsible en les seves altes instàncies. I ara ens trobarem amb que el Tribunal Constitucional, i és possible que altres tribunals, doncs, validin la llei i diguin que l'amnistia s'ha d'aplicar, i en canvi ens trobarem aquest Tribunal Suprem i la Sala Penal, que està controlada per la dreta i entregada a aquest el que puede hacer que haga, de l'Aznar, que intentarà d'alguna forma buscar subterfugis per no aplicar aquesta llei i esperar, doncs, si hi ha un canvi de govern a Espanya i canvien els equilibris i aleshores hi ha més impunitat i finalment, doncs, pot no aplicar-se aquesta llei, malgrat que jo penso que al PP li comença a interessar que s'apliqui aquesta llei, perquè si vol d'alguna forma posar el comptador a zero amb Junts per Catalunya, encara que no hi hagi de negociar pas la investidura, perquè la investidura del PP, si arriba, serà amb Vox, jo crec que l'interès és que aquesta llei tiri endavant per poder posar el comptador a zero. Però, per mi, això el que demostra, després de tot el que hem sentit i de tot el que s'ha escrit i de manifestacions de jutges davant del Tribunal Suprem contra aquesta llei, que era un cop d'estat i era un autèntic atemptat a l'estat de dret, és que la fallida de la democràcia espanyola no era una llei d'amnistia. Per mi la fallida de la democràcia ve per una judicatura que es negue a aplicar les lleis que acorden els representants de la ciutadania. I això és el que fa 2 anys que està passant i és gravíssim.
3: I el que tocaria ara, un cop el TJUE s'ha pronunciat tan clarament, seria que per dignificar una mica més o per desdignificar la justícia espanyola, el Suprem acatés. Per tant, això seria un bon senyal.
4: Sí, però sí, ho seria,
3: però no passarà,
4: però no hi tinc cap fe.
3: En absolut, en absolut. Però no haurien de desaprofitar l'oportunitat.
4: El jutge Llarena, em sembla que ho han publicat els companys de la CN, ja ha explicat que això no va amb ell, i que ell hi retira l'euroordre, i aquí no passa res, com si sentís ploure.
3: Doncs aquí tindria un paper el Consell General del Poder Judicial. Aquí, perquè el que fa aquest senyor a títol particular, i segurament amb l'estómac, impacta tot el sistema judicial espanyol.
4: Per tant, sí, perquè com a mínim hauria de ser prudent.
3: Clar.
4: No? I dir allò de ja m'ho miraré, ho estudiarem a fons, no. Però no.
1: El que ens diuen a nosaltres fons del Suprem és que ells no havien presentat cap petició, que per tant ells no van més la decisió d'avui, i que el que esperen és que el Constitucional fixi posició, diguem-ne, i que depèn del que digui el Constitucional és el que ells s'adaptaran. A partir d'aquí, és evident que és esperar, i per tant,
4: tirar pilota
1: endavant. Això que tu dius,
4: quadre amb, per exemple, això que Jordi Turull ha dit a la compareixença a la seu de Junts, de no se'n vagin de vacances, facin-t'ho ja. No? Yeah. Que és, escolti'm, vagin de pressa.
1: És que, de fet, avui en les reaccions, i podem sentir-les, hi ha hagut aquesta unanimitat. Tant Oriol Junqueras com Jordi Turull, per tant, tant des d'Esquerra Republicana com des de Junts per Catalunya, s'ha reclamat a tots els tribunals, siguin els que siguin, que no dilatin més l'aplicació de la llei i que facin ja cas aquest posicionament d'avui del TJUE.
5: La sentència d'avui no és suficient. Ara correspon a l'Audiència Nacional, al Tribunal de Cuentas, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, aplicar la sentència sense més dilacions. Ara correspon al Tribunal Constitucional resoldre els recursos d'empara presentats contra la negativa del Tribunal Suprem d'aplicar la llei.
6: La llei d'amnistia és una esmena a la totalitat a una manera de ser i de fer de l'Estat espanyol. És una esmena a la totalitat a una manera de ser i de fer dels Llarenes, Marchenes i tots aquests justiciers amb toga.
1: En una línia semblant, l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, també creu que els jutges espanyols ja no tenen més recorregut com per allargar l'aplicació de la sentència.
7: Imagino que cuando lean las resoluciones se darán cuenta que las vacaciones deberían de esperar. El Tribunal Constitucional ya llega tarde a resolver esto. A partir de hoy también el Tribunal Supremo está en condiciones de actuar incluso de oficio.
1: Però no només des d'Esquerra i des de Junts. Des de la presidència de la Generalitat, Salvador Illa també demana que hi hagi celeritat de la justícia espanyola.
8: Què més cal per aplicar la llei de manera divergent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
1: Per tant, us faig la pregunta. Els jutges espanyols poden dilatar l'aplicació d'aquesta decisió? Encara poden trobar alguna manera d'allargar-ho més? O estan obligats a dir alguna cosa, potser abans de les vacances d'estiu, no, però just després?
2: A mi, si em permets, Òscar, i és quelcom que comentava abans d'entrar, amb un dels dos procediments, amb una de les dues sentències, concretament la 523, que és la que respon a la qüestió prejudicial que planteja el Tribunal de Cuentas, el TJUE entra al fons d'una qüestió que pot ser determinant per contestar aquesta pregunta, no? I és què passa amb aquell famós plaç de 2 mesos? És a dir, recordem que la llei d'amnistia, el legislador, jo crec que tenia un cert temor de que els jutjats no l'apliquessin i establia un plaç, no? I deia màxim 2 mesos per aplicar els efectes des de que s'aprova la llei. aquesta qüestió el propi Tribunal de Cuentas l'eleva al TJUE i li pregunta, escolta, es pot exceptuar el règim de la llei d'enjuiciament criminal establint un pla singular, un procediment, una forma de procediment concret ad hoc per la llei d'amnistia? Spielman, l'advocat general, va dir que no es podia. I, per tant, en el seu dictamen, aquell dictamen que deia...
1: Que aquest període de 2 mesos no tenia validesa. I que, per tant, els jutjats espanyols podien esperar el temps que consideressin.
2: Just. És a dir, Spielman deia en el seu dictamen que no se li podien imposar uns plaços tancats amb un òrgan jurisdiccional per tal d'aplicar, en aquest cas, aquesta llei, aquesta norma que forma part de l'ordenament jurídic. No es pot imposar, no es pot tancar el plaç. I el TJUE amb això es manifesta també d'una forma concreta i diu que sí, que el plaç de 2 mesos és vinculant, que no és contrari al dret de la Unió el fet de que estigui aquesta, que hi hagi aquesta previsió legislativa i, per tant, en aquest moment el plaç de 2 mesos està en vigor des del moment en què es notifica la sentència.
4: Per tant, ara comença a córrer aquest plaç de 2 mesos.
2: Jo interpreto que sí, no em vull equivocar, n'estic convençut. A partir del moment en què es notifica la sentència al tribunal, s'inicia un dies a quo, s'inicia un còmput de temps que arriba, ad quem, arriba a 2 mesos. I en aquests 2 mesos s'hauria d'aplicar l'efecte de l'amnistia. Una altra cosa és que buscant subterfugis, que buscant algun argument jurídic, es pogués, per exemple, plantejar una nova qüestió prejudicial, no? Que el Tribunal Suprem digués a mi això no em vincula. Jo crec que en aquests moments el que legitima més amb diferència, a banda del wording, de la redacció de la sentència...
4: Perdona, això és el que està dient Llarena, aquest no em vincula.
2: Per això dic que el que legitima més i exigeix més i obliga més i evidencia més, el que exposa més, és que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea conclou sense embats que aquest és aquesta norma, aquest instrument que ens hem donat, és un instrument correcte. A partir d'aquí, es pot mostrar renuència, reticència a l'aplicació? Sí, arguments n'hi ha. Plantejar una qüestió prejudicial. Però l'efecte, la imatge, l'impacte que tindria a nivell col·lectiu, jo crec que no és assumible pel Tribunal Suprem. La norma, la llei de l'amnistia, és ajustada a les normes de la Unió. El Tribunal Constitucional no podrà concloure res diferent, perquè també ho ha de ser per una qüestió de jerarquia normativa a la Constitució. La norma forma part de l'ordenament jurídic, les normes s'apliquen i en aquest cas singular s'ha d'aplicar dintre dels propers 2 mesos.
3: A mi el que em grinyola és que pugui dir Llarena així a cop calent el fet de que amb ell no li afecta, o amb ell no li aplica perquè ell no ha sigut part en aquesta precaució prejudicial. És que és igual.
2: Sí, és que les lleis no s'apliquen. Secundari. Jo tampoc he sigut part.
3: Exacte,
2: i
3: se'ns apliquen.
2: És a dir, aquí el tema per mi, si em permeteu... Jo crec
1: tant, el que entenc que dius és que ara el Constitucional té 2 mesos per acatar aquesta decisió, perquè a més li ve per un tribunal que està a sobre.
2: El Suprem, tant, el Suprem...
1: Tots? Sí, no, però realitat... I en el moment en què ho faci el Constitucional, el Suprem està obligat.
3: Però no hi ha ordre.
2: Jo crec que ja ho estan tots els jutjats que estan tenen causes en els que és d'aplicació la llei de l'amnistia, ja estan aplicats, ja estan obligats des d'aquest moment i durant els propers 2 mesos a aplicar la norma. Perquè aquesta és una disposició que conté la pròpia norma. Potser l'únic factor que ballava en el moment i aquesta discrepància amb el dictamen de l'advocat general, però és d'aplicació, forma part de l'ordenament jurídic, és ajustada al dret de la Unió i, per tant, és d'aplicació immediata.
1: I si no s'aplica? Perquè si Llarena diu a mi no, jo no em sento cridat amb això, a mi no em va ni em ve i, per tant, jo tiro, que, clar, algú el pot sancionar o li pot passar alguna cosa o no?
2: Veure,
1: mala imatge.
2: Hauríem de veure quina és la raó de la inaplicació. És a dir, si la raó de la inaplicació és que els hi sorgeix una nova qüestió prejudicial, que a mi em mereixeria una opinió que em reservo en aquest moment, si sorgís una nova discrepància... Si sorgís una discrepància, hauríem de veure com de fonamentada és. El que passa és que el nivell d'exposició és tan gran, és a dir, és tan evident el que ha passat i és tan contundent. El que ens plantegem a través d'una qüestió prejudicial és si hi ha dubtes sobre el contingut de la norma, i aquests dubtes ja han sigut esclarits per part del TJUE, no? I per tant, en defecte de dubtes, el que toca és aplicar-la. Hauríem de veure quines són les raons, però certament estaríem en una situació difícil d'interpretar des d'una perspectiva de democràcia i de plenitud de drets.
3: Que, repeteixo, ja s'ha conculcat en certa manera quan ha dit ell, a mi no m'interpel·la. Suposo que ha sigut una primera reacció de resultat. Una altra cosa que ja m'ha cridat l'atenció, i és un altre tema que voldria també esmentar, a veure què us mereix, quina consideració us mereix. Hi ha un paràgraf que, per mi, el que fa és desvirtuar completament allò de que si sou independents quedareu fora de la Unió Europea. I és el paràgraf que diu, no, que encara és el 99, que diu que encara suposant, és a dir, una de les reivindicacions, per un dels fonaments per vestir a la malversació és que a l'Estat espanyol, com a conseqüència d'això, ha aportat, i a conseqüència d'aquest procés podia passar que aportés menys a les arques de la Unió Europea. Uh-huh. I aquí diu, encara suposant que una disminució del RNB, és a dir, de l'aportació d'un estat membre per la cessació d'una part del seu territori pogués suposar una disminució de la contribució nacional al pressupost de la Unió, es tractaria del corol·lari del fet de que el territori en qüestió deixés d'estar subjecte als tractats i de contribuir financerament a l'aplicació d'aquests. És a dir, com seria el filar, suposant que l'estat independent nou que sorgís quedés fora dels tractats, perquè podria quedar dintre dels tractats. Per tant, no implicaria una menor aportació, que és el que ve a dir aquí, que no surt immediatament i quedes fora de l'espai sideral, que és una de les...
4: Que en tot cas, si Espanya aporta com un país de 47 milions i de cop es converteix en un país de 39 milions, doncs aquesta minva s'accepta.
3: Sempre i quan l'estat que és nou deixés de formar part o deixés de tenir l'aplicació dels tractats. Per tant, no és clar que un territori independent d'un estat membre quedi immediatament fora de la Unió Europea.
4: Bueno,
3: seria el corol·lari, en tot cas.
4: De fet, aquesta era una de les discussions que hi havia durant el procés, perquè es deia, home, si Espanya forma part de la Unió Europea perquè compleix tots els estàndards per estar dins de la Unió Europea, doncs Catalunya, que és una part d'Espanya, també els està complint, aquests estàndards. I, per tant, si es compromet a mantenir-los i a complir-los i demana el seu ingrés a la Unió Europea, la Unió Europea, si hi ha unanimitat dels membres, que no n'hi hauria hagut, perquè Espanya ja va dir el què, si hi ha unanimitat dels membres, ha d'acceptar aquest estat perquè, diguem-ne, que el procés de convergència ja el té fet.
2: Jo no sé si comparteixo la interpretació, Lourdes. És a dir, jo el que la veritat és que no m'havia fixat en aquest pàrraf, perquè encara la sentència és llarga i a més és de lectura, no és fàcil.
3: Es fa
2: aixuga. Però jo el que interpreto és precisament quan diu seria el corol·lari, quan diu si un estat surt, declara la seva independència, deixa de contribuir, en aquest cas, a l'aixecament de les càrregues col·lectives, no? Al sosteniment del cost que té la Unió Europea, deixa de contribuir, diu, perquè evidentment queda fora dels efectes, queda fora dels tractats. És a dir, jo crec que el que està dient precisament és que l'eventual independència t'exclou de l'efecte cobertura que tenen els tractats de la Unió. Aquesta és la meva interpretació.
3: Jo discrepo d'això, Marc. Però bueno, és que podríem estar...
1: Que estareu tota l'estona i no us posaré de tot, deixem-ho. No? M'interessa sobre la situació dels, diguem-ne, que afectats per aquesta llei d'amnistia. És a dir, Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, que estan ara mateix a l'exili, fora de Catalunya, de moment no poden tornar, perquè recordem, tot i aquesta decisió d'avui del TJUE, les decisions i les mesures cautelars que pesen sobre ells encara estan vigents i, per tant, si trepitgessin territori espanyol, podien ser detinguts. En el cas d'Oriol Junqueras i la resta d'inhabilitats, com Jordi Turull, per exemple, de moment tampoc no se'ls ha aixecat aquesta inhabilitació. Preveieu que això vagi ràpid, aquests dos mesos, o preveieu que no, o què poden fer i a què poden, com poden actuar mentre no se'ls acaba d'aplicar? Perquè la seva situació avui és la mateixa de la que tenien la setmana passada.
4: Totalment, i de fet, em sembla que va ser el catedràtic Pérez Royo, no?, a Catalunya Ràdio,
1: sí,
4: que va dir, bueno, és que si la sentència del TJUE va en la línia que ha anat, Puigdemont ja podria tornar.
1: Ell diu, jo arriesgaria, que és la paraula que diu, sí. com deixant clar que hi hauria una conseqüència.
4: Volem dir que faci un desafiament, no? El Tribunal Suprem torni i a veure què passa. Clar, el risc de ser detingut, encara que només sigui allò un quart d'hora, és molt gran, i jo crec que Puigdemont no el vol córrer. I la sensació que tinc, la certesa que tinc parlant-ne, tant amb Junqueras com amb Puigdemont, és que ells han fet un cert canvi de xip, no? I que ells ja no esperen res. I que potser durant aquests anys s'havien posat massa moments, massa calendaris, massa terminis, no? Massa, ara ve una tardor calenta, i ara tornarem per primavera, i ara vindrem no sé quan, i ara estarem al carrer tal, o estarem habilitats una altra vegada, i ells ara ja fa temps que... evidentment, donen la batalla jurídica i política pels seus drets polítics, però no es posen terminis. I segur que això els va bé.
1: I una bona prova és que avui, per exemple, Carles Puigdemont ni tan sols ha comparegut, no ha fet declaracions.
4: Bueno, això a mi em costa una mica d'entendre.
1: Però ell ha cedit que es fos Gonzalo Boye i Jordi Turull els que reaccionessin per part de Junts per Catalunya i ell no ha volgut fer cap aparició.
4: Però això no a tot Junts per Catalunya li sembla bé que un dia així el president del partit no tingui una compareixença pública per poder, doncs, a més, celebrar una bona notícia al nivell que ho estan fent altres líders polítics, doncs, com Salvador Illa o com Oriol Junqueras.
1: Però és veritat que Carles Puigdemont i una part de Junts també han insistit molt durant tot el procés que aquesta no era una qüestió personal seva, que no era un cas aïllat, sinó que era un cas que afectava molta més gent i que si es personalitzaven només en la figura de Carles Puigdemont podia semblar que s'estava menys tenint a la resta d'afectats per aquesta mesura.
4: Això és evident i de fet, per exemple, els Junqueras, quan ha comparegut, no ha declinat la primera persona del singular, sinó que ha declinat la primera persona del plural, no? I ha parlat de tots i de tothom. Però jo crec que això ha de ser compatible amb que el líder d'un partit polític, que més està afectat per aquests casos i que ha tingut un protagonisme central en la negociació d'aquesta llei d'amnistia i de tot aquest procés, doncs surti un dia com avui i s'expliqui. Jo crec que es troba a faltar, més enllà de que faci un tuit.
3: Perquè sempre ha sortit a parlar-ne, no? Quan hi ha hagut cada vegada hi ha hagut algun fet destacat, doncs ha sortit. El que passa que és veritat que aquesta vegada s'ha tingut un perfil molt baix en general. Jo desconec el per què, no sé quina és la voluntat, suposo que perquè doncs, hi ha moltes coses que al final, doncs, estàs en mans també de la justícia espanyola aplicar-ho.
1: Sí, jo crec que va per aquí, és a dir, avui no ha canviat res.
3: No ha canviat res.
1: És un mes més, estàs més a prop, al moment en què la justícia espanyola acati la decisió i, per tant, aixequi les mesures, llavors en aquell moment sí que podrem...
3: És un mes perquè no és un risc el detinguin si bé, és que és cert.
1: Sí, sí.
3: Jo crec
1: sí,
3: que el fet segur, que passarà 48, 50 o 72 coses, jo crec que és cert, sí, que passarà. Per tant, no és una, és una molt bona notícia, és una gran notícia, perquè realment el que fa és validar una llei molt important i que abarca a tota la gent que s'ha vist perjudicada per aquest procés i per aquestes causes judicials injustes, no? Però, clar, mentre Llarena va dient que això no va amb ell, hi ha un risc cert de ser detingut.
2: Ara, des d'una perspectiva molt, molt jurídica o jurídico-penal, i més enllà, deixant de banda tot l'element icònic que representaria una detenció, des d'una perspectiva jurídica seria una situació d'una simplicitat còsmica. És a dir, arribo, es practica una detenció, jo invoco que aquesta detenció és il·legal perquè estic vinculat per la llei d'amnistia o estic beneficiat per la llei d'amnistia, invoco l'habeas corpus, se m'ha de posar a disposició immediatament de qui hagi ordenat la detenció, en aquest cas el jutge Llarena, normalment ho seria el del partit judicial i entraria per videoconferència, i s'hauria de forçar un pronunciament, no?, per mantenir aquella detenció. Clar, a mi em costa imaginar com es pot en aquest moment privar de llibertat algú en un escenari jurídic com el que resulta després del dictat d'aquesta sentència.
1: És veritat que no seria la primera vegada, que tu preveus una cosa i que després els jutges, i especialment els jutges del procés...
2: Jo personalment no.
1: Bueno, tu personalment no, però no,
2: que també.
1: Però sí que a vegades algunes decisions que et semblen com una mica...
4: Jo crec que una de les coses dolentes que li ha passat a l'independentisme aquests darrers anys, també n'hi han passat de bones, però una de les coses dolentes és a vegades generar falses expectatives o expectatives que no s'han complert. Per tant, sembla bé que Puigdemont no digui em menjaré els panellets a Catalunya i que Oriol Junqueras no digui que si Pedro Sánchez convoca eleccions es podrà presentar de candidat, perquè això no està clar.
1: A banda dels casos més cridaners, podríem dir, amb noms i cognoms, com el de Carles Puigdemont, el d'Oriol Junqueras, el de Toni Comín, el de Jordi Turull, és evident que pel que fa referència al cas de terrorisme, el dels CDRs, aquesta llei d'amnistia preveia deixar-ne fora només els casos de terrorisme en què hi ha hagut una vulneració greu de drets humans, però l'Audiència Nacional hi va posar traves. Ara, el Tribunal Europeu també deixa clar que no s'ha causat cap violació dels drets humans i que, per tant, aquesta llei també és aplicable al CDR. Saludem David Aranda, és advocat d'Arrels Advocats, que porta aquest cas del CDR. David, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
1: Suposo que contents amb aquesta decisió europea perquè no deixa cap mena de dubte pel que fa a la causa del terrorisme contra aquests membres del CDR.
9: Sí, efectivament, al final el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha vingut a confirmar una cosa que ja sabíem, que és que un estat membre de la Unió Europea és plenament lliure per dictar mesures de gràcia com una amnistia sigui en matèria de terrorisme o sigui en qualsevol altra matèria.
1: Mm-hmm. Ara estaven comentant que el TJUE avala aquest termini de 2 mesos per aplicar l'amnistia que contempla la llei, a menys que estigui pendent d'una prejudicial europea. Ara que ja s'ha resolt aquesta consulta a Europa, el termini d'aplicació torna a ser de 2 mesos? Creus que l'Audiència Nacional, que és on està la vostra causa, farà cas a aquest termini de 2 mesos i que, per tant, abans de 2 mesos aixecarà aquestes decisions?
9: Sí que és veritat que aquest termini de 2 mesos, principalment, i entra en la sentència prèvia, que és la del Tribunal de Comptes. Mm-hmm. A la 666, que és la relativa a l'Audiència Nacional, no entra en el termini. Perquè es tracta d'un termini impropi. En qualsevol dels casos, en el nostre cas, l'Audiència Nacional ja va emetre una interlocutòria en la que considerava que l'amnistia era d'aplicació, és a dir, que el supòsit era amnistiable, però elevava la qüestió prejudicial europea. Llavors, no tenim aquest conflicte amb el termini dels 2 mesos.
1: Mm. I, per tant, quan espereu la decisió de l'Audiència?
9: Entenem que la decisió de l'Audiència ha de ser una qüestió pràcticament immediata, en tant que ja es va fer la vista d'article 166, que és la vista dels articles de pronunciament, que hi diem en la qual es resolen, entre altres qüestions, les amnisties. Llavors, aquesta vista es va celebrar, el tribunal va emetre una resolució en la que considerava que l'amnistia era aplicable, però plantejava uns dubtes respecte a la compatibilitat de la llei amb el dret de la Unió Europea, va plantejar aquesta qüestió prejudicial. Per tant, ara l'únic que ha de fer és aplicar de forma automàtica el que ja va venir a dir anteriorment.
1: Mm. Els encausats, com estan? Heu pogut parlar amb ells?
9: Sí, hem pogut parlar amb ells, estan contents i celebrem que al final... Bueno, una qüestió que ja sabíem, que és que l'amnistia és plenament vàlida i aplicable. Mm. Per molt i els intents de gran part de la judicatura de posar trapes a l'aplicació de l'amnistia.
1: Mm. És David Aranda, és advocat d'Arrels Advocats, que porta el cas del CDR. David, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Clar, és evident que ens fixem inevitablement en els grans titulars, els noms més mediàtics, podríem dir, però que clar, que hi havia molta altra gent que estava pendent d'aquesta decisió i que també avui hem tingut una bona notícia i un alleugiment.
2: I aquesta situació que explica el David Alan, el company, no és única, perquè també hi ha les causes de Vilafranca, hi ha causes al TCJ que estan esperant l'aplicació d'aquesta amnistia i que a la vegada estan vinculades a unes qüestions prejudicials que estan pendents de resoldre. Això és habitual, és a dir, que s'acumulin qüestions prejudicials en el tribunal forma part d'una relativa normalitat, no? Quan es planteja un dubte per part d'un jutge, és habitual que altres jutges també el tinguin i, per tant, el dirigeixin. El que fa el Tribunal de Justícia en aquests casos és remetre's a la primera resolució, en aquest cas aquestes dues, i, per tant, res fa pensar que hi hagi d'haver un canvi de jurisprudència, és a dir, el que farà és, a mesura que vagi arribant al torn de resolució, en comptes de tornar a demanar un dictamen singular, etcètera, etcètera, com sigui que ja s'ha resolt la qüestió, per remissió queda resolt i vinculat a aquest pronunciament.
3: Que és el que passa amb el TC espanyol, també.
2: Efectivament, efectivament.
4: Mm-hmm. Sí, a més, jo crec que, a veure, un vulneració de drets humans, clar, al final, estem parlant d'algo tan surrealista com haver vinculat en aquesta causa, però en moltes altres causes, no? Com per exemple del tsunami democràtic, d'haver vinculat el procés independentista a la violència. Mm. I el procés independentista podia tenir moltes coses que no t'agradessin o moltes coses criticables o coses, evidentment, que desbordaven o confrontaven la legislació espanyola, però crec que el que no hi va haver va ser violència. És a dir, això al final és que acaba una mica apareixent, si se'm permet, el sentit comú.
3: I això és el que va atacar o va provocar que s'inventés la causa dels CDRs, els quals van estar en presó preventiva molt de temps, perquè doncs, suposadament havien trobat material inflamable a casa d'alguns, i a més, quan molts d'ells formaven part d'associacions i organitzacions de cultura popular catalana. Era agafat per les... Jo recordo perfectament el dia que van entrar a Sabadell, aquell 23 de setembre, i que ens vam quedar doncs, estabornits pel fet i per després, com anaves veient, tota la cadena de despropòsits que anaven imputant a aquelles persones que molts d'ells els coneixia personalment. I val a dir que en alguns hi ha tingut una greu afectació a la salut, i des d'aquí una abraçada, perquè els ha tingut un cost també en salut molt, molt greu en base d'una invenció completament infame, i aquí qui vigila el vigilant, no?
2: A mi, si em permeteu, una reflexió que cau fora de lo estrictament jurídic i probablement s'instal·li més en l'àmbit de lo polític o de lo col·lectiu, i que m'agradaria fer perquè crec que ens interpel·la a tots els ciutadans, no? És en la interpretació d'aquestes dues resolucions. Jo he vist dos plantejaments totalment diferents, no? Hi ha una primera interpretació en la que clarament es parla de victòria. Automàticament Aznar contesta esto no es una derrota, és a dir, victòria, derrota, no? Amb aquest llenguatge tan adversarial, tan de confrontació, no? On uns guanyen, els altres perden, i en canvi hi ha una altra lectura que és la que jo li interpreto i la que li he entès al president Illa, que parla d'un èxit col·lectiu, no? Que parla d'una victòria col·lectiva i que precisament el que ens permet a tots plegats és passar una pàgina i tornar a parlar dels famosos retrobaments, diàlegs, de la convivència, del nou futur. És a dir, jo crec que interpretar una resolució com aquesta en termes d'adversarials, en termes de conflicte, de victòries i de derrotes, ens allunya de l'esperit de la llei de l'amnistia. L'esperit era molt clar, era tanquem una etapa, tornem una altra vegada. És a dir, no demana a ningú que renunciï a plantejaments ideològics, polítics, personals. El que pretén aquesta llei és curar unes ferides, tancar un episodi i mirar cap al futur, no? Per tant, no hi ha victòries ni derrotes, i per això dic que ens interpel·la a tots. El que hi ha és una oportunitat.
4: Perdona, Ferran. Aquí hi ha un punt d'un cinisme extrem, no? De sobretot del Tribunal Suprem, perquè, ostres, hi ha moltes sentències que apel·len, per exemple, a l'esperit del legislador, no? Mm-hmm. És a dir, fins i tot amb una llei, no? Com pot ser la Constitució, feta l'any 78, en què hi ha uns jutges que la dicten, que potser eren adolescents aleshores o eren petits, i parlen de l'esperit del legislador. És a dir, amb quina voluntat va ser feta la llei. I aquí, en aquest cas, perquè és una llei contemporània molt recent, és evident que el Tribunal Suprem té clar quin era l'esperit del legislador. Altra cosa és que, en el camp de l'opinió, doncs a ells no els hi sembli bé que un partit com el Partit Socialista, que estava en contra de l'amnistia perquè en un moment donat necessita els vots dels partits independentistes, estigui a favor de l'amnistia i faci una llei d'amnistia. Però això, que dins, repeteixo, de l'opinió pot no semblar-te bé, no exclou que l'esperit del legislador, la voluntat del legislador que emana del poder popular, la cambra representativa, el Congrés dels Diputats, on diuen que recau la sobirania popular, fa una llei amb un esperit clar. I l'esperit és, doncs, que el CDR no és terrorisme, que hi va haver una aplicació excessivament dura del Codi Penal i amb una lectura excessivament confrontativa i repressiva, que el senyor Junqueras, el senyor Turull s'han de poder presentar en unes eleccions i que el senyor Puigdemont i el senyor Comín han de poder tornar de l'exili. I aquest és l'esperit del legislador.
2: Jo discrepo.
4: I això em sembla que, evidentment, ajustant-ho a la llei, i que la llei ha de tenir una aplicació i un encaix legal perfecte, però jo crec que tampoc es pot obviar.
2: Jo discrepo, és a dir, l'esperit de la llei no es presumeix ni s'interpreta. L'esperit de la llei s'escriu, i s'escriu a l'exposició de motius. És a dir, quan una norma comença, el nostre legislador explica quin és l'escenari, les circumstàncies, la vocació, la finalitat amb la que redacta aquella. Sí, sí. Per tant, aquest és l'esperit de la llei. Dit això, la llei de l'amnistia, l'esperit de la llei de l'amnistia no era esmenar la plana al judicial. L'esperit de la llei de l'amnistia era: s'han comès errors i excessos per part de tothom, hem portat aquesta situació excessivament lluny, estem instal·lats en un conflicte que ens cal resoldre,
4: de llei de punt final,
2: i la democràcia ens permet fer-ho d'una forma rigorosa, no? Aquest és l'esperit. Però jo discrepo que l'esperit de la llei de l'amnistia fos esmenar la plana d'un poder judicial desbocat, i perquè crec honestament que no ho era. És a dir, si algú diu la llei d'amnistia és que els errors ja han sigut, i crec que és una obvietat, per part de tots.
3: Però l'amnistia no és una llei de perdó. L'amnistia és una llei de punt i final.
2: Mm-hmm.
3: És a dir, aquí no, ningú s'ha de perdonar per res. És a dir, no és ni tan sols de reconeixement que s'ha fet coses malament, sinó és de reconeixement de que d'aquesta manera no podem continuar. Per tant, ho hauràs fet bé, ho hauràs fet malament, cadascú pensarà que el que ha fet ho ha fet bé, o no. Però no està entrant a jutjar si està la voluntat d'aquells fets que han motivat aquesta amnistia, perquè no és una llei de perdó, és una llei de final, de comencem una altra vegada i busquem com podem donar sortida a partir d'ara a una necessitat, la qual cosa, on es deu dir, d'alguna part dels catalans que estem manifestament incòmodes amb la forma de que t'encaix amb l'estat espanyol. Això no s'ha acabat amb la llei d'amnistia. Clar, vull dir, el que, de les paraules del Ferran, jo el que infereixo i em ratifico és que d'anar al PSOE i al PSC, el president Illa, a dir no hi haurà amnistia, i ho he dit amb negretes i subratllat, a haver-hi amnistia perquè m'interessen els teus vots, això em porta a pensar que a la Constitució hi cap tot. I que, per tant, el fet d'haver, quan es va anar a demanar el referèndum de Catalunya, que van anar els tres diputats catalans, en l'Herrera, en Turull i la Berta Rovira, al Congrés dels Diputats, a demanar traspàs de la competència per poder fer un referèndum, això hi cap a la Constitució. Bueno, perquè no hi va haver la voluntat política ni la necessitat política d'això.
4: Però en el cas del Partit Socialista, allà, tampoc, jo recordo aquells debats i els vaig tenir molt, a diferència del Partit Popular, el Partit Socialista no feia un qüestionament jurídic, feia un qüestionament polític.
3: Polític,
4: deia, sí, sí, l'article 92 de la Constitució diu que us podem traspassar la competència i podeu fer un referèndum consultiu, però no ens dona la gana.
3: A no ser que hagués passat ara, que necessitava els vots dels independentistes a canvi del referèndum.
4: En canvi, el Partit Popular sí que tenia una posició més de dir no, perquè com que la consulta que voleu fer afecta a la sobirania popular i a la unitat nacional, que això, el títol preliminar de la Constitució espanyola és molt clar i, per tant, no pot ser una competència autonòmica, no es pot fer aquest referèndum consultiu.
1: D'aquí a 7 minuts seran les 4. Fem una pausa, perquè avui no només hi ha hagut aquesta notícia judicial, n'hi ha hagut una altra. Vés a saber si no per contraprograma.
10: Catalunya migdia.
11: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh? Carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
12: Sona el nou Micra.
11: I el 0% TAE. Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan Ponès.
13: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
14: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
15: Vine al Graditeo Urban Esports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana, amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graditeofestival.com. Organitzen Esport i El Periòdico amb el patrocinador.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Cinc minuts per arribar a les 4, us deia que pràcticament semblava una contraprogramació. L'Audiència Provincial de Madrid avala la decisió del jutge Juan Carlos Peinado i envia a judici, amb jurat popular, Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. Ara bé, se la jutjarà per malversació i tràfic d'influències. Per tant, corregeix en part la instrucció del jutge i li treu dos delictes, el de corrupció en els negocis i el d'apropiació indeguda. També li aixeca les mesures cautelars i ordena al jutge Peinado que li torni el passaport, que li permeti sortir del país, i li diu que no cal que es presenti cada 15 dies al jutjat. L'Audiència considera que hi ha fets que permeten sospitar que Begoña Gómez es va aprofitar de la seva condició de dona del president del govern per aconseguir el suport dels responsables de la Universitat Complutense de Madrid per crear una càtedra extraordinària i buscar finançament d'empreses privades. A l'hora que avala la instrucció de Peinado per aquests dos delictes, malversació i tràfic d'influències, l'Audiència no hi veu causa en els delictes de corrupció i d'apropiació indeguda. No cal que us expliqui que tan bon punt ha aparegut la notícia en la majoria de mitjans de comunicació d'àmbit estatal, ja Begoña Gómez entrava per davant i era la notícia de portada per davant del TJUE i Amnistia, etcètera, etcètera.
3: I la concatenació de fets és també sospitosa. Vull dir, no és...
2: Sí, perquè això estaven reunits des de dilluns intentant prendre la decisió i curiosament la treuen una hora, un parell d'hores després de la decisió.
3: El focus judicial, doncs ahir la portaveu del PSOE, no? Vull dir, va continuant tota la cosa ballant al voltant de el PSOE, Pedro Sánchez i el seu entorn.
4: Bueno, res és innocent.
3: No és res és innocent, exacte.
4: En aquestes alçades de la pel·lícula.
5: Jo a risc que em digueu naïf. Sí que penso...
2: Crec que el Marc sempre no, defensa sí, la bondat del sistema judicial.
5: Sí, no sempre, perquè també manifesto crítica en ocasions.
4: A vegades li posen molt difícil, eh?
5: Però m'ho posen difícil, sí. No, però no penso que hi hagi una voluntat de contraprogramar, tot i que és evident l'efecte que té una notícia sobre l'altra. En tot cas, té una lectura positiva, aquesta interlocutòria. És a dir, li està corregint per enèsima vegada una instrucció erràtica i sense nord, en aquest cas del jutge Peinado. Està sobreseint dos delictes, està revocant les cautelars, està retornant els drets personals i la llibertat íntegra, no? En aquest cas a la investigada, a Begoña Gómez, i deixa pendent, sí, un factor que el porta a jurat. Serà, veurem què resulta, no? Perquè el jurat és un procediment peculiar.
4: El tema del jurat, la teoria aquesta de que ella la perjudica, perquè aquí, clar, influeix molt l'ambient, no? El clima...
5: Jo tinc molt clar, el jurat és democràcia, és a dir, la justícia emana del poble, però s'administra per part de jutges i magistrats independents, inamovibles i sotmesos a l'imperi de la llei, però emana del poble. Llavors, que a través d'una norma tinguem un mecanisme de devolució d'aquesta justícia al poble i que el fem protagonista i que li demanem l'opinió, que valori proves, no aplica dret, però sí valora proves, crec que és el símptoma d'una administració, d'un sistema jurídic que posa el ciutadà en el centre de l'equació. És a dir, els crítics amb el jurat parteixen d'una premissa equivocada, que és la infal·libilitat de la sala professional. Jo confio absolutament en el jurat, a mi sempre m'ha donat bon resultat. No vull dir el saldo de la sentència, sinó el feedback, no? La sensació de compromís, de concentració, d'honestedat, de transparència, de bona feina. I jo crec que en aquest cas, no és que més que creure-hi, és que la norma diu que aquests delictes van a jurat i que Begoña Gómez tindrà un judici just.
3: I aquí, doncs, per exemple, aquí ens podem remetre al cas Andic, on l'advocat defensor del principal acusat està doncs, mirant de revertir també el relat perquè el jurat popular no es vegi condicionat per una pena social, una pena mediàtica, no? I està intentant, és el que ha fet de bon començament el martell, intentar tombar el sentiment de que era culpable.
5: O no? Tot al revés, promoure una interpretació positiva i procliu al seu patrocinat.
3: Sí,
5: el que sabem és que hi ha una invasió que és totalment contrària a l'esperit del jurat. Hi ha un bombardeig constant d'inputs que poden estar condicionant un futur enjuiciament, però sí, són les regles del joc.
3: Però l'advocat intent d'incidir també en l'opinió pública, en benefici del seu client.
5: Exacte.
3: Això és el que vull dir, igual no m'he explicat
5: bé. Totalment, no.
3: O sigui, hi havia un sentiment i quan actua l'advocat incideix d'una forma diferent en la mentalitat del poble, no?
5: També intenta condicionar el que serà el futur enjuiciament. Sí. Sí, totalment d'acord.
2: Doncs és aquesta la decisió d'aquest jutjat de Madrid i, per tant, hi haurà judici amb jurat popular a la dona de Pedro Sánchez per dos dels quatre delictes. Dos queden sobreseïts. Ferran Casas, Lourdes Ciuró, Marc Molins, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
3: Passeu
2: una setmana, eh? Ja no us queda una setmana. 30 segons i seran les 4 de seguida el butlletí horari amb les notícies d'última hora i després, ja ho sabeu, la tarda de l'estiu amb el Roger Carandell i la Marta del Cor o els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dijous a tothom.

0: casament, eh?
1: Si te'ls vols comprar, tu corres aquest risc. No és culpa de la marca, exacte, del disseny, ens deia l'advocat, sinó doncs, del risc que tu prens com a consumidor a comprant-te'ls. Com a consumidor només podries demandar una marca si t'enganyen amb alguna cosa, si et venen gat per llebre o si hi ha algun tipus de material o alguna cosa en el producte que realment et faci mal a la salut.
2: Que fos temes de material que està fet, que s'ha fet incorrectament o transgredint normes de fabricació i que això produeix, jo què sé, pues una úlcera o que produeix qualsevol tipus de lesió amb el contacte a la pell que no són aptes per portar-los. Però, clar, aquí estem parlant d'uns pantalons que estan a la venda al públic, que s'han fabricat correctament i que és una moda de portar-los així molt amples.
1: De fet, no és la primera vegada que una peça de roba es fa viral per coses dolentes, per provocar accidents. L'hem preguntat a l'estilista Marta Pontnou, que ens recorda alguns casos polèmics.
3: Un altre cas així similar i que sí s'ha actuat són amb les dessuadores infantils, les que porten cordons al voltant de la caputxa. Després que hi haguessin molts accidents i fins a 27 nens van arribar a morir estrangulats als parcs infantils, als autobusos, quan s'enganxaven els cordills amb les portes, doncs al final els organismes aquests de seguretat van impulsar la retirada. I River Island, que és una marca anglesa, aquest any també ha retirat unes peces infantils de roba que duien un fermall decoratiu, que aquest fermall portava una concentració una mica alta d'un metall tòxic. I H&M també ha retirat uns pijames perquè tenien risc de ser inflamables.
1: Ja veieu que de casos n'hi ha molts
4: molt
1: i
4: greus. Sí.
1: En qualsevol cas, per les afectades que ens estiguin escoltant, que tinguin aquests pantalons polèmics del Zara, hi ha alguna cosa a fer? Es poden arreglar d'alguna manera? Es poden aprofitar d'alguna manera? Això és el que ens diu la Marta Pontnou.
3: El truc per no ensopegar és no posar-te'ls. Llença'ls, torna'ls, fes una reclamació, perquè si no ho fem nosaltres no hi haurà ningú que ho faci, perquè l'única solució és tallar-los fins a l'alçada del genoll, però ja no serien els pantalons. El que sí faré és obrir-vos un debat. Fins a quin punt la moda prioritza l'estètica per sobre de la funcionalitat? O sigui, que preferim patir i saber que igual no arribem al final de l'estiu amb totes les dents a canvi de lluir aquests pantalons.
4: Molt bé, doncs, precaució, no?, una mica.
5: Sí, sí, no?, i aquesta
1: vigileu,
5: reflexió final de la Marta,
1: vigileu,
5: interessant.
1: Vigileu.
4: Bé, 3 minuts i arribem a les 5 de la tarda. Ara farem una pausa i just després del butlletí ens preguntarem què tenen cançons com aquesta que estem sentint de Robbie Williams, que és aquest fil, i ho farem amb en Cubino.
6: La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta del Cor.
7: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
8: Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
9: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
10: Hola a tothom.
9: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
11: Catalunya Ràdio.
6: Som
11: 3CAT. Som 3CAT.
12: Com et quedes si et diem que les cartes que fas servir per jugar a la botifarra són, en realitat, un diari antic? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
13: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel fons d'Ecoembes.
14: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a
0: Educación Plus, ahí está. Atención porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Educación Plus.
10: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
11: L'estiu és tu.
14: Catalunya Ràdio.
11: La llum és dels meus ulls.
15: Som 3K.
11: L'estiu ets tu.
16: L'estiu ets tu.
11: Quan em mires i somrius.
16: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
17: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Maria Costa. Els bombers treballen en un incendi originat aquest migdia a Aiguamúrcia, l'Alcamp. Entre el cos hi ha optimisme de cara a l'evolució del foc. És el quart que es declara en aquesta zona des de la setmana passada. Tarragona, Jordi Barranca, bona tarda.
18: Bona tarda. Els bombers han aconseguit estabilitzar el cap del foc i el flanc dret també està baixant d'intensitat. A més, s'han rebaixat les dotacions que treballen. Ara en són una trentena amb 4 mitjans aeris i no 11, com n'hi ha arribat a haver. Fons del cos afirmen que són optimistes, tot i que es manté la prudència pel vent que bufa la zona. De moment, aquest foc ja una hectàrea i mitja, segons dades dels agents rurals. El foc s'ha originat a la zona de l'ermita de Santa Perpètua, molt a prop d'on s'han produït els altres incendis en aquesta zona de la comarca de l'Alcamp. Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Tarragona.
1: Més notícies amb Sària Forment.
19: El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, creu que els tribunals espanyols s'han quedat sense excuses per aplicar l'amnistia després de l'aval de la justícia europea.
20: L'aval de la justícia europea constata, en primer lloc, que el moviment independentista no va cometre cap delicte i, en segon lloc, que tot el que va fer el moviment a favor del dret d'autodeterminació va ser un exercici de drets fonamentals.
19: Des de l'Assemblea Nacional Catalana, el seu president, Josep Vila, se suma a les peticions perquè l'amnistia s'apliqui ràpid, però recorda que el conflicte continua obert.
21: Que ni l'amnistia ni aquests pronunciaments resolen el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol. Aquest conflicte només pot trobar una solució democràtica mitjançant el que és el reconeixement efectiu del dret del poble català a decidir lliurement el seu futur polític.
1: L'Audiència de Madrid ratifica que es jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Avala la decisió del jutge Peinado, però retira les acusacions de corrupció en els negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. També li aixequen les mesures cautelars i ordena que se li torni el passaport.
19: La Comissió Europea dona un any a Google perquè permeti que la seva competència en intel·ligència artificial pugui accedir a Android en igualtat de condicions que Gemini, el seu servei d'IA propi. Segons Brussel·les, els assistents d'intel·ligència artificial tenen limitacions als dispositius d'Android, com la de poder acatar ordres de veu, fet que els fa menys atractius per al 60% d'usuaris europeus d'aquest sistema operatiu. Brussel·les també ha donat 6 mesos a la companyia perquè comparteixi les dades de Google Search als motors de cerca competidors, sempre que es garanteixi l'anonimat de les dades i s'estipuli un preu per cedir-les.
1: La Galeria Kunsthalle München de Múnich acollirà una exposició exhaustiva sobre el modernisme català per primer cop. La mostra es dirà Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso, i es podrà visitar a partir de l'octubre. El MNAC ha contribuït a aquest projecte amb una vintena de peces de les 160 que s'hi exhibiran. Hi haurà pintura, escultura, dibuix i maquetes arquitectòniques datades entre el 1880 i el 1914. També hi col·laboren el Cercle de Liceu, el Museu Carmen Thyssen, la col·lecció de Casa Coberta Marsans, el Museu Reina Sofia o el Museu del Cau Ferrat de Sitges, entre d'altres. Els esports, en Joan Fito, bona tarda.
22: Bona tarda. L'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça, pas previ a firmar pel club per les pròximes 5 temporades. Adeyemi signarà avui i demà farà el primer entrenament. En canvi, Ter Stegen no s'ha entrenat amb el permís del Barça perquè està negociant la seva sortida a l'Ajax d'Amsterdam. Mentrestant, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Oleksandr Pishur, de 21 anys, que firmarà per 5 temporades. En bàsquet, el Barça ha fitxat el base nord-americà Umoja Gibson, de 28 anys. Per dues temporades, Gibson ve de l'Olímpia de Ljubljana i en les properes setmanes es preveu que pugui adquirir passaport búlgar i no ocupi així plaça d'extracomunitari. El Tour de França, avui 12a etapa, plana de 179 quilòmetres. A menys de 20 de meta, el gran grup roda junt i l'etapa es decidirà a l'esprint. A la general continua com a líder l'eslové Tadej Pogacar. I l'Atlètic Barcelonet ha confirmat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco, d'on era el capità. Di Fulvio ha estat triat dues vegades millor jugador del món, ha guanyat 4 Champions i també un Mundial amb Itàlia.
17: Fins aquí les notícies.
2: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. L'Ajuntament de Sant Just ha publicat a la seva pàgina web la programació completa de la Festa Major 2026, que se celebrarà del 29 de juliol al 6 d'agost. El web municipal recull tota la informació detallada dels actes previstos, amb els horaris, les ubicacions i l'organització de cadascuna de les activitats. La programació inclou propostes per tots els públics, amb activitats tradicionals, culturals, esportives i musicals, i entre els actes previstos hi ha el pregó de Festa Major, cercaviles, concerts,

celebració litúrgica que Televisió Espanyola emet cada diumenge. És una activitat organitzada per la cura i l'harmonia de la gent gran i s'emmarca en l'àmbit d'acció social i gent gran. I en política, l'alcalde de Sant Just, Joan Basaganyes, ha passat pels micròfons de Ràdio d'Esvern per analitzar els principals temes de l'actualitat política i social del municipi, marcats pel darrer ple ordinari de juny. Entre els punts més destacats hi ha l'aprovació inicial de la zona de baixes emissions i la implantació d'un recàrrec sobre la taxa turística. Respecte a la implantació de la zona de baixes emissions, Basaganyes ha explicat que es tracta d'un deure legal d'origen europeu, però ha volgut transmetre tranquil·litat a la ciutadania. L'alcalde ha destacat que el municipi gaudeix d'una bona qualitat de l'aire i d'un parc mòbil molt renovat, fet que permetrà fer una aplicació molt progressiva de la norma. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 8 minuts i ara comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al Refugi. Doncs avui ja hem arribat al dijous, ja estem a tocar del cap de setmana, així que vinga, sprint final, clar que sí. El temps, molt estrany, fa molta calor, però està ennuvolat, està gris el dia. No ho sé, jo ja no entenc res de res. Però va, ara sí, ens deixem de rellús i descobrim el menú del dia. Anem amb el sumari. Començarem, com sempre, amb el Zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit, presentarem la cançó i l'efemèride del dia i a 6:15 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui.

Iniciarem amb Footcat amb el Víctor Cortina, seguidament la vida joc amb el Ricard i posarem fi amb Racons del món, descobrint un nou país amb l'Adrià Hernández. I ara sí, comencem amb les notícies, comencem amb Zoom Informatiu. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei de l'amnistia i ha conclòs que no vulnera el dret comunitari ni tampoc els interessos financers de la Unió. La sentència afecta directament a dues causes: la responsabilitat comptable per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre i el procediment contra diversos membres del CDR acusats de terrorisme. En el primer cas, el Tribunal de Luxemburg considera que les despeses vinculades al referèndum i a la promoció internacional del procés poden ser amnistiades perquè no van perjudicar els recursos econòmics de la Unió Europea. En el segon, també avala que es puguin amnistiar determinats delictes de terrorisme quan no hi ha hagut vulneracions greus dels drets humans. La resolució no permet, però, el retorn immediat de Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, ni tampoc elimina automàticament les inhabilitacions d'Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa. La sentència no resol directament la causa penal del procés, però estableix un precedent molt important. Ara, el focus es trasllada als tribunals espanyols. El Tribunal Constitucional haurà de resoldre a la tardor els recursos dels líders independentistes contra la decisió del Suprem de deixar-los fora de l'amnistia. Si els dona la raó, podria ordenar que s'aixequessin les inhabilitacions i les ordres de detenció. Tot i això, encara hi ha incertesa. El Tribunal Suprem podria aplicar l'amnistia, però també podria plantejar

0: ja una nova consulta a la justícia europea i allargar així el procediment. Per tant, la decisió del Tribunal Europeu hauria d'avalar el retorn de Puigdemont i els altres consellers, però no tanca encara definitivament el conflicte judicial. L'independentisme ha celebrat l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia i reclama ara la seva aplicació immediata. Junts i Esquerra coincideixen que la sentència deixa sense arguments els tribunals espanyols i que obre definitivament la porta al retorn dels exiliats i la recuperació dels drets polítics dels dirigents encara inhabilitats. Per a Junts, la resolució és una victòria rotunda i un pas endavant molt important per als exiliats. Escoltem el secretari general del partit, Jordi Turull.
1: Avui és una gran victòria, jo crec que és una victòria rotunda de Catalunya en general i també de l'independentisme de manera particular. És un dia també que confirma que quan defenses la posició, quan mantens la posició amb convicció, amb rigor, els resultats acaben arribant. Quan es persisteix, ho vam dir moltes vegades, es guanya. Avui Europa ha parlat, Europa ha tornat a parlar i ha tornat a parlar molt clar.
0: Des d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras ha assegurat que ara ja no hi ha excuses. Ha cridat al Tribunal Suprem i al Constitucional perquè apliquin la llei i ha criticat el sistema judicial espanyol.
2: Què passa amb la democràcia espanyola? Els drets polítics no poden dependre de la voluntat d'una part de la judicatura al servei de determinats interessos partidistes. La democràcia no pot acceptar que siguin determinats jutges els qui de forma partidista acabin decidint qui pot fer política i qui no. La política l'han de fer la ciutadania i els seus representants electes, no pas els jutges.
0: Els comuns han celebrat la decisió europea, mentre que la CUP també ho ha fet, però ha advertit que encara desconfia de la resposta que puguin donar el Suprem i l'Audiència Nacional. El president de Catalunya, Salvador Illa, també ha celebrat la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea d'avalar la llei d'amnistia i ha assegurat que es tracta d'una molt bona notícia per Catalunya, per Espanya i per la democràcia. L'escoltem.
3: Què més cal per aplicar la llei de manera divergent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part amb totes les conseqüències del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
0: El president català ha defensat l'aplicació de la norma i ha remarcat que totes les persones afectades han de poder participar en la vida política amb els mateixos drets i deures. Segons ella, la sentència obre una etapa de futur, esperança i normalització institucional. Des del govern espanyol, el ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha destacat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala completament la posició de l'executiu espanyol i ha reclamat que l'amnistia s'apliqui als líders del procés el més aviat possible. Bolaños ha recordat que la norma va néixer amb l'objectiu de reduir la tensió política a Catalunya i afavorir la reconciliació. La causa judicial contra l'esposa del president espanyol, Begoña Gómez, continua endavant. L'Audiència Provincial de Madrid ha avalat que la dona de Pedro Sánchez sigui jutjada per un jurat popular pels presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació. En canvi, el tribunal descarta els delictes d'apropiació indeguda i corrupció en els negocis que també havia atribuït al jutge Juan Carlos Peinado. Els magistrats consideren que hi ha prou indicis per continuar amb el procediment i apunten que la seva condició d'esposa del president del govern podria haver influït en la creació i direcció d'una càtedra a la Universitat Complutense de Madrid. També mantenen les sospites sobre l'ús de recursos vinculats a aquest projecte acadèmic. D'altra banda, l'audiència anul·la les mesures cautelars imposades per Peinado i ordena retornar el passaport a Begoña Gómez i a la seva assessora, Cristina Álvarez, a qui també manté investigada per un presumpte delicte de malversació. Pel que fa a l'empresari Juan Carlos Barrabés, el tribunal considera que no hi ha indicis suficients per jutjar-lo per tràfic d'influències, tot i que la investigació sobre la seva actuació continuarà oberta. Els bombers treballen a hores d'ara en un nou incendi forestal a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, el quart que es registra a la zona en només una setmana. El foc s'ha declarat aquest migdia a prop de l'ermita de Santa Perpètua i crema amb intensitat, empès pel vent de marinada que el fa avançar ràpidament cap al nord. Per combatre'l s'han mobilitzat més d'un centenar d'efectius, amb 21 dotacions terrestres i 10 mitjans aeris. Segons les primeres dades dels agents rurals, l'incendi afecta aproximadament una hectàrea i mitja. Els Mossos d'Esquadra i els agents rurals treballen amb la hipòtesi que aquests focs podrien haver estat provocats. Mentrestant, al Moianès, els bombers han aconseguit estabilitzar l'incendi de Sant Quirze Safaja, que ha afectat prop d'un centenar d'hectàrees, la majoria forestals. Protecció Civil ha aixecat les restriccions de moviment a les masies, càmpings i cases de colònies de la zona, tot i que es manté el confinament preventiu del centre de menors de Puig d'Olena. Els equips d'emergència continuen consolidant el perímetre del foc i es mantenen alerta davant la possible reactivació d'alguns punts calents per l'efecte del vent i de les altes temperatures. El Consell de Seguretat Nuclear ha conclòs que els dos reactors de la central nuclear d'Almaraz, a Extremadura, poden continuar funcionant amb garanties de seguretat fins al 2030, entre 2 i 3 anys més del previst. L'informe és favorable, però no vinculant. Ara serà el Ministeri de Transició Ecològica qui haurà de decidir, previsiblement després de l'estiu, si autoritza aquesta pròrroga. Si Almaraz continua oberta fins al 2030, també podria obrir la porta allargar la vida d'altres centrals nuclears com la d'Ascó o la de Conflent. Les elèctriques defensen la continuïtat de la planta, argumentant que aporta estabilitat al sistema elèctric, especialment després de l'apagada recent. El govern haurà de valorar ara si la pròrroga és compatible amb la seguretat energètica i els objectius de transició ecològica. I ara toca ritme, ara toquen els esports.

L'Argentina serà el rival d'Espanya a la gran final del Mundial 2026 després d'una remuntada espectacular en les semifinals davant d'Anglaterra per 2-1. Els anglesos es van avançar a la segona part amb un gol d'Anthony Gordon i a partir d'aquí van decidir replegar-se per defensar el resultat. L'albiceleste, però, es va volcar a l'atac i va reaccionar en el tram final. Enzo Fernández va empatar al minut 85 i ja en el temps afegit, Lautaro Martínez va culminar la remuntada amb un gran cop de cap. Leo Messi, tot i no marcar, va ser determinant amb dues assistències. D'aquesta manera, Espanya i l'Argentina es jugaran aquest cap de setmana el títol mundial en una final de màxima expectació entre la selecció de Lamine Yamal i l'equip liderat per Leo Messi. Karim Adeyemi està a un pas de convertir-se oficialment en nou jugador del Futbol Club Barcelona. L'extrem alemany de 24 anys va arribar ahir a Barcelona i aquest matí ha superat satisfactòriament la revisió mèdica. Un cop resolts els últims tràmits contractuals entre el Barça i el Borussia Dortmund, el club blaugrana farà oficial aquesta tarda el seu fitxatge per 22 milions d'euros i 7 en variables. Demà ja s'estrenarà sota les ordres de Hansi Flick, mentre que la seva presentació arribarà la setmana vinent. I el Barça de bàsquet ha anunciat el fitxatge del base nord-americà Umoja Gibson, de 28 anys, que arriba procedent de l'Olimpia de Ljubljana i signa per dues temporades. Gibson és el quart reforç dels blaugranes aquest estiu, després de les incorporacions de l'aler pivot finlandès Olivier Nkamua, el base nord-americà Justin Robinson i el pivot Josh Nebo. Mentrestant, el Barça continua treballant en la configuració de la plantilla i en els pròxims dies podria tancar noves arribades com la de l'uruguaià Agustín Ubal. Tot plegat mentre el club encara espera oficialitzar també el nou entrenador, que tot apunta que serà l'eslové Aleksandar Sekulić. I ara anem amb la informació de Sant Just, anem amb els titulars municipals. Ja es pot consultar la programació completa de la Festa Major de Sant Just d'Esvern 2026. El web municipal reuneix tota la informació dels actes previstos amb horaris, ubicacions i detalls de les activitats que tindran lloc entre el 29 de juliol i el 6 d'agost. La coral Harmonia de la Gent Gran actuarà a la missa dominical de Televisió Espanyola. La formació participarà en la retransmissió del diumenge 26 de juliol des de Sant Cugat del Vallès en una emissió prevista de les 10:30 a les 11. L'AMB presenta nous estudis per reforçar l'adaptació dels municipis a la calor extrema. Les anàlisis alerten de l'augment dels episodis de calor intensa i del seu impacte sobre la salut i incorporen eines per planificar espais urbans més resilients i confortables. I ara sí, presentem la cançó del dia.

I avui anem amb un clàssic del rock llatí, una cançó que ja és història de la música i que en relata el desamor d'una persona que s'ha enamorat d'algú que també està enamorat d'algú altre. Una peça intensa, apassionada i carregada d'emocions que parla d'un amor tan fort com dolorós. La lletra ens presenta una persona profundament enamorada d'algú al qui no pertany exclusivament. Un amor ple de contradiccions. Hi ha passió, desig i una connexió molt intensa, però també gelosia, frustració i dolor. La cançó ens parla de la fragilitat de l'amor i de com, de vegades, estimar algú també significa afrontar les nostres pròpies inseguretats. Perquè l'amor pot ser meravellós, però també pot fer mal quan no és correspost de la manera en què desitgem. Darrere d'aquesta cançó hi trobem una de les bandes més importants de la música en castellà de les darreres dècades. Amb el temps s'han convertit en una referència del rock llatí gràcies a la seva capacitat de combinar melodies memorables amb lletres profundes que parlen de l'amor, de les relacions humanes i dels conflictes humans que tots hem viscut. Com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. La cançó va sortir l'any 2006. El tema està inspirat en un triangle amorós i la banda que la signa és de Guadalajara, Mèxic. Què? Com ho tenim, això? Doncs va, ara sí que soni Labios Compartidos de Maná.

Doncs una cançó dura i sentimental pel seu missatge, però molt i molt bonica. I Manà, doncs, un grup llegendari del rock llatí. Però va, ara sí, passem a l'efemèride del dia. Avui, 16 de juliol, fa 57 anys que l'Apolo 11 s'enlairava des del Cap Canaveral en direcció a la Lluna, iniciant un viatge de 4 dies, un viatge que 4 dies més tard canviaria per sempre la nostra manera d'entendre el món i el nostre lloc a l'univers. Aquell coet no transportava només 3 astronautes, transportava els somnis, la curiositat i l'ambició de tota una espècie. Milions de persones d'arreu del planeta van seguir amb expectació una missió que semblava impossible, i quan Neil Armstrong va posar el peu sobre la superfície lunar, la humanitat sencera va fer un pas endavant. L'arribada a la Lluna va demostrar una cosa extraordinària, que els límits poden acabar cedint davant del coneixement, l'esforç i la perseverança. Va ser una victòria de la ciència, de la tecnologia i de la capacitat humana per imaginar allò que encara no existeix i convertir-ho en realitat. Costa entendre avui la magnitud d'aquell assoliment. Fa només 60 anys els ordinadors ocupaven habitacions senceres i tenien menys capacitat de càlcul que qualsevol telèfon mòbil actual. Malgrat això, milers d'enginyers, científics, tècnics i treballadors van aconseguir portar éssers humans a gairebé 400.000 quilòmetres de la Terra i també retornar-los sans i estalvis. Però l'Apolo 11 és molt més que una història de tecnologia, és també una història de valentia, la de persones disposades a assumir riscos enormes per ampliar les fronteres del coneixement humà. I la imatge més poderosa d'aquella missió no va ser la de la Lluna, sinó de la Terra vista des de l'espai. Per primera vegada vam poder veure el nostre petit planeta per comprendre que, malgrat les nostres diferències, compartim una mateixa casa. En un món que sovint sembla dominat pels conflictes, les divisions i les tensions, l'Apolo 11 continua recordant-nos el millor de nosaltres mateixos, la nostra capacitat de cooperar, d'innovar, de superar obstacles i d'assolir objectius que semblen impossibles. Avui recordem aquell enlairament històric, però sobretot recordem que quan la humanitat aposta pel coneixement, per la ciència i per la col·laboració, és capaç d'arribar molt més lluny del que mai hauria imaginat.

0: ara sí, arrenquem amb les seccions, arrenquem amb Footcat, amb el Víctor Cortinas. Bona tarda, Víctor. Què tal? Com estàs?
1: Bona tarda, Jaume. Molt bé, la veritat. Una setmaneta més per aquí i, ostres, avui cal dir que avui és com inèdit, no? Veritat, avui?
0: Sí, és inèdit. Però escolta, Víctor, et tenim aquí. Ens fa molta il·lusió, clar que sí, tenir-te aquí a l'estudi de Ràdio d'Esvern amb més Footcat, no? Amb més joies del futbol català.
1: Doncs sí, perquè penso que al final és el que diem això. O sigui, ja estem a juliol, és el que comentàvem també aquestes darreres setmanes, que ja queden poques setmanes ja per acabar
0: poques,
1: la temporada. I hem d'exprimir tots els equips possibles per intentar portar aquestes joies, no?, que tant ens agrada.
0: I tant.
1: I que sobretot, doncs, que als espectadors els encanta.
0: Sobretot
1: a tu, t'encanta això.
0: Sí, que tant ens apassionen, Víctor.
1: És veritat.
0: Escolta, com estàs portant la calor aquests dies?
1: Ostres, la veritat que bastant malament, també, perquè sí que és cert que jo el que comentava, soc una persona molt d'estiu, això sí, però, ostres, o sigui, que hi hagi tant de xafogor, és que és insuportable.
0: Sí, sí. Jo crec que és aquesta pols subsahariana, que fa que l'aire estigui com dens.
1: Això és veritat, sobretot, molta gent també, ostres, amb els problemes de... O sigui, a mi no em passa, no?, però igual molta gent que té asma i tal,
0: clar,
1: que tampoc pots respirar massa bé, fas quatre passes...
0: O els més petits, o les persones més grans...
1: És veritat.
0: Això és un patiment, no?
1: Si surts de casa i fas quatre passes i al final ja estàs xop de suor, també. O sigui, t'has de tornar a la dutxa.
0: Totalment.
1: Al final.
0: Però bueno, canvi climàtic, no? És el que ens toca.
1: Exacte.
0: Víctor, abans d'entrar en matèria, m'agradaria fer una mica d'informatiu amb tu.
1: Això, com sempre, al final, ja saps. I és que el Mundial s'està acabant, perquè Nova York espera campió, o sigui, que juga a Nova York la final. I és que Espanya i Argentina es mediran a la final del Mundial el pròxim diumenge 19 de juliol a les 9 de la nit. Apunteu tots al calendari perquè ho vulgui veure. Els de Luis de la Fuente van eliminar el passat dimarts la selecció francesa realitzant una gran exhibició al terreny de joc i ara busca la segona estrella. Per altra banda, Argentina va acabar remuntant en el descompte de la segona part, també. Com va fer contra Egipte, com va fer contra Àustria també, jugarà a la final i intentarà buscar, si no m'equivoco, la quarta estrella la seva història.
0: Quatre ja són moltes, eh?
1: Sí,
0: quatre ja són moltes. Víctor, i crec que dissabte, tercer i quart lloc, oi?
1: Correcte, dissabte a les 11, també, per qui no ho sàpiga, el tercer i quart lloc entre França i Anglaterra. La veritat que...
0: Partidàs, també.
1: És un gran partidàs, també, perquè podria ser una final del Mundial.
0: Total.
1: Però sí que és cert que s'hauran de conformar almenys amb la medalla de bronze i el diploma, qui quedi quart.
0: És un partit que no ve de gust jugar.
1: No, gens.
0: Però, escolta, t'ha tocat. Exacte. I ho has de fer.
1: I les grans estrelles jo crec que... dirà, ostres, estic lesionat,
0: Em fa mal la cama.
1: Vale.
0: Sí. Veurem com va aquest tercer i quart lloc i, evidentment, a veure com va aquesta gran final on esperem que a Espanya, doncs, escolta, li vagin bé les coses. Anem amb el motor, perquè la Fórmula 1 té xup-xup.
1: Doncs sí, i és que aquest cap de setmana torna a la Fórmula 1 en el Gran Premi de Bèlgica, que es disputa en el circuit mític de Spa-Francorchamps, on veurem qui comença a agafar més embranzida, no?, ja en aquesta meitat final de temporada, encara que temporada, no?, però aquesta meitat de temporada.
0: L'Equador, sí.
1: Exacte, serà o Mercedes o Ferrari, a la classificació sobretot dels constructors. Pel que fa a la classificació dels pilots, tenim a Antonelli i a Russell primer i Antonelli segon amb els mateixos punts, 179, Hamilton tercer amb 143, Leclerc quart amb 108 punts, bastant lluny dels líders. I bé, pel que fa als pilots espanyols, es mantenen amb els mateixos punts que tenen des de fa
0: bastantes setmanes. Eh?
1: Exacte. Sainz 14 amb 6 punts i Alonso 18 amb un punt que al final, al fons, no seria pas re meritori, no?, per Alonso acabar la temporada amb un punt. No,
0: la veritat que no, però bueno, tampoc pot fer gaire, no?, amb el cotxe que li han donat. Escolta, el Mundial de Fórmula 1 està interessant, eh? La veritat.
1: Això sí, el que passa que sí que és cert que, parlant una miqueta d'Aston Martin també, pel que llegia últimament, sembla que de cara al Gran Premi d'Hongria sí que portaran noves millores i pot ser que igual a monoplaça els hi pugui retallar, no sé si almenys 2 segons també.
0: A veure si és veritat, i escolta, també seria una bona notícia per Fernandito Alonso. Anem amb les motos, perquè també hi ha coseta, no hi ha gaire cosa, eh?
1: No, No, no, perquè pensa que fins l'agost ja no es torna als circuits. La setmana passada, el cap de setmana passat, va haver-hi el Gran Premi d'allà a Alemanya. I com deia, les motos es tornaran el proper cap de setmana del 7 al 9 d'agost, on es disputarà el Gran Premi de Gran Bretanya. Recordem que Marc Márquez ja ha fet una gran retallada en aquestes últimes carreres.
0: Brutal.
1: Però tenim encara Jorge Martín primer amb 208 punts, Ogura en segon amb 194 i Marc tercer amb 190 punts. O sigui, pensa que...
0: Ja ho té.
1: Ja ho tenim al final.
0: Està lorant la sang. El Marc Márquez està lorant la sang. Està 18 punts, això és una carrera.
1: Sí, i tant. I sí que és cert que qui està una miqueta més lluny, està novè, és el seu germà Àlex Márquez, amb 87 punts.
0: Bueno, però també té temps encara per retallar, clar que sí.
1: Ja veuràs.
0: Molt bé, doncs ara sí anem a descobrir l'equip d'avui. Molt bé, Víctor, doncs escolta, ha arribat el moment. De qui hem de parlar avui?
1: Doncs avui parlarem del Manlleu.

0: Bueno.
1: Has vist, eh? Aquests venen forts, eh?
0: Ostres, quin himne, eh? Quin himne, noi. Roquer, a més, eh?
1: Sí, o sigui... Ja estàs veient que últimament, o sigui, els equips que et porto, o sigui, són himnes roquers, també,
0: sí,
1: tal.
0: Sí. No, aquest m'ha agradat molt, eh? Aquest va al top, eh? Aquest entra al top 3, eh?
1: Això que diuen ambició, no? Home, sobre el Manlleu, no?
0: El Manlleu per sobre de tot. A més, m'agrada molt, és que m'agrada molt aquest toc tan roquer, tio, tan punky. Mira, és molt guai, és molt guai.
1: No, o sigui, almenys sí que sé que té cert ritme al final, també, tu saps.
0: Sí, té molt ritme, té molt ritme. Escolta, Víctor, va, anem a parlar de futbol, anem a parlar del Manlleu. On comença aquesta història?
1: Doncs mira, doncs l'Agrupació Esportiva i Cultural Manlleu, és així com es diu a les sigles del club, és molt més que un club de futbol. És una entitat arrelada profundament al cor de la comarca d'Osona, a una trajectòria que remunta gairebé un segle enrere. Des de la fundació, el 21 de novembre de 1931, han estat un referent esportiu, però també social i cultural, al municipi de Manlleu i al conjunt del territori.
0: Mm-hmm, molt bé, doncs escolta, sí, parlant... a part de... Entenc que això d'Agrupació Esportiva i Cultural vol dir que a part de futbol fan moltes més coses.
1: Exacte.
0: Un club important a Manlleu, però també a la comarca d'Osona.
1: Totalment.
0: Escolta, em dius que això va començar d'una manera bastant humil, oi?
1: Doncs sí, perquè tot va començar gràcies a la voluntat d'un grup de veïns apassionats pel futbol que van decidir unir esforços, somnis i il·lusions per fundar un club que servís de punt de trobada per a la gent del poble. Mm-hmm, al final també, per sortar una mica
0: i
1: sortar...
0: Sí, un inici perfecte, tu.
1: Exacte.
0: Per la gent del poble, de la gent del poble, per la gent del poble, clar.
1: Exacte.
0: Que sí.
1: I ja aniràs veient també que tota aquesta gent que va fundar això i tal, i la que venen generacions posteriors, és com que estan molt lligats de la mà, també.
0: Clar, m'ho imagino.
1: És la clau, al final, també.
0: Aquesta pinya, no?
1: Exacte. I és que entre ells, no, tots aquests veïns que van fundar el mateix club, hi havia noms com Pere Aixalà, Ramon Miró, Joaquim Muntada, entre molts altres, que gràcies a la seva empenta i compromís, el Manlleu va començar a caminar a poc a poc i amb el temps es convertiria en una institució estimada i respectada.
0: Home, i tant que sí. I escolta, on es van ubicar al principi de tot?
1: Doncs sí, perquè el primer local social va ser el Patronat de Cultura, i com ja ve dir una miqueta el nom ja de l'entitat, un espai que va esdevenir un veritable centre neuràlgic de trobada i d'organització, i fins i tot abans de la fundació oficial, que va ser el 19 de març de 1931, com dèiem, d'aquesta seu social, ja s'havia obert el primer camp de joc, un terreny modest de lloguer, el Serrat del Munt, i aquell espai, per senzill que fos, es ompli de passió, d'esperança i de futbol, també.
0: Mira, i tant que sí, escolta, per tant, el Patronat de Cultura ja estava fent coses, eh?, perquè el futbol tirés endavant al municipi.
1: Totalment.
0: I escolta, un lloguer del camp, eh? Del camp de Serrat del Munt. Això costava peles o no?
1: Costava bastant les peles, i és que estava fixat en 350 pessetes anuals, que era una xifra considerable per l'època, però els fundadors no s'ho van pensar dues vegades. I què és el que van fer? El compromís era total, volien que el Manlleu fos un club de veritat, digne, competitiu i amb una ànima pròpia. I això ho van fer, al final.
0: No, i tant.
1: És el que comentava una miqueta el tema aquest, que estan molt lligats de la mà, no? O sigui, que els veïns i el club volen intentar que almenys la ciutat pugui tenir
0: un club digne.
1: Exacte.
0: I tant que sí. Escolta, i si ens centrem en els colors, que és una cosa molt important dels clubs, aquí, quins són els colors del Manlleu?
1: Doncs mira, doncs des del primer dia el club ha lluitat amb orgull unes franges vermelles i grogues a la samarreta, que serien els colors bàsics i principals que figuren a la identitat de l'entitat. Uh-huh. Aquests colors, més enllà de la seva estètica, simbolitzen una clara referència a la identitat catalana, evidentment.
0: Escolta, però si són tan catalanistes, a la Guerra Civil problemes, oi?
1: Clar, malauradament, perquè el club es va veure forçat a abandonar aquests colors per franges grogues i negres per pressions de l'època, clar.
0: I quan va acabar la guerra, què?
1: I quan va acabar la guerra, doncs els van recuperar, aquests colors que comentàvem, amb franges vermelles i grogues, i des d'aleshores han esdevingut un emblema de perseverança, orgull i de fidelitat als seus orígens del club.
0: Escolta, doncs mira que bé, eh?
1: Deu ser xula, vegis,
0: Deu ser xula aquesta camiseta de Manlleu,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, ja et dic. O sigui,
0: amb aquesta senyera.
1: Jo animo molt també la gent, i mira, si vols fer tu ara també en directe, si vols anar a la mateixa pàgina també al Manlleu, allà et posen les fotos de l'escut, també, si no m'equivoco, sobretot de la indumentària, i perquè vegis que són uns equips bastant perdó, uns equips, són uns colors bastant característics també, mm-hmm. que com dèiem això, no? O sigui, figura aquesta fidelitat
0: cap a Catalunya,
1: Ah, exacte.
0: Molt
1: exacte,
0: bé, molt exacte, bé. Exacte. Escolta, i parlem d'infraestructures, com anaven?
1: Doncs mira, doncs, amb el pas del temps, el Manlleu va anar creixent en ambició i en estructura, que al remuntar-se l'any 1934, a propietat de la Festa Major, es va inaugurar un nou camp conegut com l'Estadi Manlleuenc, sembla com el, aquest, això, situat prop del riu Ter i a tocar de l'antic pont del tren. Aquell espai va esdevenir el centre de la vida esportiva local de la pròpia ciutat. En aquell moment, també, fins i tot es va plantejar construir una ciutat esportiva, un velòdrom, piscines i pista d'atletismes.
0: Mare meva, no? Quin centre esportiu.
1: Perquè, vegi, al final, però sí que és cert que de totes aquestes idees que volien construir, només el velòdrom es va fer realitat.
0: Bueno.
1: Perquè vegis, Però aquella voluntat d'expansió demostrava fins a quin punt el futbol movia i unia el poble, no? Aquesta passió que comento des de l'inici del programa. Tot i això, la història del club també està mancada, marcada per moments difícils que ara a continuació explicarem.
0: Ostres, digue'm, què va passar?
1: Sí, perquè un d'ells va ser l'any 1940, amb una gran inundació que va afectar greument els terrenys del club. La fàbrica de Can Serra, propietària de la zona, va cedir un nou espai al club que es convertiria en l'emplaçament definitiu del nostre camp, el que encara avui és casa doncs, del club. Aquesta gesta va ser clau per garantir la continuïtat de l'entitat i consolidar el projecte de futur.
0: Ostres, pobrets, per tant, van fer tota aquesta pista nova, no? Tot aquest camp nou, sí. I el 40, inundació i tot.
1: Perquè, bueno, vegis,
0: i tot en orris, no?
1: Tot en orris, se'n va al final. O sigui, és una pena perquè, o sigui, tots aquests somnis que volien construir també i que van construir sota el velòdrom, mira, fixa't on se'n van.
0: Sort van tenir de la fàbrica de Can Serra, escolta, que els va cedir un nou espai on poder seguir jugant a futbol. Escolta, Víctor, he vist també que el Manlleu, a part de futbol, es caracteritza per valors.
1: Totalment, i és que s'han d'esmentar, perquè és sempre el club ha entès el futbol com molt més que una competició. I ho ha entès com una eina educativa, una escola de vida. Els valors són clars, principalment. Treball en equip, esforç, compromís, respecte i esperit esportiu. Aquests principis són el fil conductor de l'estil de joc de la pròpia entitat, però també de la manera com es formen les persones dins i fora dels terrenys de joc.
0: Mm-hmm. Bueno, sempre ho comentem, no, Víctor, que al final exacte. Això és molt important. Un club ha de tenir molt els seus valors clars perquè la cosa tingui endavant,
1: Totalment, i és que, a més, el club és conscient que no només es formen futbolistes, sinó ciutadans, també, això és molt important, també.
0: Totalment.
1: De cara a si tots aquests nanos joves s'han formant i se'n van equips com Barça, Madrid, no?, o equips d'Europa, top al final, no? Per això, cada entrenament, cada partit, cada derrota i cada victòria són oportunitats perquè ells creixin com a persones.
0: Totalment.
1: La formació integral dels jugadors i jugadores és un dels pilars fonamentals de la pròpia entitat.
0: I tant que sí. Escolta, Víctor, hem parlat molt dels valors, però a nivell esportiu, quins èxits han tingut?
1: Ara anem cap allà, perquè pel que fa a l'àmbit esportiu, el Manlleu ha viscut molts moments destacats. Principalment destacar les 8 temporades a segona divisió B, l'actual primera federació, 28 temporades a tercera divisió i 11 a la primera catalana. Mm-hmm. I actualment estan jugant a la Lliga League, que després comentarem un parell de cosetes també al final del programa.
0: Escolta, doncs bons números,
1: Però sí que és cert que una de les coses capdals com a èxit que va aconseguir el Manlleu és que les temporades 91-92 i 93 i 94 van ser especialment memorables quan van aconseguir el subcampionat de la segona B, actual primera federació, com comentàvem ara fa uns instants, una fita que va projectar el nom del Manlleu a escala nacional.
0: Brutal, la veritat és que brutal. Escolta, aquests dos subcampionats, llàstima, no?, que no van acabar de pujar aquesta segona divisió, que hagués estat molt, molt i molt bonic.
1: Sí, sí.
0: Però també una cosa que caracteritza el Manlleu és la seva gent, la seva afició.
1: Totalment, és que l'afició sempre doncs els acompanya cada pas, en cada partit, a casa i a fora, amb una passió incondicional que omple l'estadi d'una energia única, inclús els estadis visitants d'altres equips. El camp no és només un escenari esportiu, sinó també és un espai de trobada, una festa col·lectiva, un lloc on es viu, se sent i s'estima el propi club.
0: I tant que sí, home, clar que sí. És important que l'afició estimi el propi club i, escolta, pel que em dius, això deu ser una festa,
1: I tant, i tant, i tant, i tant. O sigui, pensa al final, i jo crec que mai en cap focat, això, no, ara no me'n recordo, o sigui, això, però mai ha estat tan unit, no?, això i tal, 100%, entre l'afició i el club,
0: aquí
1: també.
0: Aquí hi ha un vincle molt i molt especial, això està clar. Escolta, fem una mirada al futur, què? quins són els somnis del Manlleu?
1: Doncs avui dia el Manlleu aposta decididament pel futbol base com un motor de futur i de projecció a jugadors a nivells de clubs top. Uh-huh. Disposa de 30 equips en categories formatives amb nens i joves que comencen el seu camí al món de l'esport acompanyats pels valors que ens defineixen i que comentàvem fa uns instants. El primer equip masculí competeix, com estàvem comentant, a la Lliga Elite, i el juvenil l'AU fa a preferent juvenil, mostrant el talent que neix del nostre planter.
0: Mm-hmm. Del nostre, això de la pròpia Vies.
1: Del nostre Vies, ja m'he fet del Manlleu, no?
0: T'has sonyat del Manlleu, eh?
1: Exacte, però seria el planter de l'entitat del Manlleu, exacte.
0: Molt bé, i què més?
1: L'entitat és conscient del que ha estat, orgullosa del que és i decidida a continuar construint un futur ple d'oportunitats. Tot això és possible gràcies a l'esforç conjunt de directius, entrenadors, jugadors, famílies, voluntaris i, sobretot, una afició que mai falla, com comentàvem ara.
0: Tornem a insistir amb aquesta afició.
1: Sí.
0: Afició manlleuenca. Escolta, m'agrada el gentilici, manlleuenca.
1: Manlleuenca, això i tal, això. Ens ho apuntem a la llibreta,
0: això. A la llibreta de Footcat, ens ho apuntem, clar que sí.
1: Sí.
0: Està molt ben parit, escolta.
1: I tot aquest esforç, clar, o sigui, és perquè en el Manlleu és molt més que un club, com comentàvem també a l'inici del programa. És un sentiment, una història viva i compartida que continua escrivint-se a partit rere partit, generació rere generació.
0: Molt bé, doncs escolta, esperem que sí, que això segueixi durant molts anys. Són del 31, per tant, escolta, no els queda tant, pel centenari?
1: No, pensa que ara ja... Sí, 5 anyets, més o menys.
0: Sí, 5 anyets, això ja ho tenen, que serà una gran festa, suposo. Víctor, com està ara mateix el Manlleu? Va, com li ha anat aquesta temporada?
1: Exacte, o sigui, sí que sé que, com comentant tot aquest programa, doncs va militar a la Lliga Elite, continuarà militant a la Lliga Elite a la següent temporada, ja que es va quedar a 4 punts de disputar els play-offs descents de categoria.
0: Mm-hmm. Per tant, una bona temporada, però no va ser suficient.
1: Exacte,
0: per anar als
1: play-offs. Exacte, però almenys assolir l'objectiu que segurament volien també. Bueno. Jo crec que a poc, si amb el futbol base que tenen i amb un gran planter que tenen, poc a poc poden anar pujant de categoria i mira, doncs fent història també tal. Qui sap si en uns anys veurem el Manlleu a segona divisió.
0: Home, esperem que sí, Víctor. Gràcies per descobrir-nos avui el Manlleu, un club, doncs, això que dèiem, no? Molt vinculat amb la seva afició, amb la seva terra, amb Catalunya, pels seus colors. I m'ha agradat molt, escolta, el Manlleu,
1: veritat,
0: eh?
1: Home, estem parlant que al final el Manlleu, si està dintre de la mateixa comarca d'Osona, clar, també competeix una miqueta amb el Vic, també.
0: Home, clar.
1: El Vic en el seu
0: amb
1: moment.
0: El Vic, amb el Torelló,
1: exacte,
0: amb aquests equips,
1: exacte.
0: Del Vic vam parlar.
1: Totalment, sí. O sigui, dels primers programes amb tu aquí a Footcat, també.
0: Deu ser un derbi interessant, eh?
1: Sí.
0: El Manlleu-Vic.
1: Sí. Jo crec que es deu viure amb molta passió, al final, també.
0: Total, perquè tant, el Vic, ara que està a tercera ref o a Lliga Elite?
1: Si no m'equivoco, hauria estat a tercera federació, perquè sempre ha estat una miqueta més...
0: Més per sobre, no?
1: Sí. Però ara mira-ho, però jo diria que sí, aquesta seva federació.
0: T'ho miraré, perquè, escolta...
1: A mi...
0: Ai, doncs mira, compte, Compte, estava a tercera ref, crec, però em sembla que... Ah, no, ja no m'estic perdent, No, està... Mira, ostres, Víctor.
1: Compte, eh?
0: A Lliga Elite, primer partit de la pròxima temporada, Manlleu, Unió Esportiva Vic.
1: Ostres, tu,
0: espectacular,
1: Això, la veritat que...
0: La temporada passada crec que estaven a tercer ref.
1: Sí, exacte, és el que em sonava,
0: I van baixar de categoria.
1: Exacte, que no van acabar de fer massa bona temporada.
0: No, el Vic, mare meva, el Vic, mare meva.
1: Sí. Ostres, doncs partidàs, en veritat, Manlleu-Vic,
0: Primer partit de la temporada, Manlleu-Vic.
1: O sigui, a casa,
0: Víctor, potser haurem d'anar cap allà, no?
1: Doncs sí, exacte.
0: Potser haurem d'anar cap a Manlleu.
1: Exacte. Ara mateix hem de plantejar això i tal de cara al setembre.
0: 20 de setembre.
1: Home,
0: a més ja haurà començat la temporada,
1: Sí.
0: Víctor.
1: Jo crec que encara hem d'anar, en veritat,
0: Home, potser sí, 20 de setembre.
1: Ens estan esperant allà.
0: A veure on què cau, Víctor, no mirant.
1: El 20 de setembre hauria... Si cau en dissabte, compte, perquè o sigui, encara ens pot anar bé.
0: Diumenge.
1: També, Ah, bueno, mira.
0: Home, doncs ideal, Bueno, escolta,
1: setembre...
0: això ja ho parlarem.
1: Sí.
0: Víctor, abans de que ens acomiadem, et vull recordar una cosa que tenim pendent, que vam dir que ho faríem abans d'acabar la temporada.
1: És veritat. Comento.
0: Saps de què t'estic parlant, no?
1: Jo crec que alguna cosa se m'estava venint pel cap al final, veritat? Sí.
0: Tu has notat encara al camp de les Atàlia o no?
1: Ostres, malauradament encara no, en veritat.
0: Víctor, hem d'anar abans que acabi la temporada.
1: Hem d'anar, en veritat.
0: Hem de quedar un dia i anem cap allà.
1: O sigui, encara ens queden un parell de programes mini al final, també.
0: Exacte.
1: O sigui, hem de quedar en res. O sigui, ara ja, a les últimes setmanes de juliol, tu i jo...
0: Sí, hem d'anar...
1: I anem a veure algun partit. Bueno, el partit igual ja no,
0: però bueno, anem a veure el camp.
1: Almenys això.
0: I fem un reel o alguna cosa d'aquesta.
1: Doncs mira, doncs estaríem al final.
0: Sí. No, està pendent. Ho vam prometre... I escolta, el que prometem aquí en directe s'ha de complir.
1: Exacte, i a més és un propòsit d'any nou, també, no? Exacte. Això vol dir, diria, a principis de gener, i estem al juliol ja, eh? Mira com està passant el temps.
0: No, no, Víctor, hem d'anar 100%. Després ho parlem i quedem un dia per anar a la Satàlia.
1: Totalment, totalment. Jo a mi em sembla un plan ideal, també. Pot ser també un dissabte, un diumenge, això i tal, això ideal, també.
0: Clar que sí, home, clar, sí. I mirem un dia a veure que estiguin oberts, almenys. Potser ara a l'estiu, és que potser no estan oberts, però bueno, potser fan campus de futbol, no ho sé.
1: Exacte.
0: Ja ho investigarem. I estigueu pendents a les xarxes socials perquè tenim pendent anar a la Satàlia.
1: Totalment.
0: I abans de que acabi la temporada prometem que anirem.
1: I això ho juro, tot, aquí.
0: Ho jurem.
1: Aquí
0: jurem.
1: Davant de quatre micros.
0: Sí, exacte, exacte, exacte. Víctor, abans d'acomiadar-te, m'agradaria que em recomanessis una cançó, ja ho saps.
1: Ostres, va, doncs mira, doncs et recomanaré la cançó de Mi Verano, que és del Chema Ribas, que és de...
0: Com t'agrada,
1: el nou àlbum que, res, que tret fa poc això i tal, i és bastant típica de l'estiu, també.
0: Mi Verano de Chema Ribas, eh?
1: Sí,
0: Víctor,
1: sí, sí, sí.
0: Tu ets molt estiuenc, no?
1: Sí, sí, sí, sí. Sí,
0: platja, veritat,
1: sí, sí. El platja de la cerveseta, les pastetes, sí, vale, sí, vale, sí, vale, sí. Vale. I sobretot futbol, també.
0: I futbol, eh? Exacte. Per tant, tu ets molt estiuenc, ja se't nota, Víctor, clar que sí, que t'agrada la rauxa.
1: I tant, i tant, i tant.
0: I escolta, això està...
1: I tothom que s'amunti a la festa, tu.
0: Home, home, és una bona oportunitat ara a l'estiu per sortir de festa, clar que sí.
1: I tant.
0: Víctor, ara sí, ens acomiadem amb Mi Verano, de Chema Ribas.
1: Espectacular.
0: No la conec, la vaig escoltar, però em sembla que serà una cançó espectacular, clar que sí. Víctor, gràcies i fins molt aviat.
1: Moltes gràcies, fins la setmana que ve.
0: Adéu.

0: I ara sí, us deixem amb els butlletins informatius. Primer, el de Catalunya Ràdio i després el de casa nostra, el de Ràdio d'Esvern.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
2: Bona tarda, us informa Agnès Marquès. El president del Parlament, Josep Rull, adverteix a la justícia espanyola que no hi ha marge per a l'ambigüitat després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea aquest matí hagi avalat l'amnistia.
3: Insto, de fet, al Tribunal Suprem que abandoni la seva via de rebel·lia i apliqui immediatament, sense haver d'esperar d'altres tribunals espanyols, la llei d'amnistia de manera rotunda i plena.
2: Més notícies amb Maria Costa.
4: Pugen un 15% els delictes contra la llibertat sexual els primers 6 mesos del 2026. Són dades del Departament d'Interior calculades respecte a la mitjana dels últims 4 anys. S'han fet públiques en el 9è Comitè de Seguretat i Justícia, on s'ha revelat que fins al juny els delictes han baixat un 7,5% a Catalunya. Palau de la Generalitat, Miquel Jarque, bona tarda.
5: Bona tarda. Aquests delictes es concentren en gairebé la meitat d'ells en habitatges. Amb la comparativa del primer semestre, entre el 25 i el 26, la xifra és pràcticament igual, és més favorable. L'any 2025 tenim 2.257 fets i el 2026, 2.254. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
6: Han de prestar la nostra especial atenció als delictes contra les persones. Aquí sí que és cert que les agressions sexuals mostren una tendència constant en la comparativa dels 4 anys, una baixada molt petita en la comparativa 2025 i 2026, per tant, és un dels elements en els quals hem de treballar, no només amb una perspectiva policial o exclusivament policial, sinó des d'una dimensió molt més transversal.
5: El primer semestre del 2026 mostra una reducció clara de la criminalitat coneguda a Catalunya d'un 7,6%. Si la comparativa es fa amb la mitjana del quadrienni anterior, la baixada és del 9,9%. Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Palau de la Generalitat.
2: El govern dels Estats Units ha decidit endurir la política de visats als estudiants i periodistes estrangers. Segons la nova reglamentació, el visat d'estudis no podrà durar més de 4 anys i els periodistes hauran de renovar el visat cada 8 mesos. Washington, Oriol Serra.
7: Bona tarda. L'administració Trump no s'atura en la seva deriva antiimmigratòria, amb el focus també posat en la immigració legal. Demà està previst que es publiqui una nova regulació que afectarà estudiants estrangers, participants en programes o activitats culturals i periodistes internacionals, i segons la qual els visats pels estudiants es limitaran a 4 anys i els de la premsa s'hauran de renovar cada 8 mesos. En el cas dels periodistes xinesos, serà cada 3 mesos. El Departament de Seguretat Interior nord-americà considera que el volum de persones amb visats temporals als Estats Units és excessiu i en dificulta la seva supervisió. El 2024 es van expedir més de 500.000 de visats d'aquestes característiques. Oriol Serra, Catalunya Ràdio, Washington.
4: L'economia catalana dona senyals de transformació cap a un model més productiu, segons l'últim informe anual del Departament d'Economia de la Generalitat. El bon comportament s'explica per la demanda interna que s'ha convertit en el motor de creixement, però la productivitat augmenta poc i està per sota de la mitjana europea i nord-americana. Per millorar la productivitat, la consellera d'Economia, Alicia Romero, aposta per generar talent i augmentar la innovació i la dimensió empresarial.
8: Quins elements hem de reforçar, hem de canviar perquè la nostra productivitat augmenti, no? I augmenti un ritme molt més accelerat del que ho està fent, que és veritat que en els últims anys creix una mica, però no el ritme que voldríem. Hi ha molts elements, molts factors. Un és el talent, importantíssim. Avui les companyies, les organitzacions es mouen buscant talent.
2: TMB licita la compra de 35 trens nous per al metro de Barcelona per augmentar les freqüències de pas de les diferents línies. D'aquests combois, 22 han de donar servei en un futur al tram central de l'L9, mentre que els 13 restants han de reforçar la resta de línies per situar els temps de pas per sota dels 3 minuts i mig en hora punta i inclús pels vols dels 2 minuts i mig a l'L1 i l'L5. Els trens, que tindran un cost de 330 milions d'euros, haurien d'arribar a la xarxa el 2029, després que l'anterior licitació va quedar deserta. En un comunicat, TMB assegura que les noves condicions de compra són més atractives perquè les empreses s'hi puguin acollir. als esports amb Joan Fitó.
9: L'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça, pas previ a firmar pel club per les pròximes 5 temporades. Adeyemi signarà avui i demà farà el primer entrenament. En canvi, Ter Stegen no s'ha entrenat amb permís del club perquè està negociant la seva sortida a l'Ajax d'Amsterdam. Mentrestant, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Oleksandr Pishur, de 21 anys, que firma per 5 temporades. El Tour de França, avui 12a etapa, plana. Isaac Vilalta, bona tarda.
10: Bona tarda. Victòria a l'esprint de Tim Merlier, el belga, que aconsegueix la seva tercera etapa en aquest Tour de França en un esprint marcat per una caiguda massiva molt dura, ja amb l'esprint llançat dins dels últims 500 metres, que ha afectat uns quants corredors. El grup ha quedat tallat, però ja dins la zona de seguretat no hi ha canvis a la general. Tim Merlier s'emporta l'etapa, la seva tercera. Tadej Pogacar manté el lloc groc.
9: I en bàsquet, el Barça ha fitxat el base nord-americà Umoja Gibson, de 28 anys, per 2 temporades. Gibson ve de l'Olimpia de Ljubljana i en les properes setmanes es preveu que pugui adquirir passaport búlgar i no ocupi així plaça d'extracomunitari.
2: Gràcies, Joan. I abans d'acabar aquest butlletí informatiu, un apunt d'última hora. Els bombers de la Generalitat donen per estabilitzat l'incendi d'Aiguamúrcia. L'extensió cremada és de 1,5 hectàrees, segons els agents rurals. Ara ve els bombers i segueixen treballant amb 27 dotacions, 5 de les quals aèries.
1: Fins aquí les notícies.
11: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

comarcals. I entre els actes previstos hi ha el pregó de festa major, cercaviles, concerts, sopars populars, espectacles familiars, cinema a la fresca, sardanes, activitats juvenils, havaneres i espectacle de foc, així com diverses iniciatives organitzades per les entitats del municipi. A més de les activitats diàries, el programa també recull altres propostes que es desenvoluparan durant la festa major, com el concurs de decoració de balcons o les geocees, amb tota la informació sobre el seu funcionament i calendari. I encara en cultura, la Coral Harmonia de la Gent Gran de Sant Just participarà en la missa dominical de Televisió Espanyola el diumenge 26 de juliol en una missió que es retransmetrà des de les 11:15 del matí a les 11 des de Sant Cugat del Vallès. L'actuació tindrà lloc en el marc de la celebració litúrgica que Televisió Espanyola emet cada diumenge. És una activitat organitzada per la Coral Harmonia de la Gent Gran i s'emmarca en l'àmbit d'acció social i gent gran. I en política, l'alcalde de Sant Just, Joan Basaganyes, ha passat pels micròfons de Ràdio d'Esvern per analitzar els principals temes de l'actualitat política i social del municipi, marcats pel darrer ple ordinari de juny. Entre els punts més destacats hi ha l'aprovació inicial de la zona de baixes emissions i la implantació d'un recàrrec sobre la taxa turística. Respecte a la implantació de la zona de baixes emissions, Basaganyes ha explicat que es tracta d'un deure legal d'origen europeu, però ha volgut transmetre tranquil·litat a la ciutadania. L'alcalde ha destacat que el municipi gaudeix d'una bona qualitat de l'aire i d'un parc mòbil molt renovat, fet que permetrà fer una aplicació molt progressiva de la norma. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

0: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.
1: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
2: Tu sí?
1: Esclar.
3: Marcel, cada cosa on toca, eh?
2: Esclar.
4: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
5: I ara sí, arrenquem la segona hora del refugi. Són les 6 i 10 minuts. I ara comencem amb la vida joc amb el Ricard. Bona tarda, Ricard. Què tal? Com estàs?
6: Bona tarda, Sant Just. Com anem? Bona tarda, Jaume.
5: Doncs,
6: com va tot?
5: Molt bé, molt bé. Aquí en el nostre refugi climàtic, aquí a la ràdio.
6: Sí, tant.
5: Amb l'aire ben preparadets. Escolta, Ricard, m'han comentat que t'hem enganxat en meitat d'una partida. Pot ser o no?
6: Ah, molt ben dit, molt ben dit. Mira. Sí, estic jugant una partida amb un joc molt xulo, que és el que tenia pensat explicar-vos, a més a més.
5: Ah, mira, ostres, doncs va tot ben lligat.
6: És un joc molt nou, l'havien tret en la versió original, i aleshores ara l'han editat aquí, una editorial de Girona, Tutomatos, i es diu El Pantano de Fella.
5: Molt bé.
6: Molt xulo, de
5: doncs
6: debò.
5: Escolta, Ricard, avui t'enganxem jugant, el que vol dir que tu segueixes i segueixes i segueixes jugant, eh?
6: Aquí, i tant, i tant.
5: Aquí
6: i
5: a
6: tant.
5: La ràdio no enganyem a ningú, que el Ricard és un apassionat dels jocs de taula, però 100%.
6: I tant, i tant. Home, per això els explico també, eh? Però a més aquest l'estem gaudint, vull dir que és la segona partida que faig, i veritablement és un joc molt... Té mecàniques que ens recorden altres jocs, però l'ambientació és diferent, la grafia és molt bé, el disseny gràfic és molt xulo, la producció és molt xula i l'ambientació està molt bé.
5: Molt
6: perquè aquí, aquest joc es diu El Pantano de Feia, d'acord? Feia és el nom, d'acord? I és un pantà que ara, pel que dèiem aquí amb els dos companys, que tinc aquí la meva companya Blanca i el meu company Àlex, la Blanca és mexicana, i quan ha vist un dels personatges que tenim aquí, que es diu Ajolote,
5: mira,
6: ha dit: ostres, això és de Mèxic, eh? I sí, suposo que el que està és ambientat en un pantà de Mèxic.
5: Mira.
6: Què fem aquí? Doncs bé, amb aquest joc, que és El Pantano de Feia, el que fem és, cada jugador és un clan de pescadors que viu al voltant d'un pantà.
5: Vale.
6: D'acord? Viu al voltant d'un pantà.

0: confrontar i viu en un món de pau, vull dir que no hi ha molta rivalitat entre els clans, no. Ja veureu que no és un joc de guerra, de batallar, de lluitar, de prendre territoris. És un joc de creixement, és un joc de comerç, és un joc en el qual el que volem fer és pescar, vendre allò que pesquem i a sobre celebrar-ho, d'acord? Vale. I tot això ho fem amb una sèrie d'accions. El joc és molt bufó, el tauler és el pantà, envoltat de jungla, d'acord? Cada jugador té un tauler petitet amb un trac, d'acord? Amb un trac que tu tens una sèrie d'hexàgons. El tauler principal té una graella hexagonal, eh? I tu tens 20 hexàgons que representen palafits.
1: Com?
0: Ah, Jaume, es nota que ets jove! Un palafit és una construcció que es fa amb diguem-ne, amb pals de fusta que s'ensorren a l'aigua per fer una vivenda o un magatzem o una construcció sobre l'aigua, d'acord?
1: Vale.
0: Això és un palafit. Aleshores, cada jugador té 20 palafits col·locats al seu trac que els haurà d'anar col·locant al pantà.
1: Vale.
0: Molts d'aquests palafits, quan els treus del teu trac, desencadenen també premis. D'acord? Per tant, quants més treguis, més premis tindràs. I quants més posis al pantà, després et donaran més punts per tenir més majoria de palafits a cada illa. D'acord? Per tant, què estàs fent aquí? Tu, en el teu torn, pots, per un costat, tens uns vaixells molt monos de fusta que es mouen pel pantà, que tenen una capacitat de moviment determinada per una carta que tindràs a cada ronda. Per exemple, jo he jugat al principi una carta que em deixava moure 4 caselles. Però el meu company Àlex ha agafat una que li permet moure 5 caselles. I la blanca, un que li permet moure 3 caselles, d'acord? Per tant, en aquell torn, en aquella ronda, cadascú es podrà moure les caselles que ens digui la nostra carta de guia. Vale? Doncs bé, en el nostre torn, agafem un d'aquests vaixells que hem col·locat aquí, el movem i fem l'acció. Si no podem fer l'acció, no el podem moure. Quines són les accions? Doncs pots comptar, evidentment. La bàsica, si estem aquí en un joc de pescar, doncs és pescar. Vale. D'acord? Per tant, tu agafes, mous el teu vaixell pel pantà i et poses a sobre d'un hexàgon on hi hagi dibuixat un peix i agafes el peix. Però com que és un joc de progrés, tu comences podent agafar sol un peix cada vegada que pesques amb un barco. D'acord? Però a mesura que vas posant palafits, com he dit, els palafits, quan els treus del teu tauler, el teu tauler personal, alliberen premis. Doncs un dels premis és la capacitat de pescar més peixos. Aleshores, jo, per exemple, si allibero un palafit que té un cuc, que el cuc és amb el que pesquem, perquè és l'esquer, d'acord? Doncs si vaig augmentant, cada vegada que faci l'acció de pescar amb un vaixell, quan caigui sobre d'un hexàgon amb un peix, en lloc d'agafar un peix, podré agafar-ne 2, 3 o 4. Vale?
1: Clar. És com per si, tant, si milloressis, no, el teu vaixell.
0: Exacte, exacte, és de millora. Per tant, l'acció inicial, bàsica, és pescar. Vale. Tenim 2 vaixells en principi, podré arribar a tenir 3. Movem tots els vaixells amb l'acció, i si podem pescar amb cada vaixell, millor que millor. Si amb un vaixell movem i no arribem on hi ha un peix, no podem fer l'acció. Aquell vaixell no es mou, que m'ha passat a mi la primera vegada que he jugat. D'acord? Molt bé, primera acció, pescar. Què fan els pescadors amb els peixos? El venen, no?
1: Clar.
0: D'acord? Ja es diu allò de s'ha venut, tot el peix està venut a la llotja. Doncs bé, segona acció, possible, comerciar. Això, evidentment, ho farem quan haguem pescat. Doncs tu, aquesta acció que també implica moviment, agafes el moviment màxim que tens i et poses al costat d'una illa on hi hagi un palafit i col·loques peixos allà que hagis pescat. El primer que col·loquis et dona 4 monedes, el segon 3 monedes i el tercer 2 monedes. Això sí són a palafits dels altres jugadors. Per què? Perquè els estàs venent amb ells. Si ho col·loques amb un palafit teu, no cobres ni un duro, però ja veureu com després això us dona punts, recordeu. Per tant, segona acció senzilla, comerciar. Per fer això, has col·locat un dels teus treballadors, que comences amb 2, i quan vas construint més palafits, alliberes més treballadors, ho col·loques a una casella d'aquella acció. Quan la tapes, la següent que tapis, també a l'altre jugador serà gratuïta, però segurament la tercera persona que vulgui fer l'acció de pescar ja haurà de pagar un extra. Per tant, s'ha d'anar ràpid amb les accions, que no te les prenguin, perquè igual no tens diners per pagar, no tens manar per pagar aquella acció i no la pots fer, d'acord?
1: Clar.
0: Per tant, ja tenim pescar i comerciar, sí o no? Molt bé. Tercera acció, construir, com ho he dit abans, construïm palafits. Agafo un palafit, un hexàgon del meu tauler de jugador i el col·loco. Pago tantes monedes, d'acord? Tres monedes per cada temple que hi hagi a l'illa, perquè les illes tenen uns temples, uns tòtems dibuixadets, d'acord? Si la illa té dos tòtems, 6 monedes. Si la illa té un tòtem, 3 monedes. A més, sabeu que us he dit que jo tinc una carta que em diu quan em puc moure, oi?
1: Mm-hmm.
0: Doncs aquesta carta també em diu quan he de pagar extra per cada construcció.
1: Vale.
0: Doncs, per exemple, si jo tinc una carta que posa un martellet amb un set, toca't els nassos, perquè, clar, si me'n vaig i vull construir una illa molt maca que té dos tòtems són 3 més 3, 6, més 7 de la carta, 13 monedes he de pagar. Molt car és això.
1: Sí,
0: vale?
1: Sí.
0: Ves adonant-te'n, Jaume, que és un joc de planificar molt les teves jugades.
1: Uh-huh.
0: Planificar a la llarga, veure que et faran falta o diners, o treballadors, o manar, coses d'aquestes. Vale?
1: Vale.
0: Molt bé. Per tant, ja tenim construir. Quan construïm, alliberem palafits, per tant, tindrem més recursos extra que traurem del nostre atrac. Següent acció, moure'ns. Si el que volem és moure'ns sense dir, si no fas l'acció no et pots moure, doncs poso el meu treballador en un espai de navegar. Això és el que es diu en els jocs de taula, l'acció loser, l'acció de perdedor, perquè no fas cap acció extra, simplement et mous. A no ser que arribis a la vora del pantà, que hi ha uns temples.
1: Va.
0: Si arribes al costat d'un temple, t'agafes la fitxeta de temple que et dona puntets de premi.
1: Mm-hmm.
0: El primer que arribi s'endú la fitxeta amb més punts, el següent amb menys punts i el tercer amb menys punts.
1: Mm-hmm.
0: D'acord?
1: Però
0: ja hem fet una atracció.
1: Si no volguessis arribar al borde del pantà i
0: decideixes
1: moure lliurement, per què ho podries considerar fer?
0: Perquè et vols apropar a un banc de peixos del color.
1: Va.
0: A cada ronda, que no ho he dit, a cada ronda es treu una carteta que et diu quin banc de peixos és el qual és on podem pescar. Aleshores, jo potser tinc el vaixell en un lloc i m'he de desplaçar a una altra zona. Llavors, com que si faig l'acció de pescar, si no pesco no em moc, si faig l'acció de comerciar, si no comercio no em moc, doncs faig l'acció loser de navegar i em moc cap allà.
1: Vale.
0: I on em quedi, em quedo, i no passa res, ningú em dirà res. Vale?
1: Mm-hmm.
0: Després tenim tres accions més. Una altra que és col·locar una illa, no el nostre palafit, sinó fer la illa més gran amb un espai de territori amb tòtem, ho col·loco, fa una illa més gran, però com que quan volem construir assentaments, com volem construir palafits, cada hexàgon d'illa val 3, aquesta illa serà més cara, perquè valdrà 3 punts més.
1: Mm-hmm,
0: vale? Doncs agafo i la col·loco. Una altra acció, que és la que he dit abans, és fer un festí. Anem a fer una celebration, d'acord? Molt bé, doncs què faig? Trio l'arxipèlag que vulgui, diguem, el territori d'illes i palafits que vulgui, i cobro, fixa't bé. Un punt per cada palafit que tingui peixos posats. Recordeu que quan comerciem deixem els peixos allà, oi? A sobre, si he col·locat un tòtem, tinc 3 punts més. I a més, els jugadors que tinguin peixos al seu palafit en aquesta illa cobren un punt de victòria per cada peix que tinguin. Per tant, l'acció de festí de celebration, d'acord? Aquesta, una mica, tu guanyes, però que els altres també guanyen. Val? I queda una última acció, que és posar-ho a una icona que diu augmenta la teva capacitat de navegació. Doncs amb aquesta acció, el que faig és vaig avançant amb un track que em permet moure'm més cada vegada que navegui i, a més, cada vegada que em moc amb aquest track em dóna punts. Llavors, això són les accions. Quan se'm van... Si pago 2 manars, que són unes fitxetes que compta amb els nens perquè semblen gominoles, d'acord? Si pago 2 manars, puc agafar un treballador extra, podré fer una acció més.
1: No m'importa.
0: Uh-huh. Sí, però si les accions que em queden em demanen que he de pagar manars i me'ls he gastat amb un treballador, malament. Però, bueno, sempre va bé tenir treballadors extras. S'acaba la ronda, d'acord? Torno al meu guia, que és aquell que em diu quan em puc moure i quan extra he de pagar per construir, i n'agafo un altre.
1: Mm-hmm.
0: El primer que acaba la ronda tria uns freebies, unes fitxetes que et donen punts extra o accions extra, ja passa, no pot jugar més, i es posa com a primer a la segona ronda. el segon es posa com a segon a la segona ronda i el tercer es posa com a tercer a la segona ronda. Molt bé, i així són quatre rondes i a l'acabar el que fem és comptar punts. Aviam qui guanya. Guanyarà l'Àlex, guanyarà la Blanca, guanyarà el Ricard, ja ho sabrem. Allà, això és un misteri que, si vols, pots fer una connexió d'aquestes amb una unitat mòbil.
1: Un flash.
0: D'aquí una hora, diu, atenció, unitat mòbil de Molins de Rei, com ha acabat la partida, d'acord? I aleshores què es fa? Digues, Jaume.
1: No, Ricard, clar, perquè aquest joc no ho hem dit, per quants jugadors?
0: És per quatre, avui som tres, però és per quatre,
1: Però es pot jugar amb tres.
0: Sí, ja vaig jugar l'altre dia amb tres vam estar dues horetes, però era la primera partida que jugàvem, Vull dir que jo penso que tres persones que sàpiguen el joc, una hora i mitja els juguen.
1: Vale. I per tant, ara porteu dues partides o us hem enganxat a la meitat de la segona?
0: No, la primera partida la vaig jugar amb el Jaume de la Vida Joc, el dimarts o dilluns, vale. Em sembla.
1: Sí, però...
0: Amb el seu fill i amb mi. Ara... I aquesta és la primera, ara és la primera que estem jugant avui.
1: Però us hem enganxat a la meitat o ja l'heu acabat?
0: Right in the middle.
1: Ui.
0: Estem al bell mig. Ara estem, no, de fet estem encara a la primera... Jo he acabat la primera ronda, ells encara estan a la primera ronda. Vale. Vull dir que ells encara poden fer una mica de mal.
1: Vale,
0: llavors, quan acabes, comptes, per exemple, a cada clúster, a cada grup d'illes i palafits, multipliques els teus palafits per les illes que hi ha, quants més punts, d'acord? També hi ha unes targetetes que et diuen punts, per exemple, per aviam qui s'hagi aprovat els tòtems, punts per qui tingui majoria de palafits a les seves illes, et donen punts per cada peix que et quedi a una illa, perquè quan hem fet el festí aquell, quan fas un festí el peix te'l jales, no?
1: Clar, sí. Doncs
0: pues els peix que hi ha sobre els palafits es retiren, però si al final de la partida hi ha peixos, algun palafit, això et dona punts. Peixos per fitxetes de manar, per gominoles que tinguin, i punts per gominoles, i punts per diners que et quedin, d'acord? I també hi ha tres targetes d'objectiu que el primer que les compleixi va guanyant punts, d'acord? Tot això és el que fa, aviam qui és, el clan del Pantà de Feia que ha guanyat.
1: Per tant,
0: què et sembla, Jaume?
1: No, em sembla molt interessant, un pèl complex, no té un punt de complexitat.
0: Un pèl complex, és un pèl. De fet, allò que us vaig explicar de la BGG està marcat amb 3 i pico sobre 5. Però veus, ara la Blanca ja està fent cares i li dono la raó, és menys,
1: eh?
0: És un 2 i pico, és un... sí, un 3 justet, exacte.
1: Vale.
0: Vull dir que sí que és complex, però fixa't bé que els últims programes ja us vaig una mica introduint a jocs un palet més complexes,
1: sí, home,
0: eh?
1: Ara ja portem, perquè ja portem un recorregut
0: de sentir-me... Exacte, com dèiem que em vaig equivocar, oi? Portem 60 i pico,
1: sí,
0: 80
1: sí,
0: i pico,
1: sí.
0: Oi?
1: Ens pensàvem que estàvem vora el 100, però encara estem vora el 70.
0: Molt bé, el proper el faré estiuenc, perquè el faré des de la Costa Brava, eh?
1: Què em dius?
0: Sí, no vull fer-te dentetes, però el faré des de la Costa Brava,
1: no,
0: Jaume.
1: Ja me les has fet, eh?
0: Val, bueno, espero que els oients, doncs, escolta, si volen venir a veure'm, a l'Estartit.
1: Ui, quina enveja...
0: Vull dir que... Si ve algú de Sant Just, ja li ensenyaré algun joc, que me'n portaré alguns.
1: Per tant, podem fer un l'Estartit en joc, no?
0: Exacte, en lloc de Molins en joc, l'Estartit en joc. Exacte, Jaume, exacte.
1: Molt bé. Doncs escolta, Ricard, no us molestem més.
0: Molt bé.
1: Acabeu la partida tranquils. I la pròxima setmana ens dius qui va guanyar.
0: Entesos, si no voleu fer una connexió més tard, doncs ho fem així.
1: Perfecte.
0: Si em truques, t'ho dic, per ser, però bueno.
1: És que crec que no podrem, Ricard.
0: Molt bé, Jaume.
1: Molt bé, que vagi molt bé.
0: Bona tarda, Sant Just, que vagi bé tothom.
1: Gràcies, adéu.
0: Adéu.

ara fem una petita pausa musical, anem amb un temacle, anem amb Ragazza Spettacolare dels nostres amics de la Tour de Querol, clar que sí, que són boníssims i necessiten el nostre suport. Ara sí, Ragazza Spettacolare de la Tour de Querol.

Doncs espectacular, les regats espectaculares de la Tour de Querol. Us recomanem moltíssim aquest grup, clar que sí. Ara sí, anem amb una altra cançó abans de Racons del Món. Anem amb The Weeknd i la seva cançó Can't Feel My Face.

0: Bona tarda, Adrià, què tal, com estàs?
1: Bon sonant. Jaume Elias, aquí. Avui sempre portem un nou bona tarda, amb un idioma diferent.
0: Com era aquest?
1: Bonsoir.
0: Vale, home, això em sona més.
1: Home,
0: això em sona francès.
1: Sí, però no és la primera idea de país que et vindria, justament quan penses en bonsoir. Tots pensem en França, però avui no parlaré de França.
0: Ah, per tant, no anem a França, eh?
1: No, sembla que no.
0: Vale. Doncs, escolta, hi ha diversos països que parlen francès a Europa. Quin de tots hem d'anar avui?
1: Doncs avui no fem racons del món, fem raconets del món un altre cop més.
0: Avui tornem a raconets del món.
1: Tornem raconets del món i parlem de Luxemburg. Luxemburg, que també es parla luxemburguès i alemany, però el francès està probablement molt extès i el que més es veu al final. Mm-hmm. Llavors, doncs, clar, no podia començar d'una altra manera que diem bonsoir.
0: I tant. Escolta, a Luxemburg em dius que es parla luxemburguès.
1: Sí, de fet és un idioma...
0: Què és això,
1: un idioma germànic. No sóc expert a nivell lingüista, però és un idioma germànic també bastant similar a l'alemany, amb una barreja també així d'influència del francès. I bueno, és un idioma propi que el parla molta gent, això sí que ho tinc. Sé que el parla el 80 o 90% de la població, però és cert que el francès és com la llengua de prestigi a nivell administratiu.
0: Vale. I als carrers?
1: Bona barreja.
0: Barreja,
1: A més, Luxemburg és un país molt multicultural. De fet, és curiós que té, crec, un 20% de la població és portuguesa. Ara no recordo el número exacte.
0: 20%?
1: Sí, 15 o 20%, t'ho juro.
0: Bueno,
1: molts portuguesos han decidit emigrar a Luxemburg.
0: No, sí, això està clar. 20%, espectacular.
1: A mi és una dada que vaig veure, però em va sorprendre.
0: Sí. Escolta, vas estar-hi, no?, fa poc a Luxemburg, em sona.
1: Sí, de fet, jo hi vaig estar el mes de març, era un racons del món que teníem pendent de parlar, i jo vaig anar-hi un cap de setmana a principis de març. La veritat és que vaig tenir bastanta sort, perquè Luxemburg, normalment què pensem? Gris, trist. Normalment, al final, tot el que és Bèlgica, nord de França i aquesta zona és molt més gris que, òbviament, que el que tenim aquí. Però jo vaig tenir molta sort, perquè la veritat és que jo crec que vaig trobar el millor clima que hi ha, probablement, o un dels millors.
0: Home, i a sobre del mes de març.
1: Mes de març, per sort de les dates, que vas per uns 18 graus, un solàs i una mínima de 10 graus. És a dir, que per ser mes de març vaig tenir molta sort, la veritat.
0: No, doncs la veritat és que sí, perquè el que coneixem nosaltres és que l'hivern luxemburguès és feixuc, no?
1: Sí, de fet...
0: És la realitat,
1: és a dir, a l'hivern, a l'estiu s'està bé, vull dir...
0: Correcte.
1: S'està correcte.
0: Fresc.
1: No com avui, per exemple, que fa molta calor.
0: Fatal. Llavors,
1: doncs, però jo crec que Luxemburg és un lloc que també es nota la seva estètica, això que és més gris, perquè normalment les seves ciutats són amb teulades negres, que normalment el color negre s'associa al fred, també per conservació de la calor.
0: Clar.
1: Això passa en llocs de muntanya i, en canvi, a llocs calorosos el color blanc. Llavors, doncs, bueno, jo crec que hi té una influència i es veu també bastant a Luxemburg.
0: No, i tant, segur que sí. A més, tu hi vas estar-hi fa molt poquet, per tant, ens podràs explicar de primeríssima mà com és aquest país. Quina és la teva experiència? Tu per què vas decidir anar a Luxemburg?
1: Mira, jo hi vaig anar perquè jo, ja sabeu, aquí que sóc un entusiasta de veure món, i jo crec que Luxemburg em va semblar curiós perquè molta gent pensa que és un microestat i no és un microestat. De fet, tots els microestats europeus cabrien dintre Luxemburg.
0: Ostres, però està considerat oficialment com un microestat o no?
1: No. Els únics microestats europeus són Malta, Liechtenstein, San Marino, Andorra, Mònaco i em deixo, crec que un altre, el Vaticano. Llavors, doncs, bueno, no és un microestat, però és un país molt petit.
0: Vale.
1: Però tot i ser un país molt petit, jo per què vaig voler anar? Normalment, ara s'està posant molt la moda la capital, que és Luxemburg, es diu ciutat de Luxemburg, però jo destacaria no només això, sinó que la part rural a mi va ser el que més em va agradar i no és tan habitual, perquè molta gent el que fa normalment és va des de Bèlgica, normalment la gent va a Brussel·les, agafa un viatge amb un Civitatis, reserva una activitat. Llavors, doncs, el que fa és viatja fins a Luxemburg, però no visita la resta del país.
0: Clar, veus la capital i prou més, no?
1: Exacte. Molta gent és el que fa. I jo crec que, jo vaig dir, ja que hi vaig, ho veig el màxim possible.
0: Vale, i com s'arriba a Luxemburg? Com tu vas arribar?
1: Jo vaig arribar a la volant a Luxemburg.
0: Vale, directament,
1: Jo vaig volar, sí, a l'aeroport de Luxemburg, que és un aeroport molt modern, és un aeroport internacional de primeríssim nivell, i jo vaig arribar-hi allà. El que fa molta gent també és que, què passa? L'aeroport de Luxemburg és com tot en aquesta vida. Si potser veus que és molt car el vol i vols anar en una data concreta, molta gent el que fa és o vol a Colònia o vol a Brussel·les, sobretot.
0: Vale.
1: I després ja agafa un tren o agafa un bus fins a... o cotxe, ja ens entenem, fins a Luxemburg.
0: Ara que parlaves de trens, abans, fora de micros, m'has dit una dada que m'ha deixat una mica impactat. I és que el transport públic és gratuït a Luxemburg, és així?
1: Sí, de fet va ser el primer país que va instaurar la gratuïtat del transport públic en tot el seu país. I després ho han seguit altres models. Sé que ara les ciutats de Riga, a Letònia, la ciutat de Belgrat també ha seguit el camí que va obrir Luxemburg. I és una cosa també per les quals em vaig voler anar, perquè clar, t'estalvies molts diners
0: no, i tant.
1: En transport, i més assumint que Luxemburg és un país car. Llavors, doncs, bueno, és molt important aquesta part del transport públic perquè el transport públic anava molt bé, la veritat. És a dir, Luxemburg...
0: No és com el Rodalies, no?
1: No.
0: Pel que sigui, no és com el Rodalies.
1: Pel que sigui, no és com el Rodalies, no té aquella inversió. Hi ha molt de nivell adquisitiu. La veritat és que jo crec que el transport públic de Luxemburg no és Suïssa, però... funciona correctament. Mm-hmm. Funciona correctament, és molt fàcil d'agafar. A nivell de logística, això de que sigui gratis t'estalvia molt a nivell de logística. Quants cops t'ha passat tu que vas de viatge i dius, ostres, m'he de menjar el coco, quin és el passe més barat per al qual he d'agafar? Sí, sí. Com he d'anar a un lloc? Què és el més viable? I això, clar, tu...
0: T'ho soluciona.
1: Clar,
0: perquè és... A part de bus urbà de la ciutat de Luxemburg, també són els trens i tot.
1: Tot el que sigui de segona classe... És a dir, en els trens hi ha una primera classe, o sigui, tot el transport públic que estigui dintre les fronteres.
0: Vale.
1: És a dir, si tu agafes un tren i vas a Alemanya, el tros alemany el pagues, però el tros luxemburguès no.
0: Vale. Ostres, doncs, evidentment és una facilitat bastant gran i és el que tu dius, no? No t'has de preocupar si has de comprar aquest tiquet, aquest altre, vas directament i que entres i ja està.
1: De fet, sí, tu entres, no hi ha ni barreres, no hi ha ni màquines. Bueno, sí, a les estacions principals sí, perquè hi ha viatges internacionals.
0: Vale.
1: Però a nivell intern tu no veus una parada de bus amb una màquina que ven bitllets. Llavors, doncs, bueno, i a més el que està molt bé és el que té una aplicació que es diu Luxemburg Mobility, que és una pròpia, que és una barreja així entre un TMB app i Google Maps.
0: Vale.
1: Llavors, el que et va donant és les combinacions en directe de, per fer una ruta en concret... Què és el més òptim? Al final, com Google Maps, però amb temps actualitzats.
0: Vale.
1: Perquè jo contrastava amb un i amb l'altre i qui tenia raó? L'aplicació, no el Google Maps.
0: Vale.
1: Llavors, doncs, bueno, jo crec que és una recomanació si algú es vol fiar d'això a nivell de transport públic, seguir aquesta app.
0: Molt bé, doncs, escolta, ens apuntem a aquesta recomanació, clar que sí. I ja parlem del país, Luxemburg. Arribes a Luxemburg, què et trobes? Com és aquest país?
1: Doncs mira, Luxemburg, prefereixo no començar per la ciutat perquè el que més em va sorprendre és la part rural. Jo vaig trobar molt agradable quan vaig estar-hi només 2 dies, perquè al final Luxemburg és un país molt de fer excursió de cap de setmana, perquè al final té el que té a veure. Llavors, doncs, és molt agradable anar amb el bus i anar veient els pobles, perquè hi ha una cosa que em va sorprendre, i és que es notava molt de nivell adquisitiu.
0: Yeah.
1: Perquè a mi em passava que anava per pobles i veies un xalet, una casa o casa antiga, i amb 2 o 3 cotxes de marca...
0: Wow.
1: Allà davant. Veies un Mercedes, veies un Audi o veies cotxes encara de gamma superior. Però és important perquè es notava aquesta riquesa. De fet, és el país amb el PIB per càpita més alt del món, Luxemburg. Que no és el millor indicador econòmic, però...
0: Bueno, és important, eh?
1: És important i que, a més, es veu en el carrer. Es veu, es percep.
0: Per tant, entenc que país molt segur.
1: País molt segur, molt tranquil i alhora... Aquest nivell de riquesa no em va semblar ostentació.
0: Vale.
1: Per exemple, fa un parell de setmanes vam parlar de Zúric, a Suïssa. A mi a Zúric em va semblar que hi havia molta ostentació. La gent anava amb el Lamborghini, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, feia així ostentació, no? De la riquesa.
0: Es volien fer veure, no?
1: Exacte. I a mi no em va semblar que a Luxemburg hi hagués ostentació.
0: Vale. Home, això és important, la veritat. I que d'aquesta part rural que ens estàs reivindicant, què és el que més et va agradar?
1: Doncs jo, mira, jo destacaria 2 coses, sobretot, que són les que jo vaig veure. A part de tots aquests pobles que vaig anar passant, que, bueno, és com quan tu agafes el tren i vas veient les poblacions que vas trobant, jo destacaria 2, que són Vianden i Echternach. Però primer m'agradaria fer una menció especial a una sorpresa que em vaig trobar molt a prop de la ciutat de Luxemburg, i és el cementiri dels soldats caiguts a la Segona Guerra Mundial, i sobretot per aquells fanàtics de la història, i no només els fanàtics, perquè a mi em va sorprendre, la veritat, la immensitat d'aquell cementiri. Doncs jo crec que és un atractiu que val la pena, una cosa oculta que jo fins i tot no sabia abans d'anar-hi.
0: Perquè és un memorial, eh?
1: És un memorial, és a dir, està molt a prop de l'aeroport, està molt a prop de l'aeroport de Luxemburg, que està a mitja hora, l'aeroport de Luxemburg està a mitja hora de la ciutat. Llavors, doncs, trobem dos cementiris. El cementiri dels alemanys i el cementiri dels americans.
0: Vale.
1: Què passa? Quin és més visitat? El dels americans. Per què? Perquè està enterrat el general S. Patton, que va ser un dels generals més importants de la Segona Guerra Mundial, una mica per sota d'Eisenhower, i ja no parlem dels presidents, és a dir, és una persona, el senyor Patton, que va liderar les batalles de tota la campanya al nord d'Àfrica. Sicília va intervenir en el dia D, el cop final a Alemanya amb la batalla de les Ardenes, que és justament el bosc que passa per Luxemburg. Llavors, doncs, és una persona molt important per la història i que va decidir que quan es va morir, just a l'acabar la guerra, va voler ser enterrat al costat dels seus soldats.
0: Mira.
1: I tu quan vas allà, el que et trobes en aquí cementiri a l'americà, trobes la tomba del senyor Patton amb 5.000 creus, són moltes creus i impressiona. Són 5.000 creus blanques en una explanada gegantina, el que la veritat és que impressiona, eh? Ja no només qui li agrada la Segona Guerra Mundial. Tu entres allà, un cementiri, és gratuït, és a dir, que a sobre no et costa, i és molt agradable de passejar, perquè jo vaig anar-hi des d'en bus, des de l'hotel que el tenia al costat de l'aeroport, i tu camines allà pel mig del bosc i trobes el cementiri i tot ple de creus. És, la veritat és que és una sorpresa que em vaig portar i que a mi em va sorprendre bastant.
0: Sí, sí, no, la veritat és que estic veient alguna imatge i és realment espectacular. M'ha recordat una miqueta el memorial de Srebrenica de Bòsnia i Herzegovina. Evidentment, a Bòsnia, doncs, les tombes eren musulmanes, aquí són creus cristianes.
1: Aquí són creus.
0: Però una mica és el mateix, una gran explanada amb moltíssimes tombes, i sí que és cert que, escolta, que impressiona, i escolta, això també et remou una miqueta per dins. A part d'aquests cementeris tan històrics, què més?
1: Llavors jo, a part de la ciutat de Luxemburg, voldria destacar, com he dit abans, Vianden i Echternach. Mm-hmm. Sobretot Vianden. Què és Vianden? Doncs Vianden és una petita població al nord de Luxemburg que està tocant amb Alemanya, que per què és important? És perquè és un poble medieval que destaca un dels castells més bonics que hi ha a Europa, que és el castell de Vianden, que és un castell que es va construir durant el segle, entre els segles XI i els segles XIV, quan després de sobre les restes d'un antic fort romà. Llavors, doncs, és un castell feudal que una barreja romànic i gòtic, que és, la veritat és que és espectacular, perquè el riu que passa, que fa frontera amb Alemanya, és el Rin, un dels rius més importants d'Europa.
0: Sí.
1: Llavors, doncs, tu et trobes un poblet, el poblet de Vianden, molt petit, no sé quants habitants, però jo diria que potser 2.000 i amb molta sort. Molta sort. Trobes un poblet típic luxemburguès. Què és típic luxemburguès? Casetes blanques, casetes crema, casetes grogues clares amb teulades de color negre, com dèiem al principi del programa. Llavors, tu et trobes un lloc molt agradable, un poblet molt agradable, molt petit, molt acollidor, en un mig de la natura, amb un castell impressionant que corona tot aquest poble. I a més, aquest poble és important perquè l'escriptor Víctor Hugo, que va ser el que va escriure Els Miserables i també El Geperut de Notre Dame, doncs hi va viure molt de temps, i en part les seves obres estan inspirades en aquell poble.
0: Però és molt petitet, eh?
1: Un poble molt petitet que et dona part. Si vols visitar el castell 3 hores, si només vols fer una volta podria donar-te 2, però jo vaig estar-hi
0: per un matí, no?
1: Per un matí. És un lloc per un matí. Jo vaig estar-hi 3-4 hores perquè vaig menjar i llavors, doncs, bueno, se'n va estar més temps. Però jo ho recomanaria com a excursió. Està una hora i mitja de la ciutat de Luxemburg. Has de pujar, agafar un tren.
0: Hora i mitja?
1: Sí, has d'agafar un tren des del centre de la ciutat de Luxemburg i després dos busos.
0: Vale.
1: Que, bueno, com et dic, com el transport públic, sembla, ara dius, ostres, quantes coses has d'agafar? No, no, està bastant ben connectat, bastant ben explicat, i arribes perfectament allà.
0: I l'altre poble, Echternach, no?
1: Sí, és complicat de pronunciar, ja és un nom a diferència de... hi ha un toc alemany, igual que Vianden, és Echternach. Echternach, que és una població que està tocant amb Alemanya, però a la part sud del país, que destaca per la seva abadia benedictina, que és una... que, en el que inclou una basílica, que és de les més importants del país, perquè té una cosa a nivell cultural única, que és la processió d'en Sant, que és una tradició en la que milers de persones el que fan és pancar pels carrers fent petits salts al ritme de la música, i és un patrimoni de la UNESCO. És una curiositat, jo clar, jo no ho vaig veure, però
0: això són dates molt assenyalades.
1: En dates,
0: no?
1: Molt assenyalades, i el poble al que tu pots trobar és... Jo diria que Echternach, sincerament, si algú va molt apurat, jo vaig trobar un poble normal, res destacat. L'Abadia, sí.
0: Bonic, maco i...
1: És maco, agradable, perquè és un poble, a mi em va semblar un poble que viure deu ser la pau. Perquè és un poble supertranquil, un ritme... Echternach sí que és més gran. Echternach potser deu tenir uns 30.000 habitants, que ja és un senyor poble, i que toca amb Alemanya. Llavors, doncs, bueno, Echternach, el que és la pròpia població, és...
0: Et dic la població que té?
1: Digues.
0: 6.000.
1: Vale, però m'he equivocat. Encara més petita.
0: Sí, sí, sí.
1: Pues
0: sí.
1: Em va donar la impressió més gran. Però saps per què em va donar la impressió més gran? Perquè al costat toca amb Alemanya. I sí. Jo vaig fer una cosa molt curiosa, i és que vaig creuar la frontera.
0: Mm.
1: I és d'aquelles fronteres que és... Clar, que estem a Schengen, acostumats a Europa... Tu passes caminant per un pont i ningú diu res, estàs caminant per Alemanya, arribes al poble al costat que es diu Echternacher Brücke,
0: sí,
1: que és encara més llarg que Echternach, i llavors, doncs, ostres, van fer això, van fer la gràcia. I clar, ho contrastes, per exemple, quan jo parlava de Camboya, amb l'odissea per entrar de Camboya a Vietnam, no sé
0: clar,
1: què, i
0: clar,
1: tu veus
0: clar.
1: Aquí la flexibilitat del món europeu.
0: Mm-hmm, sí, sí, i la sort que tenim, no?, de que sigui
1: sí.
0: Això. Clar, també potser el ser Echternach i Echternacher
1: Brücke,
0: clar, són dos pobles pràcticament juntets, potser també et va donar la sensació que era més gran per això.
1: Per això, és per això, principalment.
0: Molt bé. Escolta, dos poblets molt xulos, però la capital què?
1: Doncs mira, la capital, jo destaco la part rural, però Luxemburg ciutat és una ciutat maca. És a dir, és una ciutat que també em recorda més un poble. Em recordava bastant un poble, tot i que, perquè de fet té uns 135.000 habitants, la capital.
0: Vale. Home, sí, una ciutat com Tarragona, podríem dir.
1: Sí,
0: més
1: és,
0: o menys.
1: És una ciutat, de fet, en molts llocs seria una ciutat secundària.
0: Sí, sí,
1: una ciutat
0: sí,
1: secundària.
0: Sí. Home, imagina't, sí, sí.
1: I no. Llavors, doncs, el centre, com dic, semblava més un poble que una ciutat. Quan ja t'anaves a les afores, sí que es notava la modernitat. Era un... La ciutat de Luxemburg té un contrast, que és que tu estàs pel centre, veus aquestes cases, com dic, de teulades negres, de colors, de la que són les façanes, de color groc, de color carn, de
0: oh,
1: color blanc,
0: mm-hmm.
1: Però contrasta amb gratacels o edificis moderns que hi ha a les parts més modernes de la ciutat.
0: Mm-hmm.
1: El que és el casc antic és patrimoni de la UNESCO. A mi em va agradar bastant, em va sorprendre, tot i tampoc té... És el que dic, no, en 2 hores te'l fas. En 2 hores te'l fas, no es pot esperar que Luxemburg et dona per molt, però és agradable de passejar perquè està fet en 2 alçades, el que és el lloc, la ciutat de Luxemburg. Tu tens uns miradors que, de fet, estan catalogats uns dels més bonics d'Europa,
0: mira,
1: que és el Chemin de la Corniche, o com es pronuncia en francès. No sé el meu francès.
0: Estàs fent idiomes, amb aquesta secció.
1: Sí, estic fent idiomes. Jo, el que tinc oxidat és l'alemany. L'alemany sí que em vaig estudiar, francès no tinc ni papa. Llavors, doncs, és maco veure'l des del mirador de Luxemburg tant de dia com de nit i a la Golden Hour. I, sobretot, d'aprendre alguna cosa, de passejar. Doncs, és maco. Jo crec que és el que dic. No té un gran atractiu concret, sinó és... El propi centre històric, que és agradable, bonic.
0: Sí, i entenc que l'ambient, no? Aquesta tranquil·litat, que estàs en un lloc preciós, segur... Això, la tranquil·litat al final a vegades és el que la gent busca i entenc que anar a Luxemburg és una mica això, no? Una escapada per canviar d'aires, una escapada diferent, però una escapada per prendre-t'ho amb calma.
1: Sí, és a dir... No
0: és aquesta escapada frenètica de veure 30.000 coses, no.
1: Sí, al final, tu quan vas a Luxemburg t'ho prens en un altre ritme, perquè fins i tot si tu en un dia dius és que tinc 2 dies i vull veure Vianden, vull veure Echternach, tampoc creguis que t'agobies. Jo vaig fer en un dia Vianden i Echternach i vaig tornar i a la tarda ja estava al centre de Luxemburg prenent una cervesa, perquè ja m'havia vist els 2 pobles d'abans haver-me donat la volta al país.
0: Clar.
1: I dius, ostres, doncs t'ho prens amb molta calma. De fet, jo recordo una cosa molt agradable a un bar que es deia Scott Puff, que està al costat del riu Alcet, allà dintre de la pròpia ciutat, és a dir, el que deia baix del penya-segat que dona amb el casc històric, i, ostres, et prens allà una Guinness, et prens una cervesa, tu prens un bon ritme, estàs tranquil, i ja està, és un ritme totalment, és tot distint, està dintre d'una ciutat amb calma.
0: I tant, i escolta, si estàs a Luxemburg i vols una miqueta de marxa, la pots trobar o no?
1: Sí, hi havia. A veure, jo recordo que al març hi havia menys, i sobretot, jo per exemple, el dissabte sí que vaig veure molta vida nocturna, perquè ja sí que hi havia gent jovent, i a part de jovent també hi havia famílies, però per la nit hi havia diversos bars musicals pel centre, i també alguna que altra discoteca. És a dir, que hi ha vida, que la vida nocturna es nota. Això sí, el diumenge, jo vaig anar-hi de dissabte a dilluns, el diumenge estava mort.
0: Clar.
1: Estava, com és lògic, estava mort. Això sí, que tu deies, tranquil·litat, jo el dissabte el veia bastant molta gent i que podies prendre alguna cosa, i després el diumenge estava, però anava la mar de tranquil, no havia ningú al carrer i et senties supersegur.
0: No, no, té que ser també xula aquesta sensació de no, trobar-te ningú pel carrer, d'estar tranquil, de passejar per un lloc diferent i així de maco, no? Deu ser interessant. Però escolta, anem a parlar del que jo crec que tota la gent que ens està sentint porta ja una estona pensant, i això què? I això quan em costarà? I això quan em costarà? I això quan em costarà? Perquè tu deies, ara una Guinness, no sé què, anem a prendre alguna cosa. Quan em costarà tot això? El tema del preu, és el gran meló a obrir a Luxemburg? Què? Com està això?
1: Mira, aquí, clar, la realitat. Ho he dit a l'inici, i aquí no hi ha qui enganyi. Luxemburg és car. Luxemburg és car. Això sí, la meva sensació i percepció respecte a un país com Suïssa, que seria l'equivalent, és sí, que sí. Jo crec que Luxemburg és algú més barat
0: vale.
1: que Suïssa.
0: Luxemburg, perdona, euros?
1: Euros, vale. Sí. Llavors, doncs, tens euros. Pressupost, tenir transport públic gratuït. A vegades no som conscients del que t'estalvia de diners, perquè, clar, vas amb zero preocupacions per qualsevol cosa, per venir de l'aeroport, per visitar la ciutat, per veure la resta del país. I això bé, però després ja, quan entrem en allotjaments i en menjar, canvia la pel·lícula. Allotjament, com dic, no em va semblar tan bèstia perquè jo vaig aconseguir dormir per 35 euros la nit al costat de l'aeroport en un hotel de B, cosa que és nivell Espanya, però al centre ja pujava a uns 60, 70...
0: Bueno, però
1: i estava bé, és el que vull dir. Bé, eh? El meu missatge és, això és un hostal a Suïssa. Aquí, però que t'acabo de dir, 60 euros és un hostal a Suïssa.
0: Exacte, exacte.
1: I tu pots trobar un apartament a Luxemburg.
0: No, i ara, si és temporada, aquí a Espanya, costa molt trobar un hotel a 35 euros la nit, eh?
1: És impossible.
0: Impossible.
1: El que jo vull dir és, car, sí, però no és criminal el preu. És a dir, es pot permetre fer una escapada a Luxemburg perquè no em va semblar tan exagerat. Potser el menjar una mica més és sobretot a la beguda, que les cerveses costen 8 o 9 euros.
0: Vale.
1: Això sí, de mig litre. Això és el més dur. Al final, l'allotjament, el que et dic, més o menys dintre d'uns paràmetres acceptables, però el menjar, el que tu dius. Després, per qualsevol lloc, per menjar qualsevol cosa, 25 euros més la beguda. Llavors, el menjar se'n va 40.
0: Vale.
1: Llavors, doncs...
0: Aquí és on et pica més, no?
1: On pica més. També el que és el...
0: Perdó, anar a dinar a qualsevol lloc normal són ja 35-40 mínim.
1: El més econòmic que jo vaig veure, i em va semblar molt econòmic, pel que és Luxemburg, va ser com uns 23 euros a Vianden, que vaig menjar un schnitzel, que és l'escalope aquest,
0: sí,
1: típic.
0: Un pollastre fregit.
1: Sí, com un librito, però sense el pernil ni el...
0: L'escalope de tota la vida.
1: Sí, una escalope. Sí, sí. Uh-huh. Llavors, doncs, i va ser el més econòmic que vaig prendre, però jo vaig intentar, i vaig menjar al centre de Luxemburg, i ostres, deies, bueno, els 30 euros per aquest plat, que tampoc em convenç de no sé què, i dius, bueno, és lo que hay, saps?
0: Sí, no, evidentment, és un... És, bueno, potser el petit inconvenient, no?, que té Luxemburg al preu. Nosaltres que venim d'Espanya, doncs, escolta, doncs la diferència de sous es nota, és evident. La gastronomia, què tal? És bona? Com s'hi menja?
1: Mira, jo la gastronomia, al final, aquí seré sincer, no vaig provar molta gastronomia local. Sí que és cert que, com té una influència molt germànica, i també de França, a nivell de salchitxes i tot aquest tipus de carn i d'estofats i de sopes, és molt típic alemany. Mm-hmm. Però també, alhora, els formatges... És molt francès, molt francès, i destaca. També, algú que sí que jo vaig... Bueno, i el vi també. El vi de Luxemburg, vaig estar llegint, i l'espumós de no sé què, jo no sé, però sé que era bastant conegut. Mm-hmm. Era bo. I a mi el que sí que em va agradar molt, i és algú que també li ha de donar un premi als francesos, és la boulangerie.
0: Mm-hmm. El fort de pa, no?
1: El fort de pa. Mm-hmm. Aquests croissants. No, matarà algun francès, però jo ho intento. Els croissants i els esmorzars de Luxemburg em van agradar molt. Al final, amb influència francesa, un esmorzar espectacular.
0: Sí, no, és cert que en això els francesos, bueno, la toquen.
1: Saben fer-ho bé.
0: Ho podem acceptar, que amb formatges i amb boulangerie, doncs, ho fan prou bé. I jo me'n recordo de quan vaig anar a París, una de les coses que més em va agradar, sens dubte, era també aquestes boulangeries, que són espectaculars, i et menges uns croissants de 10.
1: Si és que tu esmorzes, tu dius, el millor moment del dia és l'esmorzar.
0: Sí.
1: Jo normalment, que jo sóc dels que esmorzo fluix, i ostres, dius, ostres, és que ara menjava un croissant, menjava mantega, marmelada, menjava tot, no sé, deies, ostres, està molt bo.
0: El pa no xocolat, no? Aquest també...
1: Pau xocolat.
0: Home, molt famós, ara, aquesta economia francesa, clar que sí. Molt bé, doncs escolta, jo crec que ens ha quedat bastant clar que és Luxemburg. Per tant, com a moda de conclusió final, aquí... A quin perfil de viatger li recomanaries Luxemburg i quin tipus de viatge recomanaries per fer a Luxemburg?
1: Jo a Luxemburg el que recomanaria és una escapada, sens dubte, més de cap de setmana. Clar que es pot potser et pots passar una setmana a Luxemburg, però jo crec que no donaria per molta cosa. És un, jo crec que és un tipus de viatger, sobretot viatger que busqui més tranquil·litat, fer, veure coses, perquè pots veure coses però amb un ritme més pausat.
0: Vale.
1: És a dir, no com vas a París, vaig a Berlín i tens tants estímuls, tants inputs, tantes coses per veure que estàs agobiat i que vaig a marcar, a mi em passa molts cops, vaig a marcar punteros. Sí, en el Google Maps, vaig a veure aquests punteros de Google Maps. I no, Luxemburg no passa això. Luxemburg és deixar-se fluir més tranquil per la ciutat com, i també de la resta de poblacions i veure-ho d'una forma molt més tranquil·la.
0: Molt bé, doncs escolta, segur que hi ha gent que també li agrada viatjar d'aquesta manera i Luxemburg doncs, pot ser una molt bona opció, clar que sí. Gràcies, Adrià, per venir un cop més aquí al refugi de Ràdio d'Esvern i ens acomiadem i ens sentim molt aviat.
1: Doncs ens veiem i en Alemanya ho fidesen.
0: Molt bé, que vagi molt bé, adeu.

0: I fins aquí el refugi d'avui. Gràcies per la vostra confiança, gràcies per ser-hi i ens retrobem, com sempre, demà a partir de les 5 de la tarda fins les 7 de la tarda. Com sempre, aquí, a 98.1 FM a Ràdio d'Esvern. Gràcies i fins aviat. Adeu.
1: Tot costa. Tot seguit, les notícies de Sant Just.
2: Sant Just Notícies, edició migdia.
3: Ja es pot consultar la programació completa de la Festa Major de Sant Just 2026. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 16 de juliol. Us informa Mariona Sales Vilanova.

0: Tot seguit repassem la resta de titulars. La Coral Harmonia de la Gent Gran actuarà a la missa dominical de Televisió Espanyola el diumenge 26 de juliol. L'àrea metropolitana presenta nous estudis per reforçar l'adaptació dels municipis a la calor extrema. Les anàlisis alerten de l'augment dels episodis de calor intensa i del seu impacte sobre la salut i incorporen eines per planificar espais urbans més resilients i confortables. És probable que de cara al 2027-2028 ja s'observin algunes càmeres de la zona de baixes emissions. Entrevista Joan Basaganyes, alcalde de Sant Just. L'Ajuntament de Sant Just d'Esvern ha publicat a la seva pàgina web la programació completa de la Festa Major 2026, que se celebrarà del 29 de juliol al 6 d'agost. El web municipal recull tota la informació detallada dels actes previstos amb els horaris, les ubicacions i l'organització de cadascuna de les activitats. La programació inclou propostes per tots els públics, amb activitats tradicionals, culturals, esportives i musicals. Entre els actes previstos hi ha el pregó de la Festa Major, cercaviles, concerts, sopars populars, espectacles, cinema a la fresca, sardanes, activitats juvenils, havaneres, correfoc i l'espectacle de foc, així com diverses iniciatives organitzades per les entitats del municipi. A més de les activitats diàries, el programa també recull altres propostes que es desenvoluparan durant la Festa Major, com el concurs de decoració de balcons o les geoceas, amb tota la informació sobre el seu funcionament i calendari. Encara en cultura, la Coral Harmonia de la Gent Gran de Sant Just participarà en la missa dominical de Televisió Espanyola el diumenge 26 de juliol, en una missió que es retransmetrà de 10:45 del matí a les 11 des de Sant Cugat del Vallès. L'actuació tindrà lloc en el marc de la celebració litúrgica que Televisió Espanyola emet cada diumenge. L'activitat és organitzada per la Coral Harmonia de la Gent Gran i s'emmarca en l'àmbit d'acció social i gent gran. Pel que fa a medi ambient, l'àrea metropolitana de Barcelona ha presentat els resultats de diversos estudis sobre la calor extrema i les mesures d'adaptació que impulsen els municipis metropolitans durant la jornada tècnica La calor a l'àrea metropolitana de Barcelona, coneixement i acció. Les anàlisis constaten que els períodes de calor intensa són cada cop més llargs i que l'impacte sobre la salut és més elevat entre les dones, les persones majors de 85 anys i la població amb un índex de vulnerabilitat al canvi climàtic molt alt. Entre els treballs presentats destaca un estudi sobre la relació entre calor i mortalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona entre 2002 i 2022, que conclou que el risc de mortalitat augmenta a partir dels 32 graus i que el 2022 es van registrar 1.060 morts atribuïbles a la calor entre el 15 de maig i el 15 d'octubre. La jornada també ha servit per donar a conèixer nous estudis sobre ombra urbana i itineraris climàtics, així com eines com el cercador d'itineraris frescos, que facilita desplaçaments a peu per recorreguts amb més confort tèrmic. A més, s'han compartit experiències municipals per reforçar l'adaptació dels espais públics davant l'augment de les temperatures. L'alcalde de Sant Just d'Esvern, Joan Basaganyes, ha passat pels micròfons de ràdio d'Esvern per analitzar els principals temes de l'actualitat política i social del municipi, marcats pel darrer ple ordinari de juny. Entre els punts més destacats hi ha l'aprovació inicial de la zona de baixes emissions i la implantació d'un recàrrec sobre la taxa turística. Respecte a la implementació de la zona de baixes emissions, Basaganyes ha explicat que es tracta d'un deure legal d'origen europeu, però ha volgut transmetre tranquil·litat a la ciutadania. L'alcalde ha destacat que el municipi gaudeix d'una bona qualitat de l'aire i d'un parc mòbil molt renovat, fet que permetrà fer una aplicació molt progressiva de la norma.
1: Hi ha una voluntat de que aquesta implantació sigui molt gradual perquè, si bé compartim l'objectiu final d'aquesta normativa, també hem d'explicar que a Sant Just ara mateix no tenim un problema a nivell de qualitat de l'aire i que tenim un parc de vehicles altament renovat. Per tant, tenim molts pocs vehicles que no compleixin amb la normativa que reclama l'ordenança i per aquest motiu no creiem que ara estiguem en una situació tan necessitada com per fer una aplicació ràpida i contundent d'aquesta normativa. En tot cas, com no podia ser d'una altra manera, ens anirem posant al dia gradualment en compliment de les normatives que són d'origen europeu però que tenen la seva traslació a nivell estatal i autonòmic i també dir-ho que ho farem d'una manera molt, molt gradual, pel que et deia abans, perquè no tenim un problema asfixiant ara mateix.
0: El ple també ha aprovat d'urgència un recàrrec sobre l'impost a les estades en establiments turístics. Tot i que Sant Just no pateix un turisme de masses, el govern local ha detectat un increment de pernoctacions i apartaments turístics. L'objectiu d'aquest recàrrec és atraure un turisme de qualitat i finançar els seus serveis públics perquè aquest sector utilitza. Ha parlat de destinació dels ingressos. Els recursos obtinguts es destinaran a partides de seguretat, neteja i recollida de residus i també de la filosofia de la mesura, evitar subvencionar indirectament serveis que generen despeses extres al municipi. Durant l'entrevista, l'alcalde també ha abordat la petició de suport institucional per part dels col·lectius de suport als dos joves encausats pels incidents de les darreres festes de tardor. Basaganyes ha descartat que l'Ajuntament es personi com a acusació popular per motius jurídics, però ha defensat la via de la negociació discreta per aconseguir l'arxiu de la causa.
1: Però que sigui difícil no vol dir que no ho haguem d'intentar, eh? I això és el que nosaltres estem fent. Creiem que aquesta via és l'adequada i és la més útil. Altres peticions que se'ns han fet, com que l'Ajuntament es personi com a acusació popular, les hem descartades, primer, perquè jurídicament

0: informe jurídic, ha estat avalat pels nostres serveis jurídics també, que descarten que aquesta possibilitat pugui ser plantejada per part de l'Ajuntament.
1: Finalment, de cara a la pròxima Festa Major, s'ha anunciat que l'artista Soledat Sant Serafini serà la pregonera i es posarà en marxa una nova coordinadora de festes per retornar el protagonisme organitzatiu a les entitats juvenils de Sant Just. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. L'Ateneu posarà en marxa a partir del 7 d'octubre un nou grup d'iniciació al Bridge, una proposta adreçada a les persones que vulguin aprendre aquest joc de cartes. Les sessions es faran cada dimecres de 3:15 a 1:15 i les inscripcions ja estan obertes. El nou grup oferirà classes d'aprenentatge del Bridge a les instal·lacions de l'Ateneu. Paral·lelament, el grup de nivell mitjà i avançat continuarà amb el seu horari habitual, també els dimecres, a partir de 9:15 del matí. L'activitat és organitzada pel Club de Bridge de l'Ateneu, que amplia així la seva oferta formativa amb un nou grup destinat a persones que vulguin iniciar-se en aquest joc de cartes. Sant Just d'Esvern ja es prepara per una de les cites més emblemàtiques de la seva Festa Major, el Quinabarra. Organitzat per la Colla de Dimonis de Sant Just, aquest correbars itinerant tindrà lloc el pròxim divendres 31 de juliol a partir de les 6 de la tarda, oferint un recorregut que omplirà els carrers de música, tapes i bon ambient. L'itinerari d'enguany recuperarà el format de 6 parades, una més que l'edició anterior, per fer la ruta més dinàmica. El recorregut s'iniciarà a la plaça de la Pau, on es farà l'intercanvi d'etiquets i continuarà pel Centre Cívic Salvador Espriu, al carrer d'Ensem Clavé fins a la Sala, la plaça de Verdaguer, al parc de Can Sagrera i finalitzarà l'esplanada de la Bonaigua, concretament a la barraca de Dimonis. L'activitat compta amb una forta implicació de les entitats locals. L'Esplai, la Sala, la Seia Jove i Banda Andarà col·laboraran activament en la gestió dels diferents punts de servei. Segons expliquen els membres de Dimonis, l'ajuda de les entitats és molt important. És una activitat pel poble, que agraeixen molt fortament.
2: Efectivament, com bé has dit, comencem a la plaça de la Pau, començarem sobre les 6 de la tarda a fer l'intercanvi d'etiquets i després anirem direcció al Centre Cívic Salvador Espriu, seguirem pujant pel carrer Ensem Clavé fins al punt de la Sala, pujarem cap a plaça Verdaguer, seguirem per on estaven els juvenívols, que crec que es diu Parc Can Sagrera, si no m'equivoco ara, i acabarem a la barraca de Dimonis. Aquest any, com bé heu pogut comprovar, doncs són 6 punts, a diferència de l'any passat que eren 5, ho hem aguantat una parada, per així fer-ho més dinàmic, i tornar al que fèiem abans, que eren 6 punts. Tot això, deixem dir, acompanyat de l'Esplai, la Sala, Seas i Banda Andarà, que enguany aquesta edició ens estan ajudant a tirar endavant el Correbars, ja que és molt important també doncs, la participació de les entitats, i ho agraïm molt fortament des d'aquí, que ens ajudin a tirar endavant l'activitat.
1: La temàtica escollida per aquesta edició farà viatge als participants fins a Jamaica. L'esdeveniment estarà totalment ambientat en aquest país i comptarà amb la música en directe de la xaranga Trastocats, que ja va participar amb èxit en l'edició anterior.
2: Doncs els recomanaríem que vinguin amb molta energia, ja que, com hem dit, aquest any tornem a portar xaranga, que durant uns anys es va caure, però l'any passat ja vam tornar-hi, i aquest any...
3: Sí, per això portem la xaranga de Trastocats, que l'any passat ens va agradar moltíssim com ho vam fer. Bueno, jo vaig contactar amb ells perquè jo soc una mica músic i em van agradar molt com ho van fer i és molt fàcil treballar amb ells perquè tant la comunicació com tot va ser excel·lent i doncs vam contactar amb ells i els vam tornar a agafar per aquest any i també els hi vam explicar una mica la temàtica.
2: Exacte, i la següent cosa que anava a dir és també si volen fer l'experiència completa, que em sembla que hi ha gent que es personalitza samarretes i coses així. La temàtica d'aquest any, viatgem a Jamaica.
3: Redoble.
2: Viatgem a Jamaica, estarà molt ambientat en això, per això he escoltat les cançons abans, Flow Jamaica, abans que comencessin l'entrevista.
3: Exacte.
2: I exacte, doncs això, que controlin també, si volen aigua o alguna
3: cosa. Sí. Molt de seny, però també molta rauxa.
1: L'organització ha posat a la venda un total de 400 tiquets per un preu de 13 euros de forma anticipada als establiments de Ciabatta de Sant Just. S'ha de pagar en efectiu i el mateix dia de l'activitat se'n vendran 50 més a la plaça de la Pau per 15 euros a partir de 6:15 de la tarda, amb un màxim de 5 tiquets per persona. El tiquet inclou 6 cerveses i 4 tapes. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. El Consorci de Turisme del Baix Llobregat impulsa aquest estiu la campanya El Baix Llobregat, som el teu estiu, que reuneix més d'un centenar d'activitats i experiències per descobrir la comarca. L'oferta, adreçada a tots els públics,

0: Inclou propostes de cultura, gastronomia, natura, aventura i platja i es pot consultar al web somelteuestiu.cat. La principal novetat d'enguany és la ruta Baixa al Baix Llobregat, Ferrocarrils t'hi porta, creada amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Amb el lema 10 parades, 10 experiències, la iniciativa promou un model de turisme sostenible i de proximitat per descobrir els principals atractius dels municipis de la línia Llobregat-Anoia. La campanya també inclou una àmplia oferta de gastronomia, patrimoni, activitats a l'aire lliure, festivals i festes populars, a més del sorteig d'una escapada per dues persones amb diverses experiències turístiques al Baix Llobregat, en què es pot participar a través del web de la campanya. La secció excursionista de l'Ateneu Sant Justenc, la SEAS, ja ha posat en marxa una nova edició del seu tradicional concurs fotogràfic, un certamen que enguany arriba amb el format digital totalment consolidat. Totes les persones interessades, siguin o no sòcies de l'entitat, tenen temps fins al pròxim 15 de setembre per presentar les seves imatges a través del web oficial de l'entitat. Com és habitual, la temàtica del concurs gira entorn de tres eixos fonamentals: l'excursionisme, la muntanya i la natura. Segons ha explicat Felip Linares, membre de la SEAS, en una entrevista a Ràdio d'Esvern, la intenció de la iniciativa és recollir les instantànies que els amants de la muntanya capturen durant les seves sortides i rutes per llocs com els Pirineus o els Alps.
1: Doncs bé, el concurs fotogràfic és una activitat que ja porta més de 25 anys de solera i la fem sempre coincidint amb l'inici del curs de les activitats de muntanya. De fet, la iniciativa el que pretén és que els socis, inicialment i ara està obert a tothom, puguin presentar, puguin ensenyar les seves fotos relacionades amb el món de la muntanya, amb el món de la natura. I per això doncs, el que fem és proclamar que el concurs i demanar que la gent presenti les seves fotografies amb el fi de poder finalment fer una exposició que reculli tot el millor que sabem fer de fotos i que també expressi els llocs on normalment ens movem, no? Que solen ser per les muntanyes, Pirineu, Alps, també a vegades d'Amèrica, en fi, una iniciativa molt maca.
0: Per participar-hi cal tenir en compte que es poden presentar un màxim de 3 fotografies per participant, que les imatges han de ser en format digital, amb un pes màxim de 10 megabytes cadascuna, que s'accepten tant fotografies en blanc i negre com en color i en qualsevol tipus d'enquadrament, i que la presentació s'ha de fer sota un pseudònim per garantir que el jurat no conegui la identitat dels autors.
1: És cert que d'ençà que vam canviar la modalitat al format digital, a part d'això, que fa més fàcil que la gent pugui participar, també hem millorat, crec jo, els canals de difusió. Llavors arriba més gent i, de fet, s'ha notat perquè entre una cosa i l'altra la participació ha augmentat moltíssim. Pensar que a l'última edició, quan fèiem amb el format clàssic de presentar les fotos impreses, no arribava a 20 les persones que s'hi presentaven, i amb l'última edició de l'any passat vam arribar pràcticament a les 40. D'ençà que fem el concurs amb el format digital, es poden presentar 3 fotos com a màxim per participant, i malgrat que mai tothom presenta 3 fotos, però ens acostumem a un ratio de 3 fotos per participant, o sigui que l'any passat vam estar a prop de les 120 fotos. Molta feina pel jurat.
0: Un jurat format per 5 membres avaluarà de forma individual cada obra basant-se en 3 criteris clau: la creativitat o impacte visual, la tècnica i l'enquadrament. Les 30 millors fotografies a criteri del jurat s'imprimiran i s'exposaran a la sala Piquet durant un mes. Pel que fa als guardons econòmics, el certamen preveu diferents categories amb premis en metàl·lic: 150 euros pel premi a la millor fotografia, 100 euros per la segona millor fotografia, 100 euros per la millor fotografia d'excursions de les SEAS i 100 euros pel premi del públic, que es farà per votació popular. L'entrega de premis es farà en el marc del tradicional sopar de motxilla, l'esdeveniment de retrobada, que serveix com a tret de sortida del nou curs 2026-2027 per les diverses seccions excursionistes de l'Ateneu. Totes les bases detallades i el formulari d'inscripció es poden consultar al lloc web ateneudesvern.cat/SEAS. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. L'artista emergent de Sant Feliu de Llobregat, Adrià Carreras, conegut artísticament com a Cursaz, ha presentat el seu primer àlbum de llarga durada sota el títol ARS, About Rookie Season. Es tracta d'un treball format per 10 cançons que han estat produïdes i compostes íntegrament pel mateix artista, combinant el rap i els ritmes urbans, com amb unes sonoritats més melòdiques properes a l'indie. Després de 4 anys publicant senzills, Cursat fa un pas endavant amb un disc que aborda les contradiccions generacionals, l'incertesa i la recerca de la identitat pròpia. El títol de l'àlbum, ARS, fa referència a la temporada del rookie, el debutant en l'esport professional, simbolitzant l'ambició i la voluntat de professionalitzar la seva carrera musical.
2: El About Rookie Season acaba sent doncs, aquesta forma d'expressar l'ambició que té un artista quan està començant, quan està creixent, i al final arribes en aquest punt que dius, hòstia, doncs necessitàvem un nom que fos potent, volíem unes cicles, també doncs, vinculat a altres artistes referents que tenim, a les que els ha servit molt doncs, utilitzar un nom molt més curt que no un títol molt més, doncs, amb moltes més paraules o més llarg, i llavors al final doncs, acaba resumint el que és l'àlbum, que és doncs, aquesta recerca de l'ambició, aquesta recerca de trobar un lloc i doncs molt vinculat al bàsquet o a qualsevol esport bastant utilitzat dins del món del hip-hop i del rap als Estats Units, sobretot, que era doncs, això, la temporada del rookie. El rookie és el jugador que està per primera vegada o que juga la seva primera temporada a nivell professional, i ens vam voler prendre una mica així com poder professionalitzar el projecte, començar a buscar doncs, una manera de trobar un so molt més característic o molt més propi, de començar a expandir una mica la xarxa de persones que coneixem dins del mundillo, i doncs aquí va sortir, va ser quan va arribar el moment aquest de dir doncs, què li posarem, i vam dir doncs ARS.
0: Aquest projecte destaca per la seva forta connexió amb el món del disseny, ja que Carreras és estudiant de disseny de moda. La direcció creativa i el disseny gràfic han anat a càrrec d'Abril Fradera, qui ha aconseguit traslladar l'univers musical a un format visual molt potent, incloent-hi elements físics com un anell exclusiu amb les cicles de l'àlbum.
2: Aprofito doncs, per recalcar doncs, el moment aquest de que parlàvem abans de les inicials. Vam creure que era molt important trobar un element gràfic i portar-lo ja a lo físic, que va ser doncs, aquest anell on es veuen les tres inicials de l'àlbum, i doncs, aquesta relació o correlació entre el disseny i la música ha estat gràcies a l'Abril, que és la que ha estat capaç de desenvolupar doncs, tot allò que abans era com un embut molt gran amb moltíssima informació, i doncs, que la vam anar depurant, i doncs és veritat que a nivell disseny de moda o disseny gràfic i música, doncs la sinergia que s'ha acabat generant ha estat molt interessant també doncs, per la gent que després s'ha volgut sumar, col·laborar en quant a estilismes, arroba que ens han cedit, que amb la que estem superagraïts, perquè al final un projecte petit sempre necessita doncs, tirar d'aquest tipus de col·laboracions que et fan créixer, que et donen visibilitat, que ens retroalimentem al final entre tots.
0: Per la realització d'aquest treball, Cursat ha comptat amb un equip de col·laboradors de confiança, i el músic ha aprofitat per reivindicar la potència cultural del Baix Llobregat, tot i que ha lamentat la falta de suport institucional pels projectes emergents en comparació amb les propostes ja consolidades o comercials. Actualment el disc es pot escoltar a totes les plataformes digitals, mentre l'artista comença a cuinar foc lent les seves properes propostes. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana a Sant Just. Avui a les 7 de la tarda es farà un campionat de e-sports a la sala tallers del Casal de Joves per joves d'entre 12 i 18 anys. I divendres 17 de juliol a 6:15 de la tarda es farà un concert de maneres al Centre Social El Mil·lenari a càrrec del grup Estel de Mar. Algunes activitats de la setmana que ve seran el dimarts 21 de juliol a les 7 de la tarda, que es farà un campionat de pickleball per joves a la sala Utopia del Casal de Joves. També tindrem dimarts a les 7 la conferència La vida secreta dels satèl·lits a la sala Isidor Cònsul de Can Ginestà. I dimarts 21 de juliol a 7:45 del vespre, concert i homenatge al músic Leonardo Balada Ibáñez al Parc de Can Freixes.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. Ja es pot consultar la programació completa de la Festa Major de Sant Just d'Esvern 2026. La Coral Harmonia de la Gent Gran actuarà a la Missa Dominical de Televisió Espanyola. La formació participarà en la retransmissió del diumenge 26 de juliol des de Sant Cugat del Vallès en una missió prevista des de 10:45 a les 11. L'àrea metropolitana presenta nous estudis per reforçar l'adaptació dels municipis a la calor extrema. Les anàlisis alerten de l'augment dels episodis de calor intensa i del seu impacte sobre la salut i incorporen eines per planificar espais urbans més resilients i confortables. És probable que de cara al 2027-2028 ja s'observin algunes càmeres de la zona de baixes emissions. Entrevista Joan Basaganyes, alcalde de Sant Just.

Aquesta ha estat tota la informació dels Àngels Notícies d'avui. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Àngels Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: protagonista amb molts futbolistes, no? Que surten al micròfon i et diuen que treballen per ell, que corren per Leo Messi. Per tant, a nivell futbolístic, Espanya és superior, però jo no descarto que Argentina pugui donar la sorpresa.
1: No, jo crec que no s'ha de descartar res i faria bé Espanya de prendre nota del que va passar ahir. Si és que arriba a tenir el partit encarat, intentar anar a rematar-lo i no esperar esdeveniments com ahir va fer Anglaterra i li va acabar passant factura, perquè de sobte Argentina va començar a jugar a futbol i a generar ocasions, i és evident que tenen qualitat.
2: És que clar, si tu li deixes... Sí, és que va defensar tan darrere Argentina, sí, sí, tan a la seva àrea, sí, que evidentment Messi tenia tot... És que no sé qui se li va acudir. Bueno, sí,
1: a mi em sap greu dir-ho, però a mi el que va passar ahir em sembla molt més de mèrit d'Anglaterra que mèrit d'Argentina.
2: O sigui que Argentina va saber aprofitar, però si tu li deixes a Messi, que físicament està com està, i que, però que si, té, si té una cosa bona és que quan posa la pilota, la posa on vol, i li deixes fer quatre centrades sense ningú al voltant, que dos les va rematar Nico, una la va rematar McAllister, bueno, la McAllister em sembla que és de Pol el que s'entra, però que no té ningú al davant, i treuen un córner, i Enzo Fernández, la defensa d'Anglaterra està tan aculada tapant el seu porter que Enzo Fernández té 4 metres per preparar-se el xut. Home, això em sembla que és el desastre tàctic més gran que jo he vist en un Mundial en molt de temps.
0: I possiblement sigui una acció o una decisió presa sense un treball previ, no? I això crec que és el que va condemnar al final a Anglaterra, deixar tants espais, tothom a dins l'àrea, no perseguir en cap marca, i així van arribar també els gols d'Argentina.
1: Doncs Argentina, que ja és a la final, ja hi era Espanya. Roger, a Nova York, ens explicaves abans que la Mina avui ha fet treball per separat, però que, tot i aquestes molèsties a la cuixa, no perilla la seva presència a la final, eh?
3: Sí, Espanya és des d'ahir aquí a Nova York, a Nova Jersey, vaja, al costat de l'escenari de la final de diumenge, i avui, com dèiem, ha fet aquest primer entrenament amb la Lamine Yamal al marge, fent treball específic amb aquest embenat a la cuixa esquerra, unes molèsties que venen de la puntada de peu de Vinya a les semifinals contra França, però insistim que, segons ens diu la Federació Espanyola, no ha d'anar més enllà i que podrà jugar aquesta final.
1: Des del punt de vista sentimental, o dieu-li com vulgueu, des de l'òptica del el Barça, a mi almenys em fa il·lusió aquesta final generacional Messi-Lamine. És un gran relat.
2: La final molt fort.
0: Sí, i tant.
1: Abans ho explicava la Sònia, aquesta foto. Quan la va treure el pare de Lamine?
2: Fa dos anys.
1: Ja fa dos anys.
4: Però la foto és del 2008.
1: Sí, sí, clar, home.
4: Sí,
2: si no ha pagat un estirón, que t'hi cagues, eh?
1: Sí.
4: Però vull dir que quan la triés el pare de Lamine tampoc no té importància. La gràcia és quan es va fer, no?
2: Sí, sí, sí. Però clar, que ningú sabia... Ni el propi Joan sabia que era...
1: Clar. Bé, doncs veurem qui s'ho acaba emportant. Teniu alguna preferència? El segon de Messi o el primer de Lamine? Santi, Mireia?
2: Jo prefereixo que guanyi Lamine.
1: Una?
2: Jo prefereixo que guanyi Lamine.
0: Jo la segona de Messi, perquè penso que és molt jove, que al final sembla tòpic, però que té molts anys per poder-ho fer, i crec que a la cirereta del pastís de la carrera de Messi seria aconseguir aquest segon Mundial, que és una cosa complicadíssima.
1: Molt difícil a l'abast ja d'escollir.
2: No només la primera de Lamine, la primera de Cubarsí.
0: Sí,
2: que
0: també.
2: Que si Carabaro li van donar una pilota d'or per guanyar un Mundial,
1: no hi comptis,
2: però al tanto, i la primera d'Olmo, a mi em sembla, jo vaig amb Espanya.
1: En tot cas, jo estic d'acord amb el que diu la Sònia, que evidentment els argentins voldran guanyar, però que ells la feina ja la van fer, i en particular Messi, la feina i el pes...
2: Un fiu pel.
1: No, evidentment voldrà el segon, però que ell la cirera ja la va posar a Qatar, i que sí, això que estem veient ara jo crec que és increïble, però és un de més a més.
2: Això els hi pot donar una desinhibició i jugar com no han jugat fins ara, i jugar d'una manera més a l'atac, i això pot donar...
1: Jo crec que jugui més a l'atac. No. M'imagino protagonisme per Paredes i companyia.
2: Paredes, Enzo...
1: Aquests mateixos.
0: Perquè... I interrupcions, jocs aturats...
1: Sí. És que si deixen minuts jugar a Espanya estan morts.
2: Sí.
1: Vaja, jo... quan ho estiguem veient ens semblarà que és buscar raons i tot el que vulgueu, però és que no poden plantejar el partit d'una altra manera.
2: Per joc, i per joc, i per el que ho fes. O sigui, per la història emocional argentina, la història de l'Argentina és d'un documental, d'un insight d'aquests que tu, no t'ho pots creure. Però, per joc, a mi em sembla que Espanya, la progressió que ha fet Espanya durant el Mundial és brutal. I és el que es mereix. Ha jugat millor i el que es mereix jugar.
1: Perquè, Roger, el vestidor espanyol, la final contra Argentina ja agrada, eh?
3: Sí, moltíssim, moltíssim. Sí, sí, els jugadors de la selecció espanyola estan molt motivats amb aquesta final, molt il·lusionats, sobretot perquè és contra Messi, contra l'Argentina de Leo Messi. De fet, hi ha moltes ganes de jugar contra ell i ho hem sentit, això, de molts jugadors en aquests últims dies. Per exemple, Gavi, l'altre dia, que deia que s'imaginava fer el gol de la final de xilena contra l'Argentina de Messi. I també, per exemple, Marco Corella, aquesta setmana, en aquesta entrevista que li van fer al Tot Costa des de Dallas, que deia això, que té moltes ganes de jugar contra l'Argentina i sobretot de jugar contra l'ex del Barça.
5: Crec que triaria Argentina, la veritat. És pues, una mica per... és l'última campiona, després per pues, jugar contra el Messi, que crec que jugar una final del Mundial contra l'Argentina de Messi pues, és una experiència brutal, i també una mica per aquell partit que no vam jugar de la finalíssima, que va cada partit, pues, seria, crec que, un bon moment per decidir aquest partit i que guanyés el millor.
1: Doncs els desitjos de Cucurella de fa pocs dies s'han fet realitat i diumenge tindrem aquest tros de final per la història i, com dèiem, també vista des de l'òptica culer amb aquest relleu, amb aquest duel generacional de cracs. El Santi vol el primer Mundial de Lamin, la Mireia prefereix el segon de Messi. I vosaltres? Hola de nou, Sonia Oleart.
6: Hola, què tal?
1: Què prefereix la nostra audiència, el segon de Messi o el primer de Lamin?
6: Doncs mira, contundent la resposta, 64% Messi, 38% Lamin. No?
1: 62-38. Sí. Si no, anem a
6: 102%. No, 64-36, perdona.
1: Ah, d'acord.
6: 64-36. El Damià diu, Messi és l'últim Mundial, sí o sí, seria una última cirereta al superpastís. Lamin tindrà més oportunitats, segur, això sí. Si el guanya Lamin, porta pilota d'or associada. Messi, el jugant una lliga menor, no ho crec. Lamin, que guanyi la Champions i ja se l'endurà a la propera. El Jordi Durant diu, la victòria de la selecció menys espanyola i menys el Madrid, o que Messi marxi per la porta més gran possible. Decisió difícil. Gaudir de la consagració del més gran de la història o veure com la premsa madridista treu bilis per la boca, es pregunta. Votem en positiu. Jo vull la segona de Messi. El Joel diu, em sap molt greu, però serà el primer partit de la meva vida que aniré en contra de Leo. Lamin, Cubarsí, que no oblidem que acaben de sortir de l'etapa de juvenils, s'ho mereixen. Serà una injecció de confiança pel que ja està per venir a Can Barça. El Biel diu, Messi és Messi, el Barça li deu molt i algun dia espero tingui un reconeixement com cal. Ara bé, a mi em pot que el present i el futur del club, Olmo, Cubarsí, Lamin, Pedri, Ferran, tinguin el seu Mundial i fer callar a les boquetes de la meseta. O el Toni diu, Messi, tot i que ho veig molt difícil, ens estalviaríem una campanya d'exaltació de la monarquia patriòtica que històricament mai ha estat positiva per al catalanisme. O Marc Jordà diu, és una decisió tan difícil que la veritat és que no em veig amb cor de votar en aquesta enquesta.
1: Vaja, doncs això l'Oriol Domènech diria que és una bona pregunta si aquest oient no ha sabut què respondre. Per cert, que parlem molt dels 8 del Barça que hi ha amb Espanya, que és així, però és que l'Argentina en té 6 de l'Atlètic de Madrid, sí. I si sumes els 3 d'Espanya en fan 9, per tant...
2: És l'equip que té més.
1: És l'equip amb més representats en aquesta final. Si Flash Gordon s'hagués classificat, n'hi hauria hagut 9 del Barça i hauria estat majoria absoluta, però vaja, jo crec que ja és una mica això. Barça-Atlètic de Madrid, Espanya-Argentina, sí. Jo crec que...
2: Sí. Per és una mica això, sí, sí. Per tota qui... la gent que prefereix que guanyi Messi que pensi que també estan fent que guanyi l'Atlético de Madrid, eh? Bé, jo... Bàsicament aquesta,
1: tu tens
2: aquesta,
1: una croada aquesta, contra l'Atlètic de Madrid
2: que... aquesta no era Messi-Lamin, era Espanya-Catalunya.
1: No, home, no, era Messi-Lamin.
2: No, home, no, però la gent que vota perquè vota contra Espanya.
1: No, home, no, perquè hi ha gent que es
4: no,
1: vol de Messi.
4: No, jo no estic d'acord en això, Santi. És a dir, jo crec que el factor Messi És a dir, si fos Espanya-Anglaterra i haguéssim fet aquesta pregunta, no hagués sortit aquest percentatge.
2: Ah, no, el factor Messi, això està evidentment...
4: Clarament, és a dir...
2: Però hi hauria molta gent que li preferiria que guanyés Anglaterra abans que guanyés Espanya.
1: S'ha de dir, però, que últimament...
4: Sí, això també segurament hi ha un petit percentatge, però crec que Messi amplia bastant.
1: Sí, sí. Tot i que les últimes enquestes que hem fet al voltant de Messi, diria que hi ha hagut menys fervor que aquest 2-1. Aquest, de cada tres oients del Tot Costa, dos prefereixen que guanyi Messi i un Lamine.
2: En tot cas, que aquesta enquesta no arribi a Lamine Yamal.
1: Per què?
2: No sigui que se'n vagi i aleshores el dos tinguin més aquí.
1: Perquè se n'ha d'anar. Lamine intentarà guanyar i, com deia la Mireia, té mundials per donar i per vendre per completar el seu palmarès. Parlant d'argentins, en tenim un aquí ben a prop. Ell és mànager de la secció d'hoquei patins del Barça, català d'adopció, però argentí de naixement. Gavi Cairo, bona tarda.
7: Què tal? Molt bona tarda.
1: I enhorabona per que et toca.
7: Bé, no és que juguem nosaltres, però realment va ser un èxit de tot el país ahir, sense dubtes.
1: Per centrar la nostra audiència, tu ets, estàs absolutament instal·lat a Catalunya des de fa dècades, com es pot comprovar, més perfectament integrat, però ets argentí de naixement, per tant, tu sents absolutament teu això de l'Argentina, eh?
7: Sí, no solament per el tema del naixement, sinó que he jugat molts mundials amb la meva selecció d'Argentina.
1: Tens més mundials que Messi, de moment.
7: Sí. He jugat més, però de moment Messi està molt a prop d'empatar.
1: Per això, diumenge potser sí. T'empata, sí, sí.
7: Bueno, jo crec que el que hem viscut ahir ha sigut... Si el diumenge partim amb un 50%, jo crec que l'Argentina, almenys la sensació meva, és que ja han guanyat més del 50% del Mundial. Tot i perdre el diumenge, jo crec que la victòria d'ahir va ser per a algunes persones que la van viure molt més diferent, jo crec que va ser un èxit absolut.
1: Ahir era més que una semifinal, eh? Això de que sigui Anglaterra encara marca.
7: Sí, jo he viscut realment molt de lluny tota la guerra de les Malvines, el que es va parlar amb el Regne Unit, no? I sí que és veritat que cada generació va escoltant a l'anterior generació i arriba un moment on aquesta rivalitat, que és sense dubte, com deia Scaloni, és una rivalitat esportiva i era un partit de futbol, sí que és cert que escoltes la paraula Anglaterra i a vegades penses en més coses, no?
1: El partit d'ahir va ser una mica el guió de tot el Mundial, com a mínim tota la fase d'eliminatòries per l'Argentina. Tenir un peu fora del Mundial i acabar a última hora capgirant-ho.
7: Sí, jo diria que hi ha hagut una petita diferència, almenys en el que crec jo, a nivell futbolístic, en la segona part. Jo crec que sí que ha sigut a nivell emocional i a nivell d'agonia, ha sigut el mateix que hem viscut molts partits d'aquest Mundial, però sí que jo crec que a nivell futbolístic Argentina va fer un pas endavant la segona part d'ahir. Crec que va fer un joc molt més bonic que els altres partits que ha remuntat, no? I crec que va ser molt merescut la victòria d'ahir.
1: Escolta, per una qüestió d'edat, tu has gaudit de Maradona i ara de Messi. T'atreveixes a posar Messi per damunt de Maradona o això és en continua sent pecat a Argentina?
7: Jo mai m'han preguntat moltes vegades i la veritat és que en l'any 87-88 he tingut la sort de jugar a Itàlia, que jugava amb un equip del nord, i Diego jugava amb el Nàpoles.
1: Sí.
7: Amb aquell l'orgull que sentia jo de que em diguessin que era com Maradona a nivell de nacionalitat, lo he viscut igual amb el Leo, no? I jo crec que mai podria dir que un més que l'altre. Sí que és cert que com a argentí a mi m'ha fet sentir orgull en un terreny de joc, tant el Leo com el Diego. És veritat que el Leo portem molt més anys gaudint-lo que no el que vam poder gaudir a Maradona.
1: I això que al principi semblava que els argentins no se l'acabaven de... o no us l'acabàveu de fer vostre, que si pecho frío, que si jugava millor al Barça que l'Argentina, però al final ho ha capgirat també. No, tard, però ho ha acabat capgirant.
7: No, totalment. Jo he anat cada vegada que anava de vacances o per algun motiu a l'Argentina, em passava defensant a Leo, perquè aquí el Barça estava fent coses que no havia fet ningú, cap jugador, i em deien el mateix, el ser pecho frío, l'Argentina, és un català, aquest ha nascut allà, i jo m'he passat defensant-lo, però molt, moltes vegades. Tinc diaris de premsa en el qual deia si estan equivocant, no tenen ni punyetera idea de futbol, i mira, almenys tots aquests, i sobretot familiars meus, que deien aquest és un pecho frío, i ara són Messi per tot arreu, és Déu, bueno, ja està bé que l'hagi capgirat això, aquesta dinàmica, perquè s'ho mereixia.
1: Escolta, tu ets argentí, però ara treballes al Barça, en clau Barça, aquesta final de diumenge és una passada, Messi contra Lamine, no sé si podem demanar més.
7: Totalment, i a més amb vuit jugadors en la selecció espanyola del Barça, jo crec que realment és una final somiada a nivell de que tots hem vist aquesta fotografia del Leo fent al bany al bebè Lamine. Això jo crec que és un destí que està, no sé qui l'ha escrit, però és molt sospitós que això passi realment, no? És molt sospitós que aquesta fotografia el diumenge la veiem amb el camp en una final d'un campionat del món. No sé, tenim la sort de ser del Barça, tenim la sort de que puguin jugar aquest Mundial i de gaudir-la, no?
1: Acabo. A priori, pel que hem vist fins ara, diríem que la final de diumenge s'hi presenta a Espanya, jo diria que un grau per sobre futbolísticament, però aquesta capacitat èpica que té l'Argentina, no sé si creus que iguala el pronòstic.
7: No, estic totalment d'acord amb l'anàlisi que has fet. Futbolísticament jo veig a Espanya amb gent més jove i amb uns arguments més sòlids que l'Argentina. És cert que el que ha viscut Argentina i com ha anat creixent a mesura que ha anat evolucionant el Mundial pot ser molt perillós. També jo crec que marcarà molt el listó que fiqui l'àrbitre al principi del partit, no? Com ha fet ahir. Uh-huh. Jo crec que el llistó va estar més alt del normal. Jo crec que si el llistó està més baix i la gent de, sobretot la selecció espanyola, pot desplegar més el seu joc, jo crec que l'Argentina ho té molt difícil, però en vist de que el cor argentí és molt gran i pot ser molt competitiu també diumenge. Tant de bo que guanyés l'Argentina perquè sóc argentí, però és cert de que és el menys mal que em faria perdre una final que fóssim amb vuit jugadors del Barça.
1: Gavi, gràcies, a gaudir de la final de diumenge i moltíssima sort pel nou projecte del Barça d'hoquei.
7: Vale, moltes gràcies, Jordi. Una abraçada a tothom.
1: Doncs el Gavi Cairo, que coincideix una mica amb el que havíem comentat, que el llistó arbitral de l'inici del partit marcarà una mica la final en funció del comportament de l'Argentina i, com deia la Sònia abans, que els argentins la feina ja l'han fet. No es podia perdre baix cap concepte contra baix Anglaterra, que diria Gaspar, i ara ja la final, doncs que sigui el que Déu vulgui. Roger, des de Nova York, alguna cosa més?
3: No, que seguim pendents de Lamine Yamal i demà segon entrenament aquí a Nova York.
1: Molt bé, doncs demà n'estarem pendents i ves que no podem parlar amb algun protagonista de la selecció espanyola abans d'aquesta final. Gràcies, Roger.
3: Que vagi bé.
1: Sònia, des d'Atlanta, alguna cosa més?
4: Que l'Argentina ha fet un últim entrenament de recuperació avui aquí a Atlanta. Aquesta tarda vola cap a Nova York i ja es posaran ja en xip mundial. Jo crec que avui encara era un entrenament de recuperació, de recordar coses d'ahir, i ja demà sí, començaran a pensar en Espanya.
1: Doncs els argentins, i el més important, Sònia Gelmà, cap a Nova York.
4: Tots volem cap a
1: Nova York.
4: Falta
1: gent. Gràcies, Sònia.
4: Vagi bé.
1: Farem una pausa i Laia Tudela ens posa el dia del que passa a Can Barça. Ara venim.
8: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
9: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
10: Black Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: Vine al Graviteo Urban Esports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com. Organitzen Esport i El Periòdico amb el patrocini de Cupra.
12: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura.
13: I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
14: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
16: Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
17: The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
15: Catalunya Ràdio presenta Rècords.
18: Es queixen d'aquest entrenador.
15: El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport.
19: Tenim guàrdia a seleccionador a la cara. Tu t'ho mereixen els jocs.
15: Rècords.
20: Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
15: Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio.
21: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
15: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Tot costa.
1: Tram final del Tot Costa, aparquem el Mundial, l'aparquem fins aquesta nit, el Mundial al Club de la Mitjanit amb el Xavi Campos, però ara nosaltres, Laia Tudel, bona tarda.
4: Què tal, bona tarda.
1: Actualitzem què passa a Can Barça. Avui havia de ser el dia de Yemi i ho ha estat però a mitges.
4: Sí, a veure, ho ha estat perquè el Yemi va arribar ahir a Barcelona i aquest matí és quan ha passat la revisió mèdica i l'ha passat i tot ok, està bé. Després, perquè a la tarda ha firmat el contracte amb el Barça, com a mínim la documentació que havia de firmar el jugador amb el Barça ja està firmada. El que passa que ara falta encara la part del Borussia Dortmund, del club on ve el Yemi, que enviï la documentació firmada i que s'acabi de tancar tots aquests acords. Per això segurament aquest vespre ja no es podrà fer l'anunci oficial i tot passarà demà al matí, quan ja estigui tot en ordre, tot firmat, estigui donat d'alta a la Seguretat Social, doncs a Yemi ja podrà començar a entrenar-se amb el primer equip del Barça i segurament això passarà demà.
1: Millor. Però ara estava recordant la jornada llarguíssima de la presentació, anunci de Flash Gordon, millor fer-ho així. Ja ho farem demà amb calma, quan hagin arribat tots els papers i la presentació, en tot cas, com diu la Laia, ja la setmana vinent, quan la porta torni de Nova York, on com sabeu, està donant suport a la selecció espanyola.
4: Sí, la presentació la setmana que ve, quan hagin tornat tant el president Joan Laporta com també Deco, el director esportiu, doncs serà llavors quan es farà aquesta presentació, just abans de marxar cap a l'estatge d'Anglaterra, que serà l'última setmana de juliol.
1: Ho comentaven ahir al Club de la Mitjanit, que la llotja de la final amb Trump, Milei, suposo que Pedro Sánchez...
2: Milei ha dit que no va.
1: No va?
2: Es veu, bueno, aquest matí sentien que deien a mitjans argentins que no va, i Pedro Sánchez no està segur tampoc que hi vagi.
1: Bé, Milei no sé, Pedro Sánchez té un cert embolic a...
2: Si a Juez Peinado no li retira el passaport o alguna cosa. Però bé, no.
1: No, és que anava a dir, i enmig de tot aquest personal, sí. Joan Laporta per allà fent la viu. Sí.
2: El que segur que van és el primero de los españoles.
1: Sí, li quedarà més natural que la celebració de l'últim partit.
2: Sí, bastant més.
1: Mireia, ets adeyemista?
0: Sí, crec que... Bueno, a mi el que m'agrada més és el preu que diuen que valdrà i és un futbolista molt desequilibrant, amb un contra un... Sí que
1: el que m'agrada més és el preu.
0: Sí.
1: No sona especialment emocionada, eh?
0: No, és a dir, crec que és un futbolista que jo tinc dubtes de que sigui titular, però té molt de potencial. Crec que a l'hora de prendre decisions li costa una mica, és poc efectiu de cara a porteria, però té desequilibri i és molt ràpid. Per tant, veurem quin suc li pot treure Hansi Flick, però crec que un jugador d'aquestes característiques i per aquest preu em sembla més que bé.
1: Molt bé, doncs demà serà anunciat com a nou fitxatge del Barça i ja a disposició de Hansi Flick, el segon dels fitxatges, però el primer que es posarà a les ordres del tècnic alemany, perquè evidentment Flash Gordon encara és als Estats Units. De fet, se suposa que jugarà el partit pel tercer lloc el dissabte. Laia, qui no s'ha entrenat ja avui és Ter Stegen.
5: Sí, en principi, amb permís del club per acabar de resoldre aquells temes fiscals abans de viatjar cap a Amsterdam per passar la revisió mèdica amb l'Ajax. Vaja, des del club diuen que és que no asseguren que no hi ha hagut cap problema, que aquest contracte es farà, que Ter Stegen jugarà la temporada que ve a l'Ajax d'Amsterdam, però de moment doncs això no s'entrena, en principi per resoldre qüestions fiscals que ja t'explicava ahir el Ramon Salmurri, que queden per resoldre d'aquesta sessió a l'Ajax.
1: Demà, en teoria, hem de saber de quin mal hem de morir amb el genoll de De Jong, eh?
5: Sí, demà hi haurà... És quan es produeix ja... En principi, també, jo tot ho poso en condicional, ja sabeu que millor així, però vaja, en principi demà ja és quan s'han de prendre la decisió, que hi haurà una reunió entre metges i també Frenkie de Jong per acabar d'explicar-li bé la lesió, i llavors que ell decideixi si hi ha un tractament conservador o si opta per operar-se, que és l'opció que a priori el club li posarà més o li dirà que per ell, segons el criteri mèdic del club del Barça, oferiria més garanties. A partir d'aquí veurem el temps de baixa, però vaja, d'aquell pronòstic inicial en què dèiem de 4 a 6 mesos, sembla que ja són més positius ara el Barça i ja apunten cap als, en cas d'operar-se, als 4 mesos de baixa.
1: Que ens situaria a mitjans de novembre, vaja, tirem llarg el desembre.
2: La baixa de cada any per poder inscriure algú que no arribi l'1 a 1.
1: Aquest any en teoria no ens calia.
2: No caldria, però tenim guardada la carta llarga de malaltia.
1: No se sap mai. Ja...
2: Baixa de llarga duració.
1: Però evidentment no és una mala notícia, i això sí, sembla que Flick té elements, Gavi, Marc Bernal, per tirar endavant sense...
2: Ara aquí queda que si se li obre una nova porta a Casador, per exemple.
1: Ahir deia el Salmurri que no.
2: Ja, sembla
1: que... serà que no. Laia, gràcies.
5: Adéu.
1: I gràcies també al Santi Jiménez i a la Mireia Vera. Gràcies per la temporada i que passeu molt bon estiu.
5: Gràcies. Que vagi molt bé, una abraçada.
6: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visindavarra.es i guarda'ns el secret.
1: Isaac Vilalta, bona tarda.
7: Què tal, bona tarda.
1: Avui semblava que no acabaven de voler els equips, però al final hem anat a parar a un sprint gairebé inevitable.
7: Sí, és veritat, els últims quilòmetres han estat molt interessants, amb l'equip líder que ho ha intentat disparant per totes bandes. Era molt complicat, trencar la hegemonia de l'esprint que estava escrita ja, i els equips dels sprinters, com deies, han acabat dominant, i al final victòria pel Mac Merlier, que sprinta com ningú amb aquesta elegància. Tercera victòria d'etapa en aquest Tour, marcada en aquest cas per una caiguda ja als últims metres amb l'esprint llançat, una caiguda forta amb diferents ciclistes implicats, sí. I per exemple Fernando Gaviria ha hagut d'abandonar, ens ho acaba de notificar l'equip, fractura de clavícula.
1: Doncs mala sort per l'esprinter del Caja Rural, és, oi?
7: Sí, correcte.
1: Doncs mala sort, victòria per Merlier. Demà tenim etapa guapa.
7: Sí. Demà etapa interessant pels Vosges, que és una zona tramposa, plena de zones perilloses, i amb un port de primera, el Vallon d'Alsàcia, 9 quilòmetres al 7%, a pocs quilòmetres del final, a 25 quilòmetres del final, és a dir, que podem veure indicar per una fuga, però vés a saber si passa alguna cosa entre els homes importants de la General.
1: Molt bé, doncs demà pendents com cada dia del Tour de França. Isaac, gràcies, abraçada.
7: Una abraçada.
23: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
1: Minut i mig i les 8. Sonia Oleart, alguna cosa que haguem de saber abans de marxar?
24: Doncs mira, sí que Paula Badosa ha guanyat per 2-7-1 a la russa Ibragimova, als vuitens de final del torneig de Iaşi a Romania. Bones notícies per la catalana, i que continuem molt pendents de Lamine Yamal, tot i que en principi sembla que no ens hem de preocupar massa. Seguirem pendents d'aquesta lesió. o d'aquesta possible lesió, sobretot al Club de la Mitjanit. Tindreu més informació, com sempre, com cada dia, en aquest especial Club de la Mitjanit, on tracten tots els temes del Mundial amb el Xavi Campos i companyia.
1: Confirma la Jordina Tarré, cap de informació monàrquica, sí, del Tot Costa, que el rei Felip VI sí que serà diumenge a la final de Nova York. Gràcies, Sònia.
24: A tu.
1: I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb l'Aina Grau a la producció, el Sam Silva al piano, la Jordina Tarré a les xarxes socials i a la informació monàrquica, el Dani Rodríguez com a responsable de l'estudi 5, amb la Conchi Vecino al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i, sobretot, gràcies a vosaltres per ser-hi un vespre més. Com deia la Sònia, teniu cita a les 11 amb el Club de la Mitjanit. Nosaltres ens retrobem demà a les 7 amb més esports, amb més Tot Costa. Leo, el vols molt aquest Mundial o li deixaràs a la Min?
3: Esa copa tan linda y tan deseada por todo.
8: La justícia europea avala la llei d'amnistia, però el Tribunal Suprem diu que no mourà fitxa de moment. Bona tarda, són les 8.
9: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
10: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable, también respeta el efecto útil de la directiva relativa a la lucha contra el terrorismo.
8: Tot i això, fonts del Tribunal Suprem diuen a Catalunya Ràdio que no se senten interpel·lats i que de moment no mouren fitxa. Pels governs català i espanyol, la sentència és una gran notícia i els líders independentistes i CDRs afectats celebren també aquest text, aquestes paraules del Tribunal Europeu, malgrat tot. I també us explicarem que definitivament Begoña Gómez s'haurà de sotmetre al jurat popular en el judici per malversació i tràfic d'influències. Ho ha ratificat l'Audiència de Madrid, tal com proposava el jutge Peinado. Són dues notícies polítiques per obrir avui el Catalunya Vespre, que coincideixen amb un nou toc d'atenció de la Comissió Europea pels casos de corrupció a Espanya. L'avís concret és per no haver fet pràcticament res per endurir les normes sobre conflictes d'interessos i la integritat dels càrrecs públics. I això no passava des de fa 17 anys. El 2025 va créixer la natalitat a Catalunya, tot i que la taxa de fecunditat es manté a la baixa. Gairebé la meitat dels nounats són fills de dones nascudes a l'estranger i l'edat mitjana de les mares és de 32 anys. I serà més difícil exercir el periodisme als Estats Units, perquè l'administració Trump vol retallar a 8 mesos els visats dels periodistes estrangers que havien arribat a ser de 5 anys. En el cas dels periodistes xinesos, encara serà més restrictiva la normativa. Només els donarà permís per exercir-hi 3 mesos. En el cas dels estudiants internacionals, només s'hi podran estar 4 anys. Tot plegat, decisions que volen endurir el control sobre la premsa i també la immigració. Il pa...

0: foto.
1: Ell és Jacques Brel i uneix per primera vegada la prestigiosa coreògrafa belga Anteresa de Kirchmaker i el ballarí emergent de breakdance Solal Mariotte, tot plegat en una actuació que s'estrena avui al Grec i que promet molta emoció. Cela n'est pas l'été. I titular d'Esports, David Ubach.
2: Doncs avui amb dos noms propis relatius al Barça, el primer el de Karim Adeyemi, que ja ha superat la revisió mèdica amb el club blaugrana. Pas previ al seu fitxatge pel Barça per les 5 properes temporades s'anunciarà en les properes hores. En canvi, qui enfila la rampa de sortides el porter Ter Stegen, avui absent de l'entrenament amb permís del club per resoldre el seu futur, que apunta via cessió cap a l'Ajax d'Amsterdam, que entrena l'ex-tècnic del Girona, Michel Sánchez.
1: I a aquesta hora busquem també un titular del temps. Néstor Gómez, bona tarda.
3: Bona tarda. Doncs hem abandonat la cota dels 40 graus que vàrem tenir durant la jornada d'ahir. Avui les més altes no han passat dels 37-38 graus i demà baixaran una miqueta més, de tal manera que ens allunyem dels valors extrems. Tot això en un divendres que serà prou assolellat arreu i només a la tarda amb algun petit ruixat al Pirineu.
4: Veux-tu que je te dise gémir n'est pas de mieux.

0: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa.
2: Quan defenses la posició, quan mantens la posició amb convicció, amb rigor, els resultats acaben arribant. Quan es persisteix, ho vam dir moltes vegades, es guanya.
3: Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei. Un cop més, queda palès que el temps ens ha donat la raó.
4: Són part, només part, de les primeres reaccions que feien els líders independentistes, també amb sentit del president de la Generalitat, sobre la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea d'avalar la llei d'amnistia. Són dues sentències que aplanen el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. En paraules clares, és un text concís, els jutges europeus han validat que es puguin amnistiar les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre i també el delicte de terrorisme que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDRs. Des del tribunal a Luxemburg, que ha seguit avui la sentència, amb Bruno Forteamires. Bona tarda, Bruno.
5: Hola, Agnès, bona tarda.
4: Repassem, quins són els grans eixos de les sentències?
5: Mira, doncs d'una banda, el primer eix és que el tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes no paguin finalment les despeses del procés. I això desmunta un dels grans arguments que utilitzen els jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de càrrecs polítics que estan inhabilitats o a l'exili.
4: I pel que fa als activistes dels CDRs acusats de terrorisme, la sentència deixa força encarrilada per ells l'amnistia.
5: Sí, perquè diu que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa europea de lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Ken Lennartz, considera legítim, veu amb bons ulls, que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
6: El propósito de la llei d'amnistia és reducir les tensions institucionals y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
5: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que, en principi, hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt, amb les sentències d'avui, els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
4: Tu, que has estat dins del tribunal, Bruno, durant la lectura de la sentència, diries que hi ha hagut gaire expectació?
5: Poca, molt poca. Dia tranquil·líssim avui a Luxemburg, sense cap concentració convocada per part de les entitats independentistes ni res per l'estil. Aquí, de fet, no s'hi ha deixat caure ningú o, com a mínim, no s'ha fet veure. Els polítics sobiranistes han reaccionat a les sentències des de Barcelona. I dins del tribunal, a la sala d'audiències sí que hi havia públic, però, sobretot pel que hem vist, força gent jove, estudiants que venen a aprendre, perquè recordem que la lectura de les sentències està oberta a tothom, és general per al públic. A la sala de premsa sí que hi ha hagut un grapat de periodistes catalans, també espanyols, i fins i tot ens hem trobat un company d'un mitjà internacional.
4: Ah, doncs justament això t'anava a preguntar, si has pogut mirar...

0: sí que és cert, Agnès, que jo fent una batuda ràpida, avui he tingut la sensació que hi ha hagut menys ressò internacional que altres vegades amb actes vinculats al procés.
1: Bé, doncs ens quedem amb aquestes impressions. Gràcies, Bruno, en directe des de Luxemburg. Que vagi bé. Bona tarda.
0: Adéu, gràcies a tu.
1: Ara ho dèiem, que tot i la resolució de la justícia europea, l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, entre altres líders de procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat per malversació. Txell Vallespí, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: El retorn va per llarg, doncs?
2: Això és el que segur, Agnès, que no serà aviat aquest retorn, perquè el Tribunal Suprem no mourà fitxa. Això és el que ens confirma en fons de l'alt tribunal perquè no se senten, diuen, interpel·lats per la sentència europea. Asseguren que no estava en qüestió la seva negativa a amnistiar els líders del procés pel delicte de malversació i volen esperar més a veure què diu el Tribunal Constitucional sobre aquesta qüestió arran dels recursos d'empara que han presentat l'expresident Puigdemont, també Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull o Dolors Bassa, entre d'altres líders del procés. En té concretament el Tribunal Constitucional 7 dependents i la decisió s'espera com a molt aviat a la tardor. Un cop hagi dit si el Suprem els ha d'aplicar l'amnistia, el tribunal podrà acatar aquesta decisió o bé presentar la seva pròpia prejudicial davant la justícia europea si considera que té marge per fer-ho o està legitimat. I tenint en compte tot això, com dèiem, la cosa per llarg i encara es podria endarrerir una mica més.
1: Sí que pot arribar més aviat perquè està, si més no, més encarrilat, com dèiem ara amb en Bruno, en el cas dels CDRs, no?
2: Doncs sí, acusats en aquest cas per terrorisme, perquè el Tribunal Europeu ha resolt a favor dels encausats el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional, i això farà, segons les seves defenses, que se'ls apliqui immediatament o de manera pràcticament automàtica l'amnistia. David Aranda, d'Arrels Advocats, recorda que l'Audiència Nacional ja va reconèixer que l'amnistia era aplicable.
3: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata respecte a l'amnistia de les persones investigades en aquest procediment.
2: I pel que fa als dirigents d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata també de l'amnistia i l'arxivament de la seva causa. Entenen, en aquest cas, que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea aclareix tots els dubtes que hi podria haver i ara ja no tenen cap dubte per no fer-ho.
1: Gràcies, Txell.
2: Bona tarda.
1: Doncs bé, en el capítol de reaccions en tenim moltes, moltíssimes, perquè absolutament tothom hi ha volgut dir la seva d'entrada. Els partits més directament implicats, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, que han demanat a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia als seus líders sense més dilacions. També ho han fet els governs català i espanyol. Jordi Corbalan.
4: Carles Puigdemont, que ha reaccionat a través de la xarxa X, parla de victòria rotunda de l'independentisme, però admet que el camí per acabar amb la repressió encara no ha acabat. El número 2 de Junts, Jordi Turull, apressa els tribunals espanyols a aplicar l'amnistia.
5: No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
4: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, també demana a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més dilacions.
6: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
4: L'aixecament de la inhabilitació li ha de permetre ser candidat a les pròximes eleccions al Parlament.
1: Els governs català i espanyol també han tret pit per l'aval europeu a la llei d'amnistia. El president del Parlament també n'ha parlat.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, demanen als jutges que apliquin l'amnistia sense més subterfugis.
7: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
8: Insto, de fet, el Tribunal Suprem que abandoni la seva via de rebel·lia i apliqui immediatament, sense haver d'esperar d'altres tribunals espanyols, la llei d'amnistia de manera rotunda i plena.
4: També des de la Moncloa, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha demanat als jutges que apliquin l'amnistia el més aviat possible.
9: Solo se habrá cumplido plenamente la ley cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
4: Pel govern espanyol ha quedat acreditat que la llei d'amnistia és constitucional i conforma al dret europeu.
1: Gràcies.

0: Jordi, doncs el Partit Popular no comparteix aquestes valoracions positives que fan els governs català i espanyol de la sentència del TJUE. Els populars rebaixen els efectes que pot tenir la resolució europea perquè consideren que s'ha limitat a resoldre dubtes i s'abonen a l'argument que l'amnistia ofereix privilegis penals als independentistes a canvi de la investidura de Pedro Sánchez. L'expresident José María Aznar ha anat més enllà i ha lamentat que el procés quedi sense càstig.
1: Conviene recordarlo. Porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse.
0: Un minutet i arribarem un quart de nou del vespre. Doncs una veu que també volem sentir després del dia d'avui en aquest Catalunya Vespre és la d'una persona encausada en qualitat de CDR. Ell és en Xavi Boigas, un dels membres dels CDRs encausats, com dèiem, concretament del CDR d'Osona. Xavi, bona tarda.
2: Hola, bon vespre.
0: Què has pensat quan has vist la sentència del TJUE, que era positiva per tu i per la resta de CDRs encausats?
2: Bé, en principi teníem l'esperança que diguessin el que han dit. Però també hem de recordar que ells simplement el que han fet ha sigut contestar allò que va dir l'Audiència Nacional o preguntar, i és l'Audiència Nacional el que ha d'acatar i el que ens ha d'amnistiar. I això creiem que no serà tan fàcil com molts polítics diuen que això serà en breu. He de dir que l'Audiència Nacional ha sortit i ha dit que això s'ho han de mirar molt bé i que fins passat l'estiu que no es miraran res. A partir d'aquí, doncs, lògicament, haurem d'esperar aviam què ens diuen.
0: Efectivament, això ho hem explicat fins ara. Els vostres advocats us diuen també això que ens expliques, que us acoten d'alguna manera quin camí heu de seguir a partir d'ara?
2: No, simplement ara el que hem de fer és esperar que l'Audiència Nacional digui a... El que vulgui, veritablement, tampoc tenen cap data i, lògicament, creiem que ells han d'acatar, creiem. Però a partir d'aquí també pot ser possible que llavors l'acusació no hi estigui d'acord, faci un recurs i a partir d'aquí podem seguir anant a un tribunal superior i després anant al Tribunal Suprem. Vol dir que això pot anar per llarg, també. O sigui que no, nosaltres estem contents, lògicament, jo estic content, principalment estic content per la meva família, però encara estem una mica, bueno, a l'expectativa.
0: Clar, perquè explica'ns, Xavi, quin ha estat el teu cas, no? El periple aquest que has seguit des que vas ser encausat. Com heu viscut aquest període, tu i la família i la resta de companys encausats?
2: Bé, lògicament, jo no ho he portat o no ho porto gens bé. Lògicament, hi ha pujades i baixades, però principalment a mi el que em fa patir més és la meva família. Principalment tinc dos fills, un d'ells ja és major d'edat, o sigui, va passar que tenia uns anyets i ara ja és major d'edat, l'altre en farà 16, i per què ets pateixo? Pateixo per la meva mare, pateixo per la meva exdona i pateixo per la gent del meu entorn. Jo tinc molt clar, jo sóc activista des de fa molts i molts anys, i tenia molt clar quan va passar tot aquest procés, que jo sempre remarco que va ser des del 2006 que tot això va començar, una persona activista, tal com en aquell moment l'estat espanyol anava, tenia molt clar que a mi em podia passar alguna cosa. Però el que no volia, lògicament, és que afectés això a la família. I això ha afectat, i a mi és el que em dol més, principalment per la meva família.
0: Com és lògic, i natural. Amb la resta de companys encausats, tot aquest temps, heu anat mantenint-vos en contacte? Les vostres causes són compartides?
2: Són compartides, però també hem de saber que dins la... Ja, nosaltres ens van acusar de terrorisme, també ens van acusar de pertinença al grup armat. Jo sempre he dit, primerament no som un grup perquè jo vaig conèixer... A la majoria de gent els vaig conèixer com a estar a la presó, perquè abans no els coneixia de res. Vale? Hem de pensar que de les 13 encausades que érem al principi, ara som 12, però de les 13 que érem, l'únic que és d'Osona soc jo. Aleshores, tots són del Vallès. Ells es coneixien. Jo coneixia algú, però no coneixia ningú més. O sigui, que ja de bon principi, com a grup, ja no ho som. Lògicament, cadascú ho ha patit, suposo que de diferent manera. Ens hem anat veient amb alguns, però també, des de bon principi, ja va haver-hi gent que va agafar diferents advocats que no eren alerta solidària. Llavors, lògicament, estem tots amb aquesta causa, però cadascú, per les qüestions que siguin, doncs, ho veu diferent o s'ho ha trobat de maneres diferents. Però tot i així, lògicament, amb alguns ens anem veient. Sí, això sí.
0: Estem parlant amb Xevi Boigas, és un dels membres dels CDRs encausats, concretament del CDR d'Osona, i que d'alguna manera avui es veu afavorit per aquesta resolució, aquesta sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que estem explicant des de les 8 en punt del vespre. Aquesta tarda hi ha hagut una manifestació de suport als CDRs a Sabadell. Crec que hi ets, o estic equivocada?
2: Sí, sí.
0: Hi ets, oi?
2: Tot just acaba d'acabar ara mateix la concentració. Sí, sí, tot just ara. Sí, sí, encara hi soc.
0: Molt bé.
2: Davant de l'Ajuntament. Sí, sí.
0: Doncs el que comença ara és aquest temps en què els advocats hauran de moure fitxa. La sentència del TJUE diu als jutges espanyols que tenen 2 mesos per aplicar aquesta amnistia a les persones condemnades o processades. Així que veurem quin és el procediment, si es compleixen aquests terminis o encara haurà de passar una mica més de temps. Xevi Boigas, gràcies per atendre'ns.
2: Gràcies a vosaltres. Vinga, bon vespre.
0: Bon vespre. Doncs bé, poques hores després d'aquesta notícia política d'impacte, que lògicament és la notícia del dia, se n'ha produït una altra que també té les seves conseqüències polítiques. L'Audiència Provincial de Madrid ha acordat que Begoña Gómez anirà a judici amb jurat popular. És la justícia madrilenya ratificant parcialment la decisió del jutge Peinado, però, això sí, li ha retirat 2 dels 4 delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències, li aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Els 5 magistrats que han estudiat els recursos afirmen que la decisió del jutge Peinado d'enviar a judici amb jurat popular Begoña Gómez no és arbitrària ni contrària a dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de possibles delictes. Donen per bona la tesi de Peinado, que Gómez es va aprofitar de la seva posició de dona del president per als seus negocis amb la Universitat Complutense, i l'envien a judici per tràfic d'influències i malversació, un delicte que sí que es pot jutjar per jurat popular. Un judici que encara no té data, amb un jurat que estarà format per 9 ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial ha arxivat 2 dels delictes que li atribuïa a Peinado, el de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat de la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, no se'l jutjarà per jurat popular. I pel que fa a les mesures cautelars, l'Audiència Provincial contradiu Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar al jutjat cada 15 dies, però li demana que estigui localitzable. L'escrit afirma que no hi havia risc real i efectiu de fuga. Recorda que Gómez sempre ha col·laborat amb la justícia i demostra arrelament familiar i professional. Sobre la referència de Peinado al fet que la policia podia ajudar la dona de Sánchez a escapar-se, l'Audiència diu que va ser una redacció poc afortunada.
0: Gràcies, Àngels. Doncs bé, des de la Moncloa reiteren que Begoña Gómez és innocent i que la causa judicial que l'afecta és del tot política. En canvi, pels populars, que la dona del president del govern s'assegui al banc dels acusats és una situació sense precedents en la democràcia espanyola i inconcebible en l'europea. Justament, parlem ara de la mirada europea sobre la política espanyola, perquè l'edició europea del setmanari Politico avança que demà la Comissió Europea farà un toc d'atenció a Espanya pels casos de corrupció política. Joan Vilaplana.
4: Sí, Politico recorda que demà es presenta l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió Europea i abans que es faci públic ja n'han pogut consultar una part. Què hi han vist? Doncs que el document inclou crítiques a Espanya per haver fet avenços limitats en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i els requisits pel que fa a la declaració de béns que han de fer els alts càrrecs públics. Segons el setmanari, el document denuncia que, tot i que Madrid ha presentat un projecte de llei d'integritat pública i ha adoptat un pla estatal anticorrupció, l'aplicació pràctica de les normes vigents no ha millorat. Des de Politico també apunten que en el document la Comissió reclama a Espanya una aplicació més rigorosa, diuen, dels mecanismes anticorrupció. Per exemple, li demanen que creï un organisme de supervisió independent amb poders efectius d'investigació i sanció. Una altra de les peticions que estarien incloses en aquest informe és que Espanya completi la legislació sobre lobbies o grups de pressió. Per cert, Agnès, Espanya no és l'únic estat que rebria crítiques en aquest document, sempre segons el setmanari Politico, L'informe també inclouria crítiques a Hongria, en aquest cas pels dubtes sobre la independència del poder judicial.
0: Molt bé, moltes gràcies, Joan. Fem una pausa per la publicitat i la tornada. Reprendrem la crònica internacional i anirem als Estats Units per explicar com s'enduriran a partir d'ara els visats als estudiants i també periodistes estrangers per poder treballar al país.
5: Catalunya Vespre. Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
8: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
7: I se't transmet el fred a la mà?
8: Suposo.
7: Oh.
9: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
12: Quica Nazaret.
13: Quan estàs bé fora del camp, doncs dins del camp no estaràs bé segur. I això em va passar.
12: L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat, amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
15: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
0: 5 minuts i arribarem a 8:45 de la nit a Ucraïna, mentre la guerra i els bombardejos continuen. Als carrers de diverses ciutats, entre les quals la capital, Kiev, s'hi ha viscut un escenari totalment inusual. Són els crits de milers d'ucraïnesos que protestaven per la destitució del ministre de Defensa del país, Txell Garriga.
16: I és que Mykhailo Fedorov era molt popular. És l'arquitecte de la guerra de drons que ha tornat a Kiev la iniciativa de la guerra i, per tant, també la moral a la ciutadania. Avui enviava aquest missatge.
17: Avui el poble ucraïnès s'ha pronunciat, però no han sortit al carrer per un ministre específic, per mi. Els ucraïnesos han pres els carrers per ells mateixos. Per què? Per l'esperança que ara tenen. Cuideu-vos, hem d'entendre que no hem de desestabilitzar el país. Aneu amb compte perquè Rússia farà tot el possible per explotar qualsevol debilitat del nostre país.
16: I això que ha estat al càrrec poc més de mig any, però la seva destitució per l'enfrontament obert amb el comandant en cap de l'exèrcit ha provocat les protestes que sentíem. Zelensky lamentava que l'hagin posat en aquesta situació.
18: Un president en temps de guerra no hauria d'haver d'escollir en una situació així, sincerament. M'agradaria molt la unitat. Les dues parts no l'han trobada, i aquest no és només el seu problema, sinó també el meu.
16: Al seu lloc, Zelensky ha nomenat un ministre de Defensa en funcions. El president ucraïnès ha hagut de fer front a una crisi interna i avui el Parlament, de fet, ha ratificat algunes de les posicions del nou executiu, entre les quals un alt executiu de la indústria energètica com a nou primer ministre. Koretsky deia que entenia el repte que afronta.
19: Soc plenament conscient que aquest hivern pot ser encara més difícil, així que hem d'estar units i decidits.
16: El Parlament també ha ratificat altres carteres que canvien de titular, com la de Justícia, Economia o Infraestructures.
0: Gràcies, Txell. I a l'Orient Mitjà ja fa més d'una setmana que continua l'espiral bèl·lica i de moment no s'entreveu cap pausa. Aquesta tarda mitjans iranians han informat de nous bombardejos nord-americans prop de l'estret d'Hormuz. Un dels objectius és l'illa de Kesham. És una de les més grans del golf pèrsic, Ignasi Abad.
20: Sí, també hi ha hagut atacs a la ciutat de Bandar Abbas, un dels ports estratègics de la costa iraniana, a l'estret d'Hormuz. La portaveu de la Casa Blanca, Caroline Levitt, assegura que Donald Trump, el president, manté oberta la via diplomàtica amb Teheran, però que té una línia vermella, no permetrà, diu, atacs a vaixells mercants a l'estret.
1: El president sempre està obert i disposat a la diplomàcia. L'Iran ha expressat que vol arribar a un acord. Estem parlant amb ells, però el president no permetrà que ataquin vaixells comercials a l'estret d'Hormuz sense que en paguin les conseqüències.
20: Des de la República Islàmica, un portaveu militar del règim avisa a Washington que no pot dictar com es gestiona Hormuz.
21: Els criminals dels Estats Units continuen amb la seva anarquia i els seus esforços per desestabilitzar la regió. En primer lloc, tornem a enfatitzar que sota cap circumstància i de cap manera permetrem que els Estats Units, com a país estranger i extraregional, interfereixin a l'estret d'Hormuz. Aquesta és la línia vermella inviolable de l'Iran.
20: El trànsit naval per l'estret continua bloquejat per part de l'Iran i Washington obstaculitza la sortida i arribada de vaixells dels ports iranians.
0: Els Estats Units endureixen la política de visats als estudiants i periodistes estrangers. La nova reglamentació no permetrà als estudiants internacionals quedar-se al país més de 4 anys. En el cas dels periodistes estrangers, hauran de renovar el visat cada 8 mesos. Washington, Oriol Serra, bona tarda.
22: Hola, bona tarda, Agnès.
0: Quan es començarà a aplicar aquesta nova política de visats?
22: Doncs segons el propi Departament de Seguretat Interior, la norma entrarà en vigor a partir de 60 dies després que s'hagi publicat oficialment. Això podria ser demà o en els pròxims dies. Ara bé, ha de ser ratificada també pel Congrés i podria acabar sent tombada o esmenada. En qualsevol cas, tot plegat forma part de l'obsessió antiimmigratòria de l'administració Trump. Sense anar més lluny, fa tot just uns minuts, la portaveu de la Casa Blanca ha volgut destacar aquest èxit.
1: Permeteu-me reiterar que per 14è mes consecutiu no ha entrat ni un sol immigrant criminal il·legal al nostre país. L'entrada il·legal d'immigrants al juny es va mantenir en mínims històrics a la frontera sud-oest i les detencions han baixat un 94% en relació amb el mateix període sota l'administració Biden. Aquestes xifres parlen per si soles.
22: Parlava de criminals, d'immigrants criminals. L'obsessió, com dèiem, va en contra tant de la immigració il·legal com també de la legal. Amb la revisió de la normativa sobre els visats, el govern dels Estats Units pretén combatre l'abús dels visats d'estudiants. Consideren que hi ha centenars de milers de persones que es queden als Estats Units durant dècades renovant els seus permisos. La premsa estrangera, com tu deies, també haurà de passar per la renovació del seu estatus cada 8 mesos. I en el cas dels periodistes xinesos, ho hauran de fer cada 3 mesos. Les autoritats nord-americanes comprovaran les publicacions dels periodistes, però asseguren que no en condicionaran la línia editorial.
0: Doncs haurem d'estar vigilants en aquest sentit, també.
22: I tant.
0: Gràcies, Oriol Serra, que vagi bé, en directe des de Washington.
22: Adéu, bona tarda.
0: Els naixements tornen a pujar a Catalunya per primera vegada, compta en 17 anys. L'any passat van néixer a casa nostra 54.200 criatures, això és un 0,8% més que l'any anterior. Segons dades de l'IDESCAT, el repunt de la natalitat s'explica en part perquè gairebé la meitat dels fills són dones nascudes a l'estranger. Maria Costa, bona tarda.
23: Bona tarda. Concretament, el 46% de les criatures que van néixer l'any passat. Entre els nadons de mare estrangera, la majoria són de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. N'ha parlat a Catalunya Ràdio la investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics, Elisenda Renteria.
24: Ha augmentat molt el número de dones nascudes a l'estranger i, a més, aquestes dones nascudes a l'estranger tenen una fecunditat una mica més elevada que les dones nascudes a Catalunya i, a més, es concentren especialment en edats reproductives.
23: Unes edats, per cert, d'aquestes mares que continuen pujant i és ara ja de 32 anys.
0: No podem deixar passar el moment de saber, no? Perquè sempre associat a aquestes dades sempre surt efectivament el clàssic de quins són els noms més posats i avui tenim la dada també.
23: Doncs sí, en el cas de les nenes hi ha hagut una sorpresa, ha recuperat el primer lloc del rànquing Júlia, seguit de Sofia, Martina, Emma i Ona. En el cas dels nens també hi ha hagut sorpresa per primera vegada, el nom més posat és Biel, seguit de Nil. Marc se situa a la llista dels noms més posats, però no és el primer després de ser-ho durant 25 anys. I, Agnès, dades més curioses, l'any passat van néixer 5 nens que es diuen Lamin i 6 nenes que es diuen Daenerys, una de les protagonistes de Jocs de Trons. Ara bé, no n'hi ha cap que es digui Rosalia, com la cantant de Sant Esteve de Sarrovies.
0: És qüestió de temps, estic segura. Gràcies, Maria. Els delictes contra la llibertat sexual han pujat un 15% a Catalunya durant els primers 6 mesos de l'any. Ho assegura el Departament d'Interior, que ha comparat les dades d'aquest any amb la mitjana de delictes contra la llibertat sexual dels últims 4 anys. Oriol Pujadó, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda.
0: L'increment contrasta amb el descens de la delinqüència en general?
2: Sí, perquè si comparem el primer semestre d'aquest any amb el primer semestre de l'any anterior, els delictes han disminuït a Catalunya un 7,6%. Si agafem aquesta mateixa comparativa, però amb la mitjana dels últims 4 anys, encara el descens és més gran, arriba a fregar el 10%. Pel que fa als delictes sexuals, com deies, pugen un 15% si fem la comparativa amb els últims 4 anys. Ara bé, si agafem les dades d'aquest any, d'aquests primers 6 mesos, amb les dels 6 primers mesos de l'any passat, les dades són gairebé iguals. Núria Parlon és consellera d'Interior.
3: Han de prestar la nostra especial atenció als delictes contra les persones. Aquí sí que és cert que les agressions sexuals mostren una tendència constant en la comparativa dels 4 anys, una baixada molt petita en la comparativa 2025 i 2026, per tant, és un dels elements en els quals hem de treballar, no només amb una perspectiva policial o exclusivament policial, sinó des d'una dimensió molt més transversal.
2: Les dades del Departament d'Interior també asseguren que els delictes contra la llibertat sexual es concentren en gairebé la meitat dels casos a l'interior d'habitatges.
0: I l'economia catalana dona senyals de transformació cap a un model més productiu, segons l'últim informe anual del Departament d'Economia de la Generalitat, Rafael de Ribot.
4: El bon comportament s'explica per la demanda interna, que s'ha convertit en el motor de creixement, però la productivitat augmenta poc i està per sota de la mitjana europea i nord-americana. Per millorar-ho, la consellera d'Economia, Alicia Romero, aposta per generar talent.
6: Quins elements hem de reforçar, hem de canviar perquè la nostra productivitat augmenti, no? I augmenti un ritme molt més accelerat del que ho està fent, que és veritat que en els últims anys creix una mica, però no el ritme que voldríem. Hi ha molts elements, molts factors. Un és el talent, importantíssim. Avui les companyies, les organitzacions es mouen buscant talent.
4: Tot i això, amb un 90% d'empreses amb menys de 20 treballadors, el govern reconeix que és difícil ser innovador, exportar o millorar els sous. Precisament l'informe assenyala com a reptes pendents que els salaris reals recuperin les pèrdues acumulades per la inflació i constata un repunt de la pobresa, sobretot entre la població estrangera, les llars monoparentals i la població infantil.
0: El que no repunta, Rafael, són habitatges nous a Catalunya, eh? De fet, anem enrere.
4: Sí, han caigut un 2,6% a tot Catalunya el primer semestre de l'any, una davallada que arriba gairebé al 40% a la ciutat de Barcelona. Són dades del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya que assegura que la realitat de la construcció està lluny, molt lluny, de les necessitats del país, tot i que el pla territorial sectorial es fixi, recorden, en l'objectiu de construir 25.000 habitatges anuals. Per demarcacions, només creix la superfície construïda visada a les comarques centrals i a Girona, mentre que baixen a les Terres de l'Ebre, Tarragona, Lleida i Barcelona.
0: I crida l'atenció la caiguda del 40% a la ciutat de Barcelona. Hi ha una explicació?
4: Doncs, per la degana del col·legi, Sandra Bestretén, hi ha un primer motiu evident.
8: Pel que fa a l'Ajuntament de Barcelona, sabem que el sòl és un límit i que segurament el que hem de fer és apostar per la rehabilitació integral que i fins i tot amb, activant moltes mesures que ens permetin identificar edificis buits que tenim a la ciutat, edificis, potser canvis d'usos.
4: Però reconeix que la regulació també influeix i assenyala concretament la normativa que obliga a reservar un 30% per habitatge protegit.
8: D'alguna manera tenim una mesura que és veritat, la mesura del 30%, doncs les dades continuen sent, doncs, possiblement un dels limitadors.
0: Quines solucions plantegen els arquitectes?
4: Doncs la degana del col·legi reclama un pacte nacional per l'habitatge, ho fa en nom dels col·legiats, que permeti, diuen, un plantejament que vagi més enllà de les legislatures.
8: No pot ser que les mesures comencen, es frenen, s'acaben, i llavors aquesta mirada allà recorregut segurament trauria aquesta pressió de presses, no? Vull dir, es posaria per davant la qualitat al fer-ho ràpid.
4: El Col·legi d'Arquitectes demana agilitzar la concessió de llicències urbanístiques, però ha evitat valorar les presentades per la Generalitat per simplificar els tràmits i diuen que encara els estan estudiant.
0: Gràcies, Rafael. Dos quarts i mig de nou, neguit i preocupació al municipi d'Aiguamúrcia, a la comarca de l'Alt Camp. Els bombers han estabilitzat aquesta tarda un incendi que s'havia declarat al migdia. L'alcalde assegura que últimament viuen una alerta constant. Diumenge, recordem, es va reforçar la presència policial i també d'agents rurals a la zona. Tarragona, Jordi Barranca.
7: Hi ha preocupació, per exemple, pel fet que hi hagi una persona lliure, que sigui la que els està provocant. De fet, és una de les línies de treball dels Mossos d'Esquadra i també dels agents rurals que dilluns destacava la consellera d'Interior, Núria Parlon. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, en declaracions a aquesta emissora.
9: El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues, si a veure si estem amb sort i poden localitzar aquesta persona.
7: Amb el que han estabilitzat aquesta tarda, atenció, perquè ja són 4 els focs declarats en aquest terme municipal des de dimecres a la setmana passada. Tot plegat el genera temor.
9: És un estat d'alarma a la zona, que a més és a la punta, on toca pontons, tenim Torrelles, tenim Querol, més amunt tenim Llacuna, vull dir, la gent del Penedès li diuen el pulmó del Penedès, no? És un pulmó que tenim de gestió forestal i, clar, la veritat que fa respecte.
7: A tot això, els bombers continuen remullant la zona per aquest últim foc que ha cremat una hectàrea i mitja, segons els agents rurals.
0: Mentrestant, gràcies Jordi, els bombers han aconseguit controlar aquesta tarda l'incendi que es va declarar ahir a Sant Quirze Safaja, això és el Moianès. Les flames han calcinat prop d'un centenar d'hectàrees en aquest cas. I també us expliquem que el bosc de Campelles, el Ripollès, està tancat des d'aquesta mitjanit fins a finals d'any per treure'n més de 8.000 tones de fusta. El temporal del mes de març va provocar una gran destrossa d'arbres i ara cal retirar els troncs que han caigut. Anem cap a Girona. Laia Claret, el bosc es tanca per seguretat, entenc.
10: Sí, exacte. De fet, l'alcaldessa, Judit Cornellà, argumenta que mentre fan els treballs de tala o retirada de fusta poden caure arbres i per això s'ha de tancar l'espai.
11: Perquè nosaltres no podem garantitzar la seguretat de les persones que passegen per aquesta muntanya. Quan una cosa no la pots garantitzar la seguretat, el millor és tancar-ho.
10: Alguns negocis que es dediquen al turisme es queixen que a la tardor, durant l'època de boletaires, no s'hi podrà anar i això els pot fer perdre clients. L'alcaldessa ho entén, però remarca que les feines són urgents.
11: Són una matèria calorífica molt important i, a més, és un arbre mort. Si un bosc crema amb un arbre viu, amb un arbre que està mort a terra sec, encara més. Per tant, nosaltres, com més ràpid i com més aviat ho traiem, millor.
10: Per entendre l'abast de la destrossa de la ventada, cal pensar que la producció de llenya de tota la comarca del Ripollès en un any és de 6.500 tones i només a Campelles se n'extrauran més de 8.000, sense comptar els boscos privats.
0: 20 minutets i arribarem a les 9 de la nit. Fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem.
5: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
25: A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
13: Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
26: Amb el Joan Antoni Fletxa.
27: El més difícil que tenia el
26: i amb la Mireia Benito.
13: Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3CAT.
28: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
29: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
30: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
31: El Mundial arriba al final. Aquest diumenge a Catalunya Ràdio, la final del Mundial. Qui el guanyarà? Lamine o Messi? Espanya o Argentina? Aquest diumenge a partir de les 8 del vespre, l'Espanya-Argentina en un especial del Club de la Mitjanit amb la transmissió de la final.
32: El Mundial al Club de la Mitjanit.
31: Amb Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, David Clopés, Sònia Gelmà i Roger Arbusà des de Nova York i Xavi Campos. La final del Mundial a Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
33: Ets tu.
5: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
0: Ara ens referirem a uns fets que van passar fa 8 anys. Us en recordareu de l'ensorrament del pont de Morandi de Gènova. El pont es va enfonsar quan hi circulaven cotxes i l'accident va deixar 43 víctimes mortals i mig miler de veïns sense casa. Doncs bé, avui hem sabut que la justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó l'exmàxim responsable de les autopistes italianes, Giovanni Castellucci. Maria.
1: Sí, Castellucci és el principal condemnat d'una trentena de responsables més que també han estat declarats culpables. La Fiscalia considera que sabien des de feia anys que el pont tenia problemes estructurals i que calia fer-hi obres de manteniment que van anar ajornant de manera sistemàtica. L'exmàxim responsable ja està empresonat, de fet, perquè compleix una condemna de 6 anys de presó per la mort d'una quarantena de persones en un accident d'autobús. Familiars de les víctimes han rebut la sentència amb una sensació agredolça.
12: Per què?
14: Que per què no estic satisfeta? Jo he perdut 3 persones de la meva família, 3. Una d'elles una neta de 9 anys.
15: Jo voglio rubare le parole di un altro familiar.
16: Agafant les paraules d'un altre familiar que va dir que avui podrà enterrar el seu germà, espero poder-ho fer jo també i que ell pugui recuperar la dignitat que li han arrabassat. Avui podem dir que els assassins dels nostres familiars són culpables.
1: El judici s'ha allargat 4 anys i les condemnes dels acusats sumen un total de 200 anys de presó.
0: I el Consell de Seguretat Nuclear ha avalat la sol·licitud per prorrogar el funcionament de la planta nuclear d'Almaraz a Extremadura fins l'any 2030. Ara el Ministeri per a la Transició Ecològica té de marge fins després de l'estiu per prendre una decisió. Pot ser el tancament del reactor 1 d'Almaraz al 2027 o bé allargar-ne el funcionament entre 2 i 3 anys més. Les entitats ecologistes reclamen al govern espanyol que no es modifiqui el calendari de tancament de les nuclears i de la decisió que prengui el Ministeri. N'estan pendents també les centrals nuclears catalanes. Tarragona, Manel Sastre.
17: Aquí la pròxima central que ha de demanar autorització de funcionament és Vandellòs 2, que ho ha de fer a finals del 2029. Inicialment hauria de demanar pròrroga per 5 anys, perquè ha de tancar el 2035, però si el govern finalment decideix canviar el calendari acordat amb el sector per apagar les nuclears, podria sol·licitar allargar aquest permís 10 anys més, fins al 2040. Les altres dues centrals a Ascó ja tenen autorització del Consell de Seguretat Nuclear per funcionar fins a la data prevista de tancament, el 2030 i el 2031, en un acord del Consell de Seguretat del 2020 que els gestors de les centrals també podrien demanar prorrogar. En tots els casos, però, les empreses propietàries han de valorar si amb els condicionants tècnics imposats els surten els números.
0: Un nou sistema de triatge dels serveis d'urgències dels 8 hospitals de l'Institut Català de la Salut permet que els infermers i infermeres atenguin i resolguin directament casos de baixa complexitat. La mesura ja ha demostrat que redueix el temps d'espera a les urgències en mitja hora de mitjana. Cèlia Formé, bona tarda.
18: Bona tarda.
0: Quines patologies poden atendre?
18: La meitat dels pacients que arriben a urgències ho fan per problemes lleus, com ara cops, talls, refredats, infeccions d'orina. Amb aquest nou model, els professionals d'infermeria poden assumir tot el procés assistencial, com valorar el pacient, prescriure alguns medicaments, demanar proves com radiografies i, si cal, també donar l'alta, com explica Marta Galindo, infermera de l'Hospital de Viladecans.
19: Nosaltres tenim la capacitat i per mitjançant protocols demanem un sediment d'orina, administrem, si cal, analgèsia, depèn del dolor que tingui, i bueno, esperem els resultats. Doncs el meu tractament a l'alta seria mitjançant la meva targeta de prescripció, li puc receptar perfectament un ibuprofeno, li puc receptar un paracetamol.
18: A l'Hospital de Viladecans, on el sistema ja està més consolidat, l'espera dels pacients amb patologies lleus s'ha reduït fins a una hora i les infermeres resolen un de cada 5 casos d'aquest tipus. A la resta d'hospitals de l'ICS, la reducció és d'uns 30 minuts perquè el nou model encara s'està desplegant.
0: Queda ja menys d'un mes per l'eclipsi del 12 d'agost i a les Balears és com una mena de bomba de rellotgeria. Pressió humana màxima, risc d'incendis, risc de destrossa del fons marí, possibles col·lapses, a banda dels riscos personals. Si més no, així ho veu el govern balear, que ha presentat un pla d'emergències que, Caterina Carmany, es podria dir que és per terra, mar i aigua.
20: Sí, bona nit. Per exemple, es blindarà la Serra de Tramuntana perquè no s'hi pugui accedir en vehicle i també es vigilaran els excursionistes. Hi haurà un ampli dispositiu per controlar les embarcacions i els drons aeris per detectar incendis, col·lapses o altres incidents. A més, el govern balear ha demanat als hotels que intentin retenir els turistes. Sentim la consellera de la presidència del govern balear, Antònia Maria Estarelles.
21: La seguretat depèn de que tothom disposi de la mateixa informació i actuï amb la màxima responsabilitat.
2: En aquest sentit, hem fet molta feina a les federacions hoteleres per demanar als hotels que organitzin esdeveniments per veure o seguir l'eclipsi amb l'objectiu que els seus clients no es desplacin.
3: S'han habilitat 26 punts d'observació oficials a totes les Balears amb una capacitat de 300.000 persones. A les illes, la pressió humana serà màxima, amb més de 2 milions de persones.
4: Catalunya Vespre.

0: Obrim la crònica cultural amb aquesta proposta del grec, la prestigiosa coreògrafa belga Anne-Theresa de Keersmaeker i el ballarí emergent de breakdance Solal Mariotte actuen junts per primera vegada en un muntatge on el cançoner de Jacques Brel, l'esteu sentint de fons, es converteix en punt de trobada. És el teatre grec en una proposta emocionant, poètica, de gran bellesa, que es podrà tornar a veure aquest divendres. Marta Vives.
1: Com es conjuga la dansa contemporània amb l'urbana i la música de Jacques Brel? Quin és el punt de connexió entre la dansa i la música? Què queda de les cançons i de l'esperit de Brel avui en dia? Totes les respostes a aquestes preguntes són al muntatge a Brel, on The Keersmaeker i Mariotte converteixen la música i la poesia del belga en moviment i coreografia per transmetre les emocions i estats d'ànim de les seves cançons i també per transitar tot el seu univers. Anne-Theresa de Keersmaeker és un dels referents imprescindibles de la dansa contemporània. Actuat en diverses ocasions al Mercat de les Flors i al Teatre Lliure i també al Teatre Grec, on ara hi torna. Per la directora del Festival Grec, Letícia Martín, és tot un luxe.
2: Anne-Theresa de Keersmaeker és, sin duda, una de les referentes de la dansa contemporània dels últims 30-40 anys i tenir la sort de tenir-la sobre l'escenari del Teatre Grec amb aquesta darrera creació és sense dubte un luxe imperdible del festival. També el fet de que aquesta obra es va estrenar a la cantera Avignon, ara es troba amb la nostra cantera del Teatre Grec i està sense dubte perfectament adaptada a aquest espai.
1: Un invent similar a aquest de Keersmaeker ja el va fer el 2002 amb la música de Joan Baez i ara torna, però acompanyada d'un ballarí d'una altra generació i estil diferent. Plegats plantejaran preguntes sobre els canvis i buits en el temps que surten a la superfície quan es revisiten les cançons de Jacques Brel a la llum d'avui.
0: L'editorial Barcino reedita Liliana, l'obra cabdal de Peles Mestres, considerada una joia del modernisme català i del llibre com a objecte d'art. El volum, que ja és a les llibreries, restitueix fidelment el poema original de 1907, que no es podia trobar en la seva forma original, Montse Mas.
3: L'obra fusiona poesia i arts del llibre per endinsar el lector en un bosc de noms, fades i elfs. Són prop de 1.800 versos i més de 50 il·lustracions originals de l'autor en un volum que també recupera l'adaptació teatral musicada per Enric Granados, així com la reproducció a tot color dels figurins que el mateix mestre es va dissenyar per la representació. En definitiva, tal com destaca l'expert en literatura del segle XIX i autor de la introducció, Josep Maria Domingo, el que es recupera ara és una autèntica obra d'art total del modernisme.
4: El gran moment creatiu del modernisme és la Casa Batlló i és la Liliana, i és Solitud de Caterina Albert, però Liliana forma part d'aquest paquet. És una peça estel·lar en el món de l'edició, una suma de tot el que Apel·les Mestres havia volgut ser com a poeta i alhora com a il·lustrador.
3: L'edició a cura d'Anna Fernández Clot es publica coincidint amb els 90 anys de la mort d'Apel·les Mestres que es compleixen aquest diumenge.
0: Doncs bé, justament el següent que expliquem és que creix el mercat del llibre en català, impulsat sobretot pel segment juvenil. Així es desprèn de les dades dels segells en català del gegant editorial Penguin Random House, Marc Ruiz.
5: L'èxit de les dues novel·les de Regina Rodríguez Sirvent, Crispetes de matinada i Les calces al sol, que ja porta 200 setmanes en la llista dels més venuts, o El joc del silenci, de Gil Prat sobre Roca, han ajudat que les publicacions en català de Penguin Random House tanquin la temporada liderant les vendes en ficció. El director literari dels segells en català de Penguin Random House, Joan Riambau, remarca que el públic més jove eixampla aquest creixement.
6: Cada vegada hi ha més lectors en català. És un mercat que segueix creixent. És un mercat, a més, que s'està reforçant amb lectors joves. Que nosaltres sí que des de la primera setmana del 2026, per primera vegada, els segells de Rosa dels Vents, La Magrana i La Campana lideren aquest segment del mercat per davant d'altres grups.
5: De cara a la tardor continuaran apostant per noves veus, com el debut literari d'Eduard Solà, guionista de Casa en Flames, amb el thriller familiar El Niu, o l'actriu i directora teatral Cristina Genabat, que publica Sorra. També arribarà el nou thriller d'Oriol Canals i un autorretrat del líder d'Antònia Font, Joan Miquel Oliver.
0: I per primer cop el modernisme català centra una exposició a la galeria més important de Múnich. Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso, mostra 160 peces d'artistes com ara Ramon Casas o Isidre Nonell.
5: També és el primer cop que la Kunsthalle München mostra l'obra d'arquitectes modernistes com Lluís Domènech i Montaner o Josep Puig i Cadafalch, desconeguts fins ara a Alemanya. S'hi podran veure 160 peces d'una desena de museus i sales com el NAC, el Cercle del Liceu, el Museu Carmen Thyssen, la col·lecció Casa Coberta Marsans, el Museu Reina Sofia o el Museu del Cau Ferrat de Sitges. Entre les obres hi haurà pintura, escultura, dibuix i maquetes arquitectòniques datades entre 1880 i 1914.
0: Gràcies, Marc. Sis minuts i ja seran les 9 de la nit, així que arriba l'hora dels esports. David Ubach, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Parlem de Karim Adeyemi. Ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça.
7: I en les properes hores, per tant, es podria ja fer oficial el seu fitxatge per les 5 properes temporades fins al 2031. El club l'haurà de pagar 22 milions d'euros i 7 més en variables, subjectes als títols, al Borussia Dortmund alemany, que és el seu club d'origen, el de l'extrem alemany de 24 anys. La seva presentació com a nou futbolista del Barça dependrà ara de quan torni el president blaugrana Joan Laporta després de veure la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i Argentina. Per tant, un jugador que està a punt d'arribar al Barça i un que està a punt de tornar a marxar. És el porter Ter Stegen. L'alemany avui no s'ha entrenat amb els companys amb permís del club a l'espera de resoldre el seu futur, que lligaria a l'Ajax d'Amsterdam en forma de cessió.
0: Parlem de l'Espanyol perquè ja és a Navata fent la tradicional estada de pretemporada fins al 22 de juliol.
7: En aquesta localitat de l'Alt Empordà és on ha fet la pretemporada inicial l'Espanyol els últims anys. Demà passat, primer partit amistós per als blanquiblaus contra l'Olot. I una de les noves incorporacions, el brasiler Moscardo, ha parlat de la pretemporada en concret, la seva primera com a blanquiblau i dels aspectes que hi troba diferents.
8: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil, más físico, un proceso más, menos técnico y más físico. Y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
0: A segona divisió, el Girona ha presentat fitxatge.
7: El del davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades.
9: Why I choose Girona? Because it's a little dream.
10: Per què he triat el Girona? Perquè és un somni. Des de que era petit, somiava jugar a Europa o en una bona competició, també a Espanya. Així que podria dir que era el meu petit somni.
9: So it's kind of like was my small dream.
7: És un davanter, atenció, que fa 2 metres i 4 centímetres d'alçada i que arriba procedent del Beto de la primera divisió hongaresa. I el Sabadell, que és l'altre equip català de la segona divisió, ha començat avui el seu estatge de 10 dies a Salou. Dissabte jugarà un primer amistós contra el Castelló.
0: El Tour de França, tercer triomf d'etapa per al belga Tim Merlier en aquesta edició.
7: Ha tornat a ser a l'esprint, la seva especialitat, avui a la 12a etapa, on hi ha hagut una caiguda massiva als últims 100 metres, després dels 179 quilòmetres plans entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saon, que de tota manera no han afectat Merlier per guanyar.
11: Jasper Stuyven got a little flat tire.
12: El meu company Jasper Stuyven ha patit una petita punxada i crec que ell no veia clar llançar l'esprint final, però li he dit que estigués tranquil, el pneumàtic estava bé. Crec que avui la comunicació entre nosaltres està molt millor. Simplement li he dit que mantingués la calma i ho ha fet. Crec que ell també ha vist que jo tenia un bon dia.
13: I was a good day.
7: Tadej Pogacar es manté com a líder sense canvis a la general, per tant, amb 3 minuts i 36 segons de marge respecte de Jonas Vingegaard. Demà, 13a etapa, que pot deparar canvis entre els candidats a guanyar el Tour, seran 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Dol i Belfort, amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada.
0: I en bàsquet, el Barça ha fet oficial la quarta incorporació de l'estiu.
7: La del base nord-americà Umoja Gibson, que té 28 anys i firma com a blaugrana per 2 temporades.
14: Hey, what's up, boss of this? Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Per mi és una benedicció ser aquí. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor. Tinc ganes de conèixer els meus companys de viatge. Fem-ho, som-hi!
7: Gibson ve de l'Olimpia de Ljubljana, Eslovènia. En les properes setmanes es preveu que fins i tot pugui adquirir el passaport búlgar, de manera que deixarà d'ocupar plaça d'extracomunitari. El bàsquet Manresa, en canvi, el belga Retino Vasohan deixa l'equip després de 2 temporades en esgotar-se el seu contracte. Encara en bàsquet, també destaquem que l'Uni Girona jugarà l'accés a la fase regular de la propera edició de l'Euroliga en una eliminatòria prèvia que serà contra el Panathinaikos grec o bé contra l'Emlat Konut turc. Una eliminatòria que, això sí, les gironines tindran l'avantatge de jugar-la a casa a Fontajau el 30 de setembre. També avui s'ha fet el sorteig de la fase de grups de la FIBA Europe Cup. El Girona, parlem en aquest cas en clau masculina, ha quedat enquadrat al grup B amb el Levice d'Eslovàquia, l'Ostende de Bèlgica, el Zolnoki d'Hongria, el Girona Gora de Polònia i el guanyador de la prèvia entre el Peja de Kosovo i el Dinamo de Bucarest. Una fase que es basa en una lligueta a doble partit i que comença el 7 d'octubre.
0: Breument, David, en waterpolo, fitxatge de renom per l'Atlètic Barceloneta, eh?
7: És l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco, d'on era el capità. És un jugador a qui han escollit dues vegades millor jugador del món i, entre d'altres, ha guanyat 4 Champions i un Mundial.
0: Gràcies, David.
7: Adéu-siau.
0: Encara ja els últims segons abans de les 9. Néstor Gómez, quin temps ens espera?
15: El temps d'aquest dijous ha estat encapçalat pel sol per algunes precipitacions que han deixat 11 litres per metre quadrat a Tírvia, una precipitació que s'ha donat més al matí que no pas a la tarda, acompanyada, això sí, de fang, una pluja bruta i unes temperatures que han reculat respecte a ahir. Ahir les màximes sovintejaven o predominaven els 40 graus a gran part del país. Avui ja ens hem quedat per sota la més alta, Artés, amb 38 graus. I tot això a les portes d'un divendres que serà molt més assolellat que avui. Ja de bon matí farà sol, possiblement hi hagin alguns núvols baixos cap a l'àrea de la costa central, sectors també de la Catalunya central, en principi sense precipitació, i el que sí que tindrem demà al matí com a novetat és la presència de la tramuntana. A la tarda apareixeran alguns núvols, sobretot cap a l'àrea del Pirineu, i no descartem que hi caigui o s'esperi alguna precipitació cap al Ripollès o cap al massís dels Ports. El que sí que podem esperar demà és una petita baixada de les temperatures respecte als valors d'avui. Baixa una miqueta el mercuri i això farà que les màximes rondin la xifra dels 35-36 graus a bona part de l'interior del país. Ja no arribarem als 38, tret de la zona de Ponent, que encara els hi costarà de baixar dels 37 o 38 graus. La baixada de temperatura serà una miqueta més consistent de cara al proper dissabte.
0: Bona nit, són les 9. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés no serà immediata. La resoldrà el Suprem, que de moment mantindrà l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont pel delicte de malversació. Fonts del tribunal apunten a Catalunya Ràdio que no se senten interpel·lats per la sentència europea i volen esperar a saber què diu el Constitucional cap a la tardor. Maria Costa. Doncs bé, en el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt a favor dels encausats el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. David Aranda, d'Arrels Advocats, recorda que l'Audiència Nacional ja va reconèixer que l'amnistia era aplicable.
16: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata respecte a l'amnistia de les persones investigades en aquest procediment.
0: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'1 d'octubre, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podia haver. Ara sí, més informació, Maria Costa.
17: L'Audiència de Madrid ratifica que es jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Avala la decisió del jutge Peinado, però retira les acusacions de corrupció en els negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. També li aixeca les mesures cautelars i ordena que se li torni el passaport. Fonts del govern espanyol mantenen que Begoña Gómez és innocent i que es tracta d'una causa política amb l'objectiu de perseguir-la i assetjar-la. El Partit Popular, en canvi, diu que veure la dona d'un president al banc dels acusats és inconcebible en qualsevol democràcia europea, una situació, diu, sense precedents.
0: La Cambra de Comerç de Barcelona amplia les conegudes com a cadires de plata, les vocalies, que s'assignen a grans empreses que fan una aportació econòmica. La votació ha enfrontat els membres del plenari de la Cambra i s'ha aprovat finalment pel vot de qualitat del president Josep Santacreu, que ha estat l'impulsor de la proposta. La posició contrària l'han defensat sobretot els membres de la candidatura independentista Eines de País i de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec. Fins ara només Criteria Caixa i el RAC disposaven d'una d'aquestes cadires de plata que després d'aquesta votació s'ampliaran a 10.
17: Avisar algú anònimament que potser l'has contagiat d'una infecció sexual és una de les novetats d'IsReady, una nova eina del Departament de Salut per prevenir i detectar les infeccions de transmissió sexual entre els joves de 16 a 25 anys. La iniciativa permet demanar gratuïtament un kit d'automostra per detectar el VIH, la clamídia i la gonorrea des de casa. També incorpora un sistema per avisar de manera anònima les parelles sexuals d'una possible exposició a una ITS i un chatbot amb informació sobre salut sexual. En aquesta primera fase es distribuiran 1.500 kits gratuïts a Catalunya.
0: I Catalunya viu l'inici d'estiu més càlid dels últims 76 anys. Segons dades del Servei Meteorològic, des de l'1 de juny fins al 15 de juliol, la temperatura mitjana ha estat gairebé 4 graus per sobre de la mitjana d'aquest període de l'any. El Meteocat atribueix aquests registres a les temperatures excepcionalment altes de les últimes setmanes, amb 3 onades de calor gairebé consecutives que no han permès recuperar els registres normals. Marc Prohom és el cap de climatologia del Meteocat en declaracions a Catalunya Ràdio.
18: El fet més extraordinari d'aquesta situació és la persistència i també que no hem recuperat després d'una onada de calor una situació de normalitat. I això s'emmarca des del 2022 que les temperatures, especialment a l'estiu, estan clarament per sobre de la mitjana. Darrere d'això no hi ha altra explicació que el canvi climàtic que ja és entre nosaltres i que mica en mica es va fent més intens.
0: Malgrat que ja s'acaba la tercera onada de calor de l'estiu, hi ha avisos per calor nocturna en comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha viscut la primera nit tòrrida amb temperatures per sobre dels 25 graus dels últims 86 anys, que és quan es va començar a registrar les dades. I ara els esports de Bitubac.
7: Doncs amb Karim Adeyemi, que ja ha superat la revisió mèdica amb el Barça, en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge pel Club Blaugrana per les 5 properes temporades. En bàsquet, el Barça ha anunciat, en aquest cas sí, un nou reforç, el quart de cara a la nova temporada, el del base nord-americà Umoja Gibson, que firma per dues temporades procedent de l'Olimpia Eslova, i el Tour de França, tercera victòria en aquesta edició de la ronda francesa per a l'esprintador belga Tim Merlier, que s'ha imposat novament a l'esprint de la 12a etapa a la general, sense canvis importants. Tadej Pogačar continua com a líder.
0: Gràcies, David. Gràcies també a tots vosaltres per la vostra atenció. El Catalunya Vespre tornarà demà a les 8. Bona nit.
19: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.

0: i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
1: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
0: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
1: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
2: Amb la col·laboració de la denominació d'origen Catalunya.
3: Vine al Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana, amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com. Organitzen Esport i el periòdic com el patrocini de Cupra.
4: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio, t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
5: Per què els adolescents de 12 anys s'enganxen als vapejadors? Què suposaria construir una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova? Les denúncies d'assetjament als grans restaurants, n'hi ha també a casa nostra?
6: Al Tot es pot parlar, posem el focus en qüestions de qualsevol àmbit que afectin la nostra vida quotidiana.
0: Amb Domènec Subirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
4: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana...
0: Tot es pot parlar.
4: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
8: En el capítol anterior...
9: El 1999 troben les restes òssies d'una dona embarassada de 5 mesos en una finca de Sant Salvador de Guardiola. Per les lesions que té el crani, l'estudi antropològic forense conclou que li van disparar un tret. L'informe indica que la dona hauria mort entre 5 i 15 anys enrere i que té entre 25 i 45 anys. És una dona blanca, de tipologia europea occidental, de 171 centímetres d'alçada i amb diverses alteracions patològiques. La Guàrdia Civil intenta identificar-la i envia totes les policies al seu perfil per si alguna ha denunciat la desaparició. També se li extreu una mostra d'ADN per trobar coincidències amb el banc de dades policials. El resultat és negatiu. La investigació queda en via mòbil.

0: mort d'un tret al cap i li havien trencat la mandíbula en vida. L'enterrament dels cadàvers es va fer al mateix nínxol, però per separat, la mare en una caixa i el fill en una altra. No sabem qui és la víctima i això va fer que els investigadors quedessin encallats. Avui, la casualitat, la burocràcia i la genètica permetran avançar en el relat i sentireu un testimoni carregat d'angoixa i d'humanitat. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
1: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
2: Crims. Per què matem?
1: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came.

0: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
1: El relat d'avui el comencem molt lluny de Sant Salvador de Guardiola. Anem a Madrid. També hem de fer un gran salt endavant en el temps i ens hem de situar al 2017, 18 anys després que es trobessin les restes òssies de la dona embarassada de 5 mesos. Deixarem aparcada per un moment la història de Sant Salvador de Guardiola per endinsar-nos en una altra d'igual de sorprenent. Però no perdeu de vista l'esquelet de la dona i el seu embaràs. A Madrid, en un pis del barri de Salamanca, hi viu una senyora que es diu Josefa Fraile. Actualment, l'any 2021, la Josefa té 62 anys i pràcticament no surt de casa. La seva vida està marcada per un fet molt dolorós, la desaparició de la seva germana, la Carmen. Només de sentir el seu nom, la Josefa ja plora. No vol saber res de periodistes, però ha accedit a parlar amb la Lídia Oriols, que és una persona amb una gran capacitat de convenciment. La Josefa costa una mica d'entendre perquè va d'una cosa a l'altra. Intentarem ajudar a aclarir el seu relat. Aquesta dona de 62 anys que viu al barri de Salamanca de Madrid recorda que l'última vegada que va veure la seva germana Carmen era un dia de novembre de 1981. Han passat 36 anys.
2: Me llama la secretaria del director y me dice: hay una chica toda desaliñada, los pelos alborotados, muy gorda, que dice que es tu hermana. Imagínate, salí corriendo. Carmen, ¿qué pasa? Llorando. Yo mi último recuerdo de mi hermana es viéndola llorar. Me siento culpable. Y le dije: espera, que voy a coger el bolso y hablamos. Me di la vuelta, fui a donde tenía mis cosas. Y Carmen. Y me dijo: se ha ido. Ese fue mi último día. No duermo.
1: Això que explica la Josefa tan afectada va passar al 1981. La Carmen, en aquell moment, és 2 anys més gran que la Josefa. Quan va desaparèixer, eren dues noies de 26 i 24 anys que miraven de deixar enrere una infantesa i una adolescència molt dures. Els pares les havien abandonat de ben petites. La mare havia marxat amb un home que li havia posat com a condició que deixés les dues nenes.
2: Mi padre tenía 20 años... Vivían en Vallecas, eran vecinos, mi madre tendría 16, 17, no lo sé. Mi madre iba a las casas a fregar. Se encama con un señor, con un señorito, porque ella iba a las casas. Y la deja embarazada. Y a mí con 2 años, o 3, me deja en la calle O'Donnell, donde las monjas, estas que llevan así, que parece una paloma, y me da un barriguitas de color negro, un barriguitas, pero en vez de plástico, de color negro, de caucho, de los que se rompen, como de porcelana. Y ella iba embarazada así.

Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Agnès Marquès. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés no serà immediata. La resoldrà el Suprem, que de moment mantindrà l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont pel delicte de malversació. Fons del tribunal apunten a Catalunya Ràdio que no se senten interpel·lats per la sentència europea i volen esperar saber què diu el Constitucional cap a la tardor. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt a favor dels encausats el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional. I això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. David Aranda, d'Arrels Advocats, recorda que l'Audiència Nacional ja va reconèixer que l'amnistia era aplicable.
2: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata respecte a l'amnistia de les persones investigades en aquest procediment.
1: Més informacions amb Oriol Pujador.
3: L'edició europea de Politico avança que demà la Comissió Europea farà un toc d'atenció a Espanya pels casos de corrupció política. El setmanari ha pogut consultar, abans que es faci públic, una part de l'informe sobre l'estat de drets als països de la Unió Europea que la Comissió presentarà demà. N'extreu que el document inclou crítiques a Espanya per haver fet avenços limitats en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i els requisits pel que fa a la declaració de béns que han de fer els alts càrrecs públics. Segons Politico, el document denuncia que, tot i que Madrid ha presentat un projecte de llei d'integritat pública i ha adoptat un pla especial anticorrupció, l'aplicació pràctica de les normes vigents no ha millorat.
1: Els Estats Units llancen una nova onada d'atacs contra l'Iran per sisena nit consecutiva. El Comandament Central de l'Exèrcit Nord-Americà ha informat que aquest vespre han iniciat nous bombardejos per disminuir la capacitat militar de la República Islàmica.
3: L'objectiu de Washington és destruir les plataformes de llançament de míssils i drons des de la costa iraniana de l'estret d'Hormuz per evitar que Teheran ataqui vaixells comercials que naveguen a la zona. La portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha dit que, malgrat les hostilitats actuals, el president Donald Trump manté la porta oberta, una sortida negociada.
4: El president sempre està obert i disposat a la diplomàcia. L'Iran ha expressat que vol arribar a un acord. Estem parlant amb ells, però el president no permetrà que ataquin vaixells comercials a l'estret d'Hormuz sense que en paguin les conseqüències.
1: I milers d'ucraïnesos han protestat per la destitució del ministre de Defensa del país, Mikhailo Fedorov. Era molt popular per ser l'arquitecte de la guerra dels drons, que ha tornat a Kiev la iniciativa i, per tant, la moral a la ciutadania. Fedorov ha enviat aquest missatge.
5: Avui el poble ucraïnès s'ha pronunciat, però no han sortit al carrer per un ministre específic, per mi. Els ucraïnesos han pres els carrers per ells mateixos. Per què? Per l'esperança que ara tenen. Cuideu-vos, hem d'entendre que no hem de desestabilitzar el país. Aneu amb compte, perquè Rússia farà tot el possible per explotar qualsevol debilitat del nostre país.
1: I Zelensky ha lamentat la situació.
6: Un president en temps de guerra no hauria d'haver d'escollir en una situació així, sincerament. M'agradaria molt la unitat. Les dues parts no l'han trobada, i aquest no és només el seu problema, sinó també el meu.
3: Cremen diversos incendis a municipis d'Espanya. Un incendi ha calcinat més de 6.000 hectàrees prop del municipi d'Orés, a Saragossa. Continua descontrolat. Les flames que van començar dimecres han obligat a desallotjar més d'un miler de persones de 5 municipis propers. Els bombers calculen que encara trigaran dies a poder-lo controlar. A banda d'aquest foc, els bombers també treballen en un altre incendi amb gran potencial per cremar milers d'hectàrees a Guadalajara. Aquest foc ha començat al municipi de la Mierla i ja s'ha demanat el suport de la UME. Aquest petit municipi de 40 habitants també s'ha hagut de desallotjar. I a la Comunitat de Madrid, un altre incendi també ha obligat a desallotjar un centenar de veïns per un foc provocat. L'autor d'aquest incendi ja ha estat detingut.
1: Els esports amb Sergi Andreu.
7: Karim Adeyemi ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça i en les pròximes hores es podria oficialitzar el seu fitxatge fins al 2031. Mentrestant, Ter Stegen no s'ha entrenat amb permís del club perquè està negociant la seva cessió a l'Ajax d'Amsterdam. I encara en clau blaugrana, demà sabrem l'abast de la lesió de Frenkie de Jong i el temps de recuperació d'aquesta lesió al genoll que es va fer durant el Mundial. En bàsquet, el Barça ha fitxat el base nord-americà, Umoja Roja Gibson, de 28 anys per dues temporades. Arriba procedent de l'Olímpia de Ljubljana. I el Tour de França, tercer triomf pel belga Tim Merlier en aquesta edició. Ha tornat a ser a l'esprint. A la general no hi ha canvis. L'esloveta de Pogacar manté els 3 minuts i 36 segons sobre Jonas Vingegaard.
0: Fins aquí les notícies.

0: L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Visca la ciència. Endavant, Marta.
0: El búnquer.

0: 1891, Ginebra, Suïssa. Bon lloc per començar la temporada, lluny de Liverpool, de Southampton, sí, de qualsevol port britànic.
1: I tant.
0: Zero barcos, zero problemes.
2: Avui no us heu de preocupar per res. Sí. Les ciutats portuàries d'Anglaterra i l'oceà Atlàntic ens queden molt lluny. L'únic perill aquàtic que podem tenir a Ginebra és que ens mulli aquell raig d'aigua que tenen instal·lat al llac. Saps aquell raig?
0: Que si ho sé, la Neus m'hi va portar aquest estiu.
2: Ah, sí?
0: És un xorro d'aigua. Ja està, el que passa que va molt amunt.
2: Sí, sí, sí.
0: I tant, no fotis la cara allà perquè fa un lifting, eh?
2: Cuidado, cuidado. Bueno, la Neus, precisament, després que és l'experta en Suïssa, sí, ja ens explicarà més coses sobre el famós raig aquest de Ginebra. En fi, sense cap perill ni cap iceberg a la vista, hem de donar la benvinguda al nostre protagonista d'avui, en Richard Norris Williams.
0: És suís, però té un nom molt americà per ser suís, eh?
2: Sí que és veritat, sí. Però té una explicació, eh? En Richard és fill d'americans. De fet, ell ha nascut a Ginebra, però té la nacionalitat estatunidenca. Com us podeu imaginar, la família d'en Richard està ben posicionada. Té diners i prestigi. El seu pare és un advocat de l'Standing de Filadèlfia, que fa anys es va instal·lar a Europa.
0: Carai, tu!
2: El petit Richard creix en un ambient aburgesat i elitista. Tindrà els millors tutors que li ensenyaran anglès, alemany i francès. Menys català, eh?
0: Sí, exacte. Sempre, que prengui francès. Però vols ensenyar-li català,
2: català
0: primer?
2: Català se li ha ensenyat al nano.
0: Noi.
2: Hòstia. Com que els altres nanos de Suïssa són uns morts, en Richard creix sense gaires amics. Els suïssos no són molt aixelebrats.
0: No! Són... Quin suís boig coneixes? Zero? No.
2: No, cap. És que, de fet, no conec cap suís, em sembla.
0: Ja, és que... surten poc, eh?
2: Sí.
0: Sí que de tant en tant veus alguna matrícula suïssa, perquè fa gràcia, sí, tenen la bandereta aquella, sí, però sí, dius... No el veuràs discutir-se amb una ampolla de vi trencada al mig d'una carretera.
2: No.
0: Que soy suizo, que te mato.
2: No. Fent balcòning a Mallorca. No són d'aquest tarannà.
0: No, zero morts.
2: Bé, quan el nostre amic té una estona lliure, el seu pare se l'emporta a les pistes de tennis per practicar. El pare d'en Richard és molt bon tenista i creu que el nano té futur. El nostre Richard també la toca bé, eh? Té fusta de tenista.
0: Què dius ara? Ei, noi!

0: Clar, això t'anava a dir. Com sempre t'enganxa, tot t'enganxa treballant.
1: Sí, sí, noi.
0: És una cosa... O sigui, no, tu no et matarà una branca que et caigui sobre mentre fas la migdiada.
1: No, no, no, no, no, això no, això no.
0: Hosti, no.
1: Però, bueno, però ho deia perquè es va trencar amb molts trossos, molt petits, que el dels vidres del cotxe això hauríem de mirar.
0: Creus que està mal arreglat?
1: S'hauria de ficar un tipus de vidre que quan es trenqui no estigui recollint vidres els propers 30 anys de la teva vida. Clar. Dins del cotxe.
0: Passes que si poses vidre de finestra et pot seccionar el cap molt fàcilment, trobo jo.
1: Sí, sí, sí.
0: Vidre d'aquells, no?
1: Bé, en doncs, aquest cas el...
0: Juga.
1: El juga a tenis.
0: Juga però és bo o no és bo?
1: És bo.
0: És aquells de... El nano és el nou Federer. Noi,
1: bueno.
0: No sap ni agafar la raqueta encara.
1: No, en aquest cas, sí. El pare té motius per fardar del seu fill.
0: Val.
1: Amb només 14 anyets, en Richard guanya els seus primers partits contra gent més gran que ell. És un prodigi que pot tenir números de convertir-se en tenista professional.
0: Carai.
1: Però com que el pare és un home intel·ligent i sap que el món dels esports és molt traïdor, vol que en Richard continuï estudiant. El matricula a la Universitat de Harvard. En cas que el tennis no funcioni, en Richard tindrà una carrera.
0: Com fan tots els pares de futbolistes.
1: Sí,
0: què et penses, que no ho va fer el pare d'en Neymar? Intentar matricular-lo a Harvard.
1: No sé. Què deu haver estudiat, en Neymar?
0: En Neymar? A jutjar per la seva actitud fora del terreny de joc, empresarials.
1: Empresarials. Ah, clar, clar, clar. I aquells que l'acompanyen són els seus assessors.
0: Són assessors. Són tots els llicenciats en dret.
1: En Richard l'atrau la idea de marxar de Suïssa i passar una temporada a Harvard. Viurà noves aventures i travessarà l'oceà Atlàntic, que és una cosa que li fa molta il·lusió. Primer viatge fins a França, on agafarà un transatlàntic que el portarà fins als Estats Units.
0: Cinc temporades i no n'aprenc, eh? De cop, a la mínima, apareix un barco. No. Del no-res! Era un tio jugant a tennis a Suïssa,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: no hi ha res més lluny d'un barco.
1: No t'has de preocupar, Jair, tranquil.
0: Va.
1: El viatge amb el transatlàntic va com una seda i en Richard arriba sa i estalvi. Tranquil.
0: Val.
1: Ja està. Un cop instal·lat a Harvard, combina els estudis d'economia amb el tennis.
0: Val.
1: Ja sabeu que als Estats Units els esports són fonamentals per tenir una vida universitària plena.
0: Sí.
1: Les lligues d'estudiants són el pas previ per convertir-se en professional. El nostre amic guanya totes les lligues universitàries de tennis. És l'esportista més famós de Harvard.
0: Bé, nano, bé.
1: Oh, que guapo el tenista.
0: Que guapo, sí, que guapo.
1: Un cop acabats els estudis, en Richard torna a Ginebra, al costat del seu pare, que al mateix temps li fa d'entrenador. Si vol ser professional, encara li queda molt camí i moltes hores a la pista.
0: Nano, aquest canell! És que no sé què se li diu a un tenista.
1: No se li pot dir res.
0: Jo sé que a un nen que juga a futbol castellà se li diu... Mete la intensidad!
1: Sí.
0: Dale. Que ningú sap què vol dir.
1: O passa la pelota.
0: Aquella esquilla.
1: Sí, aquest és el quillaco fort.
0: Jo em pensava que anaves a dir...
1: Si passa la pelota, no passa el tio,
2: No la passes!
0: No la passes. Però si el futbol és per passar-la.
1: Sí, sí.
0: El pare que vol que el nen marqui tots els gols,
1: amb el futbol?
0: Què?
1: Jugàvem aquí a la gleba, que érem tots catalans, però que no sabíem ni castellà.
0: Sí.
1: I les ordres eren castellà, també, sempre.
0: Per què?
1: Vamos de què?
0: Que no saps parlar ni castellà.
1: Som de la gleba, nano.
2: Estoy solo.
0: Que tens quatre tios a sobre. Aquesta gent que deia, estic sol,
1: sí.
0: I tenia quatre tios al voltant, deia... Ja,
1: mira una mica, mira, perquè sol no estàs.
0: No estàs.
1: Bé, ens plantem a principis de l'any 1912.
0: Sí.
1: En Richard, de 21 anyets, acaba de guanyar el campionat suís de tennis.
0: Oh.
1: Cuidado, eh? És llavors quan rep una carta de la Federació de Tennis dels Estats Units. L'han preseleccionat per jugar a la Copa Davis de l'any vinent en la modalitat de dobles.
0: Ah.
1: En Richard està especialitzat a jugar a dobles. Quan juguen parelles, ho fa d'allò més bé.
0: Bueno, a veure, si a mi em poses de parella en Djokovic, te'n passo més d'una ronda,
1: També. Clar, si un dels dos és bo...
0: És boníssim, l'altre, igual.
1: Mira, el del Rafa Nadal...
0: Què?
1: No opinaré perquè no sé de tennis jo.
0: No.
1: Però cabells sí que en sé.
0: No, de cabells... Ah, val! Que el d'en Rafa Nadal volia dir els cabells.
1: Bueno, tot el d'en Rafa Nadal.
0: Tot el d'en Rafa Nadal és... Jo quan...
1: A mi se'm fa carregós aquest senyor. Se'm fa... Vés a fer de president del Madrid ja i deixa'ns en pau.
0: Apareix de cop i em fa mandra.
1: Hòstia,
0: mira que... Apareix de cop, vaig veure un anunci de Can Carlos Latre. Es fa un show ara, a celebrar 25 anys de carrera.
1: Sí.

0: però de cop va sortir un plano d'en Rafa Nadal. Vendran amigos, i són en Rafa Nadal, i penso, aquest senyor que hi ha de fer un espectacle d'humor? Bueno, perquè a mi no em fa cap gràcia.
1: Bueno, però d'imitacions sí, perquè és fàcil d'imitar.
0: Bueno, però quan l'imiten Carlos Latre ja em fa gràcia.
1: Sí,
0: però ell no. Però ell no. Ell gens ni mica.
1: Bé, doncs, en Richard té molt nivell amb el tema dels dobles, que, sí, que és una modalitat una mica ridícula. Sí. Sembla que estigui jugant a la Wii Esports una mica. No? Però bueno.
0: Sí, perquè el camp de tennis no és tan gran, eh?
1: No, com per posar-hi quatre persones, no.
0: No, no, no.
1: Però no, hi ha tenistes que s'especialitzen en dobles, perquè sí, motiu ha de viatjar cap als Estats Units per entrenar-se amb els seus nous companys.
0: Val.
1: En Richard està encantat amb la proposta. El viatge el farà acompanyat del seu estimat pare, que ja sabeu que també és el seu conseller, el seu entrenador, el mànager i el que faci falta.
0: Escolta, de moment aquesta biografia, per començar la temporada, fluixeta, perdona, eh?
1: Bueno,
0: perdona,
1: no,
0: perdona.
1: Sí.
0: M'estic posant el... Estic mirant on em ressona aquesta biografia.
1: Sí, sí.
0: Me poso el paper a l'espectador, sí, i
1: pensa
0: no
1: que això
0: res.
1: Va al migdia ara, que la gent també és un altre tipus. És... També no els hi podem posar molt difícil el primer dia. Al migdia ja saps que la gent els hi toca més el sol. És un altre nivell.
0: És que no havia mirat el rellotge, com que aquí no hi ha sol. Ostres, tu, és veritat que és l'hora del migdia, ara.
1: Ens hem adaptat.
0: Perdoneu per la gent que està escoltant el podcast, que sé que escolteu les 3 de la matinada.
1: Hi ha gent que direu, hòstia, avui va lent, això.
0: No,
1: no,
0: teniu
1: estem,
0: raó.
1: Ens hem adaptat a la gent del migdia.
0: És l'hora... Ara... perdoneu, és així. És així, ja està. Ja no fem més referència a l'hora, perquè sabem que aquest és un programa transversal.
1: Cadascú l'escolti quan vulgui, i ja està. En fi, un cop a França,
0: sí,
1: és el pare d'en Richard qui compra els bitllets del transatlàntic,
0: sí,
1: que els portarà cap als Estats Units.
0: Bueno, i a mi què m'importa que l'hagi comprat el pare? Bueno, que ha comprat un bitllet d'un vaixell, vale?
1: Sí.
0: Sí, vale?
1: Un vaixell que...
0: No, Pedro,
1: ara sí,
0: no,
1: ara sí. Sí. Ha comprat dos bitllets per l'RMS Titanic!

0: Ara anava a dir, però quanta gent hi ha al Titanic, cony? Molta.
1: Molta. Molta, la veritat, eh? On és el nen de cada temporada? El nen fantasma que els ha vist abans de pujar.
2: No, senyor, no hi pugi. Està maleït, aquest barco.
0: Que està maleït, si l'acaben de fer.
1: No hi ha nen, no hi ha nens.
0: No hi ha nen. En Richard, bueno, fan cas al nen fantasma i es queden a terra ferma.
1: No,
0: no hi ha nen.
1: No hi ha res que faci sospitar que aquell viatge transoceànic acabarà amb un bon xafastre. A hores d'ara, el Titanic ja ha sortit del port de Southampton. Fins i tot ja ha tingut temps de patir un incendi entre les calderes 5 i 6. Però tot ha quedat en un ensurt. El vaixell arriba al nord de França per fer una parada i recollir alguns il·lustres passatgers, entre els quals hi ha en Richard i el seu pare. Evidentment, aniran a primera classe.
0: Ah, val.
1: Els nostres amics els espera un viatge ple de luxes i tranquil·litat a bord del transatlàntic de vapor més llarg i més segur del món. O almenys això és el que posa el bitllet.
0: Bon bitllet, eh?
1: Sí.
0: Ostres, si ho posa el bitllet, pugeu tranquils,
1: home. I tant, home.
0: Oi que el metro de Barcelona no hi diu el mitjà de transport més segur i ràpid?
1: No, no. Els primers 4 dies són tranquils i plàcids, fins que arriba la data i l'hora concreta. Les 23:40 de la nit del 14 d'abril. No cal que ho relatem altra vegada, que el pobre Frederick Fleet no pot agafar els prismàtics perquè l'armari està tancat. Primer capítol de la història d'aquest programa, Frederick Fleet. I tampoc cal que us tornem a relatar com es menja un iceberg gegant amb patates.
3: ¿Qué ha sido eso, José?
4: ¿Qué ha sido eso? No sé, me he dejado la llave de los prismáticos.
1: Després del sotrac, ja sabeu que els passatgers i la tripulació primer s'ho prenen amb molta calma. Alguns curiosos pugen a coberta per fer el xafarder i per jugar amb els blocs de gel que han caigut sobre el vaixell.
0: Que divertit.
1: Amb tot aquell soroll de gent amunt i avall, en Richard i el seu pare no poden dormir. Decideixen sortir del llit, vestir-se amb una gabardina i anar a mirar què carai està passant. Quan veuen tant rebombori, prenen una sàvia decisió.
0: Saltar el primer bot que troben, perquè és el que has de fer si xoques contra un iceberg.
1: Decideixen anar al bar del vaixell a prendre una copeta.
0: S'ha de ser molt borratxo, eh? El Titanic enfonsant-se... Hi ha bar. Ara he vist gel i m'ha vingut
1: en cojo de... El tenista no és de posar-se nerviós.
0: No!
1: El tenista és molt ferm psicològicament. Se li està enfonsant el barco, però...
0: Sí.
1: Un whisky.
0: Primer un whisky.
1: Els diuen que el bar està tancat.
0: No!
1: Que tornin a les seves habitacions. Vaya merda, barco. Ja emprenyat, eh?
2: Què passa? Home, que cerrado de què?
1: De nou al passadís, en Richard i el seu pare senten els crits d'auxili d'un altre passatger que s'ha quedat tancat.
5: No puc obrir la porta! Està ple d'aigua!
1: Un moment!
5: Està ple d'aigua!
1: Un moment!
5: Què?
1: Un moment!
5: Què?
1: Bueno, calli! Un moment! Amb els crits d'aquell home, en Richard i el seu pare comencen a entendre que en passa alguna de grossa. En Richard, que és prim, però fort com un roure, comença a tirar la porta a terra a cops d'espatlla.
4: Apartis! Apartis!
0: Les portes d'un barco no són molt fermes?
1: Sí, suposo, no sé. Sí. I del Titanic, més.
0: Home, el Titanic. Sí.
1: Per fi la poden obrir i rescatar el passatger atrapat.
0: Sí.
1: És llavors quan apareix un membre de la tripulació del Titanic i els fot un pet de crits per haver danyat una de les portes del vaixell.
0: Val, ja ho trobarem.
1: Ja ho trobarem,
0: sí.
1: I tant que ho trobarem. Els diu que aquell comportament és inacceptable, que podien haver ajudat l'home sense la necessitat de danyar el mobiliari del vaixell.
0: No sé si vindrà d'una porta.
1: Bueno.
0: Aviam, parlem-ne d'aquí un rato.
4: Ha vingut el pèrit del seguro
0: sí.
4: I amb aquesta porta no ens hi està, perquè diu que ja estava aixafada abans, eh?
0: No li entra, això no li entra.
1: Quan en Richard i el seu pare decideixen anar a coberta, ja fa estona que els primers bots salvavides són a l'aigua. Com que els periners estan cridant primer les dones i els nens,
0: sí.
1: Els nostres amics creuen que hi ha bots de sobres i decideixen tornar cap a dins del vaixell.
0: Però ficau-vos en un bot.
1: No, calma. No. Han dit dones i nens.
0: Bueno,
1: no
0: dones i nens, però sempre hi ha un foradet.
1: Bueno.
0: Que no hi pot haver-hi tants de nens al Titanic, tampoc. És per dir, bueno, noi.
1: No hi ha pressa. A més, a coberta hi fa molt fred. Pensa que en Richard i el seu pare van amb roba interior i una trista gabardina.
0: Bona estampa, també,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí.
0: I volien anar al bar així,
1: anaven a fer un whisky, eh? En calçotets i gabardina, els 6 de 8. Home. S'estan pelant de fred. Mentre cobert el caos és majúscul, ells decideixen anar al gimnàs del vaixell.
0: Què?
1: Eh?
0: Noi. Com? Perdoni?
1: Per combatre el fred han tingut una magnífica idea. Anar al gimnàs a fer una mica d'exercici. Allà s'hi estan una bona estona fins que la situació, ara sí, es torna insostenible. El vaixell comença a inclinar-se de veritat i les peses del gimnàs rodolen per terra.
0: En aquest moment sí que dius, ei...
1: Cuidado.
3: cuidado, perquè les manuelles aquelles t'aixafen un peu, eh?
0: Home,
3: fa i, molt de mal, eh?
0: I si t'has de, si t'has de morir d'un cop de pesa d'aquesta...
3: No!
0: És ben tonto,
3: no,
0: també.
3: Millor, molt tonto, millor ofegat.
1: Quan decideixen tornar a sortir a coberta, ja no queden bots salvavides i la part de davant del Titanic ja està per sota del nivell de l'aigua.
3: Però quanta estona han estat al gimnàs? Els hi han anat alçant al cel? No en queda cap bot salvavides, home. Sisplau.
1: Per primera vegada, en Richard i el seu pare ho veuen fotut. Abans d'enfonsar-se amb el Titanic, decideixen fotre's a l'aigua i allunyar-se del vaixell. Recordeu que la temporada passada vam analitzar el moment de la pel·lícula quan la xemeneia es trenca i cau sobre la gent que hi ha flotant a l'aigua?
3: I tant, que esclafa l'amic, l'italià, l'amic d'en DiCaprio.
0: Sí, senyor.
3: Sí, sí, sí, sí.
1: Una de les quatre xemeneies es va trencar pel mig, això és ben veritat, eh? Es trenca de la base i cau en picat just on hi ha...
3: A l'amic italià d'en DiCaprio.
1: A la pel·lícula, sí, Jair. Ah. Però estem explicant el que va passar de veritat.
3: Ah, ah, i què... Però i què més real hi ha que la mort entre en Jack i la Rose? Què pot haver-hi més poderós?
1: A la vida real, la xemeneia que es trenca, les tonelades i tonelades d'acer que es precipiten sobre l'aigua, cauen just on hi ha en Richard i el seu pare.
3: Això ha de fer por, això, eh?
0: Home, home, home, si el, si el Tutu Quisplà ja impressiona... Hòstia.
3: Aquella... Aquell aixecament d'aigua. Ja dius, cuidado. Imagina't una xemeneia. No, però això, això ens ho hem inventat.
1: No
3: ara,
1: ens hem inventat res, Jair, tot documentat. Podeu buscar-ho, si voleu. En Richard se salva, però el pare mor esclafat. En Richard ha vist com el seu pare moria aixafat per una xemeneia gegant.
3: Però car del cap a sota aigua.
1: Clar.
3: Però és deu, el que faria. Home, algú, algú deu entrar, no?
1: Algú deu entrar, sí.
3: Sí, sí.
1: L'onada generada impulsa en Richard fins a una espècie de bot inflable ple de supervivents. Encara que hi ha més gent del compte, decideixen apiadar-se d'en Richard i li fan un lloc a dalt del bot inflable.
3: Sempre hi ha lloc.
1: Sempre.
3: Sempre hi ha lloc. Rose,
1: ara.
3: Aquella porta.
1: Ara.
2: No hay sitio para los dos.
3: Coño, a ver...
1: Ostres. La pija aquesta.
3: Sí que hi ha, ja aniré sentat, si cal, però hosti...
1: Al bot inflable hi ha tanta gent que tota l'estona està mig inundat. El pobre Richard s'ha de posar, s'ha de passar hores i hores amb aigua gelada fins a la cintura.
3: Oi.
1: El nano no s'ho pot creure. Fa una estona estava dormint al transatlàntic més luxós del món i ara està lluitant per no morir congelat.
3: La vida és això.
1: És així, és així. Finalment, l'RMS Carpathia arriba al lloc del naufragi i comença a rescatar els supervivents. De les 30 persones que van sobre el bot on es troba en Richard... Només en sobreviuen 11.
3: Què dius?
1: Els altres han mort congelats. El nostre Richard encara és viu, però puja a bord del Carpathia amb clars símptomes d'hipotèrmia. El tapen amb mantes i li fan fregues per revifar-lo,
3: sí.
1: Però ha passat massa hores en aigua gèlida. Té les cames negres i gairebé no li circula la sang.
3: Això re, home. Això fiques una bossa d'aigua calenta,
1: sí.
3: Una cosa d'aquelles de grana que fiques al microones, un coixí d'aquells.
1: Ostres, carda un fàstic, allò. Carda pudor,
3: no t'agrada?
1: Allò carda pudor tota la casa. Si perdoneu,
3: lo...
1: no, no.
3: Però sem... si fa olor d'espígol, peio.
1: És un nivell d'espígol que mareja.
3: Sí, poder, no. Si poder dir que és mal.
1: Allò és una merda. Has d'agafar la...
4: No t'agrada, la...
1: No. Agafeu l'esterilla aquella que s'enxufa de tota la vida, allò...
3: No és molt perillós, això.
1: Em sembla que sí, perquè jo me la vaig deixar una vegada al 5 i, bueno, quasi es desfà el matalàs. Cuidado.
3: Cuidado. I, sobretot, no beveu... No feu una Coca-Cola amb allò a sobre.
1: Amb l'esterilla
3: a sobre. Allò, allò enxufat.
1: Clar, clar, no us ho poseu a la banyera. No.
3: No. Perquè l'aigua està freda, em fiquen una esterilla elèctrica a dintre. Oh, si us plau.
1: El doctor que examina el nostre amic
3: sí que...
1: opta per l'amputació de les dues cames.
3: O sigui que anava en sèrio, això. S'agrada una mica de fred. Ai, que
1: no,
3: tinc
1: no,
3: les cames fredes,
1: no,
3: collons.
1: No, no, no, va en sèrio, va en sèrio.
3: Adéu a la Copa Davis, entenc.
1: Home, jo no sé gaire de tennis, però... També, si ets tenista, triar entre les cames i les mans... Les cames.
3: Sí, cames, cames perquè pots fer...
1: Amb cadira de rodes.
3: El mateix any són els Paralímpics.
1: Sí, exacte.
3: Per tant...
1: Mira, el pare.
3: Què?
1: Ara està pensant el nen. Va fer bé d'apuntar-me econòmiques.
3: Ah!
1: Te'n recordes? Ha fet carrera.
3: Sí,
1: almenys
3: que és veritat.
1: Fer alguna cosa.
3: Sí.
1: En sentir, però, les paraules del metge, en Richard es desperta de cop. Diu que ni parlar-ne d'amputar-li les cames. Li diu, textualment, eh?
3: Sí, què?
1: No m'amputin les cames.
3: Val.
1: Els hi prego. Les necessito per jugar a tennis. Realment em fan molta falta.
3: No perd la calma, el tio,
1: no, no,
3: eh? Aviam.
1: No. Aviam, un moment,
3: coment,
1: doctor. No es precipiti.
3: Doctor, ja sé que té el bisturi a les mans, però esperi un moment.
1: El doctor el veu tan desesperat que decideix fer-li cas.
3: Però a veure qui és el metge. Que ha estudiat empresarials, aquest tio, eh?
0: Hòstia, jo no sabia que tinguessis dret a... No?
6: Que el metge, a mi, que el metge em faci cas, jo trobo una bestiesa. Clar, sempre li diria, doctor, sisplau,
0: no, que estic desesperat. Faci més el que vostè cregui, poder.
1: En Richard, que encara conserva la mirada pura i brillant, és valent i sap que aquelles cames encara no estan perdudes. L'endemà mateix, el nostre amic ja comença a fer els primers passos per recuperar la mobilitat de les extremitats inferiors. El metge del vaixell no s'ho pot creure.
6: Aquest metge vols dir que no anava una mica per feina? Sí.
0: Home, aviam, el va enganxar un dia de feina. És veritat, era el dia del Titanic.
6: Tinc fred a les cames, s'ha d'amputar.
0: S'ha d'amputar. Vinga, el següent. Vostè què li passa? I el següent calla com un puto.
4: Calma. No, jo estic bé.
6: Estic un tio que està en flames, eh? No, a mi no em toqui.
0: S'acabaria la cua al cap, s'acaba ràpid, eh?
6: El primer li amputa les cames. Què té vostè?
4: No, jo res. Jo he vingut a veure si estava tot
6: ja
4: bé.
6: Ja està.
0: Hòstia, noi. Quan arriben a port, el cas d'en Richard ja s'ha fet famós. El nostre amic sap que l'enfonsament del Titanic només ha sigut un petit contratemps en la seva carrera de tenista. Tal com ha promès, pensa recuperar la mobilitat de les cames i guanyar la Copa Davis.
6: Clar que sí. Clar que... Fes-ho pel teu pare, home. Ara. Ell ho hagués volgut.
0: Sí, senyor.
6: Abans de ser aixafat per una xamaneia, el que volia és que juguessis a tennis.
1: La teràpia se l'imposa ell mateix. Cada dia caminarà un mínim de 2 hores.
6: Hosti, tu... Poder, si t'ho posen així amb les cames rebentades, poder t'estimar més que te les amputin. Tens excus, almenys,
0: cada dia 2 hores, eh?
6: Sí.
0: Anar i tornar, eh? Home!
4: Un anar i un tornar, sí, clar.
0: No, és que
4: clar.
0: Si no és molt tonto.
4: Clar.
0: Si no vas marxant molt lluny, eh? Cuidado els que aneu a caminar.
4: Sí.
0: Cuidado.
4: Sí, que...
0: Sembla una tonteria,
4: no,
0: sembla una obvietat.
4: Ho sembla, però... ho sembla. Jo quan ho estaves dient pensava quina tonteria, però després, ei,
0: penseu que s'ha de tornar.
4: Cuidado.
1: En Richard, només 4 mesos després del naufragi, s'apunta a l'Open dels Estats Units i el guanya. Oh! I un any més tard, per fi, guanya la seva primera Copa Davis. Oh! Amb només 23 anys, en Richard Williams es converteix en una llegenda dins i fora de les pistes de tennis. Després d'un naufragi i després de perdre el seu pare d'un cop de xamaneia, el nostre protagonista ha complert el seu somni.
6: Ostres, ja era hora. Tu, ara m'has deixat de pedra. Per fi, tranquil·litat,
0: sí,
6: perquè
0: lo
6: del Titanic, mira que tots sabem com acaba i cada vegada que s'explica pateixo, perquè sí que hi haurà morts.
0: Es pateix.
6: El Titanic sempre fa patir.
1: Ara tocarà patir una mica més. Que... Ha superat tot això, sí. Ha guanyat la Copa Davis,
0: sí.
1: Però arriben temps convulsos. Acaba d'esclatar la Gran Guerra.
6: Hòstia, però Richard, tu jugues a tennis.
4: A tennis.
6: No et poden cridar a fila si tu estàs guanyant.
1: El 1914 es presenta a una oficina de l'exèrcit americà. S'ha presentat voluntari per anar a combatre contra els alemanys.
6: No, home, no.
1: Sabeu on l'assignen?
6: És que no sé què dir ja.
1: A la Marina dels Estats Units, a bord d'un vaixell de guerra.
6: Mira que ja puesto.
1: El que ha fet el psicotècnic, també...
6: Aviam.
1: Com se li va morir el pare, vostè?
6: Això fa per una xamaneia del Titanic.
1: A la Marina.
6: Sí, ja ho veurà, és un passeig, això. Fer de mariner.
1: Mala llet, eh? Els seus companys mariners li fan broma i diuen... Aquest no cal que li doneu armilla salvavides. Aquest s'espavila sol.
6: Mare que us va parir, noi.
1: Un cop superades les bromes de rigor, en Richard es porta molt bé amb els seus companys i fa una gran tasca durant la guerra. Ell i els altres mariners lluiten contra l'enemic en centenars de combats navals. Per sort, en Richard no ha de lamentar cap altre enfonsament. Acaba la guerra sense cap rascada.
6: Jo no entenc res, tu.
1: Per les seves accions heroiques, el govern francès li concedeix la Creu de la Guerra i la insígnia de cavaller de la Legió d'Honor. Tot i que en Richard és un supervivent del Titanic i veterà condecorat de la Primera Guerra Mundial, encara és jove i li queda corda per estona. Ara, per fi, es podrà centrar en el tennis. El 1916 guanya la seva segona Copa Davis. Es col·loca en la posició número 2 del rànquing mundial i es converteix en capità de l'equip dels Estats Units.
6: És que, clar, capità, i a veure què li dius tu a aquest tio. A aquest tio no li dius, i tu amb qui has empatat? I, bueno, espera, seu, que t'explico.
0: És que en Rafa Nadal no ha anat a la guerra, que jo sàpiga.
6: No, ni no fa gens de pinta d'anar-hi. I els barcos en els que pugen no s'enfonsen.
0: No.
1: Durant els anys que està actiu, guanya diversos tornejos de prestigi, com el de Wimbledon, i també honor olímpic als Jocs Olímpics de París, el 1924.
6: Carai, tu.
1: A la seva vitrina de trofeus, en Richard hi acaba exposant 5 copes Davis i es retira als 44 anys.
6: Els 44 encara remenava.
0: Ojo, eh?
6: Home, per tenir unes cames que van estar a punt de ser amputades, Déu-n'hi-do, sí. Va fer feina, eh?
0: Oh, i tant.
1: Després de retirar-se del tennis, es dedica a fer de banquer a Filadèlfia, ciutat de naixement del seu estimat pare, el cel sigui. El 1957, el seu nom entra al Tennis Hall of Fame. És un home estimat i apreciat per tothom que viu una vida tranquil·la al costat de la seva família i els seus amics. La mort li arriba l'any 1968, quan tenia 77 anys.
6: Ostres, tu, molt bé.
1: Richard Williams.
6: Aviam.
1: Quina vida, eh?
6: Impressionant, impressionant.
1: El voleu veure?
6: Sí.
1: Sí?
6: Sí.
1: Aquí el teniu.
6: Uita!
1: Tenista.
6: Tenista, però al tanto.
1: Pantalons tenista... llargs i cinturon, eh? Jugant a tennis.
6: Camisa, eh?
1: Sí, sí, sí.
6: O sigui,
1: sí.
6: Jo he vist tios pitjor vestits a treballant en un banc, eh?
1: Sí, jo mateix. Jo no he anat mai tan mudat, eh?
6: Perdona.
1: I, bueno, i el que recull les pilotes...
6: Perdona?
1: Que va com si es n'és a casar, de vestit.
6: Tenim aquí darrere un senyor amb
1: barret,
6: amb canotier... De...
1: Pajarita.
6: Sí, tenim en Buster Keaton aquí darrere de recollir sí, sí, pilotes. Sí. Aquestes raquetes, que si heu agafat una raqueta d'aquestes...
1: Ojo, eh?
6: Sabeu el que és, això. Ojo. És un infern, eh?
1: Pesen una...
6: Bueno... És millor jugar amb una fusta qualsevol que trobis
1: sí,
6: al bosc,
1: sí, sí,
6: eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
6: Mare de Déu, quina mirada! En fi, anem a veure què en pensa el públic. Richard Williams, digne entre el búnker, sí o no?
7: Sí!
1: Unanimitat absoluta, no podia ser d'altra manera.
6: No.
1: Home, no li han passat no, més desgràcies
6: no.
1: perquè no ha pogut viure més temps.
6: No, no, no, i a més feia patir que no entrés perquè veig que aquest any hem tirat la casa per la finestra i la foto està emmarcada i amb vidre davant.
1: Hi ha vidre, eh?
6: Si tires això aquí, un xafastre, eh?
1: Sí, hi han dos menors d'edat a primera fila que no voldríem llestimar-los.
6: No, perquè no sigui es fa càrrec d'aquestes lesions.
1: Bé, fort aplaudiment per Richard Williams, que entra al búnker!
8: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: Neu Rossell, què tal? Bona entrada de temporada.
1: Gràcies, igualment. Com esteu?
0: Bé.
1: Escolta, està molt net tot.
0: Sí.
1: Quina passada.
0: Bueno, a veure, molt net.
1: Dins
0: dels estàndards del búnquer.
1: Sí.
0: Està net. És que vam tenir uns problemes la temporada passada amb uns ratolins.
1: Sí.
0: Primer feien gràcia.
1: Però van deixar de fer-ne.
0: Van deixar de fer-ne ja. Quan es van començar a menjar tot el nostre patrimoni.
2: Temporada passada es va anar de bòlit, sí. Tot era un caos, sí, sí, i en canvi aquí veig que...
0: No, hi ha ordre.
2: Hi ha ordre. I què vol Catalunya?
0: Ordre.
2: Seny.
0: Així ho han decidit. Cuidado. Bueno, anem... Res, que sapigueu que és el primer capítol d'aquesta cinquena i última temporada del búnquer.
1: Sí. Oh! Això...
2: Bueno, tot el bo s'acaba.
0: Ah, exacte, i han dit que és la gent que... ha triat seny.
1: Sí.
0: No.
1: Els ratolins se'ns va superar.
0: Sí, és l'última temporada, perquè així ho hem decidit tant nosaltres com l'emissora. Les coses s'han d'acabar.
2: Sí.
0: La gira del búnquer confidencial continua.
2: Bé.
0: I no sabem quan acabarà. Estem molt contents perquè tenim tots els teatres plens altra vegada arreu de Catalunya. Queden poquetes entrades a... a Esparreguera per veure Francisco Franco el 12
2: sí.
0: d'octubre, que és una cosa ben
1: maca. Parlant d'ordre, eh?
2: Sí. Feu ara, que després la gent el dia abans vol comprar entrades.
0: Sí.
2: No, feu.
0: Bueno, hi ha gent que vol comprar entrades el dia després. Quan vindreu?
1: És veritat. Sí.
0: L'endemà de Figueres. Quan vindreu a Figueres? Ahir. En fi, doncs això, queda dit. I com a novetat del programa, que sapigueu que enguany, a la segona part, vindran a acomiadar-se diferents personalitats de Catalunya.
1: Meravellós.
0: D'aquest espai tan bonic que ha estat i és el búnquer. Després, avui tenim el primer convidat de la temporada, que ens fa molta il·lusió. La Neus ens el presentarà d'aquí una estona.
2: És fantàstic, això.
0: Vinga.
1: Vinga, va, som-hi. A veure, comencem la temporada com ha de ser, parlant del Titanic.
0: Sí.
1: I de gent esclafada per una xemeneia com a pare del nostre amic. La dada que potser no sabíeu és que una de les xemeneies del Titanic és falsa.
0: Què?
1: Sí, pel que sabem no és la que va aixafar el nano.
0: Ah, aquella no era...
1: A veure, de les quatre xemeneies que tenia el Titanic, només tres servien per extreure gasos de calderes. N'hi havia una que era... doncs per fer bonic,
0: sí,
1: perquè quedés
0: bonic.
1: Més equilibrat, no, suposo? Vull dir...
2: Ostres, posa-n'hi quatre.
0: Sí que és veritat que tres quedaria raro, ara.
1: Home, bueno, però perquè ara el tens vist.
0: El nostre, perquè hi ha un pot d'allioli sobre. Però... hòstia.
1: No, els dissenyadors van considerar que un transatlàntic com aquell doncs havia de dur quatre xemeneies. Encara que una fos doncs, de cartapedra, és igual.
0: Per decorar.
2: No passa res.
1: Bé, la quarta la fan servir per temes de ventilació al vaixell, però que sapigueu que era completament innecessària.
0: Sí.
1: Atenció a la pregunta, doncs, a la gent de Lleida, que esteu aquí davant, a punt. A
0: Lleida, la primera fila del búnquer avui.
1: De les quatre xemeneies, quina era la falsa? En quin ordre estava col·locada? Això no ho he dit, n'hi ha quatre, n'hi ha una que no. Opció A, la primera de totes, la xemeneia que estava més a prop de proa.
0: Proa és davant, eh?
1: Sí.
0: Vale, no sé mai, això.
1: Jo tampoc, però estava apuntat al guió.
0: Proa.
1: Opció B, la segona xemeneia.
0: Sí.
1: I opció C, la quarta, la xemeneia que estava a la popa del vaixell.
0: La popa. La popa és el cul.
1: Ah, exacte.
0: Però popa. Es fa popó. La popa.
1: Ah, exacte.
2: Ja el tens.
0: Ja el tinc, ara ja el tens.
1: Ja ho diré a l'escola, això.
0: Ja,
1: perfecte.
0: Ara ja em quedarà.
1: Us podeu mirar
2: sí,
1: la maqueta.
2: Aquí no, les quatre són iguales, o sigui, no se'n refieu, sí. Però per la gent que està aquí...
0: La de davant de tot.
1: Primera, segona o quarta.
0: La segona o la de darrere de tot.
1: O la de allioli.
3: Quina creieu?
4: La primera.
5: La primera?
4: Sí. Una del mig.
5: Sí.
4: La primera,
0: li
4: fem cas a l'Eloi, que si no serà culpa seva.
0: Sí.
1: Molt bé, perfecte, doncs. Ah. No
2: ben jugat, s'ha de fer així sempre.
1: La A, doncs,
0: la.
1: Anem a veure si és la A.
0: Oh! No, Eloi!
1: Ostres.
0: Ho han perdut tot.
2: Tot.
1: Doncs era... era la C, la de darrere de tot, la del cul.
2: Clar, vam pensar que aquesta no l'haurà ningú.
1: Sense aquesta xemeneia, doncs també hauríem passat i ja està. Va, i parlant de coses inútils, aquell raig d'aigua de Ginebra.
0: Sí, sí, és veritat.
1: Sí, que heu dit al principi que...
0: La Neus en parlarà.
1: Sí, exacte. Doncs es diu Jet Do.
0: Jet Do,
1: sí, o d'aigua, ho entenem.
0: Sí.
1: Quan el van instal·lar l'any 1886, sí que feia servei. Era una vàlvula de seguretat, una sortida, perquè la xarxa de canonades de Ginebra no rebentés amb la pressió de l'aigua.
2: És que tenen molta aigua, tenen molta aigua. Per allà.
1: Ah, exacte, i saps què? Abans de que rebenti tota la ciutat, cardem aquí un xorro.
2: Està ben pensat,
0: sí,
2: fes un forat.
1: Clar.
0: Jo això ho he de canviar de la meva caldera de gasoil, la vàlvula de seguretat. Però el que m'ho ve reclam va dir no passa res.
1: Oh.
2: Hi ha molta pressió, dius, de gasoil.
0: Bueno, la vàlvula aquesta de seguretat per si hi ha molta pressió que surti per allà, jo no la tinc ara, a dia d'avui. Ha de venir un dia a canviar-ho, aquell, però ah, ja vindrà.
1: Bueno, és el típic, eh? Sí. Bé, ara actualment el seu ús és estètic, d'acord? No hi ha cap problema.
0: Val.
1: De sortidors d'aigües gegants n'hi ha repartits per tot el món. El de Ginebra és molt famós i els turistes estan encantats de passar-hi una bona estona. Tu sí, vas veure-ho, Jair, sí, quan vas anar-hi, molta gent.
2: Ara, no cal una bona estona.
1: No, però insistant, vas veure que estan allà estirats.
2: La gent estava molta estona allà.
0: A mirar-ho.
2: Mirant-lo, sí. Fent molta foto.
1: I l'aigua va fent, no canvia, bueno, a vegades hi posen colors, però sí, de dia bueno, no.
0: És aigua, és aigua. És maco que hi hagi vida al carrer, també.
1: Oh, i tant, que és maco. Tot ple de turistes? Mare de Déu, i tant.
2: És presenta d'alcalde, ara.
1: Va, doncs som-hi amb la pregunta. A veure, sí. La gent de Barcelona, sou,
0: Barcelona,
1: eh?
0: Barcelona, la segona fila del búnquer.
1: Vinga, va. Quina és la font més gran del món? On es troba? Opció A, a Barcelona, és la font màgica de Montjuïc. Opció no diguis que no, un moment. Opció B, a Dubai. I opció C, a Singapur.
3: La veu, la sé.
6: Singapur.
0: Quina poca autoestima, sí, a Barcelona.
2: De veritat, no els hi agrada.
6: Home, a Dubai ho fan tot gran.
1: Sí.
0: A Dubai ho fan tot gran. Bon dato. Bon dato. És l'eslògan de Dubai.
6: Ho fan tot gran. En català.
1: A veure. Dubai. Doncs anem a veure si és la B. Doncs sí, mira, es diu Palm Fontaine.
0: La Palm Fontaine. Oh, que maca, que maca.
1: Sí, exacte,
0: home,
1: la teniu aquí.
0: Que maca. És gota quilla, eh?
1: Mira com podeu veure, surt del mar, eh? Sí, veieu que està allà. Ha batut el rècord Guinness com a la font més gran del món.
0: Molt bé.
1: Ocupa un total de 7.327 metres quadrats.
0: Molt maco.
1: És una bestiesa.
2: És molt.
0: Sí, no, però va bé perquè et tapa una mica la gent que es mor de gana darrere.
1: Ah, exacte.
2: Sí, els que s'han mort construint això.
0: Sí,
2: perquè,
0: vinga.
1: Ja és 120 metres cap amunt, l'aigua.
2: 120 cap amunt és molt alt,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, i 3.000 llums que l'il·luminen. 3.000 trobo que és molt, també, eh?
2: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí. Dubai és així.
0: Dubai és així.
2: És quillo.
1: Tot gran, ja està.

0: Ens sap greu per en Richard Williams, però avui el tenista del Titanic quedarà eclipsat per un convidat que ha tingut l'amabilitat d'entrar a dins del búnquer i que estem encantats de tenir-lo entre nosaltres. Avui ens ha vingut a visitar el presentador amb la caiguda d'ulls més irresistible de la televisió. Una persona que a mig Catalunya té la impressió de conèixer-lo personalment del temps que fa que el veiem a TV3.
1: Sí.
0: Els més veterans el recordaran per l'Entre línies, amb documentals tan potents com Creure en Hitler...
1: Oh,
0: Plats Bruts, el making of.
2: Hey, López, tio, que ha començat l'Entre línies.
3: L'Entre línies?
2: T'ho juro, tio, que no ens ho perdem mai.
3: Hòstia, i avui de què va?
2: Es veu que fan un making love de la nostra sèrie.
3: Un making què?
2: Un making love, no es diu així?
0: Una de les joies que encara es poden trobar per internet. Des del 2013 el tenim cada cap de setmana donant-nos les males notícies de l'actualitat i confirmant-nos el que ja sabem, que el món està molt cardat. Així que rebem amb un fort aplaudiment a Ramon Pellicer.
4: Aquest crit l'heu fet més d'un cop, eh?
1: Sí.
4: Jo el segueixo.
0: Saps, eh?
4: Ja s'han dit això.
5: És només per personalitats importants.
1: Ens escoltes, Ramon? Sí, o ho dius
4: I
1: per
4: tant,
1: compromís?
4: No.
1: Ah, sí.
4: Us escolto i, a més estic absolutament compromès amb aquest programa.
1: Amb la
4: causa. Fins al punt de triar com a cançó de la meva vida, Mediterrani, perquè vagi amb to, amb els vaixells i amb el...
0: Ah, perfecte.
1: Molt bé, molt bé.
0: És un dels nostres.
1: Molt bé.
0: Bé, a veure, atents a la gent de Torelló, perquè ara la pregunta va per vosaltres, d'acord? En Ramon no és tenista, però de petit sí que va participar en un esport ben curiós. Pregunta anirà sobre ell. A veure, quin esport practicava Ramon Pellicer? Opció A, judo. Opció B, rugby. I opció C, bàdminton.
4: Bàdminton.
6: Raquetes,
1: eh?
0: Veuen de raqueta, eh?
1: Ramon Pellicer els aboca a raquetes.
0: Bueno, poder Moreno, Nadal, Rafa Nadal...
4: Raquetes de neu, potser.
1: Ah.
0: Què creieu?
6: Badminton.
0: Badminton, la C. Anem a veure si és la C.
7: Ai.
1: No! Ningú juga a badminton.
0: Ostres, i a l'Empordà menys, eh?
5: Mira, ens en feien jugar a l'institut obligats, eh? I sí, era molt mala idea.
1: Per tant, ens queda judo o... L'altre, quin era?
4: Rugby.
0: Ramon, què?
1: Judo o rugby?
4: Judo, evidentment.
1: Judo?
4: Sí.
1: Sí. Cuidado, eh?
4: Vaig arribar a cinturó blau només, que no és...
5: Què vol dir només?
4: Home, només.
1: Cinturó blau.
0: Qui primer hi ha blanc?
4: Falta el marró i el negre.
1: Bueno.
0: Ah,
5: o sigui,
0: ja hi era.
5: Això t'ha de convalidar, ara.
1: Ja hi era.
0: Per
1: què ho vas deixar? Que has anat molt millor la vida.
5: No. Mira, és veritat, per què ho vas deixar?
4: És difícil deixar-ho quan ja ets blau. És molt fàcil fer-ho quan ets blanc, perquè quan ets blanc l'únic que fan és fer-te servir d'esparring.
1: Vale.
4: I t'ensenyen a caure, perquè ja veus a venir que allò no pintarà bé. I és que et passes les classes caient cap a un costat, caient cap a l'altre, caient cap endavant, i això fa que molts dels meus companys que van començar amb mi aleshores ho van deixar.
1: I quan ets blau ja pots fotre una mica de canya.
4: Home, quan ets blau, ets tu el que vas arrossegant per terra.
0: Ah!
4: Amb els altres, sí, pots.
0: Esperit de bullying, veig una mica.
4: No.
0: Sabem que el judo no va per aquí.
4: No, fins i tot vaig ser profe dels petits.
1: Hòstia.
4: Sense cinturó en blau.
1: Hi ha una gent a Catalunya que ha tingut de professor d'ajuda Ramon Pellicer.
0: Oh, fort,
5: eh? Que ha set atonyinada per Ramon Pellicer.
0: Però sí, només amb una mirada a vegades ja cauries a terra, eh? Déu meu.
1: En fi, només han encertat la pregunta a la segona fila del búnquer, la gent de Barcelona. Us ha passat la mà per la cara a la resta de Catalunya. I ells, i només ells, podran aconseguir el magnífic lot de...
8: Conserves Ferrer!
1: Home! Un pack de salsetes, salsa brava, chimichurri, allioli i romesco, que seran...
5: Per qui encerti la cançó de la Neus.
9: Manel?
5: Què?
1: Bueno... Qui ho està dient, això?
9: L'Helena. Manel.
1: Manel? És Manel?
0: Sabem la cançó?
9: Ai,
0: és
9: però...
0: el principi, fa això.
1: Ai, Dolors.
5: Ai.
1: Bueno, per síl·labes li entrava.
0: Sí.
1: Ai, Dolors, és benvolgut. L'ho donarem per vàlid, sí, perquè és el primer dia. Porta-lo, sí. Neus.
0: Se m'ha escapat el dit del mig. És que, de veritat, ha lliscat.
1: Ha vingut en Jaume de, Jaume de Pianomet, sí. Expressament a afinar el piano.
0: Sí. Però jo diré una cosa, jo m'ha relliscat el dit, no té res a veure amb que estigui desafinat o afinat, m'ha relliscat.
1: Bueno, és el primer
0: dia. De la negra a la blanca.
1: És el primer dia.
0: Ho puc tornar a intentar.

0: ningú ja complirà. Postes les nits que els telèfons no paraven de sonar. Però si...
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: BQN pregunta. D'una universitat n'esperes un títol? O un títol i uns bons contactes professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa.
3: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
4: Què et passa?
5: Que no em tanca la maleta.
4: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
5: Bé, si trec uns quants banyadors...
4: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
4: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Vine al Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com. Organitzen Esport i El Periòdico amb el patrocini de Cupra.
9: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
10: Bona nit, Bunker. Crec que ha arribat el moment idoni per confessar que Ramon Pellicer va ser el meu primer amor platònic, fins a un punt que amb 5 anys em van regalar un peix i li vaig posar de nom Ramon Pellicer. I vam tenir el Ramon molts anys per casa, fins que em van dir, no sé fins a quin punt és veritat això, que es va morir perquè es va fer un nyanyo contra el vidre de la peixera. No crec. Però, quin és el nom més divertit que han tingut els vostres animals? Segur que aquí la Neus us guanya tots.
11: Probablement. Ramon Pellicer, sabies que tenies un peix amb el teu nom?
12: Doncs no ho sabia, però vaja, jo en aquest cas m'hi trobo com a peix a l'aigua, o sigui que no hi ha cap problema. No, ara, això no, que hagi mort donant-se de cara a una peixera... Cartes, que és que potser ja tenia aquella tafaneria, eh?
13: De
14: naus que no. Mira, no ho sé, no estiguis tan segur perquè no ets veterinari, que jo sàpiga. Però posar-li nom i cognom a un animal de companyia ho trobo meravellós, eh? El peix no es diu Ramon, es diu Ramon Pellicer.
13: Sí.
11: Bueno, els meus sogres tenen un gat que es diu Pep Quart el gat, que és... té... Sí, sí. I jo, a mi sí que se'm va morir un peix. Teníem un aquari just al costat de la llar de foc.
13: Ui, això ja fa estrany.
11: No és bona idea. No. I no sé si ha tret per al llum del foc o el que sigui, i això ho puc corroborar,
14: el
11: perquè
14: peix
11: jo,
14: és curiós,
11: sí. Jo vaig veure com passava, va saltar de la peixera...
14: No!
11: T'ho prometo.
14: No!
11: Va saltar de la peixera al foc, directament.
13: Ostres!
11: Sí, sí.
14: Sopem llobarro avui, ja, no.
12: Acabem-ho aviat, això.
13: Sí, que quedi anar per aquí.
11: A veure, un peix que està en una... Bueno, en una peixera d'aquelles dimensions, a la mínima que té una petita opció de suïcidi, jo crec que...
13: Sí,
11: tira de cap.
14: La peixera rodona, aquella típica, eh? Sí. No, allò no li feu al
11: peix. No li feu allò al peix.
12: Jo tinc un amic, és l'Albert Soler, que té un gos, o no sé si encara és viu, que li deia Josep Maria.
11: Josep Maria?
13: Home,
11: oh, que maco!
13: Perfecte.
14: Que maco que es digui Josep Maria, és sensacional.
11: És hauria de ser el gos d'aquest programa,
13: sí.
11: Josep Maria.
13: Sí.
11: I tant. Neus, no sé si algú del públic vol fer alguna pregunta.
13: Mira, sí, en Lluc de Torelló.
11: Lluc.
15: Heu conegut el mai que tingués algú mai que tingués tuberculosi?
11: Sí.
14: Mira, vols que et fem una llista? Perquè des que vam començar aquest programa la gent ens ha confessat les seves malalties més... Bueno, que no calia ni saber-les.
11: No, però... mira, l'Albert Pla, no sé si ho podia dir.
13: Què dius?
11: Sí, sí, sí. L'Albert, ara ja ho he dit. L'Albert Pla, que vam estar junts aquest estiu, va explicar que en l'època del Covid, que tothom estava molt preocupat pel Covid i tal, ell va agafar tuberculosi.
13: Què? Fort, com dius? Ala!
14: Però què fa? I per què ara ha vingut a Banyoles, que és molt humit?
13: És
16: Què fa? És boig. Està tot el dia a la piscina.
11: El metge, que és un molt bon metge, li va dir vagi a viure a Banyoles. A la humitat li anirà perfecte.
14: Albert Pla és ex-tuberculós.
11: Ramon, no has patit tuberculosi?
12: No, no, no crec que jo sàpiga, no.
16: I coneixes gent? Perquè tu t'ho diuen, la gent, si tenen tuberculosi. Nosaltres sí, però tu, la gent normal ho diu?
12: No, no. Parar-me pel carrer i dir, escolta'm.
16: No, Disculpi,
11: un moment. A tu què et diu la gent quan et para pel carrer? Perquè és una figura... Nosaltres és... Ah, fa molt riure, tant,
16: sí,
11: no sé què...
16: Sí, i fent bromes, no? Sempre però, venen clar. A fer bromes, però tu no et venen a fer bromes perquè, perquè dones notícies de desgràcies.
12: Sí, sí, però a mi em pregunten pel temps. Quan
11: pel temps?
12: Sí.
11: Molt bé, Catalunya, molt sempre. Bé, Catalunya. Molt bé, Catalunya,
14: sí, molt bé. Mira, fuera, fuera.
16: Per què, per què?
14: Que, Ramon, com veus lo d'Ucraïna? Clar, coses que ho preocupen. No, no, el no, temps.
12: El temps, el temps, sí, potser per aquell diàleg que mantenim una miqueta distès normalment amb els meteos, amb els companys, clar. Dir, aquest doncs, deu tenir informació privilegiada del que passarà, no? I no la tenen ni ells ni els meteos, aquesta informació privilegiada.
16: Clar, clar, clar.
11: Aquell diàleg l'improviseu una mica, aquell moment. Aquello...
12: Sovint, perquè és sí. Que allò no es pot guionar de
11: no,
12: cap
11: no,
12: manera.
11: No, a vegades hi ha moments un pèl tens. Des de casa, sí. jo a vegades ho pateixo, eh? Penso...
16: Sí, a veure què dirà per no sortirà.
11: Sí.
12: No, però som molt eixerits i, a més, es presten, això que és també d'agrair, eh? Un altre sí. Tira, escolta, no em posis en un compromís. Clar, no, al contrari, a vegades et busquen, segons quins perfils, Ells ja, una mica, pam, que el que volen és aquell comentari. Sovint perquè ja s'ho han preparat, saps?
16: Engori, tenim entre nosaltres engori.
11: Aquell nen, el coneixes, aquell nen?
12: Sí, el conec.
11: És molt petit, aquell nen.
12: Bé, és petit, és...
16: No, és sembla, no? Però sí.
11: L'aspecte...
16: Té l'aspecte, és un jovenàs.
11: Home, l'Abraham Urriol sembla un senyor gran, ja.
16: Sí, ara ja està.
12: Està molt ben preparat, eh?
11: Sí, sí.
16: Sí, no, però s'ha veure.
11: No ho dubto.
12: És un crac.
16: Sí, sí, sí.
11: No, jo, perquè em fa enveja, però jo semblo un senyor de 70 anys.
14: I en Gori fa pinta que amb 70 serà igual.
12: Però això deu ser cosa dels homes del temps, perquè en Mauri tampoc diries mai l'edat que té.
11: Quina edat té?
12: No ho sé.
11: Sí, sí, sí, és veritat. Tots tendeixen a semblar més joves, els
14: sí.
11: Homes del temps.
14: És veritat, no hi ha un home del temps.
11: És la metàfora de l'home del temps.
16: Sí.
11: És per la gent del migdia. Sí. Per la gent del migdia.
17: A veure quants dies triga en Peyu a fotre el primer embolic de la temporada.
11: Ah, sí, sí.
16: Bueno, per algun motiu...
11: Wonderwall. Wonderwall. No, jo és que si no em doneu més vistes de les cançons...
17: El Búnquer, un programa on a vegades les dades s'han de contrastar. Amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rosell.
18: Hola, bones. Mira, estava escoltant el Búnquer que parleu de... Bueno, que us fan la pregunta de si sabeu que la planta del peu té la mateixa mida de l'avantbraç. I m'ha vingut al cap que un dia comprant roba vaig veure un home que per veure si els pantalons li anaven bé se'ls posa, es posava la cintura al voltant del coll. No sé si és molt efectiu això. Què en penseu? Ho heu provat mai?
14: Així a priori et diria que no quadra, no?
11: No, jo sí, home, Fernando Alonso hauria d'haver unes cartutxeres.
16: Vaja,
11: no ho sé.
16: Ostres, però seria magnífic, no haver d'anar als emprovadors i fer aviam.
11: A veure, sí. Tampoc t'estalvia tanta feina.
12: Bueno, pitet no, d'emergència, sempre,
16: sí.
12: No?
16: Sí, sí.
11: Curiós.
14: El coll, la mida de la cintura, eh?
11: Vaig a buscar-ho, això, a internet, si s'ho ha inventat aquesta noia.
16: Clar,
11: o...
16: és que ara no podem comprovar.
14: O sigui, per exemple, una cosa molt extrema. Aviam, quines eren les mides aquelles, mítiques?
16: Era avantbraç, peu...
11: Sí.
16: I
14: les mides de les top models, quina era? Ja sé que ha quedat
16: 90,
14: obsolet.
16: 60-90.
14: Mida de cintura eren 60?
11: Sí,
14: no, un coll no. De 60 centímetres és una bestiesa.
11: Aquest senyor
14: jo,
11: no era un excèntric, eh? Diu, es muy sencillo, tan solo tienes que rodear tu cuello con la cintura del pantalón.
16: Ah.
11: Si los extremos no se tocan, entonces los vaqueros te quedarán pequeños. En cambio, si un extremo se superpone demasiado sobre el otro, necesitas alguna talla menos.
14: La cintura...
11: Va. Te l'has de passar pel coll i si et toca just darrere les puntes,
14: va, ja
11: és que
14: entenc,
11: et van bé.
14: Ja
16: no apretar
14: gaire,
16: també.
14: Va, és veritat. És, llavors, com però, si el cos, però, coll fos la meitat...
11: La distància del coll a la cintura, poguent-ho mirar a la cintura, vull dir que hi guanyes.
16: Ja, és veritat.
14: Sí, perquè, clar, perquè quan agafes uns pantalons...
11: Te'ls poses aquí a la cintura i ja és més o menys.
14: Una mica així,
12: sí, sí, sí. El coll posats no hi arribes, però, eh?
11: Posats, no. No.
16: Seríem maco. Hi ha gent que li falta poc, que porten pantalons, veure, aquells pagesos.
11: Ara està de moda, de tiro a llarg, que es diu.
16: Sí, pagesos que porten per aquí.
11: Molt també. Amunt.
14: Sí,
11: molt
14: per aquí, com a Manolo García.
11: Molt amunt. Te'ls emproves tu, Ramon, o compres a Lo Loco?
12: Jo memoritzo el número aquell que hi ha, saps, els texans. Que era un parell de números, un és l'amplada i l'altre és la llargada.
16: Tot això? No penses, 38, no penses això,
12: No, mires i dius 32, que és el meu.
16: D'acord.
12: 32.
14: 32,
16: que fàcil. Hi ha dues coses, perquè és...
11: Una és la llargada i l'altra l'amplada.
12: I l'altra és l'amplada.
11: Jo la llargada no l'he mirat mai, perquè sempre els he d'escurçar, diguéssim. No és igual la llargada que tingui. Se l'han d'escurçar, ja està.
16: Ostres! Sí.
14: Molts problemes amb les talles.
11: Sí.
14: S, M i L, tu. Sí.
11: Bueno,
14: ja està.
11: I ara ha entrat el rotllo aquest de l'slim, el normal i el no sé què.
14: Sí. Tu no et posis slim, perquè... amb aquests quàdriceps que cardes.
11: No.
14: Semblaries un heavy sempre.
11: No m'arriba la sang als turmells. No.
16: Hi havia un del Té Notícies que tenia uns bessons que flepes.
14: Sí que és veritat,
16: que passava aquell, que s'havia d'aixecar per posar-se'ls bé.
14: Sí, que vegada. Era un company meteoròleg.
11: Estem parlant de pantalons i tenim Ramon Pellicer a la taula. Yeah. Els pantalons curts, què, Ramon, sí o no? A sota, quan presenteu el TN.
12: Això era molt d'en Francino.
11: Francino,
12: Sí, el Carles, Sant Carles Francino. Però jo no. Jo els caps de setmana, que és quan vaig als TNs, vaig amb pantalon llarg, sí.
11: Pantalon llarg sempre.
14: Clar que sí.
11: Sempre. Com ha de ser.
14: Pantalon americana.
16: Sí.
14: Ei, què passa?
11: Mira, ho hem de deixar aquí. No ens arriba una notícia d'última hora, com era habitual. El que ens arriba és l'entrevista que no li hem fet a Ramon Pellicer. Els guionistes ens han preparat unes preguntes.
16: Molt bé.
11: I tenim tres preguntes, el que passa que tenim 46 segons per contestar-les.
14: Jo crec que es poden fer. Vinga, la primera. Veiem que ha escrit el guionista. Ets molt moreno, Ramon. Tu te creus que són maneres de començar? Ets d'anar a la platja o t'agrada navegar?
12: Les dues coses.
11: Sí?
12: M'agrada anar a la platja i m'agrada navegar.
14: Ah, saps navegar?
12: Normalment et toca el sol.
11: Però tens títol, pots portar un barco.
12: Sóc capità.
11: Capità!
19: Capità!
11: És el capità de Catalunya.
14: És veritat que pots casar gent a dalt del teu barco?
12: Només en casos d'emergència.
11: Hòstia!
14: Sempre ha de ser una emergència casar-se.
12: Sí, no és així, si hi ha un problema...
11: Una altra pregunta, Neus, que encara tenim 10 segons.
16: Parlant de coses que t'agraden, què tal el reggaeton?
12: El reggaeton no m'agrada gens.
16: No,
12: Gens.
16: Oh. No, per què serà?
12: Bàsicament per les lletres, serà.
16: Ah, no t'agrada.
11: Bé, ho hem de deixar aquí. Si teniu ganes de més Ramon Pellicer, no patiu, que demà seguirà continuant acompanyant el búnquer. I tornem, no com sempre, però a partir d'ara, a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
12: Dormi
11: que vagi
12: aquí.
11: Bé. Sí, queda't a dormir, Ramon, queda't a dormir.
20: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
22: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: Bona nit, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 a 3 dies de la final del Mundial. Serà diumenge a les 9 del vespre a Catalunya, a les 3 de la tarda a Nova York, a Nova Jersey, Espanya, Argentina. La selecció espanyola ja és a Nova York des d'ahir a la nit i avui la notícia és que Lamine Yamal no s'ha pogut entrenar amb la resta de jugadors. Ha fet treball específic amb una protecció a la cuixa esquerra, diuen, però que no s'ha de patir i que diumenge podrà jugar la final del Mundial, com per no jugar-la. Ara li preguntarem al Roger Arbusà, que ha estat tot el dia pendent de Lamine Yamal. La selecció argentina marxa d'aquí una estona, d'Atlanta a Nova York, per instal·lar-se ja de manera definitiva a la seu de la final del Mundial, quan encara deuen estar païnt les emocions, totes les emocions de la semifinal d'ahir contra Anglaterra. Messi ha parlat amb molt afecte de la selecció espanyola i dels 8 jugadors del Barça que es trobarà diumenge en aquesta final. Atenció a això! Les rodes de premsa de Luis de la Fuente i Lionel Scaloni, dels entrenadors, dels seleccionadors, seran demà, divendres, a 48 hores de la feina, de la final, i no dissabte, el dia de la prèvia, perquè la FIFA vol que el focus estigui posat en el partit pel tercer lloc entre França i Anglaterra, que jugarà dissabte a les 11 de la nit hora nostra. El que podia fer la FIFA és carregar-se aquest partit, que té poquíssim interès. Més enllà de la porra, té poquíssim interès. I atenció també a això. En principi, no hi haurà foto Trump, Milei, Pedro Sánchez a la llotja de la final del Mundial. Ni Milei, el president argentí, ni Pedro Sánchez, el president espanyol, tenen previst viatjar a Nova York per seguir la final en viu i en directe. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, edició Mundial, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.

0: El Mundial al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, cada nit de Mundial. Vam començar l'11 de juny i ja estem acabant. Seguirem fins aquest diumenge, 19 de juliol, el dia de la final. Aquesta és l'edició del dijous 16 de juliol, és el dia 35 de Mundial, només en queden 4. Passarem la nit amb totes i tots vosaltres, que ens escolteu o sentiu, i també amb la Sònia Gelmà, que és als Estats Units, seguint el Mundial des del primer dia. On parà, Sònia?
1: Hola, bona nit. Doncs a l'aeroport d'Atlanta, que en un parell d'hores marxarem en un vol que calculo que estarà ple d'argentins cap a Nova York, perquè l'aeroport es veu moltíssimes samarretes de l'Argentina.
0: Mira, parlant d'aeroport, Roger Bosà, bona nit.
2: Com esteu? Bona nit.
0: Des de quin aeroport ens saludes avui?
2: No, ara cap. Ara a Nova York des d'ahir a la nit. Ara mateix al Madison Square Garden, que és la pista dels Knicks, i on hi ha un acte ara mateix de l'MLS en què hi ha Antoine Griezmann, flamant fitxatge de l'Orlando City.
0: Sí.
2: Doncs aquí estem seguint aquest acte.
0: A veure, aclareix-nos la situació amb Lamine, així de sortida, de cop al bot. Avui no s'ha entrenat, ha fet treball específic, duia una protecció a la cuixa esquerra, s'ha explicat el tot costa. Hi ha el més mínim dubte sobre si Lamine podrà jugar a la final aquest diumenge?
2: No hi ha dubtes. La Federació Espanyola deixa clar que només es tracta de molèsties i que no perilla, per tant, aquesta final de diumenge.
0: Ara ens ho expliques millor. També hi haurà aquesta nit, com sempre, el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
3: Molt bé, bona nit.
0: I l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
4: Molt bé, bona nit, què tal?
0: Avui m'ha agradat la pregunta del tot costa i la copiarem. Què preferiu, el segon Mundial de Messi o el primer de Lamine? D'aquí una estona us ho torno a preguntar i em dieu el que penseu. Si preferiu no respondre, doncs cap problema. En el meu cas, m'ho estic pensant. No tinc força clar, però m'ho estic acabant de pensar. I aneu pensant també en jugadors argentins que, si haguessin guanyat un Mundial, l'haurien guanyat amb Espanya, no amb Argentina. Amb Espanya, n'hi ha alguns. Aquesta nit mirarem de parlar amb un d'ells. L'Aina Grau és a la producció, el Salva Pou a l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio i a control central hi ha l'Andrea Martínez, com tota aquesta setmana, i també hi ha el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
5: Què tal, Xavi? Bona nit.
0: 50 anys i un dia no és una condemna, és la teva edat. Com va anar l'aniversari?
5: Molt bé, fantàstic.
0: Sí? Sí, vas gaudir?
5: Sí, i tant.
0: Estàs bé?
5: Us vaig fins i tot per tenir temps d'escoltar-vos un tros.
0: No m'ho crec. Sí. Mal fet, Sergi. Aquest dijous han passat més coses, més enllà del Mundial. Per exemple, Karim Adeyemi ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça.
5: I demà es podria ja oficialitzar el seu fitxatge per les pròximes 5 temporades. Demà, de fet, està previst que Adeyemi faci el primer entrenament amb l'equip. La seva presentació, això sí, dependrà de quan torni la porta després de veure la final del Mundial entre Espanya i l'Argentina. En canvi, Ter Stegen no s'ha entrenat amb permís del club perquè està negociant la seva sortida a l'Ajax, i demà divendres sabrem finalment el termini de baixa de Frenkie de Jong per la lesió que es va fer al genoll durant el Mundial.
0: El Girona ha presentat un dels nous fitxatges d'aquesta temporada.
5: El davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, que firma per 5 temporades, és un davanter que ha fet 2-0-4 d'alçada.
0: El Barça de bàsquet ha anunciat un altre fitxatge a anunci diari.
5: Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, de 28 anys, per 2 temporades, ve de l'Olimpia de Ljubljana i en les properes setmanes es preveu que pugui adquirir passaport búlgar i així no ocupar plaça d'extracomunitari.
0: A veure, l'Uni Girona ja sap el camí cap a la fase regular de la pròxima edició de l'Eurolliga.
5: Jugarà l'Uni contra el vencedor del partit entre el Panathinaikos i l'Emlat Konut de Turquia. Aquesta eliminatòria de la fase prèvia es jugaria a partit únic el 30 de setembre a Fontajau.
0: Tercer triomf per al belga Tim Merlier al Tour de França.
5: Ha tornat a ser l'esprint. Era 12a etapa, una caiguda massiva afectat als últims metres de l'etapa d'avui de 179 quilòmetres. Tant la caiguda com l'esprint, però no han condicionat el líder de la general, que continua sent de forma implacable. Pogacar manté els 3:36, 3 minuts 36 sobre Vingegaard.
0: En tenis, gran victòria de Paula Badosa.
5: Els quarts de final del torneig a Iaşi, a Romania, s'ha desfet en 3 sets de la russa Ibragimova.
0: Anava perdent 4-1 al tercer set. I ha remuntat i ha aconseguit aquesta victòria Paula Badosa, que la setmana passada va guanyar un torneig. En forma, s'està retrobant a si mateixa. Ja tenim el calendari de la Lliga Sobal d'handbol.
5: Mira, el Barça començarà contra el subcampió Logroño a la Rioja el 12 o el 13 de setembre. Aquell cap de setmana el Granollers rebrà el Cangas del Morrazo. El primer duel català de la temporada serà la 8a jornada. El Barça visitarà el Palau d'Esports de Granollers. Això serà el 30 de setembre o l'1 d'octubre.
0: Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la jornada.

0: Aquesta nit ens centrarem ja de totes, totes, en la gran final de diumenge, però abans d'entrar a parlar sobre la gran final, sobre què esperem del partit entre Espanya i Argentina diumenge al vespre, que el farem aquí en directe a Catalunya Ràdio amb el Sergi Andreu.
1: Sí.
0: Roger Bosà, a veure, aprofundeix una miqueta en això de Lamin, que està tocat, però que en principi deies que no ha de tenir problemes, és el que diuen a la Federació Espanyola, per jugar a la final. Tranquil·litzen, sobretot.
2: Sí, avui ha fet treball específic, treball al marge, en el primer entrenament que la selecció espanyola ha fet aquí a Nova York, a Nova Jersey, i l'hem vist amb un embenat a la cuixa esquerra, amb una protecció al darrere de la cuixa esquerra. Ja vam explicar ahir que va acabar el partit contra França amb molèsties.
0: Jo crec que no és al darrere, jo crec que és una zona més lateral.
2: És al costat, una mica més al costat, sí, entre el costat i el darrere.
0: Dius al darrere és on va tenir la lesió i ens espantes una mica més.
2: No
0: és la zona dels isquiotibials.
2: És més lateral.
0: La protecció li deu cobrir tota la cuixa.
2: Sí, és més lateral, ara ho expliquem, ja vam explicar que va acabar amb molèsties, des de la Federació Espanyola ens diuen que només és això, que són molèsties i ja està, que no va més enllà, que podrà jugar diumenge i que no cal encendre les alarmes, però sí que avui l'última hora és aquesta, que no ha participat ni als rondos, l'hem vist assegut al terra fent exercicis, se li veia aquesta cinta, aquest embenat a la cuixa, i són unes molèsties que, segons l'entorn del jugador, venen de la puntada de peu de Vinya, en el penal que Vinya li fa a Lamine Yamal, a la puntada que li fa a la cuixa esquerra.
0: Vinya va a refusar la pilota amb totes les seves forces, a treure-se de sobre, i Lamine s'anticipa i

0: 2 i es rubricarà en un partit que té molts components i molt diversos per convertir-lo en un partit especial, molt especial. És una final del Mundial, per començar, i amb això ja ho diem tot. Hi ha Messi, hi ha Lamine Yamal, des d'ahir a la nit que es va confirmar que la final serà Espanya-Argentina i que coincidiran a la final Lamine i Messi, que estem recuperant aquelles fotografies de Lamine nadó amb mesos a les mans del Messi més jove, amb 18-19 anys, aquelles fotos tenen 18 anys, i torna a semblar ciència-ficció que aquella història estigui tenint capítols com el de la final d'aquest diumenge. Serà el primer partit on s'enfrontaran Leo Messi i Lamine Yamal, aquesta final del Mundial. En aquesta final coincideix la passió desfermada argentina de tots, dels jugadors, dels aficionats, potser es cal unir una mica menys, amb la il·lusió d'una selecció espanyola que és molt jove, desinhibida, amb molts jugadors del Barça que es prenen la competició, el futbol i la vida potser de manera menys dramàtica, menys passional, i a les banquetes hi ha Scaloni i De La Fuente, que són dos entrenadors que semblaven de baix perfil quan van començar, però que a nivell de seleccions estan aconseguint unes fites, tots dos, que són extraordinàries. Scaloni ja és campió del món, campió d'Amèrica 2 vegades, i De La Fuente va guanyar l'Eurocopa fa 2 anys, ha guanyat una Nations League, va ser finalista una Nations League, i de moment ja és finalista d'un Mundial. Doncs bé, De La Fuente i Scaloni, suposo que ho sabeu, tenen certa relació personal, no diré d'amistat, però sí relació personal, perquè Scaloni, és difícil que algú s'hi porti malament amb ell, i també, i sobretot, perquè va ser alumne seu, alumne de La Fuente, quan va fer el curs d'entrenador a Las Rozas l'any 2017. A veure, de tot això que he explicat, potser teniu al cap alguna altra cosa. Amb quin detall us quedeu? Quin detall us connecta més de cara a la final de diumenge? Sònia.
1: A mi el que em crida l'atenció efectivament és que serà, deies, la primera vegada que s'enfrontin Lamine Yamal i Leo Messi, crec que serà l'única, i per tant és un partit molt especial per molts jugadors del Barça que s'enfrontaran a un jugador que, mentre han estat creixent a les categories inferiors blaugranes, per exemple, l'han vist com el seu ídol, i crec que aquest és un dels factors, dels al·licients que té aquesta final. I a partir d'aquí, òbviament, una Espanya-Argentina amb el que suposa ara mateix, del que implica futbolísticament per mi Espanya superior, però aquest coratge que ha demostrat l'Argentina, jo crec que és un partit que no li falten al·licients.
0: Tu, Ricard?
2: Jo me'n vaig més a un pla col·lectiu, i la idea de una selecció campiona d'Europa contra la selecció campiona d'Amèrica, campiona del món actual contra Espanya, que vol ser campiona del món un altre cop. S'ajunten també des del punt de vista col·lectius moltes qüestions, com per entendre que és el millor partit ara mateix que es pot veure al món, no? Si més no en l'encreuament Europa-Amèrica, perquè a nivell continental sempre hi ha les competicions de les confederacions, no? Per això, vull dir que un Mundial sempre t'agrada veure un partit que hem vist molt poc, per no dir que no hem vist, perquè jo ho dèiem que el 66...
0: Únic precedent partit oficial,
2: no,
0: sí, sí.
2: No havia nascut ni la Sònia, doncs vol dir que no l'hem vist ningú, i aleshores doncs és un partit inèdit i molt atractiu, que a més té, evidentment, la cirereta de potser l'últim partit de Messi, tercera final d'un Mundial de Messi. Em crida l'atenció aquest salt de Messi, que tenia un deute pendent amb el Mundial, que no podia mirar els ulls a Maradona, i de cop i volta no ens hem assabentat, i ja l'ha superat amb el tercera final, i si guanya el segon Mundial, ja no t'ho explico.
0: Sí, sí. Arbusà, des de Nueva York, què?
3: Sí, sí, no, aquí hi ha una gran expectació, i ja comencem a veure fins i tot els taxis ambientats amb la final, i aficionats que ja són aquí. Molts argentins ahir, d'espanyols no n'he vist cap encara, o molt pocs, ahir molts argentins que ja eren aquí per viure aquesta final.
0: Mm-hmm. Sergi, em diu, la final com t'hi aproximes? Què és el que més em ve de gust veure?
4: A mi, mira, m'ha vingut al cap ara mentre parlàvem un tuit que va fer el Ricard, sí, diria que ahir, després del partit de l'Argentina, on explicava, i jo m'hi he sentit com molt identificat, el privilegi, que no som prou conscients d'aquest privilegi d'haver vist de jugar fins als 39 anys Messi. Per mi el principal al·licient d'aquesta final és intentar gaudir per última vegada, sabent que probablement serà l'última, d'aquest gran geni del món de l'esport, que és Messi. I això m'agafo, i m'agradaria sobretot que li sortís un bon partit, és a dir, que guanyi o perdi, que la veritat és que tant més que guanyi Espanya

0: Espanya o guanyi l'Argentina, m'agradaria que això fos un bon final per Messi.
1: A veure, percentatges que li doneu a Espanya o a Argentina de cara a la final. Sònia.
2: Li dono 51-49 a Espanya.
1: Ricard?
3: 60-40 a Espanya.
1: 60-40 a Espanya. Àlex Dalmas?
4: 60 a Espanya, 40 a Argentina.
1: Mira, com el Ricard. Arbusà?
5: Jo 55 a Espanya.
1: 55 a Espanya. Tots a Espanya. I el Sergi Andreu?
0: Jo 51-49 per Espanya.
1: 51-49 per Argentina. Seria el meu percentatge, sí. Ricard, per què li dones més percentatge a una que a l'altra?
3: Perquè crec que col·lectivament Espanya arriba en el millor moment, que la força que deu haver donat guanyar França com va guanyar, des del punt de vista del com, no del què, sinó aquest monòleg en pilota, aquesta seguretat de si la tinc i l'amago al rival, em defenso i ataco, no pateixo defensivament. És veritat que hi tinc una incògnita en saber si la selecció de la Fuente pot ser tan efectiva de cara a porteria sempre, no? Que és una cosa que marca les diferències en un partit i que no és el principal atribut de la selecció espanyola, tot i que contra França va ser molt contundent. És l'únic dubte que tinc. És a dir, si Espanya manté viva l'Argentina, aquí és on crec que l'equip d'Scaloni s'hi pot agafar. Però vaja, entenc que tenint molt la pilota, activant molt bé les vigilàncies per desactivar Messi les transicions, li fa un partit molt incòmode a l'Argentina, perquè l'Argentina pot resistir però necessita l'aire que li dona Messi. I, per exemple, Suïssa va aconseguir desactivar Messi als quarts de final i crec que pel perfil de joc d'Espanya pot passar.
1: Àlex, el Mas, tu?
4: Crec que futbolísticament Espanya és superior, crec que arriba amb millor dinàmica i crec que l'Argentina té arguments futbolístics, també sap competir millor i sap gestionar millor aquests moments i per això li dono el 40. Si no, futbolísticament, per mi Espanya ara mateix és bastant superior a l'Argentina.
1: Ho veieu igual, més o menys. I ara la pregunta que us comentava fa una estona és pregunta a tot costa. Avui ha costat ben poc treure la pregunta, Sònia.
6: Sí, normalment com actualment. De fet, normalment ja és això, no? En 30 segons ho tenim.
1: Sí, en 30 minuts. A veure, qui us fa més il·lusió que guanyi el Mundial? Messi o Lamine? O sigui, què preferiu? La segona de Messi, la rúbrica, diríem, o la primera de Lamine? L'estrena. Sònia, tu?
6: A mi em fa gràcia qualsevol de les dues situacions, per dir-ho així. Però tenint en compte que és l'última oportunitat de Messi, que és probablement l'última, dic probablement perquè no em treveixo, però en principi l'últim partit de Messi en un Mundial i després de tot el que hem vist tots aquests anys, a mi em faria il·lusió que Messi ho tanqués amb una segona cirereta, que ja va tenir la de Qatar, però ara una segona cirereta, i crec que la Min tindrà, per la generació que té la selecció espanyola, tindrà moltes altres oportunitats. Bé. Vull pensar que serà així i per tant jo voto Messi.
1: Ricard?
3: La il·lusió no es pot enganyar, Messi.
1: Messi. L'Àlex Dalmas, què diu?
4: Jo Messi, jo per Messi. Crec que seria una manera d'acabar magnífica per al millor jugador de la història del futbol i, a més, contemporani meu, per tant, Lamin tindrà més ocasions, vaig a Messi.
1: La joventut, Arbusà, tu què?
5: Jo Lamin. Jo Lamin. Sí, jo crec que desactivaria molt soroll també que hi ha al voltant de Lamin, sempre que això, evidentment, el desviés del camí, que podria passar perquè és molt jove, però a mi m'agradaria molt Lamin.
1: I tu, Sergi, que ets de l'Espanyol, t'és igual un o l'altre?
0: No, no, escolta, això és de l'Espanyol, estem parlant de... Jo preferiblement decantaria pel segon de Messi.
1: Lamin, el segon de Messi.
0: Sí, Lamin és molt jove i crec que... Estic amb el discurs de la Sònia.
1: A mi em fa més il·lusió que el guanyi Lamin.
0: Sí?
1: És que Lamin em com molt bé. I vull que guanyi la selecció espanyola, o sigui, no me n'amago. Sònia, tens actualitzada, amb la boca petita, tens actualitzada la taula de preus de les entrades per la final d'aquest diumenge?
6: Mira, just abans d'entrar aquí ara al club m'he mirat la web oficial de la FIFA. Ja sabeu que són preus dinàmics, és a dir que van variant en funció de la demanda.
1: Venent, els van pujant i si no en venen, doncs baixa una mica, no? L'oferta
6: no
1: i la demanda. Ara diuen preus dinàmics o l'oferta i la demanda.
6: Exacte. El que diuen és que en queden menys d'un 4% d'entrades i el preu més econòmic per una entrada ara mateix al web de la FIFA era de 8.000 dòlars.
1: El més?
6: El més econòmic.
1: El més econòmic?
6: 8.000 dòlars.
1: Que en euros sí. Més o menys és el mateix, no?
6: Una mica menys. Sí, posa-li que 7.000 euros aproximadament, 7.000. Aproximadament seria. I si ja et vols estirar una mica i dius, mira, doncs en comptes de pagar l'entrada d'un pis, pago una entrada per veure la final del Mundial, pots arribar a pagar-ne 129.000 dòlars.
1: Per una entrada 129.000.
6: Aquí crec que tens accés a la gespa
7: o estàs no, molt... Aquí?
6: Sí, evidentment és una experiència VIP, però vaja, que l'experiència VIP és que probablement veus el partit pitjor que si tens una entrada a segona graderia, també t'ho dic. Però crec que són aquelles llotges que estan molt a prop del camp, de la gespa.
1: Arbu, apunta això i demà, no, diumenge durant la final, ja, aquell objectiu de poder parlar amb Javier Bardem, Penélope Cruz, si hi ha Àlex Caputelles, sí, sí. Doncs és aquella zona.
5: Sí, d'acord.
1: Que són on les entrades són cares. A veure, busquem informació i ens deixem de històries. Novetats a l'Argentina, Sònia Gelmà.
6: Mira, avui hem fet un entrenament de recuperació molt relaxat aquí a Atlanta. Feia molta calor i, per tant, hem vist, per exemple, Leo Messi sense... És veritat que només es podia veure el primer quart d'hora, després els mitjans van fora, però Messi anava descalç directament. És a dir, que perquè us fa una idea del nivell d'entrenament que podia fer avui l'Argentina després de totes les emocions que va viure ahir contra Anglaterra i del que va suposar el partit, molt dur físicament pels dos equips, també pels argentins. En principi, Scaloni té els 26 futbolistes a disposició per diumenge, cap jugador amb molèsties, i volen a Nova York ara a la 1 de la matinada vostres, és a dir, les 7 d'aquí. Van en charter, per tant no crec que me'ls trobi aquí a la terminal, però vaja, pràcticament coincidirem amb l'arribada Nova York.
1: O sigui, arribaran en un parell d'hores, eh? O sigui, a Nova York sí. A mitja tarda, més o menys.
6: Més a la nit. Més són la nit. Dues hores i mitja de vol, doncs cap a les... entre que surten de la terminal de Nova York i poden arribar a l'hotel a les 11. Hi ha una imatge d'aquest Mundial que va fer bastanta fortuna d'Scaloni en una de les ciutats, crec que era precisament la d'Atlanta quan van arribar, mirant els seus futbolistes que s'entretenien firmant autògrafs i parlant amb els mitjans de comunicació, i els assenyalava el rellotge i els deia, què, anem a descansar o no? Doncs aquesta imatge es pot repetir tranquil·lament aquesta nit, perquè clar, demà ja ve l'entrenament de dos dies a dos dies pel partit, que és l'entrenament fort, perquè ens entenguem, sí, que podrà fer Scaloni abans de la final.
1: Se sap en quina zona de Nova York o Nova Jersey s'estarà la selecció argentina aquests dies?
6: Normalment són hotels que tria la FIFA i
1: però és a Manhattan, és a Brooklyn, és a Nova Jersey.
6: Jo crec que serà Nova Jersey.
1: A Nova Jersey.
6: Però no t'ho sé dir exactament.
1: Messi va parlar ahir, digues.
6: Això que comentaves, que les rodes de premsa d'Scaloni i de Luis de la Fuente són demà,
1: sí.
6: La curiositat, a més, és que són al Fan Fest, que són a Manhattan. El festival, hi ha un centre, es fan un centre de convencions, aquest festival, i en principi seran en aquella sala, i aquests dies s'ha explicat una mica de manera escandalitzada que fins i tot s'havia posat a la venda la roda de premsa. No sé fins a quin punt els aficionats la podran veure, però clar, els aficionats pagant una entrada tenen accés a aquella zona. I mireu, per tant, demà us explicaré, FIFA, eh? Però...
1: Si haguéssim hagut de pagar per cada roda de premsa que hem cobert, seria... Estàvem demanant diners al carrer, eh?
6: No, en principi a qui cobren és els aficionats, però demà ja, t'ho explicaré.
1: Però... Messi ha estat afectuós amb la selecció espanyola, que serà la seva rival el diumenge a la final, i sobretot també amb els 8 jugadors del Barça de la selecció espanyola.
6: Sí, Messi en els últims dies en els últims mesos des que va venir aquí als Estats Units no perd oportunitat sempre que pot per destacar el seu barcelonisme, i quan ahir li preguntaven per la selecció espanyola i pel nivell de joc que té, explicava això que sentireu.
8: Ah, conozco a los jugadores también, me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo, y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
1: Se'l veu tan relaxat a Messi, ja no ara, sinó durant tot el Mundial, gaudint de l'experiència tan diferent el seu gest a anteriors mundials, que el veies amb una tensió, amb una responsabilitat, ara no està gaudint, i es nota també al camp, evidentment. Sònia, avui...
6: Sí, jo, digues. No, que jo explicava aquesta tarda que tinc la sensació que, perquè expliquen els periodistes argentins, que ara ja estan alliberats, que és veritat que han tingut certa pressió perquè...
1: Ja evidentment... té sentit, no m'ho crec. O sigui, no, hem guanyat a Anglaterra, ja estem alliberats, ja no tenim pressió. És una final del Mundial.
6: I evidentment la volen guanyar, però de la manera que han viscut amb certa angoixa la possibilitat de quedar eliminats amb Egipte, amb Suïssa, i sobretot davant el seu etern rival, que hi havia com molts comptes pendents, malgrat que aquesta generació no s'hi havia enfrontat, però que és una Anglaterra-Argentina, un cop ja l'han superat, evidentment que volen guanyar la final, però crec que tenen bastanta menys pressió que, per exemple, tenien a Qatar davant França.
1: Ja ho veurem. Escolta'm, Sònia, no sé si aquests 15 minuts que han deixat seguir a la selecció argentina has pogut veure Julián López.
6: Julián López finalment no ha vingut amb l'Argentina. L'Álvarez sí, però López al final s'ha quedat a Madrid.
1: Estic com Cerezo. Atenció, com es diu Cerezo de nom?
3: Enrique.
1: Enrique. Jo també tinc lapsus, eh? Enrique Cerezo, el president de l'Atlètic de Madrid, fa una estona a Segovia, sopant amb Simeone i els jugadors de l'Atlètic de Madrid, que en aquella zona estan fent la pretemporada, i a Cerezo li han preguntat per Julián Álvarez, pel Barça i per Laporta.
7: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente, y él sabe muy bien, como los ha visto de vosotros, dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
9: Álvarez.
7: Bueno, Julián Álvarez, el año que viene. Me pones nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
1: Jo no sé si això ho fa a propòsit per fer-se el tonto i fer la gracieta, però vaja, no és la primera vegada que li passa amb Julián Álvarez i amb el noruec. Amb Sorlo li va dir Thompson o algo així, no? Abans de jugar contra
6: Thompson,
1: el Barça.
6: Thompson, no era? Tom Ford.
3: Sí, exacte, i a Pubill també crec que el va batejar.
1: No, a Pubill va dir que havia jugat als Paralímpics. Era or... Fora als Jocs Paralímpics, perquè ell va guanyar l'or als Jocs Olímpics de París. No, la veritat és que podríem fer uns rècords amb el Cerezo i les seves pífies. A veure, Roger Busa, novetats a la selecció espanyola, com s'ha empresa la selecció espanyola que el rival finalment a la final sigui l'Argentina?
5: No, molt bé, tenen el que volien. El que volien els jugadors era jugar contra l'Argentina i contra Messi. Estan molt motivats, molt il·lusionats. Ho deien públicament, fins i tot, que volien l'Argentina i que volien Messi. Vam sentir a Gavi fa dies que fins i tot deia que ell s'imaginava marcant el gol de la final de xilena contra l'Argentina, o també, per exemple, Cucurella, aquesta setmana, que vam parlar amb ell al Tot Costa, sí. I que ens deia això, que ell volia l'Argentina, també perquè és contra Messi.
1: Perquè és contra Messi, sí, sí. I així ho serà. Espanya, Argentina, la mini companyia contra Messi i companyia el diumenge a les 9 del vespre aquí a Catalunya. El partit serà a Nova York. Més enllà de la situació amb Lamine Yamal, d'aquesta precaució, tot i que diuen que jugarà, ja ho has explicat fa una estona, tot i les molestes de la cuixa esquerra, alguna qüestió molt destacable o destacable a la selecció espanyola?
5: No, res més. També Pedro Porro ha fet avui treball al marge, que tenia fatiga. Demà, segon entrenament, sentirem Eric García demà al Tot Costa. Compte, demà Eric García al central del Barça en directe al Tot Costa. I a la nit, la roda de premsa de La Fuente i Rodri. També parlarà el capità de la selecció espanyola, que ens enganxarà en directe, per cert, a 11:45, en directe al Club de la Mitjanit.
1: Molt bé. Ho seguirem aquí a Catalunya Ràdio. Eric García continua sense jugar ni un minut al Mundial, eh? No va jugar
5: cap minut
1: tampoc contra França a les semifinals. Tu saps en quina zona tenen l'hotel els espanyols?
5: A Nova Jersey, a 20 minuts de l'estadi del MetLife, on es jugarà la final, doncs estan a 15-20 minuts de l'estadi.
1: Sergi, quin ambient has percebut en aquestes últimes 24 hores al carrer
0: un cop s'ha confirmat la classificació? Mira, aquest matí m'he passejat pel centre de Barcelona i t'haig de dir que, com sabeu, a Catalunya tot això de la selecció espanyola ha sigut d'una manera molt diferent, però a Barcelona especialment, davant d'esdeveniments tan importants com aquest, es veuen pel carrer moltes samarretes.
1: Moltes samarretes blanques, la segona equipació, la que va utilitzar contra França, és maca.
0: Fins i tot he vist molts turistes, sabeu que són dies de molt turisme a la ciutat.
1: No ho he notat.
0: Doncs jo sí que he vist molts turistes amb la samarreta... No, em sap que volies dir que no he visitat turistes amb la samarreta de la selecció espanyola, també. Vull dir que l'ambient comença també a fer-se notar en aquest sentit.
1: Busquem l'ambient ara a Buenos Aires.

0: A 11:45 de la nit saludem a Buenos Aires el Joan Biosca. Joan, bona nit.
1: Xavi, què tal? Bona nit.
0: A tu et sona aquest grup que estem escoltant? Els coneixes?
1: No em sona, però són
0: argentins,
1: un cul musical.
0: Són argentins. El mató un policia motorizado i toquen a Barcelona el 30 de juliol al Poble Espanyol. A veure, com va acabar la festa ahir després de la victòria contra Anglaterra?
1: Uf, una gran festa, impressionant. Buenos Aires, al centre de la capital argentina, l'obelisc, ple durant hores i hores fins ben entrada la matinada, amb els argentins desfermats, entregats a la celebració, a l'èpica, a la festa, però això passava a les principals ciutats argentines, a Córdoba, Rosario, Mendoza, Mar del Plata, etc. Ha sigut una cosa impressionant i molts ja parlen de sortir a celebrar si l'Argentina no guanya el Mundial i rebre els jugadors a Messi com si l'haguessin guanyat. O sigui, aquí els argentins estan entregadíssims a la seva selecció. Penseu fins i tot que hi ha hagut el que seria l'equivalent a les comunitats autònomes, les províncies argentines, sí. Diversos governadors han decretat jornada festiva la d'avui perquè...
0: Però que s'ha celebrat com quan van guanyar el Mundial a Qatar fa 4 anys. Sí, la semifinal, contra Anglaterra.
1: Impressionant. I, a més, precisament ha sigut això. Guanyar Anglaterra ha sigut una assignatura pendent que tenien molts argentins de viure-ho, no? Perquè sí, la gent més gran va viure el Mundial del 86, els gols de Maradona, però la gent més jove, amb aquesta espina que hi ha clavada de les Malvines, tenia ganes precisament d'això, i és la meva teoria, eh? Però jo crec que és el que més s'ha celebrat precisament, no? El que no saltes un inglès, s'ha cantat i s'ha repetit hores i hores i hores, i és un tema que encara cueja, precisament és tema de portada al diari Clarín, també al diari Olé, al diari La Nació, ara mateix a les televisions argentines, als canals de notícies, que són molts, són 6, estan parlant precisament de la pancarta aquesta de les Malvines són argentines que van desplegar els jugadors.
0: Los Celso.
1: Resulta que la història és que és un llençol d'un hotel que un aficionat va escriure hores abans, que va colar a l'estadi, i aquest llençol que ha provocat la reacció del president argentí Javier Milei dient, bueno, que els argentins tenen dret a expressar-se i que les Malvines, efectivament, diu ell, són argentines, doncs aquest llençol amb aquestes lletres escrites, les Malvines són argentines, està en poder de la concentració argentina dels qui porten tot el tema de les samarretes, els utillers, etc. Doncs la tenen, la guarden ells i fins i tot s'està especulant que podria haver-hi alguna altra pancarta, però amb el dibuix de l'arxipèlag de l'Atlàntic Sud. O sigui que això és una qüestió que cueja. Hi ha hagut un comunicat del govern de les Falklands, pels britànics, les Isles Malvines, pels argentins, rebutjant aquesta pancarta, dient que no els ha sorprès i que agraeixen el suport que han rebut des del Regne Unit. O sigui que imagineu-vos això encara com cueja, que per alguns pot ser una cosa menor, aquí l'Argentina no ho és, i precisament una altra dada que volia comentar-vos, Javier Milei, per superstició,
0: no,
1: per la càbala que diuen aquí, no viatjarà i es quedarà a la residència oficial seguint el partit, mantenint el ritual de tots els partits, mateixa samarreta, mateixes companyies, que això ho fan tots els argentins, les càbales i les mufes, que és increïble.
0: Mm. Escolta'm, molt ràpid, detectes més ambient triomfalista o cert amor de cara a la final entre els argentins?
1: No, jo veig un ambient triomfalista, desfermat, i que la final esperada, jugar contra Espanya, el duel Messi, Jamil, etc. O sigui, té tots els ingredients que podrien haver...
0: Però es veuen guanyant per segona vegada consecutiva al Mundial, seria el seu quart Mundial. Sí.
1: Es veuen guanyadors. Si no, ja s'ho trobaran, però es veuen guanyadors. En aquest moment es veuen guanyadors i estan amb una excitació abismal, Xavi.
0: Gràcies, Joan. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Marxem un moment i quan tornem buscarem aquell futbolista argentí que si hagués guanyat un Mundial l'hauria guanyat amb la selecció espanyola. A veure si el trobem.
2: El Club de la Mitjanit, edició Mundial. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
3: Vine al Graditeo Urban Esports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana, amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graditeofestival.com. Organitzen Esport i El Periòdico amb el patrocini de Cupra.
4: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
5: 7 de gener de 1969.
4: I el número de la sort, el
5: 5.
4: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
6: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
7: Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
8: The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
2: Catalunya Ràdio presenta Rècords. El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport. Rècords.
9: Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
2: Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio. El Mundial, al Club de la Mitjanit.

0: Dos quarts i mig de 12 de la nit som al Mundial, al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, com cada nit de Mundial a les 11. La setmana vinent ho trobarem a faltar, segur. El Sergi Andreu està fent gestions per trobar aquest futbolista argentí del qual parlàvem, però volem parlar de l'Argentina d'Scaloni, amb un dels principals admiradors de la vigent campiona del món i potser encara més d'aquesta selecció argentina, la vigent, la d'aquest Mundial 2026, fins i tot per sobre de la que va guanyar el Mundial a Qatar fa 4 anys. T'hi sents identificat, Ricard?
1: Molt.
0: Sí. Que sí?
1: En el perfil l'has fet bé.
0: Per què t'agrada tant? O sigui, t'arriba a entusiasmar des del primer dia que va debutar? O sigui, ja vas quedar com...
1: Sí. Vaig quedar enamorat. Vaig anar a quedar... Són aquelles connexions que no et sé explicar, perquè potser és Algèria, no? Què em va passar aquell dia? No sé. Què vaig veure? Vaig veure Messi en una versió que no m'imaginava... I vaig veure una selecció feta molt a consciència. O sigui, vaig veure el treball artesanal d'un entrenador i em va remoure, ja t'ho vaig dir aquell dia, i estic molt content que s'hagi plantat a la final i que hagi donat sentit a aquella visió d'aquell dia i el recorregut que ha fet, perquè no s'ha desviat gaire. És veritat que ha tingut partits bastant fluixos, el de Suïssa especialment, aquí sí que s'hi desvia, però la resta, doncs, amb les seves limitacions, perquè crec que té una selecció que té limitacions, doncs m'ha encantat, m'ha agradat molt, sí.
0: En una entrevista amb el Dano Scaloni li explicava que quan van arribar a la selecció argentina amb els seus companys al cos tècnic, que hi ha Aymar, hi ha Walter Samuel, hi ha Ayala, aquell central del València, van arribar a una conclusió, que era la següent, que havien de jugar de la manera que més afavorís els jugadors argentins de qualitat, que els jugadors argentins no són normalment sprinters per jugar a alta velocitat i buscar els espais, sinó que són jugadors per tenir la pilota, per ajuntar-se, per tenir possessions llargues. Explicava en aquella entrevista que havien...
1: Molt bona, que em vas enviar.
0: Sí, arribant a la conclusió que quan feien 10 passades seguides normalment acabaven aquella jugada amb ocasió de gol. És interessant. Aquesta línia venia abans del 2022 i és la que s'ha mantingut. Segur que hi ha matisos, però és l'Argentina d'Scaloni.
1: Mira, jo m'he proposat veure la final del 2022 una altra vegada, abans de veure la del 2026, per fer aquest pas enrere, que no he pogut fer en ple campionat, perquè jo vaig tenir, on va quedar una petjada del 2022, ja ho he dit, d'una selecció molt pragmàtica. No li vaig veure aquesta intenció, sinó més la urgència d'haver de resoldre un deute, que era el de Messi i el de la selecció. En canvi, aquí... El que per mi era un punt i final, no? Diu la Sònia allò que va dir Messi, la sensació que Scaloni havia fet una obra mestra en poc temps i que havia aconseguit l'objectiu de tants anys, per mi allò era com destí, no? I veure que Scaloni ha estirat això i ho ha estirat, per estirar-ho li ha donat forma, no? O sigui, jo crec que ha incidit, i vull veure si la del 2022 tinc un record molt contaminat per l'urgència del títol, però és que he vist coses, per exemple, una cosa que he vist, tinc la sensació que tothom sap què ha de fer a l'equip, o sigui que hi ha diferents formats futbolístics, cadascú té el seu, hi ha els receptors a l'espai, hi ha els socis de Messi en espais reduïts, hi ha els jugadors fets per defensar, o sigui, cadascú té el seu rol i quan Messi té la pilota cadascú compleix amb allò, no? Si, com hem dit, té un jugador obert a l'esquerra, molt millor, perquè té un receptor a l'esquerra i un receptor a la dreta, té jugadors per associar-se per dintre, que té el davanter, o sigui, Juliano Lautaro, té McAllister, té Enzo, fins i tot té Paredes una alçada inferior per jugar una miqueta més de repòs. És quan Messi té la pilota tothom s'ofereix en allò que li toca a ell.
0: I tot Messi això és el vestit a mida que Scaloni sí. L'ha fet a Messi, sí. Que
1: i Messi decideix dia. I Messi decideix si ha d'accelerar, si ha de buscar estirar en profunditat, si ara toca jugar en curt i entretenir, si toca combinar. Ell tria el jugador i sap què li donarà a cada jugador. Sap que McAllister i Enzo li tornaran la pilota en condicions amb pocs contactes, sap que Juliano o a Nichols ha de buscar l'espai, sap que Julián el pot habilitar però també el pot fer servir de descàrrega per continuar ell el moviment, sap que quan una pilota arriba a la banda el més lògic és que el jugador de banda no s'entri per inèrcia, sinó que el busqui a la passada enrere, i tothom sap tot plegat. I això jo crec que genera una seguretat en cada perfil. Per mi, menció a banda els dos centrals. Jo, ja fa anys que veig el Cuti Romero, jo he quedat captivat pel Cuti Romero. O sigui, jo no sé si és que els mirava malament, però jo li he vist coses en sortida de pilota a Romero que no me les hauria imaginat. O sigui, amb 28 anys que té ja, no acaba de començar. Li he vist una seguretat. Ahir, aquella jugada que fa l'àrea, que fa amb la dreta, evita la pressió de Gordon,
2: sí, sí.
1: I amb l'esquerra, quan arriba Bellingham, ja ha donat la pilota. Després he vist un informe avui que m'ha cridat molt l'atenció, perquè aquell dia d'Algèria, per exemple, la passada Lisandro, Cuti Romero va ser molt pacient, esperant que s'obrís l'esquerda per connectar amb Messi. Ha ajudat a que Messi decideix amb la mà quan toca passar o quan toca esperar, perquè ell va dirigint el trànsit. Però tots dos centrals molt, molt conscients de paciència. Ahir, per exemple, Xavi, no va haver ni una repetició de passada Cuti Romero, Lisandro. Mm-hmm. Cap, perquè la pressió d'Anglaterra era de banda cap a dintre, i sabien que una repetició de central a central era la pista perquè Anglaterra fes el salt. Què van buscar? Van buscar Paredes, buscar tercer home, alliberar laterals... És a dir, hi ha matisos tàctics que Scaloni posa en joc, però que els jugadors interpreten de manera, diríem, impecable. I a mi totes aquestes coses em criden molt l'atenció, perquè es fa la sensació que Argentina és un equip molt superficial, i jo crec que té una profunditat futbolística molt interessant. Tot girant al voltant de Messi, és una evidència, per no parlar de la part de defensiva, que és alliberar Messi i defensar la resta. Messi selecciona segons quins esforços, però quan Messi fa el pas endavant i salta una pressió, la resta l'acompanya. És a dir, tothom té Messi al cap, tothom Messi a la mirada. Messi estira la pressió, tothom va al darrere. Sortida de porteria del rival, no s'aculen. Surten a l'un contra un, com a mínim d'entrada. Quan els han superat, tothom s'acula, Messi descansa i esperen la recuperació per activar Messi. Són quatre coses. Cada partit té la seva particular, però crec que és un equip fet, diríem, a mà, no a màquina.
0: Sònia, tu vas ser a Qatar. Aquesta Argentina de 2026 et recorda molt la de Qatar? La veus millorada?
3: Jo crec que ho va dir el dia aquell d'Algèria, ho va dir el Torquemada, i estic molt d'acord, i si no ho hem anat dient durant el Mundial en el pas dels dies, que aquesta Argentina sembla dependre encara més de Messi del que depenia la de Qatar. És que sentia ara el Ricard i recordava la de vegades que durant tots els anys que Messi va ser al Barça havíem parlat de Messi dependència. Però això que té Argentina sí que és Messi dependència, però portat a l'extrem. És que és un grup de jugadors que juga exclusivament per Messi, i més enllà del tema futbolístic, et diria també emocionalment. És un grup que està... els veus
0: pendents
3: i cada vegada, cada victòria que celebren, més enllà de futbolísticament al camp, també estan constantment pendent de on està Messi perquè saps que et millorarà la jugada. Fora del camp, totes les victòries les celebren com si Messi hagués fet un hat-trick. És a dir, sempre ell és el que...
0: Ahir, per exemple,
3: el va aixecar Collibera, no recordo quin jugador, però és com
1: Lisandro,
3: si estan
1: no?
3: fent-li un... Sí, pot ser, Lisandro. Que estan fent-li com un homenatge encara en la carrera esportiva al que ha estat el seu ídol. I la jerarquia que té Messi sobre aquest grup, jo no sé si l'he vist en gaire equips, i la diferència l'hem vist en aquest mateix Mundial respecte a Cristiano Ronaldo. Recordava aquelles declaracions que va fer Joao Neves sobre que Cristiano Ronaldo era un jugador que estava aquí com tota la resta i que havia de portar la seva part.
0: Sí, la relació és molt diferent. No, sí.
3: Clar, no m'imagino a cap jugador d'Argentina parlant en aquests termes de Messi, perquè quan el sents parlar és allò d'estar jugant amb el seu ídol.
1: Creieu que Messi seria titular amb Espanya?
0: Sí, home, Messi és titular amb...
3: El que passa que hauries de canviar també el sistema de joc. Sí,
1: Espanya no jugaria... No, o sigui, la selecció espanyola no seria aquesta.
0: No,
1: Hi haurien de presentar un altre context com el que li ha presentat Scaloni. Sí. Ho dic perquè a vegades molta gent cau a la temptació de... És que com és que el Barça se'l va... No? O sigui, com van fer que aquest jugador no continuï jugant al Barça? Jo crec que són dues coses absolutament diferents, dos universos diferents, dos contextos molt concrets, molt específics, i que no està bé extrapolar una cosa cap a una altra banda. Jo crec que la selecció espanyola no tindria l'encant que té col·lectiu si jugués Messi en aquest equip.
3: I és un torneig curt, Ricard, no m'imagino 38 jornades Messi en aquest nivell, no Correcte. Les pot mantenir no. a dia d'avui en 39 anys.
0: No. Espera un moment, perquè ara si el Sergi Andreu ja ha trobat un argentí que si hagués guanyat el Mundial, l'hauria guanyat amb Espanya. A veure, Ricard, tens candidat?
1: El Macanudo.
0: Podria ser.
2: Sí.
0: Però no. Mariano Pernia, bona nit.
4: Buenas noches, ¿qué tal?
0: Mariano Pernia, tú cumples con esta condición de argentino que si hubieras ganado el Mundial lo hubieras ganado con la selección española, ¿eh?
4: Sí, exactamente. Lamentablemente ahora se cruzan en una final de verdad y va a haber que sufrir, toca sufrir. No engaño a nadie diciendo que quiero que gane Argentina porque soy argentino y porque nací en Argentina y toda mi familia y nada, yo me vine de muy grande, entonces es difícil cambiar eso, pero bueno, por el otro lado, si Argentina pierde, me voy a poner contento también porque España es parte de mi vida, la llevo muy adentro, me dio la posibilidad de jugar un mundial y de formarme como familia, entonces bueno, eso... No hay que olvidarse tampoco y hay que ser agradecido.
0: Mundial de Alemania, 2006.
4: Sí, exactamente.
0: Sí, que perdisteis contra Francia, la Francia de Zidane.
4: Claro, que de poder cruzarnos con Argentina también era en una hipotética final, así que... bueno, menos mal que no nos cruzamos porque me hubiera tocado jugarla a mí.
0: Bueno, hubieras jugado una final del Mundial, que no hubiera estado mal.
4: Sí, sí. Sí, no hubiera estado nada mal, pero en ese caso lo hubiera querido ganar, ¿eh? Eso seguro.
0: Seguro. ¿Dónde vas a ver la final?
4: La voy a ver en Alicante seguramente, porque viajo el domingo por la mañana para Alicante y la voy a ver ahí.
0: Pero tú normalmente estás instalado en Argentina.
4: Sí, normalmente, o sea, yo resido en Argentina puntualmente por un trabajo que con AFE hacen como un campus con jugadores libres y bueno, me toca entrenarlos. La verdad que es algo muy lindo que hace AFE.
0: ¿Y la semifinal contra Inglaterra te pilló viajando o ya estabas en España?
4: No, la vi acá. La vi solo en casa de Leo Franco.
0: Ah, mira, con Leo.
4: Nada, y una locura porque siempre toca sufrir. Y bueno, por suerte lo dieron vuelta. Yo, a ver, haciendo un análisis rápido del partido, creo que es mucho mérito de Argentina, pero también tiene mucha culpa de Inglaterra, ¿no? Que después de marcar, es como que quiso asegurar el resultado y retrocedió muchos metros y puso a Messi en la zona de peligro. A Messi hay que tenerlo lejos de... Bueno, ¿qué le voy a contar a ustedes? Que lo vivieron ahí mucho tiempo, pero Messi cuanto más cerca del área, más peligro y Inglaterra retrocedió y fue a la zona donde a Messi le conviene jugar.
0: Dices, ¿qué nos vas a contar tú a nosotros sobre Messi? Pero yo he pensado, ¿y qué te vamos a contar nosotros a ti? ¿Sabes qué me pasa? Te voy a explicar una vivencia personal. Es que me persigue desde hace, yo creo que 17 años. Cada vez que apareces en televisión o nombra a alguien tu nombre, me acuerdo de una jugada. No te voy a decir cuál es, tú sabes cuál es.
4: Sí, en la cancha del Atlético, sí. Que encima nos dieron un baile ese día, tremendo.
0: ¿Cómo te dejó seco allí en la banda, eh?
4: Sí, pero bueno, me tocó enfrentarlo un montón de veces. Y era un Barcelona que era imposible, porque tenías que estar al 100%, y si ellos igual estaban al 100%, te goleaban también. Entonces, nada, era prácticamente imposible.
0: Yo recuerdo esa jugada, que es delante de los banquillos, que te fija, te finta, hace ver que va para adentro, se va para afuera, cambia el ritmo, encara la frontal y acaba chutando al larguero. ¿Tú recuerdas que aquella jugada no acaba en gol de milagro?
4: Sí, lo recuerdo. Si no, estaría saliendo en todos lados.
0: Es verdad.
4: Por suerte le dio al larguero.
0: Qué mundial Messi, ¿eh?
4: Sí, increíble. La verdad que ya no caben adjetivos, ¿no? Calificativos, porque es algo de no creer. Ya no tiene explicación científica lo que está haciendo. Tiene 39 años, está como un jovencito y dando momentos. Obviamente no son 90 minutos, ¿no? Lo que tiene hoy, pero con 15 minutos por partido le sobra porque es algo de otro planeta.
0: Es que no hay duda que es el mejor jugador de este Mundial.
4: Sí, porque si vos ves las estadísticas selección por selección, lo que son goles, asistencias, regates, pases bien dados, etcétera, etcétera, en todas las selecciones se reparten esos números, ¿no? Y Argentina ves, y absolutamente todas, menos recuperaciones, en todo lo demás es de Messi, que es muy distinto porque alrededor de él no es que son futbolistas de bajo nivel, son futbolistas también de primer nivel y que también aportan mucho.
0: Oye, te voy a hacer una pregunta que quizá te han hecho ya muchas veces y yo no sé si tiene mucho sentido seguir preguntándolo, pero ¿Messi ya está como mínimo al mismo nivel que Maradona?
4: Yo, en lo personal, creo que lo superó ya hace un tiempo y ya con lo de este Mundial no hay discusión. Este Mundial anuló todo tipo de dudas que podían llegar a quedar. Obviamente quedará el que dice que no, que si vos mirás el mejor momento de Maradona y el mejor momento de Messi, Maradona es mejor. Pero si te vas a los mejores momentos, yo no sé si no pongo Ronaldinho por encima de los dos. Si es por un momento puntual.
0: Ya, yeah, ya.
4: Yeah. Si hablamos solamente de una temporada o de un momento bueno, para mí Ronaldinho es superior. El ser el mejor de la historia es sostenerlo en el tiempo también, como hizo Messi, es como te decía antes, de otro planeta.
0: Decías que no tienes dudas que vas a favor de Argentina el domingo en la final. A nivel de porcentajes de chances para una selección y otra, ¿a quién ves? ¿La ves muy igualada la final? ¿Alguna selección, una de las dos, con algo más de opciones?
4: Son muy difíciles. La verdad que este Mundial dio muchas sorpresas. Igualmente, a la larga terminan en semifinales, creo que terminaron las cuatro mejores selecciones, sin dudas. Y me encantó porque el buen fútbol y la justicia esta vez estuvo del lado del bueno. Es 50-50 y si tiene que haber un poquito para algún lado, me parece que es 51-49 a favor de España. Argentina tiene a favor la experiencia y ya haber ganado un Mundial y ya con lo que hizo se quitó un montón de presión. Y España tiene a favor la juventud, el buen fútbol y toda la entrega que dan en cada partido.
0: Mariano Pernía, muchísimas gracias por atendernos y que disfrutes mucho de la final este domingo.
4: Muchísimas gracias. Espero poder disfrutarla. No es fácil, pero bueno, espero poder disfrutarla.
0: Gracias.
4: Abrazo grande.
0: Mariano Pernía no és macanudo, pitxer, que però està bé. Hem recordat aquella jugada. Tu te'n recordes aquella jugada que li va fer Messi al Calderón?
1: Me l'has fet recordar,
0: a la Copa? Al fix al costat de les banquetes li fa una finta cap a fora, cap a dins, cap a fora, el deixa clavat, a l'eslàlum i xuta el travesser.
1: No recordo el final de la jugada que dius.
0: Després del travesser de Messi, ell fa la típica diagonal cap a dins, arriba a la frontal, xuta el travesser, la pilota surt molt desplaçada cap a la banda esquerra, que creia bé Henry aquell dia, i acaba en gol.
2: És la primera temporada de Guardiola?
0: Sí, a la Copa. És un partit de Copa el mes de desembre.
2: Del 2008.
1: Ai, acaba en gol.
0: 2009. El mes de gener, perdona.
2: Ah,
0: acaba en gol.
2: Sí.
0: La segona jugada, després del rebot, acaba en gol. Sí. A veure, Roger, encara continues al Madison Square Garden, que per tu és la pista dels Knicks, i jo crec que s'han fet unes quantes coses més que no els partits dels Knicks.
5: Però vaja, sí, però ara és conegut per ser el pavelló dels Knicks, no?
0: Sí,
5: ha acabat, i no ha parlat Griezmann, que sí que ha parlat dins de la sala aquesta on s'ha fet la conferència, però després l'hem esperat i no ha volgut parlar, ha tirat pel dret i ha marxat. Antoine Griezmann, que comença l'MLS aquest cap de setmana, i per això doncs, s'ha fet aquest acte aquí.
0: Ja comença l'MLS aquest cap de setmana? Sí. No s'esperen a que acabi el Mundial?
5: Sí, no, comença ara.
0: Oh, mira, quina temperatura fa a Nova York?
5: Agradable, no fa calor, eh? Ara mateix 32 graus, però fa aire, no fa sol.
0: Ah.
5: Sí, no és una calor enganxosa ni especialment desagradable, fa aire, no fa sol avui, i jo estic molt bé, la veritat, no fa especialment calor.
0: I per diumenge hi ha alguna previsió? He llegit alguna cosa de risc de tempestes, però no sé si exageraven.
5: Jo crec que ara mateix no es preveu. Clar, és que risc de tempestes n'hi ha cada dos per tres aquí. Jo crec que ha de fer bon temps, pel que he vist ha de fer bon temps, en principi.
0: Molt bé. Doncs gràcies, bona nit i a gaudir de Nova York.
5: Vinga, bona nit.
0: Gràcies també al Ricard Torquemada, la Sònia Esalmà i l'Àlex Dalmas, una nit més per ser aquí a Catalunya Ràdio, seguint el Mundial al Club de la Mitjanit. Fins demà!
3: Adéu. Fins demà, bona nit.
0: Ara el Tour.
6: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
0: Sergi, què ha passat avui al Tour?
2: Mira, 12a etapa del Tour de França que ens deixa el tercer triomf del belga Tim Merlier. Ha tornat a guanyar i ha tornat a guanyar l'esprint. Una caiguda massiva ha afectat els últims metres després dels 179 quilòmetres plans entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône. Tant la caiguda com l'esprint, però, no han condicionat el líder de la general, que continua sent l'eslové Tadej Pogacar, de l'Emirates, manté els 3 minuts 36 segons sobre Jonas Vingegaard, del Bisma. Demà, 13a etapa, 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Dole i Belfort, amb un port de primera categoria a 30 quilòmetres de la línia de meta i precedit d'un port de tercera categoria.
0: A veure si demà ataca Pogacar. Isaac Vilalta ja ens avisa des de fa dies que el cap de setmana sí que el té assenyalat al seu calendari particular del Tour de França, perquè tant dissabte com diumenge hi ha etapes que acaben en ports de muntanya i és terreny propici. Tots els terrenys són propicis perquè Pogacar ataqui, però vaja, aquest cap de setmana crec que entre el Tour i la final del Mundial ens ho passarem bé.
7: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.

0: Moment de tancar el Mundial al Club de la Mitjanit d'avui, i com cada nit ho fem amb una cançó que té a veure amb els Mundials, seleccionada pel Salva Pou, el responsable tècnic i musical del programa, que no ha fallat ni una nit, eh? Ha trobat cançons per cada nit, per cada programa, durant aquest Mundial. Avui el Salva Pou ha escollit una novetat, una cançó nova, una cançó d'aquest Mundial. La cançó es diu Diego, crec que li hem de dir això. Mira, Diego... I l'han fet entre Danny Ocean i Empire of the Sun. I barreja, segons les ondes que m'ha passat el Salva Pou, el pop amb la música electrònica.
1: Està bé, eh?
0: A mi m'agrada, sí. Mm.

Aquest fa pinta de ser Dani Ocean, un cantant llatí, no sé si deu fer reggaeton, i els altres, els que posaven la música que ens agradava, eren els Empire of the Sun. I amb aquesta fórmula musical acabarem el programa, ho deixem aquí, us deixem amb les notícies de les 12 i l'Ofici de Viure, i el Gaspar Hernández, bona nit i que descanseu, si és que ho voleu. Porteu-vos bé i passeu-vos-ho millor. Fins demà!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Uns ocells podrien haver provocat l'accident d'helicòpter en què van morir una família catalana i un pilot a Nova York l'abril de l'any passat. La Junta Nacional de Seguretat de Transport dels Estats Units ha trobat evidències d'un impacte d'aus abans que l'helicòpter turístic caigués al riu Hudson i es produís la mort del matrimoni, els seus tres fills i el pilot de l'aparell. L'organisme ha fet públic uns arxius de la investigació que continua oberta i contenen un informe d'un laboratori d'experts que analitza les restes d'animals trobades a la parell després de l'accident. En l'estudi s'assegura que una bandada d'oques va impactar contra les pales de l'hèlix i l'estabilitzador horitzontal. Tot i això, la Junta Nacional de Seguretat recorda que encara no s'ha determinat la causa probable d'aquest accident a Nova York. Més notícies, Oriol Pujador.
2: L'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras no serà immediata, malgrat la resolució de la justícia europea que avala la llei. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara manté l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat per malversació. Segons ha sabut Catalunya Ràdio, el Suprem no pensa moure fitxa perquè no se sent interpel·lat per la sentència europea. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid, perquè el Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional. Tot i això, un dels CDRs encausats, Xevi Boigues, s'ha mostrat escèptic en una entrevista al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
3: Creiem que ells han d'acatar. Creiem. Però a partir d'aquí també pot ser possible que llavors l'acusació no hi estigui d'acord, faci un recurs i a partir d'aquí podem seguir anant a un tribunal superior i després anant al Tribunal Suprem. Vol dir que això pot anar per llarg, també.
1: L'Audiència Provincial de Madrid ha acordat aquest dijous que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado i treu a la parella del president espanyol Pedro Sánchez dos dels quatre delictes pels quals estava processada. Anirà a judici pel malversació i tràfic d'influències. També se li han retirat les mesures cautelars i, per tant, se li retornarà el passaport i no tindrà prohibit sortir del país. Tampoc haurà d'anar a firmar al jutjat cada 15 dies, tot i que ha d'estar localitzable.
2: La justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó l'ex màxim responsable de les autopistes italianes Giovanni Castellucci per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova, ara fa 8 anys. L'accident va deixar 43 víctimes mortals i mig miler de veïns sense casa. Castellucci és el principal condemnat d'una trentena de culpables més. La fiscalia considera que sabien des de feia anys que el pont tenia problemes estructurals i que calia fer-hi obres de manteniment. Els familiars de les víctimes han rebut la sentència amb una sensació agradolça.
4: Per què?
5: Que perquè no estic satisfeta, jo he perdut 3 persones de la meva família. 3. Una d'elles una neta de 9 anys.
6: Jo voglio rubare le parole.
7: Agafant les paraules d'un altre familiar que va dir que avui podrà enterrar el seu germà, espero poder-ho fer jo també i que ell pugui recuperar la dignitat que li han arrabassat. Avui podem dir que els assassins dels nostres familiars són culpables.
1: Hi ha neguit i preocupació a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, després que aquest dijous s'hagi declarat el quart incendi a la zona en poc més d'una setmana. El foc està estabilitzat, però es tem que una sola persona els pugui estar provocant. Aquesta és una de les línies de treball de la investigació dels Mossos i els agents rurals. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, n'ha parlat a Catalunya Ràdio.
8: És un estat d'alarma a la zona. La veritat que fa respecte. El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues que si ve si estem amb sort i poden localitzar aquesta persona.
1: Els naixements repunten a Catalunya per a primera vegada en 17 anys. Segons dades de l'IDESCAT, l'any passat van néixer a casa nostra 54.200 criatures, un 0,8% més que l'any anterior.
2: L'increment de la natalitat s'explica en part perquè el 46% dels fills són de dones nascudes a l'estranger, la majoria de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics, Elisenda Renteria.
4: ha augmentat molt el número de dones nascudes a l'estranger i, a més, aquestes dones nascudes a l'estranger tenen una fecunditat una mica més elevada que les dones nascudes a Catalunya i, a més, es concentren especialment en edats reproductives.
2: Pel que fa als noms més posats, en nenes, Júlia recupera la primera posició i en nens, Biel, se situa per primera vegada.
1: I als esports, Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça i en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031.
2: En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament amb permís del club perquè està negociant la seva cessió a l'Àjax.
1: També del mercat blaugrana, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterat aquest dijous que Julián Álvarez seguirà al club matalasser.
2: El Barça, però de bàsquet, ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la temporada vinent. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olimpia de Ljubljana eslové.
1: Sense moure'ns de la Lliga ACB, el Manresa i el base belga Retin Obashoan s'han desvinculat després de dues temporades un cop que el jugador ha acabat contracte.
2: El Tour, nova victòria a l'esprint de Tim Merlier. El belga ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició després dels 179 quilòmetres de la dotzena etapa. A la general sense canvis, l'eslové Tadej Pogacar manté el liderat.
0: Fins aquí les notícies.
9: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, no? Mm-hmm. Que és una mica el que ens ha passat.
10: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
11: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
12: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
10: El divan, el valor de la conversa.
13: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els hi dic per xavals que no sabeu el que és una dictadura.
10: El divan amb Sílvia Coppolo.
14: El divan s'hi està divinament.
10: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre.
0: Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
15: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
0: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
15: Música catalana refrescant i emergent.
0: Els dissabtes a les 6 de la tarda,
15: Sona Nou.
0: Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
15: Escolta'ls abans que ningú.

El teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació, i deixa't portar per les cançons. Són capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit. Des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.

0: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació on tothom està de vacances indefinides.
1: Ni cel ni infern. L'altre barri.
0: O també un buit indeterminat de l'espai-temps on hi abunden preguntes sense resposta.
1: Hi ha música després de la mort?
0: Hi ha música després de la mort?
2: Segur que sí.
0: Sí? Fantàstic. Avui ens visita una persona que en principi no s'ha mort, però estic segur que cantant ha traspassat la línia que separa el món dels vius i el dels morts.

amb aquesta versió d'Ovidi Montllor, que avui és una estrella més de la constel·lació sonora de la nostra convidada d'avui, que ja porta aproximadament una dècada de trajectòria, o el que és el mateix, una dècada de recerca musical i artística, que va començar indagant en les arrels i en les primeres gravacions que es coneixen, els cants de batre, de treball i altres coses, i que ha desembocat en un laboratori d'experimentació i de clonació de veus humanes, ara ens ho explicarà. I és que avui parlem amb algú que té el superpoder de fer viatges en el temps i el que és encara més difícil, fer aquests viatges en el temps sense comprometre el seu discurs artístic.

0: Realment, pots posar qualsevol lletra, eh? A aquesta cançó, Ama, que és... Ama és el títol del teu nou disc,
1: sí,
0: que sortirà aquest mes de febrer, i també és el títol d'aquesta cançó, també... també són les inicials de la teva cosina, mm-hmm, i això és una cosa molt profunda que no coneixíem.
1: Exacte.
0: De la teva vida, que ens lliga molt amb el fet d'estar aquí també, d'estar, sí, a l'altre barri i de sentir això, no? De
1: que... Exacte.
0: Els vius i els morts...
1: Exacte. Per mi crec que sempre... és a dir, aquest disc, aquestes noves cançons... d'alguna manera neixen de la necessitat de posar paraules a unes emocions molt antigues de la meva vida, però que sempre han estat molt presents. I també neixen de la necessitat de trobar com, no només les noves paraules, sinó d'expressar-me a través d'aquesta nova veu, una veu que canta en solitari, una veu que ha recorregut molts, no sé, camins, no?, diferents, camins d'investigació sonora, camins de composició, no?, camins d'experimentació, camins emocionals també, no? Em sento com més madura i més sòlida com a artista i, per tant, puc, no sé, exposar-me d'una manera diferent, d'una manera molt més íntima, perquè estic molt més segura de mi mateixa o sé més quin és el meu lloc i l'he trobat i per això, doncs, el puc compartir, no? I bé, és un disc que realment és un lloc des d'on escriure que realment només podia explicar aquesta història des d'aquest lloc nou i, per tant, em fa molt feliç haver-hi arribat, perquè aquest és l'èxit real, no?, mm-hmm, a aconseguir-ho.
0: És curiós com han coincidit en el temps diversos projectes relacionats amb la mort.
1: Totalment. No?
0: Polvo Seran, La mort i la primavera...
1: Sí, ara ja, que fort.
0: Ara un disc dedicat a la teva cosina, sí, que es va morir per culpa del VIH, igual, mm-hmm, que els teus tiets, no?
1: Exacte.
0: En quin moment de la teva vida la mort comença a fer acte de presència? No sé si és a través d'això
1: o... Molt joveneta, sí, sí. Ella va morir quan jo tenia 13 anys i ella en tenia 15, però ella es va criar amb mi, era la meva germana. Però molt abans ja s'havia mort la seva mare i mai vaig saber per què fins anys més tard. Perquè, bueno, com sabeu, és una malaltia molt estigmatitzada. En aquell moment, a més, als anys 90 ho era molt més. I, per tant, doncs, sempre va haver-hi aquesta ferida sempre es va fer més gran i més present, doncs, pel silenci, no?, que l'envoltava i per l'estigma i per la por. Però paradoxalment, el fet que elles, doncs, marxessin, i que

0: que ho fessin en la meva infància o adolescència, per mi sempre doncs, em va fer viure la mort des d'un lloc molt fantasiós i molt des de la mirada més de la infància, no? Des d'una sensibilitat que potser és fins i tot la que proposes en, el, en aquest espai,
1: sí,
0: no?
1: Totalment.
0: De l'altre barri. Un espai en què la mort és una transformació, realment, però això sentit des d'un lloc molt, molt innocent, no? I jo de petita recordo molt sempre estar molt atenta a totes les senyals, no?, que la vida em posava davant i que per mi són, eren d'alguna manera formes de comunicació que ella trobava per, doncs, per continuar a prop meu. I això en el disc és una cosa que hi és molt present, no? Aquesta vida una mica paral·lela, que és una sensibilitat com expandida en què les persones no es moren, sinó que estan presents, l'únic que no com a forma humana, no? Mm-hmm. Ni poden ser, doncs, des de, no sé, una llum que de cop i volta il·lumina un espai important de la teva habitació, o, no sé, una fulla que cau d'una manera, o... I sento que és un sentiment molt poètic, al final, que sens dubte ha alimentat el que ara em fa poder ser aquí, que és dedicar-me a cantar i a fer música i a ser això que és tan estrany i tan meravellós, que és ser artista, no?
1: O mentre hi siguin els records, no? Uh-huh. Una mica. Parlant de records, tu creus que quan viatgem fins a l'altre barri passa això de que et venen flaixos d'una vida viscuda?
0: A veure, doncs, no ho sé, clar, això ho ha de dir la gent que ho ha viscut, jo no ho he viscut per sort. Jo crec que sí, no? La gent que diu que sí que passa això. De fet, hi ha gent que... O sigui, hi ha aquest doctor, no? Aquest doctor que era com cap de traumatologia...
1: Sí.
0: Com es diu?
1: Ara no me'n recordo. Però,
0: vale.
1: Sí.
0: Aquest que es diu que hi ha vida després de la mort, no?
1: Sí.
0: Que parla de les... Bé, em vaig obsessionar en un temps amb tot això, perquè... una de les meves millors amigues, el seu company va morir i després de morir ella em deia: és que no paro de sentir que s'està comunicant amb mi, no? I li deia, fuà, jo ho reconec total, aquesta emoció. Mm-hmm. I de fet el disc parla també d'aquesta, no sé, mirada innocent, no? També des de la visió més adulta, no? Quan la vida pot ser realment, no ho sé, com un espai molt més sensible a... els fantasmes.
1: Crec que el Josep Maria Campillo, avui als Sons Celestials, ens pot dir com es diu el doctor Manuel Sanz.
0: Això,
1: Manuel,
0: sí, sí,
1: Sanz.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs dit això, aquí, quan ve algú aquí a l'altre barri, quan puja aquí, ens venen aquests flaixos, ens venen uns flaixos de records, i en el teu cas, doncs, sonen així.
2: Saps què estic pensant? Poca de musiqueta per a que es faci millor, no?
3: Va, un cant de batre.
2: Ah, doncs, tu mateix, sí, sí.
3: Jo no canto per la veu.
4: Maria Arnal i Marcel Bagés miren enrere a la tradició oral i a la música popular per donar-nos una nova oportunitat. Ens porten el seu nou treball, Verbena.
5: Aquest és el carrer Pescadors de la Barceloneta. És un carrer molt important per nosaltres perquè és on vam fer el nostre primer concert.
6: En fa prop de 3 anys d'aquell bateig musical, però no ha estat fins ara que Maria Arnal i Marcel Bagés han enllestit el seu primer disc.
7: 45 cerebros y un corazón de Maria Arnal i Marcel Bagés.
8: Són 45 cervells i un cor que es van trobar momificats en una exhumació d'una fossa comuna del franquisme a prop de Burgos, a la Pedraja.
9: Que ha arribat al Palau de la Música, un fet ben especial per ells.
10: O sigui, ha vingut la meva àvia, que té 90 anys.
11: Es fa estrany perquè encara estem acabant el disc i això que estem compartint ara, sabeu?
6: Veus humanes, d'animals, sons naturals, personatges mitològics com la Sibila i també d'inventats reverberen en el seu segon treball.
12: Però vaja, que sí que no sé si vosaltres teníeu síndrome del segon disc abans de publicar aquest clamor.
10: Ara ja ho podem dir, jo crec. Que havíem de seguir fent el que ens donés la gana, no? I seguir les intuïcions fins al final.
13: És Maria Arnal, Helena Ross, Marta Torella. I'm still learning.
6: I Accents al Marge juntes feien un petit avenç del seu últim projecte, Holy Plus, que aporta les veus humanes a desafiar les limitacions físiques.
14: I el Gaudí. Ah, la millor música original és per... Maria Arnal.
10: Vull agrair a Carlos que inventis històries sobre temes que ens fan por, com el final de les nostres vides, amb aquesta complexitat, amb aquesta sensibilitat i amb la màgia de la música i el ball.
1: Són una mica més de 10 anys resumits, no hi ha hagut flashos anteriors, però ja els has explicat una mica abans. Mm-hmm. Què sents tu? No sé si sents vertigen després de tota aquesta evolució, tan, no sé, a mi em sembla com si fos ahir.
0: Totalment.
1: Aquell primer disc.
0: Has de pensar que jo realment, o sigui, començava. És a dir, la gent quan treu un disc, potser fa 10 anys que es dedica a la música, no? Ha anat a l'escola de música i tal, jo feia ben bé 2. O sigui, és que estava començant. I per tant, ara estic com en un moment de plenitud, saps? O sigui, no sé com dir-ho. En aquell moment era tot molt nou, però també era molt inexperta, no tenia idea de moltes coses, em sentia molt insegura, no sé, em sentia també molt impostora, saps? En certs aspectes. I ara és com... no ho sé, estic en un moment creatiu super, super increïble, em sento molt lliure, sento que he trobat el meu lloc, no? Que és un lloc, bueno, que no és un lloc tan transitat, saps? I que per mi és sostenible i em fa poder seguir vivint de la música molt bé i després com a artista no sé, m'alimenta molt l'ànima perquè doncs estic amb gent increïble com, jo que sé, la Verona, el Marcos Morau, el Teatre Nacional, l'Ànima Matadero, la Bienal de Venècia, estic amb científics del Barcelona Supercomputing Center, estic a... no sé, treballant amb l'Elis i amb el Pau Riutort i treballant amb el Cor de Noies i actuant a, jo que sé, a una xerrada TED, saps, a Vancouver i actuant a Islàndia i a Tallinn i a Arts Electrònica, a Àustria, i és com, la vida és tan més gran del que hagués pogut imaginar fa doncs això, no? O sigui, el 2017 quan vaig treure 45 cerebros i un corazón, i per tant a aquella persona li dic, tia, molt bé, saps, tu continua.
1: Sí, és com si realment t'haguessis clonat, no?
0: Que sí, tu, una mica, però en realitat veus, no?
1: I en aquell moment hi havia una Maria Arnal, sí, o coneixíem, exacte, una Maria Arnal, exacte. I ara hi ha com no sé quantes Maria Arnals fent coses diferents,
0: sí,
1: i que desitjant que el dia tingui el triple d'hores, no? Ja. Potser.
0: Sí, sí. A veure, el que ha passat també és que com que... o sigui, he après... soc més ràpida ara. Soc molt més ràpida.
1: Clar, perquè ara també... decideixes tu sola. Abans, clar, havies de consensuar-ho amb el Marcel,
0: exacte,
1: i això, i ara vas en solitari.
0: Exacte, sí. Però també crec que també he perfeccionat una mica la tècnica i tinc més clares les coses. És normal, és que al final és com un múscul, saps? Mm-hmm. O sigui, són hores, doncs tinc més gust, també, o sigui, no és que en tingui de millor, sinó que tinc més clar què m'agrada i què no m'agrada i tot està com molt més clar. I llavors és com molt més... directe, no?, el camí, encara que sigui primeres vegades d'algunes coses. Per exemple, la banda sonora, quan el Carlos em va dir no, és que vull això i vull fer això i vull fer això, i jo dic, però Carlos, jo no ho he fet mai, això, saps? Em va dir, però ho faràs molt bé, ja veuràs.
1: I un gaudito.
0: Sí, exacte. Sí, sí. No, va ser increïble, la veritat.
1: Deies que has trobat el teu lloc i ara el que farem serà navegar per les espècies dels espais.
0: Molt bé.
1: I viatjarem des del lloc més gran fins al lloc més petit.
0: Molt bé.
1: Vinga, som-hi. Espècies d'espais. Per allà a la prehistòria vam tenir uns avantpassats que es van cobrir de glòria, tot pintant retrats. Començarem per l'espai més gran que podem imaginar, que és l'univers. Jo aniré dient noms d'espais i tu m'has de dir què et suggereixen.
0: Molt bé. No?
1: Comencem per l'univers.
0: Però quin és el...
1: m'has de dir, no sé, tu, si jo et dic univers, en què penses?
0: En què penso? En el misteri.
1: En el misteri. Ara et diré una galàxia, però atenció, una galàxia mitjana.

0: Et dic galàxia.
1: I penso on estarà la Voyager, que van enviar aquesta sonda espacial que ja s'ha perdut el... Si no se sap, la van enviar i és el so aquest que està a la cançó, és el so de la Voyager, el tic, tic, tic. Aquesta, i penso, on deu ser?
0: Aquesta cançó té una història, té història aquesta cançó.
1: Sí,
0: es podria fer un llibre només d'aquesta cançó,
1: sí,
0: quasi.
1: Sí, sí, sí. Bueno, però he de dir... tot i que aquesta cançó és màgica, i això no li treu
0: penses ningú... Que, has pensat que... alguna vegada que mai més tornaràs a fer una cançó com aquesta?
1: No, és que no vull fer-la igual.
0: Ja, ja.
1: No, vull, que... no ho voldré mai. Mm-hmm. Crec que cada cançó és única, i cada cançó té el seu lloc. I aquesta és màgica, però per mi és una filla més, realment. Mm-hmm. I penso que cada cançó té la seva història, i tendeixo a posar molta història a cada cançó.
0: Galàxia mediana i meteorits ferits. El sol, estela, llum, espant metàl·lica, fulgur... I ara diré planeta Terra, un meteorit caient al planeta Terra.
1: Uh-huh.
0: Per tant, l'espai que et dic és el món.
1: El món. El món és una perspectiva del món que m'encanta, que la veritat és que no hi havia pensat mai, que l'altre dia, tornant de Mèxic, que vam anar a tocar, presentar el nou espectacle, doncs, saps que et surt la pantalla amb el món, no? Per veure,
0: sí.
1: Perquè vegi el recorregut. Doncs hi ha una cara del món que és, o sigui, gairebé tota blava. Tu sabies això?
0: Ah, sí. Que,
1: és
0: sí.
1: El Pacífic? O sigui,
0: sí, sí.
1: És increïble. És que és gegant. O sigui, ara t'ho ensenyo. Bueno, doncs penso en una bola blava.
0: Ja sí, està. Sí, és que hi ha molta més aigua que no terra.
1: Totalment, no?
0: Sí. I li diem terra.
1: Exacte.
0: No? Curiós. Europa.
1: Europa, en què penso? En una mica decadència de la democràcia ara mateix.
0: Mar Mediterrani.
1: Mar Mediterrani, penso en... Penso en totes les pateres i les desigualtats d'una banda a l'altra.
0: Mm-hmm. Espanya.
1: Espanya, penso en l'Espanya, penso molt aquests dies en l'Espanya de la República, que era una Espanya superavançada i en tot el que es va carregar la Guerra Civil i en tots els paral·lelismes que hi ha ara mateix amb tota aquesta deriva superconservadora i no sé com dir-te, com molt brutal, no? I com sento molta por.
0: Mm-hmm. Catalunya.
1: Catalunya... avui he sentit que hi ha 300... que s'hi parlen 300 llengües diferents.
0: Fort, eh?
1: Sí. I que...
0: Una d'elles, el català.
1: Home, el català ha de ser la que fem servir per comunicar-nos aquestes 300 llengües.
0: Mm-hmm. 300 llengües. Barcelona.
1: Barcelona. Barcelona, la meva ciutat. Tot i que sóc de Badalona,
0: això no va dir.
1: Però és la meva ciutat adulta.
0: Teva ciutat adulta, doncs la teva ciutat infantesa.
2: Qué bonito es Badalona.
1: Exacte.
2: En invierno y en verano.
0: Badalona què?
1: Badalona m'encanta. Jo ara, més d'adulta, molt més que de petita, la veritat. Perquè de petita la dones una mica per descomptat. Però ara, quan hi vaig, penso, ostres, que tranquil. Mm-hmm. Perquè el meu pare era del Carmel. Bueno, és del Carmel. O sigui, va créixer al Carmel. La meva mare no, la meva mare va créixer a Badalona. Però jo sempre deia, per què no ens vam quedar a Barcelona, no? Així.
0: Sí, sí.
1: I ara ho entenc. De fet, totes les meves amigues que han tingut fills bé, se n'han anat cap allà i dic, és que és un poble.
0: Descartes tornar-hi? O...
1: Jo crec que sí. Però qui sap? No ho sé, ja. És que la meva vida és una aventura.
0: Badalona i Barcelona, és que...
1: Però és diferent, eh?
0: Però no hi pots arribar amb el metro, però...
1: Sí, sí, sí, a mi m'encanta, la combinació m'encanta.
0: El teu carrer.
1: El meu carrer?
0: Sí, no cal que el diguis, eh? Pots dir...
1: El meu carrer m'encanta. M'encanta, és un carrer del Raval. Ara per ara, perquè em canviaré de casa ara l'any que ve. I la veritat és que m'agrada molt. És un carrer molt animat, és un carrer bastant de turista, he de dir, però tinc una terrassa preciosa on es veu la ciutat preciosa i m'encanta.
0: Ara anem a espais més petits.
3: No he desitjat mai cap cos com el teu.
0: Quina relació tens amb el teu cos?
1: Molt bona, la veritat. Ara estic en un moment molt, molt bonic. Faig molt d'esport, menjo molt bé, no sé, però sobretot és el meu instrument. Sí, sí. Sí, sense cos no podria cantar.
0: I acabem a...
3: Jo no canto per la veu.
1: La veu.
0: Sí, de la galàxia, de l'univers i la galàxia fins a la teva veu.
1: Doncs, molt bé, la veu m'encanta, és el meu... No sé, crec que és el millor que tinc.
0: Mm. Abans deies que has trobat el teu lloc, i ara et pregunto, la teva veu l'has trobat? Després de tanta exploració que encara estàs cada dia buscant i...
1: Sí, però...
0: I portant la teva veu al límit de sí. Totes les possibilitats que hi hagi.
1: Sí, però cada temps té les seves, no? I cada època té les seves noves aventures, així que no em tanco a la vida. Mm. O sigui, estic oberta.
0: És una recerca constant. No?
1: Sí, jo soc molt curiosa i m'encanta sempre posar-me en aquest espai de com d'eterna aprenent. Mm. I és un lloc on em sento molt creativa i no ho sé, no em poso una pressió que no puc sostenir, saps? Abans era més perfeccionista perquè era més insegura, jo crec. Ara és com... No sé, el que faig m'encanta i ho comparteixo. I qui connecti perfecte i qui no, no passa res.
0: Posem-hi més preguntes.
4: On voudrait vivre.
5: Preguntes metafísiques.

0: La pregunta que fem sempre, si ara tinguessis l'oportunitat de tornar a néixer, voldries tornar a ser la Maria Arnal i fer-ho tot més o menys igual? O provar sort i ser una altra persona?
1: Jo la veritat és que em penedeixo molt poques coses a la meva vida, perquè les veig sempre com a oportunitats de creixement i al final crec que quan et penedeixes d'alguna cosa és perquè en el teu present no està com sanada encara, no? Jo intento sempre ser responsable com amb això i penso, bueno, tot té un sentit, no? Potser encara no l'entenc. Així que jo crec que triaria ser una altra persona, però només per l'aventura de...
0: Per la curiositat,
1: sí,
0: aquesta,
1: eh? Sí, exacte.
0: I si poguessis escollir la carta...
1: Allò, a la carta?
0: No, sí, allò dir...
1: Vull ser aquesta persona.
0: O no, vull aquesta època, vull ser un home, una dona...
1: Ostres,
0: de,
1: clar.
0: De classe mitja, tal país, i... No sé, alguna
1: clar,
0: cosa
1: que... aquí ja entres en un loop extrem, eh? Perquè penso, a veure, un esdeveniment... O sigui, ser una persona que ha tingut la responsabilitat, per exemple, de portar la humanitat cap a l'infern, doncs potser podria ser aquella persona i no fer allò, saps? Perquè ja ho sabria. Però quines són les regles del joc? És a dir, tu sabries... Perquè aquella vida començaria nova
0: començaria
1: o seria una
0: zero.
1: Vida històrica. Sí. Però llavors, si la canvio, canvia la humanitat
0: clar,
1: i potser
0: sí,
1: llavors
0: sí.
1: Ja no existiria la Maria, no?
0: Ja.
1: Entrem en aquests bucles.
0: No, sí, sí, clar. També pots triar ser algú del futur.
1: Ja, doncs sí, novetat, 100%, sí. Jo crec. Algú del futur.
0: I arribes allà i resulta que les teves, tot el que havies après i experimentat i això, i ho fa tothom, no?
1: Jo crec que algú que participés en com d'alguna manera en la fi del patriarcat seria molt guai, realment.
0: Sí, sí. Una Joana d'Arc.
1: Però sense guerra pel mig, saps?
0: Estaria bé. I si haguessis de reencarnar-te en un animal?
1: Quin seria?
0: Sí.
1: Crec que m'encantaria ser una balena o un dofí, perquè tenen una relació amb el so molt, molt realment molt, molt heavy. Però també el món de l'aire és bastant el meu món, no? Vull dir, un ocellet, una àguila, que poden anar tan amunt, no? A veure el món des de tan amunt. No ho sé.

0: Aquesta ets tu cantant el Virolai.
1: Exacte, és la primera cançó que vaig aprendre a tocar en piano.
0: Ah, sí?
1: Sí, quan tenia 6 anys.
0: Doncs t'ha quedat prou bé, no?
1: Sí, a mi em va encantar, però això ho vaig fer l'any passat.
0: Sí,
1: és que són d'aquestes coses que et demanen, no?
0: I que les fas ràpid i després ja...
1: Bueno, ràpid, sí, va ser en plan pim-pam, però, però que no sabia quan sortiria. Jo dic, això quan sortirà? Diu, no, crec que el mes que ve.
0: Ets espiritual?
1: Sempre, sí, però per això mateix, perquè sempre... Sí, des de ben petita és com algú s'està intentant comunicar amb mi, no? Aquesta persona és la meva germana, doncs... Hi ha sempre un espai que és molt permeable, no? Imaginatiu, no? No ho sé, però la imaginació és real, no? També. I sí, el que passa que la relació amb l'Església sempre ha sigut bastant... En el meu cas, de petits anàvem molt a l'Església, anàvem a l'esplai, no? I tal, i tot i que era una església que estava molt bé, la veritat... En un moment donat vaig deixar com de creure en aquesta idea de Déu i em semblava que era una idea molt limitada, no? I no sé, em vaig fer com... Vull dir que si creus en aquesta, per què no pots creure en totes les altres, no? I una miqueta totes em van bé mentre em serveixin en aquell moment per, no sé, per relacionar-me amb algun dels milers de misteris de la realitat.
0: Què creus que és el... Què has fet... al llarg de la teva vida fins ara per fer del món un lloc millor?
1: Jo crec que la música ens acompanya, crec que la música ens fa més sensibles i crec que el que he fet és compartir, no sé, el que a mi em sembla que és més compartir, no sé, la meva idea de bellesa, no? Perquè la gent hi pugui connectar i no ho sé, crec que això és una bona aportació.
0: Sí, i tant. I per fer del món un lloc pitjor?
1: Per fer-lo pitjor,
0: sí.
1: Què he fet? No sé, potser penso en coses que potser no he fet prou,
0: també,
1: saps?
0: Sí. Com per exemple?
1: No ho sé.
0: Clar, sempre es pot fer més.
1: Sempre es pot fer més.
0: No n'hi ha prou.
1: Però també no es pot
0: compartir
1: fer tot.
0: Bellesa.
1: No. Però tampoc no es pot fer tot. Bueno, la meva bellesa sempre ha vingut molt crítica. Vull dir, vaig fer un primer disc sobre fosses comuns, saps?
0: Sí,
1: el segon sobre l'apocalipsis. El tercer és una mica més lluminós, saps? Però vull dir que sempre m'he posat en llocs incòmodes, no? I com, no sé, com una mica canyeros ja de punt de partida. No ho sé, però em quedo la pregunta. Perquè m'acompanyi.
0: Això és important.
1: Sí,
0: no?
1: Exacte.
0: Que et vagi com un corcó cada nit,
1: exacte,
0: abans d'anar a dormir.
1: Què he fet avui perquè el món no sigui pitjor?
0: Què podria fer, què estic fent? Al final existia, no?, una mica, en un país occidental.
1: Exacte, sí, clar.
0: Ja és...
1: Sí.
0: O mira, estàs bevent aigua amb un got de plàstic que quan acabis de beure el llançarem i només haurà tingut un ús.
1: Sí.
0: En fi... ara tenim una màquina aquí, que és la Jukebox.
1: Molt bé.
0: Li posarem la teva data de naixement.
1: Molt bé.
0: I en sortirà alguna cosa.
1: Vale,
0: només
1: guai.
0: Has de dir la data de naixement i s'activarà sola.
1: 8 de febrer del 1987.
2: La Jukebox.
3: Però vostè és modern?
4: Modern?
3: Modern.
4: Home, jo ja era modern fa 2.000 anys a Alexandria, sempre soc modern. Perquè modern què vol dir? A veure si ens entenem.
3: Això, no sé.
4: Perquè jo me'n recordo que aquí l'any passat vam fer a la Conselleria de Cultura un departament de modernitat, no? I aleshores un dia famós van triar consellers i un conseller es va aixecar i li va dir a un altre: tu no ets prou modern perquè no surts cada nit.
3: Ah, caram.
4: Jo ho vaig llegir i vaig pensar, doncs aquest país els únics moderns que hi ha hagut són les putes i els serenos, perquè són els que han sortit cada nit. Aleshores, jo...
0: Arribaves al món i a TV3 hi havia la Trinca entrevistant Terenci Moix i deia coses com aquesta.
1: Molt guai, em sembla un bon dia per néixer.
0: Sí. Què és la modernitat per tu, Maria?
1: Jo crec que la modernitat... És a dir, no sé, no tinc una resposta així...
0: Tu ets moderna?
1: No sé, és que depèn de com contestar preguntes com antimodern, no? No sé com dir-te. Jo crec que ser modern és estar obert a la vida i estar obert a tot. O sigui, com... no sé, conservador, no? No ho sé, com estar obert als canvis.

0: Alegria, d'Antònia Font.
1: És la cançó del meu cotxe familiar. Els meus germans, els meus pares... És la cançó que cantàvem sempre, que la posàvem quan va sortir. 50 vegades seguides, aquell disc.
0: La cançó de la família, eh? O sigui, els dinars familiars...
1: No, és el cotxe.
0: El cotxe,
1: és
0: el cotxe, perquè anar al cotxe i posar-la.
1: És una Chrysler Voyager de color granate i som quatre germans i els meus pares, i és aquell estiu que va sortir la cançó i, o sigui, no paràvem de posar el disc.
0: És que Déu-n'hi-do els Antònia Font, com ens han marcat ja com a generació, eh?
1: Totalment.
0: I després els has conegut.
1: Sí, sí.
0: Eh? Vas compartir manager amb ells.
1: Exacte, sí, sí.
0: Durant uns anys.
1: Sí.
0: I bé, no?
1: Molt bé, increïble. Sí. Increïble.
0: Ara el que farem, Maria, és entrar dins aquí a l'altre barri i sortir de festa.
1: Molt
0: amb
1: bé.
0: Els morts, sortir de festa, sopar amb ells.
1: Molt bé.
0: Estàs preparada?
1: Sí, clar.
0: Vinga, va.
2: La festa morts.
0: Tenim aquí davant una taula parada, una taula rodona parada. Jo crec que hi ha 8 plats, 10, si ens hi sumem tu i jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 plats, perquè tu i jo també... 11, per el Josep Maria Campillo, que també no el deixarem aquí posant música sense menjar. Són, a part de nosaltres, hi ha 8 dones, aniran sonant, i tu, doncs, abans que arribin, m'aniràs dient què els hi vols dir.
1: Vale, perfecte, va.
0: Comencem per la primera. Volver.

0: Violeta Parra, jo li diré gràcies per Gràcies a la vida.
1: Sí.
0: I tu què li diràs?
1: Jo li diré gràcies per totes les cançons que va fer i per tot el treball que va fer de fer conèixer tot el folklore de la seva terra, a tota la seva família, però ella per aquesta sensibilitat i per aquesta manera de fer cançons tan preciosa que, no sé, a mi m'ha alimentat moltíssim. I gràcies.
0: Següent convidada.

0: La dama dels peus descalços, Cesària Ivora.
1: Ella també va ser una de les cantants que vam cremar els seus discos al cotxe. Totalment. I per mi també és una cançó familiar totalment, i ella, aquesta veu, sempre m'acompanya, és increïble. També una cantant molt connectada amb la tradició del seu país, i no sé, molt, per mi és molt emocional.
0: Mm-hmm. Què li donaries de menjar a la Cesària?
1: No sé, pa amb tomàquet.
0: Pa amb tomàquet, no? Està bé, està bé. Vinga, la tercera.

0: No sé què penses tu, però si en algun moment de l'àpat es posen a cantar...
1: Serà heavy,
0: serà
1: heavy.
0: No sé com ho gestionarem, eh?
1: Ella...
0: Amàlia Rodríguez, sí. La reina del fado.
1: Exacte. Ella, jo vaig estar vivint a Lisboa d'Erasmus. M'hi vaig quedar després un bon temps més, perquè em va encantar, i allà vaig descobrir el fado. I això, jo tenia 22, 23 anys, i realment per mi va ser com un descobriment, va ser com, uau, això existeix, no ho sabia, ni què era el fado, ni qui era ella.
0: A prop,
1: exacte.
0: Ho tenim a prop.
1: I va ser com, i em vaig enamorar, i bueno, també m'ha alimentat moltíssim ella, la seva manera de cantar, i el timbre de la seva veu.
0: Uh-huh. D'Amàlia Rodríguez, a la Nina. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Jo m'estic començant a posar nerviós. Si ha de venir tota aquesta gent, jo potser agafo i me'n vaig.
1: Que guai, no? És que escoltes les veus i dius, uaaah,
0: sí, sí.
1: Gènia. Doncs sí, la primera vegada que vaig escoltar la seva veu va ser com, què és això? Però molt petita, eh? O sigui, com, uau. I després és increïble, no? És immensa. O sigui, hi ha un documental sobre ella, bueno, dels...
0: Aquest de What Happened Miss Simone, no?, que està a Netflix,
1: exacte,
0: potser.
1: Exacte, exacte. I després, bueno, vídeos de YouTube a tope, no?, veure les persones com parlaven, com... Ella tenia un caràcter increïble, una lluita brutal, no?, que va fer en aquella època, com la força que tenia, i després com de vulnerable, no?, també es mostrava, no sé, em sembla una persona que l'abraço ben fort i li dono les gràcies, també.
0: Aquesta no la tenim cantant perquè no és una cantant, però aquesta cançó està dedicada a ella, eh? Outer Lord.
1: Ok. Ah, vale.
0: També ve el sopar.
1: Ah, molt bé, que guai.
0: Home.
1: M'encanta aquesta frase.
0: És un sopar
1: frase.
0: Fet especial per tu.
1: Sí, sí. M'encanta aquesta frase de la gent no recordarà les teves accions ni les teves paraules, però sí que recordarà com els has fet sentir, no? I crec que és una manera molt bonica d'explicar què pot ser la màgia d'una cançó. No? A vegades t'arriba per la lletra, t'arriba per la veu, però és com et fa sentir, no? A mi m'inspira molt aquesta frase per composar.
0: Me l'apunto, aquesta frase. Uh-huh. Qui t'inspira també, que és, crec que és una persona que li haurem d'explicar unes quantes coses perquè ve d'una mica més...
1: Més enrere.
0: Ve de més lluny, però de fet potser les haurà d'explicar ja nosaltres perquè porten molts anys aquí a l'altre barri.
1: Uh-huh.
0: És ella. Aquel
1: que está a tu lado. Amb la Cristina.
0: Hola, la Cristina està al món dels peus.
1: La Cristina és la meva amiga.
0: Està tranquil·la al món dels
1: peus. Que li acaben de donar la medalla d'or de Belles Arts.
0: Ai, i recordo quan li van donar el Premi Nacional de Música.
1: Mm-hmm. Doncs ara la medalla d'or.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, el Marcos també, el Marcos Morau.
0: Marcos Morau, i faràs més coses amb el Marcos Morau?
1: Sí, aquest estiu a Japó.
0: A Japó?
1: Sí, anem a l'agost a fer la música del seu... d'un espectacle que farà per allà, que s'estrenarà al Teatre de Shibuya. I hauré de treballar amb músics tradicionals japonesos. Bueno, serà una delícia.
0: I això només es podrà veure allà, al Japó.
1: Suposo que sí. Vull dir, si voleu venir, ens ho passarem superbé.
0: Home, això té molt bona pinta, ja ens ho explicaràs.
1: Sí, sí, sí.
0: La Cristina Rosenbinge va fer un disc dedicat a Safo.
1: Exacte, i hi sortia.
0: I tu col·laboraves,
1: sí,
0: amb una cançó.
1: Sí, en una cançó que es deia La Boda.
0: Sí.
1: Sí, i Safo és molt important perquè hi ha un vers molt important que a mi va ser com una mena de trampolí per escriure aquest disc, que diu, el que et quedi per dir et quedarà per plorar, no? I tot el disc parla d'aquesta necessitat que a vegades hi ha d'anomenar les emocions, no? De trobar les paraules que donen cos a aquestes emocions i deixar-les anar.
0: El que et quedi per dir...
1: Et quedarà per plorar.
0: Uf, també m'encanta,
1: sí, no?
0: Aquesta frase. Vinga, que ens queden dues convidades.
1: A veure, m'encanta aquesta.
2: Si era jo renegar.
0: Aquesta que l'ha versionat la Rosalía,
1: sí.
0: El Lux, eh?
1: Jo també la cantava als primers concerts, aquesta.
0: Aquesta la cantaves als primers concerts,
1: sí, sí, sí.
0: Abans del disc?
1: Abans del disc,
0: i abans,
1: sí.
0: De Verbena, també?
1: Sí, sí, sí, abans. El primer concert la vaig fer una versió.
0: Això s'ha de reivindicar. Sí, sí. Tu ja ho feies abans que...
1: No. Però em va fer gràcia quan vaig escoltar, sí, sí, el disc, perquè vaig dir, ala, mira...
0: Home, realment, home. Teniu alguns camins on,
1: sí,
0: us aneu entrecreuant i us aneu potser influenciant, aquí també amb la Sílvia Pérez Cruz,
1: clar,
0: no? Jo crec.
1: Sí. Hi ha camí... O sigui, hi ha com un... no sé, com una mena de terra fèrtil, no? Però també em sento molt connectada a l'Esther Terrelena, em sento connectada també, jo què sé, a la Marina Herlop, a... o sigui, d'aquí, saps? O inclús a la Cristina, saps?
0: Sí,
1: Cristina,
0: sí.
1: Rosenvinge, que és d'una altra generació, però també m'hi sento molt connectada.
0: Home, és molt interessant que estiguem parlant d'una constel·lació de dones creadores.
1: A mi l'altre dia ho pensava, dic,
0: que
1: guai això, saps? Realment, perquè si et sents part d'una constel·lació, també és com molt més potent que sentir-te, no sé, com necessàriament com dins d'una jerarquia, no sé com dir-ho, saps? Jo crec que tothom suma des dels circuits en què està, no? I no tothom ha de tenir la mateixa carrera, ni la mateixa...
0: Projecció
1: o
0: seguir els mateixos passos.
1: Exacte.
0: No?
1: I crec que és el que és interessant i ric,
0: sí,
1: saps?
0: Sí, sí,
1: perquè
0: sí.
1: Si no, totes estaríem, no sé, intentant fer el mateix, no? I crec que el que és interessant és que cada una tingui com el seu, la seva parcel·la.
0: Sí, perquè si, no sé, es reflexiona molt sobre el tema de la fama i tot això. Jo, sincerament, jo no sóc artista, però jo potser ara preferiria anar-me'n a fer això que m'estàs explicant del Japó,
1: ja,
0: que fer una gira continental per grans estadis. No ho sé, eh? Són coses diferents, que
1: sí,
0: potser també... que les dues coses estan bé,
1: sí,
0: però que potser té més reconeixement una cosa que l'altra, a vegades.
1: Jo crec que la clau és saber quin és el teu lloc i passar-t'ho bé, saps?
0: Sí, sí.
1: O sigui, com dir, aquest és el meu somni, això és el que he de fer, aquests són els meus sacrificis i firmo, no? No ho sé. I després, no ho sé, és que hi ha tantes coses que no podem controlar.
0: No, i tant. I està bé que sigui així.
1: Exacte.
0: Última convidada.
3: En casa vivíamos en San Gervasio en una torre lindante con otras torres. Yo siempre estaba en casa de los vecinos.
1: Aquesta és molt forta,
3: eh? Mirar las flores de los jardines, porque las del mío ya las conocía, ya sabía cómo eran. Y un día fui a casa de la señora Borràs. Tenían un jardín inmenso, lleno de violetas, al tiempo de las violetas, y me quedé asombradísima porque no había visto nunca en su casa un crisantemo, pero era un crisantemo amarillo y rizado, y una maravilla. Y así que lo vi...
0: És la Mercè Rodoreda.
1: Exacte.
0: Tindries coses a dir-li, eh?
1: Home, clar, després ho he fet amb La mort i la primavera, o sigui... A més, ella sempre m'ha alimentat moltíssim, també. Moltes de les meves lletres tenen referències a ella i... O sigui, a ella, no a ella en concret, no? Però a la seva manera d'escriure i... No ho sé, m'encanta ella.
0: Mm-hmm. Doncs ja ho tenim tot preparat per aquest dinar. Llàstima que se'ns ha acabat el temps,
1: oh,
0: i no podrem ja gaudir-lo, aquest dinar, a no ser que tu et vulguis
1: morir,
0: quedar aquí a l'altre barri. De fet, sonen aquestes campanes per avisar-nos que ja s'ha acabat la
1: molt
0: història,
1: bé.
0: I llavors ara et donarem tres opcions,
1: vale,
0: i tu tries. Eh?
1: Vale,
0: opció
1: vale.
0: A és quedar-te...
1: A dinar amb elles,
0: sí,
1: però per sempre.
0: Serà... Sí, et quedaràs aquí,
1: vale,
0: i dinaràs amb elles un cop per setmana, us reunireu.
1: Vale. Ok, m'encanta.
0: I cada dia canti una, i no sé, ja us ho fareu com vulgueu. I després també, si quedes aquí a l'altre barri, doncs et demanarem que, i ara ens posem una mica més seriosos, que cantis això per aquells infants que arriben abans d'hora.

0: per aquelles morts petites que deies tallers i que ha resumit molt bé la poeta Anna Gual, que vam tenir aquí també la sort de parlar amb ella un dia aquí a l'altre barri. Això seria l'opció A. Opció B seria reencarnar-te, havíem dit, una balena o un dofí, no? El que tu vulguis.
1: Sí.
0: I podràs fer realitat qualsevol desig col·lectiu. Ha de ser un desig col·lectiu. No ha de ser un desig...
1: Però te l'he de dir?
0: Sí. Si la tries, sí. Si no la tries, no.
1: O sigui, un animal que pot fer...
0: No, tu et reencarnes un animal. I això, vale. Aquí, des de l'altre barri, ho interpretem com un sacrifici que tu fas per la humanitat.
1: Ah, vale.
0: I pots fer realitat un desig per la humanitat.
1: Vale, doncs el desig és la fi... Ah, vale.
0: Digue'l, sí. Quin desig?
1: Vale, em reencarno un animal, totalment.
0: No vols saber la C? L'opció C.
1: Ah, vale, pensava que era la C, aquesta.
0: No, aquesta és la B.
1: Ah, vale, i la C?
0: L'opció C és tornar al món dels vius, però deixes la teva identitat aquí, o sigui, com si venguessis la teva ànima al diable, una mica.
1: Vale.
0: I a canvi d'això, al món dels vius podràs cantar amb la veu de totes les persones amb qui has fet aquest... o amb qui hem compartit aquest dinar o aquest sopar.
1: Oh, uau, això és molt guai.
0: Però la teva identitat, la teva ànima es queda una mica aquí a l'altre barri, eh?
1: Ja. Yeah.
0: Tu mateixa.
1: Jo crec que, com que he vist la vida molt en sèrio, saps? I molt, intento estar molt present, estic agraïda al regal de la vida humana. No sé si tu tenir una altra vida, o sigui, la tinc perfecta, però vull dir, em genera molta curiositat viure el món des de l'animalitat, perquè té un benefici també per la humanitat, no? Perquè és l'opció B, no? I l'opció B seria la fi del patriarcat. És a dir, el meu regal a la humanitat és que s'acabi el patriarcat. I doncs jo seria una dofina molt feliç.
0: Fiera de mi, eh?
1: Exacte,
0: que podríem dir.
1: Una mica, sí.
0: Això deixarem que ho facis, aquesta transformació, quan acabés la gira i que puguis fer també allò del Japó, eh?
1: Home, no, dona'm fins que mori de veritat, no ho sé, als 100 anys o així, que tindré una vida molt llarga.
0: Ja ho negociarem.
1: M'ho han dit tots els astròlegs.
0: Sí? T'ho han dit? Que tindràs vida llarga?
1: Molt llarga.
0: I res, ens acomiadarem una mica més alegres, ens farem una pessigada, un pellizco.
1: Això...
0: I res, volem donar les gràcies, Maria. Ha estat un plaer.
1: A tu, a vosaltres, moltes gràcies.
0: També gràcies
1: per aquest dinar tan guai.
0: Sí. Ara m'he quedat amb les ganes de... Però bé, ja, després ja...
1: Molt bé.
0: Després ja ho trobarem. Gràcies al Nil Vi a la producció i gràcies al Josep Maria Campillo als Sons Celestials. I marxem amb la Maria Arnal i el seu pellizco.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Tot i la resolució de la justícia europea avalant l'amnistia, l'aplicació de la llei a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara manté l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat per malversació. Segons han confirmat fonts de l'alt tribunal, la 3CAT Info, no pensen moure fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. En el cas del CDR, l'aplicació de l'amnistia sí que pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. Tot i això, un dels CDR encausats, Xevi Buigas, no veu garantida una aplicació de l'amnistia a curt o mig termini. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Creiem que és endacatar. Creiem. Però a partir d'aquí també pot ser possible que llavors l'acusació no hi estigui d'acord, faci un recurs i a partir d'aquí podem seguir anant a un tribunal superior i després anant al Tribunal Suprem. Vol dir que això pot anar per llarg també.
2: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats de l'organització de l'1 d'octubre, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Repassant altres informacions, Anna Alfonso.
4: Preocupació a Aiguamúrcia, l'Alt Camp, després que aquest dijous s'ha declarat el quart incendi a la zona en poc més d'una setmana. El foc està estabilitzat. Hi ha temor pel constants focs que es van produint i sobretot perquè algú encara no identificat els pugui estar provocant. Aquesta és una de les línies de treball de la investigació i per això Mossos i agents rurals han reforçat la seva presència al municipi.
2: I un incendi ha calcinat ja més de 6.000 hectàrees prop del municipi d'Orés, a Saragossa, i continua descontrolat. Les flames, que van començar dimecres, han obligat a desallotjar més d'un miler de persones de 5 municipis propers. Els bombers calculen que encara trigaran dies a controlar-lo i ja és l'incendi més greu d'aquest any a l'Aragó. A banda d'aquest foc, els bombers també treballen en un incendi amb potencial per cremar milers d'hectàrees a Guadalajara.
4: L'Audiència Provincial de Madrid ha acordat aquest dijous que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado i treu a la parella del president espanyol dos dels quatre delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències. També se li han retirat les mesures cautelars i, per tant, se li retornarà el passaport, tot i que haurà d'estar localitzable. El judici encara no té data.
2: L'economia catalana guanya competitivitat, segons l'últim informe anual del Departament d'Economia. L'estudi conclou que el bon comportament de l'economia s'explica per la demanda interna, que s'ha convertit en el motor del creixement. L'informe assenyala com a repte pendent que els salaris recuperin les pèrdues acumulades per la inflació i constata un repunt de la pobresa, sobretot entre la població estrangera, les llars monoparentals i la població infantil. Els naixements repunten a Catalunya. Això passa per primera vegada en 17 anys.
4: Segons dades de l'IDESCAT, l'any passat van néixer 54.200 criatures, un 0,8% més que l'any anterior. L'increment s'explica en part perquè el 46% dels fills són de dones nascudes a l'estranger, la majoria de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. Ho explica Catalunya Ràdio la investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics, Elisenda Renteria.
5: Ha augmentat molt el número de dones nascudes a l'estranger i, a més, aquestes dones nascudes a l'estranger tenen una fecunditat una mica més elevada que les dones nascudes a Catalunya i, a més, es concentren especialment en edats reproductives.
4: Pel que fa als noms més posats, en nenes, Júlia recupera la primera posició i en nens, Biel s'hi situa per primera vegada.
2: Esports, Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió del mèdic amb el Barça i en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031.
4: En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament amb permís del club perquè està negociant la seva cessió a l'Ajax.
2: I el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterat que Julián Álvarez, pretès pel Barça, continuarà al club matalasser.
4: Nova victòria a l'esprint de Tim Merlier al Tour de França. El belga ha sumat el seu 13è triomf parcial en aquesta edició després dels 179 quilòmetres de la 12a etapa. A la general sense canvis, l'eslovè Tadej Pogačar manté el lideratge.
1: Fins aquí les notícies.
0: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
6: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
7: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
6: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
8: Hi ha una cabra que acaba de parir.
9: Ara mateix.
6: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
8: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
6: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
10: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, no? Mm-hmm. Que és una mica el que ens ha passat.
6: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
11: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
12: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
6: El divan, el valor de la conversa.
13: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els dic, per xavals, que no sabeu lo que és una dictadura.
6: El divan amb Sílvia Coppolo.
14: El divan s'hi està divinament.
6: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre. Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
15: Hi ha cognoms que comporten un deure.

0: A Cristina Maragall i Garrigosa la coneixem la majoria perquè és la presidenta de la Fundació Pasqual Maragall, però és arquitecta d'ofici. Té el seu propi estudi des de fa 21 anys, ha viscut a Portugal, a Nova York, en diferents moments de la seva vida, combina la seva professió i la passió pel paisatge i també, atenció, la jardineria, que ara en parlarem, amb el seu compromís per la lluita contra l'Alzheimer. I tenia moltes ganes de convidar-la per conèixer què hi ha darrere d'aquesta dona que hem vist tant a vegades fent de portaveu, però avui rascarem una miqueta.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Cristina Maragall, com estàs?
2: Bé, molt bona nit. Contenta d'estar aquí.
0: Ens fa il·lusió, que vinguis.
2: A mi també em fa il·lusió, perquè fa molts anys que et segueixo a la ràdio, així que m'agrada passar una estona amb tu i xerrar.
0: Doncs escolta, suposo, ho dèiem ara abans d'entrar, que avui estàs una mica fora de la zona de confort, perquè parlar de l'Alzheimer ja és absolutament natural per tu, però la gent et coneix això com la presidenta de la Fundació, però clar, ho dèiem al principi, aquest cognom porta moltes coses, porta moltes responsabilitats. Com ho has viscut, això?
2: Bé, m'ha fet il·lusió que em presentessis com Cristina Maragall Garrigosa, perquè no és habitual, no? I pensa que jo, quan era jove, el meu segon cognom no el deia perquè potser així passava més desapercebuda, perquè quan era adolescent i quan estudiava ho passava malament, no? No volia que la gent es fixés en mi, no?
0: Clar, perquè ara que dius això, avui he estat fent números aquesta tarda allà amb la calculadora i pensava, és que aquesta noia, quan tenia 15 anys, de sobte el seu pare el va nomenar alcalde de Barcelona.
2: Exacte.
0: I jo no sé en quin institut anaves, però
2: bueno,
0: clar,
2: anava a un institut i això, a aquella edat, doncs no t'agrada, no?
0: Clar.
2: Igual que no t'agrada que et posin ulleres i que et passin una sèrie de coses, no va ser una bona notícia per mi, no?
0: Ja, en aquell moment.
2: I vaig estar molts anys amagant-me, no?, tot el que podia. I
0: No, és un familiar llunyà.
2: sí, jo a vegades deia que era, que em deien, ets parenta de Maragall, i jo deia, de quin? El de l'estació de metro o quin, no? Allò per sortir-me una mica. I realment ha sigut perquè he volgut donar veu a la lluita contra l'Alzheimer que m'he posat davant d'un micròfon, no? Perquè abans no formava part del meu interès, això, realment.
0: D'alguna manera senties que hi havia una responsabilitat no només pel cognom, sinó també per una feina. Jo no sé com ho veus tu, però jo crec que t'has tornat un activista de l'Alzheimer.
2: Sí,
0: si t'agrada aquesta paraula.
2: Sí, totalment. Jo vaig a ser patrona de la Fundació des del primer dia, de l'any 2008, i cap al 2012 vaig entrar a treballar com a portaveu per donar un cop de mà a la meva mare, no? Perquè estava molt saturada, hi havia molts temes, hi havia feina, s'havia un de posar davant d'un micròfon i fer moltes visites institucionals i vaig voler ajudar-la. Però quan vaig començar a entendre realment l'impacte d'aquesta causa, doncs em vaig tornar bastant activista, aquesta és la veritat, i això és el que em manté encara enganxada i intentant ajudar i fer-ho el millor possible per aconseguir alguna cosa positiva en aquest sentit, tant des del punt de vista de la recerca com des del punt de vista de les necessitats de les famílies, no?
0: Creus que és un dels llegats més importants de la família Maragall, Garrigosa?
2: Bueno, crec que és un llegat important i que, encara que alguna gent no acabi d'entendre així, per mi és conseqüent en tota la carrera política del meu pare. Jo crec que és el seu darrer acte polític, no? El fet

0: per què no en tenia?
1: Bueno, perquè sembla que no té res a veure, no?, amb la seva carrera prèvia, i per mi té tot a veure, no? Ell sempre s'ha preocupat per la vida de les persones, i jo crec que això és un pas més en aquest sentit, no?

0: I ja sabeu que és divendres, estem a punt d'allò gairebé un quart d'hora que passen de les 9 de la nit, esteu sentint Les Dones i els Dies a Catalunya Ràdio, i ja sabeu que sempre els divendres a les nostres convidades els hi demanem que posin la música de la seva vida, i entre moltes cançons ens ha tret aquesta cançó de Bebe que parla d'ella, d'aquesta sensació de feminitat, llibertat, autoconeixement que et dona aquesta cançó. A veure, vull que m'ho expliquis tot, això.
1: Bueno, ho has dit molt bé, eh? Jo crec que és això, no? És difícil sentir aquesta cançó i no posar-te a ballar d'alegria, no? I de sensació de força, no? I d'energia. Jo crec que és una etapa bona de la meva vida, no? Després d'una etapa no tan bona.
0: Quina etapa representa aquesta cançó?
1: Aquesta etapa representa quan vaig decidir que estava bé sola a la vida, no? Després d'una relació que no va anar bé, i que vaig decidir anar-me'n a Portugal, per exemple, no? d'una etapa d'energia i de força quan estava estudiant, ja treballava també, amb la qual tens una certa independència, no? I estàs aprenent coses, i jo crec que va ser una etapa bona de la vida. Així com per mi l'adolescència no va ser gran cosa, diguéssim, aquesta va ser una etapa bona, jo
0: crec. Per què l'adolescència no va ser?
1: Bueno, jo crec que, jo sempre dic que està molt mitificada l'adolescència, perquè la meva no va ser meravellosa, llavors, bueno, no entenc molt.
0: Clar, mai. Era per això, perquè era aquell senyor, no era el del metro, sinó que era l'alcalde de Barcelona, aquell senyor que era el teu pare.
1: Pot ser que fos per això, no ho sé.
0: Et van assenyalar una mica. Clar, això m'imagino que quan ets adolescent és difícil de passar-ho.
1: Però sí, bueno, hi ha gent que ho porta bé, eh? Vull dir que també cadascú és com és, no?
0: Però la política m'imagino que sempre es va una mica a lo personal, no?
1: Sí, és veritat. I després, bueno, hi ha gent que li agrada més l'exposició pública i hi ha gent que no ens agrada tant, no? I jo crec que és una cosa que ens van educar a casa també, que això no era una cosa important per nosaltres, no? Per tant,
0: de fet, la carrera dels teus pares, després, però al principi va començar a la clandestinitat política.
1: Sí, és a dir,
0: tu i la teva germana havíeu anat a moltes reunions clandestines sense ser-ne conscient. És a dir, que la discreció aquesta que parlàvem hi era ben bé des del principi.
1: Bueno, això és una cosa molt forta que explicaré ara, però la meva mare diu que quan va conèixer el meu pare va estar molt temps sense saber que anava a reunions clandestines. Imagina't, no? M'imagino que quan es van casar ja ho sabia, però vull dir que va estar molt temps sense saber-ho, no?
0: Sí, que s'havia guardat un secret, eh?
1: Sí, bueno, clar, en aquell moment havies de fer-ho.
0: Aquest compromís polític, social, que deies tu, que també es veu revertit, doncs, en la Fundació, com el vas mamar, tu, de petita? En què es veia a casa?
1: Bueno, d'una banda això, l'activisme polític, i d'altra banda amb els valors, no? Vull dir, hi havia un tema de valors a casa que era molt, molt important, jo crec que forma part de l'educació que hem rebut a casa. I després, d'una manera més ja de tocar el carrer, doncs, recordo anar amb la meva mare pel Nou Barris a obrir locals del Partit Socialista en aquell moment, quan encara no n'hi havia, no? I es compràvem, i bueno, era una activitat divertida, no? A aquella edat. Ho vam viure així, no?
0: Clar, en aquella edat és gairebé una pel·lícula d'espies, no? Potser,
1: sí,
0: per tu.
1: Sí. Bueno, aquí ja no era clandestí, però era emocionant, no? Manifestacions, també, òbviament, no?
0: I recordes, per exemple, els teus pares llegint-te contes? Parlo ara d'infància. Llegint-te contes o explicant-te històries. Quin era una mica allò el que fèieu a casa? Com recordes aquesta infància abans de l'adolescència?
1: Sí, bueno, una infància bastant normal d'una família, bueno, benestant de Barcelona. Els meus pares tenien feina, treballaven a la universitat o estudiaven, no?, quan feia el doctorat el meu pare. I sí, estaven bastant presents a casa, i sí, recordo molt els meus pares llegint contes, no? Inclús l'Antic Testament, recordo el meu pare llegint-me l'Antic Testament quan després no vaig fer ni la comunió ni vaig anar a catequesi, no?
0: Però creia que ho havies de saber.
1: Sí, i també llegint-me en anglès, perquè

0: Hi va haver aquest moment que vam anar a viure als Estats Units i, per tant, havíem d'aprendre anglès, no? I ens llegien contes en anglès, també.
1: Clar, vas anar a una escola, que això és gairebé de pel·lícula, m'encanta, perquè poca gent sap que vas viure aquests 2 anys a Nova York quan només tenies allò 4 anyets, amb una escola bressol a Manhattan.
0: Sí,
1: això és pel·li Woody Allen total. On hi havia conills vius, en una escola molt progressista, i estàveu allà. Explica'm, recordes alguna cosa? Perquè clar, això dels conills vius ens ha fet bastanta gràcia.
0: Això dels conills ho recordo perfectament, perquè saltaven per la classe. Els professors eren els pares, perquè era com una cooperativa, no? I recordo, el meu pare també a vegades s'espantava molt, això ho he explicat després, això no ho recordo. Però que els nens eren molt importants llavors, no? Era una educació molt diferent. I l'altra cosa que recordo era la pluralitat, no? De persones i races i orígens i de tot, perquè me'n recordo també quan vam tornar aquí a Barcelona, que vam anar a l'escola, i el primer que vam dir als meus pares és que tots els nens eren iguals, no? Perquè allà eren bastant diferent, tot, diguéssim.
1: Una vida molt diferent, venir aquí, tornar, i també, clar, hem conegut molt, sobretot, la figura del teu pare. Aquí estem a Les Dones i els Dies, i saps que ens interessen molt les dones, però, clar, la Diana Garrigosa era una dona molt interessant, i amb una carrera també molt interessant.
0: Sí,
1: s'havia dedicat a la informàtica, havia muntat el primer...
0: El primer centre de càlcul de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb el primer ordinador, que era una habitació sencera, perquè ella, quan vam estar als Estats Units, va aprendre a programar, perquè llavors la informàtica era programar, no? I va ser capaç de portar endavant aquest repte en aquell moment, i va ser molt reconeguda en aquell moment per això, no? Ella havia estudiat econòmiques també, però tenia una tirada cap a l'enginyeria. Ella, de fet, hauria volgut estudiar una enginyeria, no la van deixar, no? I ho va traslladar, diguéssim, aquest coneixement seu de la informàtica més endavant.
1: De fet, en aquell moment podríem dir que la teva mare era la important, acadèmicament, per dir-ho d'alguna manera.
0: Bueno, era reconeguda realment amb la seva feina, i jo crec que tots dos, bueno, van ser bastant pioners. El fet de, jo crec que d'estar a París, Estats Units, estudiant, doncs els hi va donar una visió molt àmplia, no?, en aquell moment del coneixement, que, clar, en aquell moment aquí no hi era, no?, perquè tot estava molt controladet en aquell moment.
1: Clar, té una mare que muntava ordinadors, una mare que...
0: Bueno, la meva mare muntava de tot, eh?
1: Sí.
0: Parlem-ne, perquè això no ho he explicat gaire. Però la meva mare sabia de tot, eh? El meu pare era molt bo, ja ho sabem, amb algunes coses, però a casa no sabia fer res. La meva mare arreglava làmperes, sabia cuinar, sabia cosir, però sabia de jardineria, sabia de tot, no? I la que arreglava les coses a casa era la meva mare, sempre, no?
1: I m'imagino que, clar, amb aquest canvi de tornes podríem dir que no és l'habitual a moltes cases. Tu també vas conèixer una dona molt potent, que després també vam veure que, d'alguna manera, ella va decidir, doncs, quedar-se una mica a l'ombra perquè la figura del teu pare era molt important. Això, com a nena, creus que t'ha marcat després a la teva biografia, podríem dir?
0: El canvi de tornes, vols dir?
1: Sí, el canvi de tornes, i després pensar que al casar-se amb el teu pare, d'alguna manera, ella, tot i que va seguir amb la seva carrera, va deixar de ser tan important o de tindre un paper tan decisiu a la seva carrera professional.
0: La va marcar amb ella, sobretot, no? Especialment. És una cosa que m'ha fet pensar molt sempre. S'estimaven molt els meus pares i s'ajudaven molt l'un a l'altre. O sigui, el meu pare sempre va reconèixer que necessitava la meva mare com a pal de paller per tocar peus a terra sempre, no? I sempre tenia una frase molt maca que deia que amb les coses importants la meva mare no s'equivocava mai, no? Era com l'oracle, no? Si tinc un dubte, està la Diana, no? No sé si volia dir que amb les coses petites a vegades equivocada, això no.
1: Això ja no hi entrarem aquí, no,
0: això ja no, ho sabem.
1: No podem jutjar.
0: Però és veritat que jo crec que la mare va tenir un paper molt important a consolidar la carrera del pare i aguantar tot el que s'aguanta en política, no?
1: Clar, jo me'n recordo que el llegíem fa molt temps en el llibre aquell de l'Ester Tusquets que va escriure sobre Pasqual Maragall, que deia la teva mare, que deia: el dia que Pasqual fue alcalde, yo me convertí en madre soltera. D'alguna manera ella s'estava fent càrrec de tot.
0: Sí, això és així.
1: Se'n parla poc del paper de les dones quan tenen els marits a la política.
0: Sí, sí, és veritat, perquè bueno, és molt demandant realment la política, no? I a més jo crec que és un paper, com et deia, no?, amb el més pràctic de la vida i amb el més íntim també, no? Aquest recolzament íntim i personal jo crec que imprescindible, no?
1: Tu vas dir, jo quan sigui mare ho faré diferent?
0: Sí, clar, sí, sí.
1: No em dedicaré a la política, només a la Fundació això... Pasqual Maragall.
0: Això ho vaig tenir clar, que no em dedicaria a la política. També, a certa edat, totes hem dit que farem tot diferent que les nostres mares, no? I després, amb els anys, també les comprens diferent, no?
1: Clar, i ara dius, no ho he fet tan diferent. No. Estic aquí...
0: Costa, després.
1: Clar, sacrificant-te, perquè ell es va sacrificar, d'alguna manera, per la feina del teu pare. Tu també t'has sacrificat per mor de la família.
0: Sí,
1: i tu podries estar fent els teus edificis, tranquil·la.
0: Sí, sí.
1: I...
0: No, és que m'assemblo bastant a la mare en això, I ja m'agradaria ser tan capaç com ella.
1: També arregles làmperes, o no?
0: Sí, sí. Això també. Amb això sóc espavilada, sí.
1: Clar, m'han dit que tens un Excel ple de colorins,
0: sí.
1: Perquè tu tens una agenda que en riu tant tu de Michelle Obama.
0: No, bueno, home, molts respectes per Michelle Obama. Tinc una agenda complicadeta. Tinc una agenda complicadeta perquè, sí, són molts pals que toquem. Però, bueno, jo penso que les dones que tenen pocs recursos i han de cuidar-se d'un familiar amb Alzheimer, moltes d'elles ho passen molt pitjor que jo. Vull dir que no em
1: queixaré. I no tenen Excels.
0: I no tenen Excels.
1: Perquè no tenen temps a fer-los.
0: Perquè no tenen temps a fer-los. Vull dir que no em queixaré per això.

0: Aquesta cançó, està clar, ens porta als Estats Units, ens porta a la Joan Baez, aquesta cançó mítica que després va popularitzar Bob Dylan, aquest Blowing in the Wind, i per parlar també d'aquesta època, ens porta a aquesta època dels Estats Units, tan especial per tu, tan especial que després ja has tornat moltes vegades.
1: Bueno, sí, vaig tornar a estudiar un any, vaig tornar a treballar un estiu, vaig estar un estiu d'au pair. Vull dir que sí, que hem
0: anat tornant. Què té Estats Units que t'emociona? A part de com a arquitecte...
1: Hi ha coses que m'agraden i coses que no, als Estats Units, òbviament. El que passa que Nova York, per mi, doncs és una ciutat de records. Llavors, això sí que m'emociona molt. Mm-hmm. Això sí que m'emociona molt. També et puc dir que el que es diu moltes vegades, Nova York no és un exemple del que són els Estats Units, no? També conec bastant Chicago per temes d'arquitectura, vull dir que en aquest sentit és un lloc interessant d'anar, i a nivell cultural Nova York pues, és inacabable, no?
0: Inacabable. A tu, clar, quan hi vas de petita, m'imagino que es fa alguna cosa en tu que no se t'oblida mai, aquelles imatges, aquell col·legi dels conills, que jo sí, ja hi vull anar. Però llavors, sí. A més, vas tornar aquí, vas trobar aquest món, podríem dir, una mica gris, o més gris de Catalunya, on tothom era igual, i a més... No sabies parlar català.
1: No en sabia, és veritat.
0: Perquè a casa parlaven en castellà?
1: A casa parlaven en castellà els pares, perquè la família de la mare era de La Rioja i no es parlava català a casa seva. I, doncs això, els meus pares parlaven castellà, allà vaig aprendre anglès, i quan vaig tornar, amb 8 anys ja, perquè vaig estar 2 anys a l'escola americana, quan vaig tornar... Vaig entrar en una escola catalana i no en sabia. Em van posar al grup dels que no sabíem català. I vam començar a aprendre, més germana i jo.
0: I com ho vas viure? Perquè, clar, m'imagino que de sobte podies llegir... Ara en faré la broma fàcil, però la vaca cega del teu besavi.
1: Sí.
0: M'imagino que una de les primeres coses que et va fer llegir és algun poema de l'avi.
1: Sí, això no fallava per Nadal. No. A veure, no va ser fàcil, però va ser divertit. També ho recordo bé, No, quan ets petit aquestes coses no es pateix tant. I és fàcil, no?, d'aprendre un idioma a aquesta edat. Ara... També recordo anècdotes gracioses, El fet de... Em recordo una mica friqui, jo venint d'Estats Units, sense parlar català i menjant coses rares, no?
0: Què menjaves?
1: Bueno, entrepans de Filadèlfia amb cogombres i aquestes coses que aquí no es menjaven, no?
0: Devia ser super exòtica.
1: Bueno, friqui, una mica friqui, més aviat. Sí.
0: I això ho vas mantenir amb els anys? Era una cosa et lligava amb aquell origen o amb aquells moments, aquells primers anys de vida?
1: Sí, i determinada música, també, determinats contes, no? Quan ets petit, que a vegades penso, és que hi ha coses que no... De la meva infància... que les he perdut, no?, perquè estan molt lluny. I quan de cop sento una cançó d'Estats Units de quan era petita, m'emociona molt, no? És una part de la teva vida.
0: Clar, la televisió, etcètera, els dibuixos animats, m'imagino.
1: Bueno, jo recordo veure Barrio Sésamo en anglès, Sesame Street, quan aquí no existia. I era superxulo, no?
0: Clar. Clar, vas tindre accés a unes coses que m'imagino que... Tens sentiment de cert privilegi en tot moment?
1: En aquest sentit, bueno, sí, clar, sí, penso, sí. Per exemple, no he hagut de fer mai un esforç per aprendre anglès, no? Això és una sort a la vida, no? Perquè encara que no vulguem, doncs l'anglès és important i és útil. I també el fet d'haver viatjat i d'haver passat aquest temps amb els meus pares, no? Que sempre és més intens quan estàs lluny. Són experiències maques, sí.
0: Sentim més cançons, estem parlant amb Cristina Maragall, aquí parlant de la seva vida, d'aquest col·le amb conills que em té fascinada, i de moltes coses més.

0: Ja no sé com va anar això de triar arquitectura. Com va ser que et vas emocionar per l'arquitectura?
1: Bueno, a mi m'agradava molt fer maquetes, m'agradava molt les ciutats, viatjar, i per aquí va començar l'interès per l'arquitectura.
0: Els mapes.
1: Els mapes, sí, sí. Això em xifla encara.
0: Sí,
1: m'agraden molt els mapes en paper.
0: T'hem d'imaginar amb molts mapes a casa, o què?
1: Sí, sí, m'agraden molt els mapes. M'agraden molt.
0: I vas triar anar d'Erasmus, quan estudiaves arquitectura, a Portugal.
1: Sí. Mm-hmm.
0: Què, Portugal? Hi vas anar perquè hi havia una... Vaja, hi havia una bona escola d'arquitectura.
1: Sí, hi havia una bona escola, hi havia, doncs, en Taura, en Cisa Vieira, que eren uns mestres, no?, en aquell moment, un referent per mi, no? Hi havia l'Alto, a Finlàndia, que era molt lluny, i hi havia el Cisa a Portugal, que estava aquí mateix, no? I vaig triar, hi havia una de les primeres, era dels primers anys d'Erasmus, eh? I la veritat és que va ser també una experiència molt maca, sí? I un descobriment, Portugal, eh?
0: Sí, és un país que tenim aquí a la vora i no en sabem res.
1: Totalment, totalment. I... No en sabem res de res, estar aquí mateix és preciós. És una gent maquíssima, els portuguesos, i hi ha uns paisatges increïbles de nord a sud molt diferents. Ells ens coneixen molt millor a nosaltres que ells amb ells, que nosaltres amb ells, perdó. Uh-huh. I a mi em va fascinar realment la força cultural d'aquest país, no? La gent ha viatjat, en general, encara que sigui per emigrar, però ho han fet i han après idiomes, es relacionen des de fa molts anys, no?
0: Ara parlen millor anglès que nosaltres.
1: Sí, sí, sí. Parlen molt millor anglès i molts altres idiomes, perquè tothom, doncs, ho ha estat a França, ho ha estat a Alemanya, i parlen idiomes i amb molta naturalitat. I després també per la seva singularitat geogràfica s'han relacionat molt amb les Amèriques, també, o amb les colònies de Brasil, etc, etc. I, bueno, és una cultura molt, molt rica en aquest sentit.
0: I allà et vas enamorar del país i d'una persona.
1: Sí, també.
0: I vas tenir dos fills.
1: I vaig tenir dos fills.
0: Però més endavant, això.
1: Més endavant, sí.
0: Tenies idea d'allò de com havies viscut la mort dels teus pares, que són una parella que s'han estimat tant.
1: Sí.
0: Volies una parella per tota la vida? Tenies aquella idea del príncep blau o de l'amor romàntic?
1: Bueno. De príncep blau et diria que no, eh?
0: No.
1: Ara, sí que m'agrada la vida de parella a mi. Jo sóc una persona de parella, eh? I mai em vaig plantejar amb aquesta parella si seria per tota la vida, perquè tampoc ens vam casar. Però, bueno, vam tenir dos fills i vam passar una època molt maca. I el que passa és que a vegades, doncs, quan un es fa gran i canvia, doncs això no funciona, i això és el que ens va passar, no?
0: D'això no en parlem gaire, en general. És a dir, sempre sembla que les separacions han de ser perquè ha passat alguna cosa,
1: exacte,
0: bèstia,
1: exacte.
0: I a vegades simplement evolucionem.
1: Exacte, a mi em va passar això, no? I no va ser fàcil, eh? A mi em va costar molt separar-me i acceptar-ho jo mateixa, no? Perquè aquesta idea, ja pels fills, eh? No tant per la idea de que un amor és per sempre, sinó perquè no vols fer mal a ningú, no? I em va costar. Però, bueno, al final... te n'adones, dius, és que no estem evolucionant correctament, o no estem evolucionant de la mateixa manera, més ben dit, no?
0: I amb aquella cançó que sentíem al principi, on reivindicaves això, la feminitat, l'autenticitat, la llibertat, també és que crec que se'ns ha, i això tu ho saps molt per l'Alzheimer, se'ns ha abocat molt a les dones a que ajudem sempre,
1: sí,
0: i que
1: sí.
0: Estem les grans, i a més la malaltia de l'Alzheimer és una malaltia que afecta molt a les dones. De fet, de les persones diagnosticades, 2 de cada 3 són dones, que és
1: correcte.
0: Moltíssim això.
1: Sí, sí.
0: I les pròpies dones són les que es dediquen a curar i a fer les cures.
1: Sí, sí.
0: I crec que no ens han ensenyat gaire a ser, doncs, això, independents, i a dir, no necessito sempre algú al meu costat.
1: No, a mi, jo crec que la nostra generació no ens ho van ensenyar. Segurament ara és diferent, no? I per tant, és veritat que tenies un clixé de com havia de ser, no?, el futur, i inclús aquest ADN, no?, de cuidar. Jo la veritat és que el tinc, eh? Jo soc una persona amb una tendència cuidadora, i m'ha costat, doncs, aprendre a trobar els meus espais propis, no?, aquells espais propis, aquella mítica habitació pròpia, no?,
0: de la Virginia Woolf,
1: per tenir les meves pròpies coses, i això va comportar una separació, realment, no? I llavors aquí descobreixes una altra vegada que estàs molt bé sol, no? I vaig estar una etapa sola molt bé, també, no? Malgrat les dificultats, perquè portar endavant dos fills sol i treballar i tot, pues, no és tan fàcil.
0: Semblava que es repetia una mica el que havia passat a casa teva. Diferent, però amb circumstàncies, ta mare s'havia d'encarregar de vosaltres perquè el teu pare doncs no parava d'agafar càrrecs en aquest món.
1: Sí, sí.
0: I una altra vegada tu trobaves com la teva mare.
1: Sí, no hi havia pensat mai això, però pot ser, sí.
0: És que aquesta tarda hem estudiat molt. Llavors ara ja veiem concomitàncies per tot arreu. Escolta, posem Madre Deus, que és la cançó d'aquesta època, i que aquesta cançó, vaja, jo no parlaria més ja. Sí, la sentiria durant hores.

0: Cançó de Madredeus que ens ha triat també la Cristina Maragall. Una cançó, és molt romàntica aquesta cançó.
1: Molt, bueno, és que Porto especialment és un lloc molt romàntic, eh?
0: Sí.
1: Extremadament romàntic, i encara és molt maco. Però quan hi vaig anar jo, que ja fa molts anys, era encara més romàntic, no? Perquè no era una ciutat còmoda, eh? Era una ciutat que estava bastant
0: deixada,
1: trotinada, amb aquells tramvies i aquells paral·lelos.
0: Aquelles pujades
1: i aquells adoquins per tot arreu que se sortien. Jo sempre pensava, no sé com pot anar la gent amb un cotxet aquí o amb un carro, impossible. Però era una ciutat magnífica, preciosa, amb aquella boira pel matí, romàntica.
0: Tu ets romàntica?
1: Una mica.
0: Cristina Maragall?
1: Una mica, el que passa que... Sí, una mica. El que passa que també he evolucionat una mica en aquest sentit.
0: Què vols dir?
1: Bueno, pues que
0: ha arribat el seny català a la teva vida.
1: En aquell moment m'enganxava molt, amb aquestes cançons i aquest romanticisme. Estava bastant pillada. I, bueno...
0: Així et vas enamorar allà, i aquestes
1: sí,
0: coses.
1: Sí, sí.
0: De l'amor.
1: Així
0: de l'amor romàntic.
1: Però, bueno, va ser maco.
0: Escolta, va ser maco. Després t'has tornat a enamorar.
1: Sí.
0: Tu parles de l'amor madur, que això m'encanta a mi.
1: Sí.
0: Però sempre millor la fruita madura, tothom ho sap.
1: Doncs sí, jo confirmo que sí, jo crec que sí. Sí, sí, sí, és el millor.
0: Tu creies que era possible enamorar-se... Quina edat tenies? 40 i escaig? O
1: sí, fa 12 anys, o sigui que sí, uns 45 o així. Uh-huh. Sí, sí. La veritat és que no m'esperava, gens. Quan et separes, bueno, al principi no en tens moltes ganes, després, bueno, dius, bueno, a veure què passa i tal. Quan veus que no val la pena, dius, bueno, per això ja estic bé sola. Jo ja estava en aquest punt d'estic molt bé sola.
0: Deixeu-me en pau.
1: Per tant, no m'ho esperava, la veritat, i va ser un descobriment molt maco, aquest de l'amor madur.
0: Podem dir que és el teu nòvio a Catalunya?
1: Sí, sí, pots dir-ho.
0: És el Toni Puntí, que és una persona d'aquesta casa.
1: Sí.
0: La veu de Catalunya, quan es refereix a la cultura, durant molts anys el vam veure molt a TV3.
1: I quina veu també, tan maca.
0: Dolça, sí, ens agrada. Jo ara tanco els ulls i l'estic sentint. Escolta, això va ser perquè vas anar a la tele i vas trucar a la tele i vas dir, vull conèixer aquest xic, o com va anar això?
1: No, en absolut, va ser molt casual. Mira, ens vam conèixer a casa, a... d'una periodista de Catalunya Ràdio que es diu Montse i no ets tu.
0: Estic gelosa.
1: Fixa't quina casualitat.
0: Sí, sí.
1: Ara no sé si ho puc dir.
0: Però ja, sí. No sé
1: si... A casa de Montse Poblet ens vam conèixer i del Vieira, del seu marit, organitzant una festa per una amiga que feia 50 anys i ens vam conèixer allà.
0: I vas dir, ho fas molt bé això de les notícies.
1: No, va ser bastant llarg el procés.
0: Bastant llarg. No pregunto més, va, no pregunto més, perquè això ja és el Sálvame. Ja està. Però ens agrada la història.

0: Ai, aquesta cançó que maca. Jo sé que la Sílvia Pérez Cruz tenia una relació molt especial. De fet, va cantar a vegades el teu pare, sí. Tinc entès.
1: Sí, sí, hi ha anat, hi ha anat. Alguna vegada, sobretot quan el pare pues, podia participar més d'això i va participar també a la pel·lícula, no? A Bicicleta, Cullera, Poma, i la veritat és que és... ha estat sempre encantadora amb el pare, sí.
0: Aquesta és una cançó que per tu significa allò, ser mare 24 hores, mm-hmm. Això que dèiem ara, després d'una separació, encarregar-te dels teus fills i ser mare. T'havies plantejat quin model de mare volies ser?
1: No. Crec que no, crec que no.
0: Has sigut una mare patidora o sobreprotectora?
1: No, no, gens. No sóc gens patidora com a mare, veus? Sí que pateixo una mica pel futur dels meus fills, no? Quan veig que tenen algun problema o que alguna cosa els hi costa, però no sóc una mare d'aquestes que està patint tot el dia perquè no han tornat gens. En aquest sentit, no. No, he patit més doncs, per qüestions econòmiques, quan em vaig separar i aquest tipus de coses, però també he tingut uns fills fàcils, eh? Vull dir que no he tingut enormes problemes, diguéssim, més enllà del corrent.
0: No sé si et consideres exactament feminista, però el tema de la igualtat, d'educar-los a la igualtat, tot això ha estat un tema que t'ha preocupat?
1: Sí, absolutament, això sí, ho tinc claríssim. I a més, bueno, tinc dos nens, vull dir que fan de tot a casa, faltaria més, no? És que no... És que crec que ni m'ho he plantejat, mira, perquè per mi el natural és que fos així, no?
0: També ho has vist a casa teva,
1: sí, sí.
0: Aquesta manera de funcionar. Tot i que això, que no et presentes a tu mateix com a activista feminista, per dir-ho d'alguna manera, sí que t'ha significat molt, per exemple, amb el tema de l'Alzheimer, de visibilitzar el rol de les dones.
1: Sí,
0: en les cures, en denunciar l'administració pública, que li ha anat molt bé que les dones s'encarreguessin dels malalts d'Alzheimer i que justament aquestes dones no cobressin res, que tot això no sigui remunerat, que sigui una mica per allò, per opció divina, no?, que els toca.
1: Sí, sí, és que és així, és per opció divina, perquè no acabes sabent per què, però totes les famílies passa que acaba caient el pes de la cura amb una dona. I quan els fills són mascles, llavors és la dona del fill, no? És molt curiós això, eh? Això és una cosa cultural molt enquistada que tenim. I després això té que veure amb la cultura sobre la pròpia malaltia, també, no? Que no entenem que tots hem de cuidar, no? D'alguna manera, la mare ja ho deia i jo defenso que la cura ha de ser comunitària, no ha de ser una persona que s'ocupi, no?
0: I que també és una qüestió social.
1: És una qüestió social,
0: no només de la família que ho està vivint.
1: Absolutament. I els estigmes que encara tenim al cap sobre la malaltia no ajuden a que tothom cuidi, no? Perquè fer-te la vida fàcil quan estàs al carrer, quan estàs comprant, tot això també és cuidar, no? Llavors... és molt important que entenem aquest pes que estan suportant les dones en aquest sentit, perquè és que té conseqüències emocionals, de salut, econòmiques, en la carrera d'aquestes persones, no? Té conseqüències en tots els sentits.
0: Per això, per exemple, amb els teus germans, en el cas de cuidar el teu pare, us ho heu volgut dividir. De fet, em sembla que us ho dividiu a dia d'avui.
1: Sí, també tenim un Excel.
0: També teniu un Excel.
1: Avui hem dinat junts, perquè un cop al mig dinem junts, sí. I bueno, si no ens hem vist fa dies, doncs veiem com estem, no? I ens cuidem l'una a l'altra.
0: Això és important, també, sí. Aquestes converses, sí. Perquè m'imagino que la primera vegada que vas a veure el teu pare no et reconeix, això és una cosa que no s'oblida.
1: Sí,
0: i també aneu passant per fases.
1: Sí, sí, sobretot vas passant per moltes fases. Jo m'han preguntat moltes vegades això, el primer dia que no et reconeix, com que no sé quin dia va ser, tampoc sóc capaç d'identificar-lo, perquè per mi és una progressió, no? I passen coses abans que són més fortes, a vegades,
0: per
1: no?
0: Per exemple?
1: Bueno, canvis de conducta, canvis de caràcter, que un no acaba de reconèixer aquella persona, no? I això és molt dur, això és molt dur. I el canvi de rol que tu has de fer amb aquella... O sigui, fer de mare del teu pare és una cosa molt estranya, no? I tot això és dur. I...
0: Sí.
1: Llavors, que un dia no et reconegui també és dur, sens dubte, però...
0: Vosaltres, amb tot aquest procés, també heu fet molta feina. Jo no sé qui és la persona que es va encarregar, per exemple, no sé si va ser tu, de dir-li que s'havia mort la teva mare.
1: I... Sí, crec que estàvem tots tres allà, eh? El vam portar a veure-la, perquè es va morir a casa la meva mare, i li vam explicar. Afortunadament estava el metge del pare a casa i li vam consultar, li vam dir, bueno, ara què fem, no? Perquè en aquell moment la Diana ho era tot, era Diana aquí, Diana allà, Diana, i ens va aconsellar que li expliquéssim que ho podia entendre en aquell moment i ho va entendre en aquell moment. Sí, això va ser molt dur.

0: Esteu sentint les dones i els dies. Avui parlant amb Cristina Maragall i ara que sentíem això de les carícies, me'n recordo que en el documental de la bicicleta Cullera Poma parlàveu de que éreu molt tocons a la família.
1: Ah, sí, és veritat.
0: Tots molt tocones,
1: sí,
0: també?
1: Sí, que ho soc, sí.
0: T'agrada?
1: Sí, sí.
0: Abraçar-te,
1: sí.
0: Tocar...
1: Sí, sí, sí. Em sembla important, no? Quan parles amb algú, a vegades copsar, no? La temperatura... El... Sí,
0: ens hem de tocar més.
1: Ens hem de tocar més, sí.
0: Ara parlàvem abans de la relació que tens amb els teus germans, que m'imagino que és bona. Porteu tants anys amb aquest Excel, doncs compartint aquestes estones amb el teu pare. M'imagino que cadascú agafa el seu rol. Han passat molts moments. Sou germans molt diferents, amb històries molt diferents, però durant un temps tu, per exemple, el teu germà us portàveu molts anys.
1: Sí.
0: I li vas fer de cangur.
1: Sí, tant,
0: li
1: i tant.
0: Li feies de cangur moltes vegades.
1: Sí, quan va néixer jo tenia 13, o sigui que sí... I clar, això
0: I et va sortir aquella vena cuidadora que deien.
1: Em va sortir aquella vena cuidadora aquí ja. Llavors, amb els anys, doncs, aprens, perquè també ell ho reivindica, que ja no és el petit, no? Pobre. Perquè tens aquesta imatge d'ell, no? Del petit, i ara ja és pare, té dos fills, no?
0: Van, deixeu-me de dir que sóc el petit.
1: Sí, sí.
0: Ets molt familiar?
1: Sí, però no exageradament, eh? No sóc molt de formalitats familiars, eh? Però sí que m'agrada estar a casa, sí que m'agrada estar amb la família.
0: M'han dit que també ets dona de silenci, que t'agrada la meditació.
1: Sí.
0: Fa molts anys que la practiques.
1: Doncs mira, no tant, eh? Em vaig començar a practicar ioga quan em vaig separar, quan podia, esporàdicament, i des de la pandèmia diria que medito, perquè vaig començar a practicar diàriament, no? Perquè era una mica allò que faig, no? Que no podies anar enlloc, i vaig agafar l'hàbit de practicar a casa i de meditar una mica. No és que mediti moltíssim, tampoc, no me'n vaig a fer retirs.
0: Però què ens hem d'imaginar? Que estàs una hora meditant, no? Mitja
1: no,
0: hora?
1: No, puc estar un quart d'hora, habitualment. I ho faig quan puc, pels matins, després de la pràctica de ioga, o ho faig quan tinc una mala estona, perquè també em convé, diguéssim, per equilibrar-me.
0: Clar, clar, clar, sí. Perquè si tu no t'agradava molt estar de cara a l'aparador i ara hi estàs sempre,
1: sí,
0: això Déu-n'hi-do.
1: M'ha ajudat molt a agafar distància.
0: I si no, quan no estàs a la jardineria.
1: Exacte, també és una forma de meditació, la jardineria, perquè t'has de concentrar molt i t'oblides del que passa fora, no? Estàs tu allà amb aquella planteta tan agraïda i és molt maco.
0: I cuinar.
1: I cuinar també.
0: M'han dit que ets una inventora.
1: Sí.
0: T'inventes plats.
1: Però això qui t'ho ha dit?
0: Escolta, nosaltres tenim fonts bones.
1: Molt bé. Sí, sí, m'invento bastant plats. Sí, sí, el Toni a vegades em diu, però això com es fa? Dic, no, és que no ho sé, jo vaig fent i
0: sí.
1: Invento
0: tu
1: bastant.
0: Tu vas inventant. Escolta, això de qui ho vas agafar? O és de motu propi? O és cosa d'arquitectes? Perquè jo tinc la teoria que tots els arquitectes cuinen bé.
1: Jo crec que això és bastant meu, perquè el meu germà, per exemple, és molt bon cuiner, però ell cuina super sofisticat i té molta més teoria que jo. Jo soc molt de veure què tinc a la nevera o què veig al mercat i que se m'acut ara, saps?
0: El que sí que has mantingut, això sí que ve de la família, és tota la qüestió de la cultura. Ets una dona que llegeix, una dona que li agrada anar al cinema, per exemple.
1: Sí.
0: Teniu com allò, cada dilluns aneu al cine, perquè no els tanquin.
1: Exacte.
0: M'han dit, també. Sí. És que ho sabem tot.
1: Però això és una iniciativa del Toni que és meravellosa i realment ens ho passem molt bé, a més, no?
0: T'agrada el cine d'avui?
1: Sí. Sí, sí.
0: Sí.
1: Sí, sí.
0: Perquè a vegades costa trobar pel·lícules que ens agradin.
1: Bueno, a vegades sí, però n'hi han de molt bones, realment.
0: N'hi han de molt bones. Sí, ens recomanes alguna?
1: Bueno, ara he de fer un esforç perquè jo tinc tantes coses al cap, però l'última que vam veure ens va agradar molt. A veure quina era.
0: Espera, vols que posem música?
1: Després quan em vingui te la dic.
0: Posem música i després me la dius. I més.

0: A veure, quina llista tens aquí de recomanacions?
1: De recomanacions. L'última que hem vist que em va agradar molt és Flores per Antonio. Jo crec que és un documental molt ben fet i que ho té tot, no? Perquè té aquella família que és impressionant, té la història de la filla amb el seu pare, la història de l'Antonio amb la seva mare, no? Hi ha moltes emocions aquí barrejades, i després hi ha moltes imatges de vídeo, de fotografia, està molt ben muntada, hi ha la música, que és una gran pel·lícula.
0: Aquesta cançó que sentim ara és una de les que has triat, de la Madeleine Peyrou, i parla d'aquesta maduresa, d'aquesta tranquil·litat. A l'edat que tens, tu creus que és la millor època de la teva vida, en cert sentit?
1: Doncs sí, sí, sí.
0: I les dones en aquesta època, tu també creus que és una molt bona època per una dona?
1: Jo crec que és una bona època, sobretot si mires enrere i dius, bueno, m'he equivocat en moltes coses, però...
0: Tens
1: no
0: aquest sentiment?
1: Jo sí, m'he equivocat en moltes coses, però aquí no, no? Però, el resum és positiu, és de dir, bueno, mira, doncs ha estat bé.
0: Les amistats, tens temps amb aquesta agenda que tens de la Fundació?
1: Menys del que voldria,
0: sí.
1: Menys del que voldria.
0: Però tens allò el teu grup d'amigues, algunes amigues amb les que fas les teves confidències?
1: Sí, les tinc. El que passa que sóc una mica friqui amb això.
0: A veure, explica'ns.
1: No tinc un grup d'amigues.
0: Sí?
1: Tinc aquella amiga del col·le.
0: Igual de friqui que tu.
1: Vull dir que tinc...
0: Perdona.
1: No, però és que hi ha gent que
0: té una colla.
1: De colla.
0: No,
1: jo no he tingut mai una colla.
0: Mai.
1: I tinc molt bones amigues, però una és d'aquí, una és d'allà. He de dir que se'n va morir una molt bona amiga el mes de juny, que va ser molt dur, això. Jo crec que quan érem nenes vam estar molt a prop, durant època també de joves, i després, des d'aquella es va posar malalta l'any 2020, doncs vaig estar bastant a prop d'ella, i la veritat és que la trobo a faltar, no? Però, bueno, segueixo tenint grans amigues, sí.
0: Clar, han passat moltes coses a la teva vida i t'has hagut de fer càrrec de moltes coses, de moltes responsabilitats, i, vaja, a part del diagnòstic d'Alzheimer del teu pare el 2007, després la mort de la teva mare, ara em parlaves d'això, d'una amiga, tu penses, per exemple, en la teva bellesa? Com en bellesa?
1: I penso molt.
0: Sí.
1: I penso molt, a vegades penso que hi penso massa, perquè estic molt envoltada i molt... llegeixo molt sobre aquest tema per qüestions de la Fundació i, per tant, tinc molta informació i això em fa pensar molt. Però, bueno, també és positiu, perquè un comença a imaginar-se pues, com vol viure aquesta bellesa, no? Crec que és una part molt important de la nostra vida i que, a vegades, doncs, no la pensem prou, no? A vegades no la pensem prou. I penso que no és fàcil, fer-se gran. No és gens fàcil. El tema de l'acceptació, el tema de... Per això igual estic fent ioga i meditació, no? El tema de l'acceptació de moltes coses, no?
0: Vols dir a nivell físic?
1: A nivell físic, per començar, no? En el meu cas, sobretot a nivell físic, et diria.
0: Perquè, per què ho dius, això?
1: Bueno, perquè hi ha gent que troba a faltar moltes coses de quan era jove o que té molt mitificada la joventut. Jo no. Però és veritat que a nivell físic no sóc la mateixa, no? No sóc la mateixa.
0: Però què feies de joveneta que ara no pots fer?
1: Bueno, no em feia mal res, tu.
0: És
1: que ara és molt difícil que no em faci mal alguna cosa.
0: I en la qüestió també de decisions o de coses que has pres, creus que ara ets més sàvia? Podríem dir que l'edat també t'ha portat coses bones o tens una altra mirada sobre les coses?
1: Sí, jo crec que en aquest sentit... No sé si soc més sàvia, No, jo crec que m'assemblo bastant a la que era, però prenc les coses d'una altra manera, que això és un aprenentatge important, no? A no patir tant.
0: Clar.
1: Per algunes coses, no? I això és bo.
0: Tu ho deien, d'alguna manera, has continuat fent la teva feina d'arquitecte,
1: sí.
0: Però sí que hi ha una part que has hagut de renunciar per dedicar-te a la Fundació, perquè
1: sí.
0: Trobaves que ho havies de fer. Hi havia un deure moral, potser, o
1: sí.
0: Un sentiment de jo ho he de continuar, això. Però, clar, això no sé si també et fa fer molts sacrificis a nivell personal, és a dir, et perds moltes coses, no tens temps per anar a ballar, que no sé si és el que vols, no sé si ets igual de balladora que el teu pare, però...
1: Però això ens passa a tots, no? Tothom ha de renunciar a coses... Sí.
0: Sí, però que quan penses en la bellesa, a vegades dius, ei, que això està aquí al tomb del carrer i jo abans de que vingui aquest moment vull fer no sé quines coses.
1: Sí, sí, sí, sí, penso molt en això. M'agradaria pues, estar tot el dia al meu jardí allà plantant lavandes i coses que no tinc temps de fer.
0: Aquesta és la il·lusió, plantar lavandes.
1: Molta, molta il·lusió.
0: Sí.
1: Viatjar més, ballar més, no?
0: Ballar més, viatjar més. Mm. No em sembla malament tot el que em dius. Em sembla bastant bé. Procuro el

0: Justament aquesta cançó em sembla forta que l'hagis triada, perquè penso que l'Alzheimer és justament doncs aquesta lluita contra l'oblit, aquestes coses que no volem oblidar, i en canvi aquí la cançó diu "Procuro oblidar-te". Què és el que vols oblidar i el que vols recordar, Cristina Maragall?
1: Ui, això no ho sé, eh?
0: Preguntes molt difícils, jo
1: aquesta
0: ho sé.
1: Pregunta és molt difícil. Què voldria oblidar? No, què voldria recordar? És més, jo crec que és més important què vol recordar al final, no?
0: Què vol recordar?
1: Què vol recordar?
0: Moments de felicitat.
1: Bueno, moments de felicitat amb la família, no? Ara a la Fundació, de fet, tenim un projecte que és la Càpsula dels Records, que tothom pot anar i posar un record que no vulgui oblidar, no? I jo el que vaig posar era un record que tinc de la felicitat dels meus pares veient els meus fills allà a la casa de Rupià. I, bueno, aquesta il·lusió, no?, de transmetre l'amor per aquella casa, no? Això no ho voldria oblidar.
0: Les cases per un arquitecte són molt importants,
1: sí.
0: I les cases són moltes coses, no és només mai una casa, són persones, hi ha molt en una casa.
1: Sí, sí.
0: Ja tens algun racó de la casa que per tu és molt important?
1: El jardí.
0: El jardí, eh? Tornem a les lavandes, ja t'estic veient.
1: El jardí, sí, sí.
0: Doncs escolta, que hi plantis moltes coses en aquest jardí. Aquí has plantat la llavoreta de que, vaja, quan s'acabi aquest programa, volem posar diners a la Fundació Maragall. Això és el que ens agradaria, i que molts oients ho fessin per haver conegut una mica més avui la història de la Cristina Maragall. Moltíssimes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí, l'equip de Les Dones i els Dies.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat aquest dijous l'aplicació de l'amnistia per l'expresident Carles Puigdemont, el número 1 d'Esquerra, Oriol Junqueras, i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per les despeses del procés i pel delicte de terrorisme que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDR. En aquest punt, el president del tribunal, Ken Lennartz, ha considerat legítim que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
3: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
2: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que haurien de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o processades. Més notícies en Alfonso.
4: Catalunya viu l'inici de